0: l'ordenador li farà el diagnòstic.
1: Però en tot cas estàvem parlant d'aquesta, no sé si això la intel·ligència artificial ho ha millorat, però d'aquestes dificultats que hi ha a l'hora de, per exemple, expressar-se en català.
0: No, no hi ha cap problema. La intel·ligència artificial, ja us he dit que guanyarem rapidesa en les consultes, bueno, i molta més empatia amb els pacients.
2: Molt bé.
0: És molt més comprensiva, eh?
2: Bueno, aviam. Hola, bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
3: Dos? ¿Tiene dos?
2: ¿Eh?
3: ¿Dos qué?
2: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tossir.
3: Del verbo tossir.
2: ¿Eh?
3: Entendido. Instalando idioma inglés.
2: ¿Qué fa?
3: Tossir quiere decir ver.
0: ¿Tossir?
3: ¿Qué quiere ver?
2: ¿Eh?
3: Welcome, bienvenido.
2: Ay, no.
3: How are you, motherfucker?
2: Bueno, una cosa...
0: Què us sembla?
2: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
3: Mal de coll?
2: ¿Eh?
3: ¿Le sienta mal comer col?
2: No.
3: ¿No le gusta la verdura?
4: Vaja.
3: Vamos a ver. Diga 33.
2: 33.
3: Lo siento, no le he entendido.
4: Vaja.
3: Diga 33.
4: Que potser li ha de dir.
2: 33.
3: Lo siento, no le he entendido.
4: Estarem aquí fins demà.
3: Diga en voz alta otro número.
2: ¡Un altre número!
3: Lo siento, no me ha entendido.
4: Ara sí que...
3: Levante el brazo y diga 1936.
2: Com, 1936?
4: Amb la malçada, eh?
2: Un moment, un moment. Bueno, farem com si no hagués sentit.
4: Sí.
2: També li volia consultar, em fa mal la cama.
3: ¿Qué le pasa en la cama?
2: ¿Eh?
3: ¿Duerme mal en su cama?
2: No, no, que dic que si camino em fa mal.
3: Buscando fotos de la mine ya mal.
2: No. Deixa-ho estar. És ben bé que no sabria detectar ni si tingués l'antivirus.
3: Instalando antivirus.
2: No, antivirus. Antivirus. Que no m'entén quan parlo en català? Em pot fer un diagnòstic?
3: Claro. Implementando diagnóstico.
2: D'acord.
3: Diagnóstico implementado.
2: Sí.
3: Está usted muerto.
2: Bueno, bueno, si més no ha anat ràpid, la sí, seguretat sí, sí, social. Bueno, moltes gràcies.
3: Lo siento. No l'he entendido.
4: És igual. Deixi-la estar, deixi-la estar.
2: Pues em va cagar la via aquesta màquina. Total, que ja sabeu això, si no us entenen la vostra llengua, és possible que la caguin.
4: No, avi, sisplau, no s'adormi.
2: Vols veure una cosa que entén de llengües?
4: No, va, vinga, ara tornem.
3: No,
4: vinga,
3: va.
5: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
7: Les notes del nen, les obres a casa...
6: El manteniment del cotxe...
7: Ah, no, això no és cap càrrega.
8: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
9: Peugeot.
10: Estan tendre amb mi, sí.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
11: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
12: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: David, ¿dónde andas?
15: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
14: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
15: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
14: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
15: ¡Antonio!
16: Marchando, otro colacao.
15: Eres el mejor.
16: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda.es i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
20: I després a la meva mare, Olot.
19: Mm-hmm.
20: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
19: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé. I et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
1: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més al dia.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
23: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Bé, doncs nosaltres tenim pràcticament un minut i això s'acabarà a últims instants del programa. Però
2: sí, però què vols, si voleu, jo tinc moltes dades que he estat buscant, per exemple...
4: Dades de què?
2: Del que podria ser el nou entrenador flamant, nou entrenador in pectore del Mourinho del Madrid.
4: Del Mourinho del Madrid. Madrid.
2: Ara que torna al Madrid seria la segona...
4: Però no cal, no cal. No cal ara, tampoc. Si no és encara oficial, no.
2: No, però una mica perquè sapigueu una mica... Jo he estat estudiant el tema i heu de saber, per exemple... biografia. Mourinho va néixer a Varsovia el 1988.
4: Però què dius?
2: Ho posa a la Wikipedia. Ho posa aquí.
4: Perdona, pot ser que tinguis la pestanya del Lewandowski?
2: Ah, merda, sí.
4: És que
2: la vaig obrir ahir per saber...
4: És que és un desastre.
2: No, bueno, pues
4: no, bueno, pos, no.
2: Mira, va néixer a Setúbal, Portugal. Ara entenc,
4: sí,
2: perquè parla així com dolç, no?
4: No parla dolç.
2: O
4: parla portuguès.
2: O xogadors, sí. O jornal. Televisió
4: de Galícia. Realment
2: televisió de
4: brillant.
2: Galícia.
4: Molt treballada.
24: Tanques els ulls.
4: Escolta,
24: i és
4: que ho hem de deixar aquí, però tornarem demà a la competència. Feu bon daix!
25: Acabeu d'escoltar
26: la competència.
27: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
28: Hola, i a Gorilla.
26: Un programa basat en fets reals.
29: Mala farina.
26: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: un poco lo que cuenta la canción es eso, ¿no? Como la diferencia entre el hijo de un constructor. Cuenta la historia de una escuela de arte, sí. Como el hijo de un constructor, bueno, la tiene más difícil que el hijo de un doctor, ¿no? Un poco ese racismo sistémico, ¿no? Y bueno, básicamente la sesión iba por ahí, ¿no? Y que bueno, que mi día a día ha sido como muy duro aquí. De hecho, cuando me preguntan en entrevistas y tal, me dicen, bueno, ¿qué es lo más duro del exilio? ¿Qué ha sido lo más duro de emigrar? Yo siempre digo que es el racismo, porque es algo para lo que yo no estaba preparado, es algo que me ha costado mucho gestionar y es como muy incómodo en ese sentido.
1: ¿Tú estás en una lista? ¿Tienes una
0: sí,
1: lista?
0: Sí, de hecho, en algún momento haré algo con eso.
1: Claro.
0: Es tan asombrosamente y lamentable que... Es que es muy difícil que yo salga un día a la calle y que no me pase algo, ¿no? Como un gesto, una mirada, un hecho. Por ejemplo, ahora cuando venía caminando para acá estaba lloviendo, iba caminando por una calle, por Casanova,
1: sí.
0: Y viene una niñita saliendo de una tienda, ¿no? Y yo, pero una niña sola de 2 años. Y yo me quedo así, una niña, y no hay nadie alrededor. Claro, y la cojo y bueno, ¿y dónde están tus paras, no? Claro, y después viene el papá así como, no la toques, no la toques, suéltala. Y se va caminando y ni me agradeció nada, la niña se iba a la calle. Y yo me quedé, pero pensando en la falta de educación del señor que se viró y entonces se va a donde está la mamá y le dice, bueno, es que mira Barcelona como ya está, ¿no? Ni siquiera se pueden escapar los niños porque mira lo que se encuentra.
1: Ya.
0: Sí, la señora, en el no fondo, claro, lo que yo no voy a decir lo que yo pensé para mis adentros, ¿no? Es como, bueno, tenía que haber hecho una alfombra roja y que bueno, ¿no? Pero no voy a decir lo que pensé, ¿no? En fin. Entonces es así todos los días, ¿no? Te contaba el otro día lo que me pasó en mi edificio, que es muy gráfico, ¿no? Que bajaba al edificio y me encontré una bolsa afuera de una casa y estaba cerrada y de pronto sigo caminando por la escalera y viene otra señora corriendo y mete la cabeza dentro de mi bolsa, como si yo le hubiera robado la bolsa. Ya, porque claro, ve un negro bajando la escalera, ella había dejado la bolsa afuera y por supuesto, bueno, sin contar lo del metro, lo de la guagua, que me detiene. Sí, el otro día igual me cogió tarde para ir a buscar a mi hija hace como un mes y medio, iba tarde corriendo con la bolsa, claro, una sirena, el concert de Zen, parado, detención, DNI, no, bueno, puede continuar.
2: Claro,
0: pero por al lado mío, ¿quién iba? Los que hacen jogging, los blancos, ¿no? Corriendo, haciendo deporte. Sí, no tengo ni derecho a correr, ¿no? Y es así todos los días, ¿no?
1: Y cada día tienes uno, dos o tres.
0: Exactamente. Entonces yo las anoto en un Word, bueno, claro. Y algún momento haré algo.
1: Claro, claro, sí. Claro. De unido. Perdona, claro, puse una cosa, la teva filla Lala, que jo m'ha fet molta gràcia, perquè tu estàs escrivint unes columnes al Plural, a Catalunya Plural, que recomanem molt, és un mitjà de comunicació, Catalunya Plural, ara a més hi escriu Plural, ara realment Plural per fi, si escrius tu, Catalunya Plural, unes columnes de Bran Fine de Noa a Catalunya Plural. És un mitjà digital molt recomanable. Bueno, vaig coincidir amb un col·lega, amic comú, i diu, ah, l'Abraham, sí, és veritat, tal. Diu, i em va explicar que la teva filla, Lala, imita el vostre accent de la seva mare. ¿Esto cómo es?
0: Clar, ella arribó aquí a Barcelona quan tenia un any i mig i clar, tiene 5 ara, bueno, 6 en agosto, entonces sí. Claro, ella es habla perfecta el catalán. De hecho, yo no sé si su primer idioma es el catalán o el castellano. Sí, sí. Logra, y claro, tiene acento de Barcelona. Entonces, cuando ve a mí y a su madre hablando en cubano, con acento cubano, le da risa y nos imita y se burla de nosotros.
1: ¿No? Nuestra cara.
0: Sí, total.
1: Otra buenísima. Bueno, un aplaudiment, por favor, porque acaba d'entrar una de las personas más importantes d'aquest país. Yo digo amb todas las letras, es un artista increíble, el señor Gonçal Subré. Bravo. Què tal estàs, Gonçal?
3: Ai, quina arribada.
1: Quina arribada, home, què menys. Bueno, ara parlarem amb tu, Gonçal, però he de fer una... Com comprendràs, com que estem al món que estem, hem de fer una petita secció d'esports, però bueno, tot bé?
3: La mar de bé.
1: Ja sé que no s'ha de preguntar això, però perquè la gent se situï, quina edat tens?
3: Doncs mira, d'aquí dos dies em fa 74.
1: 74?
3: Sí.
1: I uns...
3: I uns
1: collons, 74. Digues la veritat, Gonçal, no siguis coqueto.
3: Jo estava a la muntanya.
1: Sí, ja ho veuràs.
3: Era una cabaneta.
1: Sí.
3: I ara sí que aquí a la ciutat fet un borreguet.
1: Fes un borreguet, sí. Però a quina edat faràs?
3: Com?
1: Tu tens 40... Posa't els cascos, posa't els cascos, però tu en deus tenir...
3: Sí, perquè estic molt sord.
1: Estàs molt sord, ja. Escolta, en deus tenir 94, 94.
3: Patirem, eh?
1: Patirem? No, més del que hem patit ja no, impossible. Ara t'ho posen. També tenim aquí el Pere Pedrals, que és el comissari de l'exposició, un gran fracàs al Museu Can Framis. Ja era hora que Barcelona i Catalunya dediqués una exposició retrospectiva. Perdona que t'ho digui, ja era hora, eh?
3: Sí, molt content i agraït a la Framis.
1: Clar. Però ara parlarem amb tu. Però abans, senyores i senyors, ha arribat ja per fi Mireia Giró i la repassada esportiva.
2: Àlex Márquez ens ha fet saltar el cor aquest cap de setmana que hi ha el Gran Premi de Catalunya. També ens vam emocionar fa dies veient un vídeo intern de Ducati en el qual el seu germà Marc Márquez plorava impotent confessant a l'equip que tenia un problema al braç i que se li acabava la temporada. I aquest vídeo, recordem que era intern, o sigui que el van publicar amb tota la intenció d'emocionar-nos i fer-nos plorar, que en el meu cas ho va aconseguir. Després també hem vist a Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol, somicant d'alegria d'haver guanyat contra l'Atlètic Club després de 18 partits sense guanyar, 12 perduts i 6 empatats. I també ens ha estovat al cor Robert Lewandowski, primer amb el vídeo motiu que va publicar a les seves xarxes per anunciar que deixa el Barça, i amb les imatges d'ahir acomiadant-se de l'afició al camp. Llavors, els culos, que com ell els hi va dir, en lloc de culers, els hi va dir culos.
1: Els culos, mires dels nostres.
2: Han plorat.
4: Bueno, no ho ha desencaminat, ens diem culers pel culo.
1: Ah, sí? Això? Ah, no sabia això, com
4: sí,
1: és?
4: Sí, perquè el primer camp del Barça hi havia un muret i la gent s'asseia per veure el partit al mur i els que passaven al camp de les Corts.
1: Val, això ens ho acaba de dir, al camp de les Corts, ens ho acaba de dir per cascos també, l'Ernest Ferrer, que tot el que sigui.
4: I la gent que passava per allà, mira els culers, mira els culers.
1: Ah, els culers, els culs.
4: Es veien els culs.
1: Ah, que bo, que bo.
5: Hi culos.
2: Hi culos.
1: Hi culos.
2: Llavors, bé, jo he vist plorar per Lewandowski a paios que van plorar el dia que va néixer el seu fill, saps? I això que ho deixa perquè se'n va a l'Aràbia Saudita, en teoria, presumptament, a cobrar una suma astronòmica.
1: Carai.
2: Sí, que vull dir que el drama és relatiu, perquè si és tan dramàtic que es quedi al Barça, que cobrarà menys, però no farà tanta pena, no? O què? Jo ploraria per altres coses, sincerament. Però bé, ens ha emocionat. Jo també vaig emocionar, abans de saber d'això de l'Aràbia Saudita. Total, que resulta que en el futbol i en l'esport de mascles com cal, estan tot el dia plorant i emocionant-se.
1: Jo t'entenc.
2: Que jo trobo superbé.
1: Bueno, sí, tot això, el feminisme, les cures i tot aquest rotllo patatero ha servit perquè els homes puguin plorar en públic. Saps què ho dic o no?
2: Però com que s'han passat tota la vida...
1: Al final ha servit per això, doncs pues mira, tot el d'altre és una merda, però ara resulta que ell també pot expressar els seus sentiments, a trenques i barranques, però molt bé.
2: I a més, tot el dia, és un vessament sentimental...
1: El sou no te la pujaran, maca, però el que seria fotre's una bona llagrimeta i emocionar-se en públic, molt bé, doncs molt bé, home.
2: Molt bé. Llavors, com que s'han passat tota la vida fotent-se de les pel·lícules i sèries romàntiques, titllant-les de porqueria sentimentaloide per dones i gais, fent-nos sentir tan burres que les miràvem d'amagat, perquè el nostre nòvio cultureta que feia curs pensant-se que era el nou Godard, doncs no ens veiés, no? Que estàvem mirant això. I ara resulta que ells... És una cosa que estan tot el dia plorant i, a més, està aquests drames dolentíssims que s'estan muntant, els hem d'aguantar i estan socialment acceptats. Cosa que els nostres no. Llavors jo, clar, m'he relaxat veient tot això. M'he relaxat i aquest cap de setmana
1: ara.
2: M'he deixat anar i he vist la sèrie Off Campus?
1: La
2: de Prime, terrorífica. Però ho he vist amb una tranquil·litat intel·lectual mai vista abans.
1: Però de què va? Sí? Off Campus?
2: Sí, és una comèdia... Bueno, és un drama romàntic adolescent.
1: Sí, sí, sí.
2: És com allò de El verano que me enamoré, però la versió 2 diferent.
1: Ah, no? Molt bé.
2: I una mica els Bridgerton,
1: sí,
2: que cada temporada estaran, es fixaran posant el focus en una parella.
1: I sempre és el off-campus.
2: Off-campus, sí, un institut, val.
1: Un institut.
2: Llavors me l'he tragada sencera en dos dies.
1: Molt bé.
2: Me l'he ficat pec, total, allò que diuen, i m'he deixat molt satisfeta, ficcionalment parlant, malgrat complir tots i cada un dels patrons de sèries romàntiques d'institut, que són, ja saps com acabarà des del minut 1, que això ens encanta saber com acaba.
1: Com acaba?
2: Home, però és que acaben junts, saps?
1: Ah, acaben junts,
2: Els que no se suportaven, no?
1: I són nen i nena, diguéssim.
2: Sí, de moment sí, però...
1: Tot,
2: però bueno, pot canviar.
1: Tot com ha de ser, Tot com ha de ser, val.
2: Dos, allà ningú estudia i no entens com es troba el curs.
1: És veritat.
2: Perquè està tot el dia amb un avall, doncs el treuen al curs.
1: Sí, sí, perquè són pocs estudiants.
2: Però no saps quan. I tres, tothom és tan guapo i té tant de pretty privilege que dius, no hi ha manera de creure's la trama i els conflictes que tenen, perquè dius, toma aquesta cara, no crec que això sigui un problema, això que et passi. Però mira, jo molt satisfeta, tu, perquè ara que ja podem plorar tothom, doncs plorem tots.
1: O sigui, Off Campus, no?
2: Exacte.
1: O seria, molt bé.
2: És el nou porno.
1: Escolta, parlant de sèries, ens vols recomanar una sèrie molt bona,
2: sí,
1: a la qual t'has enganxat aquesta setmana. Fixa't.
2: Sí, que és la Fana Filmin, que és Breaking Real Madrid.
1: Breaking Real Madrid.
2: Que és el colabrot del Real Madrid.
1: Molt bé.
2: Que és el millor que he vist últimament. He pres apunts, fins i tot, per ser guionista, perquè és una cosa que no t'ho esperes, uns girs dramàtics, brutals. Brutal. surrealistes i les crispetes s'han acabat a casa, perquè és que m'ho he passat teta. No sé, no sé si es collia off campus o això del Real Madrid. Que és clar, és un reality, és un reality.
1: És un reality.
2: L'únic que m'ha sabut greu és que Florentino no m'hagi esmentat a la seva mítica roda de premsa.
1: De debò?
2: Perquè jo que el vaig criticar tant, doncs el tio s'ha carregat a tots els periodistes i comentaristes, menys a mi. I quan va dir allò de...
1: Quina barra.
2: Hi ha una dona que ha escrit contra mi i que no sé, no sé si sap de futbol o no... Doncs jo pensava que era jo.
1: Et vas fer il·lusions.
2: Em vaig emocionar pensant que era jo i resulta que no, que era una de la BC que es diu María José Fuentálamo.
1: Vaja.
2: I no era jo. Llavors, jo que m'ho treballo molt per opinar sense saber de futbol i trobo que, no sé, que alguna cosa m'hauria de dir de mi, perquè a més no saber de futbol avui en dia és molt complicat, perquè és de tot arreu, vulguis o no, saps alguna cosa. Tu menges. I a més és que tampoc és tan difícil saber de futbol. O sigui, que no saber-ne realment és molt complicat. Trobo que, bueno, tant de bo treballés a l'ABC per estar a la llista negra de Florentino.
1: Que fosca, vols dir, no?
2: Sí, perdó, veus, mira. Tan, tan, tan. A la llista, no sé.
1: Sí, sí, fosca.
2: Fosca. Però, clar, ser catalana, dona, i fer la repassada esportiva, doncs no m'ha ajudat, això. Llavors...
1: Ja, és que és veritat, va en contra teva.
2: I, a més, és que crec que ser de l'ABC ara té prestigi, dona prestigi, enviaré el currículum. Que no sé si us n'heu adonat, però des de que el Florent ha cancel·lat la seva subscripció al diari aquest de dretes, doncs les dues Espanyes comencen a desdibuixar-se.
1: Bueno, no et pensis.
2: Perquè ara són la resistència.
1: Són la resistència. Sí, Florentino, ara, sí, sí.
2: Clar, perquè ara ja ABC ja és el dimoni, diguem.
1: Sí, és increïble, és increïble.
2: Doncs llavors ara tots volem ser de l'ABC, tu.
1: No, perquè aquí, és que a l'hora de ser fatxa sempre es pot ser una mica més fatxa. És el que la gent
2: ah,
1: no
2: exacte, ens hem ficat això al cap. També.
1: O sigui, tu ets fatxa, però els fatxes sempre poden arribar a ser una mica més fatxa.
2: Però més clar...
1: No troben que estigui... O sigui, fins que no arriba a la càmera, ells, fins que no fa olor a gas, fins que no fa olor a gas, ell no està tranquil. Sempre pot arribar a ser una mica més fatxa, t'ho dic. Ara hi ha Juanma Moreno Bonilla, que serà, ara resulta que serà el que aturarà Vox a Andalusia, que això ja veurem que serà que no, però ja veuràs, això serà increïble. Però no, no passarà. I, o no ho sé, però bueno, i ara i aquest senyor desfensa de l'ABC. Vinga, home, para. Florentino Pérez, de totes maneres...
2: No, és que a més, ABC és com la premsa lliure, no? Sí, els que poden parlar...
1: Els
2: antisistema.
1: No, no, és que és increïble. Bueno, escolta una cosa.
2: Jo ja miro el currículum per si de cas.
1: El Barça femení imparable.
2: Exacte, perquè bueno, són guanyadores de Lliga de fa setmanes, vencedores de la Copa de la Reina aquest cap de setmana i dissabte juguen la final de la Champions a Oslo.
1: Quin tute, no? Aquestes.
2: Llavors, el que m'interessa a mi, dades. Que gràcies a la Champions, aquesta temporada, el Barça femení ha guanyat 1.750.000 euros. Si guanyen la Champions, guanyen 200.000 euros més, o sigui que al final guanyaran 1.995.000.
1: Però això on va parar?
0: Però...
2: Al Barça.
0: Per jugadora?
4: No,
2: no, no.
4: Sí, el club. El club.
1: També.
4: No. El club ingressa aquests Vaya diners tela. Gràcies als triomfs. Les victòries
2: llavors, clar, és menys
4: femení.
2: Que els equips masculins.
1: Però menys bastant
4: però
1: menys.
4: Però la pregunta és a on aniran aquests diners. Clar. Haurien d'anar un altre cop amb elles.
2: Clar, clar, clar. Bueno, no sé, però el que importa és que han batut rècords perquè mai havien rebut tants diners com aquesta xifra.
1: Ja t'entenc.
2: I com és això? Perquè la UEFA ha augmentat la dotació econòmica als equips de femenins de la Champions. I l'any que ve es veu que l'augmentarà encara més.
1: Molt bé.
2: Per tant, la meva teoria, com més diners, més nivell tindran. Més independència i menys comentaris de cunyats, que hauran de xapar la boca.
1: Clar.
2: Llavors, aquest és el feminisme que a mi m'interessa últimament, que estic molt ficada, m'hi he ficat del
1: molt
2: tot.
1: Bé, molt bé.
2: Que és una nova versió de ser feminista que es tracta de fer-te rica.
1: I punt.
2: Llavors, comença a guanyar diners a marxes forçades.
1: Sí, molt bé.
2: I així és la teva posició, la teva postura política és aquesta,
1: sí,
2: no?
1: Sí, és el d'anar a partir de botit, també, aquest, sí.
2: Sí, però clar, sense la teoria, clar, llavors no funciona. Llavors, com es fa? Clar. Veu que és això, que t'has de formar en educació financera, passar de la síndrome de la impostora, i invertir bé els diners i fer-los créixer.
1: Molt bé.
2: Llavors, jo no ho he començat a aplicar encara, perquè he estat molt ocupada treballant com a subalterna,
1: ara, clar,
2: no he tingut temps. Però demà començo, us ho juro, perquè he llegit molt sobre el tema, que vol dir que he vist molts vídeos d'Instagram, d'una tal Tori Dunlap, que ha escrit un llibre que es diu Feminisme financer,
1: molt bé.
2: Ha creat un moviment i tal, bueno, jo crec que estic preparada si m'ho llegeixo tot i tal, i a més no patiu, perquè es pot aplicar la teoria feminista financera i ser anticapitalista al mateix temps.
1: Això
2: només faltaria, perquè a veure si les feministes hem de ser les úniques que no ens contradiem. Sí. Doncs clar que sí, home. És que jo estic farta ja de proclames, de fer pedagogia, de convèncer els beneficis del feminisme per tothom i tal, d'argumentar amb dades fonamentades. Ja ara doncs, posem-nos a guanyar diners com el Barça femení I encara que no ens ho mereixem, vull dir, guanyar diners encara que no ens ho mereixem.
1: I punt.
2: I a facturar de debò, no cantant-ho quan ens posem Shakira mentre plorem.
1: Clar, perquè,
2: o fer aquestes factures que són gairebé igual que la quota d'autònoms. O sigui, a final de mes és... Ostres, gairebé he pagat com la quota d'autònoms. Doncs el que rebo és el mateix, no? Doncs ja està, i no caldrà donar més explicacions ni justificar res més. I visca el Barça, visca Catalunya.
1: I visca Catalunya lliure, clar que sí, home, que sí. No, sí. Ja et dic, si això el fa a mi, me pot entrar en contradicció. Mira, l'Ester Romagosa, insisteixo, que ella...
4: en realitat ho faig per salut.
1: Sí, ho fa.
4: Què
1: sí,
4: fa, què fa?
1: Fa l'operació en Vicky, s'ha tret el sucre, que ha dit una nutricionista.
2: Ah.
1: I el nutricionista que li ha tret el sucre està d'una mala hòstia.
2: I la llet de vaca.
1: Em diràs tu, però tu quina llet de vaca em prenies?
4: Home, jo un cafè amb llet de matí, boníssim.
1: I no et pots prendre cafè amb llet,
4: ara faig cafè a llet d'ametlla.
1: Llet d'ametlla, que és una merda, perquè l'aigua surt de...
4: Està
1: tot el Montseny, absolutament, xupat, perquè estan fent llet d'ametlla amb aigua. Bueno, prenta no, aigua. No sé. Un got d'aigua, la llet d'ametlla no és res.
4: No, perquè vull cafè amb llet.
1: Què?
4: Vull cafè amb llet al matí.
1: Pues noia, és que és increïble. O sigui, jo, de veritat, dic, estàs donant mal humor.
4: Jo diria que el que està de mal humor...
1: Jo no, jo estic supersimpàtic. Jo no he estat mai de bon humor. És una persona que tendeix a la depressió i que està de mala hòstia des del dia que va néixer. Llavors no entenc jo que... Però les que està... Pues ella ara és feminista, però com que té l'operació en biquini, el centre del sucre. Llavors,
4: no, ho faig per
1: jo,
4: salut.
1: O una... Sí, per salut, bé, calma.
4: Ho faig per salut?
2: Però vas com... Però l'operació biquini ja no hi és a temps, igualment.
4: Per salut, veus? Faig per salut.
0: Un clàssic, no?
1: Ara, vinga, escolta, posa'm, després de la publicitat, no us perdeu el que vindrà, perquè és increïble. El millor artista que tenim actualment... bueno, de moment aquí a RAC1, tenim. I, a més, al país.
2: Al
1: ja
2: món.
1: Veuràs. Exacte. Endavant.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
1: Bé, doncs a les 3:37 tenim alguna menció o alguna cosa interessantíssima a fer?
4: Sí,
1: no, després la farem. Bueno, doncs, senyores i senyors, amb tots vostès, un fort aplaudiment pel senyor Gonçal Sobré. Bravo. Bé, Gonçal, què tal estàs? Ja hem vist que... Bé, prou bé, eh?
7: Sí.
1: Molt
7: bé, gràcies.
1: Molt bé. Vens acompanyat del Pere Pedrals, que és el teu comissari. Què tal estàs, Pere?
8: Molt bé.
1: Sí, t'has aprimat, Pere? Tu t'has deixat el sucre o no?
8: Sí.
1: Veus? Què has fet? Perquè estàs molt mono.
8: Les Coca-Coles.
1: Ah, és que tu et foties Coca-Coles a punta pala, com que és baimiu, veia.
8: I cafè amb sucre, bueno, 3-4 cullerades.
1: Veus, tarda? Sí.
8: Doncs, noia, quedaràs
1: guà. Quedes guà, eh? I estàs tenint èxit?
8: 10 quilos?
1: Molt èxit.
2: Però esteu unint a l'èxit a perdre pes, eh? Això fatal.
1: No, èxit a follar, vull dir.
8: Va, rambla amunt, rambla avall, no paro.
1: No para, clar, no, també es pot tenir èxit sense estar... Sí, bueno, no sé, ara que em maló no vull riscar.
2: Sortim d'aquí.
1: No, exacte, foteu-vos sucre i endavant, escolta.
2: Feu el que vulgueu.
1: La merda, més no cal èxit, perquè és una merda. Escolta una cosa, a veure.
2: Azúcar.
1: A veure, el Gonçal Sobré, a veure si ens entenem. Ara hi ha una exposició fins al 31 de maig al Museu Can Framis, a Roc Boronat 116, al Poble Nou. Sort de la Fundació... Com es diu la Fundació?
8: Vilacases,
1: perquè sort d'això, perquè aquest país sort d'aquesta fundació, perquè si no, t'ho dic sincerament, que estaríem fets nyap. El Gonçal Sobré, si tu haguessis nascut a Nova York, o sigui, seria un, i ho dic, amb totes les lletres i el convenciment, i amb coneixement de causa. Si aquest senyor hagués nascut a Nova York o a París, o jo què sé, si no hagués nascut en aquest país, que realment és increïble la vergonya que vas fa haver nascut en aquest país, si aquest senyor hagués nascut a Nova York o a París, seria actualment una estrella de l'art internacionalment reconeguda. Tu hi estàs d'acord o no?
7: Si us plau, em sembla que exageres una mica, eh?
1: Pedrals, sóc jo que estic torrada o no?
8: No, jo convençudíssim.
1: Amb la mateixa obra, o sigui, amb la mateixa montante, la mateixa estructura, havent nascut al moment en el que vas néixer, etc. Aquest senyor neix a Nova York i tenim aquí una estrella internacional. En canvi, la teva exposició es diu Un gran fracàs.
7: Què es pot demanar?
1: Per què es diu Un gran fracàs, aquesta exposició?
7: Bé, jo diria perquè tants anys de pintar i exposar i no sé, acceptat, Això m'ha entristit una mica, però jo he continuat pintant des de jove, des de nen, no? I ara es veu que, doncs, el Pere m'ha trobat una mica interessant i m'ha portat a aquests museus. Jo volia ser... No cal un Picasso, però... Amb què s'ha agradat de ser professional, de viure de la pintura?
1: De viure d'això. Tu
7: no
1: has viscut mai de la pintura, no has
7: No, n'he fet ni cinc, en pintura i art.
1: Doncs diguem que tu ets una... Per altra banda, ets un exitós empresari, tens l'Hotel Romàntic de Sitges, el Renaixença, o sigui, ets un empresari del... Com diuen d'això? De la restauració, diguéssim, o del Montaler,
7: Jo vaig començar a... anar-me'n de... Jo era pastisser, diguéssim.
1: Sí, a casa teva eren pastissers?
7: Sí, i volia, doncs, viure, perquè la pastisseria era una feina molt esclava. I moltes hores de feina i pocs diners, etc. Decidi que vaig poder, volia establir-me a Sitges, una pastisseria. Però vaig anar buscant locals i llocs on poder... instituir aquesta pastisseria, sí. Però no vaig trobar realment... I en comptes, vaig trobar una casa i aquelles senyores, unes velletes...
1: Una casa d'indiano, amb dues velletes a dintre.
7: D'indianos, exactament. Llavors em van dir que per què no poses una fonda? Llavors vaig canviar i vaig posar la fonda.
1: La fonda que va ser l'Hotel Romàntic. Saps que vas perdre la virginitat amb l'italià? Sí, a l'Hotel Romàntic?
7: Sí.
1: Vaig perdre jo la virginitat. Bastant mal perduda, per cert.
7: Ah, sí?
1: Bueno, perquè jo ho he explicat altres vegades. Ell? Pues bueno, no te lo puedo decir ara, pero bueno. No era major d'edat, però bueno, jo la virginitat me molestava moltíssim i llavors me la vaig perdre, un senyor se'm va acostar, un noi, i el vaig perdre l'italià, no? Bueno, molt malament, jo no tenia experiència, ell clarament tampoc, però bueno, aquí és on vaig decidir jo que havia de seguir insistint a l'assumpte, perquè dic, vaig pensar això, el sexe no pot ser això. Però vull dir, sí, l'Hotel Romàntic, perfectament, recordo l'habitació i tot perfecte.
7: Sí, allà, jo vaig estudiar molt, i vaig interessar molt amb les tècniques de l'art, la història, etcètera.
1: Anem a parlar de l'exposició, perquè, clar, l'exposició es diu Un gran fracàs, efectivament, perquè és un senyor que no ha venut mai una pintura, com aquell qui diu, no se t'ha reconegut, jo crec, com se t'hauria de reconèixer a les institucions públiques, als galeristes, als museus d'aquest país, etcètera, etcètera, però clar, tu ets pioner en moltíssimes coses. Per exemple, el primer happening documentat d'Espanya és una obra teva.
7: Sí, i uns companys, esclar.
1: I uns companys, esclar, perquè a més tu és veritat que sempre has treballat en col·laboració amb altres artistes,
7: sí.
1: Amb l'Ocaña, amb el, diguem, Pedrals, amb la Montserrat Torres...
9: Amb la Torres i Tarrés, també amb els germans...
7: Sí, el Domingo, el Rafael Orri, que va ser un actor...
1: Sí. És que tu feies exactament una cosa que es feia, que a Catalunya quasi bé ningú la feia...
4: Què és un happening?
1: Bueno, un happening, explica-ho, Pedral, explica-ho tu.
4: Què és un happening?
9: Me cago en la...
1: No, és que ha deixat el sucre i no, ho has d'explicar tot.
9: Aviam, és que ja les diferències entre el happening i la performance són així...
1: Bueno, però és dilluns, doncs mira, accelera.
9: El happening seria com... que difícil. Doncs seria diferent de la performance perquè diu, hi ha com un programa establert, diuen, farem això i això. Tu et vas a un lloc...
1: El happening.
9: On et trobes que els artistes realitzen una sèrie d'accions, d'actuacions...
1: I la performance?
9: I la performance seria una cosa, crec jo, que ja has dit sempre que no sóc d'història de l'art, que sóc traductor, però la performance seria una cosa que és performàtica, llavors que genera o fa reaccionar d'una manera a l'espectador, entén-me. Saps què vull dir?
1: Perfectament, perfecte. Ha quedat clar? No. Bueno, la primera persona. Després, tu el 1964 vas exposar un cul per gran, un cul, una pintura que era un cul. T'agrada molt pintar culs. He vist a l'exposició, hi ha molt de cul, molt d'ojete, molta polla...
7: Home, jo, essencialment, el que al principi, al veure que jo no tenia cap èxit, doncs vaig pensar, mira, em guanyaré la vida amb la fonda,
1: sí.
7: I a l'hivern, que era un hotel d'estiu, no?
1: Sí, i tant.
7: Jo pintaré el que em doni la gana, el que em surti.
1: Molt bé.
7: I llavors vaig portar quadros a galeries i totes em donaven l'esquena. I segurament era perquè jo pintava... per exemple, el primer quadro que vaig presentar en una galeria... era un díptic, m'entens?
1: Sí, sí.
7: És com un llibre, no?, de fusta.
1: Sí, sí, sí, un díptic.
7: I el vaig pintar a l'ou.
1: Sí, sí.
7: I amb una fulla, que era bastant gran, vaig pintar una gran cigala.
1: Sí.
7: I llavors, a l'altra, vaig pintar una esquifida formiga.
1: Ja t'entenc.
7: A mi sempre m'ha agradat la idea d'aquesta història, no? De la formiga i la cigala. Està. Jo soc més de cigala.
1: Ja, clar, tu ets més de cigala que de formigues has estat.
7: Jo soc més de cigala, però sóc una formiga.
1: Ja t'entenc, perquè tinc. I al centre què hi havia?
7: Com?
1: Al centre has dit un díptic.
7: No, al centre hi havia, doncs, com es diu això?
9: La bisagra.
2: Sí, la frontisa.
1: Ah, val. No, però com que era un díptic, una formiga.
2: No, un díptic, no, un tríptic.
1: Ah, un díptic, que sóc dislèxic, clar, molt bé. Escolta una cosa, clar, després, aquest cul, tu vas pintar un cul el 1964, pensem que és Gonçal Sobrer abans d'Ocaña, tu el vas conèixer, l'Ocaña, més a més, sí. Col·legues, no?
7: Sí, posteriorment, sí.
1: Després, una altra cosa, que també tu vas, com que ningú t'ho va demanar i no estaves en el circuit, diguéssim, institucional, però tu tens una proposta que també podem veure a l'exposició de l'altar major de la Sagrada Família, no? A finals dels 90 i principis dels 2000 vas proposar l'altar major, unes pintures per l'altar major de la Sagrada Família.
7: Sí, una decoració per l'interior de la Sagrada Família.
1: Sí. I quina temàtica o quines escenes, per exemple?
7: Bé, hi havia, què et diré jo, monstres, el més essencial, perquè jo estic molt descontent, diguéssim, amb la humanitat sencera, no? Particularment.
1: Clar.
7: Veig que no ens entenem, veig que passa la història i sempre és el mateix, es reprodueix.
1: Uh-huh.
7: Els odis, les guerres, i passen diferents partits, i veig que no... Llavors, aquí em vaig espavilar a posar totes els possibles defectes que jo veig a l'humanitat. També vaig enviar-los un llibret, no?, amb tots els dibuixos de...
1: Els de la Sagrada Família els hi vas enviar, la teva proposta.
7: Sí, de gent, doncs, que...
1: I et van fer cas?
7: Com?
1: Et van fer cas?
7: No.
1: Encara això no temps, no? Perquè ara que ve el papa, potser estaria molt bé que recuperessin els teus dibuixos, diguéssim, la teva proposta per l'altar major de la Sagrada Família. Jo crec que funcionaria molt millor que possiblement el que hi ha ara. Després, a tu, hi ha molta gent que es pensa que ets mort.
7: Sí, perquè jo vaig decidir a fer moltes comèdies. No sé si se'n diuen happenings o performance, jo no ho sé. Però a mi, ja et dic, jo abans era una cabareta i m'agradava sempre, doncs, fer bromes i riure, però ara ja vosaltres el que veieu és una ruïna.
1: Però llavors, escolta, per què la gent es pensa que estaves mort, que ets mort? Hi ha gent que encara s'ho pensa, que ets mort.
7: Sí, m'agradava com si, diguéssim, s'ha acabat. Estic molt descontent, no?
1: Sí.
7: I doncs em moro, no sé.
1: Però vull dir que això ho dic perquè tu un dia vas fer això, una comèdia, et vas posar dintre d'un taüt, la gent anava passant,
7: sí.
1: Va ser una mena de performance, digui com vulguis, happening, que era la mort de l'artista, diguéssim, sí. I a més vas...
7: Però tenia un motiu, que era el tòpic, que quan un artista es mora, llavors el revaloritzen,
1: i
7: els seus quadres valen diners, i els...
1: Clar, tu volies morir... Vas provar per veure si revaloritzaven l'obra. Exacte.
7: De tota manera, la pel·lícula la va fer una amiga meva, la directora, per...
1: La Montserrat Torres?
7: No, per la...
9: El Tot Art.
7: Què?
9: El Tot Art.
7: No, ho vaig fer-ho per la televisió espanyola.
1: Ah, val.
7: Però em va dirigir la Montserrat Torres.
1: Sí, que és una altra.
7: I llavors, doncs, representava això.
1: És a dir, tu vas simular la teva mort,
7: sí,
1: per veure si es revaloritzava la teva obra i et feia ric, tot i mort.
7: No, era com un argument. Sí.
1: Però ho dic perquè, a més, veu imprimir, diguéssim, l'esquela,
7: sí,
1: no? I el recordatori,
7: sí,
1: i clar, Gonçal Sobrer, no sé quants, 1900, sí, i pico, mort.
7: Sí,
1: hi ha gent que encara es pensa que ets mort, eh?
7: Tot un argument. Sí,
1: que pràctic, sí, no, això? Ja,
7: però sempre he fet grups, o sigui, Hi ha molta literatura a la meva pintura, sempre...
1: Tu escrius cartes, no? Ets molt d'escriure cartes?
7: Sí.
1: A més, tu ets molt bon escriptor, a més, molt
7: divertit. Hi ha una història sempre, eh? Per exemple, vaig pintar el 16 de juny.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
2: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: Les altres van venir els anarquistes, els comunistes, i allà hi havia tanta divisió que s'odiaven els uns als altres al final i es mataven. Hi va haver-hi... En fi, que no es podia aguantar. Llavors va haver-hi un senyor amb molta...
4: distinció.
3: Visibilitat, no, espera, molta virilitat.
5: Virilitat.
3: Sí. Ah. I ell ho va arreglar tot. Però també ho va arreglar amb matant.
5: Clar, sí, és que a vegades sí. Es fa la tira pel dret.
3: Llavors, una majoria la va matar al camp de la bota,
5: sí,
3: I els altres van venir a marxar a la platja d'Argelers.
5: Uh-huh.
3: Bé, doncs, llavors el poble nou va desaparèixer i el van ajuntar. Ara és poble nou i ara és mort, ja no existeix. Ara de les xamanelles en diuen el Palo Alto, ara... dels croissants em diuen medies lunes. I si vols anar al barber has d'aprendre a llegir barbershop.
5: Clar.
3: I si vols fer un esmorzar de forquilla i ganivet, has de demanar un brunch.
5: Clar. O sigui, tot una merda.
3: I llavors aquest poble va desaparèixer, però en va quedar un, que va ser el drapaire.
5: Uh-huh.
3: I aquest home era un anarquista, un ateu, era una persona totalment contrària al gènere que hi havia llavors. Bé, doncs, jo era un nen, passava per allà al davant de la deixalleria, i el que tothom veia, porqueries i trossos, mobles abandonats, etcètera, per mi eren joies, era la cova de l'Alibaba, saps?
5: I... És a dir, que tu...
4: Eren tresors.
5: Una de les tres inspiracions ha estat tots els trastos del drapaire que passava per Poblenou, eh?
3: Sí.
5: Veus? Ho dic, és que ho he d'acabar perquè m'he quedat sense temps.
4: Però et seguiríem escoltant, eh?
5: Però, a més, com que ets mort ja, saps? Vull dir-te...
6: No, però aquesta història que estava explicant sortirà publicada en el català.
5: Ara.
6: És a dir, que qui vulgui
5: seguir el final... Però jo crec que hauràs de tornar un altre dia, perdona. Sí. O et gravarem un dia i ho emetrem. Farem com un podcast, one day podcast. Perquè ha valgut molt la pena. No us perdeu l'exposició de Gonçal Sobré, història d'un gran fracàs, es diu Un gran fracàs de Gonçal Sobré, fins al 31 de maig al Museu Can Framis, al carrer Roc Boronat 116 del Poblenou. Us ho dic de veritat, eh? És una oportunitat única de veure en directe un artista que no té fama internacional perquè som un país de merda. Aquesta és la realitat. Una abraçada.
7: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
8: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
7: Escolta'ns el cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
8: Tots els podcasts de RAC1.
7: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
8: Noves funcionalitats premium.
7: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
8: Fàcil, intuïtiva i renovada.
7: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: Doncs molt ràpidament, perquè estem super fora de temps, però te'n recordes de ta mare, que es va dir Llurema, i Prince, que va dir, ja no vull dir Prince, sinó que em diré no sé què? És que la gent pot canviar de nom. Escolta, això doncs li passa a Securitas Direct.
4: Com li passa a Securitas Direct? Com a ta mare. Securitas Direct, que ara es diu Very Sure. Canvia Very el nom, sure. Però no el que són els primers a protegir. Securitas Direct, ara és Very Sure, la teva Very companyia sure. De sempre, més forta que mai.
5: Escolta, moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi molt bé. Tornem demà.

0: Disco. Mira tu quina bilgaria que acabem de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat, i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
1: Vostè primer, amb Marc Giró.
2: Avui hem conegut, hem sabut de bon matí, que Hisenda li haurà de tornar a la cantant colombiana. Això sí que és una bona notícia de bon matí. Que et diguin, et truquin i et diguin, mira, finalment aquests 60 milions d'euros...
3: 10.000 milions de
2: pesos. ...que vas pagar a Hisenda, resulta que te'ls han de tornar.
3: Ai?
2: Després que l'Audiència Nacional li hagi donat la raó en la causa oberta respecte a l'exercici fiscal del 2011. D'aquestes i altres coses en parlem tot seguit amb el Toni Muñoz, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia i col·laborador de RAC1. Toni Muñoz, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Com deien, excel·lent dia per Shakira, no tant per Hisenda, tot i que, tal com ens explicava fa un moment, Marc Poyato ja ha dit que presentarà un recurs a la sentència.
4: Sí, perquè sobretot no li han donat la raó, no? Que és com esperaven, i és que tota aquesta disputa sorgeix a l'any 2016, quan Hisenda interposa un acte d'inspecció contra els comptes de Shakira. Sempre sobre la base que consideraven que l'any 2011... fins a l'any 2015, però clar, l'any 2015 ella ja estava establerta a Catalunya, ja vivia amb Gerard Piqué, tenien criatures, però tiren una mica enrere i diuen no, és que des que va començar la relació amb Gerard Piqué, Shakira ja vivia a Barcelona, vivia a Espanya, i per tant havia de tributar tots els seus impostos, és a dir, tots els seus guanys, i després tot el seu patrimoni a la Hisenda espanyola. Aleshores, aquí hem de recordar doncs, que ja fa uns quants anys doncs, Shakira va haver d'afrontar un procés penal perquè bé, es considerava que havia comès un frau fiscal. Val? Recordem que la diferència entre una inspecció administrativa i un frau fiscal és la quantitat que tu defraudes. Si tu defraudes més de 120.000 euros, ja és un delicte fiscal i ja vas per la via penal, és a dir, et poden imposar una pena de presó. I us preguntareu, home, doncs aquest per què ha anat per la via administrativa? Doncs perquè l'any 2016, quan es va obrir això, ja estava prescrit. Havien passat més de 5 anys, l'exercici 2011, i per tant estava prescrit. Per tant, només s'ha pogut obrir o... És a dir, aquesta causa només ha transcorregut per la via administrativa.
2: La dels 60 milions.
4: La dels 60 milions.
2: A tot això, deixa'm dir, perquè hem de refrescar la memòria, que Shakira ja va ser condemnada per frau fiscal pels exercicis fiscals del 2012, 13 i 14.
4: Aquests són els que...
2: I en aquest cas, ella va arribar a un pacte amb Hisenda i va pagar la multa. Però en aquest cop, però en aquesta ocasió, en aquesta nova causa que ens ocupa, ella ja no va... O sigui, va pagar, però ja va interposar aquesta denúncia contra Hisenda.
4: Exacte. És a dir, aquí hi ha la causa penal, que al final ella no va voler arribar a judici, és a dir, va voler conformar-se doncs, amb una pena, allò que a vegades et diuen, bueno, doncs, si vols una pena molt més baixa, doncs acceptes els càrrecs, pagues, i d'aquesta manera tots contents. No?
2: Una mica... també, si no recordo malament, és el que va fer Messi.
4: És el que va fer... Bé, Messi sí que va anar a judici, eh? Sí que va anar a judici.
2: I va perdre?
4: I va perdre, sí. I li van imposar una pena, si no recordo malament, de 2 anys i 1 mes de presó.
2: I el que sí que és cert, no va arribar al pacte.
4: Sí, que allò va ser molt, molt comentat perquè el fiscal... l'advocat de l'Estat va dir que Messi era un capo criminal. Dient que era el líder d'un entramat societari fet per...
2: Que després va passar el mateix amb altres jugadors del Real Madrid i no van arribar a judici, sinó que tots van pactar abans d'arribar a judici.
4: Exacte. És a dir, aquí hi ha molts casos similars, doncs, que molta gent, sobretot molts futbolistes, doncs, que arriben a un acord amb Hisenda, o almenys amb la justícia, passen per caixa, accepten una pena mínima de presó i ja està. No? El que ha passat avui, per això, no és la via penal, sinó és la via administrativa, perquè, com dic, la via penal en aquest cas estava prescrita. Què és el que deia Hisenda? Doncs Hisenda deia que l'any 2011, que és quan va començar Shakira la seva relació amb Gerard Piqué, doncs Shakira passava molts dies aquí a Barcelona i que, per tant, se la podia considerar resident fiscal a Espanya. Clar, l'any 2011 és l'any de la gran gira que es diu Sale el Sol de Shakira. És a dir, que la va portar per 137 països i va fer concerts durant tot un any. Aleshores, clar, aquí...
5: Va fer pasta.
4: Va fer molta pasta, evidentment. Però, clar, aquí, a nivell fiscal, on pagues els impostos? On vius? no? Ella, des de l'any 2007, tenia residència a les Bahamas, val? Les Bahamas, paradís fiscal, fins a l'any 2011, justament, que arriba un conveni, no, de col·laboració amb les autoritats espanyoles i, per tant, deixa de ser paradís fiscal.
5: Quina casualitat.
4: Ella, diguéssim, tenia una casa allà, passava algunes estades. Aleshores, què deia Hisenda? Doncs Hisenda diu, bueno, però tu has començat ara una relació amb Gerard Piqué, passes molts dies a Barcelona, encara que no siguin dies sencers, val? Encara que no siguin dies sencers. Clar, deia, per exemple, tu vas a Stuttgart, passes per Barcelona i l'endemà te'n vas a un altre lloc. Clar, passes unes hores a Barcelona. Aleshores, Hisenda considera que això són absències esporàdiques del teu lloc de residència. És a dir, tu te'n vas a Stuttgart, però el teu lloc de residència és Barcelona. Aleshores, aquí hi ha diverses maneres de la jurisprudència, diguéssim, la llei, de cara a determinar si allò és la teva residència o no és la teva residència. I en aquest cas, doncs, Hisenda el que va calcular, per una banda, és quants dies va passar a Barcelona, no? En teoria, per ser resident a un país, has de passar la meitat dels dies més un a l'estat espanyol, no? En aquest cas, 183 dies. Però van comptar...
5: La meitat dels dies d'un any.
4: D'un any, sí, exacte. Clar. És a dir, si vostè passa més de 183 dies a Espanya, doncs ha de pagar els impostos aquí. Se'l considera...
5: Però d'un any, però no ho havíeu dit d'un any.
6: Sí,
5: no,
6: sí, però si diu la meitat més un, de què deu ser aquesta meitat?
4: D'un any.
5: Pot ser d'un mes?
3: D'un any, hòstia.
6: Home, per calcular la residència d'una persona no es fa en base a un mes. Es fa en base a un any.
3: Quina ignorància, home. Quines ignoràncies estem aquí durant la gent.
5: Aquesta
2: és la pregunta que es fa molta gent. Si no sap res, què fa aquí? Aquesta és la pregunta que es fa molta gent. Però bé.
5: Jo sé coses, eh?
6: Moltes.
2: No hi es veu, sí.
3: Pregunta-m'ho a mi que tinc la residència a Andorra.
6: L'altra.
4: Bueno, en qualsevol cas... Aquí s'havia d'acreditar això, no? Si va passar més de 183 dies o 183 dies
2: més
4: a Espanya.
2: Un.
4: Doncs no. Aquí van comptar i van dir 163. Shakira va dir que es puguin acreditar 143. Per tant, ja no arribaríem a la meitat. Ella no havia viscut mai a Espanya abans, perquè també es pot dir, home, tu has viscut a Espanya i després te'n vas a Andorra, no? Bueno, però la teva residència fiscal... Era Espanya, no? Sí. En aquest cas, Shakira no havia viscut mai a Espanya, per tant, no es podia considerar com que anteriorment havia estat resident
6: fiscal. Però segurament, si això ho fas tu o jo, no ens vindran tant al darrere, no? A veure si vius aquí, si vius allà. No?
4: Clar, en aquest cas, per això, sí que, bé, pel que sigui, no? Van voler, doncs, estrenyar el cercle sobre Shakira i veure realment on vivia i quanta estona i quants dies passava aquí. Els hi va sortir, en l'any 2011, 163 dies, per tant, 20 menys dels que... serien
2: dels que pertoquen, 183 més 1.
4: Aleshores, però igualment, clar, compten les absències esporàdiques, és a dir, cada vegada que anava a un concert per Europa, cada vegada que estava per la zona o passava unes hores només per veure Gerard Piqué i marxar, ja consideraven com a dia que s'havia de comptabilitzar.
2: Fixa't, unes hores.
4: Sí, sí, clar.
2: Quins bandidos.
4: Perquè consideren això, unes absències esporàdiques. Tu vius aquí, te'n vas de concert i tornes. Doncs això sempre és absència esporàdica. Clar, aquí Shakira el que deia, i els seus advocats és, aviam, jo no he viscut mai a Espanya, jo tinc la residència a les Bahamas, i a part, jo sóc una apàtrida fiscal, és a dir, ella és una persona que no té pàtria, és a dir, que no, durant un any no viu enlloc, perquè viu dalt d'un avió a diferent, fent una gira per tot el món. I aleshores han pogut demostrar, no, que ella, primer, no ha passat aquests 183 dies a Espanya, i a més, que tampoc no tenia la seva activitat ni la seva família, el seu nucli familiar a Espanya, perquè aleshores, l'any 2011, ni vivia amb Gerard Piqué, ni tenien una casa que s'havien comprat, que se la comprarien després a Esplugues, ni tenien fills, ni tenien res. Perquè, clar, si tu tens una activitat econòmica que fas a Espanya, encara que no hi visquis, els impostos els has de pagar aquí. Si tu tens un nucli familiar, tu te'n pots anar, tu pots ser una apàtrida fiscal, però si la teva família la tens aquí, doncs el més normal és que paguis els impostos aquí. En aquest cas, no va passar. L'any 2011 és l'únic any que ha pogut demostrar Shakira que no era resident fiscal a Espanya, i, per tant, ara li han donat la raó. I clar, quants diners
6: ara,
4: li han de tornar?
6: Des del 2011,
4: Des del 2011, el procediment
2: estem
4: administratiu.
2: Estem al 26.
6: Imagina't que és algú que necessita els calés, eh?
4: Clar.
6: Home.
4: Aquí els calés...
5: Vella li sobra.
6: No, sí, però...
2: Sí, però hi ha molta gent... clar, és que ara ens fixem amb Shakira. Bueno, després faré el meu comentari.
6: L'espeech,
2: que
6: és una tarda d'espeech.
2: De sí.
7: Pareces Encarna Sánchez.
2: No, però... A veure...
7: Criticando los políticos...
2: Jo com a ciutadà...
5: Contribuent...
2: Vull dir, primer, el tren orbital, que em sembla... Ja he dit la meva opinió. Sí. I després, clar, aquí, si em deixes fer l'apunt... És des del 2011, tal com diu la Montse Llussà...
6: Home, és que ho trobo.
2: Shakira té els millors advocats que pot tenir, que van contra una maquinària que té darrere un estat, que és Hisenda, i un ministeri, que és el Ministeri d'Hisenda. O sigui, t'has d'enfrontar contra Hisenda, anar a judici contra Hisenda, amb els costos que suposa. Qui s'ho pot permetre? Doncs persones com Shakira. La resta, tu no pots, o sigui, és impossible. No pots estar des del 2011, suposem que necessites aquests diners, esperant que te'ls tornin, sinó que tu signes un acte de conformitat, que és el que fa el 90, el 80% de mortals.
5: No, ja pot, ja vas bé, 90.
2: O 90, bueno, no ho sé, deixo un 80, i ja està, i signes, i a pagar, i no tens res a fer, perquè no tens ni els mecanismes ni els diners per anar contra... No una entitat, no, contra l'Estat, que és anar contra el Ministeri d'Hisenda.
5: És una màquina que...
2: No, és que és una màquina que et mata. Que et mata.
5: Sí, sí.
2: I aleshores només ho pot fer gent com, per exemple, Shakira. La resta no tenen res a pelar.
4: Pues mira, t'he de dir que aquesta ha sigut la reflexió que ha fet l'advocat de Shakira, que hem parlat
2: mira,
4: avui amb ell.
2: Mira, no l'he sentit.
4: I ens ha explicat dir, no... això, precisament, dient que... bé, Shakira ha tingut la força i els recursos... per arribar fins al final. Però aquest modus operandi asfixia a molts contribuents anònims que no disposen dels recursos per defensar-se.
2: Fixa't. Ah. Pues mira, amb qui és aquest senyor? Aquest
4: doncs es diu José Luis Prada.
2: Doncs mira, José Luis Prada, no tinc el gust, però sí. Sense jo haver-lo escoltat, ha dit si fa no fa el que jo penso. Un altre...
5: Ui, apagar.
2: És més, només tens ganes de treure't el problema de sobre i el gestor sempre et diu que el millor que pots fer és que paguis. Que
6: sempre.
2: Paguis. Que això em recorda... altres àmbits. Que el millor sempre és pagar. I et treus el problema de sobre. Perquè si no, comences amb recursos i més recursos, i mira la Shakira, des del 2011. Estem al 26 i encara ara entra en un nou recurs.
4: Clar,
2: sí, això no s'ha acabat.
4: Això, en principi, és la sentència del Tribunal Econòmic Administratiu Central, que és l'Audiència Nacional, val? Que li diu això, s'anulen totes aquestes actes d'inspecció, i, per tant, se li haurien de tornar tots els diners. Tot i això, Hisenda ja ha dit que no ho posarà tan fàcil,
2: clar,
4: no? Que presentarà un recurs.
2: No s'ha acabat.
5: I, per tant, no els hi ha tornat encara.
2: No.
4: Bé,
2: si hi ha recurs, els ha de tornar o no?
4: Això és el que, aviam, en teoria, ara els hauria de tornar, Hisenda. Però Hisenda ha presentat un recurs. I ara el seu advocat, l'advocat de la Shakira, el que demanarà és que s'executi ja això, que li tornin els diners, mentre es resol el recurs davant del Tribunal Suprem. Quants diners li han de tornar? Hem parlat de 60 milions, però no són 60 milions exactament. Us ho explico. Estan desgranats en diversos conceptes. 27 milions d'euros són els diners que va avançar Shakira quan li van obrir aquesta inspecció per regularitzar els impostos de la renda i del patrimoni. Val? També del patrimoni, clar, si consideraven que tu vius a Espanya, has de regularitzar i has de pagar impostos per tot el patrimoni que acumules, i també els guanys doncs, que va guanyar en aquesta gira mundial per 127 països.
6: Malgrat no complir els requisits que se li demanaven,
4: exacte.
6: No? Ella ho va avançar,
4: però
6: allò
4: va
6: que
4: avançar...
6: diuen sempre paga i
4: exacte.
6: Després...
4: per si de cas. Aquests 27 milions, que això sí que aquests sí que els té Hisenda. I després va avançar 33 milions d'euros, però amb un aval. Val? Per tant, aquí no va lliurar, diguéssim, els diners, sinó que va lliurar un aval, però clar, són 33 milions que ella té immobilitzats, que no pot tocar fins que sapiguéssim el què. En aquest cas, ara, com que la sentència és favorable amb ella, li haurien d'aixecar aquest aval i tornar-li aquests diners. 33 milions d'euros. A què correspon aquests 33 milions d'euros? Al import de la sanció. La sanció era un 125% de la quota defraudada. És a dir, si consideraven que eren 27 milions d'euros que havies de pagar, doncs 125% més és la sanció que t'haurien d'imposar.
5: Ella per què ho pot pagar, però una persona normal no pot pagar?
2: Bueno, quanta gent no pot pagar les multes d'Hisenda?
6: Exacte.
2: És que ens en faríem creus, que és un tema... Aquest és un dels temes tabú d'aquest país.
7: Kiko Matamoros.
2: Kiko Matamoros. Kiko Matamoros no seria... Em sembla molt... Dir,
7: lo paso muy mal.
2: No seria l'exemple...
6: El ciutadà corrent del que parlem.
7: Ixelo.
2: Tampoc serien els ciutadans modèlics en aquest sentit. Però bé, més a favor de Txelo que de Coto Matamoros.
7: Kiko.
2: Kiko, bueno, sí, Kiko, Coco, Coto, Coto, Moto...
6: ¿Quién és el del tatuatge al cap?
2: Pini, Coto. Tanto, monta, monta, tanto, Coto, como...
7: Coto és el que lleva la cabeza estampada.
5: Jo no sé qui és.
4: I Shakira, doncs, ha fet un comunicat avui, doncs, òbviament, s'ha...
2: Home,
4: congratulat.
2: Ja t'he dit que ha tingut un matí, escolta, que pocs el tenen.
4: Sí, sí, i diu, llegeixo en castellà, bueno, o llegeixo en català.
7: En català, en català.
4: Diu, després de més de 8 anys suportant un... assenyalament públic brutal, campanyes orquestrades per destruir la meva reputació i nits senceres sense dormir que van acabar afectant la meva salut i el benestar de la meva família, per fi l'Audiència Nacional ha posat les coses al seu lloc. Mai hi va haver frau i la pròpia administració mai no va poder demostrar el contrari, senzillament perquè no era cert. Tot i així, durant gairebé una dècada se m'ha tractat com una culpable. S'ha filtrat, distorsionat i amplificat cada passa del procés i s'ha utilitzat el meu nom i la meva figura pública per enviar un missatge amenaçador al rest a la resta de contribuents. Avui aquesta narrativa cau i ho fa amb la força d'una sentència. El meu major desig és que aquesta resolució senti un precedent cap a Hisenda i serveixi als milers de ciutadans anònims que cada dia són abusats i aplastados, aixafats per un sistema que presumeix la seva culpabilitat i els obliga a demostrar la seva innocència des de la ruïna econòmica i emocional. A tots ells va dedicada aquesta victòria.
6: Mira, molt bé.
2: I per acabar, més, sí, per acabar aquest capítol, no, anava a dir que recordar dos coses, és a dir, perquè qui n'hi ha per tothom, sí que va reconèixer frau fiscal, que vés a saber si va voler pactar per no entrar també en aquesta espiral, els anys 2012, 13 i 14. I que això coincideix també, tota aquesta etapa, amb la seva relació amb Gerard Piqué.
4: Clar. Clar, aquí també la van anar a buscar, el que passa que aleshores aquells procediments no estaven...
2: Casualment...
5: Era del quin futbol, de quin club de futbol?
2: No, dic que casualment també hi ha la investigació a Leo Messi i després hi ha altres capítols encara més foscos com el de Sandro Rosell passant 2 anys a la presó. Tot relacionat amb aquesta època, sí, sí. Que... Vull dir que casualment la Hisenda... pública es fixava en Catalunya. Ara estaria bé que...
4: Procediments s'obren el 16, el 17 i el 18, eh?
2: Doncs mira...
7: Abans del referèndum.
2: Mira, no ho sabia, però ho he pensat i és allò que pensa malament allò
4: i
2: l'encertaràs. Doncs mira, ves per on, quina casualitat.
5: Aquells 3 anys només tenien feina a Catalunya.
2: Ara estaria bé que els que investiguen a Montoro, que és... que toma fosc, que va muntar fins i tot un despatx per tirar endavant les seves artimanyes fent negociats de mafiós, també estaria bé que tirés endavant la causa, que continua el jutjat de Tarragona.
4: Porta 11 anys.
2: I cada cop que el jutge la vol tirar endavant es troba totes les pegues possibles. Si ho hagués fet qualsevol de nosaltres,
5: ui,
2: ja estaríem a la presó fa mesos. Bé, canviem de qüestió, Toni, perquè pels periodistes de successos, tal com s'estan desenvolupant les coses, crec que hem entrat en una nova espiral, fins i tot els Mossos ho han reconegut, pel que fa al crim organitzat. Abans, però, anem amb un crim d'aquest cap de setmana a Reus. Avui hem conegut que els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes presumptament relacionats amb la mort violenta d'un altre en una masia de Reus. Hòstia. Tot apunta a una presumpta baralla. Això, en quin context ho hem de situar? Amb crim organitzat? Ha estat una baralla entre 3 persones? O no en tenim més detalls?
4: Bé, el que ens diuen és això. És una baralla entre 3 persones, les quals 2 s'acarnissen amb una altra a cops de puny i aquest acaba mort. De fet, els Mossos d'Esquadra acudeixen aquest passat dissabte a la tarda, en aquesta masia que està apartada de Reus, però perquè hi ha uns veïns doncs, que escolten crits i els Mossos d'Esquadra doncs, van cap allà, sorprenen aquestes 2 persones amb el cadàver d'aquell home i intenten fugir. Quan intenten fugir, doncs, els agents els acaben detenint. De moment, tot apunta a un crim doncs, per, després d'una baralla i una discussió doncs, per algun tema econòmic, algun tipus de deute... No sabem quin és el rerefons. El cas de moment encara està sota secret de sumari i costa una mica doncs, tenir-ne els detalls. Sí. Però sabem doncs, que això, que al darrere podia haver-hi un tema econòmic, una disputa.
2: És a dir, que no és que entressin a robar la masia com a vegades ha passat i que busquessin diners i al final no en van trobar i malauradament van matar la persona de la masia. No.
4: En principi no. I de fet, no s'ha fet servir arma de foc, però sí cops de puny. I no sabem, això no vol dir que no hagi estat així, si hi ha arma blanca. Això de moment encara no ho sabem. Detinguts, 46 anys i 79 anys.
5: Jesús.
2: Bé, aquest és una primera causa que hem conegut aquest matí. Però aquest cap de setmana hem estat pendents d'aquesta segona mort violenta. Bueno, n'hi ha hagut dos. La d'aquesta que comentàvem ara, la de la Masia de Reus, però en tenim una altra que l'hem de situar enmig del carrer del districte de Sants Montjuïc, a plena llum del dia. Al voltant de la Zona Franca. Dissabte per la tarda va morir un home després de rebre diversos trets al cap. Aquí sí que podem parlar d'allò que se'n diu...
4: Ajuste de cuenta, revenja.
2: De revenja, sí. Entre bandes.
4: Aquí fa la pinta de que estem parlant d'un cas d'aquest tipus, si vinculat al tràfic de drogues, un home que passejava pel carrer Mineria, que per la gent que no ho conegui, és al darrere de la Campana. Sabeu la Campana?
2: Sí,
4: la
2: home, i tant.
4: No? Doncs
2: sí.
4: Al darrere hi ha com una mena de parc, un carrer doncs, bastant ample, que es diu carrer Mineria. Doncs allà, un dissabte a la tarda, sobre les 7 de la tarda, ple de gent, un home que caminava tranquil·lament per allà, doncs, va rebre diversos trets d'un pistoler doncs, que se li va acostar, va obrir foc, va deixar el cadàver estès enmig de la vorera i va fugir tranquil·lament.
5: Veus-hi, santa.
4: Van córrer diversos vídeos d'aquesta acció. Hi havia tanta gent, doncs, que va haver-hi gent doncs, que va gravar el que va passar. I bé, la víctima és un home d'uns 40 anys amb antecedents per tràfic de drogues i que tot apunta doncs, que al darrere, òbviament, hi hauria alguna mena de revenja.
6: Escolti, que no s'ha de justificar mai una mort ni un assassinat, eh? No facin ja comentaris.
2: Silenci, home, per favor. A veure, anem amb un segon cas, un altre tiroteig que es va produir també al cap de setmana, la matinada d'ahir diumenge, a l'Hospitalet de Llobregat, on la Guàrdia Urbana aquí sí, ha detingut l'autor dels trets.
4: Sí, sembla ser doncs, que en un barri de l'Hospitalet doncs, van sentir diversos trets la matinada de dissabte-diumenge. No tenim coneixement doncs, que hagi provocat ferits, però sí que la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet va rebre doncs, un avís dient que s'havien sentit trets i més o menys per aquella zona van localitzar un cotxe des d'on s'haurien efectuat aquells trets. Recordem que a l'Hospitalet, crec que la setmana passada ja parlàvem d'un altre tiroteig, també al davant d'un altre local. I bé, doncs cada vegada són més els tipus
2: Sí. És el que avui li comentaven a la peça de Maica Navarro a La Vanguardia, no? Que ja ens podem anar fent la idea de que això serà més habitual del que ens pensem.
5: I que no és una percepció, ja ho han tret, no?, aquesta frase. Perquè home, antes deien que només era una percepció que tenia la gent.
4: Bé, jo crec, aviam, no és que sigui una percepció, de fet, cada dia que venim aquí expliquem tirotejos, no? Per tant, ja no és només una percepció, sinó que és una realitat. Sí que és veritat doncs, que ja fa molts anys que els Mossos d'Esquadra venen alertant doncs, de la presència d'organitzacions criminals. Nosaltres també vam tenir una època, ara ja ho hem tret, perquè ja quasi no és ni notícia que desmantellin plantacions de marihuana i detinguin doncs, els seus propietaris, els jardiners i tot això, però cada setmana se'n fan. I al final, quan Catalunya s'ha convertit en el l'hivernacle d'Europa, en quant a les plantacions de marihuana, doncs clar, això ha tret a moltíssimes màfies, organitzacions criminals, que s'han assentat aquí, s'han establert aquí, i que ara, clar, doncs, tenen les seves disputes amb altres grups rivals, i aquestes disputes no es fan per les bones, no es fan en processos de mediació, sinó que es fan amb armes, normalment amb armes de foc, i que ja traslladen, diguéssim, les seves disputes en ple carrer.
2: Bé, anem amb un cas d'aquests que quan el vaig llegir no m'ho vaig... No, és allò que no el vaig acabar d'entendre i me l'he tingut que llegir un parell de cops. I és que tres policies canadencs han estat detinguts per agredir sexualment una prostituta en un taxi a Barcelona. A veure, Muñoz, explica'm-ho perquè és que estic... O sigui, tres policies canadencs aquí...
4: Que estaven de vacances.
2: Abusant d'una prostituta amb un taxi, és que tot realment...
6: És d'un sòrdid.
2: Sí, bueno, i a més, tres policies.
6: No, és que no.
4: Sí, són tres policies del Canadà que estaven de vacances a Barcelona, estaven en un viatge organitzat amb més persones, quan un d'ells va contractar els serveis sexuals d'una dona, la va fer pujar al taxi, on anava amb els seus companys, anaven dos al darrere, un com a copilot... Quan aquesta dona doncs, va pujar entremig d'aquests dos homes i un d'ells doncs, va començar a fer-li tocaments.
5: Jesús.
4: La noia es va resistir, li va dir doncs, que no volia i això va fer enrabiar un d'aquests policies fins al punt que li va clavar un cop de puny amb aquesta dona i li va obrir una cella.
5: Mare meva.
4: Aquesta dona va demanar al taxista doncs, que que aturés, que volia marxar d'allà, doncs el taxista doncs, ho va aconseguir i va posar una denúncia davant doncs, de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que es van personar aquella mateixa nit a l'hotel on estaven aquests policies canadencs.
6: I com ho sabies?
4: Entenc que el taxista, el que els devia portar cap a l'hotel, després l'havia de declarar o devia aconseguir d'alguna manera. I aleshores els van poder detenir. En aquell moment van detenir a dos dels tres policies, un, el que havia fet els tocaments, i l'altre era el que anava de copilot, que va dir que ell no havia fet res. No? Però, tot i així, va intentar evitar que el detinguessin i li han imputat un delicte de resistència a l'autoritat. Mm.
2: El policia.
4: Aleshores, a partir d'aquí van emetre un ordre de crida i cerca contra l'altre policia doncs, que havia marxat i el van localitzar a Palma, a Mallorca,
2: caram,
4: perquè entenc que formava part també encara del viatge organitzat que devia marxar cap allà i la Guàrdia Civil, que és qui té les competències, doncs el va detenir. Un d'ells, el que va cometre aquests presumptes tocaments cap a aquesta dona, ha ingressat a la presó. Ha ingressat a la presó, amb fiança, però de moment ha ingressat a la presó, i els altres van quedar en llibertats amb càrrecs.
5: Fixa't com ha canviat la policia muntada del Canadà, que sortien antes... Hasta havien fet una sèrie a la televisió, es veia una sèrie que sortia la policia muntada del Canadà, que es daven tots amb els cavalls,
2: sí,
5: i eren uns cavallers, unes persones amb una prestància, un tracte ole, i fixa't com ha canviat... Quina porqueria que hi ha entrat,
2: Sí. Bueno,
5: no té explicació, la policia muntada al Canadà, que era preciós, quan anaven allí amb els cavalls, era preciós.
2: Bueno, és que més es repeteix com Florentino Pérez. Li té la mateixa tendència. Sembla que estigui escoltant Florentino Pérez amb la seva...
6: Però que va repetint fins que algú li contesta.
2: Sí, exacte. Bueno, és que, i vale, igual, molt bé, ningú, ja queda dit, ja està.
6: No li contestem, ja està.
5: No quedeu parats d'això,
2: sí, la policia muntada. Sí, policia muntada, sí, com els Madelman. Bueno, anem a... per acabar, va. Ha tornat a la presó, se'n recordeu d'aquell delinqüent que el van posar en llibertat perquè havia acabat la condemna però que no s'havia reinsertat, sí. Dino Marcelo Miller, doncs ja l'han trobat, l'han enxampat delinquint, en aquest cas atracant una botiga amb una pistola, que sembla que era de fogueig, o era una pistola falsa, i això ha servit per tornar-lo a ingressar.
4: De fet, fa un mes vam advertir doncs, que hi havia un pres que no estava rehabilitat, que estava a punt de sortir
2: és
4: a la presó.
2: Aquest, no?
4: És aquest mateix.
2: Fixa't.
4: És a dir, de fet, crec que al Món a RAC1 van entrevistar un expert que havia tractat, que havia estat a la Junta de Tractament i havia avaluat doncs, l'evolució d'aquest intern i havia dit amb totes les lletres que no estava rehabilitat i que era, va dir, entre cometes, un psicòpata de manual. Bé, doncs aquest home que va passar 20 anys a la presó va sortir doncs, l'any 2020, va només trigar 4 mesos en tornar a delinquir i va tornar a ingressar a la Garjola i ara doncs, el dia 16 d'abril va sortir... i el passat 16 de maig, per tant, un mes, l'han tornat a detenir, en aquest cas, per tornar a reincidir, per atracar un supermercat de Lleida. De fet, ho va fer amb un gorro, amb un passamuntanyes de color negre, i una dessuadora del Barça.
2: Si arriben a demanar un retrat robot, era Vicenç Martí.
5: Com?
2: Home, clar, passamuntanyes.
5: Sí.
2: I suadera del Barça.
5: Sempre.
2: És Vicenç Martí, però a totes.
5: Bueno,
2: o sigui,
5: amb
2: pistola. O sigui, retrat robot és Vicenç Martí.
5: Que no, que jo no soc.
2: Home, i tant, vostè dona perdoni. Només li faltava una barba postissa de Papa Noel.
6: Se la posa.
5: Clar. Me la poso als collons. Sí, a vegades me la poso.
2: Va, que hem d'acabar, que tinc el Rocco que s'espera.
5: Una pregunta, perquè aquest que dieu és aquell noi... Aquest que havia estat a la presó, que dèieu, no és aquell que havia sortit, que cantava i que havia sortit amb aquella... S'havia casat amb aquella Marifé de Triano, no sé qui, una d'aquestes, que no me'n recordo, i que sortia amb aquella noia a la tele amb aquesta molt carregada de pits. Sabeu qui vull dir? La Iola.
6: La Iola Berrocal?
5: Sí, no,
2: el
5: Dino.
2: Dino.
5: Sí,
4: aquest es diu Dino Marcelo Miller, no Dino.
2: No té res a veure amb el Dino.
5: Hasta va fer pel·lícules verdes.
2: No, Dino.
6: Home, com no feia altra cosa amb el seu germà.
5: Ah, és el Marujita. No,
2: Marujita.
5: Pensava en Marifé de Triana.
2: Ja. Li vaig dir una cosa. Passi alguna tarda ja jugant al bridge o a la residència.
6: A la Botifarra.
2: Perquè això és una ràdio, no és una resident.
6: No, però
2: encantat,
6: Dino...
2: però...
5: Soc més de Manilla que de Botifarra. Sí.
2: Toni Muñoz.
6: El Dinio tenia un germà bessó i feien pel·lícules junts.
2: Moltíssimes gràcies, perquè veus que la conversa va ser sí, amb Verdes.
6: Verdes.
1: Versió RAC 1.

0: dirà, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze, bona nit, benvinguts al Tu diràs en aquest dilluns 18 de maig del 2026, encara amb l'adrenalina, les emocions de tot el que vam viure ahir en la penúltima jornada de Lliga, que ens ha deixat el Girona contra les cordes, depèn de si mateix, però està contra les cordes en l'última jornada contra l'Elx a casa, l'Espanyol salvat matemàticament i també un rècord brutal del Barça amb una Lliga perfecta com a local, 19 de 19 a casa, i també el comiat de Robert Lewandowski. Però aquesta penúltima jornada de Lliga també ens ha deixat conseqüències nefastes per un futbolista del Barça, Fermín López. El jugador es va fracturar ahir el cinquè metatarsià del peu dret, haurà de passar pel quiròfan, segurament serà demà mateix, i es perdrà el Mundial. Evidentment, Fermín està molt tocat perquè aquest havia de ser el seu Mundial i arribava en un estat de forma espectacular, pletòric, i segur que hauria estat una peça important a la selecció espanyola. Una llàstima pel nano perquè no ha disputat fins ara cap Mundial de futbol a la seva carrera, ha jugat als Jocs Olímpics i, a més, amb una actuació brillant, ha disputat una Eurocopa, però no ha jugat mai cap Mundial i ara s'haurà d'esperar fins al 2030. El Mundial que es farà a Espanya, Portugal i al Marroc són 4 anys d'espera que segur que se li faran molt llargs. Ara en parlarem, Un dilluns també en què Flick ha signat la seva renovació com a entrenador del Barça fins al 2028 amb un any més d'opcional i, en canvi, com contrasta amb el Madrid, a l'altra banda, cada cop està més a prop que torni Mourinho. Tots els mitjans ja ho donen per fet i només està pendent l'anunci del retorn de José Mourinho al Madrid que Florentino Pérez guanyi les eleccions. Però atenció, perquè potser li surt competència. Enrique Riquelme ha parlat avui per primer cop i ha dit que s'està pensant molt seriosament presentar-se.
2: Y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
3: ¿Tiene el aval?
4: ¿Tiene el aval?
2: Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos hablando de esto.
3: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
2: En los próximos días podremos decir algo más.
1: Per diners no serà. Tiene l'aval i ara està intentant treballar i ordenar una mica una candidatura amb un projecte amb cara i ulls per presentar als socis del Real Madrid. Tant de bo es presenti Enrique Riquelme i faci una candidatura que doncs ens doni una mica de vida, de show, en una campanya electoral amb Florentino Pérez. Això està sent molt divertit, al Madrid, aquest tram final de temporada. Per cert, avui Dani Carvajal ha anunciat que deixa el club quan acabi ara la Lliga. Parlant de marxar, a final d'aquesta temporada, ahir ja explicàvem una mica la situació de Xavi Pascual i el Barça de bàsquet, avui també ho comentarem. Pascual està decidit a deixar el club perquè ha rebut una oferta milionària del Dubai. Al tram final de la tertúlia comentarem també aquesta situació a la secció del Barça de bàsquet amb el Dani Aguilar. I una bona notícia en el món del motor aquest dilluns, Àlex Márquez ja ha sortit de l'Hospital General de Catalunya després d'operar-se d'una fractura a la clavícula. El salvarit també té una fractura a una de les vèrtebres, la C7, que determinarà, un cop se soldi, quan pot tornar a la competició. Jo crec que això no és el més important. El més important és que està bé, després de la patacada d'ahir, realment espectacular i esfereïdora, i que ara es recuperi el més aviat possible a casa i que torni a competir quan estigui realment recuperat. Ens n'alegrem moltíssim que no hagi anat a pitjor aquesta caiguda de l'Àlex Márquez. Més tard trucarem també al Quim Salvador avui en el dia de ressaca després del Gran Premi al circuit de Barcelona a Catalunya. Un dilluns intens, com veieu, que comencem a analitzar aquí al Tu diràs, reunint el nostre consell.
0: El consell del Tu diràs.
1: Com sempre, amb el director de Mundo Deportivo, Santi Nolla. Hola, Santi.
5: Bona nit, Aleix.
1: Bona nit.
5: Tal, Toni?
1: Hola, Antoni Bassas.
6: Bona nit, Aleix.
1: Què tal?
6: Santi.
1: Bona nit. Déu-n'hi-do, tot el que hem viscut a les últimes hores.
6: I espera't.
1: Ja espera't, sí, sí. Vas ser a l'estadi ahir?
6: O no, era ahir molt tard, no? Ahir era tard, havia arribat tard a casa, perquè havia estat fora de Barcelona, i ahir el vaig veure, és l'únic partit de tota la temporada que he vist per televisió, dels que s'ha jugat a l'estadi.
1: De fet, que ho podem explicar, perquè se n'han fet fotografies i notícies, ha estat a Morella, a la zona dels ports.
6: Ah, sí, sí.
1: És terra meva, jo sóc de Cinctorres, que és un poble allà al costat, i escolta, quina il·lusió.
6: Una terra meravellosa que convido els oients a visitar si no la coneixen, perquè Morella ocupa un turó amb un castell ja de l'època de Jaume I i després ara del general Espartero, ara avui del segle XIX, i té unes vistes formidables, té molta categoria, i s'hi fa un festival cultural es diu FLIM, Festival Literari Internacional de Morella, i, bueno, escolta, no sé, va venir el Ximo Puig, la Manuela Carmena, la Victòria Camps, el Ramon Bes, el Toni Padilla, vull dir, no, ens ho vam passar molt bé.
1: Molt bé, me n'alegro moltíssim. Gran terra, sí senyor. I això, ahir no vas anar a l'estadi, però escolta'm, s'ho van passar pipa, 19 de 19, lliga perfecta, no? És que t'ho imagina't pagar un abonament i veure guanyar sempre el teu equip a casa. Sí. És meravellós, això. No ho havia fet mai ningú, eh?
6: Curiosament, en tres camps diferents.
1: Sí, és veritat.
6: El Johan Cruyff, Montjuïc i el Camp Nou, però mèrit, tots tres a casa, i vam guanyat els 19 partits.
4: Mm. Sobretot un excel·lent comiat, no?
1: Sí, Lewandowski. També.
4: Jo crec que està bé, no?, que el Barça despedeixi els seus ídols i, no?, la gent que s'ha compromès i que ha estat com el Lewandowski, el despedeixi bé. No? I que sigui una a veure què tant l'agrada com la directiva, com els jugadors mateixos, els companys, l'entrenador, es pugui dir adéu com ho va fer Lewandowski, no?
1: La hora de l'adiós, eh? Deia segur sí. Al Mundo Deportivo, però, no?
4: Diguéssim, està bé que les adeus siguin així.
6: I a més va ser molt natural i molt sentit. Jo, realment, jo no el conec personalment, però jo el veia molt emocionat i aquesta és una emoció que no es fingeix, eh?
1: L'ha marcat el Barça, no? Sí. En 4 anys jo crec que l'ha marcat, igual que Flick, que diu, aquest club m'ha canviat, no? Una mica han arribat aquí dos alemanys i de cop i volta els ha enamorat la nostra terra, el club del Barça. I mira, Flick ha renovat avui, per exemple, no?
4: Black, no?
1: Ah, perdó, dos alemanys, vull dir que venia de Bayern de Múnich, perdona, m'he confós, polonès, tens tota la raó del món, sí.
6: Sí, i a més amb un equip molt jove, no, suposo que han vist moltes coses a molts vestidors, i aquest tampoc no crec que siguin tots uns sants, però és clar, comparat amb els caus, que no són ni vestidors, que són caus d'altres clubs, doncs segur que deuen estar a gust. I a més, escolta, el rendiment que ha tret, perquè el palmarès de Flick és impressionant.
1: Nota? Quina nota li posaries a Lewandowski? Molt alta, no? Els 4 anys que ha fet aquí.
4: Sí, buit, no?
1: Un 8, sí. Ben bo.
4: Home, 119 gols, pràcticament són 30 gols per temporada. Mm. 30 gols per temporada, déu-n'hi-do.
6: Romario, els 30 gols per temporada.
4: Sí, 30, sí. Va, és el que va dir. És el que va dir. Pensa, marcaré 30.
6: Sí, els va fer i no en va fer ni un mes.
4: Ni un mes.
1: Però allò era excepcional, en aquella època era excepcional.
6: Sí, sí, sí. Allò era excepcional en aquella època.
4: Ah, ara també, a veure, que algú t'asseguri 30 gols per temporada... val diners, eh?
1: Mira, la Lliga, de moment, Pichichi i Mbappé en 24, Morici 22, però vull dir, no han arribat als 30 a la Lliga, és difícil també.
6: Sí, una de Boomer, la temporada 70-71, el Pichichi el van guanyar dos jugadors que van empatar, Reixac i Gárate. Sabeu en quants gols? 17.
1: Tio.
6: Pichichi amb 17 gols, però clar, t'estic parlant de fa 55 anys.
4: Era més fàcil per Gárate que per Reixac.
6: Reixac era extrem.
4: Reixac jugava més de 7.
6: Sí, Reixac s'entrava.
4: Sí.
1: Mira,
4: sí.
1: Parlant de futbol vintage, d'aquí una estona trucarem Jan Urban. El recordeu?
6: Sí, home.
1: Jan Urban, mític futbolista de l'Osasuna, entre d'altres, que va marcar un hat-trick al Bernabéu l'any 90 en un 0-4 de l'Osasuna al Real Madrid. Un Real Madrid que tenia Jika Haji, Butragueño i li va fotre un 0-4. Doncs avui el trucarem perquè és el seleccionador polonès i volem saber com s'ha viscut, no?, aquest comiat de Lewandowski. Trucarem aquest ex-mític jugador de l'Osasuna. Ara que l'Osasuna, per cert, s'està jugant la vida en l'última jornada de Lliga també perquè no està salvat l'Osasuna. Ara anem a la lesió de Fermín, però vull fer un comentari del rècord aquest del Barça que mai cap equip en una lliga de 3 punts havia fet 19 victòries en 19 jornades a casa. No, és que em sembla molt bèstia. Ni el Barça de Messi, ni el Barça dels 100 punts, que per arribar a 100 punts has de perdre molts pocs partits, ni el Madrid de Cristiano, ni el Madrid de Mourinho dels 100 punts. Ningú havia guanyat els 19 partits a casa, fins ara. Ho ha fet Hansi Flick. Per mi té molt mèrit, no? En una lliga ser tan regular, perquè a més ja, si la tens guanyada, et pots deixar anar.
4: Sí, però com comentava, i a més en 3 estadis. O sigui, una cosa és que, no, tu agafis un camp, més un camp sense la màxima capacitat. O sigui, encara més a més, no? Diguéssim
6: amb grues.
4: Que... Sí, però normalment sí. Això dius, aquests equips, no, que són molt poderosos. Normalment, quan això es produeix, penses, és un equip que defensa bé. Marra bé, el Barça jugant a la defensa avançada. O sigui, a veure, un empat
1: pot passar
4: amb una temporada excel·lent.
6: Sí.
4: No passa res, un empat no passa, Ni un empat.
5: Ni un empat.
4: Ni un empat.
1: I al Johan hi havia 6.000 persones, vull dir que no seria per l'ambient. No, no, és que avui m'ho mirava, només el Sevilla ha fet més d'un gol al Camp Nou aquesta temporada. La resta d'equips han fet com a molt un gol.
6: Tampoc s'han vist grans golejades, tampoc és allò que diguis, que tots els partits és que ha destrossat el contrari, no? Hi ha victòries que han costat. Però s'hi han fet sempre. És una mica com el partit d'ahir, que no s'hi jugaven res. I deies, aquí hi ha ritme, aquí hi ha intenció, hi ha voluntat competitiva, no?
1: Mm. La mala notícia de Fermín.
6: Va.
1: Què? Avui ja a Mundo Deportivo, no? Ja deixàveu caure al matí alarma mundial i sí, sí. És que, clar, una lesió així, t'ho imagina't, l'os del metatarsià s'ha de soldar bé perquè qualsevol cop, qualsevol xut, se li pot tornar...
4: Jo crec que en el millor moment del jugador estava un moment de forma absolutament esplèndid, no? I jo crec, d'alguna manera, que era un titular fixe a la selecció. Sí. O sigui, aquest era... una miqueta comentaves tu...
1: No, el seu mundial, no? Potser.
4: El davantal era segurament el seu mundial, no? Però, bueno, a veure, al final, escolta, això és el món del futbol i es recuperarà i serà un jugador que no tindrà, diguéssim, el pes d'haver, a més, jugat al mundial i començarà fresc pel Barça, no?
6: Sí, o sigui, començant pel final, que és potser el menys important, vull dir, més m'estimo que li passi quan ha de jugar amb la selecció espanyola que quan ha de jugar amb el Barça, no? Però em sap molt greu pel nano, perquè d'aquest equip hi ha grandíssims futbolistes i, a més, gent que et cau molt bé. Cubarsí, sense anar més lluny. Gavi, per altres raons. Lamine Yamal, que s'ha de dir, no? Lewandowski, que ara ho dèiem, no? Pedri, per favor. Però Fermín té aquesta capacitat encomanadissa de Gavi, però xuta, enllaça bé, treballa molt, baixa, puja... té una gran tècnica, un gran xut, és un nano que s'ha integrat perfectament aquí, o sigui, li veig totes les qualitats, o sigui, moltes vegades quan em pregunto, però quin és el teu jugador favorit d'aquest Barça? Bueno, hi ha algunes obvietats, no? Tipo Lamine, però sempre que puc triar, Fermín. Mm. De manera que avui, com he sabut, he tingut un disgust pel nano.
1: Sí, perquè a més, tot això que estàs escrivint és el compromís, no? Avui al Poquí el versió RAC1 estava desencadenat amb el compromís a Fermín, amb De Jong, que s'ha esborrat el tram final de Lliga per jugar al Mundial, no? Per contrast, és evident que sí, hi ha hagut algun jugador que hi va sempre, com és Fermín, que no negocia res, i n'hi ha d'altres que potser han dit hosti, no vull anar-hi al 100% perquè la Lliga està guanyada i bueno, això passa a tots els equips, no? És normal que tots pensin en el Mundial. Però ell no negocia el compromís. Això sí que ho té, Santi, Fermín.
4: No, jo crec que és el perfil més identificatiu del que és un jugador box-to-box, no? Diguéssim que un jugador amb arribada, un jugador amb una capacitat de pressió molt alta... i un migcampista en gol, no? Que això és realment molt valuós actualment, no? Que hi hagi un migcampista amb bon xut, amb capacitat de marcar i de sumar no només a el que són les puntes o els davanters o els killers que juguen a davant. I, sí, sí, de compromís brutal sempre, no?
6: Per tot plegat, quan l'any passat...
4: Jo discrepo, jo no tinc la sensació de que De Jong s'estigui borrant. Jo crec que aquí qui s'ha borrat ha estat Mbappé, però no veig a De Jong borrant-se.
1: No, sí, però jo he sentit el Polquí que estava embogint amb el De Jong.
4: El Joan, sí, amb això
1: té és que no li, sensació. No, li, sí, per pell no li acaba d'agradar...
6: Però per què s'hauria esborrat? Perquè no va entrenar-se o...
1: No, sí que va entrenar-se, però és veritat que a Vitoria no va perquè té un malestar general, ahir tampoc és titular, entenc que Flick ha prioritzat donar-li minuts a Gavi, entenc, no?
4: Ja, també, però, sí. Sí, però Gavi segurament... els minuts de Gavi són més per refrendar que vagi al Mundial amb una tabuca, o sigui, és per dir-li a De La Fuente, escolta, mira, està sensacional, no? Cosa que segurament no necessiten De Jong, o sigui, jo crec que Flick no és que estigui a De Jong, però sí que premia d'alguna manera a Gavi i està mostrant a Gavi que està també en un moment extraordinari per poder anar al Mundial. Jo estic convençut que Gavi va al Mundial, eh?
1: Sí.
4: Totalment.
1: Jo també. No, amb dubte Eric, jo, del Barça. Tinc el dubte d'Eric, però la resta...
4: Però el dubte d'Eric és un dubte perquè, clar, si s'emporta Huijsen i no s'emporta Eric, a part de que un jugador en un Mundial tens un jugador amb capacitat de poder estar a tres jocs. Això és el que més pots valorar un entrenador amb un Mundial, no? Amb un torneig, en un torneig curt, no? No,
6: ells ho perden, si no se l'emporten, vull dir, ja s'ho faran. Si no se l'emporta per política, diguéssim, perquè ha de posar algú del Madrid, ja m'explicaràs. No, jo volia dir només una cosa de Fermín. Per això, per tot el que hem dit d'ell, quan l'any passat a l'estiu va semblar que el podien traspassar a Anglaterra, jo m'estirava els pocs cabells que tinc i deia, hòstia, per favor, no badem, l'hem fet aquí i ha estat donant un rendiment extraordinari. I estic parlant de fa un any, d'un any enrere, però no el podem deixar escapar, però què és això?
4: Mira, aquesta... A més a més, el que passa que, clar, és perquè era un dels jugadors que el mercat...
6: I el valorava.
1: Tenia cartell, no?
6: Clar, és el típic jugador que diu, si passa un Mundial, em costarà 15 milions més. Doncs fitxem-lo ara, no?
1: Mira, estava mirant, aquesta temporada, 53 partits. Ha participat, no tots de titular, però...
6: Sí.
1: 13 gols. L'any passat, 50 partits, 13 gols. Fa dues temporades, 54 partits, 13 gols. És un jugador, no?, de... com un rellotge, tu. Més de 50 partits, no?, totes les temporades, les tres últimes, i a més, amb aquests 13 gols, més algunes assistències que han contribuït.
4: Estaria bé veure quan juga al principi i quan juga al final, no?
1: Clar.
4: Perquè la sensació també és la sensació que és un jugador que va...
1: De més a menys, no? Sí, jo també tinc aquesta sensació. Santi, sí que és veritat, sí. Bé, doncs, ànims a Fermín des d'aquí, l'enduparà en les pròximes hores i malauradament es perdrà el Mundial per aquesta lesió al 5è metatarsià del peu dret. Més coses. Avui ha renovat Hansi Flick. Jo, evidentment, ja n'hem parlat molt de Flick, no? Vull dir, el que ha fet el Barça en aquestes dues temporades és espectacular, i ara fins al 2028 serà entrenador del Barça, i a més té un any opcional fins al 2029, no? Amb l'objectiu d'intentar guanyar una Champions, ho ha dit ell, ho ha verbalitzat ell, que li faria il·lusió, doncs, amb aquest projecte, amb aquesta plantilla, amb aquesta generació, intentar arribar lluny a la Copa d'Europa. Ja, el que volia debatre una mica amb vosaltres o posar sobre la taula és el contrast de Flick i Mourinho, no?, que és el que pot ser el seu rival al Madrid la temporada vinent. Clar, una cosa és un projecte consolidat, que saps cap on va, no?, després d'uns anys de crisi del Barça, és evident, i l'altra és la desesperació més absoluta de dir, anem a buscar un piròman que aquí sembla que va frenar el Barça de Guardiola, però que si tu pares a pensar, aquells tres anys de Mourinho van ser una Lliga, una Copa i una Supercopa. I molts merders.
6: I tones de polèmica i de mala educació, de tensió innecessària, de trencament de plantilles, perquè els del Barça i del Madrid, que són els del Mundial de Sud-àfrica, no es parlaven, i totes aquelles coses, no?
1: A tu preocupa o no que pugui arribar aquí?
6: No em preocupa, però m'embruta. O sigui, jo crec que Mourinho embruta la competició. És un tipus amb una comunicació bastant indesitjable. I des del punt de vista futbolístic no enriqueix res. No aporta gran cosa al futbol. I a més trobo que parla bastant de la poca imaginació i de la poca creativitat del Madrid, que va replicar una mena d'antídot que li va funcionar per lluitar contra el Barça i per mirar de col·locar-se a la final de la Champions, perquè, bueno, venia amb l'aureola d'haver guanyat dues Champions, una amb el Porto i l'altra amb l'Inter, no? En fi, com respondre a Flick? Jo crec que amb aquesta habilitat, amb aquesta curiosa equilibri que té de parlar bastant clar, amagat darrere l'anglès, però de parlar bastant clar i al mateix temps de no ficar-se en problemes, de ser bastant educat, de mirar les coses sempre en positiu, de no incendiar, que si els àrbitres, que si no sé què, donar de tant en tant algun toc, si Bordalàs o algun dia... Bueno, aquella cèlebre frase sobre els seus propis jugadors, dels del Barça, al Camp del Rayo, quan va dir compta amb els egos, que això destrueix vestidors i tal, i va ser un avís per navegants que ha acabat funcionant. Per tant, no crec que Mourinho posi nerviós Flick, però sí que sacsejarà el vesper de la competició, de la Lliga i dels mitjans.
1: Sí, guanya Florentino les eleccions,
6: Sí, home, sí. Això vols que ho firmem ara aquí? Sí, home, sí, guanya Florentino.
1: Tu creus que guanya Florentino?
6: Segur,
1: encara
6: home,
1: que es presenti el senyor Enrique Riquelme.
6: Segur. El futbol, allò del més val boig conegut que s'ha dit per conèixer, funciona molt bé. I un senyor que fa 26 anys que està allà i no sé què, i que el que va dir l'altre dia... a 5 o 6 o 8 mil socis del Madrid segur que ja els posa contents, saps?
4: Ai, Mourinho, és que el fitxatge de Mourinho em sona a una qüestió antiga. O sigui, ho trobo tornar al segle XX. Diguéssim, un, no, com el tornar una altra vegada a una solució que ja és una segona part, no, de voler tornar a fer una cosa que es va fer en un moment i que ara no té res a veure, o sigui que és un altre món, no? Un altre món per tothom, un altre món pel Madrid, un altre món pel Barça, un altre món per Mourinho, o sigui, és un altre món per tothom, en el sentit de que el mateix Mourinho, en el moment que agafa el Madrid, bé, crec que de guanyar un parell de Champions, no?, el que el Porto i amb l'Inter, i, en canvi, ara ve de no haver col·locat del Benfica ni a la Champions, no? O sigui que són...
1: I del Galatasaray, i del Tottenham, vull dir, ve de...
4: Són moments diferents en què... bueno, jo crec que és una florentinada més en aquest sentit, i el que vol és tenir... Crec que la imatge que vol donar al madridisme i en general a tot és el d'un home de ferro que posi disciplina amb un vestidor que es van fotent de cada dos dies, o cada, bueno, segons Florentino,
1: cada dia.
6: Però passa nada, eh? Lo greu és que se sàpiga.
4: No, però si és cada dia... que t'ho imagines, 500.000 euros per de multa per cada un del que es fot hòsties.
1: Recuperen el pressupost, gairebé. Sí,
4: estarien ara, que se'n sortien.
6: Aquesta és la pregunta, si és cada dia, perquè li ha posat mig milió d'euros de multes a cada un, no?
4: Sí, clar, però, si no té importància.
6: No té importància.
4: Perquè li poses... ja et dic, jo crec que és una solució fora de temps.
1: I tu
4: fora del temps.
1: Sí. Fora del temps, sí. I tu també creus que Florentino guanyarà, encara que tingui rival?
4: Sí, jo crec que sí.
1: Sí, eh?
4: Sí.
1: No sé, a mi m'agradaria que hi hagués una mica
4: jo de... Jo crec que Florentino es dirigeix avui al hooligan del madridisme. I jo crec que avui la majoria del madridisme està més en el món del hooligan que en el del crític.
1: Va.
4: O sigui, tinc la sensació de que hi ha més gent que està amb el tema Negreira que en dos anys sense guanyar res, que és el que ha passat, no?
6: Sí, si tu no ets capaç de veure que tens un equip en descomposició, que es van pagant, que no guanyen a res, que els elimina l'Albacete, bueno, si tot això no ho veus, que han fitxat Mbappé i no serveix, i que mentrestant l'exequip d'Mbappé va jugar en finals de Champions, bueno, doncs has de ser molt, molt fanàtic i molt encegat per no dir, bueno, potser sí que hauríem de fer alguna cosa diferent. No?
4: Però Florentino jo crec que es posarà en mans de Mourinho. Sí.
6: Clar, sí.
4: No, jo no tinc la sensació, igual, jo no tinc la sensació de que sigui un Arbeloa, eh? O sigui, de que sigui un entrenador no. en què Florentino li dirà el que ha de fer, sinó que Mourinho se sentarà, escoltarà i dirà, molt bé, però vinga, anem-hi. Això és el que vols? Anem a fer-ho. I el primer any quedarà clar que és el Madrid de Mourinho, en què Florentino deixarà que Mourinho faci, no?
1: I sigui el portaveu del club, com va ser ja en la primera etapa.
4: Aquí, a veure, el Madrid el que ha de decidir és Vinicius o Mbappé, i Mourinho decidirà Vinicius i Mbappé. I segurament s'entrarà a Florentino i dirà, preocupis, jo ho arreglo, i aquí rendiran els dos.
1: Doncs potser serà una magnífica notícia pel Barça, un any més, si continua aquest enrenou, encara que arribi Mourinho a la banqueta. Ara que parlàvem de Mourinho, he recordat aquells duels meravellosos, no?, entre Guardiola i Mourinho, tant a la sala de premsa com al camp. La majoria, per cert, van acabar bé pel Barça de Guardiola. Guardiola és notícia en les últimes hores perquè Anglaterra donen per fet que deixarà el Manchester City ara, quan acabi la temporada, que es tanca... la pròxima setmana.
6: Ara la BBC que tens aquí encès a l'estudi, sí. era el titular, sí. El City es prepara per la sortida de Guardiola.
1: Mm. Té un punt de lògica, no? Després de 10 anys, haver de guanyar l'FA Cup, pot ser que estigui lluitant per la Premier fins a l'última jornada. De fet, l'Arsenal està guanyant 1-0 al Burnley avui.
4: Molt justet, perquè és l'últim classificat.
1: Sí, sí, sí. Un equip ja de segona divisió, el Burnley, perquè matemàticament ha baixat, i li ha costat a l'Arsenal, però està guanyant 1-0.
6: Queden 30 segons, eh?
1: Res, queden 30 segons. I, per tant, demà el City té jornada de Premier al camp del Bournemouth, d'Iraola. Si el City demà no guanya, serà campió l'Arsenal. Si el City guanya, s'ho jugaran tot a l'última jornada. I a l'última jornada és aquest cap de setmana. Per tant, pot ser emocionant fins al final, també.
4: Juga amb l'Aston Villa.
1: El City amb l'Aston Villa.
4: I
1: ells amb el Crystal Palace.
4: Crystal Palace, dintre tres dies després, juga una final. I ells, però clar, l'Arsenal juga sis dies després també la final de la Champions. O sigui que serà un partit complicat. Aquest era un partit amb el Burnley que l'Arsenal havia d'aprofitar per poder golejar i marcar una mica el que seria la diferència amb el gol average.
1: I no ho està aprofitant,
4: I no ho ha fet, en la qual cosa... clar, tot dependrà de la darrera jornada.
1: A veure què fa demà el City, Bournemouth City demà, insisteixo, si el City demà empata o perd, matemàticament és campió l'Arsenal. Si el City guanya, es continuarà a dos punts i per tant tot es decidirà en l'última jornada del cap de setmana aquesta Premier League. 5:55. Bé, no, això que deia de Guardiola és lògic, no? Si marxa s'ho farà amb tots els honors, guanyant tots els títols possibles.
6: Bueno, i, home, escolta'm, ara ja feia tants anys que podia ser lògic fa dos anys, l'any passat o l'any que ve, vull dir, no sé.

0: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
1: Respira muntanya, banya't amb platges transparents. Inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
2: Pensem, o sigui, no fem el partit més difícil dient que és un drama. Vull dir, anem a jugar i mirem de treure els tres punts. De fet, ahir vaig sentir Mitchell dient si al començar la temporada, que van començar bastant malament, sí, m'haguessin dit et jugaràs la permanència a l'última jornada, hauria firmat.
3: A casa, a més a més, eh?
2: Sí.
3: Ah, imagina't, sí, sí.
4: Sí, sí, a l'Espanyol s'ha salvat guanyant dos partits.
3: Increïble, 18 sense guanyar i ara guanyen dos en 4 dies.
4: Però en dos partits s'ha...
2: I s'ha posat tres punts de la competició europea.
3: Sí, amb una carambola poden anar a Conference, però bé, ja veurem.
4: Sí, sí, així està la Lliga. Jo crec que, a veure, que la Lliga, que és la part baixa i tal, ha mantingut un nivell d'emoció brutal fins a l'última jornada i això ha estat realment bé. L'Espanyol, que va fer una primera volta de cinema, després es va atascar, però finalment, tota la primera volta que va fer va permetre que guanyant dos partits ara darrerament s'hagi salvat. I el Girona, jo crec que guanyarà l'Elx, i estic d'acord amb Mitchell, que si li diuen, escolta, jugaràs tot jugant a casa amb l'Elx, d'això diria, vinga.
2: Sí, l'únic que a l'Elx li val l'empat també, sí, però vaja.
3: Sí. No, i compta amb el Mallorca, que virtualment té un peu i mig a segona, compta amb l'Osasuna, que estava salvadíssim, tranquils, mirant cap a Europa.
4: El Llevant ha guanyat tres partits seguits.
3: Sí.
4: El Llevant també estava al Pou, i tres partits seguits.
3: I ara és qui ho té millor per salvar-se, dels que ja vas ficar.
4: Sí, perquè fins i tot pot salvar-se perdent.
3: Sí, sí, sí, té moltes opcions. I l'Osasuna va al camp del Getafe, que és qui s'està jugant a Europa. És que clar,
2: és gran, el futbol és gran.
3: Sí, té moltes coses realment interessants, sens dubte.
4: El multifutbol és sensacional, la jornada.
3: Sí, jo m'ho vaig passar.
4: Perquè que el Barça jugui després, ja està. Si em permet veure tot el multifutbol i després el Barça.
2: Sí, sense com
3: Això aquest dissabte no passa, perquè el València-Barça, el València està implicat amb la lluita per Europa. També té opcions d'anar a la Conference com l'Espanyol. És dissabte a les 9.
2: A les 9 tots.
3: No, és que dissabte a les 6 tenim la final de la Champions femenina,
2: sí, sí,
3: Barça Olímpic de Lió, i a les 9 l'última jornada.
4: Ho deien que estaven mirant a veure si ho passaven, al final han decidit que no.
3: No, moment.
4: Perquè era avui quan havien de prendre decisions, al final ho passaven a diumenge o no.
3: No, en principi...
4: Diumenge a les 7 és molt bon horari.
3: Era ideal, sí.
4: Molt bon horari.
3: Sí, perquè després el que han separat és el Villarreal Atlético, que és l'únic partit que no hi ha res en joc, i aquest sí que l'han posat diumenge a les 9. Però clar, la resta del diumenge no hi ha res. Tu a les 6 i mitja diumenge, a quarts de 7, podries haver posat la jornada unificada. Entenc que havent-hi el Mundial, han volgut donar un dia més de descans a la resta. Però bé, escolta'm, abans de marxar, aquest divendres me'n vaig a Oslo, marxem a Oslo a fer el Tu Diràs.
4: Marxem?
3: Sí, marxem. Els del Tu Diràs.
4: Quina il·lusió.
2: Quin tio, que
4: podies haver dit també abans, però
2: sí, però acceptem. Gràcies, Aleix.
3: Farem el Tu Diràs.
4: Farem allà?
3: Farem el Tu Diràs des d'Oslo. Sí. Ja negociarem a veure si podeu venir a última hora, que està tot tancat, però...
4: El Consell necessita coses internacionals.
2: Hem d'anar-hi.
3: Sí, el Salmó Noruec, jo crec que els hagués obert la gana i la ment i tot.
2: Jo vaig estar al camp del Viking Stavanger.
4: És un viatge fàcil.
3: Sí, digue-m'ho bé. Digue-m'ho bé, que dijous no puc fer el programa perquè divendres hem de marxar a quarts de 7 del matí.
2: Bueno, total. Aviam.
3: Total, que anem divendres a Oslo a fer, des d'un hotel, un Tu Diràs especial prèvia de la Champions femenina, perquè dissabte a les 6 hi ha la Champions femenina. Doncs, i anem a Matlleu Origen, amb els nostres amics de la Matlleu Origen. I tenim una porra oberta de la final de la Champions femenina al compte d'Instagram Esport RAC1. Val? Aneu a Instagram, busqueu Esport RAC1 i allà amb Matlleu Origen podeu participar a la porra d'aquesta final. Participeu i si encerteu el resultat del partit, atenció, el regal que tenim gràcies a Matlleu Origen és un menú per a dues persones al restaurant Koishunka, aquí a Barcelona, del xef Hideki Matsushisha. És un xef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi de Matlleu Origen, que és el nostre talismà aquí a RAC1, ja ho sabeu, Un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat, com la tonyina roja de Balfagó. Des d'ara mateix, ja podeu participar a la porra d'Esport RAC1 i de Matlleu Origen d'aquesta final de la Champions femenina, i diumenge 24, l'endemà de la final, donarem el nom del guanyador entre tota la gent que encerti el resultat.
2: El Santi i jo no vindrem a les 7 del matí, ja farem via a Londres...
4: Fem la porra. 2-1, Pajor Jorpina.
3: Pajor Jorpina, 2-1.
2: Carai, tu.
3: Vinga, molt bé. Tu què? Digue'm un marcador, també, va.
2: Bueno, si el 2-1 està agafat, doncs...

0: doncs 3-2.
1: 3-2, eh? Vinga, per l'Antoni Bassas. M'apunto. Si guanyeu, entreu al sorteig de... Heu anat al Koishunka? S'hi menja molt bé,
0: molt bé.
1: Molt bé, si us agrada el japonès. Antoni, Santi, moltes gràcies. Que gaudiu d'aquest cap de setmana taquicàrdic i divertidíssim intens que tindrem. I dilluns que ve ho comentem aquí al Consell.
0: Diu que potser hi haurà Mourinho, no? Perquè s'haurà acabat ja la Lliga i ja el podran anunciar.
1: Si, mira, el 23 es tanca el termini per presentar candidatures al Madrid. Si Enrique Riquelme no es presenta, el 24 anomenen Florentino i pot ser que el 25 hi arribi Mourinho. Però si no, tindrem una setmana, 10 dies de campanya electoral.
2: Però Florentino pot fitxar Mourinho?
1: Això sí.
2: És que Mourinho segueix sent president i candidat. O sigui,
1: fins que s'acabin les eleccions.
2: No, no hi ha gestora. Al Madrid no hi ha gestora. Al Madrid el president segueix i és president i candidat. Han capacitat de poder fitxar a Mourinho per votar-lo.
0: I
2: anar després a fer un míting de l'actual.
0: I decidir com van les eleccions i ja està.
2: Així va.
1: Increïble la diferència entre clubs. Apa, descanseu. Adéu, bona nit. 11:04. Una pausa i canviem la taula. We were talking to the sunset,
3: throwing dreams against the wall. Tu diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 7 minuts, això és el Tu diràs a RAC1, la nit esportiva de Catalunya. Un dia més, un dilluns més, arrencant tertúlia després del Consell, amb el Marc Guillén, l'analista del Barça juga a RAC1. Hola, Marc.
1: Hola, molt bona nit.
0: Què tal? Bona nit, benvingut.
1: Molt bé.
0: Bé, eh?
1: Sí.
0: Bé, acabem bé la temporada.
1: Home.
0: Tranquils. Hola, Albert Ferran.
2: Hola, però com col·loqueu les cadires?
0: Una mica més i es carrega la taula de l'estudi.
1: Que és nou l'estudi.
0: No, és que queda clavada la pota de la cadira aquí sota. Hola, David Bernabéu.
3: Què tal?
0: Company del diari Esport, què tal? Bona nit.
3: Bona nit, aquí seguint a Ancelotti.
0: Sí.
3: La seva llista.
0: Ara entrarà el Damià López, eh?
3: Ja tenim notícia.
0: Per donar-nos el titular, que Neymar anirà al Mundial.
1: Sembla increïble.
0: Sí, sí,
1: sembla increïble.
0: Sí, sí.
1: Inesperable, sí, sí, totalment.
3: Bueno, ja escoltareu... Suposo que els oients es podran escoltar la reacció que hi havia...
0: Sí.
3: Hi ha a la platea.
0: Uns aplaudiments.
3: Gairebé com si haguessin guanyat la Copa del Món, ja. Sí, sí, increïble,
0: sí, sí, sí, sí. La verde amarela, eh? La verde amarela. Sí, sí, sí, sí.
2: Molt juganer, eh? Ancelotti.
0: Carleto?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Està a la volta i mitja, tio.
2: Fent silencis... Bé, sí, m'ha agradat.
1: Samero, està, sí, se li ha encomanat aquest ritme.
2: Ara escoltarem amb el Damià.
0: Vale. Està pujant el Fernando Polo, eh? Des de la redacció de Mundo Deportivo, el subdirector de Mundo Deportivo, que també ens acompanyarà com cada dilluns aquí a la tertúlia per parlar de tota l'actualitat del Barça. Avui amb aquesta mala notícia, la lesió de Fermín, que es perdrà el Mundial, i en canvi amb la bona notícia de l'oficialitat ja de la signatura de la renovació de Hansi Flick. Ara en parlem, i també del comiat de Lewandowski i de la lliga perfecta del Barça a casa, eh? Amb 19 victòries en 19 jornades. Abans farem un petit viatge en el temps. Recordeu com eren les obres fa 20 anys? Han canviat, eh, les obres. Abans es feien d'una manera,
1: sí,
0: ara ja s'han molt més professionals. Molt més professionals. Aquests són els anys que fa Cobramat acompanya els professionals. 20 anys. Els professionals de la construcció i la reforma. Obra rere obra, dia rere dia, evolucionant amb el sector de la construcció, facilitant-los la feina, assessorant-los i oferint estoc sempre disponible en marques líders al millor preu. Així són els d'Obramat. Des d'aquí, felicitats per aquests 20 anys construint junts i per 20 anys més construint junts amb Obramat.

0: Avui a la taula també el Roger Saperes. Hola, Sape.
1: Hola, Panisier, què tal?
0: Bona nit. Bona nit. Ara anem amb la teca del Barça, però abans, mira, anem a tancar la jornada futbolística del dilluns. Sí. Ara dèiem que l'Arsenal ha guanyat, no, Albert?
2: 1-0 al Burnley, ja ha descendit, demanant l'hora. És cert que el Burnley no ha tingut gaire oportunitats, no ha estat un setge els últims minuts, però clar, amb l'1-0 doncs hi havia patiment entre els jugadors i aficionats de l'Arsenal, també Arteta, fins i tot Havertz. Jo crec que al minut 68 hauria d'haver vist la vermella per una entrada amb clavant els tacs al bessó d'un rival, però se n'ha salvat, la veritat no l'han avisat al monitor els del VAR i per tant no ha expulsat a Havertz i l'Arsenal suma un més 3 molt important. És cert que no ha golejat, que vaja, jo crec que els pronòstics era que golejaria, ha aconseguit una victòria per la mínima. Demà l'Arsenal serà campió per passiva si el City no suma els 3 punts al camp del Bournemouth, que s'està jugant la Champions. No és un desplaçament gens fàcil pels de Guardiola. Recordem, a l'última jornada, ara ho deies, amb aquests dos partits de contra equips que no s'hi juguen res, Manchester City, Aston Villa i Crystal Palace, Arsenal.
0: Sí, l'Aston Villa vindrà o de ser campió de l'Europa League, correcte, que va jugar a la final aquest dimecres amb el Friburg, o d'haver perdut l'Europa League, no? Vull dir, a veure, sí, com arriba l'Aston Villa aquest partit.
2: I el Crystal Palace en la prèvia de la final, clar, de la Conference, però és un derbi, hi ha certa rivalitat. Crystal Palace-Arsenal... per tant, bé, també es voldrà acabar la temporada guanyant a un dels rivals de Londres. Per cert, jo crec que és una de les notícies de les últimes hores. Daily Mail, BBC i The Athletic diuen que Guardiola deixarà de ser l'entrenador del City a final de temporada, que s'acomiadarà dissabte dels seguidors en l'últim partit de Premier. Camaresca serà el substitut, Enzo Maresca.
0: Ja fa dies això que sona la brama a Anglaterra, De fet, en l'últim partit a Guardiola li pregunten, hi ha el rumor que diuen que al final, tot i que has renovat, deixaràs el club aquesta temporada, i diu, jo no parlo de rumors, no sé què diu. No?
1: Pot ser un comiat d'aquells també...
0: Emotiu.
1: Si el de Griezmann del Metropolitano va ser...
0: Bueno, no me'n parlis del que va dir ahir. Aquest impresentable.
1: El City, el que ha canviat l'equip i el que ha guanyat. Quasi res.
0: Jo l'any passat... Desagraït, Griezmann.
3: Bé. Bueno, en fi, sí. I quan era joven, 28 anys.
0: Sí, sí. Va.
3: 28 anys. Escolta'm, no, jo...
1: Volia quedar bé amb l'afició i que encara l'estimessin més i guanyar-se l'aplaudiment. Ja està, no passa res.
3: Hauria hagut d'apreciar que es va equivocar dos cops. L'any de la decisió, que va dir que no, i el següent any.
1: Perquè va emprenyar més.
0: Ell es va equivocar i el Barça també.
3: Fitxant un jugador
0: i no hauria vingut
3: l'espai del qual estava cobert. Sí. No, que jo l'any passat, ara, o sigui, a posteriori, perquè tampoc sabies el que passaria l'any passat, però jo l'any passat quan va renovar, que, bueno, hi havia molts dubtes quan es va estar allà a renovar per 2 anys, jo vaig pensar, ostres, jo crec que el que ell no vol marxar, o sigui, el que ell no vol és marxar del City amb una sensació com la de l'any passat. Any en blanc, sensació de despropòsit, un nivell tan baix futbolísticament. I vaig pensar, dic, si l'any que ve guanya algun títol i l'equip millora, que no és difícil perquè el llistó l'any passat va quedar molt baix, és probable que no compleixi l'any que li queda. I crec que anem per aquest
0: camí. Bueno, ha guanyat 2, la Carabao Cup contra l'Arsenal, la FA Cup contra el Chelsea...
3: Que és un títol de molt de prestigi a Anglaterra.
0: I a veure què passa en aquestes
3: Lliga,
0: dues jornades.
3: I la Lliga, home, difícil, però ha estat com a mi lluitant-la, que l'any passat no la va ni lluitar, no? Aleshores, era probable que les coses anem pel camí que sembla que van.
1: Es queda encomanar-se, li queda encomanar-se a un San Eliodoro Rodríguez López, fer un Tenerife. Sí.
4: Total, en principi...
1: N'ha viscut dues i la de Riazor, la de Jukic, n'ha viscut 3 així a l'última jornada.
0: A veure si el Crystal Palace es vesteix de Tenerife, no? Però ha de guanyar demà, que el de demà és un partit molt complicat. I de fet, si perd, que no sigui que la roda de premsa postpartit tinguem notícia.
1: Parlo des del desig més íntim.
0: No, si perd o empata ja perden la Lliga i pot ser que ell ja ho anunciï i l'últim partit a casa sigui el de comiat.
1: Perquè si se'n va un triplet domèstic ja...
0: No, clar.
4: Seria una passada perquè, a més, és això, reinventant l'equip un altre cop, per enèsima vegada, ha fet 1000 canvis tàctics... L'energia es veia que no era la mateixa, però al final sempre ha competit, menys la temporada passada, però gairebé sempre ha competit. És espectacular el que ha aconseguit fer aquest any, a sobre guanyant títols, i és això. Segurament la Premier se li escaparà, però se li escaparà per molt poquet. El gran Arsenal, després de 20 anys, fa una gran temporada, i total, al final acabarà guanyant segurament per 2 punts.
0: I veurem si la decisió condiciona la continuïtat de Rodri o no, perquè, clar, Rodri segurament és el jugador que pot marcar l'estiu a Can City i a Can Madrid.
5: A Can Madrid, sobretot. Hola, Fernando Polo,
6: Molt bona nit.
5: Què tal, sotirat del món deportiu?
6: Aquí pendent d'aquesta febrada que va Guardiola, que
4: Ara allà a Anglaterra tots estan tirant.
3: Sí, clar, ella, no hi ha, no hi ha cap possibilitat que vingui aquí a...
4: Ella no, però, és veritat que, hòstia, allà és un...
0: Ara una selecció,
4: tot i que
0: no?
4: ho esperessin... Ostres, és un delta baix. He vist que portava 591 partits.
0: No, són 10 temporades, 10. No? I podria guanyar la setena Premier si la guanya, si no seran 6 de 10, que és molt bèstia, també, eh?
3: 6 de 10 i 42 títols.
0: I 42 títols perquè... per temporada. I la Champions, que no l'havien guanyat mai, vull dir que ja està l'obra, es l'ha fet
1: l'obra. Pots pensar que, per exemple, un dels seus grans rivals, que ha estat Klopp, el Liverpool, va guanyar una.
0: La Premier, sí.
4: I que, com sempre, no serà tant el què, sinó com el com.
1: O sigui, que ha suposat la seva...
4: Si rebobinéssim 10 anys enrere, quan va arribar allà, venint de la Bundesliga, es va dir, i se li va criticar el primer any, el segon any... El primer any, com a mínim, segur que no guanya la Premier, el segon, no sé si també no el guanya, però se li diu que no aconseguirà imposar aquest estil de joc, que no es podrà jugar a tenir un porter...

0: Hart, que era el porter de la selecció, el hòstia, canvia sí, perquè no jugava bé amb els peus, i allà la
1: porta
0: pressió
1: bravo, no,
0: és enorme. I després demostra que ell ho pot fer i acaba arrossegant que la Premier s'acabi jugant molts equips i molts entrenadors es portin per jugar a un estil molt similar.
2: Ell arriba a les 16? 16-17 arriba? Diria?
0: Sí, deu ser-ho. Ara per
2: número no t'ho sé. Acaba tercer. El segon any la guanya, el tercer la guanya, el quart la guanya el Liverpool.
3: Arriba, mira, les tres al Bayern són la 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, sí, sí. La 2016-2017.
2: Ell fa tercer la primera lliga i després en guanya dues de seguides, el segon any la guanya, el tercer any la guanya, el quart li guanya el Liverpool, i llavors fa quatre premiers seguides, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24.
0: Sí, sí.
2: I l'any passat la torna a guanyar el Liverpool de...
0: Com si fos una lliga d'aquestes, bueno, com si fos la lliga francesa gairebé, quan és la lliga més competida, perquè hi ha 5-6 equips que te la poden guanyar fàcilment, no?
2: Sí, sí.
3: Jo vaig... Aviam, són tot sensacions personals, no? Perquè al final el cap del Pep no hi som, i és ell el que acaba decidit. Però jo el vaig veure, no sé si us va passar a vosaltres, jo a l'eliminatòria contra el Madrid el vaig veure fatigat.
2: De volta i mitja.
3: No va viure, no, saps? No sé, no el vaig veure amb la intensitat a la banda que en ell era habitual. I aleshores penses, bueno, si acaba rascant algun títol així potent en el tram final, o la Premier o la Cup, segurament ho deixarà. Sí. Bueno, és el que està passant. Per mi és l'entrenador més influent de la història. Jo crec que és una evidència, vaja.
1: I només una cosa, ara que tornem a parlar de Mourinho, la sensació que en el seu dia van estar, o el va portar al Madrid com l'anti-Guardiola, perquè era l'únic entrenador que podia fer-li front i que estaven allà com els dos grans entrenadors, i la sensació que Guardiola ha continuat competint des de llavors, que no ha deixat de guanyar mai, i que Mourinho fa la sensació que fa anys i panys que va deixar de ser un entrenador que estava a aquest nivell, on continua Guardiola.
3: Ja només és el tema de competir, que un ha competit més, amb més anys que l'altre, a gran nivell, no? Perquè jo crec que Mourinho ja fa temps que no es mou per l'aristocràcia del futbol. Porta uns anys, segons la Lliga Mourinho. Sí. Ni amb els millors, ni amb els menys millors.
2: Romes, Galatasaray, Benfiques...
3: És el llegat futbolístic. O sigui, la
1: situació
3: que Guardiola ha seguit implementant, ha seguit reestructurant un model de joc que arriba a la gent i que ha mantingut aquesta admiració per part de mig món i per l'altre sobre la seva manera de jugar. Mourinho, que et deixa futbolista?
1: Semblava com una lluita de dos estils antagònics i que estaven tots dos allà dalt, però ell ha continuat a dalt de tot del podi i l'altre ha anat baixant escales i ja... Vaja, tot i que ara fitxarà pel
3: Madrid. Una mica el símil entre Barça i Madrid, és a dir, Mourinho, la que ha deixat de competir, no li ha quedat res.
1: Sí.
3: Guardiola sempre li queda la seva obra. Que els seus equips deixin alguna cosa.
2: Rodes de premsa li queden a Mourinho.
3: Exacte,
2: això
4: sí. Jo crec que és el millor entrenador que jo he vist mai.
3: Sí.
4: Per mi, pel meu gust, per...
2: Parles del Pepe, ara, que quedi clar.
4: Sí, per... No, sí.
1: No.
4: Per mi sí, per mi sí, per les idees, per la forma d'implementar-les, per la fe que li ha posat en el que ell creia. Per mi ha estat el millor. El que passa que crec que al final de tot es cansa un i està tants anys allà i competir a saco, i a més les expectatives que generes, perquè quan ets el millor la gent es pensa que guanyaràs la Champions cada any, i al final ha guanyat una, o sigui, no és fàcil, o sigui, és complicat. Va tenir aquella de l'eliminació del Madrid, que ho tenia tot a favor i li van fer aquella remuntada que jo crec que encara no s'ho explica. Bueno, doncs aquella probablement era pel City.
0: Sempre li quedarà per això, més clar, això, el llegat futbolístic que deia el David, el tema de quina proposta has posat, com has canviat el futbol. Vull dir, aquí recordem molt el Johan, perquè ens va canviar nosaltres el futbol, però no va tenir una influència en el futbol global. Segurament no hi havia tanta globalitat, la gent no es mirava uns tant als altres, i no es va implementar aquella manera de jugar, no es va expandir a tot arreu. I jo crec que la idea de Guardiola va començar aquí amb el Barça, allò va ser un impacte descomunal, que jo crec que no en som conscients perquè el vam viure de primera persona i només mirem-lo d'aquí, però si parlem amb la gent de fora es recorda moltíssim, i a partir d'allà es van estenent una manera de jugar que avui veiem en qualsevol equip de qualsevol lliga. Vull dir, a Espanya, però també es veu a Anglaterra, que semblava que allà no se'ls canviaria mai el futbol, que sempre era el futbol directe, i ara no, és el futbol de combinar, de sortir jugant, de pressionar-se a dalt de tot, i això és ell el que ho ha canviat. El que tindrà millors registres, doncs en gran part sí, però potser trobarem gent que tindrà millors que ells, però que hagi sigut més influent i el primer costarà.
3: I mira, i només una cosa, Aleix, molt ràpida. El millor elogi que se li pot, o sigui, que podem escoltar a Pep Guardiola en boca de

0: qui no volen elogiar-lo, són els que habitualment diuen quant de mal ha fet Guardiola al món del futbol, perquè és segurament gent que no comparteix la idea futbolística de Guardiola i ha hagut d'empassar-se l'èxit que ha representat aquesta fórmula, d'alguna manera dient que hi ha molts equips que han intentat jugar o molts entrenadors que han intentat aplicar les fórmules del Pep, probablement amb pitjors jugadors, i que no se n'han sortit, i utilitzen això per llestimar la fórmula Guardiola. Jo crec que és el millor lògic que puc tenir, perquè al final el mal no l'ha fet Guardiola al futbol, els hi ha fet a qui no l'han acabat d'entendre mai.
1: Jo em quedo amb que, tot i, és veritat que aquests jugadors, aquests entrenadors que han dit...
0: Capello, per exemple,
1: sí, que han dit això, jo crec que és una forma d'admiració, en el fons, de dir, escolta, al final és que m'obligues, és una tendència que t'arrossega i que qui no ho fa sembla que ha perdut una miqueta el tren, i m'obligues a fer algo que jo no sento, però que fins i tot els futbolistes i l'afició m'ho demana. Això vol dir que ha creat escola i que ha generat una tendència global. Sí. I jo crec que això, vamos, no té preu. I et diré una cosa, fent això ha fet que molts equips hagin intentat jugar a proposar, i han donat a partits, en general, en qualsevol competició, més atractius que no pas quan hi havia algun gran que proposava i molts...
2: Que destruïen
1: perquè deien no tinc armes per intentar contrarrestar tot això. Bueno, escolta, doncs mira, un dia potser dono la sorpresa, un dia et guanyo, un dia com a mínim perdo però dono una bona imatge. A veure que això ha estat bé pel futbol.
2: A veure quan es confirma, però evidentment ja fa dies que sona, ja fa dies que li pregunten a la sala de premsa, i avui la majoria de mitjans anglesos hi van molt forts. Pep Guardiola deixaria, tot fa indicar que deixarà, segons les informacions que arriben des d'Anglaterra, deixarà el Manchester City quan acabi aquesta temporada.
1: I és
2: temporada.
1: Veritat que conjunturalment és un bon moment, entre cometes, perquè hi ha Mundial. L'aventi Mundial, després hi haurà seleccions.
2: Clar, el següent
1: bones,
2: pas... El
1: perquè següent guanyarà pas... una, i hi haurà algunes que cauran per sorpresa i seran un fracàs.
0: Itàlia ja la podria agafar. Sí,
3: hi ha algunes que no han entrat.
1: Hi ha algunes que n'hi han entrat.
2: Aquest és el següent pas
1: però
2: més lògic,
1: que,
2: no?
1: Tu imagina't, Anglaterra, si no li va bé, doncs, home, ell el futbol anglès, i els jugadors anglesos i la idiosincràsia anglesa la coneix. Llavors, pues, estaria bé. Itàlia mateix.
2: Fuente, no? Quan es confirmi, seguirem parlant. A veure, que tenim molts temes avui sobre la taula. Sí. Albert, alguna cosa més?
4: Ràpidament, un últim resultat de segona. Leganés 0, Osca 0. Partit apassionant. El Leganés més 6 sobre el descens, virtualment salvat. L'Osca a 3 de la permanència.
2: Molt bé. 11 i 23. Hem de parlar de Fermín, de la renovació de Hansi Flick. Ara els Saperes explicarem com estan les possibilitats que el Barça denunciï Florentino Pérez. El club va fer un comunicat dient que estava estudiant les declaracions del president del Real Madrid sobre el cas Negreira per saber si presentava alguna querella o no. Doncs ara explicarem com està aquesta carpeta i moltes coses més. Però m'agradaria començar pel comiat de Lewandowski, perquè tenim un gran protagonista en directe avui al Tu Diràs, que és el seleccionador de Polònia, Jan Urban. Home, mític jugador de l'Osasuna, eh?
0: Inoblidable aquell 0-4 al Bernabéu amb Osasuna.
2: Sí, sí.
1: Hola, Jan. Això és una proesa, eh?
2: Sí.
1: Ara, un Osasuna fa això al Bernabéu.
2: Ara li recordaré.
1: En època de... Bueno, entén-me. Ni bar, ni bor, ni res.
2: No, sí. Hola, Jan, què tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Bueno, gracias por atendernos a estas horas.
5: De nada.
2: Para hablar de Robert Lewandowski. ¿Viste ayer el homenaje que le hizo el Barça?
5: Sí, muy bonito, muy emocionante y orgulloso, sobre todo por ser polaco y poder ver un jugador polaco en un equipo tan grande como el Barcelona, que le está despidiendo como una estrella, como una leyenda.
2: ¿Has hablado con él en las últimas horas? ¿Le has enviado algún mensaje?
5: No hemos hablado. Hemos hablado bastante antes sobre la selección, que se lo tome con tranquilidad porque ha tenido tiempo o ha tenido la cabeza ocupada con la decisión, ¿no? Quedarse en el Barcelona, irse a otro sitio, y al final ha decidido, se puede decir, a la última hora, ¿no?
2: ¿Y en la selección sabes si va a seguir o no? ¿Aún no ha tomado la decisión?
5: No ha tomado la decisión, pero puede tomarla cuando quiera. Al final es un jugador con un estatus de estrella, de leyenda del fútbol polaco, y tiene derecho a tomar la decisión cuando él crea conveniente.
2: O sea, tú le ves cuerda para rato, aunque tenga 38 años, ¿no? Tú le ves jugando aún a gran nivel.
5: No lo sé para cuánto tiempo, pero no cabe duda que hoy en día está en buena forma física, y si Robert está bien físicamente, si el equipo crea ocasiones, Robert es el mejor para aprovecharlas.
2: Sí, sí, que se le caen los goles del bolsillo, esto ya lo hemos visto aquí en Barcelona.
5: Sí, es cierto, es un rematador nato, tiene la facilidad de estar donde hay que estar en el momento adecuado, y luego con la cabeza muy fría de aprovechar la mayoría de las ocasiones que tiene.
2: Porque tú, como seleccionador de Polonia, ¿cómo valoras su rendimiento aquí en Barcelona estos 4 años? Llega con 32-33, se va con 36-37, ¿te ha sorprendido? ¿Tiene mérito lo que ha hecho con esta edad o creías que podía hacerlo también?
5: Al principio, al ir al Barcelona, pues todo el mundo estaba hablando, yo también, ¿no? De dos ligas diferentes, una liga alemana con un aspecto físico de fuerza importante, otra liga española muy técnica. Dos ligas bastante diferentes, y eso creaba dudas si Lewandowski se va a adaptar a esta liga, si va a necesitar más tiempo o menos tiempo. Yo siempre decía, si Lewandowski va a un equipo que crea muchas ocasiones de gol, Lewandowski va a marcar goles. Y así ha sido. Ha ido al Barcelona, que ha tenido en el primer año de estar Lewandowski muy, muy buen año, jugando muy bien al fútbol, creando muchas ocasiones. Lewandowski ha quedado pichichi, Barcelona campeón. El segundo año el Barça no jugó tan bien como en el primer año de Lewandowski, y Robert ha marcado menos goles que en el primer año. Al final, si vemos su carrera, él ha sido pichichi en Polonia como un jugador joven, campeón también, varias veces, creo que 5 o 6 veces pichichi en la liga alemana, también muchas veces campeón, y lo ha confirmado en el Barcelona con sus al principio 33, 34 años, y se va del Barcelona. Yo creo que no solo con la cabeza muy alta, sino con el trabajo muy, muy bien hecho, y nadie no puede decir que ha decepcionado, porque con Robert Barcelona ha podido plantar cara al máximo rival, como es el Real Madrid, y ha ganado bastantes títulos.
2: Sí, 3 de 4 ligas ha ganado. ¿Pero crees que era un buen momento para acabar ahora sí? No sé, ¿le has visto un bajón esta última temporada?
5: Bueno, yo hablando con Robert, enseguida sientes que es una persona, un jugador, un deportista muy ambicioso. Él quiere ganar siempre, ¿no? Y yo creo que él tenía duda sobre cuánto va a jugar en el Barcelona, ¿no? Me refiero, cuántos minutos va a jugar. Y si él ha sentido que va a jugar mucho menos, porque al final así ha sido, ¿no? Cada vez estaba jugando menos tiempo, y al ser tan ambicioso, yo creo que él quiere aprovechar todavía su buen momento físico para aprovechar a tope y jugar cuanto más mejor, ¿no? Por eso tal vez esa decisión, pero no sé si ha sido solamente por eso, no lo sé.
2: No sabes dónde vas, no tienes la exclusiva, ¿no, Jan?
5: No tengo la exclusiva para vosotros, pero bueno, todos sabemos que tiene algunas ofertas. Yo creo que todo el mundo estaba pensando, a ver, ¿se queda o no se queda, no? Ahora, al saber que no se queda en el Barcelona, yo creo que muchos más equipos se lo pensarán, ¿no? Oye, ¿vamos a por Lewandowski o no?
2: Vale, veremos.
3: Sí. Pero en su opinión, Jan, ¿cree que está más por jugar en una liga todavía competitiva o por elegir una liga como, como Arabia? No como informaciones, sino como lo que usted intuye que puede hacer Lewandowski.
5: Sí, bueno, yo creo que va a ser más fácil, ¿no? Jugar más minutos en una liga menos exigente, ¿no? Y entonces sí que podríamos hablar de la liga árabe o de la liga estadounidense. Se estaba hablando del Chicago Fire, donde hay muchos inmigrantes polacos. Eso también seguramente el club lo tiene en cuenta. Bueno, luego ya sabemos que lo que ofrecen los equipos árabes muchas veces también convence más que uno, ¿no?
2: Sí, por el cheque, por la chequera. Oye, estamos hablando con Jan Urban, ahora recordaremos, aquí en la mesa, en la tertulia, dicho, hostia, hat-trick en el Bernabéu, Jan Urban con Osasuna. Ahora lo recordaremos esto, porque es histórico para la gente.
5: No hace falta.
1: Tienes un rincón guardado en el Museo del Barça, Jan. Es que tienes un rincón guardadito en el Museo del Barça.
6: Eso, ¿no? Y qué goles, ¿eh?
1: Y qué goles.
6: Buenos goles.
2: Sí,
6: ¿no?
2: El segundo, sobre todo. Sí,
1: pero, segundo desde 25 o 30 metros. Sí. No me acuerdo perfectamente.
5: Sí, pero la bienvenida que me habéis dado no era demasiado buena.
1: Oye, hablamos de ficharte, ¿eh? Hablamos de ficharte, ¿eh? En aquel momento.
5: Sí, eso sí.
1: Sonaste.
5: Vale, además, vale. Creo que alguien ha recortado de los periódicos esos materiales de que el Barça está interesada. Pero me refiero que no me habéis dado una buena bienvenida. ¿Sabéis por qué?
2: ¿Por qué?
5: Porque debuté en el Camp Nou. Perdimos, sí, mi primer partido en España contra el Barça en el Camp Nou. Uh-huh. Perdimos 4-0, pero jugué bien, ¿eh?
6: Jugaste perfecto.
1: Redondeaste tu obra, ¿no? 4-0 derrota en el Camp Nou y 0-4 hat-trick en el Bernabéu. Perfecto.
5: Sí, pero me
6: eras culé, eras culé.
5: Me sacaron algún que otro balón debajo de los palos. No, jugué bien. De hecho, el debut en el Sadar, en el minuto 3, el gol. Claro, así que...
6: Lo buscaremos en la hemeroteca del Mundo Deportivo. Claro, lo buscaré.
2: Búscalo, búscalo en Mundo Deportivo. No, la verdad es que hoy, preparando la entrevista con Jan Urban, he ido a buscar el resumen de diciembre de 1990... Diciembre de 1990. O sea, hace 36 años.
5: Por eso no me gusta hablar de ello.
2: Telemadrid explicaba así los goles de Jan Urban. El hat-trick en el Bernabéu contra un Madrid que tenía Jika Haji, a Butragueño, y ganó 0-4 Osasuna con un hat-trick de Jan Urban. Mira.
7: Y el primer gol, el cabezazo será de Jan Urban, el gran protagonista de la tarde con sus tres dianas, consiguiendo aquí la primera de ellas. Y prepárense para ver el segundo gol de Urban. Ahí recoge la pelota el polaco y su disparo a la escuadra. Extraordinario el segundo gol del delantero de Osasuna. Un trayazo impresionante. También aquí dio la sensación de que Paco Bullo se encontraba ligeramente adelantado. Después del despeje de Fernando Hierro, el balón va a llegar al joven Larrainzar. Va a servir hacia la ubicación de Urban y este va a levantar la pelota en presencia de Bullo. Era el tercero.
6: Una picada.
7: El polaco estaba haciendo valer su categoría en el santuario madridista.
2: Mira, qué elogios del periodista de
1: Telemadrid. Bueno, y el cuarto fue una asistencia, creo.
2: Sí.
5: Sí.
2: Joder, qué noche.
1: Madre mía.
5: Sí, una noche que normalmente las mujeres cuando jugábamos fuera se quedaban en alguna plaza con los niños y de repente viene un señor y dice, oye, 1-0 gana Osasuna en Madrid, gol de tu marido, ¿no? En otro momento viene, oye, 2-0 gol de tu marido. Y cuando se acercó para hablar del tercero, le mandó a tomar viento. Que
6: sí, hombre. No se lo creí.
5: Sí, pensaba que la estaba vacilando.
2: Qué bueno. Qué buena.
6: Confiaba en ti, ¿eh?
2: Oye, Osasuna está sufriendo, ¿eh? Lo va a pasar mal en la última jornada, Jan.
5: Sí, no parecía, ¿no? Sí. Estaban bien, incluso en algún momento podían mirar arriba hacia los puestos europeos, pero sí, la cosa se complicó. Pero bueno, no estoy convencido de que se va a mantener, porque sí, yo creo que han hecho una buena temporada, pero con altibajos, y sí, se complicó, pero confío, ¿eh?
2: Bueno, a ver qué pasa en esta última jornada unificada el sábado, a las 9 de la noche. Muchas gracias. Yo, para terminar, en el Barça hay otro polaco, que es Chesney. ¿Cómo lo ves? Aquí ha caído en gracia.
3: Ya es más que un portero aquí, ¿eh?
2: Pero, sí, ha caído en gracia, ha caído simpático, pero hostia,
3: no lo ves para volver a la selección, ¿no?
2: Está con el Vapor allí todo el día, es que claro, una imagen, tú.
5: No, pero sí, siempre hay gente que tiene que hacer buen ambiente en el vestuario, y para eso Wojtek es el mejor, y son cosas pequeñas, pero aporta en el vestuario seguramente mucho.
2: Bueno, claro. Muy bien, un placer saludarte, y una lástima que Polonia con Jan Urban como seleccionador no esté en el Mundial, ¿no? Con Lewandowski también, pero bueno.
5: Sí, lo siento.
2: Habrá más competiciones, la Eurocopa dentro de 2 años y todas estas cosas.
5: Eso es, hay que confiar.
2: Muy bien, un abrazo, gracias Jan.
5: Gracias a vosotros.
2: Adéu.
5: Buenas noches.
2: Jan Urban, que invita.
1: Que bé parla, eh?
2: Sí.
1: Molt ben construït, també.
2: I s'ha mullat, anirà a una lliga menor, pel que ha dit, no?
1: Sí,
2: vol minuts.
3: Que si vol tenir protagonisme, doncs...
1: És que jo crec que la base...
2: És lògic.
1: És normal, és normal.
2: Jo sí li he vist una baixada de rendiment, pobre. Escolta, ei, tots els honors, vull dir, davanter top, eh?
3: I fins als 38. És a dir, ara al Barça estem parlant d'aquests 119 en 191, però és que l'altre dia també mirava les seves estadístiques al Bayern. En tots els anys no n'hi ha ni un dels 8, excepte un, que és el primer, que baixi dels 40 gols. I en dues d'aquestes temporades arriba o supera els 50.
1: Qualitat sempre ha tingut, rendiment sempre ha tingut.
3: I que fins als 38 hagi estat capaç d'estar al Barça, ara es pot permetre anar a una lliga menor i continuar jugant, però ja no a aquest nivell, però haurà estat a... Vaja.
1: Perquè a més el futbol cada dia és més físic, és més exigent, se li demana al davanter que pressioni, i evidentment també s'ha de desmarcar molt més, en aquest sentit és... Sobretot la seva baixada per mi ha estat aquesta, la mobilitat, la quantitat d'oferiments que ha tingut, o desmarcades, han sigut molt poques, moltes vegades dèiem, és que no la toca. És que no la toca perquè es mou poc, i es guanya poc aquestes opcions de rematada. Això sí, un cop li arribava, la qualitat sempre l'ha tingut i li seguirà marcant.
3: Ara que parlàvem amb Urban, surt el dia de 2-1 al Sadar, i el que fa quan li arriba una pilota de rematar, quan es tracta de rematar, això continua sent infal·lible.
0: Jo crec que la base de la seva decisió ha estat esportiva. Evidentment, ara, un cop ja ell s'ha alliberat del Barça, doncs probablement prengui una decisió bàsicament econòmica. O sigui, n'hi ha el millor postor, si paguen 30 per temporada, com es diu, no sé quants, el futbol àrab, doncs anirà allà, no? Però si ell hagués vist... És a dir, són d'aquest tipus de jugadors que necessiten sentir-se protagonistes, que necessiten sentir-se titulars, molt importants. I ell, doncs, ja porta, sobretot aquesta última temporada, s'ha vist rellevat molts cops a la banqueta. Si ell hagués vist que hagués pogut mantenir el seu estatus... Clar. Futbolístic a la plantilla, jo crec que hagués continuat, fins i tot, amb un contracte a la baixa, hagués pogut continuar un any més, estic convençut, perquè a més em consta que el que li podia oferir el Barça per una temporada més era superior al que li pagaven al Milan o
2: a la Juve,
0: els equips que s'han interessat per ell a Europa, havien de proposar-li més d'un any, perquè a l'any li pagaven per sota del que el Barça li havia ofert. Però a mi em sembla que ha escollit el moment idoni, és a dir, ell ha vist que ja no seré, si aquest any ja no ha estat important, doncs l'any que ve encara ho seré menys, i això aniria cada cop a més.
2: I guanyant
0: amb números impagables, clar, 30 per temporada mitjana.
2: I guanyant una lliga, guanyant 3 a 4 lligues, sent important, vull dir que sí. Molt bé. Ara parlem de Fermín, que és el teu protagonista del dia, d'acord? Fem una pausa.
1: No, jo únicament del tema Lewandowski, el que vull dir és que se'n va ben fet menys gols aquesta temporada, també ha jugat molt menys. És a dir, que tot i haver perdut mobilitat i agilitat i tenir més anys, si hagués tingut un ràtio de minuts més elevat, doncs potser s'anava també amb una xifra de... no sé si aquesta temporada, si al final...
2: 18 ha fet.
1: Clar, 18 gols. És que si li dones... a la Lliga que tenia un percentatge de minuts del 47%, si tu li dones un 60 o un 70%, o el tio se te'n va
3: 25,
1: amb 25 gols. I per tenir estar a punt dels 38, és una targeta de comiat brutal. I no oblidem, el dia de l'Osasuna, el partit contra l'equip del Jan Urban, el que fa el gol que comença la victòria és ell amb una rematada de cap d'aquelles d'un tio que dius, no sé si té 18, 28 o 38, però això ho fa... un killer de l'àrea.
3: I el Metropolitano.
1: I a Parque.
3: I Marca també.
1: De killer.
2: La que li toca l'espatlla.
3: Són,
2: no?
3: Són dos gols.
2: Sí. Sí, sí, sí.
1: Importantíssim.
3: Importantíssim s'ha de guanyar la Lliga.
0: I a part s'ha lesionat poquíssim. O sigui, si veus la cadència de partits, dels 34 als 38 en 4 anys, avui mirem els números, primer any són 46 partits, segon any són 49 partits, tercer any 52 partits i aquesta temporada 45 partits.
2: Sí. Vull dir, tinc amb menys minuts, però 45 partits vol dir que no es lesiona.
0: Moltes presències, ha estat en molts partits i ha tingut una cadència de presència pròpia d'un jugador que se'n va dels 26 als 30 sí. o dels 28 als 32, no, no, no, dels 34
2: que,
0: als 32.
2: És que Lewandowski és com vosaltres, que no falleu a les tertúlies perquè us cuideu, tot i la veterania.
0: Ja, vinga, i a part fem millor el presentador.
2: Pràcticament 3:15 de la nit, aquí seguim amb Fernando Polo, David Bernabéu, Marc Guillén, també amb el Roger Saperes, i ara entrarà el Damià López, que serà l'enviat especial de RAC1 al Mundial...
1: Apa, malament.
2: Sí, sí, d'Estats Units, Mèxic i el Canadà. Se'n va...
1: Sempre se'n va aquests hidrals, eh?
2: 40 dies, Damià López, a cobrir el Mundial. I el Mundial més llarg de la història, no sé si ho sabíeu.
1: Sí, sí,
2: llarg. 104 partits en 39 dies.
1: Quin dia comencem? L'11?
2: 11 de juny. Amb un Mèxic-Sud-Àfrica.
1: Apassionant.
2: Mèxic-Sud-Àfrica. Llàstima dels horaris. Hi ha partits a les 6-7 de la tarda, hi ha partits a les 9-10 de la nit, i llavors hi ha partits a les 3 del matí, a les 6 del matí...
0: És horrorós.
1: Fantàstic.
2: Ara...
0: Tu no en veuràs ni un d'aquests.
2: Jo que no.
3: Bueno, potser està d'espera encara.
2: Biberons. Mira, saps on el podeu veure, el Mundial? Tots els partits del Mundial, al 104, sense cost addicional, a Movistar a través de DAZN. Si teniu el paquet de futbol de Movistar a través de DAZN, podeu veure sense cost addicional tots els partits d'aquest Mundial que arrenca l'11 de juny. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, perquè no us perdeu absolutament res del Mundial 2026. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola. Què passa, digues?
0: El Mundial saps per què va molt bé?
2: Per què va molt bé?
0: Per planificar les vacances.
2: Això també.
0: Perquè saps que hi ha una franja en què no te'n pots anar. Llavors ja només aquest... El que
2: de l'11 de juny... De l'11 de juny al 19 de juliol. Imagina't.
0: No hi ha discussió possible.
2: Hola, mític Damià López. Home. Què tal? Bona nit.
3: Sí, sí. Què tal? Bona nit. Tota la raó al David, eh?
0: Sí o no?
3: Sí, sí. Jo, de fet, em vaig oblidar de quin dia acabava i les vaig acabar canviant amb el Joan Lluís.
0: Clar, és que és així.
2: Al cap d'esposa has canviat les vacances?
3: Sí, sí, perquè dic, hòstia, me'n vaig el 17. Dic, no.
2: Ja... Me'n vaig el diumenge 19.
3: I acabo. Fins al 20 no les començo.
0: El Mundial, Dami.
3: Per si hem d'explicar alguna cosa de Messi, per exemple.
0: Planificar les vacances és el millor que hi ha.
3: No, clar.
0: No sé. Penso que hi has d'anar.
3: Digue-li al Dami.
2: Quan marxes?
3: El dia 8 de juny, crec.
2: El 8.
0: Però són vacances pagades, les
2: de Messi. Sí, sí,
3: amb el canvi horari,
2: a sobre.
3: Amb el canvi horari,
2: clàssic, aquesta, Dami.
3: No descanses ni un minut. Ni un minut.
0: Pagaries per anar-te'n...
3: No
0: tiris el ràdio.
3: No. Aviam. No ho puc comprar.
2: Una cosa és que ens agradi la nostra feina. L'altra és que el tio se'n va 40 dies a l'altra punta del món amb uns horaris infernals i, a més, ha d'anar a Guadalajara.
0: Amb tot el que t'ha donat RAC1, Dami, a nivell de Mundials, un any...
3: Més de 40. Aquest any són més de 40.
2: Més de 40. Jo ja em quedaria allà a fer les vacances allà. Ja queda't.
3: Bueno, no, jo crec que tu t'ho muntaries així.
2: Home.
3: Jo crec que tu vas a cobrir aquest Mundial i et quedes a Nova York i des d'allà ja et montes algun... I et fas el croquis.
2: Ja faria la ruta de los lagos del Canadà.
0: Arribes per la final i et quedes el mes següent.
3: Clar. Tu ja t'ho muntes allà.
1: Després de 40 dies als Estats Units.
0: A tu t'agrada, ja pots marxar, ja tens...
3: És un bon tombar.
0: Mèxic i Sud-àfrica ja et posa...
2: Un moment. Un cop ets als Estats Units treballant i tal, allà hi ha moltes zones boniques per descansar, eh?
1: Sí,
2: sí. Qualsevol illa que vulguis, el Panamà...
1: No seria el país que m'interessi més.
2: Va, perfecte.
1: Del món.
3: Però Mèxic ves en compte, eh?
0: Hi ha espais.
3: Sí, ja ho sé, Mèxic són 3 dies, hem de vigilar, sí.
2: Sí?
3: Home, ara mateix no és que t'hagi de passar res, però t'ho has d'agafar en sèrio.
0: Quatre ulls, no?
3: Sí, t'ho has d'agafar en sèrio i no posar els peus on no toca, dedicar-te a treballar i ja està.
2: Doncs fes això.
3: Sense més, Espanya-Uruguai a Guadalajara el dia 26.
2: Endavant. Ara anem amb l'última hora de Fermín i també amb la convocatòria de Carleto pel Brasil, amb aquesta notícia, que és que Neymar entra a la llista del Brasil. Ara ho expliquem, però deixa'm fer dos tastets amb el Roger, perquè avui hem estat fent algunes trucades. Sabem alguna cosa de les intencions del Barça amb les declaracions que va fer Florentino Pérez sobre el cas Negreira en aquella roda? roda de premsa esperpèntica?
3: Doncs hem explicat, després d'aquella roda de premsa, que els serveis jurídics del Barça estaven analitzant les paraules del dirigent blanc en aquella famosa, com dic, roda de premsa compareixença on va acusar el club blaugrana de robar-li 7 lligues. Això va dir Florentino Pérez. Doncs bé, l'anàlisi per part dels serveis jurídics ja està fet i els advocats del club han conclòs que, efectivament, hi ha base per presentar accions legals i ara la decisió final es sotmetrà a votació en la propera reunió de la Junta Directiva. Per tant, haurem d'esperar per saber què decideix finalment el club en aquesta reunió, però els serveis jurídics creuen que hi ha base legal per presentar alguna acció en base, com dic, a aquestes paraules de Florentino Pérez a la roda.
2: Vamos, que se li va escalfar el boquino i
1: ja... I ojo que no pilli algú altre.
3: Mm? Doncs mira.
1: Home, algú altre...
3: Algú altre
1: que va ratificar hores després en una roda de premsa.
3: Álvaro.
1: Esportiva, a les paraules del president. Sí, por supuesto.
2: Perquè se li va escalfar el boquino i va dir coses que no...
1: Bueno, no se li va escalfar, que l'altre va dir blanc i l'altre què havia de dir? Doncs,
2: no, jo dic a Florentino.
1: Ah, sí, Florentino.
2: Se li va escalfar perquè estava allà còmode i va dir coses que no són certes i que s'estan jutjant.
1: El dia següent, Florentino, a l'entrevista de la Sexta, crec que ja, quan li diu lo de les 7 lligues robades, diu, bueno, és una forma de hablar. Bueno, si ja li vol treure ferro, però ja està dit, amic. Ja ho sento, està dit i està gravat i ho ha sentit tothom.
2: A veure què decideix la Junta Directiva. Mira, sobre això, avui hem llegit a les xarxes, també a alguns webs, informacions del cas Negreira, que apuntaven que Hisenda havia emès un informe on deixava clar que no havia proves suficients que el Barça hagués pagat, o que no hi havia proves en general, no suficients.
1: Sí, proves de corrupció.
2: Que no hi havia cap prova de que el Barça hagués pagat els àrbitres i hi hagués corrupció esportiva. Però, o sigui, aquest informe de quan...
3: És un document de la Dependència Regional d'Inspecció de Catalunya, de l'Agència Tributària, que ha penjat a les xarxes, com dius, Miguel Ángel Galán, que recordem, president de CENAFE i també expert en dret esportiu, on efectivament el que diu és això, que un document on Hisenda diu que no ha pogut provar que hi hagués cap prova que el Barça hagués pagat als àrbitres per ser beneficiat esportivament. No hi havia cap pagament en aquest sentit, però és un informe que data del 2022, al qual ja hi vam fer referència i vam parlar-ne en el seu dia, per tant, no és un document nou. En tot cas, sí que acredita això, però, insisteixo, és un document del 2022.
2: Val. De fet, és el cas esclata al març del 23, per tant, és una informació d'Hisenda prèvia a que hi hagi tot el rebombori després que ha acabat en judici.
1: Sí, però jo no sé fins a quin punt no és nou, però no sé si són els papers o com et diria, com ho expliquen, la literalitat del que s'explica, perquè el nostre home a Madrid, que és el Ramon Fuentes, que d'això en toca molt i ho domina, més que arriba, que el tio, és veritat que tot el tema aquests legals hi ha gent que els abomina absolutament i a aquest li encanten. O sigui, aquest veu una demanda, algun lío d'aquests i es tira en planxa, no? Doncs ho ha passat com amb certa força de dir, hòstia, això és noticiós, no? És possible que sí que se sapigués... A veure, la idea general...
2: Prèviament, sí.
1: Però la literalitat del que es diu allà, ahir li ha semblat que era novetat.
2: Bueno, és que l'informe aquest diu no consta pago alguno a ningún árbitro, segons Hisenda. No consta prueba alguna que pudiera influir en cualquier resultado.
1: S'ha vist paperassa, ha circulat papers del que són l'informe que li fa Hisenda, suposo, al jutge, perquè ho reclama. I no podem oblidar que el tema de Negreira comença per una qüestió d'una inspecció fiscal.
2: Aquí està. Sí,
1: això té valor, també.
2: Sí, sí. No, el que passa és que, clar, això és l'opinió d'Hisenda i entenc que ara, evidentment, és una fitxa més en favor del Barça, com hem anat veient els últims mesos. És a dir, totes les declaracions...
1: Les declaracions
2: clar,
1: de cadascú...
2: Tothom nega que fins i tot els àrbitres, el CTA, tota la gent que hi ha anat, els entrenadors, existien uns informes, a vegades els miraven, a vegades no, vull dir que era una cosa que vés a saber si hi ha hagut aquí una administració deslleial, però no corrupció esportiva. Jo crec que tot va en aquesta línia, però s'ha d'acabar el judici, no? Sí. I s'ha de, un però... jutge ha de dirimir amb l'informe d'Hisenda
1: aquest... I amb aquestes magnituds de diners és normal que s'investigui, eh? Aquest informe, com sigui, eh?
8: Informe...
1: No, aquí no pots no mirar cap a una altra cançó.
8: Si ho heu dit i tal, però aquest informe és del 2022.
2: Sí, ho ha dit el Sabrina, no? Clar.
8: Sí, 2022 sí. Vol dir que no està... Jo crec que està desfassat, perquè és previ. Sí, és previ a totes les diligències.
2: Deia el Fernando que el seu home...
8: Que no vol dir que a partir de les diligències que han vingut després s'hagi de dir que efectivament hi ha proves que manifesten una corrupció esportiva, perquè fins a aquest moment encara no s'ha demostrat de manera fefaent que aquests diners anessin a parar a la butxaca de qualsevol àrbitre per adulterar partits, però que és un informe previ
0: a les diligències i a les declaracions dels implicats que després han vingut.
2: Sí, sí,
0: que,
2: sí.
0: Per tant, jo crec que aquí, sincerament, s'ha precipitat Galán.
2: Sí?
0: Per mi sí.
2: Bueno, no sé.
0: S'ha precipitat Galán perquè, no, perquè se li ha donat una volada...
2: Però deia el Fernando que potser, potser hi ha documentació nova.
1: És que, no, sobre, o documentació no vista, que tu sabies la música i et sonava... Però veure... Més que res, perquè ja et dic, jo crec que el que aporta és aquests papers. Mm. Jo no, igual sí que s'han vist abans, però hi ha gent que domina el tema, perquè el toca pràcticament de forma setmanal, perquè a Madrid hi ha certa excitació amb aquest tema, perquè setmanalment o cada dues setmanes surti alguna cosa, i que li ha donat el valor de dir, mira, com a mínim això... O sigui, d'aquesta forma i en aquest context i en aquest format no estava,
2: no, estava vist. I li tirar un cable més al Barça de cara al final del judici, no?
1: Sí, sí, el que passa que
2: crec
1: que
2: encara... Perquè l'opinió de l'agència tributària és important, perquè tot arrenca, com sí, dius sí, tu, tirant arrenca. El fil dels diners, clar.
1: I el tema és que van decretar 6 mesos més de secret de sumari, no?, i d'investigació. Mm.
2: De fet, ara l'han declarat Gerard López perquè ell ha expressat públicament que sí que feia servir els informes del fill de Negreira.
3: A diferència de Luis Enrique de Valverde, que clar, no els va veure mai.
2: El volen cridar per dir, escolta, vostè sí, expliqui'ns com eren aquests informes. Vull dir que encara s'estan fent algunes declaracions. Bé, 6:30. Res, 1 minut i mig de pausa i ara sí ens centrem en Fermín, en el Mundial i en moltes coses aquí a la taula.
9: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Ja tornem a ser aquí. A veure, Damià, anem amb Fermín. Avui, Mundo Deportivo, aquest matí ja feia saltar l'alarma, eh? Alarma Fermín, el Mundial, i sí, sí, demà l'operen i es perdrà el Mundial, eh?
1: Sí, males notícies. Fermín haurà de passar pel quiròfan i té molt complicat, impossible, vaja, si el Mundial. Ara tot estaria en mans de Luis de la Fuente, que haurà de decidir si l'espera que es vagi recuperant per quan la competició entri a la recta final, o si prefereix, com així serà, escollir un altre futbolista amb el que pugui comptar en plenes condicions des de l'inici. Ahir Fermín notava molèsties al cinquè metre tercer del peu dret, prop del dit petit. Avui el club, després de les proves, ha fet un comunicat parlant de fractura al cinquè metre tercer i explicant que Fermín serà sotmès a tractament quirúrgic, operació que està previst que es faci demà mateix. La fractura pràcticament descarta Fermín pel Mundial. Si acaben sent de 2 mesos en endavant, Fermín queda fora del Mundial. La final és el 19 de juliol, d'aquí 2 mesos. Si la recuperació apuntés més a 6 setmanes, doncs Fermín podria tornar a jugar pels voltants del 4-5 de juliol, que és quan es disputen els vuitens. No és fàcil, les opcions són mínimes, per no dir que nul·les. A més, aquest vespre, Lamine Yamal ha publicat una story a Instagram en la que no és que doni a entendre, sinó que directament explica que Fermín no jugarà al Mundial. Lamine publica una foto on apareixen ell i Fermín i el missatge "Lo haremos por ti, mi guerrero". Vaja, és que l'acomiada. Pretén enterra les opcions.
2: Sí. Hi ha un present molt cridaner d'aquesta lesió al Barça, que és el 2006, crec, Leo Messi. Novembre, en un partit contra el Saragossa, novembre del 2006, temporada 2006-2007. Cinquè metre tercer, estem parlant de fa anys, eh? Igual els processos de recuperació han millorat, no? Però 3 mesos de baixa. 3 mesos de baixa.
0: Fa 20 anys d'això.
2: Coneixent a Fermín, pobre nano, amb la il·lusió que li feia això...
0: No, a mi m'han explicat avui que estava tocat i enfonsat.
2: Deu estar destrossat.
0: Sí, sí, avui estava molt tocat i enfonsat.
3: Aquest matí estava plorant, sí. I perquè ja va notar la molèstia ahir, però clar, això no se n'anava, i ja quan ha parlat amb gent ja li han dit com sigui això, vés en compte que t'ho perds. I era anar allà a que li donguessin la notícia que més o menys ensumava. I al jugador li han parlat de 3 mesos. Sí, no. Per la qual...
0: Bueno, és que, clar,
3: si li han dit 3 mesos,
0: l'operació...
3: És el que ha comentat els companys, sí. I en la menja l'ha...
0: Però pot ser que estigui 2 mesos i comenci als 2 mesos a tocar pilota, però llavors allò has d'anar amb compte perquè és molt delicat.
4: És una lesió
0: molt delicat.
4: Molt dolorosa.
2: Sí, sí, molt dolorosa, i a part, peu dret, peu dominant...
0: Clar.
1: No només per no jugar al Mundial, que és evident que el fet de no disputar-lo és demolidor, sinó perquè estàs en un entorn d'amics i companys que ells se'n van cap allà.
2: Clar.
1: Se'n van cap a Amèrica, eh?
0: Però, i que tu t'ho has guanyat.
1: No,
0: la sensació de dir, m'ho he guanyat.
1: I ell va tenir una primera experiència allà, que va ser l'Eurocopa amb el grup, on que no jugava perquè començava, després se'n va anar a fer els jocs. I ara era el moment. Ara li tocava el Mundial. I se'n va, no sé si se'n anirà a l'Eric, però se'n van tots els altres i ell es queda aquí. Això és una posada.
3: I per ser important, per ser una peça important, anava a jugar.
2: Però sincerament, crec que perquè ell al final tampoc anava allà, segurament era important, però al final no saps quants partits jugaràs, si el seleccionador et fidelitzarà com a titular i tal. Jo he pensat aquest matí amb això que està explicant el Dami. És que és un grup d'amics que hem resaltat molt, que existeix al Barça ara mateix, i la majoria se'n van a la selecció. No, i tu, amb la il·lusió que t'ha fet un Mundial, vas el amb
0: primer,
2: els teus amics,
0: el
2: és
0: primer.
2: Com si t'anessis d'excursió amb els teus amics, sí. A jugar una cosa molt important.
1: És que
2: el
1: primer de selecció,
2: el primer és Mundial. És una putada, amb perdó.
1: Això
2: en
1: les dinàmiques de selecció, el tema dels grups és molt important, perquè Hausen jo no sé amb qui anirà, tindrà el seu grupet, però els del Barça...
0: Amb Carvajal segur que
1: no. No, perquè tu pots anar a un Mundial 45 dies i potser no t'ho acabes de passar bé.
2: Van de colònia,
1: també. Aquests van amb l'avi de la Fuente. Que fan el que volen a l'habitació. No, que s'ho passen bé. Volen anar,
0: sí.
1: No només a això de la Nations League, però van perquè s'ho passen bé.
2: Van a una casa de colònies de la Fuente.
1: Que van allà
2: de...
0: No, i com deia el Dami, als Jocs Olímpics...
3: la vista fort, eh?
0: Escolta. Als Jocs Olímpics va guanyar l'or i va ser decisiu, no? Determinant.
1: Però 6 gols, no? Sis gols.
3: Va ser l'MVP.
0: Després va a una Eurocopa, viu el que és l'absoluta, no té molts minuts, però ara era el pas. Vaig al primer Mundial de la meva carrera fent un final de temporada que volà.
1: Amb un element més, amb Nico Williams tocat, que Fermín estava per, d'alguna manera, enganxar aquesta posició.
3: Bueno, estava jugant aquí, no? Darrerament, en aquesta posició.
0: Marc, pobre nano, no es pot dir res més.
5: Ja, sens dubte.
0: Ja sé que en clau Barça era desgast aquest estiu, però, hòstia, era la il·lusió de la seva vida, no?
5: No, són competicions i moments que fan grans els jugadors, que els fan més madurs. Fermín aquest any ha sigut el de la seva consagració i és un jugador que sempre ha anat a tota pastilla, ha sigut molt ràpid, però potser li podia faltar de vegades pausa o encara no tenia tota la lectura de joc. Aquesta temporada sí que l'estava demostrant, i cada dia més, i sabent jugar a diferents ritmes, que cada dia sent més migcampista si calia, la seva arribada i la seva transcendència a l'àrea la donaven per descomptada. Arribar en un Mundial doncs, i poder, ni que fos, tenir uns minuts, i a més és que realment tenia opcions de fer-se un lloc, potser no a l'11, però potser sí, després de com hagués anat, li hagués sentat de meravella. És d'aquelles coses que segur que hi haurà molts col·legis ara que diran, va, millor que així descansi i estarà fresc per la temporada que ve. Em sap greu, però no. Per un jugador és millor que hi vagi, es fa més jugador, creix més, es fa més important, i crec que en la seva evolució li hagués anat molt bé. Ara, això és així, és el futbol, aquestes coses passen, i ara un dia et perds una cosa i després te'n perds una altra, aquesta, doncs sí, li toca agruar-la, però bé, tot passarà.
0: És que una final de la Champions és cada any, i mira, d'aquí uns mesos tornem a tenir l'oportunitat. Això és cada 4 anys, eh?
5: No, a més ara hi ha una generació bona, una possibilitat de realment poder arribar amunt, i doncs és que res, que a més ell no fa gaire que no tenia lloc aquí, i ho viu amb molta passió, veus que viu el futbol i aquesta professió doncs amb molta passió, i segur que, clar, sí, li costarà, serà un bon tràngol, haurà de passar un estiu fumut, perquè és allò, no ho vols ni veure per televisió... Bé,
0: molta gent es pot preguntar, escolta, això què, com es fa? Però això pot ser per estrès, és a dir, per el fet de jugar, d'anar-hi fort sempre, pot ser que es vagi ressentint aquesta...
2: Jo que s'ho va fer en el tram final, no recordo cap
0: pot ser per una trepitjada, pot ser per un cop, és que això...
3: Potser venia desgastat ja d'abans, perquè el Fermín el que té és que va tot sempre, és com el Gavi, és d'aquells que jo a vegades els he vist jugar partits ja amb poca transcendència, el dia, et diré una cosa, el dia del Madrid hi ha una pilota dividida al mig del camp que Gavi, passa, crec que ja guanyava.
0: Gavi va boig.
3: Gavi o Fermín, i dius, tio, no cal, perquè t'estàs jugant allà aquí, no al Mundial, t'estàs jugant la cama per quedar-te 9 o 10 mesos o un any fora. I van a totes, que això és el que fa gran a un jugador també, eh?
1: Sí,
3: no tenia aquesta por,
2: punt,
3: eh?
2: Un punt de mesura.
3: Però clar, tenir...
1: Aquest és el seu ADN, ho dic perquè Roura l'altre dia explicava també que va venir aquí, el tu diràs, i deia, va haver un torneig de Sant Cugat, diu que Gavi anava tan embalat, diu que una vegada es va fotre de cap contra el pal.
3: Bueno, clar.
0: Sí, i el va agafar i li va dir.
1: Gavi, però és la seva manera de
5: fer. És que no té una altra, clar.
3: Sí, però per exemple...
1: I crec que es mereixen, ell i Gavi, el monument... per haver-se fet aquesta lesió, però és la prova de que fins i tot en un partit on el Barça ja és campió, és a dir, l'entrega, l'actitud i el compromís d'ells és innegociable.
3: Jo crec que
1: no és un jugador que hagi... Perquè potser no se l'ha fet en una topada i no cal ser tampoc populista, però no hem tingut la sensació que hagi afluixat o que estigués massa en els seus esforços, sinó que ells dos especialment són dos tios que van... Juguen, m'entrego, deixo tot.
3: Jo crec que hi ha coses que es poden modular.
1: Crec que és per treure's el barret.
3: Ho vam parlar de Rafinha amb el partit aquell amistós. Hi havia gent que diu, no, hòstia, encara que tal, és veritat que van a tope. És veritat. Però recordeu ahir amb la Lliga guanyada una pilota llarga que se'n va per la línia de fons i Rafinha va amb tot, que diu...
0: Esprintant, sí.
3: Escolta, diu que surt d'una lesió muscular, que no cal, que se'n va per línia de fons, ja està. I no arribava. I no crec que ho fes per la ovació i per la grada. No. Perquè ho té, però dius, tio, si ja està, si no t'aportarà res, i el que et pot aportar és que aquella lesió muscular que vas tenir fa poc tu tornis a fer.
5: Sí, però gent que ja viu així l'esport, que l'ha mamat així...
3: A mi encara em sorprèn.
1: Que llavors no et pots emprenyar.
3: No, aquest té 28.
1: No li pots dir per què ho fan en Brasil, perquè en un partit que no s'hi juga res també ho fa amb el Barça.
5: Sí,
1: i també es podrien emprenyar al Brasil de dir per què aquest tio va fer aquesta cursa quan té el Mundial aquest.
0: I ara dilluns dona la llista de la Fonda.
1: Dilluns 1:15 a la llista, en un acte de gran magnitud, en un espai a Telefònica, a Madrid, en un panorama difícil, perquè a banda de Fermín... uns quants tocats i, a més, titulars a l'Eurocopa 2020.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
2: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
3: A vora no va, vida, Àlex.
4: No va al Mundial, apaga i vamos.
5: No, bàsicament les paraules seran bastant...
6: No, tens un problema
3: una,
6: de porteria.
3: Un 90%. M'ho veig una mica així.
7: De la Fuente, dic, si el Zamora del futbol espanyol no va al Mundial i tens un problema a la porteria durant el torneig, Dami, o sigui, De la Fuente ha de tornar. Ha de tornar.
4: Surt amb nous.
7: Abans que acabi la competició.
3: Sí que hi serà Neymar
4: al Mundial. Compte amb aquesta.
3: No, ara mateix a Brasil...
8: Això ha sigut, jo ho he vist en directe, eh?
3: Sí, ho hem vist, Fernando.
8: I la claca ha sigut brutal.
9: Gent ballant i saltant.
3: No, ara hi ha un carnaval, allò... hi ha un carnaval pels carrers de Brasil, ara celebrant la inclusió de Neymar a la llista.
4: A veure, sentit un moment, és que jo no l'he sentit, perquè estava en directe.
7: Cosa, Messi titular amb Argentina i Neymar amb Brasil faran un gran Mundial. Jo crec que el mercat l'hem d'allargar.
4: Jo, Neymar.
7: Hem d'allargar el mercat.
3: Escolta,
4: no crec que faci un gran Mundial.
3: Això és el que ha de ser, això és el que ha de ser un Mundial, també, Aleix. A part dels Uzbekistans i tot això. Els grans cromos, els Last Dance, això també mola molt.
8: Sí, és veritat.
3: Sí, Cristiano, Messi, que Neymar...
8: Ha fet mèrit objectivament per anar?
3: Bueno, això és el que li hem preguntat, clar. Això és el que li hem preguntat a Ancelotti, que l'estan collant bastant alguns, eh? Hi ha molt de fan de Neymar a la sala de premsa, però també n'hi ha algun. Ara ho escoltarem, que li... Hi ha un periodista, ara ho escoltarem, que li preguntarà, escolta, Joao Pedro, 15 gols en una lliga elit com la Premier, no el portes, i Neymar, 15 partits a la lliga brasilera, el portes, i aquí sí que Ancelotti estava una mica atrapat.
4: Ha mastegat xiclet,
3: bueno... Sí, és un tema nacional.
8: Hi ha un punt de política en la decisió.
7: Hem estat veient les imatges, et dic una cosa, Ancelotti, no
3: he tingut... Pobrots, eh?
7: No he tingut prebots de fer una llista sense Neymar. Jo crec que la sala... La sala...
8: Crec que el paper sortia Joao Pedro
3: i ho ha canviat.
8: Ho ha
3: tatxat
8: i ha posat Neymar.
7: No,
8: Havia una claca brutal.
3: Anem a sentir-ho. Neymar no anava a Brasil des de finals de 2023. Compte amb aquesta
8: dada. Ja tan gana que va muntar ahir.
3: Sí, perquè el van substituir per culpa de l'àrbitre. Hi havia molta expectació per conèixer la decisió. Han muntat una gala en un recinte enorme.
4: Una gala que ha durat una hora abans de la llista.
3: Sí, amb personalitats del futbol i de tots els àmbits. A Carreto se l'ha vist un punt superat per la magnitud de l'esdeveniment. Atenció al moment en què anuncia la presència de Neymar i com explota l'auditori.
10: Ahora viene lo bonito. Atacantes.
4: Ahora viene lo bonito, es que no cacho.
10: Hendrik León.
4: Hendrik, clar que no. Enrique, el del Madrid, eh?
8: Sembla quan entreguen els punts d'Eurovisió.
3: Sí, exacte.
4: A veure, vinga. Seguimos, Carleto.
10: Gabriel Martinelli, Arsenal.
4: Bé, i mira. Possible campió d'Europa.
10: Igor Thiago, Brentford.
4: Igor Thiago del Brentford, eh?
10: Sí, Luis Enrique, Zenit.
4: Del Zenit, també.
7: On hi ha Igor Thiago, per exemple?
10: Mateus Cunha, Manchester United.
4: Ho ha fet bé per deixar-ho fins al final. Ho ha fet bé.
10: Neymar Junior Santos.
3: I ara vindrà la batucada, ara.
4: Però li quedaven jugadors per dir?
3: Encara li quedava Vinícius i Rafinha.
4: No ha pogut seguir, o què?
3: Li quedava Vinícius i Rafinha,
4: però... ho ha dit al final.
3: Sí, ha aplaudit Rafinha. Era un descontrol.
4: Ha aplaudit Rafinha.
8: Que no s'ho deixava al final, normal. L'ha dit al mig. Hi ha hagut d'aturar-se per tota la caraca.
4: I Vinícius l'han aplaudit també quan l'ha convocat?
3: Normal, però jo crec que Ancelotti no era conscient del que significa haver portat Neymar, perquè ara a la roda de premsa posterior el 95% de les preguntes anaven sobre Neymar. Esclar, és que acapararà tota l'atenció. Ell diu, quiero un equipo, no quiero estrelles, però és que, tio, has portat a Neymar i només et pregunten per Neymar. Per cert, que ara només corrien imatges absolutament virals de com està Brasil, gent a les fosques amb espelmes, resant perquè portés a Neymar. Sí. És un tema espiritual, ja gairebé.
5: Jo crec que no som conscients del que suposa Brasil, la selecció de Brasil, per el país... Sí, sí.

0: i aquest tipus de convocatòries i aquest tipus de jugadors és que realment, jo per exemple quan vam fer un documental amb del Ronaldo Nazario justament del Mundial l'any del 2002, ell ve d'estar 2 anys i mig pràcticament lesionat i anirà, no hi anirà, i anirà, no hi anirà, tothom embogit amb això, al final hi va acabar anant, després d'haver jugat res, 10 partits havia jugat, i va ser protagonista, va marcar tots els gols.
1: Perdona, és l'últim títol del Brasil, no? De la pentacampiona, el 2002, fa 24 anys que no va guanyar el Mundial.
0: I després, però hi ha hagut anys després que quan no el va cridar, o quan van dir-li que no a Romario, perquè no estava clar si podria arribar o no va arribar. Bé, tot això és que és una cosa de qüestió d'estat, o sigui, que és això, va molt més enllà del futbol, i llavors personatges com aquest de Neymar, doncs transcendeix tot el que hauria de ser un futbolista que no està, segurament, no ha fet els mèrits per jugar-hi actualment, aquests 2-3 últims anys.
2: Però anem a descartar un bon Mundial de Neymar.
0: No, és que això és el que t'anem a dir. Sí, o sigui, Neymar ara mateix, per mi, està fora ja del futbol d'elit, però és un talent com els que no hi ha hagut a Brasil en els últims 20 anys.
3: És una convocatòria que li pot donar...
0: El gran talent que han tingut els últims 20 anys, sí, però sense cap mena de dubte.
3: Jo crec que a nivell moral li pot donar una empenta a Brasil que si el deixes fora potser no la té. És a dir, hi ha qüestions telúriques que estan allò a l'ambient, el que tu dius, espelmes i tot això, i la gent que vol, ostres, que entri. Si tu no el fas entrar... Igual la gent t'ho agafa de mal rotllo. Entra i ara la gent es creuen que poden ser campions del món.
2: Tens alguna cosa que
3: has jugat 10 partits.
1: Té raó que en un Mundial no és una temporada. És a dir, són 5, 6, 7 partits.
3: Són episodis.
1: Pots estar fi.
3: A nivell de talent. Per jugar mitja hora.
4: Però jo crec que també hi ha un factor, no? 24 anys sense guanyar la Copa del Món. Número 1. Segon, clar, és que quan has tingut seleccions... amb Bebeto.
2: Com la del 2006 o
4: amb
2: Romario, 4,
4: no? La que estigui amb Ronaldinho, Ronaldo, Nazario,
1: Rivaldo,
4: has tingut
1: Cafú,
4: aquests jugadors, i ara vas amb tots els respectes a Miguel Thiago, amb Cunha, clar.
1: La defensa doncs, m'han dit que
4: si
1: és una mica drama.
4: Neymar, és drama.
1: Marquinhos, la tocada, Marquinhos l'únic, no?
2: Una mica de talent.
3: Ha estat bé Ancelotti.
0: I Gabriel de l'Arsa.
3: Ha estat bé Ancelotti perquè hi ha un moment que ell comença a parlar i diu, bueno, vull que sàpiguen que, clar, m'ha donat el consell per fer la llista molta gent. Influencers, actrius, actors... Diu, fins i tot en un avió anava allà i el pilot em va reconèixer i em va donar el seu consell per fer la llista. Diu, moltes gràcies, però ja està fet. Tu imagina't el que deu haver estat aquests darrers mesos per Ancelotti, tothom que se'l trobés, la turra que li haurà donat, clar. De Neymar sí o Neymar no? Jo crec que la majoria Neymar sí. I segur que els anti també hauran
0: però amb estat... Però amb això és el que és bo Ancelotti, jo crec,
3: Sí, sí.
0: Dolorar aquest tipus de coses. Sí, sí, vull dir, jo crec que és un entrenador que tàcticament no suposa res en el futbol.
1: Però gestionant grups... Clar, i
2: tu creus que Lucho hagués ficat Neymar a la llista?
0: No!
3: Però si el primer, quan ell va arribar... Carril al PSG és
0: però el que et dic és que la màgia i la gràcia del futbol és que el Lucho no l'hagués portat mai de la vida i és el gran campió d'Europa, però Ancelotti suposa un futbol i una manera d'entrenar oposada a Lucho i guanya també Copes d'Europa. Mira, i les guanya igual,
3: és que si el porta Lucho, igual el que hi ha allà dintre és una guerra civil i unes hòsties com a pans. En canvi, si el porta Ancelotti, potser fan un grup allà i toquen els bongos cada dia i hi ha una alegria que, hòstia, tots contents i al final aquell surt mitja hora, un partit sí, un partit no, i van avançant.
4: Dit tot això...
3: Això és el que genera cada clima amb segons qui dirigeix el grup.
4: Dit tot això...
1: Parla al micròfon, que si no et sentim parlar.
3: I recordeu la foto mítica de l'Ancelotti amb ulleres de sol, un puro, i rodejat dels brasileños del Madrid, que dius, home, no seria el seu grup més... que més li enganxa, no?
1: Guanya,
3: tu, amb el Militao, amb el Vinicius, amb el Rodrigo, bueno, l'adoren.
2: Però que ha dit això que estàvem dient de Luis Enrique, la millor versió, jo crec, de Neymar mai l'hem vist amb Luis Enrique.
1: Segur, home, i tant.
0: Sí, quan tenia una edat per això...
2: Però vull dir que van coincidir en aquell vestidor i li va treure el millor rendiment aquell any del Trident. És un Neymar que jo crec que no hem tornat a veure en la seva plenitud mai més.
4: Va fer 39 gols a la temporada.
2: És increïble.
4: Aquell Neymar...
2: Marca la final de la Champions just abans d'acabar
4: el partit. Estic una cosa, a nivell desequilibri està... Bueno, anava a dir un mig mil·límetre de Messi en desequilibri. Està al nivell de Messi en desequilibri. A nivell de gol... Però a nivell desequilibri, les jugades que fa Neymar...
1: Lamento. D'Ancelotti alguna cosa més avui?
5: Aviam, sí, d'Ancelotti un parell de talls ràpid. El primer sobre Neymar, que li han preguntat en quin moment decideix portar Neymar i què l'ha fet decidir-se, si la qualitat, si l'estat físic o en què s'ha basat. I això respon el tècnic.
6: La evaluació de tot l'any ha sido solo a parte física. Hemos sempre falado de eso. Era solo para Neymar, solo un tema... tema físico. Los últimos juegos jugó con continuidad, puede ser que él tenga posibilidad de mejorar su condición física en este periodo hasta el primer juego de la Copa. Tiene esa oportunidad.
5: Joao Pedro ha dit que ho sent molt per ell, que mereixia ser-hi, però que no ha pogut ser.
6: Obviamente, ficamos tristes por Joao Pedro. ¿Por qué? Por la temporada que él fez en Europa, probablemente merecía estar en esa lista, pero infelizmente con toda la conciencia posible, con todo el respeto posible, con toda la competencia posible, hemos escogido otros jugadores. Lo sentimos mucho para Joao Pedro, como todos vosotros.
1: Soc molt d'escollido, eh?
5: Oh. Una mica atrapat aquí, Carles, sí, tampoc sabia ja, per on, sí, per on
3: que
5: sortir.
3: No sé si el Mateus Cunha i l'Igor Thiago no els veig al detall.
1: Són millors que el Joao Pedro.
3: Són millors que el Joao Pedro. Jo no sé
1: per
3: si els veieu més.
1: Segurament no, per rendiment.
0: Jo també ho poso molt en dubte i sobretot també... per exemple, amb Hendrik.
1: Clar.
0: Hendrik em sembla també un talent...
3: És bo, eh?
0: Boníssim. Sí, sí, sí, el que passa és que és un nano molt jove, molt inconstant, que ha fet algunes coses ara mateix a França, però que, vaja, jo m'emportaria mil vegades en Joao Pedro que Hendrik. Però Pedro, bé, ell el coneix també, del Madrid, i li deu veure coses...
1: Joao Pedro, que l'està seguint Deco, no? Em va explicar el Poquí l'altre dia.
3: No, però a part, el tema del Joao Pedro és que ha fet gols en una lliga molt competitiva en un primer any, perquè era el primer any, el van fitxar pel Mundial de Clubs i el Mundial de Clubs ho va fer molt bé, que van guanyar el títol.
1: El PSG a la final, sí.
3: I no ha sigut un any fàcil pel Chelsea, eh? Ha estat un any molt xungo, molt complicat.
1: Estan a punt de quedar-se fora d'Europa. D'Europa, eh?
3: Per això dic
1: de qualsevol competició.
3: En un any difícil i primer any... i tal com debuta, guanya el Mundial de Clubs i amb canvis d'entrenador com el Maresca i el Rossenyor aquest que també va durar dos telediarios, el tio ha destacat pels gols i les assistències. Vol dir
4: si tu jugues,
3: que algú té aquest jugador.
4: Si tu jugues amb un club com el Chelsea i jugues el 87% dels minuts a la Premier i fas 15 gols, en quant a consistència, la temporada té ni punt de comparació amb la d'Hendrik, que el Madrid el cedeix perquè no compta amb ell i que fa una bona recta final a França, però és una bona recta final, amb detalls futbolístics de rellevància, perquè és un jugador, jo estic d'acord, que té molt de talent, però és que tenim de consistència. Clar, és una temporada sencera a la Premier, titular gairebé indiscutible a la Lliga amb el Chelsea, que és un dels millors clubs d'Europa. Jo crec que... no es pot justificar.
5: Ha afegit també Ancelotti que Joao Pedro formarà part del projecte de Brasil que mirarà cap al Mundial 2030.
1: Endavant.
0: Home, sí, va. Sí,
1: tots
4: calvos com
1: d'aquests. Hem de fer una pausa i ara la cosa va d'entrenadors avui. Hem començat parlant de Guardiola, ara d'Ancelotti i ara parlarem de Flick, que avui ha signat la renovació amb el Barça.
5: Amb més de Brasil, avui s'han conegut quatre convocatòries més. Àustria, amb el madridista, almenys fins al 30 de juny, ja no continuarà. Àlaba, República Democràtica del Congo, amb Charles Pickel, de l'Espanyol, jugarà al Mundial Pickel. Curaçao, en què destaca la presència a la banqueta del veterà de 78 anys, Dick Advocaat, és el país més petit que disputarà el Mundial.
1: Advocaat serà el seleccionador de Curaçao.
5: Sí, Dick Advocaat. Dick Advocaat, sí.
2: Tradició de tècnics neerlandesos. Sí, sí,
4: 78 anys, eh?
5: Cloyberg, amb 78 anys.
3: Va ser colònia?
5: Com?
3: Va ser colònia neerlandesa, Curaçao?
5: Sí, clar. De fet, es parla neerlandès allà a Curaçao, no? Sí, de fet, Advocaat va agafar l'equip, la va classificar, ho va deixar per la malaltia de la seva filla i ara acaba de tornar a agafar l'equip i s'ha encarregat a l'entrenador, que ha estat uns mesos
4: a Curaçao. I algun jugador així que et vingui el pèl reconegut de Curaçao, Dami, o no? És que no...
5: I també Cap Verd, que és rival d'Espanya en el debut, ha presentat la seva llista. Demà dues més: Escòcia i una grossa, Portugal.
1: Home, amb Cristiano, amb Bon Martínez, no?, com a seleccionador, i espera, amb Cristiano.
3: Jo Cancelo.
1: Sí, i jo Cancelo, podria entrar. I jo Félix, ja veurem. 12:20. Dami, gràcies.
5: Molt bé.
1: Seguirem parlant del Mundial.
5: Bona nit, fins demà.
1: Una abraçada, vinga. Una pausa i parlem de la renovació de Flick i l'arribada, la possible, la més que possible, l'arribada a Mourinho, no? Donem-ho ja per fet, sí, que està fet, no? Sí, està fet.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: Maria, estàs en mute.
11: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
12: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y seminuevo para casa con Ocasión Plus.
14: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
7: Tú dirás, amb Aleix Pariser.

0: away from you.
1: 8:45 de la matinada. Us recordo que el proper divendres, d'aquí a 4 dies, farem el Tu diràs des d'Oslo. Serem a la capital noruega per acompanyar el Barça femení a la final de la Champions. No us perdeu el programa, que farem en directe des d'Oslo i amb el que donarem el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 per viure la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda. Doncs divendres, unes hores abans, divendres 22 de maig, la final de la Champions femenina es començarà a viure al Tu diràs amb un programa especial des d'Oslo. I amb el suport de Matlleu Origen, el nostre sushi talismà, ens acompanya a Oslo per viure aquesta prèvia de la finalíssima entre el Barça i l'Olympique de Lió. A veure, Saperes, anem a sentir Flick avui. Home, l'hem vist en un acte, amb Araujo, portant els títols al museu i després s'ha renovat.
2: Sí, un Flick exultant i dedicant un dia més paraules elogioses al Barça, però deixa també un concepte interessant en clau de futur. Està satisfet amb el que ha guanyat, però en vol més.
1: Ah, espera, ara no el podem sentir. De seguida sentim a Hansi Flick, el tècnic del Barça, en aquestes declaracions que ha fet als mitjans del club. Bé, era una notícia que ja sabíem,
3: sí.
1: I ja està, no? Sense més. O...
3: No, exacte. Com a notícia, com a tal, sense més. Ara, és aquella tranquil·litat, és aquella constatació de que el projecte va endavant, que l'etapa doncs, serà llarga, i una bona notícia d'aquelles que et deixa una mica tranquil de cara a l'estiu.
1: Ara obrirem la base de dades de l'Oriol Jové. Hola, Jové.
4: Hola, bona nit.
1: Què tal, bona nit? Perquè té dades interessants de Flick, si el podem...
2: Sí, el que dèiem, que està satisfet, però que encara vol guanyar més coses.
5: Barça is more than a club, you know?
6: El Barça és més que un club i per mi és un plaer continuar amb aquesta aventura. Cada dia puc sentir aquesta passió que té tothom. El club, l'estaf, els jugadors i l'afició. Per mi és especial. Hem compartit un munt de moments fantàstics en el passat, però tinc més gana i vull guanyar més títols. Gràcies per la confiança. Estic molt content.
5: És more, so I want to achieve also to win more titles. And thanks for the trust. I'm really happy about that.
2: Encara en clau de futur ha deixat algunes pistes de per on ha d'anar l'evolució que els mantingui en aquesta línia de l'èxit.
5: I think also, especially in the last months...
6: Crec que els últims mesos i setmanes hem jugat molt bé, molt sòlids, i m'agrada molt veure-ho. Però hem de canviar coses, i ho farem junts amb el Deco. Estic molt content de treballar amb ell i el seu equip. Valoro molt la confiança del club, el president, de la Junta... Per mi és molt important. És meravellós formar part d'aquest club.
5: It's amazing to be a part of this club.
2: Doncs parlant d'aquestes coses que ha de fer conjuntament amb Deco per reforçar l'equip i, com dèiem, seguir guanyant. I finalment ha parlat del gran concepte que és en la ment de tots, el fet de poder guanyar la Champions.
5: Of course, I'm really happy, you know, when I remember the...
6: Estic molt feliç. Quan penso en els últims partits del Camp Nou, hi ha hagut un ambient fantàstic. Com ens donen la benvinguda a cada partit, és molt especial, així que ho donarem tot l'any que ve. A veure si el somni es fa realitat, i aquest és el nostre objectiu. Guanyar molts títols, potser la Champions. I estem treballant.
5: And this is our goal, to win more titles, maybe also the Champions League. We are working for that.
2: És una de les frases, A veure si el somni es fa realitat parlant d'aquesta Lliga de Campions. Com dèiem, més enllà de signar aquesta renovació, el despatx del president Rafael Juste, fer-se després la fotografia oficial amb ell i també amb el president electe, amb Joan Laporta, s'han fet tots tres la fotografia oficial d'aquesta renovació. Flick ha entregat després al museu el trofeu de la Supercopa d'Espanya, guanyada aquesta temporada, acompanyat del capità Araujo, que duia la Copa de la Lliga. Tots dos s'han endut l'ovació de la gent que en aquell moment feien la visita al museu i s'han endut el regal inesperat de trobar-los a tots dos.
1: Un noi, Hansi Flick. A veure, quatre dades del Jové. Espera, activem la base de dades.
4: Fem-ho bé.
7: Dada Jové.
4: Sí, més que 4, 5, He volgut fer un top 5 de dades que crec que són representatives del que han estat aquests primers dos anys de Flick al capdavant de l'equip, més enllà d'evidentment les dades col·lectives que s'han aconseguit amb Flick. És a dir, aquesta lliga de rècord, les xifres de remuntades, de gols per partit... No, m'he volgut centrar en dades que són més de l'entrenador. Per exemple, Flick s'ha situat com a 7è entrenador ja amb més títols de la història del club, en dues temporades. Ja és el 7è. Té només per davant Guardiola, amb 14, evidentment, Cruyff amb 13, Luis Enrique i Jack Grimmel amb 10, Rijkaard amb 8 i Ferdinand Daucic amb 6. Flick en té 5 en dues temporades.
1: Déu-n'hi-do. És que si torna a fer una bona tercera temporada ja estarà allà, de paraules majors, allà.
3: Sí, 3 o 4.
4: Segona dada, que a més la vam tenir ahir, aquesta. Aquesta es va produir ahir. O sigui, és que Flick es va convertir en l'entrenador amb més victòries en les seves dues primeres lligues, entrenador de tota la història del club, amb més victòries en les dues primeres lligues, igualant Luis Enrique, 59 victòries, I li queda encara un partit.
1: En 76 jornades.
4: En 75,
1: de moment.
4: 76, pot tenir el rècord insolitari si el Barça guanya més talla aquest proper cap de setmana.
1: Ni Guardiola, els seus dos primers anys, va arribar a tantes victòries a la
4: Lliga. No, Guardiola es va quedar amb 58. És el...
1: Però estan allà tots, 58, 59, estan allà tots. Sí. Déu-n'hi-do els números.
4: Tercera dada, Flick té la quarta ratxa més llarga de victòries en Lliga d'un entrenador en tota la història del club. Només per darrere de Guardiola, Rijkaard i Luis Enrique. A més, és el tercer entrenador de la història amb més victòries contra el Madrid, també només per darrere de Cruyff i de Guardiola, i amb només dues temporades. Tercer entrenador de la història amb més victòries en clàssics.
1: Perquè el rècord el tens, de victòries en clàssics?
4: 9. 9 victòries. És un rècord compartit entre Johan Cruyff amb 25 clàssics i Guardiola amb 15 clàssics. Tots dos en van guanyar 9.
1: 9 de 15, eh?
4: 9 de 25 Cruyff, 9 de 15 Guardiola. Flick, 6 de 7.
1: 6 de 7.
3: És increïble. Molt bé. 6 de 7. És la bèstia negra.
1: Sí, sí.
4: 6 de 7. I el que no va guanyar és el de la primera volta de la Lliga d'aquesta temporada, que a més estava a la grada. O sigui, és l'únic dels 7 que no estava a la banqueta.
0: Hi ha 9 de 15, em sembla increïble, perquè a més molts d'aquests 9 venen acompanyats d'autèntiques golejades i recitals.
1: I els de la Champions, els 0-2, el 2-6, el 5-0...
0: Perquè tens 1-2 en Lliga, tens 0-2, tens 1-3 a la Lliga, també, abans de guanyar a Japó el Mundial de Clubs.
1: Amb un gol de Cesc de cap.
0: Amb un gol de Cesc de cap a Santa Dani Alves.
1: El desembre, recordo.
0: És que és un festival.
1: La quarta?
4: La quarta era aquesta. Em queda la cinquena, que és el segon entrenador que més jugadors del planter fa debutar per partit. Flick està en un debut cada 9 partits i mig. Només el supera Xavi Hernández, que va fer debutar un jugador de la Masia gairebé cada 9 partits. Però Flick és el segon de la història amb més debutants del planter.
1: Dades que expliquen una mica el que ha aconseguit Flick en aquestes dues temporades.
4: Crec que són representatives. Domini contra el Madrid, lligues absolutament dominades, títols i planter.
1: Sí. Sí. Per cert, avui, mentre mirava les dades de Flick, el Jové ha embogit a la redacció. Ara ja hem passat la mitjanit i ja és 19 de maig, no? Però... hem començat el programa el dilluns 18 de maig. Sí. Què passa? Què
4: 18
1: passa?
4: De maig és el pitjor dia de la història del Barça. És a dir, si el Barça ha de triar un dia per jugar un partit... No. Si el Barça ha de triar
2: Passem-nos
4: un dia...
2: ràpid, doncs.
1: Estadísticament...
2: Tornat boig en positiu.
4: Si el Barça ha de triar un dia per jugar un partit de futbol, sisplau, que no sigui, el 18 de maig.
1: Bueno, perquè estadísticament què ha passat?
4: Els últims 4 18 de maig que ha jugat ha perdut.
0: Bueno, avui fa...
4: L'any passat contra el Villarreal, que és veritat que ja havies guanyat la Lliga, final d'Atenes...
1: El 4-0 és 18 de maig.
4: Però sí, crec que més del 70% dels partits que el Barça ha jugat en 18 de maig els ha palmat.
1: I vull dir que no són un, que llavors...
4: No, són
1: dos.
4: Crec que són 10 o així.
1: 10 o 12 en 18 de maig, eh?
4: És una animalada.
2: Acomiadament, perdó.
1: Avui, el 18 de maig va ser l'acomiadament...
0: El despido.
1: Que Gaspar,
0: el dia abans de la famosa roda de premsa de Núñez.
1: Que Gaspar l'agafa quan arriba a l'entrenament i el fot fora. I l'entrenament ja el dirigeix.
0: I l'endemà hi ha el Barça-Celta.
1: Sí. I ella es queixa que no es pot acomiadar de la gent a l'estadi perquè l'han fotut fora de males maneres.
0: Barça-Celta,
1: no?
0: Canvien a la segona part, guanyant el Barça, a Jordi Cruyff, mocadurada al Camp Nou, sí, i hi ha la famosa roda de premsa que sí. Està a YouTube, per qui la vulgui repescar, de 3 capítols.
1: Vaig convidar...
0: Jo no puc mantenir una entrada al Barcelona.
1: Però va dir que
0: se'n va Andorra a vendre apartament.
1: Vam fer un acte molt amable, no? Va venir a casa meva, vam fer un acte molt amable, no?
0: Molt amables,
1: unes cerveses.
0: I una cervesa.
2: És veritat que... Ara, vist en perspectiva, sí que és veritat que han passat coses aquests 18 de maig. Sí. I que millor que hagi caigut en dilluns...
4: Dia mira, absolutament esborrat del calendari.
1: La lesió de Fermín també ve en 18 de maig.
4: Ja us dic, és un dia que s'ha de saltar.
1: També ha renovat Hansi Flick, vull dir, avui quan...
2: Pensem que d'aquí dos dies és 20 de maig.
1: I que ara, Sant Wembley.
2: Jo crec que tots la tenim gravada a foc i tots sabíem el que fèiem aquell dia.
1: I el 17 és Sant Juliano, vull dir que està bé, també.
2: El dia dels inconscients. El dia dels innocents i el Sant Juliano és el dia dels
0: inconscients. Seria bé anar portant una nova dada al calendari, no? Una dada més recent.
1: Perdona, el 10 de maig...
0: Ja anys recordant,
1: el 10 de maig. El 10 de maig és la Lliga del Clàssic. Ja la recordarem per sempre. Un 10 de maig li vas guanyar els morros del Madrid una Lliga.
0: I el 10 de maig, que hi vaig ser com aficionat, va ser la final de la Recopa De Berna.
1: De Berna.
2: Anava a dir que el 17 de maig és el dia que celebra l'Atlètic, ens va explicar com el seu aniversari.
4: El 16 de Basilea.
2: Jo tinc com dos aniversaris.
4: Sí. El 16 de maig.
2: El meu, el dia que vaig néixer.
0: El 16 de maig va ser Basilea.
2: I la família, amb la família sempre celebrem el dia que vaig marcar el gol de la Champions de París.
1: Anem a dinar quan vaig néixer i anem a dinar el 17 de maig, perquè és una cosa única que he fet a la vida, que és marcar un gol.
8: Però que broma, que aquest noi va guanyar la Copa Europa amb un gol seu, eh?
1: Sí, sí, sí. Això no ho pot dir
8: tothom. No ho pot dir tothom, això.
1: No, no.
8: És com el Patrick Kluivert, que amb el Barça no li va sortir, però crec que amb 17 anys amb l'Ajax,
2: sí, amb el Milan,
8: guanya una final de Copa Europa amb un gol seu.
4: I a més que sigui l'únic gol que fotis.
1: Escolta, ara que arribarà Mourinho al Madrid, perquè ja això sí, estàs, pot donar per fet, no? Ha mirat el Jové si s'havien enfrontat mai. Creieu que s'han enfrontat mai Flick i Mourinho? Com a entrenadors.
8: Tic-tac. Sí, no?
0: Ha de ser contra el Bayern.
1: Ha de ser contra el Bayern, és evident.
8: Bayern contra l'United, contra...
1: Però...
8: Contra qui?
1: La prou...
0: No ho recordo.
1: Quina és la resposta?
0: Any i mig.
4: La resposta és que sí. Ah.
1: Quants partits han jugat Flick contra Mourinho?
4: Un.
8: Dona pistes.
1: Un.
4: Voleu saber qui va guanyar?
1: Qui va guanyar?
4: Flick. Bé. Que no només va guanyar aquell partit, sinó que va portar el seu equip a guanyar el triplet.
1: L'any que s'enfronta Mourinho, guanya el triplet amb el Bayern.
4: L'any que s'enfronta Mourinho i guanya Mourinho...
8: La Supercopa.
4: Guanya el triplet.
2: Com diria Courtois, no. Estem al cantó bo de la història.
0: Aquesta dada no l'has publicat a Twitter?
4: No.
0: No, no la publiques, deixa'm l'amiga.
4: Us val, vinga.
1: A veure, fer-li una rapiolada, tio.
8: Allà que ha posat en aquests llibres...
0: Que... Aquesta, Jové, vola,
4: us poso en situació.
0: Xas Carrillo.
1: A veure, atenció.
4: Sí, 11...
1: L'únic duel Flick-Mourinho fins avui.
4: 11 de desembre de 2019, fa 6 anys i mig, Bayern de Múnich, Tottenham.
0: Oh,
4: jo personalment no recordava que Mourinho havia entrenat al Tottenham.
1: Sí, sí, sí. Jo
4: però sí, sí, només aquella temporada i que l'havia començat Pochettino i la següent que no la va acabar. Mira, perquè se'l van petar al mes d'abril.
1: Et diré una cosa. Això és el desembre del 19.
4: Sí.
1: Doncs al maig del 19 Pochettino juga a la final de la Champions,
0: sí,
1: contra el Liverpool, al Metropolitano, amb el Tottenham. I que és el Liverpool que et fot fora a Anfield, sí, sí, amb el 4-0. I Pochettino arrenca la temporada següent i el fan fora i arriba Mourinho.
8: Sí, sí. Pocs mesos després.
1: Sí, sí, sí, tal qual.
4: Doncs aquest Flick Mourinho, aquest Bayern Tottenham, era l'última jornada de la fase de grups de la Champions. Era un partit intranscendent perquè tots dos equips ja estaven classificats, el Bayern com a primer, el Tottenham com a segon, i tots dos entrenadors van reservar vales. Flick va deixar Lewandowski a la banqueta del Bayern, Mourinho va desconvocar Harry Kane, i dels 11 d'aquell dia m'ha cridat l'atenció, per exemple, que el porter del Tottenham era Gazzaniga, l'actual porter del Girona. Va passar el... Digue'm?
0: Com van quedar?
4: 3-1. 3-1. Va guanyar el Bayern de Múnich amb gols de Coman, Müller i Coutinho. Se senyor en va marcar pel Tottenham.
0: Clar.
4: Sí, sí, primer gol de Coutinho amb el Bayern de Múnich.
0: Després ens en faria dos.
4: Després, exacte, sí. Va passar alguna cosa? Hi va haver alguna polèmica entre Flick i Mourinho en aquell partit? Ves, d'aquella manera, perquè, com dic, era un partit intranscendent, però a la prèvia Mourinho li van preguntar per la dependència que podia tenir el Bayern de Lewandowski, i va dir això al portuguès.
9: Of course, they depend a little bit on...
10: Per descomptat, depenen una mica de Lewandowski, però l'entrenador deu pensar diferent, perquè jo he deixat Harry Kane a casa i, en canvi, crec que Lewandowski jugarà.
9: And I expect Lewandowski to play.
4: És a dir, venia a dir Mourinho que ell havia deixat la seva estrella Harry Kane a casa perquè no prengués mal, i, en canvi, que Flick havia convocat Lewandowski, cosa que el va portar a concloure que igual no depenia tant del polonès. Vaja, una polèmica una mica descafeinada. Perquè va considerar que potser no calia ni convocar-lo per un partit que no hi havia res en joc. Com dic, va guanyar el Bayern 3-1. Res a veure amb el 2-7 que li va clavar el Bayern al Tottenham en el partit de la primera volta de la fase de grups, quan l'entrenador dels anglesos encara era Pochettino, que és un partit que Mourinho va voler ignorar.
9: I didn't show any image of that.
10: No els vaig ensenyar cap imatge del partit de la primera volta. No vam analitzar res d'aquell partit. Era important per nosaltres venir aquí aquesta nit i aconseguir un resultat mínimament digne. El meu desig és poder tornar aquí. Si ho fem, serà als quarts de final o a les semifinals. Així que el meu desig és tornar aquí per jugar un partit com cal, el que tots volem.
9: That we all like.
4: Per cert, a Flick li van preguntar si coneixia a Mourinho personalment i va dir que sí, que el coneixia d'una visita que van fer amb Joachim Löw al Real Madrid quan Löw era el seleccionador alemany i Flick era un dels seus assistents. Va ser assistent de la selecció alemanya fins al 2014. Per tant, Flick va conèixer Mourinho justament quan era entrenador del Madrid, en la seva primera etapa.
1: Que bona.
4: El motiu és que al Madrid aleshores hi jugaven dos jugadors de la selecció alemanya com Sami Khedira i Mesut Özil.
1: I després ho va fer Toni Kroos, no?
2: Entre, hòstia, quins temps aquells.
1: Sí.
2: Özil era bon futbolista, sí, sí. I va estar a punt també, va estar a punt de mira del Barça, que va estar a propet,
8: sí, aquest. Sí. Que va fer un Mundial, era? Que va fer un molt bon Mundial, o...
1: Que amb Alemanya, sí, pot ser.
4: Sí. M'he imaginat Mourinho fent-li de Cicerone a Flick a Valdebebas.
2: Quin futbolista, una mica un puntet irregular, però una qualitat...
1: En aquella etapa ja jugava Carvajal, que avui ha anunciat que marxa del Madrid, després de 13...
8: Quina forma de marxar, tan descafeïnada, no? Carvajal del Madrid. Diuen, són 6 copes d'Europa.
1: Sí, 6, no, Albert?
8: 6 copes d'Europa i 27 títols.
1: Correcte. Com Gento, no? Com Gento, no? 6 copes d'Europa.
11: Sí, és un dels 5 jugadors del Madrid que té 5 copes d'Europa.
8: Se suposa que tindrà un anatge, no? 6
11: copes d'Europa. 10 temporades al planter i 13 al primer equip. Carvajal, que, vaja, avui en un vídeo doncs, ha recordat la seva trajectòria al Madrid.
1: No es retira, eh?
11: No.
1: Pot ser que vagi a un altre club.
11: Pot ser.
8: El que m'ha sorprès... És increïble perquè se'n va anar... O sigui, va tornar de la sessió a Alemanya. Just quan se'n va a Mourinho, 2013.
1: Clar, és veritat, de l'Everkusen.
8: I se'n va del club...
1: Quan arriba?
8: Just, o sigui, 13 anys sense Mourinho, abans i després.
11: A mi el que em sorprèn molt és que els últims 6 estius el capità del Madrid ha deixat el club.
1: Sí?
11: Ramos el 21, Marcelo el 22, Benzema el 23, Nacho el 24, Modric el 25 i ara Carvajal.
2: No. És bona.
1: Quin és el següent capità?
11: Valverde. Valverde, segurament.
1: Barraca,
11: el jugador, o sigui, que es va...
8: Se'n va abans i tot.
11: Sí, ja, que es va barallar amb Tchouaméni, apunta a ser el capità la propera temporada.
1: Perquè, això que dèiem, o sigui, Mourinho ho podem donar per fent, no?
11: Sí. Sí, home, avui, per exemple, Fabrizio Romano ens donava algun detall més. 2 temporades, viatjarà cap a Madrid després de l'últim partit de Lliga dissabte al Santiago Bernabéu, que és un Madrid Atlètic Club, i ja es parla fins i tot de possibles incorporacions. Avui The Independent deia que vol un jugador que aquesta temporada ha vestit la samarreta blaugrana, Marcus Rashford.
1: Opa.
11: Que van coincidir al United, que tenen bona relació i que podria ser una aposta de Mourinho de cara a la temporada vinent.
1: No ens farà aquesta traïció amb Boden Marcus, no?
3: Ah, no?
1: Home, si no el vol...
3: Sent els colors, no?
1: Home, jo crec que aquí li ha revifat com a futbolista. Aquí.
3: Sí, i al Barça què li dirà? Amb ell què li dirà al Rashford? Si no t'interessa, no t'interessa, no?
1: No.
3: Home. Doncs Rashford dirà, doncs, si els interessa un altre, s'anirà un altre.
8: A mi prioritzarà el Barça, però si el Barça...
3: Si tu no tens compromís amb ell,
8: no pas... Un perfil claríssim de situació en la que el jugador, si veu que no hi ha opcions de ser el Barça, Rashford, més enllà d'aquesta temporada, no té cap lliga amb el Barça, si ha d'anar al Madrid ni al Madrid.
1: Bé, em sabria greu. Bé, tindrem eleccions o no al Madrid? Perquè aquesta tarda ha parlat d'Enrique Riquelme.
2: Tothom a defensar, però el Madrid...
1: Sí,
2: grans defensors.
1: Allà a la línia.
8: I a més a l'esquerra.
2: I sumes intensitat, allà,
3: a l'esquerra tenen un forat allà a l'extrema esquerra que no hi vol jugar ningú.
1: Vinícius, Rashford, Mbappé,
11: A veure, Riquelme, que té de marge fins dissabte per presentar la candidatura, ha deixat clar que ja té l'aval i que està acabant de valorar amb el seu equip si poden presentar un projecte amb cara i ulls.
12: En los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
13: ¿Tiene el aval?
14: ¿Tiene el aval?
12: Sí, por supuesto. Si no, no estaríamos hablando de esto.
13: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
12: En los próximos días podremos decir algo más.
1: Por supuesto.
11: Sí, diu que ho està acabant de decidir, tot i que el Confidencial publicava aquest matí que la decisió ja està presa, que acabarà fent el pas endavant i que hi haurà cara a cara amb Florentino a les eleccions. Aquest matí al Món a RAC1 parlava amb el periodista que signava aquesta notícia, Agustín Marco, que avançava que Riquelme es podria trobar encara amb un darrer entrebanc, que la campanya electoral, que hauria de durar 15 dies, es retallés considerablement.
15: Tiene 15 días máximo para formar, hacer una campaña. Y digo máximo porque según los requisitos de la convocatoria electoral del Real Madrid, la Junta Electoral podría reducir ese espacio de tiempo a 7 días si así lo considerara, y como hay un evento en Madrid, también en Barcelona, que es la visita del Papa León a España, para evitar esa coincidencia, dado que la fecha inicial sería ese fin de semana del 7 de junio, pues la Junta Electoral tiene la prerrogativa de poder incluso acortar ese plazo a 7 o 10 días y no llegar ni incluso a los 15, que es ese plazo mínimo para hacer una campaña.
1: A la carta, ¿eh?
11: Es a dir...
8: Pero una cosa...
2: La següent cosa serà ja que guanya directament Florentino.
11: Clar, és que les eleccions han de ser el 7 de juny, però com el dia després hi ha la visita del Papa al Bernabéu, i clar, evidentment, l'estadi s'ha de preparar, doncs potser ho poden avançar. De fet, la Junta Electoral pot decidir avançar els comicis una setmana i que la campanya, en comptes de 15 dies, fos només
2: de 7. I que es fes a Valdebebas, també.
11: Correcte.
2: Hi ha l'opció de fer-la a Valdebebas, les eleccions.
3: Increïble.
8: Que és que... per aclamació, Florentino sigui escollit papa, també.
2: Dos per un.
8: Ja no es vota. La campanya s'escurça a la Valda, no sé què, Escolta, el papa bueno, aquest...
1: Ja, encara, ja, ja, ja, ja és l'ésser superior, vull dir que ja està molt a prop.
8: És que l'únic que queda.
2: A la papereta posarà Fernando, no. Ja és president de Madrid. Vol que sigui també papa?
8: També papa, també. Fora broma, però normalitzem i es normalitza allà.
0: No, no, totalment.
8: Unes formes a nivell de dirigir un club que té l'afició que té a nivell espanyol i internacional, que són autènticament...
1: dictatorials.
8: Però, vamos, de república bananera, i no ho dic d'un to racista, dic dels anys 50, 60, que les democràcies... hi havia molts jocs que no estaven en boga, fins i tot passant per Espanya.
1: Dictatorials.
8: Clar, que et demanin un aval de tropecientos mil milions, una antiguitat de
1: 20 anys.
8: De 20 anys.
0: Quan el Barça l'únic, si ets soci...
1: L'aval ha de ser personal.
8: Perdona, no, l'aval... Es retallen la campanya i una altra cosa. A diferència del Barça, que aquí el president electe encara s'ha d'esperar l'1 de juliol, allà la junta directiva no ha de plegar.
1: No, pot presentar
8: Mourinho. No hi ha una junta gestora ni interina.
0: Ell segueix governant fins que hi ha eleccions.
8: Sí. És increïble. O sigui, la campanya electoral es regirà amb el candidat Florentino sent president.
0: Dues coses volia dir. Lligant amb això que diu el Fernando, i encara sento gent, però gent, quan dic gent, fins i tot periodistes que cobreixen el dia del Madrid, que et recorden quan discuteixes sobre això, que van ser els socis del Madrid, els que en assemblea van aprovar...
1: els canvis, els estatuts.
0: Sí, clar, clar que ho van aprovar. Com a totes les assemblees, com fins i tot les del Barça, s'aprova tot allò que li proposes als
1: bueno, perdona, es va aprovar en una assemblea canviar l'escut i Bartomeu va haver de recular perquè...
0: Exacte, de les poques coses que s'han tombat. Però en general, les coses que es posen a votació...
8: Però te'n recordes d'aquesta, perquè és l'única que es va tombar. La de l'escut és l'única.
0: Però el règim d'opacitat marcat clarament als estatuts, qui els ha fet? Els ha fet el president, evidentment, per benefici propi. I una altra cosa vull dir respecte a Riquelme, no? Jo el que flipo és que ara va córrer cuita, no?, per intentar que hi hagi eleccions, però penses, aviam, amb els dos anys que ha tingut el Madrid, quan ja em vas voler presentar les últimes,
1: si tens, si
0: amb els dos
1: ganes,
0: anys que ha tingut el Madrid de desastre, no?, absolut, ostres, és que no s'ha escoltat, no has estat allà, no has fet entrevistes, no has fet rodes de premsa, no has denunciat públicament però, el desastre però, de gestió de...
1: No hi ha l'entorn que hi ha aquí.
0: Ells, no, és que Florentino suri denuncia que té uns... però ho denuncia...
2: L'ha presentat Florentino.
0: Des del punt de vista empresarial.
2: El candidat, el rival, l'ha presentat Florentino en aquella roda de premsa.
1: No el coneixia ningú.
0: Ell surt i t'explica això... que hi ha algú que li vol mal, que el vol fora del Madrid.
2: Tothom es pregunta qui és.
0: Però en els mitjans... No ha existit això. No. Llavors jo pregunto, ostres, ara vas a córrer cuita perquè de cop i volta és veritat que faltant-li 3 anys de mandat posa unes eleccions pel mig. Però clar, durant aquests 2 anys, què has fet?
1: Res.
0: No has fet cap mena de soroll.
1: En parlarem a partir de dissabte,
0: Això no, Barça és inconcebible.
1: Dissabte sabem si Enrique Riquelme es presenta o no.
11: En principi, ell ha de... Bé, ha explicat que en 2-3 dies ho ha d'anunciar, ho ha de decidir. Per tant, segurament abans de dissabte ja tindrem alguna
8: cosa. Que no avancin la visita del papa, també.
1: Podria ser. Hola, Dani Aguilar, bona nit.
14: Hola, Aleix Pariser, molt bona nit.
1: Bona nit. Amb això tancarem tertúlia, un comentari molt ràpid amb el que està passant al Barça de bàsquet. Ahir ho explicaves, no? Xavi Pascual té decidit marxar. Algun detall més, alguna novetat més en les últimes hores, Dani?
14: El que ha explicat avui tant els companys de Televisió de Catalunya com Mundo Deportivo, una reunió entre Rafa Juste i Xavi Pascual, diguem-ne un... Jo la qualificaria quasi bé com segurament un últim intent d'intentar redreçar la situació, per bé que al final ha servit com una comunicació de Pascual del que ja havíem explicat ahir, i la decisió que va prendre us ho vam explicar ahir el dissabte, que Xavi Pascual té decidit deixar el Barça aquest estiu i que acceptarà la proposta de Dubai Basketball, aquesta proposta que contra més temps va passant i a mesura que va passant, diguem-ne, les setmanes i els dies, ens anem adonant de la magnitud astronòmica, monumental, diria, no sé si històrica mai vista a Europa del projecte que està muntant Dubai Basket.
1: Molt bé. Voleu fer algun comentari ràpid? Us preocupa o no? Ara, t'he de dir que el Barça, escolta'm, potser no li ha portat a Xavi Pascual el que necessitava amb les lesions que ha tingut aquest tram final de temporada, però el Barça està intentant posar de la seva part perquè l'any que ve hi hagi un augment pressupostari que s'ha anunciat i que està fixat ja el pressupost de l'any que ve. S'incrementaran uns 8 milions d'euros al pressupost del bàsquet. Dels 26,
14: sí, correcte.
1: No, dels 28 milions passarà als 36 milions.
14: Exacte.
1: S'equipararà una mica als 40 i pico que té el Madrid, vull dir que estarà allà. Però Pascual ha tingut una oferta desmesurada, s'ha sentit que no li han donat el que ell volia en aquesta temporada, i aquí s'han ajuntat dues coses que, pum, han acabat explotant.
3: Havien pactat unes coses que no li han donat, no? Clar,
1: que no li han donat aquest any perquè el Barça li va dir, ei, espera't l'any que ve que augmentarem el pressupost.
3: Sí, home, ja, però l'Aleix, tu vens aquí, jo em poso en un equip que està per perdre que està horrorós, i em dius, no, però jo et prometo que això passarà durant aquesta temporada, i aquesta temporada això no passa, i jo ara m'he de tornar a quedar aquí. Ah, no, que l'any que ve tornarem a pujar... L'any que ve jo ja m'has dit unes coses que no s'han complert. Si no compleixes la paraula les primeres, per què m'he de tornar a creure?
8: Jo...
3: No l'entenc.
8: Que no estic... Que m'agrada molt el bàsquet, com saps, Aleix, però que no estic, evidentment, al dia a dia en la secció del bàsquet del Barça. Jo crec que alguna cosa s'ha perdut pel camí. S'ha perdut confiança pel camí, està clar. És a dir, tots sabem la relació que tenen Joan Laporta i Xavi Pasqual. És una relació d'amistat. Xavi Pasqual crec que va ser molt explícit quan el van presentar, va dir que venia...
1: Perquè l'havia trobat el president.
8: El president Laporta.
2: I amb, una, amb un desactiu, en una entrevista que va fer, que deia, sí, si el president ho vol arreglar, exacte, ho arreglarem i jo vindré. Exacte.
8: Si ho va arreglar, el va convèncer en una situació que ell veia, evidentment no veiem massa bons ulls perquè la situació de la secció era catastròfica, i vens aquí, et convenç el president i vens, d'acord, pel teu amor al Barça i per la teva relació amb Laporta. I quan has tingut dificultats durant la temporada, que d'acord, segurament t'havien dit, mira, escolta, aquest any no tenim pasta per gastar-nos, però tingues present que la temporada que ve serà una altra història, etc, molt bé, d'acord, però és que has tingut molts problemes, has tingut baixes de jugadors molt importants i tu estàs competint, i no hi ha hagut cap gest del club, no hi ha cap gest. Aleshores, jo crec que en aquest procés, tenint en compte la relació que tenen president i entrenador, alguna cosa de confiança s'ha trencat, alguna cosa li diu més enllà de l'oferta econòmica que pugui tenir Dubai, Xavi Pasqual, ostres, jo el conec, és molt del Barça. Per tant, tenint en compte la relació que té amb Laporta, si durant tot aquest procés no ha servit perquè hi hagi confiança de cara a seguir la temporada que ve, vol dir que ell ha vist que el club no ha fet les coses bé. I, vulguis o no, el que es trasllada a l'opinió pública és un fracàs, perquè has posat un entrenador que jo crec que mig palau i part de l'altre pensaven que era ja de cara al futur també,
1: projecte, no?
8: I ara resulta que de cop i volta Pasqual diu que se'n va.
1: Quatre entrenadors en 3 anys.
8: Aleshores, alguna cosa no s'ha fet bé.
14: Jo ho va fer explícit també.
1: Dani, digues.
14: Perdó, Fernando. No, digues, Fernando.
1: Fernando, vinga, i remato.
16: No, que a mi sí que crec que, home, deu haver motius de pes, perquè si et diuen que millorarà una plantilla que tothom veia que tenia carències importants i que et portava a encaixar segons quins resultats, que jo, veient a Xavi Pasqual a la banqueta del Barça, veia aquests resultats i deia, tio, que aquest home hagi agafat això i que es vegi en aquesta situació, quin mal que fa, no? Però sí que m'ha estranyat una mica, perquè és veritat que ara sembla que el més complicat ja estava passant i que ara ja es vislumbrava que sí que hi havia certa aposta per jugadors que fins i tot eren peticions seves, no? Aquest, el que va tenir el Mónaco, no?
14: El Mike James.
16: Sí, clar, sí. Aquest
14: sí,
16: és
14: sí, el joc interior és el que volia ell.
16: Clar,
14: sí,
16: Pasqual.
14: Sí, sí, sí.
16: Llavors sí que és veritat que ara m'ha sobtat una mica, però és veritat que si vens de determinades circumstàncies complexes de que no t'han complert la paraula i veus que et ve una oferta que...
1: Li tripliquen el sou, eh?
16: Però a part
1: del sou, fan la plantilla, que
16: una plantilla que vol, sí, de luxe, clar, deu ser difícil dir que no, tot yeah. Suma. I a mi el que em sap greu és l'ambient que hi haurà els partits, sí, del Barça...
1: El tram final de temporada, no? El play-off i tot, clar.
16: Com,
1: no?
16: Clar, com la gent m'afrontarà això i si s'escardarà entre dos bàndols de pro esperem i anti, no, de gent que ho entengui i gent que no ho entengui, i que, veure, tant de bo no passi, però a mi és el neguit que tinc.
1: Què vols afegir, Dani?
14: Molt ràpidament. Saps què passa? Que vivim en un moment en què vull dir, que és perfectament compatible pensar que el Barça evidentment no ha fet una bona gestió ni l'està fent en els últims anys, tant de bo ho faci a partir d'ara, com, és que no cal pensar una cosa o l'altra, com entendre que Xavi Pasqual té davant del projecte, insisteixo, més ambiciós de la història del bàsquet europeu. És que no cal que pensem, no és allò de bons i dolents, és que hi ha dues circumstàncies i les dues són compatibles, això per una banda. I per altra banda, el que deia ara el Fernando, és, diguem-ne, circumstàncies del destí que el Barça no juga fins d'aquí molts dies al Palau, perquè el Barça, el següent partit que tenia al Palau Blaugrana, és aquest dissabte, Barça-València, el València juga a la Final Four, per tant aquest dissabte, aquest partit s'ajorna el 31 de maig. Per tant, aquesta mena de plebiscit que es pugui viure no el tindrem fins d'aquí ben bé un parell de setmanes, i això, doncs veurem quin és el recorregut, sí, que dona el temps de cara al que podem,
1: sí,
14: viure.
1: Si s'ha refredat o no una mica, no? El que ha estat tancat. Sí. Vale. Molt bé, demà més, Aguilar, una abraçada.
14: Bona nit a tots.
1: Gràcies. I aquí ho deixarem, perquè ara ha de venir el David Llorenç.
16: Bueno, és d'hora avui, eh?
1: Sí, està bé. No, és que ara encara hem de saber l'última hora d'Àlex Márquez, que ha sortit de l'hospital, i després ja ve el David
16: Llorenç. Però això ja en tenim menys.
1: Sí.
16: Si encara fa uns minuts.
1: Ara s'espera res, uns minuts.
16: I fa 3 minuts que està aquí.
1: Sí, xerrem tranquil·lament. Mira, de fet, li explicaré a ell, a vosaltres, que els amants del futbol esteu d'enhorabona perquè arriba el Mundial més llarg de la història. Ja us ho he dit abans. 104 partits en 39 dies. Amb el teu paquet futbol...
16: Paquet de Movistar.
1: Clar, és gratuït. Amb el teu paquet de futbol futbol ho tens tot sense cost addicional a Movistar a través de DAZN. A més, per un temps limitat, pots gaudir del Mundial a la Smart TV de la selecció espanyola, que és una TCL de 55 pulsades per només 2 euros al mes. Yeah. Increïble, eh? És una oferta. Busca-ho, busca-ho. TCL de 55 pulsades des de 2 euros al mes. Tenen un estalvi total de 500 euros, aquesta televisió, si vols veure el Mundial de la millor manera possible. És la Smart TV de la selecció espanyola. Movistar és, a més, la xarxa oficial de la selecció espanyola.
16: Però no li repetia el Marc Guillem. Em sembla que no t'ha escoltat bé aquesta
2: ronda. No. La tornada aquesta que sona és la de Neymar. La de Neymar.
1: Amics, descanseu, eh? Ho heu fet molt bé.
2: Vinga. Bona nit.
1: I fins dilluns que ve. Adéu. 8:01, una pausa i de seguida tanquem el Tu diràs.
7: Tu diràs, amb Aleix Pariser. GT RAC 1.
1: L'endemà del Gran Premi de Catalunya, el circuit de Barcelona-Catalunya, aquest Gran Premi tan accidentat, avui hem d'actualitzar una mica la situació dels pilots que van quedar tocats, sobretot a la situació d'Àlex Márquez. Hola, Quim Salvador, bona nit.
17: Hola, Aleix Pariser, molt bona nit.
1: Avui hi ha bones notícies, eh? El petit dels Márquez ha sortit de l'hospital, l'ensurt va ser gran, però sembla que comença a quedar enrere, per sort.
17: Sí, l'equip Gresini ha confirmat aquest matí que l'Àlex va ser operat ahir a la nit mateix de la fractura a la clavícula dreta, que li van estabilitzar amb una placa, i aquesta tarda ja ha rebut l'alta hospitalària i ha marxat cap a Madrid per continuar la recuperació a casa. Recordem que el subcampió de MotoGP i guanyador de l'esprint del Gran Premi de Catalunya dissabte també té una fractura marginal a la vèrtebra C7 que no ha estat intervinguda i que marcarà, segons l'evolució, la data del retorn a les curses. No està oficialment descartat pel Gran Premi d'Itàlia de la setmana que ve a Mugello, però és molt poc probable, diria gairebé impossible, que hi pugui córrer. També ha sortit avui de l'Hospital General de Catalunya Joan Zarco, després de passar-li la nit ingressat amb trencament dels lligaments creuats i el menisc del genoll esquerre i una fissura al peroné. Ja ha tornat a França i avui també li ha tocat passar per l'hospital a Jorge Martín, que ha caigut a la jornada de test que s'ha fet al circuit i ha anat a la Deixeus a fer-se revisar colze esquerra i cama dreta. Afortunadament no té res trencat. El millor temps del dia, per cert, en el test del circuit l'ha fet Pedro Acosta i Maverick Viñales ha estat quart, tots dos amb KTM.
1: Ai, així estan les coses. Per sort, tothom està bé. I ara que es recuperin aviat, i a veure quan els veiem a la pista una altra vegada. Has aprofitat, Quim, el dia que hi ha hagut de test al circuit per parlar amb el director de l'equip oficial Ducati, el senyor Davide Tardozzi.
17: Sí, li volia preguntar sobretot per Marc Márquez. Com està? Si saben quan podrà tornar a la pista i si està descartat o no que pugui ser la setmana vinent el Gran Premi d'Itàlia, Mugello.
18: Marc està millor.
19: En Marc està millor, però en aquests moments no hi ha previsió. En una setmana farà una altra revisió i després començarem a parlar amb els metges per entendre quan podrà tornar. Ara no ho sabem. Primer cal fer aquesta revisió amb els metges i després en parlarem amb ells i amb en Marc i decidirem.
18: L'hora con Marc i decidirem.
17: Per tant, no hi ha data, tampoc està descartat per Mugello, però, com dèiem també en el cas de l'Àlex Márquez, és poc probable. Avui tot just fa 8 dies que van operar en Marc Márquez del peu i l'espatlla dreta després de la caiguda d'Alemans. Passat el Gran Premi de Catalunya, Marc Márquez és 9è al Mundial, a 85 punts del liderat de Marco Mezzecchi, Àlex Márquez és 7è a 75 punts i el millor pilot de Ducati és Fabio Di Gian Antonio, el guanyador del Gran Premi de Catalunya, a 26. Davide Tardozzi diu a RAC1 que és massa d'hora encara per descartar ningú, tampoc Marc Márquez, de la lluita pel títol.
18: Són encara més de 600 punts.
19: Hi ha encara gairebé 600 punts en joc, així que 20 punts o 50 ara no són res. Jo crec que en aquest moment hem de pensar cursa a cursa amb l'esperança de tenir en Marc amb nosaltres el més aviat possible i després ja ho veurem. No crec que fins al setembre es pugui saber qui lluitarà pel campionat.
18: Setembre sí que capirà qui podrà lluitar per el campionat.
17: De fet, Aleix, el resultat del Gran Premi de Catalunya, accidents i festival de penalitzacions que van alterar la penalització posteriori al marge, al final va ser un hat-trick de Ducati, amb victòria de Di Gian Antonio, Fermín Aldeguer segon i Pecco Bagnaia tercer. Un triplet que trenca amb el domini que havia exercit fins ara a Aprilia, excepte a Jerez, on van guanyar els germans Márquez, Marc Sprint i Àlex Cursa, en aquest inici de Mundial.
19: Amb tres Ducati al podi diré que com a casa estem molt contents i en què Pecco hagi tornat al podi encara que hagi estat amb una mica de sort per l'ascensió al Mir, que em sap greu perquè s'havia guanyat la segona posició a la pista, em fa dir que és un cap de setmana positiu. Afortunadament els accidents de Joan Zarco i Àlex Márquez no em semblen tan greus i marxem a casa contents, esperant confirmar-ho a Mugello.
18: Esperiamo di confermarci al Mugello.
17: Que Ducati torni a dominar és una bona notícia per les opcions de Marc Márquez, òbviament, a defensar la corona. El més important, però, és que el 93 pugui tornar aviat als circuits i, sobretot, que ho pugui fer físicament ben recuperat.
1: Difícil, no?, del 29 al 31 de maig a Mugello, el Gran Premi d'Itàlia, difícil, Quim, veure en Marc.
17: Sí, el que comentava, difícil, però de moment l'equip oficial Ducati no saben la data, no ho descarten perquè encara no saben quan podrà tornar.
1: I el següent, el juny, ja que ens anem a mitjans de juny? El següent
17: és la setmana següent, el primer cap de setmana de juny, Gran Premi d'Hongria a Balaton Park.
1: Bueno, a veure si el veiem allà, si no a Itàlia, doncs allà a Hongria. Gràcies, Quim, n'anem parlant, gràcies.
17: Bona nit.
1: Adéu, adéu.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Final feliç.
1: Tancarem el Tu diràs, com sempre, els dilluns amb una mica de final feliç. Amb el David Llorenç, company de Motodeportivo. Hola, David.
20: Què tal, com anem?
1: Què tal? Bona nit. Vinga, què portes avui?
20: Pues mira, avui et porto una història d'aquelles...
1: No té final feliç, pel que veig.
20: No és pel final, que al final... Sí, jo crec que sí, és final feliç.
1: Bé.
20: Però és un personatge d'aquells de dimensions com molt legendàries, i quan un personatge agafa uns certs nivells, arriba uns certs nivells, no saps ben bé els fils amb els que s'ha teixit la seva història, quins són reals i quins són ficticis. Però això és, precisament això és el que fa la història fascinant. Avui és la història, més que d'un esportista, que també, d'un sensei, d'un senyor japonès que es diu, que es deia Morihei Ueshiba, que és l'inventor d'un art marcial que es diu Aikido. No sé si et sona d'alguna o no, però bueno, les arts marcials hi ha 1.800 variants.
1: Ara mateix no em ve al cap,
20: de tot plegat. Bueno, això de l'Aikido, així explicat per sobre, es tracta d'un art marcial eminentment defensiva, és per defensar-te en qualsevol situació, fins i tot de gent armada. I això combina, té un component espiritual, com moltes arts marcials, molt, molt important, de coneixement d'un mateix, de tenir la serenitat suficient per afrontar els moments complicats, i bàsicament és la rapidesa de reflexes i els desequilibris la clau de tot plegat, però també inclou immobilitzacions, preses, algun cop i tal, però sempre sota la màxima de no fer mai mal al rival. O sigui, encara que et vingui un tio xungo i et vulgui obrir el cap amb un bat de beisbol, tu has de mantenir la calma i fer-li el mínim mal possible.
1: Només et defenses,
20: exacte. Seria, o sigui, dit així, mal dit, però perquè ens fèiem una idea genèrica del tema. Doncs bé, d'aquest senyor, Morihei Ueshiba, es deia que era el lluitador més gran de tots els temps. I estem parlant d'un tio que era un nyicris, o sigui, un tio que feia 1,49 m.
1: Sí.
20: O sigui, era un Pokémon, el tio.
1: Era petit.
20: Era un autèntic Pokémon.
1: Sí, vale.
20: I dius, aviam, anem a desgranar una mica la història d'aquest tio. Clar, aquest neix el 1883 en una aldea prop d'Osaka, al Japó, una aldea agrícola. Clar, amb tot el que això comporta, Vull dir, ja, quan tu neixes al segle XIX, ja la cosa, vull dir, no tens unes dades molt fiables... No hi ha fotografies de l'època, pràcticament, menys del Japó rural no hi havia fotografies, cap ni una. Tot és boca orella, i clar, la boca orella es pot fer molt grossa, saps? Vull dir que... Però bé, el cas és que era el típic nen malaltís, poca cosa, un nyicris, i així va ser fins que el seu avi li va ensenyar tres arts marcials, que són el jujitsu, que és la lluita sense armes, el kenjutsu, que és la lluita amb espasa, i el sojutsu, que és la lluita amb llança. Uh-huh. El tio va ensenyar, va veure que el noi excel·lia amb molta facilitat en tot això, i va dir, hòstia, aquí tinc un fenomeno. Poc després va esclatar la guerra entre Rússia i Japó, i ell va anar, el primer que va fer és anar a allistar-se per anar a combatre. Però el van rebutjar perquè no arribava al 1,50 m d'alçada reglamentari.
1: Per un centímetre.
20: Què va fer? Doncs li va dir al seu avi, li va dir, me'n vaig al bosc, no tornaré. Se'n va anar al bosc durant 3 mesos i cada dia es penjava durant 4 hores de les branques dels arbres. Amb els braços, penjat, per intentar créixer el centímetre que li faltava perquè l'acceptessin a l'exèrcit japonès. I sí, efectivament, al cap de 3 mesos va tornar al centre de reclutament, va donar l'alçada, es va allistar, i en aquella guerra es va convertir en una llegenda. Va passar a formar part del cos d'infanteria i la seva habilitat amb la baioneta era legendària fins al punt que se'l coneixia com el rei dels soldats. O sigui, una cosa d'aquelles que dius, bueno, aquí ja comencem ja, que no saps si sí, si no... Bé, el cas és que quan va tornar va voler aprofundir en les seves habilitats i li van parlar d'un mestre que vivia a la illa d'Hokkaido. Japó són diverses illes grans, Honshu, Shikoku, i la més al nord és Hokkaido, és la que fa més fred, la que té... És el lloc on més neva del món, per cert, on més gruix de neu cau durant un any, és a la illa d'Hokkaido, i allà va anar el mestre aquest, que es deia Sokaku Takeda, i el va desafiar. El Morihei Ueshiba li va dir: et desafio. I el mestre es veu que li va fer, amb dos dits li va fer un nus a les cames, i el tio va dir: hosti, m'acabes de demostrar que encara no sé res, si us plau, accepta'm com a deixeble. Llavors el tio què feia? Pues cuinava per ell, el banyava, el vestia, fins i tot li va construir una casa amb les seves pròpies mans, i s'hi va tirar allà uns quants anys, fins que va considerar que ja estava suficientment preparat. Quan va considerar això, llavors va estar 8 anys reclòs en un monestir, estudiant una religió que es diu Omoto Kyo, i de la fusió entre els seus coneixements de lluita i l'espiritualitat que li havia donat aquesta reclusió de 8 anys en un monestir, doncs va fundar l'Aikido, que va estar ensenyant fins al dia de la seva mort. Va morir el 1969, amb 86 anys, vull dir que sí que hi ha fotografies d'aquest senyor, però ja d'una edat molt avançada, ja vell, i era una eminència fins al punt de que donava classes al propi emperador del Japó, és a dir, era molt, molt reconegut. El cas és que el que fa gran la seva llegenda és que es diu que era capaç d'esquivar les bales. I aquí és quan tothom diu: venga, hombre, va otro perro con ese hueso i tal. Bé, però la història és molt xula, vull dir, sigui o no veritat, la història és molt xula. Diu que ell es va donar compte d'això el 1924, perquè durant un viatge a Mongòlia va caure en una emboscada de nacionalistes xinesos que el van començar a disparar. I el tio explicava que ell veia les traces de les bales com en càmera lenta, com si estiguessin guiades per una llum, per un raig lluminós, que li permetia, amb moviments suaus del cos, esquivar-les sense massa problema. Això ell ho va explicar i la veu escórrer. Yeah. La veu escórrer i el primer que penses és: vaya fantasmón, evidentment, no? I, evidentment, va haver-hi algú que va anar a raptar-lo a que ho demostrés. A l'any següent, mentre donava classes al seu dojo, es va presentar un oficial de l'exèrcit japonès amb 6 tiradors d'èlit i li va dir: miri, hem sentit que vostè és capaç de... Sí, sí, jo esquivo les bales... Diu, seria capaç de demostrar-nos-ho? Diu, sí, sí, cap problema. Li va fer signar un document eximint-lo en cas de mort.
1: Sí, moria, sí.
20: Eximint-lo de responsabilitats, com és lògic i normal. I 6 tiradors es van posar 25 metres amb pistoles i el van disparar. I res, no van ser capaços de tocar-lo. Ho van repetir una segona vegada i tampoc van ser capaços de tocar-lo.
1: Però això està demostrat.
20: Això estem parlant de l'any 1925. Yeah. I clar, jo què sé. No sé si està demostrat. Per això t'he dit que aquí costa molt discernir el que és cert o el que no. Però tot i això, el Morihei Ueshiba va patir una derrota a la seva vida. Una, només una. Amb això que et deia de les bales, va haver-hi, al cap d'uns anys, va venir un mestre caçador, que es deia Sadajiro Sato, que vivia a les muntanyes, que el tio li va explicar, diu: mira, jo sóc caçador, sempre he viscut a les muntanyes, no he fallat mai un tiro, mai. Diu, normalment em dedico a caçar faisans, i els disparo al cap. El cap d'un faisà és molt petit, eh? Vull dir que has d'encertar-ho molt, perquè a més es mouen. Diu, perquè així cauen a plom i no he de perdre temps buscant-los i tal, no sé què. Diu, he sentit que tu esquives les bales i si estàs disposat a acceptar el repte, m'agradaria que intentessis esquivar una bala meva. I el tio li diu, sí, sí. I la mateixa operació, es posa el mestre caçador en una banda, el Morihei Ueshiba es posa als 25 metres de rigor, i just abans de que premés el gatell al caçador, el Morihei Ueshiba li diu: para, diu, sé que si dispares la bala em tocarà. I el Morihei Ueshiba se'n torna a la seva escola, el mestre caçador se'n torna a les muntanyes supersatisfet perquè ha passat el repte, i un alumne li pregunta al senyor Ueshiba:
1: com ho sabies, no?
20: Diu, per què t'has retirat? Com sabies que et tocaria la bala?

0: Vols resultats professionals al teu jardí? Aquesta primavera fes-ho com un pro. Descobreix la potència de la bateria Estil, silenciosa i eficient. I ara promocions de primavera, nascuts per la natura. Amb tu des de 1926. Estil.
1: Troba'ns a Vicreu, distribuïdor Premium Estil a la Catalunya Central.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tarraco Center, Nicolás o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tarraco Center, Nicolás i Garatge Central.
3: A la Lliga de Futbol Sala a partir de la temporada vinent. L'objectiu és reformular la competició, fer-la més atractiva amb partits més interessants i s'ha optat per una proposta, diríem que... revolucionària. Deixarem la Lliga regular amb 16 equips i play-off pel títol i passarem a dos tornejos, apertura i clausura. Hòstia. A l'estil argentí. Veurem si es diuen així o es canvia el nom, que fa la sensació que canviaran el nom. En principi, els guanyadors d'aquests dos tornejos aconseguirien el bitllet per la Champions. Això vol dir que ja des de la primera jornada els grans candidats ja hauran de centrar els 5 sentits en la competició, perquè vaja, amb 15 partits ja hi haurà un bitllet de Champions en joc. I després sí que hi hauria un play-off també de 8 equips entre els millors de l'apertura i els millors del clausura que es disputarien el títol de campió absolut. A més, s'eliminarà la Copa del Rei, que es va introduir l'any 2010, que el Barça és l'equip que té més copes, i de fet aquest cap de setmana es disputa l'última edició de la Final Four de la Copa del Rei, que el Barça té opcions perquè és un dels 4 finalistes. És una proposta que ha rebut el vistiplau dels clubs. No tots ja estaven d'acord, però ha guanyat la majoria. Segons el periodista Gustavo Muñana, la votació va acabar 10-6. És un nou model de competició que ara es trasllada a la Comissió Executiva de la Federació Espanyola. Posteriorment passarà a l'Assemblea General i, en principi, aquesta Assemblea General hauria d'aprovar-lo d'aquí a poques setmanes.
4: Per tant, la primera part de la temporada, el que seria l'apertura, són 15 jornades, vol dir que tu en jugaries 8 a casa i 7 a fora per sorteig.
3: Els detalls els hem d'acabar de saber, però vaja, aquesta és la idea, que sí.
4: I a la tornada, a la clausura igual, 15 jornades, 8 a casa, 7 a fora...
3: Aquí és la primera volta, la segona volta passaria apertura i clausura.
4: Per tant, sí que jugaries els 15 a casa i els 15 a fora, però repartits en dos trams de temporada.
3: Els detalls encara no els sabem.
4: Val.
3: Vaja, aquesta és la idea, com dos tornejos i després un play-off entre els millors de l'apertura i el clausura, que en principi haurien d'anar amb coeficients, que això es complicarà. Però vaja, que la idea és que no serà la fase regular i després els play-off, hi haurà uns play-off, però a través d'una apertura-clausura, que jo crec que es buscarà algun nom diferent, perquè no recordi l'Argentina.
4: Hi haurà més emoció perquè cap al novembre-desembre ja tindràs un campió, no? I després cap al maig tindràs l'altre, no? Perquè s'acabarà com una primera lliga i després començarà una de la lliga. Sí, bé. A veure com va.
3: Veurem. I si la gent ho entén. Jo tinc dubtes i hi ha molts clubs que tenen dubtes.
4: Vale.
3: Molt bé. És un experiment.
4: És bona, aquesta. Molt bé, Pau, i de la resta, què ens queda per saber?
5: Doncs mira, que l'Arsenal ha superat el Berlín 1-0 i aquest dimarts podria guanyar la Premier si el City no guanya el seu partit contra el Bournemouth, i també que el jugarà el Tottenham aquest dimarts, que amb un empat o victòria contra el Chelsea certificarà la permanència. En bàsquet, NBA aquesta matinada, 2:45 comença la final de la conferència Oest, primer partit entre el Thunder i els Spurs. En ciclisme, torna el Giro després d'una jornada de descans, etapa de contrarrellotge, 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa, amb Afonso Eulàlio com a líder i Vingegaard segon a 2 minuts i 24 segons. També tenim tennis, partits de 700 i 800 de final de l'ATP 500 d'Hamburg, i també en joc les eliminatòries prèvies de Roland Garros, que comença amb el quadre principal a partir del 24 de maig. En waterpolo, aquest dimarts a les 8 del vespre juga l'últim partit de semifinals entre el Sabadell i el Club Natació Barcelona, i si em permets, avui, últim apunt per l'hoquei gel, perquè d'aquí mitja horeta comença el partit decisiu de l'NHL entre Sabres i Canadiens per accedir a la final de la Conferència Est.
4: Ets malalt com el Pedrol, també, de l'hoquei gel.
5: Home, si hem de Puigcerdà, t'ho diràs.
4: Home,
5: seria un delicte.
4: I tant, venim de Puigcerdà. Hòstia, allà hi ha bona tradició i un bon equip, és veritat. Sí, sí. Ja, molt bé. Pau, gràcies,
5: De res.
4: Adéu, descansa, bona nit. Aquí ho deixarem. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica del programa i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva. Aquí us esperem, com sempre, a 11:15. Descanseu, bona nit.
6: Tu diràs.
7: Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
6: Descarrega.
7: Podcasts exclusius.
6: Streaming.
7: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.

0: Benvingut a la carta.
1: I escolta el que vols quan ho vols.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
1: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 19 de maig del 2026 i avui fa molta son. No sé per què, però fa molta son. Comencem la jornada amb boires i amb algunes bandes de núvols. Durant el matí hi haurà força estones de sol i a la tarda esperem ruixats, sobretot al Pirineu i a les comarques interiors de Girona. Les temperatures pujaran a tot arreu amb màximes de tensió que es mouran ja entre els 23 i els 29 graus. Les més altes les esperem a Ponent. En fi, que ja comencem amb allò dels pressupostos i Esquerra que valida els pressupostos del govern després d'un Consell Nacional maratonià. Avui a les 8 del matí, res d'aquí, un parell d'hores. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmaran aquest acord. De moment sabem que es donarà llum verd a aquesta famosa línia orbital ferroviària que s'han tret d'un calaix, es crearà el Consorci d'Inversions i que Catalunya tindrà majoria en el Consorci de la Zona Franca. Bueno, després de la fotografia solemne per segellar aquest acord, la consellera d'Economia, Alicia Romero, serà la responsable d'explicar-nos-ho tot, atendrà els mitjans de comunicació, mentre que Junqueras ho farà a la seu del partit d'Esquerra. Ho seguirem en directe aquí al Mona RAC1 amb tot l'equip de política de RAC1. Un acord de pressupostos que no satisfà les demandes dels docents, que es mantenen en peu de guerra. Avui mestres i professors del Maresme i del Vallès faran vaga. A les 7 del matí està previst que tallin alguna carretera i a les 12 es manifestaran pels carrers de Sabadell. Tot plegat ho seguirem en directe i ho comentarem a la tertúlia Ot Bou, Isabel García Pagán, Joan López Alegre, Toni Aire i la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Això mentre Andalusia el PP vol governar en solitari, tot i haver perdut la majoria absoluta, Vox amenaça de no posar-li les coses gens fàcils. El dia que ens haguem de pasta de moniato, amb una nova alerta de l'apocalíptica de l'OMS, de l'Organització Mundial de la Salut, ara diu que tenim a prop una altra pandèmia que seria més devastadora que el coronavirus. El risc s'ha disparat perquè viatgem més i els brots de malalties infeccioses s'escampen amb més facilitat. Jo ja em poso a riure més per no plorar, perquè ens ho expliquin bé, perquè és que ens quedem així, quedo jo espantat ja de la vida. De la crònica internacional, estem pendents del tiroteig en una mesquita a San Diego, Califòrnia, amb morts 5 persones, la policia ho investiga com un delicte d'odi. A tot això, Donald Trump endureix el to contra l'Iran i analitza opcions militars, mentre l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs li demanen que no s'acarnessi amb Teheran. Si heu de venir des del sud cap a Barcelona amb cotxe, heu de saber que només hi ha un carril obert a l'AP7 a l'altura de Vilafranca i del Penedès. Trànsit recomana com a alternativa l'N340 o la C32. Ja està, i us podeu quedar al llit, eh? Jo és que em quedaria al llit, jo, la veritat, després d'aquestes notícies, vaja. I als esports, els advocats del Barça donen llum verda per demandar Florentino Pérez. Fa una setmana el dirigent del Real Madrid acusava el Barça de comprar àrbitres durant l'època de Negreira i ara la Junta ha de votar si el porta als tribunals. Segons els serveis jurídics, de motius no n'hi falten. I una altra notícia que hem sabut respecte al Madrid és que sembla que el nom de José Mourinho ja està sobre la taula per les dues pròximes temporades. I a Anglaterra, l'Arsenal es distancia a 5 punts del Manchester City després de guanyar per la mínima 1-0 al Burnley. Avui obliga això al Manchester City a guanyar a 8:45 al camp del Bournemouth per tenir opcions per guanyar la Premier aquest cap de setmana. I RAC1 rebrà aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació de Ràdio, un guardó que reconeix la fita històrica que supera a que fa el fet d'haver superat la barrera del milió d'oients diaris. I a fi, amb el Joan Ferrer i el Dialing, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedró, bon dia.
3: Bon dia.
0: Una cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que Esquerra Republicana ha accedit a aprovar els pressupostos de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobaran a les 8 del matí i formalitzaran l'acord. El suport arriba quan encara no fa ni 3 mesos que els republicans van donar carbasses al primer projecte dels comptes. Aleshores van dir que sense el compromís del govern espanyol en el traspàs de l'IRPF no aprovarien els pressupostos, però ara donaran llum verda sense que s'hagi resolt aquesta qüestió. En espera que sapiguem el contingut final de l'acord. De moment, el que sabem és que la Generalitat i Esquerra han pactat la línia orbital ferroviària, també una societat mercantil per executar les infraestructures de l'Estat a Catalunya, que la Generalitat sigui majoria al Consorci de la Zona Franca i també més de 500 milions d'euros per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya.
0: Bé, ens ho explicaran. De fet, la decisió d'Esquerra ha arribat a la nit després de 4 hores de reunió del Consell Nacional.
1: La direcció del partit ha donat per fet l'acord davant la militància, tot i que Joan Tardà ha demanat alterar l'ordre del dia perquè hi poguessin dir la seva. La reunió ha acabat sense cap votació, cosa que ja estava prevista. Oriol Junqueras ha explicat el contingut del pacte amb pèls i senyals i ha escoltat els consellers nacionals, que no les tenen totes aprovant els pressupostos. D'una banda, dubten sobre els incompliments que pugui fer Madrid, però tampoc no els fa el pes donar el vistiplau als comptes en plena vaga de docents. Amb l'acord d'Esquerra al sac, ara el govern ha de centrar els esforços a aconseguir el suport dels comuns.
0: Doncs mentre ell i Junqueras estiguin signant l'acord pels pressupostos, els mestres tornen a manifestar-se avui als carrers.
1: Avui és el torn dels professors del Vallès i del Maresme, que fan vaga. A les 7 del matí es trobaran a Barberà del Vallès amb la intenció de tallar alguna carretera important, i a les 12 faran una manifestació pels carrers de Sabadell. En espera que demà els sindicats i el Departament d'Educació es tornin a reunir. Molts mestres es fan creus que els socis de govern s'afegeixin ara a l'acord dels pressupostos, ara ho dèiem, critiquen que Esquerra doni suport a uns comptes que no recullen mesures per resoldre el conflicte al sector educatiu. I quan els docents estiguin als carrers, per cert, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per la polèmica dels Mossos infiltrats a una reunió de professors. Això serà a 11:45 del migdia.
0: Déu-n'hi-do, quin matí tenim avui. Són les 6:06, Andalusia, mentrestant. Vox, que no se podia saber, avisa Juanma Moreno que no tindrà gens fàcil ser president.
1: El candidat del PP pretén deixar el partit d'ultradreta fora del govern andalús, insinua que la negociació es limitarà al Parlament, però el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ja li ha aturat els peus.
4: Lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne. Creo que de una manera en solitario.
5: Tendremos que hablar de prioridad nacional, de fin del despilfarro político, de poner fin a la inmigración masiva, del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, de recuperar la seguridad en las calles.
1: Tot plegat després que la direcció del PP hagi avalat la intenció de Juanma Moreno Bonilla de presidir, de prescindir, volíem dir, de Vox al govern.
0: I els altres guanyadors de les eleccions andaluses, que és Endavant Andalusia, descarta fer un front d'esquerres tal com demana Rufián.
1: El líder del partit d'Endavant Andalusia, José Ignacio García, ha avisat al portaveu d'Esquerra que els invents per sumar les forces progressistes no van enlloc, ho ha dit a la SER.
6: No, yo creo que es mejor así, porque si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado un mucho peor resultado. De alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues, que la hemos sacado de la desesperanza. Gente que si no estuviera delante de Andalucía, por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox.
1: García també ha remarcat que mentre Endavant Andalusia ha quadruplicat resultats i ha aconseguit 8 escons en solitari, la marca de Podem i Sumar, que al cap i a la fi és una unió de dos partits, s'ha mantingut amb només 5 diputats.
0: I per cert, parlant de política, el PP català reunirà la seva militància 8 anys després.
1: Sí, el proper 27 de juny faran el primer congrés des del 2018. En aquella ocasió la militància va situar Alejandro Fernández al capdavant del partit, en ple procés independentista. Ara l'objectiu serà reformular l'estratègia i la direcció de la formació, tot i que els bons resultats a les últimes eleccions, quan el PPC, el Partit Popular Català, va passar de 3 a 15 diputats, fa que la continuïtat d'Alejandro Fernández estigui pràcticament garantida.
0: I en salut, va, això, aquesta notícia que l'Organització Mundial alerta que el planeta està a punt... Això ho hem de mirar, ho hem de repassar bé, perquè és que m'estic posant malàlia. Està a punt de passar per una pandèmia més devastadora que la del coronavirus. Sí. Què ho ha dit, això?
1: Ho ha dit un grup d'experts de l'OMS que avisa que el risc s'ha disparat perquè els hàbits de les persones estan canviant, sobretot arran de l'augment dels viatges. Els científics s'han adonat que els brots de malalties infeccioses són molt més freqüents i que tenen més impacte que no pas abans, i per això demanen a la població estar a l'aguait, tot i que recorden també que no cal patir per l'Ebola i per l'antivirus, de moment.
0: No patiu per l'Ebola i l'antivirus, però tenim aquí una cantonada que serà més devastadora. Sembla que diguin això. Sí, mirem-ho bé, perquè és que m'està agafant el beriberi a mi.
1: Està a la portada del País, també, ho hem vist aquesta
0: matinada. No, bueno, que estigui a la portada del País, sí. Me n'alegro molt, que estigui a la portada del País, i em sembla que és important, però és que, esclar, mirem-ho bé, perquè és que... És a dir, l'OMS sempre ha sigut apocalíptica. O sigui, sempre. cada vegada que sortia Tedros Adhanom a l'època del coronavirus, jo tancava la tele, de bo, perquè és que m'angoixava aquell home. Esclar, és que l'OMS és que... Bueno, més coses. Els Mossos asseguren que a Catalunya hi ha... Vinga, quedeu-vos al llit. Dos tiroteixos per setmana.
1: Sí, avui La Vanguardia posa dades a la sensació d'inseguretat als carrers. Segons les dades del 2025, els tirotejos han pujat un 30% a tot Catalunya. L'any passat la policia va registrar 93 tirotejos i el 2024 en van ser 69. A banda, un de cada tres acaben ferits. El 2025 es van comptabilitzar una trentena de ferits de bala i va haver 7 morts per arma de foc. I aquest any, en 4 mesos i mig, ja han mort 4 persones assassinades a trets. L'última, dissabte a la nit, a Barcelona.
0: I atenció, si aquest matí voleu venir a Barcelona des del sud, perquè l'AP7 només té un carril obert a l'altura de Vilafranca del Penedès.
1: Sí, aquesta nit un incendi de dos camions a Santa Margarida i els Monjos ha provocat que s'hagi de tallar l'autopista en tots dos sentits de la marxa. Poc després, la circulació s'ha reobert completament en sentit sud i parcialment en sentit nord, el que dèiem, deixant només un carril obert per anar cap a Barcelona. Les alternatives són l'N340 i la C32. El Servei Català de Trànsit avisa als conductors que circulin habitualment per la P7 que s'informin sobre l'estat del trànsit.
0: I aquesta nit RAC1 ha pogut confirmar que la quarta temporada de la sèrie de White Lotus estarà ambientada al Festival de Cannes.
1: Sí, de fet, hem pogut saber que ja ha començat el rodatge al festival. Alguns mitjans havien apuntat que Cannes seria el taló de fons de la nova temporada, però fins ara no hi havia hagut cap rastre de càmeres. Aquesta nit s'han gravat les primeres imatges al festival amb una escena a la platja de la Croisette amb Alexander Ludwig, un dels actors d'aquesta nova temporada. La intenció és aprofitar el muntatge dels fotocalls, de les carpes i també l'ambient del festival per rodar escenes exteriors. Ara bé, des d'HBO volen passar desapercebuts i per això prioritzen el rodatge nocturn per evitar robar protagonisme a la programació del certamen.
0: Ara veurem l'Adrià García d'Extra. Sí. Mm. I el temps? Avui més calor, eh?
2: Pugen les temperatures ja a tot arreu. No? Sí, és una pujada progressiva fins al cap de setmana, però avui, déu-n'hi-do, es notarà molt accentuada perquè hi vam tenir un dia de cel més tapat, de ruixats a moltes comarques, i avui tindrem un dia de més estones de sol, i això també permetrà que pugin més les temperatures a banda d'aquesta entrada d'aire més càlid. Al migdia, entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, fins i tot amb un ascens a l'interior de 5-6 graus respecte a les que vam tenir ahir. A la línia de costa, la pujada no serà tan marcada, 2-3 graus més que no pas ahir, per tant, ambient més càlid al centre del dia i ara mateix amb fresca cap a l'interior, més suavitat a la costa, 17 graus tenim a Mataró i a 14 graus a l'Escala, 12 a Vic, 14 a Lleida, 13 a Girona, 16 a Tarragona i entre 14 i 17 graus a Barcelona. Matí tranquil, tarda amb alguns ruixats encara, en punts del Pirineu, també comarques interiors de Girona i també al voltant d'Osona, el Moianès i el Berguedà. Hi ha avisos per intensitat de pluja encara, sobretot a les comarques gironines i també cap a Osona. Per tant, aquesta tarda encara algun patac d'aigua podria caure. Demà puja més la temperatura, matí de sol, tarda amb algun ruixat aïllat al Pirineu i la resta de setmana, doncs aquesta pujada marcada dels termòmetres amb moltes estones de sol i poca pluja.
0: Mentrestant, o sigui que no veus que torni a baixar això?
2: De moment no, de moment es manté sostinguda, pujada fins al cap de setmana i després sostinguda la setmana que ve, la temperatura. De moment no es veu cap baixada.
0: Sí, una calor...
2: Caloreta. En general, entre els 25 i els 30 graus, a per sobre a les comarques del Pla de Lleida, interior de l'Ebre. O sigui, a sobre dels 30.
0: Ni pluja ni res, no?
2: De moment no. Avui, aquesta tarda encara sí, però la resta de setmana poca.
0: Ja, i estarem per sobre el que toca, esclar.
2: Sí.
0: Bueno. I els Estats Units han mort 5 persones en un atac contra la mesquita més gran de San Diego, Califòrnia.
1: La policia ja investiga el cas com un delicte d'odi. Dues de les víctimes són els presumptes agressors que s'haurien suïcidat després d'obrir foc. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els sospitosos tenien 17 i 19 anys. Aquesta matinada la policia de San Diego ha confirmat que un dels dos nois tenia vincles, sense donar més detalls, amb un institut molt proper a la mesquita i que la mare d'un d'ells ha trobat una nota de suïcidi escrita pel seu fill on hi havia diverses proclames racistes i xenòfobes. De fet, els agents sospiten que un dels sospitosos hauria robat 3 armes de casa de la seva mare.
0: I a l'Iran, Donald Trump diu que podria tornar a bombardejar Teheran en 2 o 3 dies.
1: Sí, el president nord-americà ha confessat que si encara no ha atacat els ayatolars és perquè els seus aliats, l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs, li han demanat que no ho fes, però aquesta matinada Trump ha dit que podrien acarnissar-se amb l'Iran en qüestió d'hores.
3: Alguns països m'han vingut a veure i m'han dit que ens estàvem preparant per fer un atac molt important demà. L'he ajornat, potser per sempre, però possiblement només per poc temps, perquè hem tingut discussions molt fortes amb l'Iran. L'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units i alguns altres m'han demanat si podíem ajornar-lo 2 o 3 dies.
1: Això poc després que l'Iran hagi enviat una nova proposta de pau als Estats Units, que no cedeix en cap punt. Els ayatolars reclamen el control de l'estret d'Hormuz i també rebutgen entregar el material nuclear, que és el que reclama la Casa Blanca.
0: I per cert que Shakira ha guanyat la batalla, ho explicàvem ahir aquí al Monarracú, contra Hisenda, i l'Estat li retornarà més de 60 milions d'euros.
1: L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant en l'últim conflicte que l'enfronta amb l'Agència Tributària. Segons els jutges, Hisenda va reclamar uns impostos a Shakira de l'any 2011 que no tocaven i ara els hi ha de tornar. Shakira ja ha celebrat la notícia denunciant que el que considera una persecució en tota regla, que ha afectat molt la seva reputació.
0: I a un quart de set del matí dic que en cinema el famós robatori de joies del Louvre tindrà la seva pròpia pel·lícula. No es podia saber, tampoc.
1: El director serà el francès Romain Gavras, conegut per projectes com Atenea. El projecte tot just està a les beceroles, però el cineasta ja ha explicat que ha començat el guió. El text es basarà en un llibre d'investigació del cas que encara no s'ha publicat, ha d'arribar a les llibreries franceses a final d'aquest mes. El robatori, comès ara fa 7 mesos, els lladres es van fer passar per operaris per robar joies exposades valorades en gairebé 90 milions d'euros, que, per cert, encara no s'han trobat.
0: I a tot això, encara Cultura, Catalunya serà la convidada d'honor a la prestigiosa Fira Internacional del Llibre de Turí.
1: Concretament a l'edició de l'any que ve, és el segon cop que hi participa, després que ja hi anés a l'edició del 2002. Ara hi torna per promoure la literatura catalana. Evidentment, la Fira del Llibre de Turí va néixer l'any 1988 i és un esdeveniment literari de referència a Europa amb més de 200.000 visitants.
0: I RAC1 rebrà aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
1: Guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Aquest any, els Premis Nacionals també destaquen Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, el Diari de Sabadell i Justo Molinero, entre molts d'altres.
0: Sí, tant, i l'Ester Vera, la directora del Diari Ara, sí. per posar un exemple, entre molts altres, que després repassarem. Els esports, els advocats del Barça veuen amb bons ulls demandar Florentino Pérez després d'acusar el club blaugrana de comprar àrbitres durant l'època d'Enríquez Negreira.
7: Sí, la roda de premsa que Florentino va fer dimarts passat se li podria girar en contra. Més enllà de convocar eleccions i de disparar a tort i a dret contra els mitjans de comunicació, també va dir això del Barça i dels pagaments a l'exnúmero 2 dels àrbitres, José María Enríquez Negreira.
8: Han durado, parece ser que dos décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros.
9: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
7: Doncs bé, després de revisar aquestes declaracions, els serveis jurídics del Barça han conclòs que hi ha prou motius per demandar el president del Real Madrid. Això sí, ara l'última paraula la té la junta directiva del Barça, que ho ha de votar. Es tracta d'un altre front obert pel dirigent del Real Madrid, que aquesta setmana sabrà si s'ha de sotmetre o no a unes eleccions. Ahir el periodista del Confidencial, Agustín Marco, explicava aquí al Monarracú que l'empresari Enrique Riquelme estava decidit a plantar-li cara, i unes hores més tard en parlava el mateix Riquelme. Segons ell, té l'aval necessari per presentar-s'hi i en els propers dies acabarà de rumiar si té temps de formalitzar una candidatura amb cara i ulls.
10: Y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
11: ¿Tiene el aval?
12: ¿Tiene el aval?
10: Sí, por supuesto. Si no, sí. No estaríamos hablando de esto.
11: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
10: En los próximos días podremos decir algo más.
7: D'altra banda, el calendari electoral té en pausa l'anunci del fitxatge de José Mourinho. El tècnic va reunir-se ahir amb el Benfica i els va dir que marxava al Real Madrid amb un contracte de 2 anys. L'anunci potser haurà d'esperar, però l'acord està totalment tancat. En canvi, qui toca el 2 del Real Madrid és el capità Dani Carvajal, després de 23 temporades entre el planter i el primer equip.
0: I Fermín López, que es perdrà el Mundial, eh?
7: Sí, el migcampista del Barça es va fracturar un os del peu dret en l'últim partit contra el Betis, ho dèiem ahir, i passarà pel quiròfan avui mateix. S'estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes i això li impedirà jugar al Mundial, que comença d'aquí a 3 setmanes. Mentrestant, ahir el Barça va formalitzar la renovació de Hansi Flick fins al 2028.
0: I, en fi, alguna cosa més?
7: Sí, que l'Arsenal es distancia 5 punts del Manchester City després de guanyar ahir per la mínima al Burnley, ja descendit. Aquest resultat obliga l'equip de Pep Guardiola a guanyar avui a 8:45 del vespre al camp del Bournemouth per arribar amb opcions de guanyar la Premier League a l'última jornada. En canvi, si perd o empata, l'Arsenal serà matemàticament campió. L'últim partit del City serà diumenge contra l'Aston Villa a casa i des d'Anglaterra apunten que podria ser l'últim de Guardiola com a entrenador de l'equip anglès.
0: Ah, sí?
7: Eh? Ah, sí? Sí. Això diuen els mitjans britànics. Sí, sí, sí, sí. I mentrestant el Brasil... No, jo no. El Brasil, dèiem que Carlo Ancelotti ha convocat Neymar pel Mundial. La notícia ha provocat una gran eufòria pels aficionats de la Canarinha perquè Neymar no hi anava des de feia gairebé 3 anys.
0: Per cert, hi va... Jo, Pedro, no, oi?
7: És la gran absència de la llista. Sí, sí.
0: Bueno, pues mira tu, pues anirà Rafinha.
7: Sí.
0: I anirà...
7: Vinícius.
0: Mm. I no hi va Joao Pedro.
7: No hi va Joao Pedro.
0: Ai, por Dios. El món a RAC 1, amb Jordi Basté. El diàleg. Hola, què tal? Com estàs, amic?
12: Hola, bon dia, molt bé. Doncs mira, Joao Pedro tampoc anirà a Andalusia, però aquests dies sí que ja hem tingut el Jordi Armenteres cobrint les eleccions, però com que no para quiet, no hi ha manera de saber on és.
0: Vamos, tenim aquí un desplegament. Un desplegament. Oh, i tant. Tinc a Granada, crec que estava a Granada, a l'Armenteres. Armen!
13: Sevilla, però val, sí, quadra. Com
0: escolta'm, no parles bon d'aquesta manera. És a dir, pues has anat molt ràpid. Aquest matí a les 8 entraves des de Granada.
13: No, des de Cádiz. Jordi. Ahir des de Granada.
14: Ni una vol dir ni una.
15: Ali Aling.
13: Hòstia, i a més hi ha un altre tema, que és que Andalusia és molt més gran del que habitualment ens pensem.
16: Me la imaginava més gran.
12: Sí, això sí que té. Arribava abans ell que els polítics i tot.
13: Sí, exacte.
12: Només ens va faltar Màlaga, Córdoba, Almeria, Huelva i Jaén. Una mica més, però, i l'encerta.
13: És que me la fot cada que pot.
12: Per això estem aquí, home.
13: Com?
12: Per això estem aquí.
0: Ah, sí, sí, sí. Escolta'm, ara hi ha una... Hi havia un grup abans que es deia Utopia, que cantava un cantant, es deia Tor Rangren, que és una meravella... I amb un parell d'amics, quan teníem xo-xo, estic parlant d'una cançó que teníem 16, però això més gran. Anàvem, cada vegada anàvem a les discoteques, anàvem amb aquesta cançó i no la teníem mai. No la teníem, no era una cançó que no, però és clar, no era una cançó. Perquè era, jo no sé, jo us ho pregunto a vosaltres com oients, perquè tot els amics aquells vam arribar a la conclusió de que sí, que s'assemblen molt. És un grup que va aparèixer i desaparèixer. Es deien Utopia, val? Utopia. I aquesta cançó l'anàvem a l'escoltar que deies... Hosti, a més, és que he vist que, que té molts anys. I anàvem i deia... És que és una cançó que sona igual que els Beatles, que sona igual que els Beatles, que sona igual que els Beatles. I ens deien, no, és que no la coneixem, no, és que no la coneix ningú. Però són els Beatles o no són els Beatles, això? De debò. Atenció. Utopia, tira.
12: Això ja...
0: Deixi-lo al Julien. Però és que escolteu les veus.

0: 1.
1: Si em compro un caprici ara, m'estic traient un caprici per a quan estigui jubilat? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els plans de pensions que entenen com ets i com vols estalviar. Maximitza el teu estalvi per a la jubilació d'una manera senzilla i eficient. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
3: ¿En serio? ¿Aquí?
2: Sí, en este monasterio.
3: Y yo pensando que era una excursión más.
2: Si estos muros hablasen...
3: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
2: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
4: Gobierno de La Rioja.
5: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaelpirineu.com.
6: A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb Viatges al Corte Inglés i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney. I a més, fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés en la teva reserva amb vol directe a Orlando. Consulta'n les condicions. Vine a Walt Disney World amb Viatges al Corte Inglés.
7: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
8: Havia passat massa temps.
9: Mai, és massa temps.
7: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
10: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
11: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
11: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
10: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
12: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
13: 57.812-57812.
12: Sèrie...
13: 49049.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: RAC 1. Bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
15: Dos? ¿Tiene dos?
14: Eh?
15: Dos què?
14: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tossir.
15: Del verbo tossir.
14: Eh?
15: Entendido. Instalando idioma inglés.
14: ¿Qué fa?
15: Tossir quiere decir ver.
14: Tossir.
15: ¿Qué quiere ver?
14: Eh?
15: Welcome, how are you? Motherfucker.
14: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
15: Mal de coll?
14: Eh?
15: ¿Le sienta mal comer col?
14: No.
15: ¿No le gusta la verdura?
16: Vaja.
15: Levante el brazo y diga 1936.
14: Com, 1936?
16: Amb la malsada.
14: Un moment, un moment. Em fa mal la cama. Eh?
15: ¿Duerme mal en su cama?
14: No, que dic que si camino em fa mal.
15: Buscando fotos de la mine ya mal.
17: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
18: RAC 1. Tots som un milió.
19: RAC 1. Baby, if
20: you've ever wondered... Arrenquem?
21: Vinga, va, som-hi,
20: vinga, va, tots cap avall. Vinga, anem a fer la cercavila. Estem a la planta 15, comencem a baixar per les escales.
22: Vigila l'esglaó, Marcelina Vieja.
23: No correu.
20: Estem baixant per l'escala d'incendis.
24: Som força gent, eh?
20: Ole! Alegria, alegria.
25: Baila, baila.
20: Atenció, amb música, vinga, i amb alegria.
22: Vinga, planta 11.
20: Bueno, un aplaudiment per l'acordionista. Va bé vostè, senyor
26: Virgili? No, no em trobo gaire bé.
20: Vale, escolta, aquí estem a les fosques, no s'encén la llum.
24: Ostres, realment, la imatge és dantesca, eh?
27: Atenció, atenció!
20: Planta 4, la propera...
17: De dilluns a divendres, de 3 a 8 del vespre, versió RAC 1, amb Toni Clapés.
20: Planta...
22: 3! Ciutadans de Catalunya! Ja la tenim aquí!
18: RAC 1. Tots som un milió.
19: RAC 1.
0: Hola, què passa?
8: Que sou de Polinyà o què?
9: Què tal? Jo el conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
9: De RAC1.
0: Sí, som de RAC1.
9: Els taloners.
0: Sí, els taloners.
9: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
13: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
21: Què diu?
13: Què sembla? O sigui,
0: viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
13: Exacte, aquest sembla.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
9: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
9: Jo us escolto cada dia.
21: Ai, molt que bé.
9: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueix un autobús a Dublín?
21: A Dublín?
9: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
9: Us escolto.
0: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
21: No pot ser.
0: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín...
9: A vosaltres.
0: Escolta, RAC1.
9: Sí.
23: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
0: Ok, lads. See you soon.
25: RAC 1.
26: Tots som un milió.
28: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que el govern i Esquerra signaran aquest matí l'acord per aprovar els pressupostos.
2: Seran els primers de la legislatura. El pacte recupera el projecte de la línia orbital ferroviària, però no inclou el traspàs de l'IRPF. Ara falta el sí dels comuns perquè els comptes arribin al Parlament.
0: L'acord coincideix amb una nova vaga de docents, avui al Vallès i al Maresme.
2: Es preveuen talls de carreteres i al migdia es farà una manifestació a Sabadell. Demà continuaran les negociacions entre els sindicats i el departament.
0: A Andalusia, Vox avisa el PP que si vol continuar governant haurà de seure a negociar.
2: Rebutgen el plantejament de Juanma Moreno Bonilla, que vol deixar els ultras fora del seu govern. Això tot i que el PP s'ha quedat a dos escons de la majoria absoluta.
0: L'Organització Mundial de la Salut alerta que estem a punt de viure una pandèmia més devastadora que el Covid.
2: Avisen que el risc s'ha disparat pel canvi d'hàbits de les persones. Demanen estar atents arran del repunt de brots de malalties infeccioses.
0: A Catalunya hi ha de mitjana un tiroteig cada 4 dies.
2: Ho avança La Vanguardia. Segons dades dels Mossos, el 2025 van pujar un 30%. En total, 93 tirotejos amb 7 morts i una trentena de ferits.
0: I RAC1 ha pogut confirmar que la quarta temporada de la sèrie The White Lotus estarà ambientada al Festival de Cannes.
2: De fet, el rodatge ja ha començat en ple festival. Aquesta nit ja s'han gravat les primeres escenes.
0: Als Estats Units investiguen com a delicte d'odi la mort de 5 persones en una mesquita.
2: Ha passat a San Diego, a Califòrnia. Dos dels morts són els presumptes assassins, un d'ells menor d'edat. Arran d'això, l'FBI ha reforçat la seguretat al voltant dels centres de culte.
0: I Donald Trump ha tornat a endarrerir un atac contra l'Iran perquè li han demanat els seus aliats.
2: Trump, però, avisa que poden acarnissar-se en qualsevol moment. L'Iran ha enviat una nova proposta de pau gairebé idèntica a l'última.
0: Els esports, els advocats del Barça donen llum verda per demandar Florentino Pérez després d'acusar el club de corrupció esportiva.
3: El dirigent del Real Madrid va assegurar que li havien robat 7 lligues i va qualificar els pagaments del Barça a Negreira com el cas de corrupció més gran de la història del futbol. Els serveis jurídics del club ho veuen com un motiu de pes per dur-lo als tribunals, però l'última paraula la té la junta directiva. I mentrestant, el possible rival de Florentino a les eleccions del Madrid, Enrique Riquelme, ha confirmat que té l'aval de 187 milions per presentar-s'hi, però ha ajornat la decisió fins aquí uns dies.
0: Mònica Usart, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui comencen a pujar les temperatures a tot arreu.
4: Sí, amb unes màximes que es mouran entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent, per tant puja la temperatura a tot el país amb un matí de sol i només amb algunes boires ara a primera hora, sobretot en punts de la Catalunya central, comarques de Girona, prelitoral i valls del Pirineu. A partir del migdia tornen els ruixats, però avui quedaran més concentrats al Pirineu, comarques interiors de Girona i també al voltant d'Osona, el Moianès i el Berguedà, encara amb avisos per intensitat de pluja a les comarques gironines.
0: I temperatures a aquesta hora?
4: Entre 14 i 17 graus a la ciutat de Barcelona, 16 a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 8 a Puigcerdà i 14 a Figueres i també a Montblanc.
0: Pel que fa al trànsit, a l'AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès, a aquesta hora només hi ha un carril obert en sentit nord, només un carril obert direcció Barcelona. Les alternatives són l'N340 i la C32 i també hi ha més congestió de l'habitual a les rondes, tant a la ronda de dalt com a la de, com a la litoral. A la B10 i a la B20, més congestió per la que sol haver-hi en aquesta hora del matí. Passen 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimarts 19 de maig del 2026.
5: RAC 1. Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
6: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
7: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
8: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
7: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
8: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
9: A la primavera, l'Empordà s'obre per a donar a conèixer la seva oferta gastronòmica, el seu paisatge i el seu patrimoni.
10: Tasta l'Empordà 2026, del 8 de maig al 21 de juny. Més de 40 experiències que mariden gastronomia i cultura t'esperen.
9: Tastos, visites, degustacions, rutes, concerts i molt més. Més informació a empordà.cat.
11: Tasta'l. L'Empordà es tasta.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès proposa un viatge musical pels astres, Els planetes de Holst, dirigida per Xavier Puig.
11: Viurem l'estrena absoluta de Saturnàlia, el concert per piano i cor compost per Carles Marigó amb el cor de noies de l'Orfeó Català.
1: Del 29 al 31 de maig, al Palau de la Música, Sant Cugat i Sabadell. Entrades a osvallès.com.
12: Joana, et veig molt rejuvenida.
13: Ai, nen, el Pep, des que ha anat a Clínica Masculina Europea, torna a estar fet un campió.
14: Clínica Masculina Europea. Tractem problemes com a disfunció erèctil, l'ejaculació precoç o la manca de desig. 93-219-3060. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
15: Arriba al Teatre Goya L'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
16: Maleïda incertesa.
17: No podem preveure res.
18: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
19: No es meu. El va postular Heisenberg.
18: ¿Heine quién?
20: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
24: Escolta, descarrega.
23: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. El món a RAC1.
0: 6:37, Salvador Illa ha aconseguit el suport d'Esquerra Republicana per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura.

0: D'aquí a una estona, a les 8 del matí, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras es reuniran al Palau de la Generalitat i formalitzaran aquest acord. Primer es trobaran al despatx de Salvador Illa i després signaran el pacte acompanyats dels dos equips negociadors. El suport arriba quan encara no fa ni 3 mesos que Esquerra va donar carbasses al primer projecte de pressupostos d'un govern que només s'havia entès amb els comuns. Els republicans es van entossudir en el fet que, sense el compromís del govern espanyol en el traspàs de l'IRPF, no hi hauria pressupostos, i Illa va acabar retirant els comptes. Ara, però, 3 mesos després, són figues d'un altre paner, en espera de conèixer el contingut final d'aquest acord. De moment sabem que el govern i Esquerra han pactat recuperar la línia orbital ferroviària, és a dir, la connexió en tren entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. També han pactat una societat mercantil per executar les infraestructures de l'Estat a Catalunya, que la Generalitat sigui majoria al Consorci de la Zona Franca i també més de 500 milions d'euros extra per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya. Com dèiem, d'aquí a poca estona, a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras segellaran aquest acord i després la consellera d'Economia, Alícia Romero, n'explicarà la lletra petita a Laia Colomer.
1: Sí, serà una encaixada de mans amb Oriol Junqueras que Salvador Illa fa temps que espera. L'any passat el govern ni tan sols va presentar els pressupostos perquè Esquerra no els va voler negociar i aquest any fins a la segona no ho ha aconseguit aquest matí, però si no hi ha cap gir de guió, Illa i Junqueras signaran l'acord pels pressupostos, potser els únics de la legislatura, perquè aquest 2026 s'aprovaran a misses dites i l'any que ve hi ha eleccions municipals. Ara bé, molts dels punts que inclou l'acord de pressupostos entre govern i Esquerra han de passar pels sedars de Madrid, per exemple, la línia orbital, la societat mercantil per les inversions o que la Generalitat tingui més presència al Consorci de la Zona Franca. Això passarà demà a la tarda a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat que encapçalaran el conseller de la Presidència Albert Dalmau i el ministre de Política Territorial Ángel Víctor Torres. També s'hi tractaran altres punts, avançant el traspàs de competències en la gestió del litoral, en temes d'acció exterior i en llengua. Abans, però, aquesta tarda el govern ho explicarà als grups parlamentaris i als agents econòmics i socials.
0: Tot plegat es va fer públic després d'un Consell Nacional d'Esquerra que va durar gairebé 4 hores. La direcció del partit va donar per fet l'acord davant la militància i ara amb aquest acord i a la butxaca el govern centra els esforços a aconseguir el suport dels comuns que demanen més compromisos en matèria d'habitatge, rodalies i també en fiscalitat. I sense que l'acord de pressupostos hagi resolt les seves ambicions, els docents tornen a estar en peu de guerra. Avui és el torn dels mestres i professors del Vallès i el Maresme que tornen a la vaga. D'aquí a molt poca estona, a les 7 del matí, es trobaran a Barberà del Vallès i a les 12 del migdia faran una manifestació pels carrers de Sabadell. L'aturada arriba a les portes d'una nova reunió amb el Departament d'Educació. Sindicats i govern es trobaran demà per intentar acostar posicions i evitar que el calendari de protestes continuï dues setmanes més fins a principis de juny. I a banda d'acollar el govern, els sindicats també pressionen cada cop més els seus socis, els docents. El que dèiem, ara es fan creus que Esquerra i els comuns aprovin uns pressupostos, a l'espera de decidir, de saber què fan els comuns, que no recullen mesures per resoldre el conflicte al sector educatiu. O del Martínez.
2: Els quatre sindicats que convoquen les vagues mantenen la pressió al departament, però cada vegada miren més cap als socis del govern. Creuen que el tema educatiu hauria de ser una línia vermella per aprovar els comptes i lamenten que fins ara els hagin donat suport, però que ara els deixin a l'estacada. En parlaven Yolanda Segura, Íngrid Chavarría i Marc Martorell, d'USTEC, la CGT i la Intersindical.
3: La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que es faci pressió per tenir pressupostos educatius en comptes d'uns pressupostos repressius.
4: La hipocresia dels grups parlamentaris que durant mesos ens han estat donant suport explícit que ara avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions.
2: Les famílies, per cert, també incrementen la pressió al departament. Un grup de pares i mares d'alumnes ha començat una iniciativa que anima a enviar una queixa formal a la conselleria exigint-li que dialogui i arribi a un acord amb els docents.
0: I per cert, que avui mentre els docents estiguin mobilitzant, la consellera d'Educació compareixerà al Parlament a partir d'un quart de 12 del migdia. Esther Niubó ha de donar explicacions de les últimes polèmiques vinculades als Mossos, que esquitxen al departament, la infiltració a una assemblea de professors i també el pla pilot per introduir agents de la policia a alguns centres educatius. Ara són les 6 i 41 minuts. Vox avisa Juanma Moreno Bonilla que haurà de seure's a negociar si vol continuar sent el president d'Andalusia. El partit d'extrema dreta anuncia que no s'empassarà el plantejament del candidat del PP després que es quedés a dos escons de la majoria absoluta. Moreno Bonilla pretén deixar Vox fora del govern andalús i insinua que la negociació es limitarà al Parlament, però el secretari general del partit ultra, Ignacio Garriga, ja li ha parat els peus.
5: Tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles, pues del sentido común.
0: En canvi, la direcció del PP avala la intenció dels populars andalusos i, de fet, creuen que els resultats que han aconseguit donen el tret de sortida a la precampanya de les futures eleccions espanyoles, que, recordem, encara no tenen data. Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
6: Bon dia, el PP passa pantalla i mentre Andalusia l'escenari està completament obert, Feijó ja pensa en el pas següent, arribar al govern espanyol. El líder popular creu que la victòria de Juanma Moreno serà un trampolí.
7: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Y a eso convoco a todo el Partido Popular desde ahora mismo. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campanya per a lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
6: La direcció del PP passa de puntetes de moment sobre el tauler andalús, això tot i que Moreno és molt clar, pretén governar en solitari i que Vox no posi bastons a les rodes.
8: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitari.
6: De fet, alguns barons del PP, presidents autonòmics, explicaven a RAC1 que firmarien amb els ulls tancats els resultats d'Andalusia a la majoria de comunitats de l'Estat.
0: I els altres grans guanyadors de la selecció de les eleccions andaluses endavant Andalusia han descartat unir-se al front d'esquerres que proposa Gabriel Rufián. Ho ha dit aquesta nit a la cadena SER el seu líder, José Ignacio García.
9: No, yo creo que es mejor así, porque si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado un mucho peor resultado. De alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues que la hemos sacado de la desesperanza. Gente que si no estuviera delante de Andalucía, por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox.
0: I García ha remarcat que mentre endavant Andalusia ha quadruplicat resultats i ha aconseguit 8 escons en solitari, la marca de Podem i Sumar, que és la unió de dos partits, al cap i a la fi, s'ha mantingut amb només 5 diputats. Un minut i arribarem a 3:15 del matí. L'Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta que diu que la humanitat està a punt de tornar a passar per una pandèmia més devastadora que el coronavirus. Un grup d'experts de l'OMS avisa que el risc s'ha disparat perquè els hàbits de les persones, Pol, estan canviant.
10: Els científics s'han adonat que els brots de malalties infeccioses són molt més freqüents i que tenen més impacte que no pas abans. Per això demanen a la població estar a l'aguait. Aquesta alerta no fa referència als brots d'antivirus ni d'èbola que s'han detectat les darreres setmanes i l'OMS insisteix que en aquests dos casos no cal patir perquè estan controlats.
0: De fet, els 5 catalans ingressats pel brot d'antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han tornat a donar negatiu a una nova prova. A partir d'avui, tots ells i també els altres 8 ciutadans de l'Estat podran rebre visites i passejar per les zones comunes de l'hospital, sempre que facin servir EPIs i mascareta. Avui també estem pendents del vaixell, per cert, pendents de l'Ondius, que els últims dies ha estat navegant des de Tenerife fins als Països Baixos. Ahir va arribar al port de Rotterdam amb 27 persones a bord que ja han passat la primera nit en quarantena. De tornada a casa nostra, avui La Vanguardia posa dades a la sensació d'inseguretat per l'increment de tirotejos en ple carrer. Segons els Mossos d'Esquadra, a Catalunya hi ha de mitjana 2 tirotejos cada setmana. Segons les dades del 2025, els tirotejos han pujat un 30% a tot el país.
10: L'any passat els Mossos van registrar 93 tirotejos i el 2024 en van ser 69. Segons les dades que ha avançat el diari, un de cada 3 tirotejos acaba amb ferits. El 2025 se'n van comptabilitzar una trentena i va haver també 7 morts per arma de foc. En canvi, 2 de cada 3 tirotejos acaben sense cap ferit i, segons la policia, en més de la meitat dels casos, els delinqüents només disparen trets a l'aire. En aquest 2026 ja han mort 4 persones assassinades a trets, l'última dissabte a la nit a Barcelona.
0: I encara un apunt de trànsit perquè la circulació a l'AP7 s'ha reobert aquesta matinada entre Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, després d'un incendi que hi va haver ahir al vespre, però, això sí, a aquesta hora, a Vilafranca del Penedès, només hi ha un carril obert en sentit Barcelona. Les alternatives són l'N340 i la C32. El Servei Català de Trànsit avisa els conductors que circulen habitualment per aquesta autopista, per l'AP7, que s'informin sobre l'estat del trànsit. Passa un minut de 3:15 del matí. Aquesta nit, RAC1 ha pogut confirmar que la quarta temporada de la sèrie The White Lotus estarà ambientada al Festival de Canes. Alguns mitjans havien apuntat que estaria ambientada al festival, tot i que fins ara no hi havia hagut cap rastre de càmeres. Doncs bé, RAC1, el que dèiem, s'ha pogut colar a les gravacions i ha confirmat, efectivament, que el festival sí que serà el taló de fons de la nova temporada. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García.
11: Sí, el rodatge va començar el mes d'abril en diversos punts de la Costa Blava francesa, però encara no havia aterrat a la ciutat. Aquesta nit ha donat el tret de sortida amb una escena a la platja de la Croisette amb Alexander Ludwig, un dels actors d'aquesta nova temporada. La intenció és aprofitar el muntatge dels fotocalls, les carpes i l'ambient del festival per rodar escenes exteriors. Ara bé, des d'HBO volen passar desapercebuts i per això prioritzen el rodatge nocturn, per evitar també robar protagonisme a la programació del certamen. Un cop passat el festival, l'epicentre del rodatge serà l'Hotel Martínez, un hotel de luxe a primera línia de mar, on s'allotgen moltes de les estrelles convidades al festival.
0: Encara en clau internacional, als Estats Units, 5 persones han mort en un atac contra la mesquita més gran de San Diego, a l'estat de Califòrnia. La policia ja investiga el cas com un delicte d'odi. Dues de les víctimes són els presumptes agressors i tot apunta que s'haurien suïcidat després d'obrir foc. Segons les primeres investigacions, els sospitosos tenen 17 i 19 anys i els agents sospiten que un d'ells hauria robat 3 armes de casa de la seva mare. Anem cap a Califòrnia. Enviat especial de RAC1 a San Diego. Àlex Segura, bon dia.
12: Bon dia. La investigació se centra ara en el perfil dels presumptes agressors, els dos adolescents que també han mort. Ho ha confirmat aquesta nit l'agent de l'FBI que s'encarrega de la investigació, Mark Remley, que també ha lloat la rapidesa dels agents de policia que han evitat una massacre encara més greu.
13: Hi havia dos subjectes, tots dos adolescents, i podem confirmar que han mort. Vull agrair la feina dels cossos de seguretat locals que indubtablement han evitat més morts.
12: Les altres tres víctimes mortals són homes adults de la comunitat musulmana local. Un d'ells treballava com a vigilant de la mesquita i diversos testimonis expliquen que va intentar contenir els atacants i ajudar els fidels mentre arribaven els primers agents, que segons l'FBI van trigar només 4 minuts a presentar-se al lloc dels fets. Organitzacions locals ja han anunciat una vetlla interreligiosa enmig de la forta commoció que viu la comunitat musulmana de San Diego i també d'un debat creixent als Estats Units sobre la radicalització de joves a internet i l'augment dels discursos d'odi.
0: I pel que fa al conflicte a l'Orient Mitjà, Donald Trump ha confirmat que tenia pensat tornar a atacar l'Iran, però que ha suspès el bombardeig perquè li han demanat els seus aliats, en aquest cas l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs. Tot i això, el president nord-americà ha assegurat aquesta matinada que estan preparats per acarnissar-se amb Teheran en els propers 2 o 3 dies.
14: Alguns països m'han vingut a veure i m'han dit que ens estàvem preparant per fer un atac molt important demà. L'he ajornat, potser per sempre, però possiblement només per poc temps, perquè hem tingut discussions molt fortes amb l'Iran. L'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units i alguns altres m'han demanat si podíem ajornar-lo 2 o 3 dies.
0: Deu minuts i les 7.
15: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Els esports. Els advocats del Barça avalen que el club demandi Florentino Pérez per les acusacions de corrupció esportiva que va fer dimarts passat. El president del Real Madrid va buidar el pap en aquella roda de premsa esperpèntica en què no només va convocar eleccions, sinó que va carregar contra els mitjans de comunicació i també contra el Barça, Pedrol.
16: Sí, Florentino té entre cella i cella la investigació pel cas Enríquez Negreira i encara que la justícia hagi estat incapaç de trobar cap prova de compra d'àrbitres, el dirigent hi insisteix. Prova d'això és el que va fer dimarts passat amb aquestes declaracions incendiàries que no van fer cap gràcia al Barça.
17: Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros.
18: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
16: Doncs bé, després de revisar aquestes declaracions, els serveis jurídics del Barça han conclòs que hi ha prou base legal per demandar el president del Real Madrid. Això sí, l'última paraula la té la junta directiva que ha de votar si el porta o no als tribunals.
0: Es tracta d'un altre front obert per Florentino Pérez, que aquesta setmana sabrà si s'ha de sotmetre o no a unes eleccions.
16: Ahir el periodista del Confidencial, Agustín Marco, explicava aquí al Monarracú que l'empresari Enrique Riquelme estava decidit a plantar-li cara. Doncs bé, unes hores més tard en parlava el mateix Riquelme. Segons ell, té l'aval de 187 milions, que és necessari per presentar-se en els comicis, i en els propers dies acabarà de rumiar si té temps de formalitzar o no una candidatura amb cara i ulls.
19: Y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
20: ¿Tiene el aval? ¿Tiene el aval?
19: Sí, por supuesto, si no, sí. No estaríamos hablando de esto.
20: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
19: En los próximos días podremos decir algo más.
16: Mentrestant, al Barça s'han complert els pitjors pronòstics en Fermín López, que es perdrà el Mundial de Futbol. El migcampista del Barça es va fracturar un os del peu dret en l'últim partit contra el Betis i passarà pel quiròfan avui mateix. Estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes i això, és clar, l'impedirà jugar al Mundial, que comença d'aquí a 3 setmanes. Mentrestant, ahir el Barça va formalitzar la renovació de Hansi Flick fins al 2028.
0: I alguna cosa més?
16: Sí, que l'Arsenal es distancia 5 punts del Manchester City després de guanyar per la mínima 1-0 ahir contra el Burnley, equip ja descendit. Aquest resultat obliga l'equip de Pep Guardiola a guanyar avui a 8:45 del vespre al camp del Bournemouth per arribar amb opcions a guanyar la Premier League a l'última jornada. En canvi, si perd o empata, l'Arsenal serà matemàticament campió avui mateix. L'últim partit del City serà diumenge contra l'Aston Villa a casa i des d'Anglaterra ja apunten que podria ser l'últim de Pep Guardiola com a entrenador de l'equip anglès. I mentrestant, al Brasil, Carlo Ancelotti ha convocat Neymar pel Mundial. La notícia ha provocat una gran eufòria pels aficionats de la Canarinha perquè Neymar no hi anava a la selecció del Brasil des de feia 2 anys i mig.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: 7 minuts i les 7.
23: Tu no buscaves un pernil cuit amb un 95% de carn? Aquest de dia en té el 97. Com et quedes?
24: De debò?
23: Com et quedes?
24: Molt bé. Se'n parla molt d'aquest nou dia. De debò. Molt bé. Dia.
25: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
26: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
25: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
27: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
28: I tu, què vas disfressat?
29: Aquest pista boníssim.
30: Navius? Cirera?
31: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
28: No t'ho pon estrany, al final?
27: Ho sabia, ens has drogat! Ets la millor, Paula!
28: No us he drogat. Us hem verinat.
32: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
33: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa!

0: Aquest matalàs que s'obstina a no deixar-te dormir de dolor?
1: Ai!
0: Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
4: Avui, unifiquem la nostra marca a escala global, després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
5: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
6: el 5 de gener del 2016.
5: I el número de la sort, el...
6: 10.
5: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
7: El món a RAC1.
8: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
9: Si has tramitat la declaració de la renda i has rebut un missatge que diu «Su declaración ha sido tramitada por los órganos de gestión tributaria, estimándose conforme la devolución solicitada por usted», i et posen un link per tramitar la suposada devolució, alerta, perquè és un phishing de manual. Ells ho envien a milers, a milions de persones que tenen ells les bases de dades robades i filtrades de qualsevol lloc, i només que piqui un, dos o tres o 25, ells ja han fet el negoci, perquè això després et porta a una pàgina web que és molt semblant a la de l'agència tributària, van, piquen, posen les seves dades, posen el seu número de compte o de targeta o del que sigui, i ja li han xuclat els diners. Recorda, si reps un missatge SMS de l'agència tributària dient-te que cliquis algun lloc o que toquis un enllaç, no ho facis. És una estafa. Que potser igual ho acabaràs fent igualment, eh? No, sí. Però no està de més saber-ho.
8: Hi ha 2 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimarts.
10: La directora francesa Rebecca Zlotowski plantea en la pel·lícula Los hijos de otros asuntos tan importantes como poco tratados en el cine como son la presión social para ser madres, la infertilidad y sobre todo la figura de la madrastra, estigmatizada y llena de prejuicios gracias a Walt Disney y al imaginario popular, que aquí está retratada de manera absolutamente diferente, como una mujer que crea vínculos afectivos con una niña que no es la suya. La protagonista es Rachel, una profesora de 40 años, feliz e independiente, que conoce un hombre del que se enamora, separado y con una hija de 4 años con la que inmediatamente conecta. A partir de ahí, con inteligencia, ternura, calidez y en solo hora y media, la película desarrolla una historia que atrapa y emociona, gracias al impresionante trabajo de la actriz Virginie Efira. Puedes encontrar Los hijos de otros en Filmin y gratis en RTV Play.
8: I el diàling. Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia, Víctor Cullell. Jo diria que Onda Cero tenen una cadira que grinyola.
12: Contamos ahora las noticias con David Abbas. Empezando, David, por la visita de Donald Trump a China, que ya ha terminado ya.
13: ¿Qué es eso?
12: China, que ya... terminado ya.
14: Sí, el Air Force One ha despegado ya de Pekín con el presidente estadounidense a bordo.
13: Con 3 en 1 todo vuelve a funcionar.
14: Poniendo fin así a una visita de menos de 48 horas.
8: Això l'estudi de la 15 havia passat algun cop, també?
15: Sí, només a la 15.
8: Sí, sí.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
8: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Al matí amb sol, núvols prims i força boires a primera hora. A la tarda, xàfecs al Pirineu i també les comarques d'interiors de Girona, on també tenim avisos per intensitat de pluja. Al migdia, les temperatures es mouran entre els 23 i els 29 graus. Finalment, 3 anys després, Catalunya tindrà pressupostos. Esquerra Republicana ha donat llum verda a l'aprovació aquesta nit en un Consell Nacional Maratonià. D'aquí a una hora, a les 8 del matí, el president de la Generalitat i el president d'Esquerra, Salvador Illa i Oriol Junqueras, formalitzaran l'acord a Palau. Els republicans donaran suport als comptes a canvi d'alguns temes com la línia orbital ferroviària, la creació d'una societat mercantil per controlar el compliment de les inversions de l'Estat a Catalunya, aconseguir el control del Consorci de la Zona Franca i més diners per l'Agència Tributària. Ho seguirem en directe a partir de les 8 amb l'equip de política d'informatius de RAC1. L'acord no recull les demandes dels docents que havien exigit Esquerra i els comuns condicionar els pressupostos en millores concretes pel sector educatiu. Avui els mestres i els professors tornen a la càrrega amb una vaga territorial al Vallès i al Maresme que podria implicar nous talls de carreteres. De tot plegat en parlarem avui a la tertúlia amb Ot Bou, Joan López Alegre, Isabel García Pagán, Toni Aire i Laura Rossell, que també trepitjarà l'ull de poll. Andalusia, evidentment, comença les negociacions per formar govern. El PP vol anar per lliure, però Vox ja amenaça d'imposar el principi de prioritat nacional. En pàgina de salut, atenció a la nova alerta de l'Organització Mundial de la Salut. Un comitè d'experts adverteix que seríem a les portes d'una altra pandèmia, fins i tot més devastadora que la del Covid. Els hàbits moderns en tants viatges faciliten el contagi de malalties infeccioses. Als Estats Units, un tiroteig en una mesquita a San Diego, Califòrnia, ha deixat 5 morts, entre els quals els dos tiradors. La policia ho investiga com un delicte d'odi. I a Washington, Donald Trump torna a amenaçar l'Iran amb nous atacs si les negociacions de pau continuen encallades. De tornada a Catalunya, informació de servei, només hi ha un carril obert a l'AP7 en sentit nord, a l'altura de Vilafranca del Penedès, per l'incendi ahir d'un camió. Trànsit recomana evitar el TAP agafant la N340 o la C32. Els esports, els advocats del Barça donen llum verda a la demanda contra Florentino Pérez per haver acusat el club de comprar àrbitres. Ara la junta de Rafa Juste haurà de votar si fa el pas o no. A la Premier League, l'Arsenal es distancia 5 punts del Manchester City després de guanyar per la mínima 1-0 al Burnley. El resultat obliga el Manchester City a guanyar avui a 8:45 del vespre al camp del Bournemouth per tenir opcions aquest pròxim cap de setmana d'aixecar el títol. Avui que RAC1 rebrà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica en reconeixement per la fita històrica que suposa haver superat la barrera històrica del milió d'oients cada dia. El dia que a les 11 del matí, ara que s'està a punt d'estrenar la saga The Mandalorian, al món a RAC1 posarem ordre a l'univers de Star Wars amb el Martí Esteban, el nostre boiero. I després televisió amb David Broc i Víctor Amela. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, al migdia. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com tu ja la matinada.

0: Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
2: Sí, que després d'un Consell Nacional Maratonia, Esquerra Republicana avala l'acord amb el govern pels pressupostos. Aquest matí a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras es reuniran al Palau de la Generalitat i després formalitzaran el pacte. El president d'Esquerra compareixerà a la seu del partit per donar explicacions sobre el contingut de l'acord i també la consellera d'Economia, Alicia Romero, detallarà els punts dels pressupostos.
0: De moment, què en sabem?
2: Doncs que recupera el projecte del tren orbital, que unirà les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova, sense passar per Barcelona. Aquest projecte, de fet, hauria d'estar enllestit el 2040 amb una inversió de més de 5.000 milions d'euros que assumiria l'Estat. A més, s'ha pactat que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria al Consorci de la Zona Franca i que es creï una societat que supervisarà les inversions de l'Estat espanyol a Catalunya. També la inversió de més de 500 milions d'euros per enfortir l'Agència Tributària Catalana.
0: Amb tot, per aprovar els pressupostos també faran falta els vots dels comuns.
2: I de moment asseguren que a dia d'avui no es donen les condicions per tancar un acord, reclamant més mesures relacionades amb el transport i l'habitatge. Junts ha minimitzat els pactes dels socialistes amb Esquerra i recorda que fa 20 anys el govern tripartit ja volia impulsar aquest cinturó ferroviari. Sigui com sigui, el següent pas serà la comissió bilateral Generalitat-Estat, que es reunirà demà mateix a Madrid.
0: Avui en parlarem i estarem molt pendents d'aquesta trobada que hi haurà a Palau entre... És una fotografia, eh? Entre el president Salvador Illa i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, i després d'aquesta trobada estarem encara més pendents de la... de les 9 del matí. Mònica, et diu al Ramos que miris el mòbil. A les 9 del matí... Sí. A les 9 del matí tenim... Aviam, espera, sí que no em perdi. A les 9 del matí tenim la compareixença de la consellera d'Economia, Alicia Romero, que estarem molt pendents del que pugui explicar, de la lleta petita, de tot el que pugui donar de si aquests acords de pressupostos i, sobretot, què significa això pel bé del país. És a dir, això estarem molt pendents a partir de les 9 del matí. Però també estarem molt pendents dels docents que continuen en peu de guerra i avui en vaga al Vallès i al Maresme.
2: Sí, a aquesta hora comencen a concentrar-se a Barberà del Vallès, tot i que mestres i professors el que faran és manifestar-se a Sabadell a partir de les 12 del migdia. També s'ha convocat una cassolada davant de l'Ajuntament d'aquesta ciutat a les 5 de la tarda.
0: Avui també tindrem una orella posada al Parlament perquè hi compareix aquest matí la consellera d'Educació.
2: Sí, Esther Niubó haurà de donar explicacions sobre la infiltració dels Mossos en assemblees de docents. També detallarà el desplegament de agents en centres educatius en el marc d'aquest pla pilot, així com les mesures per afrontar les onades de calor a les escoles o altres accions previstes per blindar el català a les aules.
0: Tot això en parlarem avui aquí al Món RQ. Serà un matí polític, clarament polític, i avui estarem molt pendents de tot plegat aquí al Món RQ. Això mentre a Andalusia el PP diu que vol governar tot sol, tot i haver perdut la majoria absoluta.
2: El candidat Juanma Moreno Bonilla vol deixar Vox fora del govern i limitar la negociació amb l'ultradreta al Parlament, però el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ja li ha parat els peus.
3: Lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne. Creo que de una manera en solitario.
4: Tendremos que hablar de prioridad nacional, de fin del despilfarro político, de poner fin a la inmigración masiva, del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, de recuperar la seguridad en las calles.
2: Mentrestant, endavant Andalusia descarta fer un front d'esquerres, tal com demanava Gabriel Rufián. El líder del partit, José Ignacio García, diu que els invents per sumar les forces progressistes no van enlloc. Ho ha dit a la SER.
5: No, yo creo que es mejor así, porque si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado un mucho peor resultado. De alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, que la hemos sacado de la desesperanza. Gente que si no estuviera delante de Andalucía, por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox.
0: Això, i encara parlant de política, el PP català reunirà la seva militància el 27 de juny.
2: Ja feia 8 anys que els populars catalans no celebraven un congrés des del 2018. En aquella ocasió, la militància va situar Alejandro Fernández al capdavant del partit en ple procés independentista. Ara l'objectiu serà reformular l'estratègia i la direcció de la formació, tot i que els bons resultats a les últimes eleccions fan que la continuïtat de Fernández sigui poc discutida.
0: I en salut... Avui ens hem... Sí, que no ens queda de bo.
2: Ara estava buscant les declaracions del senyor de l'OMS que ha dit tot això I
0: expliquem-ho
2: i et dic...
0: Sí. Avui ens hem quedat glaçats amb una nova alerta. A més, surt avui, ara ho deia el Víctor Cullell a les 6, surt també en portada avui al diari El País, que és que és una nova alerta de l'Organització Mundial de la Salut.
2: De fet, ho recullen molts mitjans. Un grup de científics de l'Organització Mundial de la Salut avisa del risc d'una nova pandèmia més devastadora que altres emergències de salut pública, com ara la Covid. El risc de pandèmia, de fet, creix perquè viatgem més, els virus es transmeten amb més facilitat i perquè els recursos per fer-hi front no augmenten. El director general de l'OMS ha afegit que els brots d'antivirus i d'èbola són només les crisis més recents d'un escenari internacional que diu cada vegada és més inestable.
0: Això també va amb la línia del que deia ahir el doctor Roger Paredes aquí al món a RAC1, que hi ha un problema econòmic, que és que, per exemple, els Estats Units han deixat d'invertir amb el tema dels recursos de la investigació i, sobretot, per exemple, de una vacuna contra l'Ebola, per exemple, i que això fomenta que tot sigui molt més lent.
2: M'ha semblat més una crida de l'OMS perquè els estats inverteixin més recursos, per collar-los més, que potser han elevat una mica el to, que no pas aquest risc d'una pandèmia devastadora.
0: Ah, hòstia, clar, només falta que la gent li expliqués això, també. És que hi ha prou problemes tenim a la vida, que és que sortirem tots en globo. És que, esclar, vas dient, vinga, una guerra aquí, una guerra allà, ara això, ara aquí vindrem això, uns manifestants, els altres no sé quantos, i arriba un moment que ja surt l'OMS i dius, ara no sabria, tindrem una pandèmia més devastadora aviat i tal. Dius, no, escolta, em quedo a casa i ja m'ho fareu, ja m'ho explicareu. Bueno, tenim una bona notícia amb tot això des del punt de vista de salut, que és que els 5 catalans confinats a Madrid han donat negatiu a una altra prova PCR.
2: Sí, tots ells podran rebre visites a partir d'avui, també podran passejar i anar a les zones comunes de l'Hospital Gómez Ulla, tot i que amb mesures preventives com ara EPIs o mascaretes. El cas positiu per antivirus a l'Estat haurà de continuar a la unitat d'aïllament i de tractament del nivell d'aquest centre. De moment evoluciona favorablement i ara ja no té pràcticament símptomes. Avui també estem pendents del vaixell de l'Ondius, que tots aquests dies estan navegant des de Tenerife fins als Països Baixos. Ahir, recordem, va arribar al port de Rotterdam amb 27 persones a bord que han passat la primera nit en quarantena en unes cabines instal·lades al mateix port.
0: Bueno, més coses. Els Mossos asseguren que a Catalunya tenim 2 tirotejos cada setmana.
2: Sí, segons llegim a La Vanguardia, els tirotejos han pujat un 30% a tot el país en un any. El 2025 la policia va registrar 93 tirotejos i el 2024 en van ser 69. A banda, un de cada 3 tirotejos acaben ferits. Aquest any, en 4 mesos i mig, ja han mort 4 persones assassinades a trets. L'última, recordeu, dissabte a la nit a Barcelona.
0: I atenció, si aquest matí voleu venir a Barcelona des del sud, perquè ahir sentia el 9C de RAC1 que hi havia un camió cremant i que tallava tota l'autopista a l'AP7, però és que 12 hores més tard... La P7 només té un carril obert ara a l'altura de Vilafranca del Penedès.
2: Sí, ara mateix mirava el mòbil perquè el Jordi Ramos m'actualitza la situació. Ara estan retirant un dels camions que es va accidentar. Recordeu que hi va haver un xoc entre 2 vehicles de gran tonatge. Això va provocar un incendi i va obligar a tallar la carretera. Doncs ara estan carregant aquest segon camió per endur-se'l. Hi ha, en sentit sud, un carril obert esperant a obrir-ne un segon, segons informa ara mateix el Servei Català de Trànsit. I recordeu que com a alternatives teniu dues vies, la C32 i l'N340, per intentar evitar aquestes retencions que hi ha en aquest punt de la P7 a l'altura de Vilafranca del Penedès.
0: I a 3 minuts per un quart de 8, aquesta nit, RAC1 ha pogut confirmar que la quarta temporada de l'exitosa sèrie White Lotus estarà ambientada definitivament al Festival de Cannes.
2: De fet, hem pogut saber que ja ha començat el rodatge. Alguns mitjans havien apuntat que Cannes seria el taló de fons de la nova temporada, però fins ara no hi havia hagut cap rastre de càmeres. Aquesta nit s'han gravat les primeres imatges al festival amb una escena a la platja de la Croset amb Alexander Ludwin, un dels actors d'aquesta nova temporada. La intenció és aprofitar el muntatge dels fotocalls, les carpes i l'ambient del festival per rodar escenes exteriors. Ara bé, des d'HBO volen passar desapercebuts i per això prioritzen el rodatge nocturn, per evitar també robar protagonisme a la programació del certamen.
0: I pels que els agrada la calor, avui comença la vostra vida.
1: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: I per qui no ens agrada, un motiu més per quedar-nos a casa. Mònica Usart?
6: Sí, perquè pugen les temperatures. Avui ho faran de manera clara a tot arreu i de manera més accentuada cap a les comarques interiors, on podem tenir un ascens de 5-6 graus respecte a les temperatures que vam tenir ahir. Moltes màximes d'entre 23 i 28 graus, les més altes, cap a les comarques de Ponent, i aquestes temperatures aniran pujant més de cara als propers dies fins a tocar sostre a finals de setmana i després es mantindran altes de manera sostinguda. A finals de setmana, entre els 25 i els 30 graus, o fins i tot per sobre d'aquests 30 graus, en punts del Pla de Lleida o també l'interior de les Terres de l'Ebre. Per tant, dies d'ambient més càlid i de més estabilitat. De moment, avui encara es repetiran alguns ruixats, sobretot a la tarda, en punts del Pirineu, comarques interiors de Girona, també cap a Osona, el Moianès, el Berguedà. De fet, hi ha avisos encara per intensitat de pluja del Meteocat, a l'Alt Empordà, el Gironès, la Selva, el Pla de l'Estany i també el Ripollès, a Osona i a la Garrotxa. En canvi, cap a les comarques del sud tindrem un dia de més estones de sol. I ara al matí, amb més calma, sol, núvols prims i algunes boires a primera hora. I els propers dies, aquests ruixats aniran a menys, com a molt a les tardes, algun xàfec aïllat en punts del Pirineu, però la resta seran dies de sol. I ara mateix, entre 14 i 17 graus a Barcelona, 17 també a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona i a Cardona i 11 a Cervera.
7: Aquí ens mou la qualitat. Per això, l'aigua supera gairebé 400.000 controls anuals durant el seu recorregut fins a arribar a les nostres llars amb la màxima qualitat i totes les garanties sanitàries. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I els Estats Units han mort 5 persones en un atac contra la mesquita més gran de San Diego, de Califòrnia.
2: La policia ja investiga el cas com un delicte d'odi. Dues de les víctimes són els presumptes agressors que s'haurien suïcidat després d'obrir foc. Segons les primeres investigacions de l'FBI, els sospitosos tenien 17 i 19 anys. Aquesta matinada, la policia de San Diego ha confirmat que un dels dos nois tenia vincles, sense donar-ne més detalls, amb un institut molt proper a la mesquita i que la mare d'un d'ells ha trobat una nota de suïcidi escrita pel seu fill, on hi havia diverses proclames racistes i xenòfobes. De fet, els agents sospiten que un dels sospitosos hauria robat 3 armes de casa seva, de casa de la seva mare.
0: I a l'Iran, Donald Trump diu que podria tornar a bombardejar Teheran en 2 o 3 dies.
2: El president nord-americà ha confessat que si encara no ha atacat els ayatolars és perquè els seus aliats, l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs, li han demanat que no ho faci. Però aquesta matinada Trump ha dit que podria acarnissar-se amb l'Iran en qüestió d'hores.
8: Alguns països m'han vingut a veure i m'han dit que ens estàvem preparant per fer un atac molt important demà. L'he ajornat, potser per sempre, però possiblement només per poc temps, perquè hem tingut discussions molt fortes amb l'Iran. L'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units i alguns altres m'han demanat si podíem ajornar-lo 2 o 3 dies.
9: Some others, if we could put it off for 2 or 3 days.
2: Això poc després que l'Iran hagi enviat una nova proposta de pau als Estats Units que no cedeix en cap punt. Els ayatolars reclamen el control de l'estret d'Hormuz i rebutgen entregar el material nuclear tal com reclama la Casa Blanca.
0: I per cert que Shakira, com vam explicar ahir aquí al Món a RAC1, ha guanyat la batalla contra Hisenda i l'Estat li retornarà més de 60 milions d'euros.
2: L'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant en l'últim conflicte que l'enfronta amb l'agència tributària. Segons els jutges, Hisenda va reclamar uns impostos a Shakira de l'any 2011 que no tocaven i ara els hi ha de tornar. Shakira ja ha celebrat la notícia denunciant el que considera una persecució en tota regla que ha afectat molt la seva reputació.
0: Ja. No, és que no vull, no... És que si parlo... que és pitjor. No, home, això, no, home, no, que vull dir que aquí les coses com són. És a dir, qui li va empentar a prendre aquesta decisió va ser el que li va dedicar la cançoneta de Marres, eh?
2: En Gerard Piqué.
0: Sí, home, esclar, perquè ell va ser el primer. Ell va ser el primer que es va enfrontar a Hisenda. O sigui, hi ha hagut gent que s'hi ha enfrontat, hi ha gent que, escolta'm, hi ha gent... La majoria de gent, quan t'arriba una... Quan t'arriba una multa d'Hisenda, el primer que et diu, escolta, em paga i adéu. I hi ha gent que diu no. Hi ha gent que diu que no. Perquè si tu vas amb un pleit contra Hisenda, doncs penses, hosti, i què passarà després? I mira l'any que ve, i mira què passarà i tal. I Piqué va dir que no. I va guanyar. I ara ha sigut Shakira i ha guanyat. Perquè moltes vegades, si et fan una investigació, potser a vegades tens raó tu. Clar, i 60 milions, escolta'm...
2: Home...
0: Ja podria treure de la lletra de la famoseta cançó, ja podria treure lo de la Hacienda en la Puerta, o sigui...
2: Sí,
0: ara ja ho pot treure, lo de Hacienda en la Puerta, perquè, esclar, 60 quilos, tu. Bueno... Parlem de cultura. Catalunya serà la convidada d'honor a la prestigiosa Fira Internacional del Llibre de Turí.
2: Concretament a l'edició de l'any que ve, és el segon cop que hi participa després que ja hi anés en l'edició del 2002 i ara hi torna per promoure la literatura catalana. La Fira del Llibre de Turí va néixer l'any 1988 i és un esdeveniment literari de referència a Europa amb més de 200.000 visitants.
0: I RAC1 rebrà aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
2: Un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Aquest any el Premi Nacional també destaca en Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, el Diari de Sabadell i Justo Molinero, entre d'altres.
0: I la directora del diari Ara, Esther Vera, i entre tants d'altres. Després donarem tots perquè tots els guanyadors, perquè una vegada que ens donen premis nacionals a tots, doncs donem-los a tots, perquè si no... Bueno, doncs això. Anem als esports, perquè els advocats del Barça volen presentar una demanda a Florentino Pérez per les acusacions de corrupció esportiva que va fer dimarts passat.
10: Sí, el president del Real Madrid va buidar el pap en aquella roda de premsa inesperada en què, a banda de convocar eleccions, també va carregar contra els mitjans de comunicació i contra el Barça. El dirigent té entre cella i cella que el club blaugrana anava a comprar àrbitres durant l'època que pagava Enríquez Negreira, i encara que la justícia ha estat incapaç de trobar cap prova de corrupció esportiva en 4 anys, Florentino hi insisteix.
11: Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros.
12: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
10: Doncs bé, després de revisar aquestes declaracions, els serveis jurídics del Barça han conclòs que hi ha prou motius per demandar el president del Real Madrid. Això sí, l'última paraula la té la junta directiva, que ara ha de votar si el porta o no als tribunals.
0: Me las han robado. Me las han robado. Si són mies. Molt bèstia, eh? Me las han robado. Clar, tota aquella roda de premsa s'entén bastant més clar quan ara el Pedrol ens explicarà la pròxima notícia, perquè Florentino aquesta setmana sabrà si haurà de sotmetre's a unes eleccions o no.
10: Sí, 17 anys més tard. Ahir el periodista del Confidencial, Agustín Marco, ens explicava aquí al Món RAC1 que l'empresari Enrique Riquelme estava decidit a plantar-li cara, i unes hores més tard en parlava el mateix Riquelme. Segons ell, té l'aval de 187 milions i en els propers dies acabarà de rumiar si té temps de formalitzar o no una candidatura amb cara i ulls.
13: Y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
14: ¿Tiene el aval?
15: ¿Tiene el aval?
13: Sí, por supuesto. Si no, sí. No estaríamos hablando de esto.
14: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
13: En los próximos días podremos decir algo más.
10: El calendari electoral té en pausa l'anunci del fitxatge de José Mourinho. El tècnic portuguès ho té fet amb el Madrid fins al punt que ahir va dir al Benfica que rebutjava la seva oferta de renovació. Ara bé, l'anunci es podria ajornar fins que no hi hagi fumata blanca al Bernabéu. En canvi, qui tocarà el 2 del Madrid és Dani Carvajal, que no renovarà després de 23 temporades al club blanc.
0: Carai. Hi ha alguna cosa més?
10: Sí, que Fermín López es perdrà el Mundial de Futbol.
0: És tan terrible aquesta notícia, em sap tan greu, però tan greu. Encara, jo encara espero, m'he llevat avui pensant, mira, un mes, 3 setmanes, un mes, potser encara... Ves a saber, però és que trencar-se el metatarsià és fatal.
10: Sí, s'estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes i això li impedirà jugar al Mundial, que comença d'aquí a 3 setmanes. Mentrestant, ahir el Barça va formalitzar la renovació de Hansi Flick fins al 2028. A Anglaterra, l'Arsenal es distancia 5 punts del Manchester City després de guanyar ahir 1-0 al Burnley. Aquest resultat obliga l'equip de Pep Guardiola a guanyar avui a 8:45 del vespre al camp del Bournemouth per arribar a opcions de guanyar la Premier League a l'última jornada. I mentrestant, el Brasil Carlo Ancelotti ha convocat Neymar pel Mundial. La notícia ha provocat una gran eufòria en els aficionats de la Canadà línia, perquè Neymar no hi anava des de feia gairebé 3 anys.
16: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 7:22.
16: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Va comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
17: Bon dia, doncs. Comencem el dimarts recordant que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació a la AP7 en sentit nord a Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre 2 camions. Per aquestes tasques de retirada de vehicles queden afectacions durant 6 quilòmetres en sentit nord cap a Girona i un carril de circulació obert només en sentit sud. A hores d'ara també parlem de fortes aturades parant atenció sobretot als voltants de Barcelona i els seus accessos a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona. Hi ha més de 4 quilòmetres de cues en sentit Barcelona. Barcelona en sentit sud. Les dues rondes també ara mateix pateixen molta congestió amb molta intensitat en tot el nus de la Trinitat també en sentit Llobregat. Ara mateix el Vallès també és un sector on tenim moltes retencions de fins a 6 quilòmetres a la AP7 entre Montornès del Vallès i Barberà en direcció Tarragona. A la C-17 a Parets del Vallès hi ha 3 quilòmetres de cues i a la C-59 també a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Per la C-16 hi ha retencions des de Sant Cugat i els túnels de Vallvidrera en direcció a la capital catalana. Per últim, també l'entrada des del Llobregat, cal recordar que continua amb moltes retencions ja habituals, però a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i al Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
15: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
18: Kia. Movement that inspires.
0: 7:24.
19: RAC 1.
20: El balcó gastronòmic és un lloc... com dir-t'ho, amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
22: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou aquí a Quadis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Quadis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QuadisARMotors.es.
23: Si ens pots escoltar perfectament, per què no has de poder veure igual de bé de prop? A Oftalvist tractem la presbícia amb l'última tecnologia làser i lents premium per obtenir resultats precisos i una visió de qualitat.
24: T'esperem a la nostra clínica oftalmològica del carrer Anglí 40 o al nostre web oftalvist.es.
23: Vine i decideix-te, per fi, a veure-hi sense les teves ulleres de prop.
25: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
26: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
27: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
28: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
29: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
30: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
31: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
32: Som la gent blaugrana.
30: Això és una realitat.
31: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna. Barça!
21: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
33: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
34: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
33: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
35: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
1: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
5: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: La proposta del Pep Prieto.
6: Ja hem perdut el compte de les vegades que ens han ensenyat una versió idealitzada i poc creïble dels anys 90 a la pantalla. Bala perduda dona la volta als tòpics de l'època i també al somni americà. El protagonista anava per estrella de l'esport i s'ha quedat com a cambrer sense futur. Quan el seu veí li demana que tingui cura del seu gat, comença a descobrir que l'encàrrec té truc i que s'ha ficat en un embolic descomunal. Darren Aronofsky deu ser un dels directors actuals que més canvia de registre. Aquí aposta per un cinema negre més punyent del que sembla, que passa sense manies dels esclats de violència a la diversió més desacomplexada, i tot plegat amb un gran sentit del ritme i un magnífic repartiment. Trobareu Bala perduda a Movistar.
4: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
3: RAC1.cat,
4: el portal de RAC1.
3: Escolta i descobreix
4: tot l'univers RAC1 i RAC més 1 amb detall.
0: Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
7: Bon dia. Que Esquerra ha accedit a aprovar els pressupostos. Salvador Illa i Oriol Junqueras es trobaran a les 8 del matí i formalitzaran l'acord que recupera el projecte de la línia orbital ferroviària, però no inclou el traspàs de l'IRPF.
8: Un acord que no ha agradat gens als docents, que avui es tornen a manifestar al Vallès i al Maresme. S'espera que puguin tallar carreteres ara en qualsevol moment i al migdia faran una manifestació a Sabadell.
7: L'Organització Mundial de la Salut alerta que el planeta aviat haurà d'afrontar una pandèmia més devastadora que el Covid. Els científics alerten que els brots de malalties infeccioses són molt més freqüents i que tenen més impacte que no pas abans.
8: A Catalunya hi ha de mitjana un tiroteig cada 4 dies, o avança La Vanguardia, que apunta que, segons dades dels Mossos, el 2025 els incidents amb armes de foc van pujar un 30%.
7: RAC1 ha pogut confirmar que la quarta temporada de la sèrie The White Lotus estarà ambientada al Festival de Canes. El rodatge ja ha començat i aquesta nit s'han enregistrat les primeres imatges al certamen.
8: I investiguen com a delicte d'odi la mort de 5 persones a la mesquita més gran de San Diego, a Califòrnia. Dues de les víctimes són els presumptes assassins.
9: Als esports, els advocats del Barça van presentar una demanda a Florentino Pérez per acusar el club de comprar àrbitres durant l'època de Negreira. Ara la pilota està a la taulada de la junta directiva que ho ha de votar. I agafa força la possibilitat que hi hagi eleccions al Madrid després de 17 anys. El possible rival de Florentino, Enrique Riquelme, ha confirmat que té l'aval per presentar-s'hi, però alhora ha ajornat la decisió fins aquí a uns dies. El calendari electoral també té en pausa l'anunci del fitxatge de José Mourinho.
0: I el temps?
10: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usar, bon dia.
11: Bon dia. Avui comencem la jornada amb menys fred que ahir, amb força humitat, i això es tradueix en algunes boires en punts de les comarques de Girona, Catalunya Central, Prelitoral i també valls del Pirineu. I a partir del migdia s'esperen de nou alguns ruixats, però avui concentrats al Pirineu, comarques interiors de Girona i també cap a Osona, el Moianès i el Berguedà. Encara hi ha avisos per intensitat de pluja, sobretot a les comarques gironines. Pugen les temperatures aquest migdia a tot arreu, faran de manera més accentuada a les comarques interiors i en general es mouran entre els 23 i els 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. I ara mateix entre 14 i 17 graus a Barcelona, 17 també a Tarragona, 14 a Lleida, 13 a Girona, 13 a Santa Coloma de Farners i 14 a Molins de Rei.
12: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts, perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
11: Es manté la qualitat bona a tot arreu, amb semàfors verds i blaus.
13: 11-20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
14: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
15: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
14: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
13: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
16: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
17: Cupra us ofereix aquest espai.
0: De cotxes des del RAC, com cada matí. Allà hi tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
18: Bon dia, doncs. Continuem el dimarts recordant que a hores d'ara ja s'ha reobert la circulació en sentit nord de l'AP7 a Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre dos camions, tot i que hi ha afectacions de fins a 5 quilòmetres en direcció Girona i un carril de circulació obert només en sentit sud. A hores d'ara també parlem de fortes aturades parant atenció als voltants de Barcelona, a l'AB20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 en tot el terme de Badalona. Tenim fortes retencions les dues vies en sentit sud. Les dues rondes de Barcelona també pateixen congestió de fins a 7 quilòmetres i mig amb molta intensitat des del nus de la Trinitat en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions a la AP7 entre Montornès i Barberà, lentitud també a la C-17 i C-59 a Parets del Vallès i Caldes de Montbui, i també lentitud a la C-16 on hi ha retencions de Sant Cugat del Vallès en direcció a Barcelona. L'entrada des del Llobregat també continua amb fortes retencions per la A2 i la B-23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
19: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Són les 7:35, aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. Aquesta hora, com sempre, començant amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
20: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
22: Bon dia.
0: Sergi Embúdia, bon dia.
23: Bon dia.
0: Avui, evidentment, la paraula més repetida de la premsa és pressupostos. A Catalunya, els diaris es divideixen entre els que celebren que Esquerra Republicana i el PSC hagin arribat a un acord i els que creuen que els republicans s'han agenollat davant dels socialistes.
24: Sí, a La Vanguardia, Jordi Juan titula "L'hora de posar-se les piles". Creu que el país necessita avançar i aplaudeix la paciència i la generositat de totes les parts. I lamenta que s'ha perdut massa anys en la prioritat, que no era gestionar el país, sinó avançar cap a la independència. Per això acaba dient que el que toca ara és sumar esforços i buscar consensos.
22: A l'editorial del periòdico exclamen "Catalunya necessita pressupostos". Creuen que l'acord entre Esquerra i el PSC és una bona notícia i adverteixen els comuns. Els avisen que l'exigència de millorar qualsevol servei públic no ha d'implicar, en cap cas, fer descarrilar els comptes.
25: Al Crònica Global, Míriam Saint-Germain titula "Per fi ha arribat l'hora dels pressupostos" i critica els partits que estan més pendents d'alimentar trinxeres ideològiques que d'assumir que rere uns pressupostos hi ha hospitals, escoles, jutges, policies, habitatge i, sobretot, ciutadans.
24: I a l'editorial del diari Ara llegim "Pressupostos, per fi". Celebren l'acord, amunt ja era hora, i creuen que la política va justament d'això, d'arribar a pactes. Ara bé, tot i que ho veuen com una bona notícia, també deixen clar que Esquerra no hauria de renunciar a reclamar la recaptació de l'IRPF. Pensen que Catalunya continua experimentant un asfixiant greuge financer i per això exigeixen que la demanda històrica de controlar i gestionar els impostos no decaigui de l'agenda negociadora.
22: En canvi, el Nació, Ferran Casas analitza que Junqueras dona crèdit a Illa i a un Sánchez poc amic de complir, tot i la inquietud de certs sectors d'Esquerra. Li recorda que el que acostumen a pactar amb els socialistes normalment no acaba complint les expectatives i avisa: ara Illa treu suc i guanya temps, però no pot procrastinar massa. Quan Junqueras estigui habilitat, el preu pujarà.
25: Qui està radicalment en contra és Dolors Vallès al Punt Avui, que titula "Esquerra orbita al voltant del PSOE". Creu que amb aquest acord han caigut les màscares i que el partit que més ha traït els seus votants i la seva militància, en referència a Esquerra Republicana, ho ha tornat a fer. Lamenta que Junqueras s'hagi fet un fart de repetir que s'havien de complir els pactes i que a l'hora de la veritat hagin vist com caia el finançament singular o el traspàs de l'IRPF. Per tot plegat, creu que es tracta d'una aixecada de camisa directament. I acaba, vista la seqüència d'enganys premeditats, Junqueras prioritza l'estabilitat dels governs del PSOE i del PSC a la sobirania de Catalunya.
24: I a Vilaweb, Vicent Partal també carrega contra els republicans titulant "Junqueras per un plat de llenties". No entén que el president d'Esquerra es vengui tan barat i sense gens de vergonya. Creu que aquest acord només s'explica per la urgència íntima del venedor. I conclou, és una urgència que en aquest cas té una expressió molt concreta, l'indult personal i el futur judicial.
0: I a tot plegat, quan són les 7 i 37 minuts, els diaris més conservadors de Madrid carreguen contra Pedro Sánchez novament per un acord que veuen com l'enèsima sessió als independentistes.
22: Sí, el Mundo titula Illa cedeix sobirania i l'Estat perd el control del litoral, zona franca i surt d'habilitat de l'aeroport.
25: En aquesta línia, l'ABC critica Illa per aconseguir tancar els pressupostos gràcies a sessions milionàries de la Moncloa a Esquerra i carrega Espanya pot esperar segur dels seus comptes just davant de la barra lliure del separatisme.
24: I la raó ho resumeix tot plegat amunt la Moncloa reactiva el salvavides català.
0: Són les 7 i 38 minuts.
1: Hola, bon dia. Vera és l'autèntic operador català, és l'operador més ben valorat pels seus clients i no només connecta amb el millor internet de Catalunya a més de 160.000 persones, sinó que dona suport als millors esdeveniments musicals i culturals, esportius, populars, i els connecta amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica perquè tu en puguis gaudir al màxim. Truca al 1543 o entra a sonvera.cat.
0: 21 minuts i les 8.
2: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
6: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
20: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
6: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
20: Si busques el millor, recorda.
6: Només Daikin és Daikin.
20: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
21: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
23: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
26: Bon dia, sóc l'Alina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres humus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
27: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
28: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
29: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
30: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
31: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: amb les plaques solars de veritat que s'estalvia? I nosaltres respondríem que sí, que amb l'energia solar redueixes la factura. Atentament, Leroy Merlin.
32: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
33: ¿De qué?
32: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
33: ¡Buah! Con ese Colacao.
32: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
33: ¿Qué más quieres?
32: Más mañanas así.
34: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
35: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
36: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
37: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
24: Aquest matí a tots aquells que s'han punxat botox si llegeixen la columna de Raquel Peláez a El País. Escriu, hi ha galtes d'avis que semblen natges de bebè. Lamente que no hi hagi cap país pròsper on cada vegada es pot viure més temps, on envellir no sigui motiu de vergonya, i remate, exclamant amb ironia, que les nenes sàpiguen com més aviat millor que arrugar-se és una deshonra.
0: A qui li agradarà avui llegir el diari?
4: Al Pep Guardiola, perquè la BBC el defineix de geni i afirma que el seu llegat ressonarà en totes les èpoques vinent. Diu que és un guanyador implacable, com n'hi ha pocs, i que ha modelat el futur del futbol en tots els àmbits.
0: Polèmica a França, perquè Canal Plus no treballarà amb qui critiquin el seu principal accionista.
5: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
7: Unes 600 personalitats del cinema francès, entre les quals hi ha Juliette Binoche o Sergi López, van firmar una carta fa uns dies advertint del perill de deixar el futur del cinema d'aquell país en mans d'un empresari d'extrema dreta com Vincent Bolloré. El president de la cadena televisiva, Maxime Sada, ha qualificat la carta d'injusta i s'ha compromès a no treballar més amb aquells que l'hagin signat. Amb això, el diari Liberación titula avui en portada Nervis a flor de pell a Cannes.
8: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
9: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
0: Marc Esteban, bon dia.
10: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui dimarts?
10: Que l'Ajuntament de Copenhagen ha limitat el consum setmanal de carn de vedella de la gent gran com a penitència climàtica per compensar els seus pecats. Ho afirma una publicació de xarxes socials que diu que les residències de gent gran només els donaran l'equivalent a menys de dues hamburgueses cada setmana. Però, evidentment, és fals i l'Ajuntament únicament ha recomanat aquesta quantitat i ho ha fet per motius de salut. Ho explica Snopes.com.
0: Mònica Usart, bon dia.
11: Bon dia.
0: Les grans ciutats de la costa estan perdent les brises marines.
11: Sí, l'escalfament de l'oceà està reduint els dies en què bufa aquest vent de mar cap a terra, més accentuat els dies d'estiu, i que actua com a regulador de la temperatura a prop del mar. A banda de frenar l'ascens dels termòmetres, aquest fenomen també ajuda a la dispersió dels contaminants. Per tant, això generarà ciutats més càlides i més contaminades.
0: Lluna Belani, bon dia.
12: Bon dia.
0: El personal de neteja dels hotels de Nova York cobrarà més de 100.000 dòlars.
12: És l'acord a què han arribat empreses i sindicats. D'aquesta manera s'evitarà la vaga prevista per aquest estiu que amenaçava d'afectar la gran afluència de turistes pel Mundial i la celebració del 250è aniversari dels Estats Units. Ho llegim al The New York Times.
0: Detenen dos nord-americans que s'havien colat a la gàbia del mico Punch.
10: Sí, segur que el recordeu. És aquell mico rebutjat pels seus companys i que es va aferrar un peluix. Doncs bé, un dels detinguts va irrompre disfressat a la zona dels micos per promocionar una criptomoneda mentre l'altre el gravava. Ho explica la BBC.
0: Derrota d'Elon Musk als jutjats.
5: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
12: Ha perdut la batalla judicial contra OpenAI, l'empresa del xat GPT, i el seu creador, Sam Altman. Els reclamava 110 milions d'euros perquè els va cedir diners quan ChatGPT era un projecte sense ànim de lucre. Assegura que, de saber que deixaria de ser-ho, no hi hauria invertit i que se sent enganyat. Però el jutge ha desestimat la demanda perquè considera que ja ha prescrit.
13: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
14: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
15: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Fem un cop d'ull a les xarxes.
16: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terrés, bon dia.
17: Bon dia. El creador de contingut Fabio Belnome ha acabat el seu viatge conduint des d'Alaska fins a la Patagònia amb un Fiat Marea de 900 euros. Tot plegat va començar amb el següent vídeo, publicat el 18 de setembre de 2025.
18: Voy a conducir de Alaska a la Patagonia con este Fiat Marea que me he comprado por 900 euros.
17: Després de 184 dies i més de 38.000 quilòmetres conduïts, el creador ha arribat aquest cap de setmana a Ushuaia, considerada la ciutat més austral del planeta i coneguda popularment com la fi del món. El creador català ha publicat un vídeo on surt visiblement emocionat anunciant l'arribada al seu destí i també ha explicat que la següent aventura, que ja serà la quarta temporada, començarà l'agost de 2026. La gràcia del Fabio no és només el viatge en si, ni el fet de travessar el món amb un cotxe antic. La gràcia és que, mentre avança, va compartint històries, paisatges, converses i curiositats dels llocs per on passa. El podeu seguir buscant Volata di Peluca a xarxes.
1: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Amb els esports, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
6: Assistència sanitària, la dels metges, patrocina aquesta secció.
0: El Real Madrid tria el notari de confiança Florentino Pérez pel recompte de vots de les eleccions.
2: Sí, es tracta de Cruz Gonzalo López Müller Gómez, que custodiarà i supervisarà el vot per correu en les properes eleccions en cas que Enrique Riquelme s'hi presenti. És el mateix notari que Florentino fa servir habitualment en els actes de la seva constructora ACS des de fa més de 20 anys. El vot per correu és justament el sistema que més polèmica ha generat històricament al Real Madrid, especialment des de les eleccions del 2006, marcades per les acusacions d'irregularitats i de manipulació. Llegim el Confidencial.
0: I aquí han posat un carrer just abans del Mundial?
2: A Leo Messi. La ciutat de Miami ha inaugurat el Leo Messi Way, un passeig dedicat al futbolista argentí. El motiu del reconeixement és l'impacte que ha tingut el futbolista des de la seva arribada a l'Inter Miami, on s'ha convertit en una icona esportiva i mediàtica. La inauguració del carrer va reunir autoritats locals i aficionats i confirma fins a quin punt Messi s'ha convertit en la gran imatge del futbol nord-americà abans del Mundial. Se'n fan ressò diversos mitjans.
19: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera, escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària, la dels metges.
0: I aquesta hora, 11 minuts per les 8, la notícia fric.
20: Cafès Novell i la nova gamma Novell Atelier t'ofereixen aquest espai.
0: Jordi Saumell, bon dia.
21: Bon dia. A Walton, al sud-oest d'Anglaterra, hi ha una sorprenent nova atracció turística. Un camió encallat en un sot d'un camí. El curiós del cas és que el vehicle és el que van enviar les autoritats per arreglar el sot. Aquesta situació surrealista ha fet que desenes de veïns de la zona s'hagin acostat ja a fer-se una fotografia al costat del camió que repara sots encallat en un sot.
0: On hi ha salmó aquest matí?
21: El Der Spiegel, que es fa ressò que Rihanna s'ha tatuat un dibuix dels seus fills. Aquest mitjà alemany diu que el resultat és un embolic de línies que només es poden veure com alguna cosa més que gargots als ulls d'una mare, i acaba preguntant: art o vulgaritat?
0: I avui, que Santa Siríaca és l'aniversari de...
21: El presentador de televisió i escriptor Cristian Gálvez, que fa 46 anys, la cantant, actriu, model Grace Jones, Strange, I've Seen That Face Before, 78 anys.
0: Només? T'asseguro que jo em pensava que era més gran.
21: Doncs no, 78. I el guitarrista de The Who, Pete Townsend, Talking About My Generation, fa 81 anys.
22: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Novell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui dimarts, Martí?
10: La del Punt Avui, que ens parla d'Ignasi de Ribot, un advocat de Girona que segueix en actiu als 100 anys. Aquests dies els seus companys de l'escola li feien un homenatge, i és que no es coneix cap cas igual. De Ribot, que també va ser alcalde de la ciutat als anys 70, du 7 dècades de carrera als tribunals, i diu: fer 100 anys no costa gaire, el difícil és fer d'advocat.
23: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
25: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
26: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
0: 8 i les 8.
3: Amb Renfe Interrail, tota Europa hi cap en un sol bitllet. Un passi personal amb el qual pots descobrir més de 30.000 destinacions a 33 països viatjant en tren en primera o segona classe. Hi ha passis per a totes les edats. Jove, adult, sènior i infant que viatja de franc si va acompanyat d'un adult. Recorda reservar plaça als trens d'alta velocitat, als nocturns i a les rutes amb molta demanda. Pots fer-ho fins a 2 mesos abans a interrail.eu. Deixa que Europa et sorprengui. A Renfe.
4: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
7: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
8: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
9: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
8: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
24: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
26: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
27: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
28: No, m'ha entrat això.
29: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
28: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
30: Quan vulgui.
28: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
30: Tot el temps que vulgui.
28: I totes les bombolles que vulgui?
30: Totes les bombolles que vulgui.
28: I tot el relax que vulgui?
30: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
31: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix

0: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: Amb l'arribada de la calor, el canvi de temperatura i els aires condicionats, és fàcil que les nostres defenses se'n ressentin. Per això, cada dia és important cuidar-se amb Actimel. Conté probiòtics naturals LKCI i, a més, té vitamines que ajuden al sistema immunitari. I ara, descobreix el nou Actimel, l'únic LKCI sense sucres afegits ni edulcorants. Prova'l ara.
2: Poc més de 3 minuts per les 8.
3: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
2: Amb la Vinaixa.
4: Una de les intros més reconeixibles, una estètica vuitantera brutal i una vestimenta de cuir acompanyada d'unes cabelleres voluminoses que tenien tanta presència com l'himne que avui fa 4 dècades que ens fa moure el cap amunt i avall. Mítica, intensa, un compte enrere, sense fi. Europe i l'exitosa The Final Countdown. Parada!

0: Avui parlem amb la Carme Viva, responsable d'IMSD de Matlle Origen Obradors. Per què els vostres iogurts són tan cremosos i gustosos?
1: Sens dubte, el secret és la llet i fer les coses en temps. Per això, utilitzem llet de la millor qualitat i de granges gironines. I deixem fermentar els iogurts lentament durant 12 hores.
2: A Matlle Origen, tot el que tastes té un per què.
3: RAC 1.
4: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

D'aquí a pocs minuts veurem una imatge carregada de simbolisme al Palau de la Generalitat. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmant plegats els pressupostos del 2026. Però darrere la fotografia institucional hi ha sobretot una necessitat compartida. Ni el PSC ni Esquerra els convé ara mateix anar a eleccions. El Salvador Illa perquè el context del socialisme amb el desgast del govern de Pedro Sánchez, els casos que esquitxen el PSOE i la incertesa estatal fa arriscat obrir urnes. I Oriol Junqueras perquè encara penja de la resolució europea, lenta com el cavall del dolent sobre la llei d'amnistia, i unes eleccions anticipades el podrien deixar jurídicament sense opcions de ser el cap de llista al Parlament. Per això aquest acord té molt de supervivència. Però també hi ha un altre

0: Pregunta, quin és el preu i sobretot què diuen aquests pressupostos? Perquè Esquerra necessitava poder explicar alguna cosa més que estabilitat institucional. I aquí és on apareixen compromisos que fins fa quatre dies no formaven part del debat central, com aquesta famosa línia orbital que ha sortit gairebé del calaix, com avui encertadament diu La Vanguardia, i que ara es converteix en símbol d'inversions i reequilibri territorial. La qüestió és de quants diners parlem realment, on s'invertiran exactament, quin calendari hi ha, és un projecte executiu o només un titular per vestir l'acord perquè d'aquí a uns anys tot això tiri endavant. I sobretot, qui controlarà que aquestes inversions s'acabin fent? Perquè ja sabem que Catalunya, amb tots els governs, acumula una llarga història de compromisos ferroviaris i no ferroviaris anunciat i mai de la vida executats. Haurem d'esperar què en diu d'aquí una hora la consellera d'Economia, Alicia Romero, perquè els pressupostos són necessaris. Sempre perquè un país avanci. Sempre. I això ho hem defensat també des d'aquí, sempre. Ara, però, caldrà llegir-ne la lletra petita. També caldrà veure si aquest pacte consolida una nova majoria estable PSC-Esquerra o si és només una treva interessada, perquè avui la necessitat uneix Illa i Junqueras, però la competència electoral entre els dos espais continua intacta. I mentre el PSC busca centralitat i governabilitat, Esquerra Republicana intenta demostrar que encara pot condicionar el país sense haver de sortir a la foto de la rendició. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, la peu a terra, que és dimarts. Dimarts 19 de maig del 2026.
2: I avui pugen les temperatures a tot arreu i l'ambient serà més càlid al centre del dia, amb un matí de sol i boires, i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i comarques de Girona.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, recordem que ja s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir a la AP7, a Santa Margarida i als Monjos. En sentit nord només queda un carril de circulació obert amb 7 quilòmetres de retencions i en sentit sud, doncs la circulació ja s'ha reobert amb normalitat. A hores d'ara hem de destacar que també tenim un accident a la A2 a l'altura de Cornellà de Llobregat que obliga a tallar fins a dos carrils de circulació en sentit Lleida, provocant un quilòmetre i mig de congestió. També tenim una tercera incidència, en aquest cas una avaria a la C58 entre Ripollet i Montcada i Reixac, que en direcció Manresa també talla un carril de circulació provocant fins a 5 quilòmetres i mig d'aturades.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Parlàvem ara d'avançar 3 anys després. Catalunya tornarà a disposar d'uns pressupostos. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va arribar a Palau ja fa gairebé 2 anys, però ha hagut de suar de valent per aconseguir que els seus socis parlamentaris d'Esquerra Republicana s'avinguessin a pactar els comptes. Tot i que és molt probable que siguin els únics de la legislatura, Illa en tindrà prou per esgotar-la i resistir al capdavant del govern, almenys fins al 2028. Just ara, el president de la Generalitat i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, estan reunits a Palau per formalitzar l'acord acompanyats dels seus equips negociadors. Arribar fins avui no ha estat gens fàcil. De fet, 3 mesos enrere, les converses van estar a punt d'anar pel pedregat. El govern va portar al Parlament un projecte de pressupostos que només havia pactat amb els comuns i Esquerra, ofesa, se'n va despenjar. Els republicans volien el compromís en ferm de la Moncloa que traspassaria la gestió de l'IRPF a la Generalitat abans de donar llum verd als comptes. Però l'aleshores ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, s'hi va negar i els pressupostos van llavors embarrancar. Malgrat aquell revés, els uns i els altres van continuar negociant lluny dels focus. Finalment, Esquerra va assumir que el govern espanyol no cediria a l'IRPF i, en lloc de plantar-se, va renunciar a la que fins llavors havia estat la seva gran línia vermella. A canvi, Esquerra han esgarrapat altres concessions a Salvador Illa i Pedro Sánchez. La construcció de l'anomenada línia orbital ferroviària, que haurà de pagar la Moncloa, la creació d'una societat mercantil que blindi l'execució de les inversions de l'Estat a Catalunya, garantir que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona controlen el Consorci de la Zona Franca i invertir més de 500 milions d'euros extra per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya. Aquest matí, després de la reunió de Salvador Illa i Oriol Junqueras a Palau, podrem acabar de llegir la lletra petita d'aquest acord pressupostari. Més detalls en directe des de Palau amb la Laia Colomer. Laia.
4: Doncs sí, a aquesta hora som aquí a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat esperant aquesta encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. De moment, els que sí que hem vist arribar són els equips negociadors de les dues parts, tant del PSC com també d'Esquerra, que ara són aquí a la Galeria Gòtica, doncs esperant que Salvador Illa rebi Oriol Junqueras i veure aquesta imatge que tant el govern com Esquerra tant esperaven, aquesta encaixada de mans entre Illa i Oriol Junqueras, com dèiem, una encaixada de mans que Salvador Illa fa temps que esperava. L'any passat ni tan sols va presentar projecte de pressupostos perquè Esquerra es va negar a negociar-los, i aquest any se n'ha sortit a la segona. Quan acabi la reunió, l'acord s'assignarà també des d'aquí a la Galeria Gòtica. Illa i Junqueras rubricaran aquest pacte pels pressupostos, acompanyats, com dèiem, dels dos equips negociadors que en els últims tres mesos han estat negociant molt discretament per desencallar aquest pacte i aconseguir els primers pressupostos de la legislatura, també, com dèiem, els primers en els últims tres anys. D'aquí una estona, cap a les 9, s'espera que la consellera d'Economia, Alícia Romero, en doni tots els detalls. El que sabem a grans trets és que Esquerra ha aconseguit esgarrapar la línia orbital, la societat mercantil, per executar inversions, que Catalunya tingui majoria al Consorci de la Zona Franca i més de 500 milions d'euros extres per enfortir l'Agència Tributària de Catalunya. A partir d'aquí, els esdeveniments es precipitaran, com que molts d'aquests acords depenen directament de Madrid. Demà la Generalitat es reunirà amb el govern espanyol en una comissió bilateral a la capital espanyola. Dijous podria ser el dia de l'acord amb els comuns i, si tot segueix el pla previst, divendres Salvador Illa podria aprovar els comptes en un Consell Executiu extraordinari. Tot plegat perquè el Parlament els aprovi definitivament el juliol abans de marxar de vacances.
0: Molt bé, d'aquí uns moments tornarem cap a Palau amb la Laia Colomer, que és la nostra mirada i que, a més, farà una cosa que és poc habitual amb ràdio, que és narrar una encaixada de mans, perquè de fet això és el que hi haurà, una firma i una encaixada de mans, perquè abans d'arribar avui al Palau de la Generalitat, Oriol Junqueras s'ha hagut d'arromangar, i de quina manera, per convèncer el Consell Nacional d'Esquerra Republicana que val la pena aprovar aquests pressupostos. En una reunió maratoniana que s'ha allargat més de 4 hores fins ben entrada la nit, el president d'Esquerra va detallar el contingut del pacte als consellers nacionals i va defensar la necessitat de donar-li llum verda. Alguns van expressar moltes reticències i fins i tot n'hi va haver un de conegut, Joan Tardà, que va arribar a demanar una votació per garantir que la majoria del Consell Nacional donava suport a aquest acord. La direcció va poder esquivar la maniobra i va tirar pel dret, però no va evitar que els dubtes planessin per sobre la reunió. El que més preocupa alguns dels consellers nacionals d'Esquerra és que la Moncloa torni a incomplir el pacte o que es concreti ara, just quan mestres i professors han declarat la guerra al govern català. Ho va seguir tot plegat en Cesc Giró.
5: S'hi van posar a 6:45 de la tarda, sense telèfons a la sala i amb un ordre del dia que preveia l'exposició dels acords i un torn obert d'intervencions. Joan Tardà va demanar incloure-hi una votació, però el resultat va ser aclaparador. Només 17 dels 160 assistents hi estaven d'acord, una quarantena es van abstenir. La direcció no ho llegeix com un moviment díscol de Tardà, al contrari, creu que va proposar-ho per posar en valor la feina feta. Després de votar, no votar, diverses fonts presents expliquen que va començar una explicació exhaustiva, llarga i densa d'Oriol Junqueras que va durar més d'una hora i mitja. Acte seguit, Junqueras va respondre a les intervencions, dubtes tècnics sobre l'acord, però també polítics. Els sectors més crítics apunten que, a part de les mans aixecades, van retreure no haver aprofitat la negociació per posar el PSC contra les cordes i haver congelat carpetes com la de la IRPF, que formava part dels acords d'investidura, a canvi de l'Orbital, una proposta que el 2006 ja va posar sobre la taula el conseller socialista Joaquim Nadal. La direcció ho atribueix més a un debat estratègic que en discrepàncies polítiques sobre l'acord. Reconeix, això sí, algunes crítiques per la coincidència del calendari amb les protestes a les escoles. Algunes veus, però, haurien anat més enllà, lamentant que no s'hagi collat el govern amb aquesta qüestió.
0: La reunió del Consell Nacional d'Esquerra va tenir lloc poques hores després que Salvador Illa i Oriol Junqueras presentessin plegats el tren Orbital, la línia que d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú a través del segon cinturó metropolità sense passar per Barcelona. És un projecte que ja fa molts anys que s'arrossega, però Oriol Junqueras l'ha desenterrat ara per convertir-lo en el plat estrella del menú pressupostari. El president de la Generalitat i el president d'Esquerra en van treure pit ahir en un acte sense dormir de noi al costat d'alguns dels alcaldes que esperen aquest tren Orbital amb candeletes.
6: La política passa avui per, fins cadascú, defensar el projecte de país que tingui, però ser capaços d'arribar a acords. I és com s'avança i es tira endavant.
7: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país, el model econòmic, el model demogràfic, el model d'accés a l'habitatge.
0: Però el tren Orbital va per llarg, eh? Estarà en marxa, sent generosos i en el millor dels casos i amb un optimisme desfermat, el 2041. És a dir, d'aquí a 15 anys. Costarà una fortuna, 5.200 milions, però els rebuts aniran tots a càrrec del govern d'Espanya. Montse Martí.
8: Fons del Departament de Territori asseguren que la factura de la construcció de la línia orbital ferroviària l'ha d'assumir íntegrament l'Estat i creuen que el fet que la línia es plantegi per fases ho farà més fàcil. Això sí, el president Illa admet que no serà cosa només dels actuals governs.
6: Això no es fa en un any. Això no es fa en un any. És una cosa que s'ha de fer ara. Has de tenir la idea de què vols fer-ho. Has de prendre la decisió i has d'acordar. I has de dir, escolta, és una feina de país i, per tant, seran diferents governs els 40 bord d'això. Sempre s'ha fet així quan hi ha hagut infraestructures que transformen el país. No? I és la importància de l'acte d'avui. No?
8: La línia orbital unirà Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova, passarà per 6 comarques sense haver d'anar a Barcelona. Serien 120 quilòmetres de via de tren i d'aquests 68 es plantegen de nova construcció. La resta s'aprofiten traçats de línies en funcionament com ara la R4 o la R8. El nou calendari és que tota la línia pugui estar acabada el 2041.
0: Amb l'acord d'Esquerra al sac, ara el govern català centra els esforços en els comuns. La tercera pota d'aquest pacte, 3 mesos enrere, quan la Generalitat va portar el primer projecte pressupostari al Parlament, ja s'havia posat d'acord amb ells, però ara els de Jéssica Albiach intenten fer-se valer. Els comuns els ha agafat fred de peus amb tota l'atenció mediàtica que ha acaparat Esquerra i es volen fer pregar abans de donar el vistiplau als comptes, Alba Carnicer.
9: Els comuns demanen més recursos per construir habitatge protegit, que la línia R Aeroport no sigui només per turistes i que es creï un impost per les grans fortunes. Unes propostes, però, que de moment no convencen el govern. La reunió d'ahir va acabar sense acord, però amb la voluntat de seguir negociant els propers dies. En parla el portaveu parlamentari David Cid.
10: Bé, el que hem constatat és que encara seguim lluny d'aquest acord que, no, que nosaltres estem reclamant per millorar els pressupostos del 2026. Insistint en aquesta línia, que l'hem traslladat també a la consellera, que hi han d'haver-hi moviments importants. No, a dia d'avui no es donen les condicions per tancar aquest acord.
9: Sobre educació, els comuns demanen al govern que tingui la mà estesa a la reunió de demà amb els sindicats.
0: En canvi, Junts per Catalunya i la CUP reneguen d'aquest acord. El portaveu dels de Carles Puigdemont, en Josep Rius, enumera la llista de renúncies d'Esquerra i la cupaire Su Moreno lamenta que els republicans apuntalin el govern en plena batalla sindical amb els docents.
11: Esquerra Republicana torna a recolzar el govern del president Illa aprovant-li uns pressupostos després d'una negociació on han anat desapareixent tot de línies vermelles.
12: Esquerra, encara és a temps de deixar de normalitzar la situació que viu el país. Encara és a temps de decidir si vol ser al costat dels drets fonamentals o al costat d'un govern que pretén dir-nos que aquí no passa res.
0: I que admetir la paraula més repetida de la premsa és pressupostos. A Catalunya els diaris es divideixen entre els que celebren que Esquerra Republicana i el PSC hagin arribat per fi a un acord i els que creuen que els republicans s'han agenollat davant dels socialistes. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
13: A La Vanguardia, Jordi Juan titula "L'hora de posar-se les piles". Creu que el país necessita avançar i aplaudeix la paciència i la generositat de totes les parts. Per això acaba dient que el que toca ara és sumar esforços i buscar consensos. A Crònica Global, Míriam Sant Germain titula "Per fi ha arribat l'hora dels pressupostos" i critica els partits que estan més pendents d'alimentar trinxeres ideològiques que d'assumir que rere uns pressupostos hi ha hospitals, escoles, jutges, policies, habitatge, però sobretot ciutadans. A l'editorial de l'Ara llegim "Pressupostos per fi". Celebren l'acord amb un "ja era hora" i creuen que la política va justament d'això, d'arribar a pactes. Ara bé, també deixen clar que Esquerra no hauria de renunciar a reclamar la recaptació de l'IRPF perquè, diuen, Catalunya continua patint una asfíxia en greuge financer. En canvi, Dolors Vallès al Punt Avui creu que amb aquest acord han caigut les màscares i que el partit que més ha traït els seus votants i a la seva militància en referència a Esquerra ho ha tornat a fer. Lamenta l'aixecada de camisa i acaba amb un "vista la seqüència d'enganys premeditat, Junqueras prioritza l'estabilitat dels governs del PSOE i del PSC a la sobirania de Catalunya". I a VilaWeb, Vicent Partal també carrega contra els republicans titulant "Junqueras per un plat de llenties". No entén que el president d'Esquerra es vengui tan barat i sense gens de vergonya. Per això creu que tot plegat només s'explica per la urgència que té per resoldre el seu índol personal i el seu futur judicial.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la cap de política de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Sílvia Angulo.
14: Costa de creure que l'anomenada línia orbital, un projecte que estava des del 2004 en un calaix, hagi estat el gran desllorigador perquè els republicans hagin avingut a aprovar els pressupostos de la Generalitat. Però així sembla que serà. Seran els primers comptes que rebran llum verda des del 2023 i, amb tota probabilitat, els únics que s'aprovaran en aquesta legislatura. L'any vinent ja estarem immersos en la campanya de les municipals i les negociacions entre els partits seran molt més costarudes. Al capdavall, la relació entre Illa i Junqueras és la fotografia d'aquesta nova etapa. Menys proclames i més calculadora. Ni enamorament polític ni confiança absoluta. No oblidem que la proposta de llei de pressupostos es va haver de retirar el passat mes de març quan ja estava pactada amb els comuns. Entre el PSC i Esquerra hi ha dependència mútua. Illa requereix estabilitat per governar i Junqueras busca exhibir influència. I al mateix temps tots dos es disputen un mateix espai polític. Però malgrat tot el resultat és clar. Catalunya tindrà uns pressupostos que necessita.
0: Un quart tocat de nou del matí. Abans ho apuntàvem, l'acord pressupostari no recull les exigències dels docents, dels mestres, que aquest cap de setmana havien demanat Esquerra Republicana i els comuns que aprofitessin aquesta negociació dels pressupostos amb el govern per resoldre el conflicte a les aules. Aquest matí, però, mestres i professors mantenen el pols al Departament d'Educació amb una altra vaga territorial. Avui toca al Vallès i al Maresme. El plat fort, però, arribarà a les 12 del migdia amb una manifestació pels carrers de Sabadell, però ja a primera hora, a les 7, un centenar de docents s'ha concentrat a Barberà del Vallès per començar a escalfar motors. Ara s'han desplaçat fins a Montcada i Reixac per tallar l'autovia C-17 en els dos sentits de la marxa. Anem cap a aquesta zona en directe amb la Júlia Manero.
15: Ara mateix els docents tallen la C-17 a Montcada en tots dos sentits a la marxa. Són dos centenars de persones amb les clàssiques samarretes grogues que, com deien, s'han concentrat a l'estació de Barberà del Vallès i han posat rumb en tren a Montcada bifurcació. Ara per ara l'ambient aquí és bastant tranquil i els professors es manifesten de manera pacífica, sota crits de, com sentiu, d'educació pública i de qualitat. Això ha tret d'una enganxada entre docents i motoristes quan els manifestants estaven obrint pas a una ambulància i els motoristes no la volien deixar passar enfadats pel tall de la carretera. Després d'un moment d'atenció han pogut passar l'ambulància i els docents han tornat a les protestes pacífiques. Tot plegat, com dèiem, en una nova jornada de vaga territorialitzada, tot en la prèvia de la reunió de demà entre el govern amb la mesa sectorial d'educació. Una trobada a la que vostè arriba amb les idees molt clares i en la que demana al govern que presenti una proposta amb cara i ulls i que inclogui millores salarials i de condicions i un nou pla de ràtios i inclusió. La idea ara per ara aquí és continuar tallant la C-17 una estona i acabar el matí en una manifestació a les 12 a la plaça Espanya de Sabadell.
0: Moltes gràcies, Júlia. Amb aquest tall, a la C-17, sapiguem com està d'empantanegada aquesta hora la xarxa viària de Catalunya. Anem al RAC, allà ens espera comptant cotxes el Ferran Aràndiga.
16: Bon dia, doncs. Comencem el dimarts recordant la situació de la AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Ja s'han retirat l'últim dels dos camions accidentats. En sentit sud, la circulació ja s'ha reobert amb normalitat, però en sentit nord continua només un carril de circulació obert, provocant encara 8 quilòmetres de retencions. Parlem ara, com sentíem, les manifestacions del professorat deixant la C-17 tallada a Montcada en els dos sentits de la marxa, provocant fins a 3 quilòmetres de retencions. Però també tenim altres incidències actives. Parlem d'un accident a l'A2 a l'altura de Cornellà, que encara talla dos carrils de circulació en direcció Lleida. Fa tot just uns instants hem de sumar dos accidents de la AP7, un a Banyeres del Penedès, que obliga a tallar la calçada en sentit nord, provocant 3 quilòmetres de retencions. A l'altre punt de l'accident ha estat entre Altafulla i Torredembarra, que també talla la calçada, en aquest cas en sentit sud. Per altra banda, tenim una avaria a la C-58 entre Ripollet i Montcada i Reixac, que també talla un carril de circulació en sentit nord, provocant 6 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Bon dia. La vaga d'avui arriba a les portes d'una reunió clau demà al Departament d'Educació. La consellera Esteu Niubó s'assegurà amb els sindicats per presentar-los una proposta que els estovi prou per desconvocar el calendari de mobilitzacions. El problema és que mestres i professors volen que el govern català posi més diners damunt la taula i a Palau ja fa dies que avisen que no passaran per caixa perquè no s'ho poden permetre. És a dir, les posicions continuen enrocades i ningú sembla disposat a cedir. En aquest escenari de clar bloqueig, els sindicats es fan creus que ni Esquerra ni els comuns els donin un cop de mà ara que tenen la paella pel mànec amb els pressupostos. Informa Eudald Martínez.
17: Els quatre sindicats que convoquen les vagues mantenen la pressió al departament, però cada vegada miren més cap als socis del govern. Creuen que el tema educatiu hauria de ser una línia vermella per aprovar els comptes i lamenten que fins ara els hagin donat suport, però que ara els deixin a l'estacada. En parlaven Yolanda Segura, Ingrid Xavarria i Marc Martorell, d'USTEC, la CGT i la Intersindical.
18: La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que es faci pressió per tenir pressupostos educatius en comptes d'uns pressupostos repressius.
19: La hipocresia dels grups parlamentaris que durant mesos ens han estat donant suport explícit que ara avalaran uns pressupostos que no tenen en compte les reivindicacions.
17: Les famílies, per cert, també incrementen la pressió al departament. Un grup de pares i mares d'alumnes ha començat una iniciativa que anima a enviar una queixa formal a la conselleria, exigint-li que dialogui i arribi a un acord amb els docents.
0: Ahir els sindicats ja es van fer notar amb una vaga a Barcelona i Rodalies, la van secundar. Un 21% dels docents, segons els càlculs del Departament d'Educació, però l'USTEC eleva el percentatge fins al 65%, és a dir, tres vegades més. La reunió a la conselleria per redreçar el rumb havia de tenir lloc avui, però es va posposar fins demà perquè aquest matí a les 11 tocades la consellera Esther Niubó està citada al Parlament. Niubó ha de donar explicacions per les polèmiques policials que esquitxen al seu departament, l'intent d'infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i el pla pilot per introduir agents als centres educatius més conflictius. Els partits de l'oposició també li tenen ganes. De fet, segons ha pogut saber RAC1, Junts per Catalunya proposarà reprovar les conselleres d'Interior i d'Educació Núria Parlon i Esther Niubó al ple del Parlament d'aquesta setmana. 21 minuts, encara en plana política, Andalusia comença les negociacions entre el PP i Vox perquè Juanma Moreno Bonilla pugui començar aviat la seva tercera legislatura com a president. Com que el PP no ha aconseguit revalidar la majoria absoluta pels pèls, ara depenen dels ultres, que els faran suar la cancel·lada. El PP voldria tirar pel dret i governar en solitari, encara que sigui en minoria, però ahir el secretari de general de Vox, Ignacio Garriga, ja li advertia que abans haurà de passar per l'adreçador.
20: Tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles, pues del sentido común.
0: A Madrid, la direcció d'Alberto Núñez Feijóo passa de puntetes per aquestes negociacions amb Vox i veu la victòria a Andalusia com l'avantsala del triomf a tota Espanya. Informa des de Madrid Arnau Mañé.
21: El PP passa pantalla i mentre Andalusia l'escenari està completament obert, Feijóo ja pensa en el pas següent, arribar al govern espanyol. El líder popular creu que la victòria de Juanma Moreno serà un trampolí.
22: Y el cambio no se espera, se trabaja y se propone. Y a eso convoco a todo el Partido Popular desde ahora mismo. Como partido no tenemos objetivo más importante. La campanya per a lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
21: La direcció del PP passa de puntetes de moment sobre el tauler andalús, això tot i que Moreno és molt clar, pretén governar en solitari i que Vox no posi bastons a les rodes.
23: Yo creo que el resultado en Andalucía es lo suficientemente contundente y lo razonable, lo sensato, es respetar lo que la mayoría de los andaluces han decidido en las urnas el día de ayer, que es que el Partido Popular, digamos, gobierne, ¿no? Y gobierne, creo que de una manera en solitario.
21: De fet, alguns barons del PP, presidents autonòmics, explicaven a RAC1 que firmarien amb els ulls tancats els resultats d'Andalusia a la majoria de comunitats de l'Estat.
0: Que el PP depengui de Vox és un petit consol pel PSOE, que diumenge es va endur una bona patacada a Andalusia amb els pitjors resultats de la seva història. Ara ve a la seu de Ferraz, a Madrid, intenta veure el got mig ple i asseguren que són ells els que han impedit que Juanma Moreno revalidés la majoria absoluta. Des de Madrid té totes les dades en Jordi Armenteres.
24: Sí, missatge molt clar a les demandes d'alguns sectors del PP que busquen abstencions socialistes per evitar el pacte amb l'ultradreta. En cap cas, Nando López és el portaveu del PSOE andalús.
25: No existe ninguna posibilidad que el Partido Socialista se abstenga para que gobierne un partido que se ha dedicado a destrozar la sanidad pública y que tiene entre su eje prioritario de acción del gobierno el desmantelamiento de todo lo público.
24: Els socialistes s'aferren a la pèrdua de la majoria absoluta del PP per minimitzar la desfeta, tot i registrar el pitjor resultat de la història. María Jesús Montero deixarà l'escó al Congrés dels Diputats aquests propers dies per pilotar la nova etapa, i l'únic que admet és que el seu partit està antic, que no saben utilitzar les xarxes socials, que és la gran eina de comunicació política d'ara. El PSOE es reivindica com l'única oposició al PP, prescindint de l'èxit d'Endavant Andalusia.
0: Ara els citava l'Armenteres, diumenge l'únic triomfador entre les forces d'esquerra va ser Endavant Andalusia, el partit sobiranista que va fundar Teresa Rodríguez el 2018 després de partir peres en Podem. Ahir Gabriel Rufián va aprofitar l'èxit de la candidatura per tornar a reivindicar el front d'esquerres que vol articular de cara a les pròximes eleccions espanyoles, però ahir el líder d'Endavant Andalusia, José Ignacio García, hi va tancar la porta taxativament a la SER.
26: No, yo creo que es mejor así, porque si hubiéramos ido juntos hubiéramos sacado un mucho peor resultado, porque de alguna forma nosotros conectamos con gente que está, bueno, pues que la hemos sacado de la desesperanza, gente que si no estuviera delante de Andalucía por lo mejor no habría votado, o incluso, lo digo claramente, lo mismo habría votado a Vox. Nosotros creemos que se demuestra, los resultados demuestran que nosotros hemos subido y por Andalucía, o sea, Izquierda Unida y Podemos han quedado igual.
0: És a dir, García creu que si haguessin unit forces amb la coalició de Podem i Sumar, que va mantenir els 5 diputats amb Antonio Maillo al capdavant, els hauria votat molta menys gent a Andalusia. I encara en plana política, però a Catalunya. Si Andalusia, Juanma Moreno fa càbales per formar govern, aquí el PP reunirà la militància en un congrés que ha de servir per reformular l'estratègia i la direcció. Serà el dia 27 de juny, 7 anys després de l'últim congrés del partit a Catalunya. La cita s'havia anat posposant després d'uns anys convulsos marcats per la tibantó entre Alejandro Fernández, el president del PP català, i Alberto Núñez Feijóo, líder d'Espanya. Finalment aquella guerra s'ha tancat i l'un i l'altre han fet les paus, sobretot arran dels resultats de les eleccions al Parlament del 2024 que van disparar al PP dels 3 als 15 diputats. El congrés del PP servirà per escenificar la reconciliació i enfortir el partit des de Catalunya. Ja fa dies que les autoritats... Canviant de tema, les 8 i 26 minuts, ja fa dies que les autoritats sanitàries repeteixen que pel que fa als brots d'antivirus i d'Ebola no hem de patir, que estan controlats. Però és que a les últimes hores l'Organització Mundial de la Salut ha llançat una alerta que ens ha deixat espantats. I hi ha vegades que, d'acord, que ens alertin i que ens espantin, però que a vegades es passen. Segons l'OMS, l'humanitat té a tocar una nova pandèmia mundial que serà més devastadora que el coronavirus. Ho heu sentit bé. Els científics han constatat que els brots de malalties infeccioses són molt més freqüents i que els virus s'escampen amb més facilitat. De fet, segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut, a mesura que els brots de malalties infeccioses són més freqüents, també es tornen més devastadors. Hi ha senyals alarmants, menys inversió en matèria de salut, pandèmies o emergències sanitàries més disruptives i més difícils de gestionar i un molt més vulnerable amb desigualtats creixents. La comunitat científica estima que hi ha 10.000 virus, 10.000, la majoria encara desconeguts, circulant silenciosos per mamífers silvestres que tenen capacitat d'infectar els humans. No tots tindran potencial pandèmic, però n'hi ha prou amb un mínimament eficient per posar en perill tot el planeta. Per això els experts demanen a la població estar a l'aguait. Precisament sobre el brot d'Ebola, RAC1 es pot avançar aquesta hora que el Departament de Salut ha actualitzat els protocols hospitalaris per, si cal, repatriar algú que hagi estat en contacte amb la malaltia. És un procediment habitual quan hi ha crisis sanitàries i la Conselleria insisteix que el risc d'una epidèmia a Catalunya és molt, molt, molt, molt baix. Informa Joel Penya.
1: Les autoritats sanitàries internacionals es miren amb preocupació al brot d'Ebola perquè preveuen que hi haurà més víctimes mortals. Salut també té un ull a sobre, però el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, diu a RAC1 que és molt difícil que arribi fins aquí.
2: L'OMS ja diu que és una emergència internacional, tot i que no és una emergència pandèmica, i està donant instruccions i desplegant-se en el terreny. Risc per a la població aquí a Catalunya és baix o molt baix. Hem de pensar sobretot en les possibles repatriacions.
1: I en cas d'haver i repatriacions, els hospitals estaran preparats per assumir-ho. Per ara, però, Salut no té constància que hi hagi cap català a la zona afectada.
2: Donat que hi ha una alerta internacional d'Ebola, doncs estem revisant tot el material i els documents i el protocol que teníem per actualitzar-lo també per la situació epidemiològica, i això a través del Servei Català de Salut arriba a tots els hospitals.
1: Tot i això, admet que està preocupat perquè a la zona on s'ha originat el brot, l'Ebola pot fer molt mal.
0: I l'altre tema que ha fet anar de corcoll les autoritats sanitàries ha estat l'antivirus. Els 13 espanyols i catalans confinats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid per haver estat en contacte amb contagiats durant el seu viatge en creuer han donat negatiu a una nova prova PCR. Tots ells podran rebre visites a partir d'avui mateix i passejar per zones comunes de l'hospital, tot i que amb mesures preventives com EPIs i mascaretes. Això, mentre el ciutadà acaba de donar positiu per l'antivirus, haurà de continuar a la unitat d'aïllament del Gómez Ulla. De moment evoluciona molt bé i ja no té pràcticament símptomes. El brot que va començar al creuer Ondius ha deixat 12 infectats i 3 morts arreu del món. Per cert, el creuer ja és al port de Rotterdam, encara hi viatjaven 27 persones a bord, la majoria ja han desembarcat i han passat la primera nit en quarantena en unes cabines mòbils instal·lades al port, just al costat del creuer. Precisament allà i davant hi tenim l'enviat especial de RAC1 a Rotterdam, Lluís Tobar.
3: 20 dels 25 tripulants han dormit ja aquesta nit en uns habitatges portàtils en forma de cabina instal·lats al mig de l'immens port de Rotterdam, el més gran d'Europa. Són unes cabines d'uns 10 metres quadrats que s'han instal·lat just al costat del vaixell i que consten d'un llit, de wifi i un escalfador de menjar. Aquí hauran de continuar la quarantena fins a mitjans de juny. Això sí, podran sortir a prendre l'aire tantes vegades com vulguin dins del mateix recinte. Mentrestant, a l'interior del vaixell, equips de neteja desinfectaran fins divendres totes les habitacions, instal·lacions fons i l'equipatge de manera molt exhaustiva, més que en el coronavirus. Una de les particularitats de l'antivirus és que pot aguantar més en superfícies com la roba. Si tot va bé, la companyia de creuers ja ha anunciat que no només donarà per acabada la crisi, sinó que el vaixell Ondius reprendrà noves rutes el proper 13 de juny.
0: Després d'un altre cap de setmana negre a Catalunya, amb dos tirotejos en 24 hores a Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, avui La Vanguardia publica unes xifres que demostren fins a quin punt el problema de la inseguretat no és només una qüestió de percepcions. Resulta que a Catalunya es registren de mitjana dos tirotejos cada setmana. Dos. De fet, l'any passat, el 2025, se'n van comptabilitzar un 30% més que l'anterior, el 2024. Parlem, en total, de gairebé un centenar de trets, intercanvi de trets, 93 concretament, que van deixar 7 morts per arma de foc. Aquest 2026 encara anem més pel pedregar, amb 6 assassinats a trets l'últim dissabte a Barcelona. Els Mossos també els preocupa el repunt de morts a ganivetades, amb armes blanques. Aquest cap de setmana n'hem tingut un altre cas que va transcendir ahir. La policia està investigant la mort violenta d'un home dissabte en un mas a Reus després d'una baralla amb navalles i ganivets. La policia ja ha detingut dues persones que presumptament coneixien la víctima. Informa des de Tarragona, Esteve Giral.
4: Sí, als vols de les 2 de la tarda d'aquest dissabte, els Mossos d'Esquadra van rebre l'alerta perquè s'estava produint una baralla fortíssima en un mas situat als afores de Reus. A l'arribar al lloc dels fets, els agents van trobar el cos sense vida d'un home amb signes evidents de violència. Al mas s'hi van trobar dos homes més. Un d'ells va intentar escapolir-se. Els Mossos miren d'aclarir les circumstàncies del crim i el possible mòbil. Els dos presumptes homicides haurien acabat lligant a la víctima, segons va avançar ahir el diari de Tarragona, colpejant-la i provocant-li la mort. Els dos detinguts també tenien ferides produïdes suposadament durant la baralla amb la víctima. La baralla, a cops, i també amb l'ús d'armes blanques. El cas està sota secret d'actuacions.
0: Més coses vinculades al món dels successos. A Manresa, els Mossos han detingut dues persones per agredir 4 dones musulmanes diumenge al vespre. Segons el Nació, primer les van insultar per dur el vel i després les van començar a clavar cops de puny. La pàgina de successos també ens porta a Vilassar de Mar, al Maresme, perquè els Mossos han detingut la propietària de la llar d'infants al Patufet i la seva filla per presumptes maltractaments a la canalla que cuidaven. Una família les va denunciar perquè havien vexat i degradat el seu fill, però la policia sospita que hi ha més afectats. Ara les dues detingudes han quedat en llibertat amb càrrecs, però no podran tornar a treballar a l'escola Bressol, almenys fins després del judici. I a Vilanova i la Geltrú, dos bombers han reconegut un delicte d'homicidi imprudent per la mort d'un company seu l'any 2021. Tots tres combatien un incendi en un taller mecànic quan la situació es va complicar. Els dos condemnats van poder fugir de les flames, però no van avisar el seu company, Joan Liebana, que va quedar atrapat a dins i va morir. Tot i que abans del judici la fiscalia els demanava 3 anys per haver incomplert els protocols de seguretat, finalment han arribat a un pacte i s'estalviaran entrar a la garjola a canvi d'admetre el delicte i de pagar una multa. Benet Íñigo.
5: Aquell dia fatídic, tres bombers van entrar en un taller mecànic en flames de Vilanova. Només en van sortir dos, que necessitaven atenció mèdica i no van poder avisar ningú que dins encara hi havia un company. El van trobar quan les flames ja van baixar. El cas va commocionar el cos. Es van retirar els últims equips que quedaven sense l'anomenada alarma d'home mort, que avisa quan una persona està immòbil massa temps o no dona senyals de vida. Segons les acusacions, el caporal i el binomi del bomber mort van incomplir el protocol de control d'accés, que implica mesures perquè qualsevol pugui saber qui intervé en un incident. A través del pacte judicial, ells també ho reconeixen, un homicidi per imprudència lleu, i tanquen la carpeta pagant una multa de prop de 5.000 euros.
0: I a Navarra, la policia foral investiga un crim masclista a Arguedes, a la comarca de Tudela. La víctima és una dona de 45 anys que van trobar mort a casa seva després que el seu marit s'entregués i confessés aquest crim. Amb aquesta ja són 19 les dones assassinades aquest 2026 per les seves parelles o exparelles. 8:34 minuts, si sou fans de The White Lotus. Això us interessa? Aquesta nit, RAC1 ha pogut comprovar que la quarta temporada de la sèrie estarà ambientada al Festival de Cinema de Cannes. Recordeu que alguns mitjans havien apuntat que el certamen seria el taló de fons de la nova temporada. Fins ara no hi havia rastre de les càmeres, però aquesta nit s'han gravat les primeres escenes al festival i els ha enxampat l'enviat especial de RAC1 a Cannes, l'Adrià García.
6: Sí, el rodatge va començar el mes d'abril en diversos punts de la Costa Blava francesa, però encara no havia aterrat a la ciutat. Aquesta nit ha donat el tret de sortida amb una escena a la platja de la Croisette amb Alexander Ludwig, un dels actors d'aquesta nova temporada. La intenció és aprofitar el muntatge dels fotocalls, les carpes i l'ambient del festival per rodar escenes exteriors. Ara bé, des d'HBO volen passar desapercebuts i per això prioritzen el rodatge nocturn, per evitar també robar protagonisme a la programació del certamen. Un cop passat el festival, l'epicentre del rodatge serà l'Hotel Martínez, un hotel de luxe a primera línia de mar, on s'allotgen moltes de les estrelles convidades al festival.
0: I per cert, avui Pedro Almodóvar desembarca al festival amb Amarga Navidad.
7: Me quito de ver al Bornos.
8: Cuando quieras. Está todo casi listo.
0: Vale. És la setena vegada que el director Manchec competeix per la Palma d'Or, un dels pocs premis que encara se li resisteix. Malgrat que fa moltes setmanes que la pel·lícula és a la cartellera dels cinemes d'aquí, no s'ha estrenat a nivell internacional. És per això que les regles del festival permeten que opti el premi principal, el principal guardó de la competició, la Palma d'Or. Ara bé, aquest cop Pedro Almodóvar tampoc ho tindrà senzill. I més després que a les últimes hores s'hagi afegit a les travesses una candidata absolutament inesperada. Es diu Fjord, que ja apunta a ser una de les pel·lícules més controvertides de la temporada. Tornem a Canes, Adrià.
6: Hi ha pel·lícules destinades a dividir opinions i aquesta n'és un bon exemple. Sebastian Stan es treu la cuirassa de superheroi de Marvel per posar-se a la pell d'un pare tradicional, cristià i distant, que es trasllada de Romania a Noruega amb els seus 5 fills i la seva dona, que interpreta l'actriu Renata Reinsba, de valor sentimental. Però poc després d'arribar-hi, els serveis socials el retiren la custòdia de les criatures per la duresa amb què les eduquen. Malgrat que la cinta convida clarament a posicionar-se, al final de la projecció, el Teatre Lumière ha estat tot un clam. I així, durant més de 10 minuts, la pel·lícula del director romanès Cristian Mungiu es col·loca com una de les favorites juntament amb All of Sudden, de Ryusuke Hamaguchi, i Fatherland, de Pavel Pavlikovsky.
0: I a les 8:36 de tornada a Catalunya, després d'uns dies amb temperatures més baixes de l'habitual per l'època, doncs en volen compensar. I a partir d'ara tindrem uns termòmetres per damunt de la mitjana de l'època i s'enfilaran clarament a tot arreu. Que Déu ens agafi confessats. Mònica Usher, bon dia.
9: Bon dia. I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Què, Mònica Usher?
10: Pujant les temperatures.
0: I molt, no?
10: Sí, força. Avui ho faran de manera més marcada cap a les comarques interiors, però també pujant a la línia de la costa, fins i tot valors a l'interior que poden estar 5 o 6 graus per sobre del que van estar ahir, màximes d'entre 23 i 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. I ara hem començat el dia amb un ambient més fresc, ara mateix amb 13 graus a Girona, 13 també a Lleida, 17 a Tarragona i Amposta, 14 a Terrassa i entre 14 i 17 graus a la ciutat de Barcelona. Matí de sol, núvols prims i algunes boires que s'han format en punts de les comarques de Girona, Catalunya Central, sectors del prelitoral i valls del Pirineu, i a partir del migdia avui alguns ruixats més concentrats que ahir, sobretot cap a punts del Pirineu, comarques interiors de Girona i també cap a Osona, el Moianès i el Berguedà. De fet, hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot a les comarques gironines. I com deies, els propers dies pugen encara més les temperatures i cada cop farà més sol i menys ruixats.
11: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
12: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
11: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
12: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 9:15 del matí, d'aquí uns moments hem de parlar de Trump, de Shakira, de pantalles i de futbol, perquè finalment hi haurà eleccions. Sembla que hi haurà eleccions a la presidència del Real Madrid i també per parlar de la desgràcia del pobre Fermín.
13: Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
27: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
28: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
29: Les notes del nen, les obres a casa...
28: El manteniment del cotxe...
29: Ah, no, això no és cap càrrega.
30: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
31: Peugeot.
32: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
33: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses. Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
14: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
33: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
15: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
16: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
17: Fes t'entendre amb mi, Di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
17: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
17: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
18: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
17: Que poc que costa comprar bé.
19: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
20: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
21: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
0: De 8 minuts i les 9 en punt del matí, en plana internacional, als Estats Units, 5 persones han mort en un atac contra la mesquita més gran de San Diego, Califòrnia. Dos dels morts, dos joves de només 17 i 19 anys, són els tiradors que haurien actuat moguts per l'odi islamòfob, segons la policia. Tot apunta que s'haurien suïcidat després d'obrir foc contra els fidels. De fet, la mare d'un d'ells ha trobat una nota de suïcidi escrita per son fill en diverses proclames racistes. Anem cap a San Diego amb el corresponsal de RAC1 a Califòrnia, Àlex Segura.
23: La investigació se centra ara en el perfil dels presumptes agressors, els dos adolescents que també han mort. Ho ha confirmat aquesta nit l'agent de l'FBI que s'encarrega de la investigació, Mark Remley, que també ha lloat la rapidesa dels agents de policia que han evitat una massacre encara més greu.
24: Hi havia dos subjectes, tots dos adolescents, i podem confirmar que han mort. Vull agrair la feina dels cossos de seguretat locals, que indubtablement han evitat més morts.
23: Les altres tres víctimes mortals són homes adults de la comunitat musulmana local. Un d'ells treballava com a vigilant de la mesquita i diversos testimonis expliquen que va intentar contenir els atacants i ajudar els fidels mentre arribaven els primers agents, que segons l'FBI van trigar només 4 minuts a presentar-se al lloc dels fets. Organitzacions locals ja han anunciat una vetlla interreligiosa enmig de la forta commoció que viu la comunitat musulmana de San Diego i també d'un debat creixent als Estats Units sobre la radicalització de joves a internet i l'augment dels discursos d'odi.
0: Més enllà del tiroteig a San Diego, l'actualitat nord-americana passa un dia més per les noves amenaces de Donald Trump a l'Iran. Ara el president dels Estats Units torna a amenaçar el règim dels ayatolàs amb una represa dels bombardejos. De fet, ha explicat que no ha llançat l'atac avui mateix perquè els seus aliats a la regió, l'Aràbia Saudita, Qatar i els Emirats Àrabs, li han suplicat que no ho fes. Trump ho ha revelat per ensenyar les urpes i intentar que el règim de les ayatolàs s'avingui a negociar d'una vegada per totes un acord de pau que se li resisteix, evidentment.
25: Alguns països m'han vingut a veure i m'han dit que ens estàvem preparant per fer un atac molt important demà. L'he ajornat, potser per sempre, però possiblement només per poc temps, perquè hem tingut discussions molt fortes amb l'Iran. L'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units i alguns altres m'han demanat si podíem ajornar-lo 2 o 3 dies.
0: Donald Trump no convés l'última proposta de pau de l'Iran perquè el règim reclama el control de l'estret d'Hormuz i rebutja entregar el material nuclear tal com vol la Casa Blanca. A Madrid, Shakira celebra la sentència de l'Audiència Nacional que dona la raó a la cantant a l'últim conflicte que l'enfronta amb l'Agència Tributària. Segons els magistrats, Hisenda va reclamar el 2011 desenes de milions d'euros amb impostos a Shakira que no tocaven. I ara els hi ha de tornar. 60 milions. Benet Íñigo.
1: L'Audiència Nacional creu que Hisenda va fer malament els càlculs i que, tenint en compte que Shakira estava de gira mundial i que encara no tenia una relació formal amb Gerard Piqué, no es pot considerar ni que va passar més de mig any 2011 a Barcelona ni que hi tenia la residència fiscal. I, per tant, els diners que li va reclamar Hisenda com a IRPF i que ja va pagar i les sancions que li va imposar que tenia avalades s'han de tornar íntegrament.
2: La recurrente ha acreditado haber estado fuera del territorio nacional por más de 183 días. Que Bahamas sea o no un paraíso fiscal en 2011 és irrelevante.
1: Més enllà dels diners que recuperarà, Shakira ho aplaudeix perquè diu que es fa justícia i assegura que el cas li va passar factura fins i tot en l'àmbit familiar i de salut, perquè li costava dormir. Ara bé, la sentència encara no és ferma i Hisenda ja avisa que ho portarà al Suprem. I d'altra banda, aquesta resolució sobre els impostos del 2011 no anul·len la condemna per frau fiscal pels impostos que va deixar de pagar els 3 anys següents. Llavors Shakira va acceptar 3 anys de presó i 7 milions d'euros i va reconèixer els delictes per evitar mals majors i un judici mediàtic en plena separació.
0: A Barcelona avui el periòdico publica una dada que reafirma fins a quin punt la crisi de l'habitatge és abismal. Resulta que la llista d'espera de sol·licitants que esperen viure un pis de protecció oficial bat rècords. Ja hi ha més de 100.000 persones, que és un 63% més que fa 5 anys. El gran problema és que l'oferta és lluny de fer front a la demanda. Perquè us en feu una idea, l'Ajuntament de Jaume Collboni compta adjudicar uns 940 pisos aquest any, malgrat que n'hi ha més de 50.000 de sol·licitats. L'habitatge serà un dels eixos de la campanya electoral de les eleccions municipals, quan falta tot just un any. Josep Rius ha descartat ser el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona. Ell era l'opció, sembla que preferida, per Carles Puigdemont, però s'ha acabat apartant per no enfrontar-se a l'actual cap de files del partit a Barcelona, que és Jordi Martí, que va anunciar que volia ser el candidat. La balisa, la famosa balisa B16, la que hem de dur obligatòriament al cotxe, continua aixecant molta polseguera. La DGT la defensa amb dents i ungles, mentre el PP i Vox continuen llançant tota mena d'atacs contra la utilitat d'aquest dispositiu. El director de la DGT, Pere Navarro, argumenta que salven vides i que, tot i la polèmica que han generat, han arribat per quedar-se. Des de Madrid, Roger Perciba.
3: Pere Navarro retreu al Partit Popular que anés a Europa a denunciar que el govern espanyol volia posar en marxa aquestes balisses amb la intenció de recaptar més impostos.
4: Denunciar a Brussel·les la V16, esto se llama chivato. Y cuando iba al colegio tenía muy mala imagen. ¿Vale? No me pareció, me parece una falta de lealtad ir a la Comisión Europea a denunciar a la DGT sin haber hablado antes con la DGT. Dios mío, ¿pero qué país estamos?
3: Navarro lamenta que entre els memes i les campanyes de desinformació ara les balisses es venen menys, però afirma que són més segures que els triangles. Navarro també fa responsables als partits que en el seu dia van votar en contra de reduir la tasa d'alcohol.
4: Aquí la DGT hizo su trabajo, lo trajo al Congreso y aquí cada uno que asuma su responsabilidad.
3: I anuncia 120 noves places d'examinadors amb ofertes públiques descentralitzades i exàmens d'accés també a Barcelona.
0: En cinema, el famós robatori del Museu del Louvre d'ara fa 7 mesos tindrà la seva pel·lícula. El director serà el francès Romain Gabres, conegut per projectes com Atenea. El film es basarà en un llibre d'investigació del cas que ha d'arribar a les llibreries franceses a finals de mes i que treu a la llum documents secrets i informes sobre el robatori a la Galeria d'Apolo del 19 d'octubre del 2025. Recordeu que els lladres es van fer passar per operaris per robar joies exposades valorades en gairebé 90 milions d'euros. Les van detenir al cap de pocs dies, però del botí no se n'ha sabut res més. Precisament a França, Canal Plus ha anunciat que no treballarà en cap actor o actriu que critiqui el seu principal accionista. Fa uns dies, unes 600 personalitats del cinema francès, entre les quals ja Juliette Binoche, però també el nostre Sergi López, van firmar una carta advertint del perill de deixar el futur del cinema del país en mans d'un empresari que consideren de l'extrema dreta, Vincent Bolloré, l'amo d'un conglomerat de mitjans que dona suport obertament a Marine Le Pen. Doncs bé, el president de Canal Plus, Maxime Sadà, ha qualificat la carta dels actors d'injusta i s'ha compromès a no treballar més amb els que l'hagin firmat. Anem a... Sembla que hi ha el moment de la signatura ja entre d'aquests pressupostos acordats entre el govern i Esquerra Republicana des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Allà hi tenim la Laia Colomer. Laia.
5: Sí, doncs una signatura que s'ha produït fa molts pocs minuts, un parell de minuts entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Aquesta signatura, aquesta esperada encaixada de mans pel president de la Generalitat per tirar endavant els pressupostos amb el suport d'Esquerra, ha estat després d'una reunió que ha durat al voltant d'uns 20 minuts al despatx del president entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. I ara estem a l'espera, doncs, que d'aquí 10 minuts la consellera d'Economia, Alícia Romero, expliqui la lletra petita d'aquest acord de pressupostos entre el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana per tirar-los endavant. Recordem, però, perquè Salvador Illa els aconsegueixi aprovar, li cal encara el suport dels comuns, que intentarà aconseguir al llarg d'aquesta setmana.
0: Gràcies, Laia. D'aquí uns moments seguirem també en directe aquí a RAC1 la compareixença per saber exactament la lletra petita d'aquest acord amb la consellera d'Economia, Alícia Romero. La música, a partir d'avui ja es poden comprar les entrades pel concert de presentació de Soc un Bohemio a la Sala Apolo de Barcelona. Eren tan feliços, va ser tan fugaç. Serà el pròxim 25 de febrer i interpretarà cançons del seu nou treball, del que coneixem aquest avançament que sentim, que es titula Un lloc. Encara música. La cançó guanyadora dissabte al Festival d'Eurovisió, Bangaranga, registra el segon millor debut de la història d'un tema guanyador al concurs a nivell mundial, en aquest cas representant Bulgària.

0: cançó de la búlgara Dara ha entrat al número 12 del top global de Spotify amb més de 3 milions de reproduccions només en un dia. Amb aquestes dades, la cantant balcànica ja només té l'Orin per davant. Ara bé, la retirada de Radio Televisió Espanyola del Festival d'Eurovisió rebaixa el seu impacte a Espanya amb un debut força més discret. Bangaranga és la número 108 de les més escoltades a l'Estat. En literatura, molt bones notícies. Catalunya serà la convidada d'honor a la prestigiosa Fira Internacional del Llibre de Torí a Itàlia l'any vinent. És el segon cop que participa en aquest certamen, un esdeveniment literari de referència a Europa amb més de 230.000 visitants. I en teatre ja tenim tots els detalls de la nova temporada del TNC, que durà el lema Barcelona, i acollirà 25 estrenes. Sílvia Pérez Cruz inaugurarà la temporada amb un concert els pròxims dies 19 i 20 de setembre. Té totes les dades de la presentació la Bàrbara Padilla.
1: La programació inclou 8 produccions pròpies i 12 coproduccions nacionals i internacionals. La temporada arrencarà amb Sílvia Pérez Cruz i amb El Cadell de Josep Maria Miró a la Sala Petita. La Sala Tallers obrirà amb Gota, de Xema Muñoz, i la Cluenda, la farà Angèlica Lidl. Aquesta serà la sisena i última temporada de Carme Portacelli al capdavant del TNC, i per això l'ha volgut dedicar a Barcelona.
2: He nascut a València, ciutat, i per vincles familiars jo venia molt a Barcelona sempre. Jo veia aquesta ciutat, m'entusiasmava, perquè era una ciutat que, tot i que eren finals del franquisme, aquí es feia un teatre completament compromès, lligat a la seva cultura, a la seva llengua.
1: Entre les produccions pròpies del TNC que s'estrenaran aquesta temporada hi ha L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda i dirigida per Portacelli. Victòria Spumberg tornarà a la Sala Gran amb La Tercera Fuga, i a la mateixa sala Josep Maria Mestres dirigirà La Mare Coratge i Els Seus Fills. Els abonaments ja són a la venda.
0: I avui a RAC1 estem d'enhorabona. L'emissora rebrà aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. La primera va ser el 2007, quan el jurat va valorar el fet que aquesta emissora era la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i l'ús de la llengua catalana al 100%. Els Premis Nacionals d'aquest any guardonen també a Justo Molinero amb el Premi Nacional d'Honor per la seva dilatada carrera radiofònica, a la periodista Esther Vera amb el Premi Nacional de Comunicació de Premsa per la seva tasca del diari Ara, convertint-la com a referent, la plataforma 3CAT, el Premi Nacional de Comunicació Digital, la 2CAT, Ràdio i Televisió Espanyola Catalunya, el Premi Nacional de Comunicació Televisiva per la seva defensa de la llengua catalana, i el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat, Exaequo, el diari de Sabadell, i el programa Hospital de Proximitat, conduït per Televisió de Mataró, i la XAL. Finalment, també el Sabadell, el Banc Sabadell, ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa. I a 6 minuts per les 9, les estracanades de Florentino Pérez se la podrien girar en contra. Els advocats del Barça han avalat demandar-lo després que acusés el club blaugrana de comprar àrbitres en l'època d'Enríquez Negreira. El president del Real Madrid va buidar el pap ara fa una setmana en aquella famosa roda de premsa esperpèntica, i ara veurem si anirà als jutjats o no.
3: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Florentino Pérez va estar per la Caixa dels Trons dimarts en una compareixença sense precedents, segur que la recordareu, és inoblidable. El president blanc la va convocar per avançar eleccions, però va passar la història pel que va passar després. Quan va perdre el nord, va començar a disparar a tort i a dret contra mitjans de comunicació de Madrid i va acusar el Barça de pagar a Enríquez Negreira a canvi de favors arbitrals.
4: Han durado, parece ser que 2 décadas pagando, pero es que esta tercera última década sin pagar son los mismos árbitros.
5: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
0: Me las han robado. Después de revisar el dret i del revés aquestes declaracions, els serveis jurídics del Barça han conclòs que hi ha raons amb arguments per denunciar Florentino Pérez. Això sí, l'última paraula la tindrà la Junta, que ha de votar si vol portar el president del Real Madrid als tribunals o no. Són dies complicats per Florentino Pérez, que té altres fronts oberts. El principal és la incògnita de si s'haurà de sotmetre a unes eleccions 17 anys més tard. Doncs el seu possible rival, que és l'empresari

0: 30 de vots. Segons llegim el Confidencial, es diu Cruz Gonzalo López Müller Gómez. Cruz Gonzalo López Müller Gómez, i fa 20 anys que treballa braç a braç amb el mandatari en actes de la seva constructora ACS. Ara custodiarà i supervisarà el vot per correu, un sistema que va aixecar polseguera a les eleccions del 2006, marcades per acusacions de manipulacions i irregularitats. El calendari electoral també afecta la planificació esportiva. Per començar, té en pausa l'anunci del fitxatge de José Mourinho. L'acord amb el tècnic de Portugal és total i ahir Mourinho va comunicar al Benfica que no continuarà. Però, com dèiem, l'anunci s'ajornarà fins que no hi hagi fumata blanca al Bernabéu. En canvi, sí que és oficial que Dani Carvajal deixarà el Real Madrid després de 23 anys al club. A Can Barça, molt males notícies per Fermín, que es perdrà el Mundial, sembla, aquest estiu. El migcampista blaugrana es va trencar un os del peu dret a l'últim partit contra el Betis i passarà pel quiròfan avui. S'estarà de baixa entre 6 i 8 setmanes i, per tant, pinta que no podrà jugar al Mundial. Encara que en Barça, tot i que era de domini públic, Hansi Flick ha renovat contracte i continuarà sent l'entrenador del primer equip fins al 2028, amb un any més opcional. Anglaterra, l'Arsenal no falla i té 5 punts de marge sobre el Manchester City després de guanyar 1-0 al Burnley. Aquest resultat obliga l'equip de Pep Guardiola a guanyar avui al camp del Bournemouth per arribar amb opcions de guanyar la Premier a l'última jornada. En canvi, si perd un empat a l'Arsenal, seria campió avui mateix de manera matemàtica. El partit del City és a 8:45 del vespre. L'última jornada serà unificada el diumenge a les 5 de la tarda. L'Arsenal jugarà al camp del Crystal Palace i el Manchester City rebrà l'Aston Villa. I el Brasil, Carlo Ancelotti, ha convocat Neymar pel Mundial d'aquest estiu, una decisió que ha despertat, atenció, una gran eufòria entre la facció de la Caranilla quan ho anunciava Carlo Ancelotti.
1: Neymar Júnior Santos.
0: Neymar no anava amb la selecció del Brasil des de feia 2 anys i mig, tot i ser el futbolista més estimat. En canvi, la gran sorpresa és l'absència de João Pedro, que és jugador del Chelsea, que sembla que agrada molt al Barça. Per cert, que encara relacionat amb el Mundial de Futbol, el rei Felip VI anirà de públic al partit que la selecció espanyola jugarà a Mèxic contra l'Uruguai. El monarca espanyol ha acceptat la invitació de la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, poc després de la crisi entre el govern de Mèxic i Isabel Díaz Ayuso. Amb motor, t'han fets d'una altra pasta aquests nois. Àlex Márquez ja és a casa seva després de sortir de l'hospital. Els metges, després de l'enorme patacada de diumenge, li han donat l'alta un cop operat de la fractura a la clavícula que va fer-se el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. I als Estats Units, els Spurs de San Antonio s'han endut el primer partit de les finals de la conferència oest de la NBA. L'equip texà ha guanyat de 7 punts a la pista dels Oklahoma City Thunder, després de 2 pròrrogues, i ha pispat el factor pista a favor dels vigents campió.
2: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans parlem.
0: I a la, pràcticament a les 9, atenció a la notícia d'última hora que acabem de saber i que complica la vida de mala manera a Pedro Sánchez. L'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per blanqueig de capitals per un cas de presumpta corrupció. El jutge José Luis Calama i la Fiscalia Anticorrupció sospiten que hauria intervingut decisivament en el rescat públic de la companyia aèria Plus Ultra l'any 2021 durant la pandèmia del coronavirus per part del govern espanyol de Pedro Sánchez. Per tant, nou front judicial obert contra el PSOE, ara amb Zapatero, un aliat estretíssim de Pedro Sánchez en el punt de mira. Déu-n'hi-do, ara en parlarem de seguida a la tertúlia del món RQ, que només li faltava aquesta a Pedro Sánchez. Abans en parlàvem, més enllà de les protestes dels docents, que a aquesta hora tallen la Nacional 2 a Premià de Mar, avui també estem molt pendents de la situació a l'AP7 a Vilafranca del Penedès. La circulació s'ha reobert aquesta matinada entre Santa Margarida i els Monjos i Castellet i la Gornal, després que un incendi provocat pel xoc entre dos camions ahir al vespre obligués a tallar completament l'autopista. Anem a tornar a comptar cotxes. Des del RAC, on cada matí ens espera el Ferran Aràndiga.
3: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
0: Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs, continuem el dimarts parlant d'aquest tall a la C-17 per les manifestacions dels docents que tot just fa uns instants s'ha reobert la circulació en els dos sentits de la marxa. També recordem que ja s'han retirat, com deies, els dos camions accidentats ahir a la AP7 a Santa Margarida i els Monjos. Queda només en sentit nord un carril de circulació obert que provoca encara més de 5 quilòmetres de retencions. A hores d'ara també tenim una avaria activa a la AP7 a l'altura de Barberà del Vallès, que encara talla un carril de circulació amb 3 quilòmetres de retencions en sentit nord. Encara Sagrera al Vallès. També trobem l'antitud a la C-59 a Caldes de Montbui, amb 2 km

0: metres de cues en sentit sud. També lentitud habitual per la C-16 en l'últim tram dels túnels de Vallvidrera d'entrada a Barcelona. I des del Llobregat encara també trobem congestió habitual per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Llobregat en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Bon dia. Per cert, parlant de mobilitat, a Barcelona, atenció, les famoses obres de la línia L8 dels ferrocarrils han entrat en una nova fase que obliga a ampliar el tall de trànsit del carrer Muntaner fins a principis de l'any que ve. S'allarga el tram tancat des del carrer de Marià Cubí fins al carrer de l'Avenir pels treballs de la futura sortida d'emergència que requereixen, o es veu que una màquina de grans dimensions per excavar el pou i que ocupa més superfície.
2: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
3: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
1: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de futur, perquè recordeu que demà passat dijous...
4: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
5: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
4: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
1: Demà passat dijous, doncs, farem el món a RAC1 des del D-Factory Barcelona, el centre tecnològic internacional que impulsa el Consorci de la Zona Franca i enfocat en la innovació en robòtica, en ciberseguretat, amb intel·ligència artificial, amb realitat augmentada. Us convidem a descobrir amb nosaltres aquest fascinant D-Factory i tot el que acull dins aquest edifici, que, atenció, té 17.000 metres quadrats. Si ens voleu acompanyar, demà passat, a partir de les 8, ompliu el formulari que trobareu als perfils del món a RAC1, a Instagram, a Facebook o a Twitter, perquè les places són limitades. Demà passat, dijous, D-Factory, obert al públic al món a RAC1, traurem el cap al futur i volem que ens acompanyeu. El primer que arriba, el primer que seu.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
6: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
4: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: Són les 9:05.
7: Salut!
8: Però brindes amb aigua?
7: Em fa un vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
9: Salut! Salut! Salut!
7: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
10: Font Vella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
11: Avui, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Aquesta hora saludem. Avui m'ajudarà molt i estic molt content que aquesta tertúlia sigui avui aquí amb nosaltres, tots d'aquesta gent habitual, perquè m'ajudin a entendre els pressupostos que d'aquí uns moments ha d'explicar la consellera d'Economia, Alicia Romero. Per tant, saludo a Ot Bou, bon dia.
12: Bon dia i bona hora.
1: A Isabel García Pagán, què tal, Isabel, bon dia.
13: Molt bon dia.
1: A Joan López Alegre, què tal, Joan,
14: bon dia. Què tal?
1: Bon dia. I a Toni Aire, hola, bon dia, tinc.
15: Molt bon dia, Jordi Basté.
1: Bon dia, Laura Rossell,
13: bon
1: per
13: dia.
1: Trepitjar l'Ull de Poll.
13: Com estàs?
1: M'ho explicareu, oi, avui? M'ho traduireu, Isabel? O sigui, és molt important, Isabel, que
13: hem
1: tu
13: de traduir.
1: Fas que el món de la política fa molts anys que piques pedra, igual que el Toni, menys Angelot per tema generacional, i també el Joan López Alegre, i la Laura, evidentment. I perquè ho puguem entendre, perquè malgrat que els pressupostos són necessaris, però molt necessaris, infinitament necessaris, i estem a favor que hi hagi pressupostos a tot el món, però ens ho han d'explicar molt bé. I llavors, per això, s'ha fet això, aquest pacte fotogràfic, perquè avui surtin els diaris digitals i les teles i demà els diaris de paper, i les ràdios ho podem explicar. Han fet aquesta imatge conjunta de la signatura Oriol Junqueras i Salvador Illa i Oriol Junqueras, però llavors han dit, mira, per explicar-ho, que surti la consellera d'Economia, que ella ho sabrà i ho podem explicar. Aviam, per començar, Laia Colomer. Hola, Laia, què tal? Bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Ha començat ja o no?
9: No, encara no ha començat aquesta roda de premsa de la consellera d'Economia, Alicia Romero. Anem uns 7 minutets tard, però és que ve tota la coreografia d'aquest matí aquí al Palau de la Generalitat, s'ha endarrerit. La reunió ja ha començat uns 20 minutets tard, per tant, tot es va endarrerir una mica, però sí que tots els mitjans de comunicació doncs, ja som a punt aquí a la sala de premsa de Palau per esperar aquesta compareixença, aquesta roda de premsa de la consellera Alicia Romero, que ens ha de donar més detalls d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana per l'aprovació dels pressupostos.
1: Val, doncs quan surti Alicia Romero ens ho expliques i ens ho dius, Laia Colomer, perquè mentrestant parlarem d'una altra de les notícies que acabem de conèixer ara mateix, que és una notícia que ens hem quedat sorpresos. Bueno, sorpresos, jo ja de la justícia m'ho crec tot, eh? Però si, jo crec que si l'any que ve hi ha a les eleccions al Congrés dels Diputats Pedro Sánchez aconsegueix saltar tots aquests obstacles, vull dir, Duplantis al seu costat, no sap ni saltar la corda.
12: El canonitzin.
1: Perquè, atenció, l'Audiència Nacional ha imputat José Luis Rodríguez Zapatero per blanqueig de capitals per un cas de presumpta corrupció. El jutge José Luis Calama i la Fiscalia Anticorrupció sospiten que hauria intervingut decisivament en el rescat públic de la companyia aèria Plus Ultra l'any 2021, durant la pandèmia del coronavirus, per part del govern d'Espanya de Pedro Sánchez. Per tant, estem parlant d'un altre front judicial obert contra el PSOE, ara amb ZP, que és, no oblidem, un aliat estretíssim de Pedro Sánchez en el punt de mira. Jo ho llenço perquè així direu, el Joan dirà que sóc molt dolent, però recordem que Zapatero és una altra de les persones que negociava amb el president Puigdemont a Brussel·les. Un segon, perquè ara sí que veig Laia Colomer, en diuen Alicia Romero, eh?
9: Ah, sí, exacte, la consellera d'Economia, doncs, que ja és aquí a la sala de premsa per començar aquesta roda de premsa per explicar aquest acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Crec que la podem sentir.
1: Sí, efectivament.
13: Esquerra Republicana de Catalunya, un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que, com deia, ens generin prosperitat, progrés social, que és el que tots compartim i necessitem per al país. Un acord amb Esquerra Republicana, que és una molt bona notícia, que ve després d'un treball molt intens entre els dos equips negociadors. Saben vostès, ho diem sempre, que Esquerra és un partit exigent i en aquest sentit doncs, hem viscut setmanes molt intenses de negociació amb un document que, com vostès han vist, té moltíssimes propostes en àmbits molt diversos, des de l'àmbit més de la cohesió social, territorial, l'autogovern, i per tant aquí doncs, hem tingut diferents grups de treball que ens han portat propostes i que finalment doncs, s'han pogut incorporar en aquest acord de pressupostos. Sempre diem des del govern que negociar és cedir i, per tant, quan som capaços de sumar enfocs, de sumar accents, fem més ric l'acord, fem més ric el país, posant doncs, aquestes diferències que ens fan doncs, probablement més plurals, més diversos i s'assemblen més al que el país necessita i al que el país vol. Així que estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs, avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que, a més, creix, ho saben, estaven prorrogats des de l'any 2023. En aquests 3 anys hi ha un increment important de recursos, 9.000 milions d'euros més, que sempre hem dit que no podíem deixar perdre, per això vam aprovar un primer suplement de crèdit, però calia establir aquesta eina essencial per poder desenvolupar les polítiques públiques, però també essencial per qualsevol organització, i ho saben molt bé doncs, les entitats, les fundacions o les empreses. Per tant, una eina importantíssima per l'acció de govern, i avui fem un pas més, un pas importantíssim del que estem molt satisfets per aconseguir aquest pressupost de l'any 2026. Si hagués de destacar una cosa d'aquest acord, diria que respon al sentit de país i a la voluntat de que aquest país avanci. Crec que Esquerra Republicana demostra amb aquesta feina que ha fet i amb aquest acord que avui rubriquem el seu sentit de país, que ha posat el país per davant de tot, i ho ha fet amb aquesta exigència i amb aquest compromís perquè siguem capaços de tenir un pressupost, de poder avançar i de poder continuar millorant la vida de la gent. És un pressupost, és un acord pressupostari extens, ja ho han pogut veure en aquest document que els hi hem passat fa tan sols uns minuts. Jo intentaré, d'una manera ràpida, passar per cada un dels punts, i en tot cas, després, en les preguntes, ja saben, estic a la seva disposició per entrar una mica més al detall en el que vostès vulguin, ja sigui de la part més política o d'aquests acords més en concrets. Però, sincerament, avui, com es poden imaginar, després d'haver també tancat un acord pressupostari amb els comuns fa uns mesos, que també ens permet, tirar endavant uns pressupostos pel 26, estem pendents i seguim treballant amb ell per complementar aquell acord.
1: Em temo que els pressupostos avui, aquest matí, quedaran eclipsats.
12: Sí.
1: Em temo. Em temo. I no només per Zapatero.
12: I em temo que ja els hi està bé.
1: I em temo que ja els hi està bé.
12: Que ja els hi va bé, això.
1: Ah!
14: Sí, vull dir que no cal que ara hi remenem gaire.
1: Ja. Fixa't que hi ha, per exemple, perquè es fa una idea, eh? A Madrid ja el cop de volant ja és descomunal, eh? A Madrid ja Zapatero imputado por tres delitos, salpica Sánchez, titula Telecinco, l'audiència, la informació, Susana Griso és diguem-ho, senzillament informatiu, amb aquesta notícia del Confidencial, imputado per Plus Ultra, i Alicia Romero explicant el pacte per aprovar els comptes. Bueno,
14: sobretot defensant, m'ha semblat, per
1: fem
14: la
1: una cosa, Laia, fem una cosa. Que perdona, digues.
15: Digues.
1: Què? Ah, espera, que m'ha enviat una cosa també la...
15: Bueno, pensava que ho tenies, perdona.
1: Sí, havia un moment, un segon... No m'ho has enviat?
15: Els Mossos detenen per homicidi el fill d'Isaac Andic.
14: Ah! Bueno, doncs un altre tema. Vull eclipsi... Vari.
15: Pensava que l'eclipsi que anunciaves era aquest,
1: no,
15: disculpa.
1: No. Val.
15: Que el Maica Navarro acaba de publicar-ho a La Vanguardia.
1: Jo és que de debò. Jo no sé si tu vacances, us he dit només arribar.
14: Encara queda 9 setmanes.
1: Atenció a la notícia, per tant, que acaba de publicar La Vanguardia la Maica Navarro, detenen per presumpte homicidi el fill d'Isaac Andic.
16: Tremendo.
1: O sigui, és la primera vegada en molts anys que veig a Joan López Alegre absolutament...
14: Esturat.
1: Sí. Esturat. I ara, clar, jo com ara li dic... Laia, has de seguir la... Jo mira que la volia seguir, la compareixença d'Alicia Romero, però, ostres...
14: Sí, però fixa't que la introducció...
1: Laia, ves seguint la roda de premsa i m'ho expliques després detall per detall, d'acord?
15: Jo la segueixo,
1: gràcies,
15: si no
1: patiu. Moltes gràcies de debò, però és que esclar, és que de cop i volta ens en salten dues, una la de Zapatero i l'altra la que acaba de publicar ara la Maica Navarro a La Vanguardia, que no per esperada, no s'ho deixa de sorprendre. Una, la imputació de Zapatero, i l'altra, la detenció del fill d'Isaac Andic.
14: És que és gros. Vull dir que tant un cas com l'altre, sí que és veritat que hi havia un run-run en el cas del fill d'Andic. Evident, des del principi tot va ser molt estrany, no? I la rumorologia va córrer molt, però en el cas de Zapatero també, és a dir, jo crec que no hi ha hagut unes compareixences de Zapatero en els últims anys tan contundents com la de les últimes setmanes en defensa pròpia a diversos mitjans de comunicació, perquè això que ha passat avui era un secret a veus, bé, tot estava com bastant enfilat, no? I ell sí que fins i tot en algun moment ha reivindicat això, de que no era una cosa d'ell, sinó que és una cosa de la seva proximitat a Pedro Sánchez, o del seu paper d'interlocutor amb Carles Puigdemont en les negociacions que pugui tenir. En tot cas, jo no sé què hi haurà de cert o no en això, no sé quan acabarà aquest procés judicial que ara s'inicia contra Zapatero amb ell d'imputat o d'investigat, crec que hauríem de dir avui en dia, però el cas és o van a totes i sense misericòrdia per l'entorn de Pedro Sánchez, o l'entorn de Pedro Sánchez, a totes i sense misericòrdia, estava podrit de dalt a baix. Perquè, vull dir, des dels secretaris d'organització a la seva parella, germà, Pedro Zapatero, ara, etc. És a dir, o és una ofensiva sense precedents basada en res, i per tant és una gran impostura i una campanya com les que no hem vist mai, o si resulta que hi ha petroli on han escarbat, realment seria un d'aquells casos, i ho jutjarem amb anys, d'un entorn completament podrit i vaja, havent-nos venut que venia la política espanyola per ser el don limpio de l'indret. No?
1: Efectivament. Espera't un segon, perquè em sembla que d'aquí a uns minuts podrem ampliar la informació que ara destacava la Vanguardia.
15: És que és fortíssim.
17: És que és molt bèstia.
15: És que és molt fort.
1: Sí, espera't un moment, que tinc dos minuts per parlar amb ella. Maica Navarro, bon dia.
18: Què tal? Bon dia, Jordi Basté.
1: Felicitats, novament, perquè és la Vanguardia i la Maica Navarro qui ha tret aquesta notícia, que és... aviam, jo t'ho pregunto tu com a periodista i com a la reina dels successos. Deixa'm preguntar-te, tu esperaves això?
18: A dies, a moments. Hi ha moments que sí, hi ha moments que no. També un pot pensar, es pot citar a declarar i que ell vagi a declarar acompanyat del seu advocat i declari. El fet de la detenció, doncs, és un pas més. Formava part de les opcions que jo havia parlat amb el meu director, amb el Jordi Joan. O sigui, quan jo li explicava el meu director i les responsables de la Vanguardia, quan jo els explicava les opcions que havia en aquesta era. Sí, sí. Era. I jo estic convençuda que el Jonathan Andic, amb el seu advocat, també s'havia plantejat aquesta opció, la possibilitat de que hi hagués pel mig una detenció.
1: Mm. Pels sí. Que no ho sàpiguen, Maica, que si hi ha algú del planeta Piruleta que no se'n recorda o que en recorda què ha passat, pots explicar exactament què va passar?
18: Què va passar quan? A la muntanya?
1: El dia de la muntanya, sí, efectivament.
18: Bueno, a veure, que tots dos surten a passejar de bon matí i acaben de deixar el cotxe, pujaven cap a Montserrat perquè havien de, bueno, pare i fill havien de fer un... havien quedat per com acabar d'arreglar unes coses que tenien personals, i era un procediment que al pare li agradava de xerrar i resoldre conflictes mentre caminava i passejava. Tampoc era la primera vegada que passejaven junts. I només tenim la declaració de... Només té Mossos la declaració del Jonathan, que era l'únic testimoni que coneixem fins ara. Caminava pel davant, diu, pujant cap a dalt, tot just feia 10 minuts que havien sortit del cotxe, i sent un soroll, i quan es gira, el pare cau i ja no pot fer, i diu que ja no pot fer res, i és pràcticament mort a l'instant. I bueno, a partir d'aquí, doncs, els primers moments hi ha aquesta informació, ostres, a més, si no recordo malament, vam ser els primers, la Vanguardia, en publicar-lo.
1: Sí.
18: Jo crec que sí, vaig ser la primera en publicar que havia mort i que havia mort un accident de la muntanya, el fundador de Mango, Jonathan Andic, amb tot el que jo
1: ho
18: vaig
1: publicar. Ho recordo perquè era un dissabte,
18: crec
1: que recordar. Era un dissabte, crec que recordar.
18: Mira, jo estava a la inauguració d'una... no estava de guàrdia, estava a la inauguració d'una exposició d'art a la galeria Alcolea. I tot just acabava de servir... Era un ja tocada a la Vanguardia. Era un pintor italià que, a més, cuinava, i tot just em havien posat el plat de pasta i em van entrar les fonts i vaig dir a la merda. I recordo amb el Jordi, amb el director, que clar, era una persona de molt de renom, diu, anem a confirmar-lo ben bé que sigui mort. I sí. I la Rebeca Carranco segurament va sortir al mateix moment, o no. Ara no recordo si en aquesta o en altra. Bueno, en principi un accident, i jo ja... I és veritat que aquella primera doble pàgina de la Vanguardia, que és una mica, jo crec, que la que marca el camí, que en aquell moment molta gent va mirar com dient, què està dient aquesta, el que ja plantejava aquella crònica era tots els dubtes que els investigadors van tenir des del minut zero. I és el que... Nosaltres no hem escrit moltes cròniques al diari, hem escrit quan consideràvem que havíem d'explicar coses i, bueno, doncs això és un... I avui, doncs, vam ser, jo crec, els primers en apuntar aquests dubtes dels investigadors i avui som els primers en explicar aquesta detenció.
1: Hi ha una cosa, i... Maica, perdona, que amb això que m'expliques ara, per exemple, hi ha... Tu ara ho deies, anaven ells dos, perquè explicaven que la gent, no sé si hi havia la gent de seguretat que anava més endavant i tal.
18: No hi havia ningú, ells dos sols.
1: Clar, demostrar que una persona n'ha matat una altra és de tenir les proves molt, molt assegurades, perquè, per exemple, recordo que no sé si va ser l'Espanyol l'altre dia, ara em diu l'Ambudio, que diu fuentes forenses y policiales subrayan que la ausencia de huellas de reacción en las manos... no desmiente un accidente, pero sí estrecha el foco de la investigación y obliga a precisar con mayor detalle cómo se produjo la caída y cuál fue la dinámica real del impacto. És clar, és a dir, confirmar que hi ha hagut...
18: Basté, escolta'm una cosa. És una investigació que ha fet un grup molt reduït de Mossos d'Esquadra que es compten amb... que no arriben amb els dits d'una mà, que ha estat absolutament blindada, i que deuen tenir... I, o sigui, a veure, aquests investigadors suïcides no són.
1: No.
18: I tenen... I, a més, és una investigació judicialitzada i tutelada per una magistrada de Martorell i un fiscal amb molt, una trajectòria molt dilatada. Per tant, si avui han fet aquesta detenció, evidentment, doncs, escolta'm, ells sabran... És una investigació secreta. Jo no sé què tenen. Sé que en els últims dies algun mitjà ha publicat algunes coses que és que no han tingut zero ressò perquè era parlar per parlar amb tot el respecte. Jo no parlo mai malament de ningú, però era un parlar per parlar i anar fent bullir l'olla. I també dic una cosa. Jonathan Andic té un despatx d'advocats que té un equip de gent al seu voltant que ha fet un treball brutal aquest any, que es veurà en els propers dies, perquè aquest home anirà acompanyat del seu lletrat, avui el prendran declaració, i ell doncs intentarà o demostrarà o intentarà, o ja veurem, es defensarà, perquè tot té el dret de mantenir el que sempre ha dit. Recordem que Jonathan Dantit des del primer moment ha dit que ell no va, que no va tocar el seu pare aquell dia, que el pare va caure per accident. Ens hem de posar també la seva pell. I ja està, és que no vull dir res més, només bueno, doncs, felicitar-me a mi mateixa i al meu diari i anar-me a la dutxa, que me'n vaig cap a Martorell.
1: Un moment, abans d'anar-te a Martorell, perquè no oblidem una cosa, un minut, se'm va al jutjat de Martorell, que és on han traslladat a Jonathan Andic. No sé què li volia dir a la... Volies preguntar-li alguna cosa, Isabel?
16: Jo sí.
1: I al Joan també.
18: No, home, no, que collons m'han de preguntar
1: però
18: coses.
1: Però té un moment, fastidies un moment, caramba, espera.
15: No, és si tu tens el convenciment de que si no hagués estat una persona d'aquesta rellevància, la detenció hauria arribat abans.
18: En algun moment...
1: Val, fins aquí la resposta. Joan López Alegre.
16: Maica, jo volia fer una pregunta.
18: Bueno,
16: tots
18: però també és veritat que la
1: seva... Espera, Joan.
18: També és veritat que la seva... Clar, Jonathan, la víctima, era la fortuna més gran de Catalunya i un dels homes més rics d'Espanya i d'Europa, segurament. I hi ha un context, que també, doncs clar, fa que els investigadors se sentissin amb l'obligació d'intentar saber què va passar. A vegades, i a més això parlant, no a més perquè és una cosa molt blindada, però parlaves amb fons policial i dius, hòstia, aquest home, o sigui, ell voldria saber que s'arribés fins al final i, oi, que igual surt que Jonathan és innocent i aleshores, evidentment, haurà pagat, o sigui, serà terrible per ell. Però, bueno, han tirat amb molta reserva i ja veurem, queda molt ara encara. Ara, clar, la detenció és un palazo tremendo.
1: Tremendo
18: per ell, per la família, per la marca i per tot.
1: Tot. Aviam, Joan, per acabar, que
16: sí,
1: marxava.
16: Sí, no, molt ràpid. Jo, escolta'm, en tots aquests mesos, un dels ronrons que ha anat sortint de l'entorn de la família era que un dels motius per als que s'anava filtrant informació contra el Jonathan, el fill, era perquè hi havia una lluita per l'herència entre la
18: dona. Aquí no té res a veure l'herència amb la detenció, i ja et dic ara, i així ja et dic... els investigadors no han entrat en... No, o sigui, no em consta que cap... Em consta que no hi ha cap element que tingui que veure, ni amb herències... aquí el que es tracta és de saber què va passar en aquella muntanya. Punto. No hi ha... Tu creus realment que aquí hi ha un problema d'herències a l'hora de... Que tindria algun problema Jonathan Andic a l'hora del repartiment, si l'herència hi ha un repartiment dels tres fills, saps què vull dir? O sigui, ja sé, entenc la que em vols dir, la, quina, com ha pogut condicionar com s'ha pogut condicionar la investigació el fet de que hi hagués una guerra entre cometes paral·lela, una batalla paral·lela per la, amb la parella, amb la que era la parella en aquell moment d'Isaac Andic. Re, ja et dic jo que re. Ja t'avanço.
1: Perfecte.
18: Bueno, re.
1: Adéu, cap a la dutxa.
18: Perdona, Joan, o sigui que... Però era això el que em volies preguntar,
1: sí.
18: No?
1: Sí.
18: Pues
1: sí.
18: Ja està. Bueno, pues nada, ala, pues, adéu,
1: bon adéu, Nadal, adéu, que vagi bé. 3 minuts i 2:15 del matí, si she's the queen, he's the king. Tinc el Benet Iñigo en línia. Hola, Benet, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
17: Doncs ara mateix amb els ulls ojipláticos, que diríem.
19: Així estem tots, Benet.
1: Bueno, ens hem quedat, escolta'm, bé, passarà la història, la mirada que m'ha fet el Joan López Alegre com dient, no m'ho crec, no m'ho puc creure. O sigui, no m'ho puc creure.
17: Bé, a veure, he de dir que és una sorpresa relativa, és a dir, realment sabíem que aquí estaven gratant l'equip d'investigació dels Mossos, que des del principi, d'alguna manera, doncs, hi ha alguna cosa que no li ha quadrat. Per tant, no és que fos descartable, la causa estava oberta per alguna cosa, en aquest sentit, no? Però sí que és un moviment que bé, jo com a mínim no el tenia jo ara present en el meu radar. Recordem que després del succés, diguem-ne, de que se sapigués que Isaac Andic doncs, havia mort per aquesta caiguda després de caure, es va especular molt, van haver-hi molts rumors, però al cap de relativament poc temps, un mes i mig, crec recordar, el jutjat de Martorell, que es va fer càrrec del cas, va arxivar la causa provisionalment. És a dir, va rebre la primera autòpsia, va escoltar els primers testimonis i la jutgessa va dir, doncs de moment no hi veig prou indicis com per mantenir-ho obert. Però aquí...
1: És molt difícil. És molt difícil, demostrar un assassinat. És a dir, Com demostres? Ah, no sé què, evidentment.
17: En un espai on només hi havia dues persones, que no hi ha testimonis, no hi ha càmeres...
19: I a part el telèfon mòbil crec que tampoc tenia dades en aquell moment, no? Perquè no tenia cobertura o alguna cosa així, Benet?
17: Sé que han revisat el telèfon mòbil, jo no sé què diuen els informes sobre els continguts, la geolocalització i els continguts del telèfon mòbil. Sí que una de les proves que els Mossos volien fer era doncs, l'anàlisi dels terminals i la geolocalització, que també la geolocalització a vegades no és mil·limètrica. Per tant, i menys en espais on la triangulació d'antenes doncs, és més difícil que en una ciutat, no? Per tant, tampoc era una prova definitiva. El que volien, en molts casos com aquest, doncs, el que buscaran els investigadors és una acumulació d'indicis, no?, que apuntin a i que siguin suficient. En aquest cas, com deia, la jutgessa al cap de poc va arxivar perquè no veia prou elements per mantenir oberta la causa, però al cap de 3 mesos més enllà va tornar a reobrir perquè els Mossos li van enviar alguns informes que li van dir, escolti, mantinguem això, busquem una mica més, no? És a dir, la sospita dels investigadors va estar-hi molt present. I hi ha dos elements que, sobretot, La Vanguardia i El País, que són els dos mitjans que han anat fent més forat i més insistència en aquest tema, han anat traient. La primera, o que els han fet sospitar més, la primera és que les declaracions del fill no els van acabar de quadrar els investigadors. La primera ho van atribuir a l'estat de xoc que tenia després dels fets, després de veure com moria el seu pare quan estava amb ell, però la segona hi havia alguna cosa que no els hi quadrava. I el segon element és que es pot interpretar de moltes maneres, com us deia, són indicis que s'han d'interpretar. És que uns dies abans van saber que Isaac Andic havia estat en aquell mateix punt, en aquell mateix punt on es van fer l'excursió i on va acabar morint el seu pare. Doncs, clar, es pot pensar, o ell pot explicar, que és perquè estava preparant la ruta. Altres poden pensar que estava preparant alguna cosa més. Llavors, bé, són tots aquests indicis que han fet que bé, doncs, hagin mantingut l'alerta i hagin anat rastrejant i avui doncs, hem de saber per què han decidit finalment doncs, fer la detenció aquest matí.
1: Aquí crec que, no sé si ho he dit abans, perdona, perquè estava en una altra cosa, però no sé si ho he dit abans, Hi ha una cosa que recordo que havies dit, Benet, que és que ell, Jonathan Candic, havia estat abans al lloc dels fets, no?
0: Exacte, exacte.
1: És
0: exactament això. És a dir, uns dies abans...
1: Que m'estan donant mateix... dades per terra, mar i aire, saps? Perdona, perdona.
0: Ell mateix acaba explicant als Mossos que ell havia estat a la zona, que no era una excursió que els dos feien per primera vegada, sinó que ell havia estat allà i havia estat doncs, mirant quina ruta farien aquell dia amb el seu pare.
1: Ara hem d'explicar una cosa, Benet, que és... Aviam, és la detenció. El porten als jutjats de Martorell. Allà li prendran declaració... No? I veurem, vull dir, no el detenen, el detenen per prestar declaració i veurem què passa.
0: Exacte. Clar, el que no sabem és què ha motivat avui, de moment no ho sabem, què ha motivat avui la detenció. Això serà determinant. El més probable, vamos, el més habitual, és que quan aquest cas està en secret, per tant, el portaran al jutjat, i el més probable, estic parlant ja hipotèticament, és que l'advocat del fill d'Isaac Andic, de Jonathan Andic, li digui no declaris, perquè no sabem què tenen exactament. No? Això és l'ABC de qualsevol detingut que et diuen no diguis res ni a comissaria ni al jutjat fins que sapiguem què és el que... Per què t'han detingut, no? I en funció d'això, doncs, la jutgessa haurà de decidir si... Sí, bueno, doncs què fa? Veurem què demana també la Fiscalia. Clar, tot dependrà del per què, què hi ha darrere d'aquesta detenció. Si hi ha algun nou element que desconeixem i que és molt sòlid, o simplement és que, mira, és el moment que hem recollit ja diversos indicis que per si sols no són res, però que juntats ens fan sospitar i, per tant, doncs fem aquest pas per garantir els drets també Jonathan Andic que es pugui defensar. Bé, veurem cap on evoluciona aquesta vista d'avui.
1: Benet, una última cosa. Et sorprèn a tu, avui?
0: Bé, em sorprèn perquè... O sigui, no em sorprèn perquè els Mossos, és veritat que no li han deixat mai anar a aquest cas, sempre han estat darrere, però sí que, evidentment, doncs, està totalment fora del radar del dia a dia, de l'actualitat, i sí, la veritat és que m'he quedat una mica sorprès i xocat. A veure si se'ns va passant i anem descobrint per què...
1: Ara ell té, Jonathan Andic, algun càrrec dins de l'empresa?
0: Això ho desconec. La veritat és que el moment empresa, el lloc que ocupa a l'empresa...
1: Aquí hi havia un problema, que és que, efectivament, Isaac Andic va confiar en un altre CEO abans que en el seu fill, i aquí també es parlava moltes vegades, hi havia l'interrogant de si això també hagués derivat cap a un emprenyament per part del fill, que no hagués confiat en ell i que anés a buscar un altre CEO que no fos el...
19: Era una de les teories, no? Una era l'herència, potser com apuntava el Joan, i l'altra la successió.
16: Bueno, jo el de l'herència ho deia més en relació a tot el que ha succeït mediàticament en tots aquests mesos. O sigui, que hi havia com una lluita per intentar, un, òbviament, exculpar-se del que havia succeït, i uns altres per forçar una negociació en relació a un tema que hi havia d'un ús de fruit d'unes finques per intentar forçar d'escolta'm, jo deixo de filtrar i a canvi tu em fas, depèn de quina mena de concessions. No ho deia tant en el sentit de que el motiu d'una presumpta agressió o un intent d'assassinat fos el tema de l'herència. Ho deia en el sentit de què havia passat a partir d'aquell punt en endavant.
1: Ara, Jonathan Andic formava part, però a través d'un consorci, no a títol individual, com del que és la... va haver-hi una reorganització societària, però a partir de la mort d'Isaac Andic.
16: Però prèviament, Jordi, jo crec que ell havia... El van nomenar quan el pare es va apartar el cap de Mango, i al cap d'un cert temps se'l va substituir per una altra persona.
1: No sé això si la marca, aquí, la marca això ho patirà o no ho patirà. Jo crec que no. Jo crec que això no... No, tothom fa que no amb el cap, eh? Tothom ho té molt clar.
19: És prou sòlida, no, la marca?
1: Sí, efectivament. Mira, ara m'estan arribant informació de gent que en sap, que és que el Jonathan va ser CEO. Efectivament. Sí, és que anava per aquí. El Jonathan, el fill va ser CEO, però va ser un desastre. Es veu que va ser un desastre amb els números. Llavors va ser quan torna l'Isaac Andic una altra vegada... I llavors busca el nou conseller delegat. El Toni Ruiz. I ara el Jonathan Andic és un dels tres elements societaris importants de l'empresa.
16: Ja,
1: però...
16: Hi havia dos germans, un era l'Isaac Andic i l'altre era el seu germà, un portava la direcció general de la companyia i l'altre portava la part financera. I el moment en el que Isaac Andic s'aparta, queda en el germà, o sigui, el tio, amb el nebot, al capdavant de la companyia. Però això no acaba de funcionar, disculpeu, i és quan torna l'Isaac Andic per fer un procés de transició cap a la persona que hi ha actualment.
1: Sí, m'he quedat bastant... És a dir, el dia d'Autos ja em vaig quedar molt parat. Primer, per la mort d'un personatge, repeteixo, tan... aviam, com ho podria dir? Tan actiu, tan sa, tan...
16: No, és un home de sèrie i de novel·la.
14: L'home més ric de Catalunya va ser.
1: No, però a més, tenia una implicació social. És a dir, era una persona amb una empenta i unes ganes i tal, que quan em van dir que s'ha caigut per un barranc, vaig pensar...
16: Com que migra de Turquia, que als anys 60 amb un 4L repartia peces de roba per a Barcelona.
1: Sí, senyor, té una història al darrere, té una història personal bestial.
16: Que té un impacte positiu sobre Barcelona, sobre Catalunya, sobre molts llocs del món, sobre desenes de milers de persones que han pogut muntar empreses o que han pogut fer una vida gràcies a l'empenta d'un personatge com Isaac Andic. O sigui, és un personatge de sèrie de Netflix, sens dubte. I el final tràgic
20: també,
16: és...
20: També.
16: Tant de bo el fill surti exculpat perquè una persona com Isaac Andic no mereix un final d'aquesta mena.
1: No, claríssim. Amb això estem d'acord. Benet, vols comunicar alguna cosa més?
21: No, bàsicament això, que ara es tractarà de saber què ha fet que els Mossos avui detinguin Isaac Andic. Quin és l'element o elements que han portat a fer aquest pas que d'alguna manera doncs trenca amb la línia fins ara discreta que hi ha hagut en aquesta causa.
19: I ara què passarà? És a dir, ara ell ja està detingut, ja està en mans dels Mossos i ja és a la comissaria, i a continuació què passarà? Se li pren declaració i quins són els següents passos?
1: I t'afegeixo, Martorell per proximitat de d'on viu, sí?
21: Martorell per proximitat d'on va ser el lloc que s'investiga, diguem-ne. Perquè va ser a Montserrat, per tant, deu ser un territori del partit judicial de Martorell. Què passarà? Doncs que en principi l'han de portar a mans del jutge, veurem doncs això, que en principi és avui, veurem, i llavors el jutge li ha de prendre declaració. A partir d'aquí la fiscalia pot demanar, o no, depèn dels indicis, del per què, que us deia que encara no sabem de detenció, pot demanar o presó o mesures cautelars com prohibició de sortir del país o el que sigui, i la jutgessa doncs, haurà de decidir si posa alguna mesura cautelar o simplement l'escolta i el deixarà mentre continua la investigació.
1: Ja. Benet, fins ara, qualsevol cosa...
21: Fins ara.
1: Són dos quarts i mig de 10. Un moment, sisplau, que continuarem... Jo és que volia parlar dels pressupostos, ja us ho dic que en sabeu molt i tal, i resulta que aquí, Zapatero, última hora, tema Zapatero, també ho dic, perquè aquí anem afegint... Un segon, eh? No sé, em passen coses. Espera un moment, que m'arriba tot per terra, mar i aire, i opini... Bé, aviam. Novetats del cas Zapatero.
20: A veure.
1: La UDEF de la policia està escorcollant en aquests moments la seva oficina oficial d'expresident per recopilar proves. És una oficina que està molt a prop de la seu del PSOE, a Ferraz. Recordem que l'Audiència Nacional l'ha imputat per blanqueig de capitals a la causa que investiga el rescat públic de la companyia Plus Ultra durant la pandèmia del coronavirus. El jutge ha citat a declarar Zapatero com a investigat el pròxim dia 2 de juny.
20: Ho tenim a tocar.
1: Sí. D'aquí uns moments l'Armenteres, d'aquí uns moments continuem parlant del tema d'aquesta notícia que ens ha deixat parar, que és la detenció del fill d'Isaac Andic, Jonathan, per presumpte homicidi, per ser ell el causant de la mort del seu pare. Un segon, si us plau, perquè ara continuem aquí el món a RAC1.
22: RAC1.
23: Salut!
24: Però brindes amb aigua?
23: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
25: Salut! Salut!
23: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
26: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
27: En aquell moment vaig veure la meva vida passar
2: i havia de viure més.
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
4: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
6: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
5: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
22: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
25: Jo no puc treure'm del cap això.
27: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
28: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
29: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
30: Quan vulgui.
29: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
30: Tot el temps que vulgui.
29: I totes les bombolles que vulgui?
30: Totes les bombolles que vulgui.
29: I tot el relax que vulgui?
30: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
31: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Millionari forever.
32: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
33: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
34: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
35: El perquè de tot plegat.
14: Això sí.
1: Bueno.
14: Narinant.
1: Narinant sí, i avall que fa baixada, tu.
19: Havíem de parlar de pressupostos.
1: Sí, sí,
19: eh?
1: I volia parlar al final d'aquest anunci de l'OMS que han dit tal, i ja dic, escolta, mira, tu. Ja...
14: El Junqueras portarà un pernil als Mossos i als del Zapatero, perquè més li valia
1: bueno,
14: pena
1: mira,
14: no parlar
1: del tema, parlant del tema Zapatero, hola, Armenteres, què tal? Bon dia.
36: Hola, bon dia, bona hora, Basté.
1: Aviam, em pots explicar... Sí. Ah, ara, em diu la, ara em deia la Isabel García Pagán, que d'això en sap un pou, que no és blanqueig de capitals, no, Isabel?
15: És organització criminal... falsetat i tràfic d'influències, si no vaig errada. Això igual l'Armenteres ja ho té confirmat.
36: A veure, l'única informació oficial que hi ha en aquests moments, mira, te la lleixo tal qual, es confirmamos que el juez de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigador, tu deies abans, Basté, el 2 de juny, pel cas Plus Ultra, l'expresident del govern d'Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero, per delictes de tràfic d'influències i altres delictes connexos. Això és el que està dient en aquests moments l'Audiència Nacional, que confirma que hi ha quatre escorcolls en marxa a Madrid. Una a l'oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, que és davant de la seu del PSOE, el mateix que ara Re Ferrat de Madrid, i tres empreses més. Una d'aquestes empreses, i aquí anem amb el que estan explicant els mitjans, segons el Confidencial, és la seu de l'empresa de les dues filles de José Luis Rodríguez Zapatero. Estem parlant de Plus Ultra, del rescat. A veure, no és un cas nou, fa molts anys que hi ha cas obert. Bàsicament, aquesta línia, aerolínia, se la va rescatar l'any 2021, com moltes més aerolínies, sense anar més lluny, era Europa. En aquest cas van ser poc més de 200 milions d'euros, era Europa en van ser 500, però en el cas, per exemple, d'Air France o KLM en van ser 11.000. Hi ha molts governs d'Europa que van rescatar aerolínies després de la pandèmia. De fet, d'aquest, ara et sorprendré bastant, perquè José Luis Rodríguez Zapatero ha parlat d'això. Ara fa unes setmanes al Senat el sentíem a la comissió del cas Coldo, que el PP el va forçar a comparèixer, i se li va demanar per tot el tema del rescat de Plus Ultra pels seus llaços amb Venezuela. Aquesta aerolínia espanyola està especialitzada en vols cap al continent americà. Què deia Zapatero quan se li preguntava per tot això, això?
0: Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
2: A través de análisis relevante.
0: Difamar,
2: la misma cantidad, difamar, en las mismas fechas.
0: Difamar,
2: en las mismas fechas. En las mismas fechas.
0: Por
2: el 1%
0: favor,
2: del contrato
0: favor,
2: que aparecía en el ordenador de Julio
0: es un
2: Martínez.
0: Un trabajo por Venezuela intenso, ingente.
2: Sí,
0: por
2: sin
0: mucha
2: felicitar,
0: gente,
2: ni felicitar a Corina Marcelo ni verse con ella.
0: Por,
2: ¿quiere
0: por
2: que
0: liberar,
2: le saque usted
0: liberar,
2: lo que
0: cuántos,
2: opinan? Lo que opinan. Mira, ha hecho más Estados Unidos en un día que usted en 10 años.
0: Leopoldo López.
2: Fíjese usted lo que le digo.
36: Va, això va passar al Senat.
1: Una cosa, Armen, perquè hi ha hagut, evidentment, el PP ha anat al forn a comprar una barra de pa i començar a sucar. Miguel Tellado, que era el secretari
36: no
1: general...
36: No solo hablamos ¿com? Del expresidente del gobierno, me estás parlant d'aquest tuit, no?
1: Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del expresidente del gobierno, sino del principal consejero de Pedro Sánchez. El gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer. Jo, de debò, ho dic...
19: Capos.
14: I tot de tuits, imputado.
1: Partit Popular ja ha fet un tuit, efectivament, Toni, que diu aquest tuit...
14: Bueno, bàsicament Zapatero imputado por blanqueo en l'Audiència Nacional, però sobretot el grafisme en què treu una foto en blanc i negre d'ell i sota tot de paraules, bueno, la lletra amb lletres majúscules, imputado 25 vegades.
1: També dic una cosa, que amb això, és a dir, ja la imputació és una... Per començar, ja és una, ja és una acusació.
14: N'hauríem de dir investigació, segons havíem convingut per baixos. Ho passa tothom pel folro quan el toca l'altre.
1: Estan investigats. Bueno,
15: hem de dir que periodísticament parlant també és molt més senzill parlar d'imputat quan estàs ja vinculat a la causa que no que estàs investigat.
14: Però el PP no fa periodisme, exactament, i el que passa és que ho utilitzen sobretot perquè té aquesta càrrega, que sí, que és que sembla que estiguis ja condemnat, no? De moment estàs imputat.
19: Ja sembles culpable,
14: exacte,
19: no?
1: Sí, efectivament. Sí, però... I a més tothom et fa culpable.
14: Sí.
1: Saps? Tothom. Endavant, Joan.
7: Sí, però per què no fem un moment una petita remembrança de què estem parlant, no? Que és, en ple Covid... una empresa que tenia un avió, un, no 3, no 5, no 25, o sigui, no és Air Europa, no és Air France, no és cap gran companyia, una empresa que té un avió que opera el 0,003%, 0,003, no el 0,3, no el 0,33, sinó el 0,003% dels vols d'Espanya, i que tenia una facturació de 53 milions d'euros, que és una quantitat molt respectable. Resulta que, per davant de moltes altres companyies amb molt més impacte social, amb molt més impacte a l'ocupació, amb molt més impacte econòmic, rep una ajuda del govern espanyol perquè no se'n vagi a la fallida. I en el que aquí s'investiga és fins a quin punt aquesta empresa, que ni era estratègica en cap sentit, ni per el país, ni per la gent, ni per l'ocupació, en cap sentit era una empresa estratègica, va rebre unes ajudes del govern espanyol i les va rebre a la velocitat que les va rebre. I la sospita, o el que s'investiga és, si Rodríguez Zapatero va intervindre perquè aquesta empresa tingués un tracte de favor, i si a canvi d'aquest tracte de favor, ella es va quedar amb una part dels diners que el govern espanyol, o sigui, els nostres diners, van anar a parar a la butxaca de Zapatero. Això és el que s'investiga, perquè ens puguem situar. Per tant, escolta'm, que s'investigui si els nostres diners serveixen per anar a parar a la butxaca d'un senyor, més igual que sigui expresident del govern, del PP, del PSOE o de qui sigui, jo crec que està bé que s'investigui i que està bé que sapiguem la veritat.
8: És un cas tipus de corrupció. És a dir, després s'ha de veure si hi ha l'offer o no hi ha l'offer, o si hi ha prou indicis o no hi ha prou indicis, però efectivament, com diu el Joan, el que coneixem fins ara de l'arquitectura de la trama també per ampliar l'explicació que ha fet ell, hi ha molts paral·lelismes, en certa manera, amb el cas Pujol, que és, amb els negocis particularment del fill gran del president Pujol, que és persones amb influència pública i amb una vasta xarxa de contactes en el món privat i en el món públic, tenen, en un moment determinat, fan cobraments per serveis d'intermediació, en el seu cas, en el cas de Zapatero, teòricament, per serveis de consultoria, per empreses privades en el sector privat, però que són empreses que, paral·lelament, reben diners públics, sigui per adjudicacions o sigui, com deia el Joan en aquest cas, per un rescat. I aleshores la qüestió està en demostrar si aquests diners que reben per als suposats serveis d'intermediació o de consultoria són en realitat emmascaren, encobreixen el cobrament d'una influència política.
7: Però expliquem...
8: Només acabo. Sí. Vull dir que, efectivament, com deies tu al principi, aquesta mena d'escabatxina i l'acarnissament contra tot l'entorn del president Sánchez, de vegades amb més indicis, de vegades amb menys indicis, fa pensar que hi ha una campanya coordinada i organitzada de l'Ofer d'instrumentalització de la justícia per danyar-lo políticament. Però això no vol dir necessàriament que tots els casos de corrupció que van emergint a la superfície no tinguin cap base de credibilitat. N'hi ha uns que en tenen molt poca, com el cas de la seva dona, n'hi ha d'altres que en tenen més, com el cas Col, i aquest, a mi em sembla que, pel que en sabem fins ara, en té bastant, fa bastanta pudor de sucarrín.
7: Però permeteu-me, molt ràpidament.
1: Molt ràpidament.
7: Escolta'm,
1: que és mentida, però...
7: Perquè ens puguem entendre tots, que hi ha empreses de consultoria, com acaba de dir l'Ot, que et diuen, escolti'm, jo vull accedir, per exemple, amb una ajuda de la Generalitat per oferir un servei equits o perquè vaig a fer un projecte de sostenibilitat i vull adaptar la meva empresa en aquesta, a la sostenibilitat i ambientalment de forma correcta. Això és indiscutible, sí, és legal, sí,
8: existeix,
7: i és ètic.
8: És la
7: de lo que estem parlant, no estem parlant d'això, vale? Que és el que va intentar fer Zapatero a la Comissió d'Investigació explicant-ho al Congrés. De lo que estem parlant és de si hi ha algú que contracta Zapatero perquè aquesta persona té accés directe a la presidència del govern i que li diu, escolta'm, ajuda'm perquè el meu avió es queda parat a Barajas i per tant jo deixo de facturar i a canvi de que tu em aconsegueixis, en vez d'anar com qualsevol empresa d'aquest país a través de l'ICO, a través d'un banc, el govern em dona a mi uns diners i jo d'aquests diners a tu te'n dono una part. Això és,
36: estem parlant de crèdits.
7: I es diu tracte de favor.
1: Què dius, Armin?
36: El matís és important. Estem parlant de crèdits. Estem parlant de crèdits. O sigui, els 400 i pico milions d'euros es van tornar. En el cas de Plus Ultra, els 53 milions no s'han tornat. De fet, en aquests moments hi ha una negociació de la CEPI, per tant, del govern espanyol, amb aquesta companyia, per tal que retorni aquests diners. Què ha fet aquesta companyia amb aquests diners? Entre altres, augmentar la flota, perquè en aquests moments té 7 avions.
1: Aviam.
36: I continua operant. Però els diners no s'han tornat, els 53 milions. Eren ajudes, eren en crèdits amb interessos, i no s'han tornat.
7: I ell en va cobrar una part, d'aquí. Armin.
36: Això és el que està investigant.
1: Un segon.
36: L'UDEF en aquests moments, amb aquesta operació que està oberta.
1: Per cert, que d'aquí uns moments tornem també el tema Jonathan Andic, també perquè amb això que explicàvem de per què en cas que també volem trobar explicacions. Saps què vull dir? Una cosa és la part de successos i l'altra és la part econòmica.
19: Tota l'estructura empresarial i
1: econòmica. Això mateix. Amb una persona que en sap molt d'aquest tema i serà d'aquí uns minuts. Per abans, hola, PTT, què tal? Bon dia. Jordi de Planell.
3: Hola, bon dia.
1: Avui hem vist una abraçada històrica en aquest estudi entre Joan López Alegre i Jordi de Planell.
19: I molt sentida, eh?
1: I molt sentida.
7: I dimarts que vens en farem una altra quan estiguem a la conference.
3: No cal.
7: Sí que cal.
1: La conference és aquesta competició...
3: Anar a jugar contra els tercers de la Lliga Búlgara.
7: Fantàstic. Ho trobo una gran idea.
1: Per cert, que tots dos això us costarà un dinar, però en fi, perquè vaig dir que...
3: El pagarem encantat.
7: Sí, va, sí. Està tot pagat.
1: Aviam una cosa, Jordi de Planell. Aviam, ara ens explicava per sobre el Jordi d'Armenteres el cas Plus Ultra. La gent no n'és ensenyada, com sempre m'agrada dir. Això del cas Plus Ultra, exactament, quan comença tot i què és exactament tot això...
3: Això ho investiga la Fiscalia Anticorrupció perquè sospita que aquests 53 milions d'euros en crèdits que el 2021 atorga el govern espanyol a la companyia aèria Plus Ultra en realitat van servir per blanquejar diners procedents del règim veneçolà de Nicolás Maduro, perquè Plus Ultra...
1: Perdona, Nicolás Maduro.
3: Sí, sí, apareix aquí
1: l'equació. Passen les notícies al món tan ràpid que ningú ens en recorda que Nicolás Maduro, presumptament, fins que no es demostri el contrari, està en una presó de Nova York. Sí, no sabem res mateix, amb un xandall Nike. Efectivament, que porta Marco Rubio, també, ara. Perdó, endavant, Jordi, disculpa.
3: Doncs bé, la sospita de la Fiscalia Anticorrupció és que aquests diners s'haurien fet servir no per sanejar els comptes de la companyia aèria, sinó per pagar deutes pendents o negocis que hi havia en marxa amb la dictadura veneçolana. Per què? Perquè bàsicament tenia tres destinacions plus ultra, i la més important era precisament Caracas, a Venezuela. I això com s'enllaça amb José Luis Rodríguez Zapatero? Doncs perquè una de les persones que està investigada en aquesta causa és Julio Martínez, un amic personal de Zapatero amb qui van a córrer tot sovint. De fet, els hem vist recentment en fotografies que han publicat digitals de Madrid. Aquest home és l'administrador únic d'una empresa que es diu Análisis Relevante. Aquesta empresa, Análisis Relevante, facturava a la companyia Plus Ultra. Vale. Ell feia d'assessor del que es diu en castellà conseguidor de la companyia Plus Ultra per gestionar-los contractes, negocis, etc.
1: Això a l'amic de Zapatero, eh?
3: Això a l'amic de Zapatero, Julio Martínez, a través d'Análisis Relevante. Vale. Què passa? Que les filles

0: empresa. Quan es posa en marxa l'operació per aclarir si realment el rescat de Plus Ultra va servir per blanquejar diners del règim veneçolà, entren l'11 de desembre a casa de Julio Martínez. I a casa seva hi troben un ordinador amb un esborrany. I aquest esborrany era una espècie de contracte que determinava que si ell aconseguia el rescat de Plus Ultra per part del govern espanyol, s'emportaria un 1% de comissió de l'import d'aquell rescat. I això és el que fa sospitar a l'UDEF que aquest home, en realitat, va aprofitar la sentència que pogués tenir el govern espanyol a través de Zapatero per gestionar el rescat de Plus Ultra. Aquests són, insisteixo, els indicis que l'UDEF posa al damunt de la taula. Tot això s'haurà d'anar corroborant en seu judicial, perquè a vegades del que l'UDEF diu en un informe a la realitat hi ha un salt abismal.
1: Sí, tot sovint, de fet.
2: Sí. Estem parlant de 530.000 euros, que hi ha dies que jo no els guanyo.
3: De comissió.
2: De comissió. Dius,
1: també et dic una cosa, bueno,
4: i a mi que em sembla poc, sí. Tot
1: què? Sí.
4: Que em sembla poc,
1: sí.
2: Bueno, jo et felicito
4: no per la quantitat dels diners, però sí que és veritat que estem parlant
1: dius, mig milió d'euros, no, i dius, carai,
4: però d'un expresident del govern imputat per mig milió d'euros, tens la sensació de que surt molt, no?
0: Sí, ell en 5 anys, Zapatero en 5 anys factura a Análisis Relevante, l'empresa de Julio Martínez, 460.000 euros i les seves filles a través de l'altra empresa 200.000 euros
4: en 5 anys.
0: En 5 anys.
5: Home, a veure, hi ha una reflexió annexa a tot això, perquè evidentment...
4: I mentrestant, diguéssim, la llei de regulació de lobbies està allà aturada al Congrés.
1: Sine die.
5: I lo que te rondaré, Morena. El concepte és que jo reflexió annexa a això, eh? O el president Sánchez mereix això i nosaltres no ens el mereixem amb ell de president, o el que no ens mereixem és una justícia que actua com a braç polític, perquè veritablement tot això o sona a una podrimenta espectacular d'un personatge que havia arribat al capdamunt de la política espanyola amb la promesa de la netedat i de, recordem, ja arriba amb una moció de censura precisament pel cas Bárcenas i com tot plegat esquitxa a Mariano Rajoy. I per tant, aquí hi havia una promesa de netedat que recordem que al Màxim Huerta li va costar durar, em sembla que no sé si ni dues setmanes de ministre per una regularització fiscal o una qüestió molt tècnica, és a dir, la promesa era molt elevada i finalment, passats uns quants anys, gairebé dues legislatures, la sensació d'esquitxada general de porqueria és molt important. Per tant, si això es correspon amb el que ha passat, és molt gros, i jo crec que això, igual com deien que havia de perseguir el PP, doncs haurà de perseguir el PSOE durant bastant de temps, o tenim una justícia que actua com a braç polític amb un entorn que han anat per terra, mar i aire, a per ell, a per tot el seu entorn de la baix. Hem viscut a Espanya, o d'altres maneres, diguem-ho tot, en els últims anys, i es va denunciar des de Catalunya, i el PSOE no li feia molt de cas, la idea de les policies patriòtiques, que aquí... company, en té bon coneixement, i de com actuen com a braç polític, i també hem viscut en un entorn on hi havia sales del Suprem que el PP deia que controlava per la part del darrere. Per tant, jo no ho sé, però en tot cas, fa uns anys també Pedro Sánchez va dir la fiscalia de quien depende, jo li diré, pues de ti del tot no. Perquè ara tenim una fiscalia anticorrupció que està encapçalada per aquest senyor Alejandro Luzón, que és aquell que vam veure fa unes setmanes al·lucinant amb els diàlegs amb Ábalos, amb la Jessica, amb el germà de Coldo, és a dir, tot aquest món sòrdid, directament.
1: Sòrdid,
5: i que si a més és corrupte, doncs tenim la combo genial, perquè una marca política, concretament la de Pedro Sánchez, quedi tocadíssima.
1: És que clar, és que Pedro Sánchez té en aquests moments, o sigui... Si ara fessin allò que fa La Vanguardia, que tant m'agrada...
4: La galàxia,
1: la galàxia aquella. És a dir, és la guerra de les galàxies, perquè té aquí al mig ja Sánchez, però té la dona, el germà, el que va ser els dos homes claus en el seu entorn.
6: La dreta i la esquerra.
1: I Santos Cerdán. L'expresident, que se l'estima, José Luis Rodríguez Zapatero. Vull dir que, clar...
4: Un panorama?
1: No, el panorama és panorama per matar.
2: Jo crec que hi ha una pregunta per això, que, a banda de la corrupció, hi ha una pregunta que ens hem de fer, que jo crec que té importància política, que és quin és el pes que ha tingut els negocis de Rodríguez Zapatero a la política exterior del govern espanyol des de l'any 18 fins aquí? En el paper amb Venezuela, amb Cuba, en el link entre Venezuela i Xina, Huawei, etc. Quina és la importància que té la influència de Zapatero i el que ell podia guanyar de diners a el que ell li deia a l'orella de Sánchez i com això ha influït a la política exterior d'Espanya. I aquesta és una pregunta que per mi és important.
1: El Deble volia dir alguna cosa, Jordi, digues.
0: Sí, dues coses molt ràpides. La primera, qui acaba

0: Provant el rescat de la Sèpia Plus Ultra és José Luis Ábalos. Veurem, perquè en aquell moment ell era el ministre de Transports.
1: Que va rebre tant, la Delphi.
0: Exacte. Per tant, veurem si ell també acaba investigat en aquesta causa. Punt 1. I punt 2. I és el segon cop que s'intenta qüestionar el rescat d'una companyia. Abans parlàveu també del rescat d'Aire Europa. El jutge Juan Carlos Peinado ja ha intentat en més d'una ocasió imputar la dona del president del govern d'Espanya, Begoña Gómez, en el cas del rescat d'Aire Europa. Per què? Perquè Begoña Gómez s'havia reunit amb Javier de Hidalgo, l'amo d'Aire Europa, en l'època de la pandèmia, perquè una de les filials d'Aire Europa va patrocinar una activitat d'una entitat presidida per Begoña Gómez, que era l'Africa Center. I a partir d'aquí es va voler establir un lligam entre aquest patrocini i el rescat d'Aire Europa. L'Audiència Provincial de Madrid ha tancat ja 3 vegades la porta a investigar el rescat d'Aire Europa perquè considera que les coses van fer com calia, i ara que s'ha tancat aquesta porta, sembla que se n'ha obert una altra, que és la de Plus Ultra i José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Tot això, la gent, que no sap res... O sigui, en general, la gent no sap res, es munta aquí un fangar que passa el que passa.
3: Crea un relat.
2: Correcte.
3: Al voltant del president del govern.
2: Totalment.
4: És que el Toni feia aquesta reflexió de si Pedro Sánchez té un problema molt greu per la quantitat de casos de corrupció al seu voltant, o és que la justícia espanyola té un problema molt greu pel grau de politització i instrumentalització que hi ha al darrere. Hi ha una possibilitat alternativa, que és que totes dues coses siguin veritat. Sí. No dic que sigui el que passa, però que tot és possible que vagin les coses simultàniament. Que tant hi hagi hagut un problema de corrupció bastant estructural durant la presidència de Pedro Sánchez, com que el grau de politització, els informes i les llacunes metodològiques i els informes barroers en què tan sovint incorre l'UDEF com a policia gairebé més política que no tècnica, que ho acabin embrutant tot. I aquest és el problema principal que té la justícia espanyola, que és la pèrdua d'autoritat i de credibilitat absoluta com a actor vàlid per escatir què ha passat o què no ha passat en casos de corrupció que tenen a veure amb el sistema polític. A mi m'agradarà molt saber, acabi com acabi el cas de Zapatero, acabi com acabi el cas de la dona de Pedro Sánchez o el cas del germà o tota la resta de la constel·lació de casos que hem anat dient, m'agradarà molt veure el grau de credibilitat que tindran les sentències entre el públic. Llavors, jo no sé si Pedro Sánchez sobreviurà això en les pròximes eleccions o no,
5: clar,
4: però el que jo crec que està clar és que si la pluja continua d'una manera tan grollerament instrumentalitzada tant per part de l'oposició com per part de la pròpia justícia, per més indicis que hi hagi, ho acabaran neutralitzant el sentit que té.
5: Però fixa-t'hi, parlem molt i es critica molt i ara està molt de moda dir el règim del 78 s'ha mort, etc. Però en realitat, tant en el seu moment el PP com ara el PSOE sempre han intentat controlar la justícia, i han intentat controlar la justícia precisament per evitar... En el seu moment suposo que, per exemple, Rodrigo Rato acabés a la presó, o que ara Cristóbal Montoro estigui investigat, o que exconsellers d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, com Alberto López Viejo, com Granados, estiguin actualment a la presó, com exconsellers de la Comunitat Valenciana, estic citant casos del PP. I segurament això fa que el PP en el seu moment digués, ostres, hem d'intentar controlar això perquè aquesta gent, els jutges, entre cometes, se'ns escapen. I el PSOE ha fet... El PSOE ha fet... exactament el mateix, i per això en aquests moments el fiscal general de l'Estat, per un intent de control de la justícia, vale, ha sigut condemnat per intentar mediatitzar la justícia, per utilitzar la justícia al seu favor. Però clar, només una reflexió, què passa?
4: En un cas en què no es va veure ni una sola prova.
5: Que perquè és el germà, perquè és la dona, perquè és el secretari d'organització, que no és la mà dreta i la mà esquerra, és la mà dreta i la mà dreta que ve després. L'altre secretari d'organització, l'expresident del govern, que és el seu mentor, perquè veureu, Sánchez és un destilat del Zapatero, així és de clar, políticament parlant.
4: No és?
5: Sí. És el seu mentor.
4: Jo et compro la reflexió de fent.
5: Escolta'm,
4: no és el seu mentor.
5: Què passa?
4: No, la
5: pregunta, Maria, igual Zapatero, que et feia la pregunta de la política exterior, l'altra pregunta és què passa? Que perquè són persones de l'entorn personal i després polític del president Sánchez, no se'ls ha d'investigar i tenen que tenir dret a la impunitat?
4: No, però
5: doncs
4: quan
5: ja
4: se'ls demanin,
5: doncs ja
4: se demanen a la dona del president del govern per un cas menor d'una falta administrativa.
5: Què vol dir un cas menor? Perdona,
4: Perdona.
5: Disculpa. I en aquí hi ha gent, jo estic a la privada, però en aquí, en aquesta taula, com a mínim, jo en recordo dos que estan a la universitat pública. Vale? De veritat algú creu que una persona que no té ni tan sols un batxillerat acaba tenint una càtedra en una de les universitats que crec que és la que té més alumnes d'Espanya i de les que té més pressupost? Això la Laura ho podrà, sabrà més els números que jo. Així és perquè sí. Algú creu que el rector d'una de les universitats més grans d'Espanya vindria a casa de qualsevol persona que tingués l'ESO i li donaria una càtedra, per Déu del cel? De què estem parlant?
0: Una càtedra, Joan, no remunerada, per cert.
5: Sí, vale, però...
0: No, ho dic a l'hora de parlar de malversació de fons públics.
5: Que te senta amb CaixaBank, que te senta amb Real, que te senta una sèrie de gent que a mi no em rebarà amb ma puta vida.
0: I també...
4: 24 anys de presó que li demana l'acusació popular.
0: I també hi ha la paradoxa aquella del que va passar, per exemple, amb Rajoy, que va contractar dues persones a sou de la presidència del govern d'Espanya perquè acudessin al seu pare quan era president del govern espanyol. I, en canvi, allò no es va investigar.
5: Perquè, mira, Charles de Gaulle li feia portar a la seva dona la comptabilitat de què gastaven a l'Elisi i tot el que era personal ho tornava. I ben fet que feia.
4: Sí, jo ja et compro que hi ha un problema... Perdó.
1: No, fes.
4: Jo ja et compro que hi ha un problema de... que hi pot haver un problema de corrupció i que hi ha molts indicis en molts d'aquests casos. L'únic que dic és que em sembla igualment evident que hi ha una desproporció en la reacció judicial que clarament està condicionada per objectius polítics, perquè tant en el cas de la dona de Pedro Sánchez s'ha vist desproporció, indicis, hi hagi indicis o no, com en el cas del fiscal general de l'Estat també s'hi ha vist desproporció perquè en tot el procediment judicial no es va veure ni una sola prova sòlida, com en el cas de Santos Terdán, per més pudor de socarrim que faci, encara hi ha molt poca consistència i a més de ser persones claus en l'entorn del president del govern espanyol, són persones claus en un aspecte concret de l'obra de govern del president espanyol, que és la relació amb l'independentisme.
2: Aviam, són les 10 i 9 minuts, vaig obrint a la publicitat i tornem al tema antic, que aviso. Quedeu avisats.
6: Tenim més teca.
2: Què?
6: Tenim més teca.
2: Hi ha la Laia Colomer, que s'acaba la roda de premsa de l'Alicia Romero amb els pressupostos.
6: Pobre Alicia.
2: I pobra Laia. Un segon, sisplau.
7: RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Filla, quan era el teu aniversari?
9: Un altre cop, papa?
8: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
10: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
11: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
12: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
13: Descobreix l'Omoda nou SXA, Omoda Jaeco, M Automoción,

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masachs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masachs, especialistes en naus industrials.
2: Estic venent casa meva i no me'n surto.
3: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: La gran festa de la rumba arriba aquest estiu al Bars Festival. Els Gypsy Kings de Nicolás Reyes i Los Manolos actuaran plegats en un concert on la rumba flamenca i catalana, les guitarres i el ball seran els grans protagonistes.
6: El 30 de juny vin al Poble Espanyol a celebrar la rumba més històrica. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival. Quedan las amigas para...

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Mándalo al tubar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
4: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
5: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
6: RAC 1. Tots som 1.
7: Avui, a la tertúlia, amb l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i els periodistes Isabel García Pagán, Toni Aire i Ot Bou. A l'ull de poll, Laura Rossell.
8: Érem molt feliços quan a les 9 del matí començàvem aquesta tertúlia parlant dels pressupostos, i jo crec que
9: no,
8: el president de la Generalitat i el president d'Esquerra Republicana deuen estar ara ballant la conga del Jalisco, sí, sí, amb aquestes dues notícies d'última hora, tenint en compte que tapa o eclipsa tot el debat que podria haver-hi, que segurament hi haurà, sobre el tema dels pressupostos. Però és que la notícia que fa una estona publicava La Vanguardia de la Maica Navarro sobre la detenció del fill d'Isekandich per possible homicidi de son pare, i, evidentment, també la notícia de la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra han sacsejat, evidentment, qualsevol redacció d'aquests moments a tot el país, a tot Catalunya. Hem sabut la part, diguem-ho, de la crònica més de successos i estaven debatent i comentant el tema econòmic. La Maite Gutiérrez és periodista a La Vanguardia, especialitzada en informació econòmica. Hola, Maite, bon dia, moltes gràcies.
10: Hola, Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Ens pots explicar, Maite, la importància d'Isaac Andic i de la seva fortuna?
10: Bueno, Isaac Andic, com tots sabeu, era el fundador de Mango, però era la seva ànima, també. O sigui, tot el que ha aconseguit Mango ha estat per ell. Era com la persona que dictava els objectius que la companyia havia d'assolir, no? I la veritat és que ell va trobar un molt bon company de viatge amb el Toni Ruiz, per això el va fer també accionista, i formàvem un tàndem molt bo. Un era la persona que tenia la il·lusió i els projectes, i l'altre era, pues, el comandant que el necessitava per Mango, no? I la fortuna, bé, ja ho sabem tots, era la primera fortuna de Catalunya, era una persona, pues, molt, molt especial.
8: Ja. Mentre era viu, l'Isaac, quin rol jugava son fill dins de Mango, Jonathan?
10: Bueno, Jonathan tenia un rol molt destacat dins de Mango. Ja sabeu que durant un temps van intentar que assumís la direcció general. Això ja se sap, no va sortir bé. Va ser quan va cridar el Toni Ruiz primer com a director financer i després el va promocionar a director general i després a conseller delegat. Però el Jonathan Andic portava la direcció de la part de Mango, de la moda masculina, i és un segment de Mango que evolucionava molt bé. O sigui, tenia una posició destacada dins de Mango i un rol important.
8: Es coneix quina relació tenien realment?
10: Amb el seu pare?
8: Sí.
10: Vols dir? Bé, el que es comenta és que tenien una relació normal i cordial. I tenien una bona relació també de feina, o sigui, no hi ha cap indici, almenys que hagi transcendit, que digui que tenien una mala relació.
8: Es postulava ell com l'hereu?
10: Jo crec que l'Isaac feia temps que portava preparant la successió de Mango, i l'Isaac Andic tenia molt clar que volia separar la propietat de la direcció. I tota la família ho havia assumit, que una cosa era la propietat i una altra cosa era la direcció empresarial. O sigui, això no ha estat cap sorpresa, que ells, els tres fills, quan va morir l'Isaac Andic, van rebre el 95% de Mango, s'ho han repartit a parts iguals. El Jonathan es va retirar de la direcció de Mango Man, de la moda masculina, i ha assumit un rol de propietari, d'accionista. Era el que ja estava pactat prèviament, ja ho tenien preparat. O sigui, no hi havia postulació. Ja havien quedat que la transició seria així.
8: Tu n'has parlat i n'has escrit sobre el tema de la famosa herència. S'ha parlat sobre una estiria ronça entre i fare i fill pels diners. Això era així o és una falsedat?
10: El que ha transcendit és que tot estava blanc sobre negre en el testament que l'Isaac Andic ja tenia preparat i que no hi havia hagut sorpreses sobre la transició ni de l'herència ni de la propietat. O sigui, tot s'ha fet d'una forma molt controlada.
8: Ara ja no té cap paper el Jonathan Andic dins de la societat?
10: Dins de Mango ell no té un càrrec corporatiu, però sí que ell presideix el holding que engloba tant la patrimonial de la família Andic com la societat amb la que controlen el 95% de Mango. Quan va morir l'Isaac Andic, els tres fills es van repartir els càrrecs dins de les diferents societats que engloba el holding. Però sí que és cert que el Jonathan presideix la principal, la matriu de tot el grup. O sigui, ell ara mateix és accionista i forma part del Consell d'Administració, és vicepresident també.
8: Aquí hem dit que no, per unanimitat, però tu consideres, Maite, com a experta en la matèria econòmica i a més experta en la matèria de la marca, si tot aquest escàndol pot tenir conseqüències a nivell reputacional i econòmic per Mango?
10: Això és molt precipitat de dir-ho. El que sabem fins ara és que durant l'últim any, el primer sense l'Isaac Andic i amb la investigació oberta, Mango ha assolit uns resultats rècord, tant de facturació com de beneficis, i de fet han fet molts projectes. Llavors, fins que no tinguem les dades del primer semestre, no podrem fer una valoració. Una cosa és el que sortia als mitjans i una altra és el dia a dia de la gent que va comprar roba. No sé si tenen present a cada empresa pues, les vicissituds que tenen, no? El que saben ara mateix és que no ha passat factura. El que passi d'aquí, pues, haurem de fer una anàlisi amb les dades a la mà.
8: Evidentment, aquí et dic una altra cosa, que és que la gent que habitualment pot comprar la marca de Mango, que va comprar la marca de Mango, segurament tota aquesta història... doncs mira, un especial del Crims del Carles Porta i avall que fa baixada. En fi, ho veurem. Maite Gutiérrez, periodista de La Vanguardia, especialitzada en grumia. Moltes gràcies per il·lustrar-nos i fins aviat.
10: Vinga, a vosaltres, adeu.
8: Que vagi bé. Són les 10:20. Bueno, pues mira, això. Espera't. Laia Colomer, bon dia.
9: Hola, bon dia.
11: Veure.
8: Què?
9: Doncs mira, aquesta roda de premsa de la consellera d'Economia, Alicia Romero, per presentar l'acord de pressupostos amb Esquerra, que ja ha acabat, ha donat el detall, la lletra petita d'aquest acord amb els republicans, i podríem comentar una mica què és el que no sabíem fins ara, perquè, com hem anat explicant en els últims dies, ja s'ha anat coneixent a grans trets el nucli dur d'aquest acord. Per exemple, ahir es va presentar, no?, la línia orbital ferroviària que ha de connectar doncs des del Maresme fins al Garraf sense passar per Barcelona, també el Consorci d'Inversions per executar totes les inversions que l'Estat ha de fer a Catalunya. També ahir coneixíem, no?, que el govern i els republicans han pactat que Catalunya tingui més presència al Consorci de la Zona Franca, o bé també doncs dotar amb més de 500 milions d'euros extres l'agència tributària per anar-la musculant per aconseguir doncs que d'aquí uns anys pugui recaptar tot l'IRPF. Hem conegut doncs altres detalls que també inclou l'acord. Un d'ells, precisament relacionat amb el finançament singulars, recordem que fa només 3 mesos va ser precisament la pedra que va fer que no es pogués assolir l'acord de pressupostos entre Esquerra i el govern. Doncs bé, en aquest acord, 3 mesos després, com dèiem, desapareix allò que demanava Esquerra, aquest compromís del govern espanyol perquè la recaptació de l'IRPF sigui una realitat, però sí que diu que deixa per escrit aquest acord que durant la tramitació parlamentària parlamentària al Congrés dels Diputats, que ara ha de començar pel model de finançament que es va presentar a principis d'any, doncs intentar que durant aquesta tramitació parlamentària s'incorporin tots els canvis legislatius que hi ha d'haver perquè l'Estat traslladi a la Generalitat, faci el traspàs d'aquestes competències en recaptació d'impostos. Això és el que diu la lletra petita d'aquest acord.
8: Perdona, Laia, has dit intentar...
9: Treballar. L'acord concretament, literalment, diu que treballaran perquè aquesta tramitació parlamentària al Congrés que ara ha de començar, perquè el model de finançament, recordeu aquest model de finançament que a principis d'any va presentar quan encara era ministra Maria Jesús Montero, que ampliava, no, els recursos que l'Estat donava a les comunitats autònomes, ara això està encallat al Congrés dels Diputats, ha de començar aquesta tramitació i veure, que això també ho haurem de veure, si té la majoria perquè s'aprovi al Congrés dels Diputats. Doncs bé, durant aquesta tramitació parlamentària, el que diu l'acord entre el govern i Esquerra Republicana és que treballaran perquè durant la tramitació parlamentària s'incorporin a través d'esmenes tots els canvis que hi ha d'haver perquè l'Estat traspassi a la Generalitat les competències en recaptació d'IRPF. Això és el que diu d'aquella exigència d'Esquerra fa 3 mesos que deia que demanaven un compromís del govern espanyol, de Pedro Sánchez, perquè es comprometés públicament en què la Generalitat recaptaria l'IRPF. Ara, 3 mesos després, hem passat a que literalment l'acord diu això, que treballaran tant Esquerra com el govern per fer possible que durant la tramitació del finançament del model de finançament doncs també s'incorpori el traspàs de competències a la Generalitat per poder recaptar l'IRPF i també altres impostos que en un futur hauran d'arribar. Més coses que diu aquest acord de pressupostos, per exemple, un altre dels temes que n'hem parlat molt, el tema de la governança del sistema aeroportuari de l'aeroport del Prat. Recordem que Esquerra demanava que la Generalitat tingués pes en el poder de decisió del sistema aeroportuari del país. Doncs què han acordat en aquest acord? Primer de tot, crear una autoritat aeroportuària de Catalunya, això ja se n'havia parlat molt. També crear un òrgan bilateral entre les dues administracions, és a dir, entre la Generalitat de Catalunya i el govern espanyol per coordinar aquesta governança. Aquest òrgan bilateral s'hauria d'aprovar en una futura comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat, no a la que es farà demà a la tarda a Madrid, sinó en una futura, perquè han d'acabar de parlar entre la Generalitat i l'Estat com ha de ser aquest òrgan bilateral i també doncs elaborar un pla estratègic sobre com es vol que sigui tot el sistema aeroportuari de Catalunya. Això pel que fa a aeroport, hem parlat de finançament i una altra pota que també inclou l'acord que fins ara no n'havíem parlat i que ara doncs està molt en boca de tothom per totes les protestes de mestres i professors d'aquestes setmanes. L'acord també inclou una partida de 400 milions d'euros per millorar les infraestructures a les escoles del país. La consellera ha recordat que encara hi ha 1 miler de barracons a tot el país. Per tant, s'han acordat aquests 400 milions d'euros extres per millorar la infraestructura i li hem preguntat, perquè clar, l'acord no inclou totes les demandes que estan explicant, que estan reivindicant aquestes setmanes als mestres, com per exemple l'augment salarial. Li hem preguntat a la consellera què passa amb això, si aquests pressupostos hi haurà marge per si la consellera d'Educació Esther Niubó i els sindicats arriben a algun tipus d'acord, i el que ha dit Alicia Romero és que efectivament tots els pressupostos durant l'any poden anar canviant perquè passen coses inesperades i per tant s'han de retocar algunes partides, i el que ha dit Romero és que si finalment s'aconsegueix un acord entre Educació i els sindicats, encara que el projecte de pressupostos que s'aprovarà segurament a finals d'aquesta setmana no ho preveu, sí que hi haurà marge doncs per fer el retocs que convinguin per incloure segurament no les demandes de màxims que demanen els sindicats d'educació, però si s'arriba a un acord sí poder ajustar-ho amb el pressupost d'aquest any.
8: Pla estratègic, òrgan bilateral... I calés quants?
9: Això s'haurà de veure com s'aprova el projecte final. Falta, no, la signatura amb els comuns. Segurament divendres el Consell Executiu aprovarà el projecte de pressupostos després de l'acord amb els comuns i veurem finalment quants milions d'euros sumen tot plegat, però el que sí que veiem aquí entre l'acord d'Esquerra Republicana i el govern és que moltes de les coses que han pactat depenen directament del govern espanyol o del Congrés dels Diputats, ja sigui com amb la línia orbital, el consorci d'inversions que ja va quedar enrocat fa unes setmanes al Congrés dels Diputats, com també tot el tema del finançament singular, model de finançament, recaptació de l'IRPF, són coses que el govern de la Generalitat i Esquerra han pactat, però que no depenen directament d'ells, sinó que s'hauran de negociar a Madrid i tot indica que hauran de suar de valent perquè tots els partits que conformen la majoria que va donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, no tots veuen amb bons ulls totes aquestes mesures.
8: Vergi màrtir la santa paciència de Laia Colomer d'aguantar d'això i d'explicar-nos avui aquí al Món RAC1. Qualsevol cosa més, Laia, ens ho expliques, eh?
9: Perfecte, fins ara.
8: Fins ara. Per cert, hola, Montse Martí, la cap d'Economia de RAC1. Bon dia, Montse.
11: Hola, bon dia.
8: Bon dia. Tenim comunicat, no?
11: Sí, tenim un comunicat de la família d'en Dic sobre la detenció aquesta que sabíem a primera hora de Jonathan Antic per la mort del seu pare Collbató. El comunicat és molt breu, diu: portaveus autoritzats de la família en Dic volen transmetre que Jonathan Antic està declarant ara mateix en el marc de les diligències de l'accident del 14 de desembre del 2024, i també diu, afegeixen que en aquests moments no poden afegir molt més perquè diu hi ha un secret de sumari i la col·laboració, insisteixen, ha estat i sempre serà màxima de la família en el marc d'aquestes diligències. Recordem que no és el primer comunicat que fa la família d'en Dic en tot aquest procés, sinó que n'ha fet anterior, sempre ha dit que respectava les decisions policials i que col·laboraven des del primer moment amb les autoritats competents. També recalcava la importància que tot aquest procés arribés fins al final, i en algun comunicat anterior també es parlava de finalment es demostrarà, deien, la innocència de Jonathan Andic. Aquest comunicat és més breu que els anteriors, insisteixen en això, que en aquests moments està declarant en el marc de les diligències de l'accident a Collbató, i que no poden afegir massa més perquè està tot plegat en secret de sumari. Recordem que les comunicacions de la família Andic, de la família d'Isaac Andic i de la marca Mango, es van separar en el moment de l'accident. Hi va haver aquesta separació de comunicacions. En rebem una part de la marca per una banda i la part de la família la rebem per una altra. Per tant, es van separar aquestes comunicacions, i aquí insistim, és un comunicat de tota la família, en Dic, no de la marca.
8: Molt bé. Moltes gràcies, Montse. Qualsevol novetat ens ho fa saber.
11: A vosaltres.
8: Gràcies. 11:15 del matí. Ara tornarem a parlar dels pressupostos. Un instant.
6: RAC 1.
12: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
13: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
14: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
13: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
14: Si busques el millor, recorda.
13: Només Daikin és Daikin.
15: Hola, com va?
16: Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament estava mirant a internet.
15: Mira, millor pregunta a la teva infermera.
17: Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, millor pregunta a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
18: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
19: I què?
18: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
19: Oh.
18: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
20: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
21: Perdona, al centre?
22: Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris? Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
23: L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
24: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
25: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
1: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
2: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
2: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
1: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
3: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
19: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
6: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web. Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
26: El que encara no has escoltat
27: i segur que t'agradarà.
6: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
28: Per triar i remenar.
29: Amb tot el contingut dels programes.
30: I també els podcasts originals de RAC1.
31: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
6: I som tots.
32: Més fàcil.
33: Més directe.
32: Més intuïtiu.
6: Més RAC1. Tots som un milió.
34: El perquè de tot plegat.
8: 10 i 34 minuts. Veira, que estaràs content, Toni Aire, que hi ha pressupostos.
35: Molt, molt, molt. Com ahir semblava o escenificaven els d'Esquerra Republicana quan sortien del Consell Nacional, que déu-n'hi-do, avui quan sortia la consellera Alicia Romero, que ha dedicat els primers minuts a dir que Esquerra Republicana és exigent, que t'ho hagi de dir el negociador, déu-n'hi-do, també. Li podia haver explicat ahir als del Consell Nacional d'Esquerra, que va costar una mica, però no, jo veia que sortien alguns rient i em venia al cap aquella imatge, no sé si us en recordeu, el 2010, va haver-hi campanya electoral i va haver un conseller de José Montilla, Joaquim Llena, que era conseller d'Agricultura, que davant del logo de CiU, que llavors era com una espècie d'emoticona que somreia, deia, amb la que està caient, de què rieu, gilipolles? Va dir literalment. I el concepte és que Montilla...
36: Aquestes van ser les paraules?
35: Sí, literal. Montilla va haver de demanar disculpes. Jo, sense el gilipolles, sense l'insult, però sí que sovint veig aquestes escenes públiques de polítics rient en moments d'aquests i em pregunto de què riuen. I en aquest cas jo crec que riuen de la gent, perquè el pacte és, clarament...
8: Però és a dir, després... Xavier Mena.
35: Sí, sí, el Mena.
36: És que has dit Joaquim Llena.
35: Llena. No, Joaquim Llena. Joaquim Llena. Va ser Joaquim Llena, el conseller d'Agricultura.
8: D'acord. Joaquim Llena, conseller d'Agricultura. Sí. D'acord. Sí, tens tota la raó.
35: No, el concepte era aquest. És a dir, com riuen de la gent, perquè ara... Avui tu feies la broma, Jordi, o sigui, el gag de que havia quedat eclipsat això dels pressupostos. És obvi, és evident. Nosaltres periodísticament ho sabem, és a dir, passen coses tan grosses com això del fi de l'Andic o això del Zapatero, de la imputació, i això, doncs, desplaça en l'espai d'una tertúlia com aquesta on hem d'analitzar el fons de les coses, i demà els diaris passarà igual. No tindràs el mateix espai per analitzar el que ha passat amb els pressupostos que haguessis tingut si no hagués passat això. Per això dèiem nosaltres que segurament els hi ha anat bé, perquè si vas al fons de la cosa. Segurament hi haurà, i sempre en pactes d'aquests hi ha fites, més faltaria, no? És a dir, quan tu pactes uns nous pressupostos, a més, amb un context de bonança econòmica com el que diuen que vivem ara, amb les xifres macro, és obvi que hi haurà avenços, i això és positiu. Que hi hagi pressupostos és positiu, per això deies tu ara, estàs content? Sí, hauríem d'estar-ho. Per uns pressupostos que igual es comencen a aplicar ben bé quan s'acabi l'any, però bueno, en tot cas, per fi hi ha pressupostos el 2023, on hi haurà, perquè ara també els comuns han de fer el número espero, fins al dia que es facin la foto ells, de tot plegat. Però la distància és tan sideral entre el que van vendre en un dia a propòsit del que ells exigien per investir dos presidents, Sánchez i Illa, en el cas d'Esquerra Republicana, i van elevar tant la nota durant aquests mesos i tot el temps que portem sense pressupostos per dir que si allò no es complia, parlem de el concert o pseudoconcert, va anar avançant, després de l'IRPF, tota de coses que s'han quedat pel camí, que ara, quan ahir es fa l'escenificació aquesta de si l'orbital, es diu orbital, no? La línia aquesta i tot plegat, jo no puc evitar de tenir aquesta sensació de que hi ha molta gent que ja creu que oficialment la política se'n riu constantment d'ells respecte del que ofereix i el que acaba, o el que promet i el que acaba oferint, i després que ens intenten vendre coses molt a l'estil Mourinho amb Teatro del Malo, perquè al final ara és això, és a dir, aquesta escenificació constant, ahir ja hi havia una foto prèvia, avui ja hi ha una altra, firmen coses que després qui dia passa any empeny, és a dir, si com generosament tindrem aquesta materialització del que ha sigut el que ens han venut com la peça estrella, que és aquest orbital, d'aquí quants anys eren? 20?
5: 2041.
35: 15 anys. Doncs què vols que et digui? Jo entenc molt la desafecció de moltíssima gent, entenc totalment la desmobilització del votant independentista, perquè és molt, molt decebedor, i ara, sí, això sí, sí que entenc que Salvador Illa, qui té un soci, té un tresor, doncs és evident que està en una posició en la que, evidentment, té altres socis, Esquerra Republicana i els Comuns, que no poden fer altra cosa que donar-li suport per conveniències de partit i d'espai polític, no tant de la gent, que per mi és el drama, el que genera molta desafecció. No?
8: Isabel García Pagán.
7: Jo crec que en aquest cas hem de separar la cosa, que és el pressupost, serà el projecte de llei que presentin divendres, de totes les litúrgies que hi ha hagut al voltant d'aquest acord de pressupostos. És efectivament allò que diem sempre, que la llei de pressupostos és la més important de cada any, però és la que menys interessa que habitualment. El que no tenim és com teníem abans, o que era tradicional, que es presentava al govern i al soci que podia votar aquest pressupost dient, i l'aportació de, en aquest cas Esquerra Republicana, són tants milions d'euros en aquestes partides i en aquests plans. Anem a pactes cada vegada més, que són compromisos en perspectiva. I amb Esquerra Republicana el que està passant últimament, efectivament, és que el que ja són actes de fe. I el pacte d'avui és una mostra, en part, no tot el pacte d'avui, tot el document, però sí, hi ha una part que són actes de fe, que han de recollir els actes de fe anteriors. Mm. O sigui, hi ha apostes que són clarament, que ja sabem, que veiem que són a llarg termini, però que són apostes que van clarament amb un objectiu també de posicionament electoral de cara a les municipals, com és la línia del tren orbital, que ja li podem dir quart cinturó ferroviari o com vulguis, diguéssim.
5: Tot ben vist.
7: O sigui, hi ha pactes com aquest que dius, i ahir quan es va presentar doncs ja tenies els alcaldes allà i segurament alcaldables dels dos partits, o sigui que Esquerra Republicana està fent una aposta per aquesta segona corona, intentant esgarrapar espai també a Junts en aquest espai, o com, per exemple, aquest pla de barris, de pobles de municipis petits, que també és per esgarrapar espai a Junts per Catalunya. O sigui, estan pensant en les municipals. I aquest pla de barris són 400 milions que per municipis petits segurament els hi farà molt de servei d'aquí a les eleccions.
5: Segur.
7: I després han d'arrossegar totes aquelles coses que han estat incomplertes però que no poden oblidar. I aquí és on entra aquesta litúrgia i aquest relat contradictori de si la línia vermella era el traspàs de l'IRPF i aquella línia vermella ens la vam petar, ara no podem dir que deixem de reclamar-ho, no? Llavors introdueixen. I ho estan introduint en el segon semestre es presentaran els projectes de llei al Congrés i llavors a través d'esmenes treballarem perquè entri, no la transferència, sinó la delegació de la gestió. Vull dir que anem retallant, vull dir que al final el negre sobre el blanc ho aguanta tot i no passa, perquè fins i tot recuperen l'aprovació de la condonació del deute del Fla, que fa dos anys i encara no s'ha complert, i està el Congrés allà esperant el seu moment. I tot és una mica així, o sigui, han de recollir les coses que ja han pactat i que no s'han complert, i que és això el que crec que més o menys venia el Toni a dir, diguéssim, que és que com que vas arrossegant tants compromisos incomplerts, doncs el teu relat es veu menys tingut al final, no? Perquè al final estem fent actes de fe. Ara, que és veritat que es necessitaven uns pressupostos per les conselleries, sobretot, que treballen en plans, diguéssim, no en les que treballen en inversió a llarg termini com la de territori. Les conselleries que treballen en plan necessitaven uns pressupostos per poder tirar endavant. És evident que aquests pressupostos seran pressupostos de legislatura, no del 2026, perquè probablement no hi haurà més pressupostos. També és veritat que Esquerra Republicana fa de les necessitats del PSC la seva virtut de dir nosaltres aconseguim coses i els altres no aconsegueixen, també, i que tots necessiten temps per les seves circumstàncies. O sigui, Salvador Illa ja li va bé allargar la legislatura, Oriol Junqueras necessita temps per resoldre la seva situació personal, tothom necessita temps, fins i tot Junts per Catalunya necessita temps, perquè si convoquessin unes eleccions ara tampoc no, el seu escenari tampoc no és l'ideal. Vull dir que al final ja va bé, diguéssim, que hi hagi els pressupostos.
8: Aquest matí comentava Isabel que hi ha una cosa que els va molt bé a tots dos, i és Esquerra Republicana. Ara, si haguessin unes eleccions anticipades, Esquerra Republicana, el primer que passaria és que Oriol Junqueras no s'hi podria presentar.
5: Correcte.
8: Aquesta és la primera.
7: Que
8: i la segona, que Salvador Illa, en aquests moments, tal com està el socialisme a Espanya, tampoc li interessa gaire per dir gens. Amb la qual cosa, ja va bé aprovar uns pressupostos amb aquesta situació.
7: Sí, el que passa és que tornem... O sigui, la desafecció, probablement, de part de l'electoral, l'electorat d'Esquerra Republicana, ve de que tu estàs pactant uns pressupostos o un document de pressupostos, perquè el pressupost posarà el que posarà, i totes aquestes coses que porten el pacte o el document no estan als pressupostos, que estan vinculades a actuacions del govern espanyol. Vull dir, és la primera vegada que s'aprovaran uns pressupostos a Catalunya oficiats per una comissió bilateral del govern espanyol. Que això ha de passar demà.
8: Sí, presumptament. Mm. Joan,
9: jo t'ho resumeixo,
8: Joan i Iot,
9: jo t'ho resumeixo en quatre titulars.
8: Bueno.
9: Titular 1, felicitats i una abraçada ben forta a Salvador Illa, que s'ha garantit la presidència de la Generalitat fins a l'any 2028. Un aplaudiment.
8: Ja la tenia.
9: Segon titular, res és més espanyol que la política catalana. El PSC i la molt independentista Esquerra Republicana han esperat el dia següent de les eleccions andaluses per no perjudicar a María Jesús Montero i anunciar un pacte que, si s'hagués anunciat abans, Moreno Bonilla o Gavira hi haguessin pogut sucar pa. 3. Com que no hem tingut els premis grans de la grossa, la condonació del FLA, el finançament, l'amnistia aplicada al 100%, anem a la pedrea. El tren orbital, dona'm el Consorci de la Zona Franca i no sé què més. I 4. No tots els pressupostos són obligatòriament bons. Preguntes. A resoldre el problema dels metges? No està clar, Esquerra Republicana ha tregat. A resoldre el problema dels mestres? No està clar, Esquerra Republicana ha tregat. Ho dic com a pregunta.
10: Jo crec que el president Salvador Illa i aquest govern han traït el sentit fundacional que ells mateixos amb Esquerra Republicana van donar a aquesta legislatura. Que és... És una legislatura molt difícil de parir, és a dir, és una presidència molt difícil perquè és el govern amb menys suport des del 1980, exceptuant el període en què el president Aragonès va governar en solitari. És a dir, és un govern profundament fràgil, és un govern presidit per algú que en el seu moment va decidir donar suport a la suspensió del seu propi càrrec i de la institució que governa. I això era tan... difícil de pair per bona part del gruix d'Esquerra Republicana, que fins i tot amb la promesa d'un nou finançament de la clau de la Caixa, de la sobirania fiscal i de la sortida del règim comú, que són exactament els termes amb què Esquerra Republicana va vendre l'acord, fins i tot així, el 45% dels militants d'Esquerra Republicana van estar en contra d'investir Salvador Illa. Per què dic aleshores que el president Salvador Illa ha traït el sentit de la legislatura? Perquè en el moment en què no tan sols és evident que Catalunya no sortirà del règim comú ni que es faran avenços en termes de sobirania fiscal i financera, sinó que, a més, la primera pedra de tot aquest procés de guanyar sobirania fiscal i financera, que és la recaptació progressiva de l'IRPF, queda descartat per a la legislatura, vol dir que el mínim del compromís en nom del qual el senyor Illa és president de la Generalitat s'incompleix. I aleshores la pregunta que ens hem de fer aquí és per què Esquerra Republicana, en un govern tan fràgil, que a més ha traït el compromís original que van subscriure per poder governar i que a més té una bona colla de crisis obertes amb vagues de mestres en un moment de màxima conflictivitat laboral, amb una vaga de metges convocada una altra vegada per aquesta setmana, amb molt de malestar en el món de l'agricultura i la ramaderia, amb un caos a Rodalies en què ni tan sols Esquerra Republicana va demanar el cap de la consellera Paneque malgrat el desgavell que hi va haver, amb la indignació no només dels mestres, sinó en general de tothom per les infiltracions de Mossos d'Esquadra en assemblees de docents. Per què? En aquest moment d'extrema fragilitat del govern del president Salvador Illa, Esquerra Republicana decideix no només no fer sang, sinó ajudar-lo, com deia el Joan, a encarrilar la legislatura fins al final. Això, una. I dues, és d'una gran hipocresia per part del govern de la Generalitat, la portaveu de la qual, la consellera Sílvia Paneque, per justificar que renunciaven al finançament singular i a l'IRPF, porta setmanes i setmanes i setmanes i setmanes dient que el pressupost s'havia de vincular a qüestions estrictament lligades a la Generalitat i estrictament debatibles en el marc de l'autonomia, per justificar que no s'hagués d'arribar a nous pactes amb Madrid, ara tinguem un acord de pressupostos que es basa en un tren orbital, les inversions del qual han de venir de Madrid, i en una reforma del Consorci de la Zona Franca, la reforma del qual ha de comptar amb el suport de les institucions espanyoles, i potencialment amb no sé quins canvis en l'autoritat aeroportuària que també necessiten el suport del govern espanyol i de les institucions espanyoles. És a dir, el problema de la legislatura, el problema d'aquests pressupostos i el problema del finançament no era que havien de passar amb el suport de Madrid, era que afectaven, evidentment, la qüestió essencial de la sobirania, que és l'única raó per la qual els militants d'Esquerra van arribar a la conclusió que amb una estreta majoria podien tolerar que el govern Illa governés.
5: Toni. El que fixi que en Bou ara preguntava els perquès, o deia ara també una decisió de la militància Esquerra Republicana que va decidir una certa cosa. No sempre les motivacions són confessables, o no del tot, o argumentades des d'un punt de vista de rèdit social. En tots els partits, això és així, però també ho hem d'assenyalar, perquè això és part del desgast de la política. De vegades això respon a dinàmiques internes i interessos propis, interns d'espai polític. És veritat, és a dir, si ara anéssim a eleccions, és veritat, Salvador Illa és el més sanchista que Sánchez, és a dir, i és ben bé l'únic bastió que li està quedant al PSOE a dia d'avui, poses el paje que no computa com a sanchista de PSOE, te'n vas a Astúries, poca cosa més, i Salvador Illa és la persona més fidel a Sánchez, que a més ostenta la presidència d'una comunitat autònoma. Fins i tot aquí, a Catalunya, hi ha gent del PSC i de l'entorn del president Illa que en algun moment li ha dit si no caldria en algun punt apuntar una exigència extra o una reivindicació mínima de dir, escolta, un però. I a ell no li surt perquè, bé, doncs és una qüestió de tarannà, és una qüestió de química, és una qüestió de compromís personal, el que sigui, però més sanchista que Sánchez, si algú és Salvador Illa. Si ara vas a eleccions, bé, hi havia Mare Jesús Montero i mira com li ha anat, és a dir, les eleccions, els qui s'estan exposant, res d'un punt de vista del sanchisme, els hi van com els hi va. Però després hi ha Esquerra Republicana també, que a banda del que deies tu ara, evidentment que Junqueras té aquesta qüestió de la inhabilitat, que també penja sobre el per què no torna Carles Puigdemont, no pot tornar Carles Puigdemont sense que se li apliqui plenament l'amnistia. Aquí hi ha aquesta part, que és més tècnica, hi ha la part de dir com s'està jugant amb aquests tempos i aquesta lentitud, que aquest mateix Jordi també ho apuntaves, no? Aquesta lentitud del cavall del dolent de la justícia a propòsit de decidir sobre si es pot aplicar o no del tot aquesta amnistia. Aquí tots podem tenir sospites de si aquí hi ha la mà per darrere, sí, de qui digui, doncs tu ves tirant, no hi ha pressa, que tira, vaig tenir legislatura allau. Però després hi ha la part també de com s'hi plantaria l'independentisme ara davant d'unes eleccions, que crec que també és el fons del que està passant ara, és a dir, tu ara te'n vas a eleccions i amb quin clima hi vas, sí, amb quin clima hi vas i amb quins compromisos, és a dir, en el món de l'independentisme tens, per exemple, el portaveu d'Esquerra Republicana a Madrid, Toni, que fa aquesta idea de l'acabar...
7: Quin rotllo tenen tots, avui?
11: Sí, avui sí.
5: La idea aquesta de que el Rufián està a Madrid dient que li farà la vida impossible a Junts, i en paral·lel tens un partit que la sensació que té molta gent basat en fets reals és que li estan posant la catifa perquè governin el PSC a plaer. Això no ho fan perquè sí, simplement volia dir això. I veurem pactes municipals, per exemple, que respondran al que es pacta fora de càmera del que ha passat avui.
35: Veurem gent col·locada en llocs públics interessants que respon al que hem, vist avui. I això és poc edificant, perquè des d'un punt de vista de la ciutadania, bé, on queden les seves prioritats i on queden, per exemple, la prioritat de l'espectre independentista, que fa uns anys estava on estava i ara està que no existeix.
8: No existeix, efectivament. Mi... Otbou, breu has dit, i però breu vol dir breu, perquè tinc l'Isabel i el Joan que et demanen la paraula abans.
10: Bravíssim. Si el que estem inferint entre tots és que aquest acord de pressupostos s'acaba complint perquè el senyor Oriol Junqueras no vol anar a eleccions perquè no podria ser-ne el candidat, que em sembla que és la conclusió més raonable d'aquesta cosa tan difícil d'entendre, aleshores vol dir que, paradoxalment, o no tan paradoxalment, el president Salvador Illa no només haurà arribat al poder després de molts anys de repressió, sinó que s'hi podrà mantenir fins al final de la legislatura gràcies a la nova aplicació de la llei d'amnistia.
8: Isabel García Pagán.
7: Està molt ben vist, això. Està molt ben vist. Dit això, aquí el que hi ha és una tolerància infinita en ares del pragmatisme a la mutació dels pactes. O sigui, el pacte de finançament, que era, o arribar a la reforma del model de finançament, que era un dels plats estrella del pacte d'investidura del PSC i d'Esquerra Republicana, avui dia ja té 4 versions. Han passat 2 anys. I el que no hi ha és un finançament. Però tenim l'original que va presentar Marta Rovira, tenim el que després va pactar la Comissió Bilateral Estat-Generalitat, tenim el que després es va pactar Oriol Junqueras sortint de la Moncloa, o es va anunciar sortint de la Moncloa, i avui tenim aquesta nova dilatació de l'escrit sobre treballar per incorporar la delegació de competències en unes lleis que encara no han conegut perquè no s'ha convocat el Consell de Política Fiscal i Financera. Vull dir que aquí els interessos també partidistes o sobretot partidistes estan darrere de cada una de les mutacions dels acords als quals s'hi arriba. I al final el pressupost, o sigui, les partides pressupostàries seran unes, però el relat o les necessitats dels partits són unes altres i van des de la supervivència de la presidència de Salvador Illa a la necessitat que té Oriol Junqueras de rehabilitar-se políticament i la necessitat d'arribar a unes eleccions municipals amb unes condicions que actualment no tenen.
35: Jo, tot el que dieu...
8: Només un comentari. Sí, sí. Crec que l'únic, si no m'equivoco, m'ho corregiu, que vosaltres sou... esteu picant pedra amb aquest tema cada dia, que és, si no m'equivoco, els últims pressupostos aprovats van ser el 2022. No.
7: Són els del 2023.
8: Exacte, aprovats el 22, que crec que devia ser l'època que el conseller era Jaume Giró, i que els va aprovar...
35: Fins i tot amb els comuns.
8: Amb els comuns, que no fàcil no devia ser allò, eh? Fàcil no devia ser, perdona.
9: L'últim conseller que va aprovar pressupostos, efectivament, és Jaume Giró. Sí, sí. Jo, a tot el que estic dient, només vull afegir
8: una
9: cosa.
8: Jo m'agiro amb Esquerra Comuns.
9: Sí.
35: Esquerra estava dins del govern, els comuns va ser més...
9: Quan ell deia coses, curioses, com que se sentia proper a la CUP.
35: Progressista, va dir, sí, o sigui, una cosa així.
9: No, però bueno, jo només vull afegir una cosa molt breu, que és el PSC, Esquerra i els comuns tenen una motivació conjunta per aprovar aquests pressupostos, que és que amb ells els hi va molt bé anar a les properes eleccions autonòmiques amb un govern a Madrid que ja sigui, com tot apunta, d'una coalició del Partit Popular amb Vox. Per què? Perquè és molt més fàcil per al PSC, per Esquerra i per als comuns anar a unes eleccions poguent-se ells posar al capdavant de la manifestació, per exemple, dels usuaris de Renfe, com l'altre dia a l'estació de França, on ells estaven clarament incòmodes, o poguent-se posar ells al capdavant de la manifestació dels mestres o d'altres col·lectius, que no, com els hi passa ara, que com que ocupen tots els ressorts de poder a totes les administracions, tenen que anar a contra el vent. Per tant, quina és la seva motivació? Que no hi hagin eleccions fins que Feijó no sigui president del govern, fins que Abascal no sigui vicepresident, perquè així ells podran fer el que se'ls dona bé a les esquerres, que és incendiar els carrers i muntar la bulla.
7: Els carrers, també.
8: Jesús!
35: Al Joan se li dona bé incendiar la tertúlia quan queda un minut per acabar.
8: Laura, la Laura volia dir alguna cosa. Laura.
11: No, a mi el que em sembla més preocupant, més enllà d'aquesta anàlisi de macropolítica que esteu fent, és una mica la lletra petita o el número petit. Però, és a dir, efectivament, no avui hi ha vaga al Vallès Occidental, vaga de mestres.
8: Bueno, la setmana que ve és terrible.
11: No, clar, i la setmana passada ja n'hi va haver. La setmana que ve encara un parell més.
8: Sí, perquè, perdona, Laura, dilluns és festiu
11: a Barcelona.
8: A Barcelona i a molts municipis de Catalunya. Sí. Molts municipis de Catalunya. Hi ha una part molt important del país que no és perquè passi a Barcelona, que és festa, però hi ha una part perquè se suma un poc. Dimarts és dia de lliure elecció a les escoles. Mm-hmm.
11: 27 i 28?
8: 27 i 28 vagues crec que són...
11: Conjuntes?
8: No, les vagues aquestes territorialitzades i alguna, i crec que hi ha una vaga nacional. Això vol dir que la setmana que ve, des d'un punt de vista escolar, és inhàbil, pràcticament.
11: I
8: no tothom,
11: al final de curs, eh? Amb final exàmens, de curs,
8: amb gent que no pot fer exàmens a instituts d'unes zones territorialitzades que amb unes altres sí que els poden fer, aquests exàmens. Mm-hmm.

0: Alicia Romero va dir fa uns mesos, escolta, si no hi ha pressupostos no s'acaba el món. Doncs aquest és el país en el que vivim, en què abans no hi havia pressupostos i que hi ha governs, vull dir, abans l'anterior govern mateix va caure en teoria per no tenir pressupostos, i ara vivim al balneari i aquí no passa res mai. És a dir, i això s'ha de mantenir en curiositat, no, sobre que no passa res, vull dir, de fons o de
1: també
0: portar eleccions.
1: També et dic una cosa, Toni, deixa'm que et digui una cosa, que és que el 2017 va ser allò... Bueno... que tot això ho hem traspassat a Madrid ara. O sigui, tot això està ara a Madrid. És a dir,
2: però jo crec que hem de ser, fins i tot, jo crec que els partits haurien de ser més curosos. Que una cosa és votar uns pressupostos amb unes partides concretes i una altra cosa són els desideràtums o els acords que van a llarg termini o plantejats amb altres administracions. La Laura preguntava per el tema de l'ensenyament.
1: Perdona, que em diu una amiga ara que em diu... Ens hem oblidat de la selectivitat.
2: Sí, clar. Ui, que coincideix, per cert, amb els dies de la visita del
1: Papa,
2: i perdona,
1: que també serà molt perdona, Isabel, disculpa'm. Hola, Mònica Hernández, bon
3: Hola,
1: dia.
3: Hola, Jordi Basté.
1: Hi havia un problema també, me'n recordo que ho vas comentar, amb aquestes vagues territorialitzades que fa que nanos que tinguin exàmens ara, esclar...
3: Nanos a batxillerat, que és uns cursos on et jugues una mitja que després et ponderarà la selectivitat. Què ha passat? Que com que hi ha tantes jornades de vaga, i tanto que jo estic a favor de la reivindicació de mestres i professors, però han hagut de concentrar els exàmens, que normalment fan en 6 dies, o sigui, dijous, divendres, cap de setmana, dilluns, dimarts, dimecres, en 5 dies, en 2 dies. Això vol dir... a 3-4 exàmens al dia, que és el que ja faràs a la selectivitat. Però, clar, a nanos de primer de batxillerat, això els ha agafat a contrapeu, i sobretot la resposta dels professors, que va ser, bueno, veniu a fer l'examen, no hi haurà ningú aquí. Llavors, jo crec que a vegades hem de també tenir clar quina repercussió té una protesta, ja no només en el Departament d'Educació, en les famílies, sinó en el propi alumnat, més enllà de les colònies que no n'han fet, més enllà de graduacions de l'ESO que tampoc n'hi hauran, ni de batxillerat. No passa res això, però en el moment en què afectes el tema curricular i que molta matèria no l'estan podent fer perquè no hi ha temps, doncs...
1: Perdona, afegit amb un tema, Mònica. I és que això passa, per exemple, al Penedès.
3: Sí.
1: Però això no ha afectat probablement el barcelonès.
3: Clar.
1: Perquè el barcelonès aquells dies no tenien exàmens. Amb la qual cosa vol dir que els nanos de batxillerat del Penedès tindran 5 exàmens en 2 dies o 7 exàmens en 2 dies, i en canvi els dels barcelonès tindran els exàmens tal com toquen, o gairebé tal com toquen.
3: Sí, sí.
1: Ah, és així, és així. Està
4: provocant desigualtat. Clar.
1: Per cert, una cosa, acaba l'Isabel. No te'n vagis, que vull fer una pregunta, Isabel.
2: No, és una cosa sobre la referència que feia la Laura de què posa en aquest pacte d'Esquerra Republicana i el govern el tema de matèria d'ensenyament. O sigui, hi ha 400 milions per estructures o per infraestructures de centres fins al 2030.
4: Això és barracons, bàsicament.
2: Fins al 2030. Vull dir, no és l'any que ve. O sigui, és un pacte de pressupostos del 2026 que fa... compromisos fins al 2030, que tampoc són tants diners, llavors. I 21 milions extres, paraules d'acollida. Vull dir, tot acaba, i la climatització, això sí, que quan es posin els aires acondicionats per l'estiu vinent, perquè per aquest segurament ja no arribes, ja estaràs a les eleccions municipals i l'alcalde podrà dir hem posat aire acondicionat a les escoles. Vull dir que, al final, hem d'estar mirant una mica, s'ha de filar molt prim. El pacte que hi ha de matèria d'ensenyament amb els sindicats de Comissions Obreres i UGT té aquella clàusula d'ajustar en funció de si hi ha pressupostos o no hi ha pressupostos.
1: Clar.
2: Però el que t'estan dient és que no poden arribar aquestes demandes econòmiques que fa l'USTEC, perquè són 125.000 persones que haurien de pujar el sou, i amb els pressupostos fins i tot nous no poden assumir-ho. Vull dir que aquí, al final, Esquerra Republicana no ha volgut posar-se en el conflicte dels mestres, perquè sap que no serà suficient pels mestres.
1: No, una cosa, Mònica, és que avui en acadèmia, és que saps què passa? Que aquest matí... quan m'envia la informació a la Mònica a aquelles hores de la matinada del que ha passat a la matinada, hi havia un titular que ja no és hipocondria, és que hi ha prou.
0: Ai, sí.
2: Morirem
1: tots. Hi ha prou, sí, exacte. Que és, per exemple, que l'Organització Mundial de la Salut, un grup d'experts, apreta a córrer. Si hi ha dues coses que he après amb els anys, un és, quan sents un grup d'experts, si, i no hi ha noms i cognoms, malament. I l'altre és els estudis de les universitats, de determinades universitats, alguns reis, que uns diuen una cosa i uns altres diuen una altra. En fi, aquest diu jo quan veig

0: hi ha el Tedros Adhanom, que és el secretari general de la
1: OMS,
0: de l'Organització Mundial de la Salut, que sortia durant la pandèmia del coronavirus i sortia a dir alguna cosa, tancava la tele o apagava la ràdio. Per què? Perquè era apocalíptic.
2: Mm.
0: Doncs bé, l'OMS alerta que la humanitat està al bord d'altra pandèmia.
1: Això seria el titular.
0: Sí, perquè resulta... No, no, però llavors... No, no, si l'OMS ho diu. El que passa és que quan grates... El que diu és... Com, vaja, el que va dir ahir el doctor Paredes aquí al Monarracú des de la Fundació de la Lluita contra les Malalties Infeccioses, que és que falten calés.
2: Falten calés, el que ens ha generat una mica d'alarma, Jordi, quan hem llegit bé l'informe de l'OMS que s'està presentant a Ginebra aquests dies, un informe anual, és que diuen que hi ha 10.000 virus silenciosos en mamífers, és a dir, que encara no s'han desenvolupat, que encara no els coneixem, totalment, exacte, desconeguts per la ciència, que són els que podrien fer que tornéssim a tenir una nova pandèmia.
0: I que aquesta seria pitjor.
2: Més devastadora que la del coronavirus. I que ens hem d'anar acostumant a que n'hi hagin més sovint. Per què? Perquè tots viatgem més, perquè es dediquen menys recursos a la sanitat. És a dir, jo crec que era una barreja entre un crit d'alerta als governs perquè hi posin més diners, però també de, nois, està canviant el panorama, cada vegada hi ha més virus, som més efectius, més devastadors, i per tant, que no ens agafim el peu canviat, estigueu a la guàrdia, ja està. Però si se'ns han...
3: Sí, com s'està
4: la guai? És que és increïble. No, bueno, a banda de la cosa de la globalització i de la necessitat d'invertir...
0: Com empitjoris ara tu, ara, eh?
4: Amb les, bueno, no sé si ho empitjoro o sí.
0: Empitjora.
4: Però a banda de la qüestió de la globalització, de viatjar, que deia la Mònica, i a banda de la necessitat d'invertir amb les infraestructures de salut pública i tot això, una altra de les grans lliçons de la pandèmia de la Covid, que sembla que tots hàgim oblidat, és que el contacte amb aquests animals portadors de virus i, per tant, l'exposició humana a aquest tipus de virus augmenta no només per això, sinó pel sistema econòmic. O sigui, perquè si tens un sistema econòmic que et porta a la desforestació sistemàtica, a l'expansió de l'agroindústria, a carregar-te tota la biodiversitat, doncs és molt més probable que entris en contacte amb espècies portadores de virus més potents i més letals que mutin i donin una nova pandèmia. Llavors, si no hi ha una reflexió global d'un canvi de plantejament del model de viure i de relacionar-nos i d'estar a la Terra, doncs, evidentment, ens acabarem afrontant una nova pandèmia.
1: En el cas d'això de l'Ondius, que van anar allà, és a dir, van fer un turisme, sí, i van anar a trobar el focus de la infecció.
0: Sí, és que, per exemple, sí, que vam anar per llocs que tampoc, sí, seria gaire
1: recomanable. No és l'habitual, no és de model tant com...
0: Efectivament, tu. Bueno, senyors, escolta, m'ho deixarem aquí, però abans d'anem a la publicitat, uns... minuts per als consells publicitaris i de seguida tornem aquí al Món RAC1.
5: RAC1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
6: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
7: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
6: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
7: Si busques el millor, recorda.
6: Només Daikin és Daikin.
8: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tant,
10: vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
11: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es, perquè a Zurich ens importes tu.
12: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
13: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
15: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
16: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
17: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
17: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
20: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
21: L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
21: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada i a Apple CarPlay.
22: Tots els podcasts de RAC1.
21: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
22: Noves funcionalitats premium.
21: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
23: El perquè de tot plegat.
0: Acabem de tu-li abans, les últimes hores... Que, bueno, Madrid està el tema Zapatero, que no us ho explico. Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE actualment, diu, el que puede hacer que haga, llevado a su máxima expresión. El presidente Zapatero tiene todo mi apoyo, respeto absoluto a la presunción de inocencia y a la justicia.
1: Laufer, estan dient, vaja. El sí. Que negaven aquí quan sí. El procés independentista...
0: Sí. O sigui, que tu mires Star Wars.
4: Jo, bueno, miro. Bueno, cada dimarts no em poso una pel·li de Star Wars.
0: No, però vull dir que...
4: Sí, m'agrada molt Star Wars, m'agrada molt.
0: Tot el Mandalorian sí. I...
4: No, a veus, en aquesta nova fase ja no
0: hi ha entrat.
4: Però totes les pel·lis
3: tota
4: noves...
3: Tota la resta, clar, és que fins a arribar als Mandalorian, Jordi Basté, hi ha molta teca, eh?
0: Jo em vaig quedar amb les tres primeres.
4: El Rock One, tot
0: no,
4: això.
0: O sigui, jo t'explico. Les tres primeres, que efectivament, com abans deia micròfon tancat el Joan López de la Guerra, que no són les tres primeres, però perquè ens entenguem, cronològicament, les tres primeres que es van rodar... Em semblen tres obres mestres.
4: Són tres obres mestres.
0: Problema. La primera que va aparèixer després, que teòricament era la que anava per davant,
1: sí.
0: O la segona, no sé quina de les dues, va aparèixer un bitxo amb ulls saltons, que es deia Jar Jar Binks, que vaig dir...
1: I unes orelles molt llargues.
0: Exacte. Vaig dir, George Lucas, això no ho podria resistir. I explotaria el cap. Per tant, això de Jar Jar Binks... A mi em
4: tira... Però el Chewbacca i tot això no et feia la mateixa angúria.
0: El Chewbacca sí, home.
1: I el
0: Chewbacca i el... Exacte,
1: i aquells
0: dos bitxos.
4: Sí, una cosa d'especisme, diguem-ne.
0: De?
4: D'especisme, d'odi a unes determinades espècies del món.
0: No, jo crec que es va... Bueno, ara vindrà aquí el Martí Esteban amb el Niño Melón, amb el Jordi Ramos, que també és un altre fan, que vindran amb una destral per tallar-me el cap, perquè, clar, ells són devots d'això.
1: No, però pot ser devot, però jo ser crític, que... Jo me les vaig veure totes, a més jo vaig néixer l'any que va començar la saga i sóc un fan malalt d'això, el 77, però sí que se'ls hi van a la mà en un moment determinat amb el tema de la realitat virtual, i amb bitxos com aquests tot va quedar molt estrany, és evident. Ara pot seguir sent fan assumint que sí, va haver un moment que se'ls
0: hi van... El van matar el Jack Jenkins o no, encara?
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no
2: d'Alderaan.
1: Sí.
2: Hi ha tots aquells personatges. Tots aquells personatges semblen com si fossin els omnis de Rockwell, aquell poble on van trobar un platillo volante. I, en canvi, els de les segones pel·lícules són ja com de còmic, com quan ja va entrar Disney, i per tant, no és el mateix, perquè són personatges menys creïbles, per dir-ho d'alguna
3: manera. No, però hi ha una evolució en el món del cinema.
1: És ben bé que hem complert el tòpic del tertulià, que li tires un tros de carn aquí damunt la taula i xerrem de tot, eh? És ben bé que t'ho arreglem en un moment.
4: La nova tongada de totes les seqüeles i prequeles que van fer després estava molt bé, tot allò, home. O sigui, havia el Rock One és una gran pel·lícula.
1: La sèrie Mandalorian és molt bona.
2: Jo vaig tirar la tovallola.
0: Laura Rossell, pa'lante. Pa'lante, Laura Rossell.
3: Vinga, va, avui a les 9 del matí, què farem? Classe d'economia? No. Farem classe de dret penal? No. Farem classe de criminologia?
0: Hosti, sí,
3: aquí el Carme implacable, que el Basté clamava per fer vacances, i va, i li esclaten dues últimes hores, que rebenten la tertúlia. D'una banda, la imputació de Zapatero, i de l'altra, la detenció de Jonathan Andic. Oh, pláticos, ha dit el Benet Iñigo, que ens havíem quedat. Però, clar, anàvem saltant d'un tema a l'altre, llavors han sortit de cop i volta una sèrie de noms que ens han deixat encara més ojiplàtics, Master of Namings, com ara Anàlisis Relevante i What the Fab. Aquest t'ha agradat, Joan?
2: Aquest m'ha arribat molt lluny.
3: Ostres, aquest ens ha arribat al cor. Se'n riuen de nosaltres, diu el Toni Aire, se'n riuen de la gent, els polítics, però crec que es podria aplicar a qualsevol altre dels actors que han sortit perquè l'OMS, per exemple, també podríem dir que se'n riu de nosaltres amb aquest titular tan catastrofista que hem llegit fa només una estona. Ara bé, aquest acord de pressupostos PSC-Esquerra ha aconseguit una cosa gairebé inimaginable en aquesta tertúlia, és que tothom estigués d'acord a criticar-lo. Ja fos perquè era tacticista, perquè es quedava curt, perquè arribava tard i perquè tirava més enllà, tothom l'ha criticat. Coses que passen fora d'antena, l'abraçada blanquiblava a la banda de davant meu, entre Jordi de Planell i Joan López Alegre, molt emotius, pericos contents, i pagaran un dinar a Jordi Basté, que està més content encara. Una irrupció dins del camp de Sergi Embudio, que ha intentat agafar-te la cadira. Ho saps,
0: sí,
3: això, Basté?
0: Perquè
3: ha intentat robar la cadira durant l'última publicitat, perquè, clar, te n'has anat, i ella ha dit, calla, ja l'aprofito i m'hi quedo jo.
0: Sí.
3: I llavors la Isabel García Pagán, que ha hagut de sortir corrents, ella sí, perquè tenia feina, doncs cada cop que agafava el mòbil, com que ha sigut ella qui ens ha dit a l'última hora de la Maica Navarro i de la detenció de Jonathan Dick, cada cop que agafava el mòbil, doncs aquí tremolàvem tots. I acabarem amb una frase del Toni Aire, que és: ara vivim al balneari i aquí no passa mai res.
4: Està molt freda l'aigua, eh?
1: No ho sé. Que s'ho troben a gust.
0: Un moment. Atenció a una imatge que m'ha enviat el Martí Esteban, que teòricament és el que li agrada això. Atenció. Tu creus que això és normal de Star Wars? Digue-m'ho la veritat.
3: És a dir,
0: els que vam veure R2-D2...
1: Estàs molt hater,
0: i tot això... Opa, és que tu creus que això és normal?
3: El Jar Jar Binks corrent...
4: Bueno, perquè, escolta'm, ara la gent juga al Clash Royale i aquestes històries, i hi ha d'haver una adaptació estètica.
0: Tu mires Star Wars o et vas quedar a lo que
5: el Vito Sallamó? No, a lo que el Vito Sallamó també, però a la primera,
3: La primera que s'ha seguit.
1: Reivindiquem el Baby Yoda.
0: Baby Yoda.
1: Oi, que l'estimes?
0: Sí.
1: Doncs això és el Mandalorian i tot d'aquest univers.
5: Sí.
1: Hi ha moments...
5: Sí, tinc un Baby Yoda a casa.
2: I parla?
5: No, aquest no.
1: Bueno, fa cosetes, fa
0: mirades. El Baby Yoda era aquell senyor que parava al revés, no? Per entendre'n?
1: No, aquell era el Yoda. Ara hi ha el Baby Yoda. El Yoda era... Sí.
5: Jordi.
1: El Dantes.
0: Vinga, polls, endavant.
5: Va, doncs vinga, que segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure. I us explico...
0: Hombre, Manolito.
5: Exacte, no, però no tenim el Manolito. Jo us explico per què. I és que recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global. Perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. Els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons. Els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recordeu, Securitas Direct ara és very sure. Very sure. La teva companyia de sempre més forta que mai.
0: El Baby Yoda, el Baby Sure. Aneu en nom de Déu. La setmana que ve. D'aquí uns dies, això, parlem de Star Wars i després la tele amb el Broc i la Mela. És un quart de 12, amb Woody al rescat.
6: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
7: El perquè de tot plegat.
8: RAC 1. A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
9: Enisa, financiación que construye futuro. Si tienes una startup o una pyme innovadora y quieres impulsar su crecimiento, te ofrecemos préstamos participativos sin más garantías que tu proyecto empresarial. Fondos con disponibilidad permanente desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Enisa.es, campaña financiada por la Unión Europea. Ministerio de Industria y Turismo. Gobierno de España.
24: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua. Ostres. Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
25: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
26: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
27: Hola, com anem?
26: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
28: Molt bé.
26: I la petita, com està?
28: Doncs ja camina.
26: I el gat?
28: Bé, molt bé.
26: Ja hi som, aquesta és casa teva.
29: Ostres, m'encanta!
30: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
26: Benvinguda.
31: Ja som 11 milions dels socis del...
32: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
33: Sí, com el 50% en tots els arrossos. Bescanviable en un cupó...
32: Que et dona per molt, només el 19 de maig.
34: Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
35: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
36: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
37: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
38: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
39: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si gestus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
40: Oli canviat, ja es pot endur el cotxe.
41: Moltes gràcies. Per cert, avui podria dur els meus fills al cine?
42: Mecànics en qui pots confiar. Demana cita al taller Euromaster més a prop teu i fes-te revisar gratis els 12 punts de control. Tallers Euromaster, experts en bones experiències.
43: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
44: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
43: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
44: Més informació a palamosterrademar.cat.
45: Pensant en les teves vacances, Logitravel et porta l'estiu que estaves esperant. Viatge a Mallorca 5 nits des de 380 euros. A Punta Cana des de 970 euros. O fes un creuer pel Mediterrani des de 549 euros. Reservar les teves vacances és molt senzill. I ara, a més, amb fins a 600 euros de descompte. Descobreixeu a logitravel.com.
46: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
47: Quan vulgui.
46: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
47: Tot el temps que vulgui.
46: I totes les bombolles que vulgui?
47: Totes les bombolles que vulgui.
46: I tot el relax que vulgui?
47: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
48: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
49: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
1: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
2: No, m'ha entrat això.
1: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
3: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
4: 11:23.
5: We've all heard stories.
4: Aquest dijous s'estrena als cinemes la primera pel·lícula de Star Wars des del 2019. Hauran passat 7 anys. 7 anys de sequera pels fans que ara es trenquen amb la pel·lícula Mandalorian en Grogu, que continua la història del caçador de recompenses que ja vam veure durant 3 temporades de la sèrie. Però a la redacció del món de RAC1 hem adonat una cosa, que és que ja fa uns quants anys, almenys alguns, no tots, però alguns membres de l'equip ens hem perdut completament amb la franquícia de la Guerra de les Galàxies. Per això, avui, el que volem fer és posar una mica d'ordre a aquest univers llunyà amb un membre de l'equip que és un malalt de la cosa, que ell és el que portarà l'ordre, i hi haurà un altre membre de l'equip que també és un malalt de la cosa, que no sé si portarà l'ordre o no, però ho valorarà una mica tot plegat. Per tant, us recomanem que agafeu paper i boli i estigueu especialment atents als propers minuts de ràdio amb el Martí Esteve. Bon dia, Martí.
6: Bon dia, Sergi.
4: I amb el Jordi Ramos. Bon dia.
7: Hola, família.
4: Deixeu-me dir abans que res que Víctor Amel ens ha explicat que David Brock és molt fan de Star Wars, fins al punt que s'ha comprat espases i disfresses. Després, d'aquí una estona, abans de les 12, Víctor Amel i David Brock per parlar de tele, i jo crec que li haurem de preguntar al David Brock que ens expliqui una miqueta més aquest tema. Tu, Martí, t'has comprat mai espases, disfresses?
6: Espases, sí, espases moltes. Quan era petit era un regal habitual a casa. Sí, Disfressar-me encara no, he arribat a aquest punt.
4: Mai? És a dir, ni un carnestoltes,
6: no,
4: res, eh?
6: No.
4: Tu, Jordi Ramos?
7: Espasa, encara en tinc una.
4: Val. Però clar, espasa és d'aquella que apreteu algun botó,
7: sí,
4: i fa algun sorollet, sí, i veïnes...
6: Fa tot el so aquest, exacte.
7: Ah, això és mític. Boníssim.
6: Molt bé, l'efecte de so.
4: Sí, sí? Com ho fa?
7: No, sí, que m'has de reproduir-ho. Però ja me la van regalar de gran i em va encantar. Em va encantar tenir-la i, de fet, la tinc allà superben col·locadeta. Tot i que l'estrella de casa meva són el Grogu, que en tinc el que es mou. Oh. Que és una monada, perquè l'apretes...
6: Aquell que es va esgotar, que semblava el cat, no?
7: Sí, es va esgotar de seguida. I cada vegada que arriba algú a casa, i no només nens, tothom li encanta tocar-lo, perquè a més és que fins i tot el poses estirat i s'adorm.
4: Oh.
7: És tan mono.
4: Perquè el Grogu és el Baby Yoda?
7: Sí.
6: Exacte.
7: El mateix.
4: Va, a veure.
7: És el que s'estrena aquest divendres.
4: Que és el que s'estrena aquesta setmana. Clar, aviam, Martí, jo crec que entenc que tu t'has aclarit, per tant, estem completament a les teves mans,
6: sí,
4: perquè entre preqüeles, seqüeles, spin-offs, pel·lícules, sèries d'acció real, sèries d'animació, curtmetratges, no hi ha manera d'entendre-ho.
6: T'he de dir que jo ho tenia molt clar i m'ho he estat mirant aquest matí, que potser tan clar no ho tenia.
4: Clar, perquè amb Star Wars passa una mica el que també passa amb Marvel, que l'ordre en què s'estrenen les pel·lícules no té res a veure amb l'ordre cronològic de la història de les pel·lícules.
6: Exacte,
4: no?
6: Perquè és el que deies. Després hi ha preqüeles, hi ha seqüeles, hi ha spin-offs, i costa una mica d'ordenar-ho tot plegat. El que diria que és la gran diferència amb Marvel, amb DC, etc., i que beneficia a l'hora de, si vols posar-te al dia amb Star Wars, és que tot ho pots fer pivotar al voltant de les tres grans trilogies.
4: Val.
6: És a dir, tu tens la trilogia inicial, quan tot va començar amb això. Això és Una nova esperança, evidentment és quan coneixem per primera vegada Luke Skywalker, i a partir d'aquí hi ha la trilogia de la rebel·lió, de la famosa lluita contra l'imperi, les pel·lis clàssiques, Han Solo, Leia, tot això. No les has vist, no, Sergi, tu?
4: No.
6: Però et deu sonar una mica.
4: Sí, sí, sí, sí. Jo quan penso, quan em diu el Leia, només penso, la imatge que em ve al cap és la del Gerard Costafreda disfressat amb unes ensaïmades a cada orella en un especial des Nadal al món. Imagina't.
6: Però, imagina't si és un referent que sí, arriba sí, fins sí, aquí. Sí. Doncs això, tenim la trilogia original, sí, el que ara anomenaríem els episodis 4, 5 i 6, que evidentment quan van sortir eren l'1, el 2 i el 3, no? Encara n'hi havia.
4: Clar, a veure.
6: Però després van arribar aquestes prequeles, que són l'Amenaça Fantasma, la Guerra dels Clons, i després la Venjança del Sith, i l'última trilogia, les seqüeles, que ja no va sobre Luke Skywalker ni Anakin Skywalker en el cas de les prequeles, sinó que va sobre Rey i tota una nova generació.
4: Val. Per tant, ara tenim situades les tres trilogies. A partir d'aquí, com ordenem la resta?
6: Mira, s'ha de dir, abans de tot, que ho ordenarem sense parlar de videojocs, ni còmics, novel·les gràfiques, documentals, perquè podríem estar una eternitat consumint productes de Star Wars.
4: Hi ha videojocs que aportin contingut exclusiu a la saga de Star Wars?
6: I tant, sí, sí.
7: I novel·les, i còmics, i novel·les gràfiques, de tot.
4: Tu els videojocs, Ramos?
7: N'havia jugat de petit. N'havia jugat a... I els de la Super Nintendo, de les clàssiques, mm-hmm, bueno, dificilíssims, yeah, però em vaig viciar el que no està escrit.
4: O sigui, per tant, tot per exemple, Marvel, perdó, eh? Mm-hmm. L'origen, tot es basa en els còmics.
6: Sí.
4: No? A partir del còmic s'ha fet tota la resta.
6: Exacte. L'origen després ells improvisen, eh? Però,
4: sí, sí, sí. L'origen de Star Wars és el cap de...
6: De George Lucas.
4: De George Lucas, i a partir d'aquí a jugar.
6: Exacte.
4: Val. D'acord, només sèries i pel·lis, per mm-hmm, tant...
6: Llavors, en aquest sentit, nosaltres proposem l'ordre cronològic de la història, com deies abans. És a dir, no començarem a dir allò de mira la pel·li 4, 5 i 6, després la 1, 2 i 3, perquè quan jo era petit i només hi havia 6 pel·lis, ho feia així. Mirava primer les antigues i després mirava les noves, que eren les prequeles. Però ara això ha saltat per als aires.
4: D'acord.
6: És a dir, si hem de mirar tota aquesta llista, que deu marejar més, només de mirar-la...
7: És més fàcil d'entendre, si ho mires.
6: Exacte.
7: I el gran spoiler de tota la sèrie... que
6: te'l
7: és
6: perds.
7: Qui és Darth Vader.
4: Clar.
7: A veure, és que qui no el sàpiga, noi, ja apaga i vamonos. Vull dir, em sorprendria molt que algú se sorprengués avui dia del jo soy tu padre.
4: Val.
6: Doncs bé, si haguéssim de començar cronològicament per la història, la primera sèrie seria Les aventures del jove Jedi. Jo aquesta no l'he vist perquè és una sèrie infantil.
4: És molt nova, a més.
6: Sí, sí, sí, és del 2025 i és una sèrie episòdica de dibuixos, és sí, totalment infantil.
4: Aquesta cronològicament és... El que
6: el
4: se
6: primer
4: situa,
6: de tot. És fins i tot abans del naixement de l'Anakin Skywalker, tota aquesta època de la Revenja del Sith, etc.
4: Les aventures dels joves Jedi.
6: Mm-hmm.
4: Val, què més?
6: Després ve The Acolyte, l'acòlit. Aquesta no sé si l'has vist, Ramos.
7: Sí.
6: A mi em va encantar.
7: A mi també m'agrada molt. Sèrie, de Disney+. Plus.
6: Em va encantar i la van cancel·lar.
4: Sí?
6: Sí. Perquè va tenir molt d'odi a les xarxes. S'ha dit que últimament és una cosa bastant comuna al fandom de Star Wars. Llavors, la gent la va odiar, no va tenir bones xifres i la van cancel·lar, però a mi m'encantava perquè era un petit aprenent de Sith i vèiem una mica el contrari del que acostumem a veure. Acostumem a veure la història des del costat dels bons i aquí vèiem com un Sith, o una mena d'aprenent de Sith, començava a caçar Jedis i bé, l'acció era increïble, estava molt ben gravada, però efectivament no tindrà continuïtat.
7: Que per si algú no coneix aquest món de res, estem parlant d'un món interplanetari en el que existeix com una mena de força d'energia, que li diuen la força, que et dona com una mena de poders, diguéssim, i això fa que tu te'l puguis agafar des del cantó de bo o des del cantó dolent. Els bons són els Jedis, els dolents són els Sith.
4: Val.
7: I llavors hi ha com una mena d'estructura política, perquè és una sèrie molt política, vull dir, que no et pensis que anem a veure només un western o històries d'aventuretes, no, és una història molt política.
6: Sí, sí. És la lluita contra el feixisme.
7: Bàsicament.
4: Això tota la saga, eh? No,
7: és que hi ha sèries que són més càrrega política que altres.
6: Exacte.
7: Però sí que és veritat que, bé, amb aquesta estructura política que existeix, doncs diguéssim que els Jedis es converteixen com amb la policia, entre cometes, de la república,
4: d'acord,
7: que es crea durant uns anys i després s'elimina i es converteix en un imperi feixista.
4: Val. De moment tenim aquestes dues, Les aventures del jove Jedi, The Acolyte, dues sèries, una sèrie infantil, una sèrie cancel·lada.
6: Exacte.
4: On anem ara?
6: Després ja vindrien les típiques de l'amenaça en fantasma i l'atac dels clones, aquestes prequeles que coneix tothom.
4: Sí.
6: I aquí ja ve la primera aturada, diguem, on comencen a fer sèries entre el segon episodi i el tercer. És a dir, entre l'atac dels clones i la venjança del Sith, es van adonar que hi havia moltes històries per explicar, perquè hi havia literalment una guerra interplanetària a tot l'univers i s'havia d'explicar.
7: Bàsicament comença al final de la segona pel·lícula i quan comença la tercera és acabat.
6: Exacte, ho enllaça perfectament de la segona a la tercera. I aquí és on entra en escena una persona importantíssima, per mi la segona persona més important a l'univers de Star Wars després de George Lucas, que és Dave Filoni, que és qui va fer aquesta sèrie, The Clone Wars, que primer era una pel·lícula per introduir el tema, després una sèrie, i aquí és on explica, amb aquesta sèrie d'animació, s'ha de dir això, que t'ha d'agradar l'animació, però explica perfectament tot el que passa durant aquest temps.
4: Val. Una pregunta, ara seguim, quantes d'aquestes que hem dit fins ara es poden veure sense haver vist res? Per exemple, ho dic perquè, que ja hi arribarem, a Andor,
6: sí.
4: A mi m'havien dit que és una sèrie, i jo la vaig mirar, i evidentment entens la sèrie perfectament, després potser perds matisos i detalls, però a mi em van dir, Andor és una sèrie que sense tenir ni idea de Star Wars, evidentment sabent, no, el Jedi ha dit una miqueta, ho ubica, saps què és cada cosa, que ja està. Vull dir, que no necessites res més, que no et perds res per no haver vist no sé quines pel·lis i tal.
6: És el que dèiem, que és una sèrie totalment política. En realitat estàs veient espies.
4: Clar.
7: Sí, sí, és Missió Impossible, però l'espai.
4: És a dir, algú que no hagi vist ni l'amenaça fantasma ni l'atac dels clones es podria posar això de Clone Wars, per
7: la guerra dels clones.
4: La guerra dels clones?
6: Això no ho recomanaria tant.
7: No.
4: Va. Bueno, deixo de liar a la gent. D'acord, ara estem ara aniríem a la venjança dels...
6: Exacte, que seria la tercera de les preqüeles.
4: Val.
6: Qui no l'hagi vist,
4: aquesta.
6: Exacte, és quan comencen a caure els Jedi, sense fer gaire spoilers, però bé, és quan els Sith comencen a prendre el poder i per això a les pel·lícules originals, a la trilogia, hi ha un imperi que controla tot l'univers. I després d'aquí venen unes sèries que són a base de curts, de curtmetratges, són les Cròniques de l'Imperi, les Cròniques del Submón, que no sé com ho veus tu, Jordi, però jo crec que també són una mica prescindibles.
7: Sí, bàsicament és un material pels que som molt fans i que et donen allò una mica de vidilla amb detallets que sempre fan gràcia.
4: Val.
6: Exacte, això és pels molt cafeteros. Després ve The Bad Batch, que és una sèrie sobre un grup de clones, que són els soldats que hi havia a la República i que defensaven una mica l'ordre de l'univers. Doncs una petita, li diuen la remesa dolenta, un grup d'escarriats que formen el seu propi equip i comencen a intentar sobreviure en el nou panorama molt complicat que està creant-se en aquest univers on ja l'imperi té un gran poder.
7: Sensacional, eh?
6: Sí, aquesta està molt bé.
4: Val.
6: Una mica en la línia de The Clone Wars, dèiem, sèries animades que estan molt ben treballades. I després ve Darth Maul Shadow Lord, que és l'última que s'ha estrenat, que encara no l'hem vist, és molt recent, però té molt bona pinta i tracta sobre el gran antagonista de l'amenaça fantasma. Tothom que hagi vist l'amenaça fantasma sabrà que és Darth Maul, aquell dimoni que feia tanta por, doncs ara li dediquen també una sèrie d'animació.
4: Darrere d'absolutament... tots aquests projectes. Anem, us aviso, a la gent que ens estigui escoltant, per la meitat, aproximadament. Potser una mica menys, potser una mica menys a la meitat. A darrere hi ha George Lucas en tot? És a dir, no es fa res sense ell?
6: Jo imagino que dona el vistiplau fins a cert punt, però ell es va retirar fa molts anys, quan Disney va passar a formar part de Lucasfilm, i ja et dic, jo crec que la gran persona darrere de tot això era Dave Filoni, i també Kathleen Kennedy, que fins aquest gener era la directora de Lucasfilm, de la productora, i per tant era qui donava l'aprovació de tot, i ara fins i tot hi ha hagut un canvi aquí, i Dave Filoni ha ascendit a dirigir tota l'empresa en general.
4: Val. Què més? On estem ara? Solo, no?
6: Sí. Aquesta és un dels dos spin-offs que s'han fet en forma de pel·lícules, per resituar-nos. De pel·lícules, de moment, fins a l'estrena d'aquest dijous de The Mandalorian and Grogu, només hi havia les tres trilogies i dos spin-offs, i aquest n'és un. Solo tracta sobre la història de Han Solo, el que coneixem tots, el Harrison Ford, sí, però en la seva joventut. I bé, no és una gran pel·lícula.
7: No va ser gaire celebrada, no.
6: Però, bueno, també pels que són molt cafeteros, està bé veure els detallets, saps com va conèixer Chewbacca, que sempre està bé.
4: A tot això, encara no hem arribat als originals.
7: No.
6: No.
4: Seguim.
6: Tu quan ens deixis de tallar, nosaltres ens agrada molt parlar d'això. I...
4: Què més?
6: Doncs mira, després ve Obi-Wan Kenobi, també un altre dels grans personatges més estimats de la sèrie. Té una sèrie pròpia que es va fer fa pocs anys. Tampoc va ser molt celebrada, però és el mateix. Omple alguns buits, que hi havia Obi-Wan moltes històries per explicar, i això ajuda a conèixer més sobre el personatge.
7: I és una molt prequela de la Nova Esperança.
4: D'acord.
6: Exacte. I després ve Andor, la que comentàvem, que em sembla que aquesta l'has vista.
4: Aquesta sí que l'he vist. Però que us dic, allò, sense cap context de res, vaig posar a mi a la sèrie i m'ha encantat.
6: És que està molt
4: bé. És una gran sèrie.
6: Està molt bé.
7: I una part rodada de Montserrat.
4: Sí. És gaire... Sí, no diem gaire.
7: Bueno, hi ha un casament.
4: Sí, hi ha un casament
7: que passa en un planeta que ves per on és Montserrat.
4: Ara seguim, ara ens aturem un moment a Andor. Ara sí que et diria que hem arribat a la meitat. Mm-hmm. Insisteixo, encara no hem anat a les tres pel·lícules originals. Però ara comptava i hi ha una tendència molt clara. Ara mira, em dic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, com a mínim, són produccions del 2020 cap aquí.
6: Sí, és que clarament hi ha el canvi aquest quan entra Disney a comprar el que es filma el 2012
4: que, clar, i
6: els comencen a produir.
4: Anem a produir, no?
6: Sí.
7: Bueno, clar, és que és una gallina dels ous d'or, clar, Disney. Clar. I per no parlar, si aneu als parcs d'atraccions als Estats Units, que tenen també un món de Star Wars, amb botigues, amb
6: realitats
7: una reproducció
6: virtuals
7: de la cantina, i, escolta'm, una atracció que és jo diria que la millor que he pujat mai, eh? Vull dir, sensacional. A més, estàs allà que et sents que estàs dins de Star Wars. És brutal.
6: Sí, ho han explotat al màxim. És que George Lucas, per si mateix, només, entre cometes, va fer 6 pel·lícules.
4: Clar.
6: Per tant, tota la resta només ha vingut després.
4: Ara, quan acabem el repàs, que ara fem aquesta segona meitat, també per la gent que ens estigui escoltant, dues coses. Això ho publicarem a RQ.cat perquè la gent ho pugui consultar. Si no us ha donat temps, no apunten tot. I farem una cosa molt important ara quan acabem tot el repàs, que és les imprescindibles. Per si algú digui, m'estic marejant amb tanta cosa, no tinc tant temps a la vida per mirar-ho tot, però ni amb mil vides em donaria temps, ara el Martí i el Jordi, quan acabem el repàs de tot, ens diran les 6-7 que heu de mirar.
6: Sí. Va, i cal dir que tot ho poden veure a Disney+. Plus.
4: Tot està a Disney+.
6: Ja està
4: Plus,
6: absolutament.
7: Sí, absolutament.
4: Seguim, Martí.
6: Doncs continuem. Dèiem Andor, i Andor enllaça perfectament amb Rogue One, que és la història que també enllaça el seu temps amb Una Nova Esperança. Són tres coses que val molt la pena veure continuades. La sèrie d'Andor acaba la segona temporada, que enllaça amb Rogue One, i Rogue One enllaça perfectament amb l'inici d'Una Nova Esperança.
4: Val.
6: I entremig hi ha una sèrie paral·lela, que també és d'animació i també és del Dave Filoni, que es diu Rebels, i que jo reivindico. Perquè
7: és boníssima.
6: És boníssima. Sembla infantil en un primer moment, però després te n'adones que té molta càrrega política també i està molt i molt bé.
4: Val.
6: Llavors ja venen les tres pel·lícules originals, com dèiem, La Nova Esperança, L'Imperi Contraataca i El Retorn del Jedi. Per mi segueixen sent les millors. No sé tu, Jordi.
7: L'Imperi Contraataca és de les 10 millors pel·lícules que he vist a la meva vida.
6: Totalment. I després del Retorn del Jedi, se suposa que ja acabem amb aquest imperi i anem cap a un món una mica d'entre guerres, podríem dir així, on apareix una nova república, i aquí és on apareix The Mandalorian, que segurament és la sèrie insígnia dels nous temps de Star Wars. És qui va iniciar aquesta nova època amb Disney i segurament és el seu projecte més exitós, més ambiciós. Se n'ha fet molt de merchandising, com dèiem, amb el Baby Yoda, i ha funcionat molt bé. I precisament hi ha tres temporades que són prèvies a la pel·li que s'estrena aquesta setmana. Després hi ha el llibre de Boba Fett, una sèrie que no recomano especialment. Ahsoka, que és una sèrie també sobre l'aprenent de l'Anakin Skywalker. L'Ahsoka l'hauran conegut si miren la sèrie de Clone Wars que comentàvem abans.
7: I en realitat és una continuació de Rebels. Si no has vist Rebels, no t'enteres de res amb Ahsoka.
4: Jo perquè ho tinc escrit. Fa tanta estona que
6: pensa
4: no sé,
6: que ho estem simplificant, eh? Nosaltres ho estem simplificant.
4: Ja. Val, anem acabant, això. Va.
6: Skeleton Crew, que també és una sèrie prescindible, però que està molt bé per mirar en família. La pel·lícula que s'estrena aquesta setmana. Després ve Star Wars Resistance, que també és una pel·li per nens.
4: Val.
6: Ai, una sèrie per nens, perdó. I després les tres seqüeles sobre la rei.
4: Val.
7: Val. El despertar de la Respira. Força, sí. L'últim Jedi...
4: L'últim Jedi i l'ascens de Skywalker.
7: Exacte.
4: Val. I ara, per rematar, l'imprescindible. Allò que hem de mirar sí o sí.
6: Per mi, totalment imprescindible són les tres trilogies, perquè al final és explicar tota la història de la família Skywalker de principi a fi. Després també recomano Rogue One i abans d'això Andor, que és el que comentàvem. Andor i Rogue One enllacen perfectament i són una sèrie i una pel·lícula molt, molt, molt polítiques i que no fa falta mirar la resta per entendre-les. De fet, és el que vas fer tu, Sergi.
4: Jo vaig fer exactament això, sí.
6: Sí, si us agrada l'animació, sobretot recomanem Clone Wars i Rebels, que és la que comentàvem, que t'ajuda a omplir buits entre guerres i està molt ben explicat.
4: D'acord.
6: Jo recomano també Obi-Wan Kenobi, perquè és un personatge molt estimat i encara que la sèrie sigui fluixa, està bé veure aquests buits. I, evidentment, The Mandalorian i Ahsoka.
4: D'acord. Estàs d'acord amb aquesta llista imprescindible?
7: Jo trec Ahsoka, trec la Guerra de los Clones, perquè si no estàs molt ficat, se't pot fer pesat tanta batalla.
4: D'acord.
7: I afegeixo la Remesa Mala, que la trobo sensacional, i Rebels, l'hem dit, no, ja?
6: Sí.
7: Pues Rebels.
4: Víctor Amela, bon dia.
2: Encantat.
4: Ets gaire de Star Wars?
2: Jo sóc de Indiana Jones, sóc molt gran. Jo quan
7: s'estrenava... Escolta un moment, per ser la primera de Star Wars...
2: Jo tenia 17 anys, 18, i en aquell moment també s'estrenava Indiana Jones. I llavors va haver com una escissió entre la gent que comentàvem les pel·lis, o eres d'Indiana o eres de Star Wars.
4: Ah.
2: No sé per què no es podia ser.
8: No, a veure, un moment. Ai,
4: bon dia. Bon dia.
8: Aquesta sessió s'ha inventat, perquè ningú que conec ha dividit mai el seu món entre...
2: En mi pequeño grupo, mi pequeño grupo de cervezas del Zurich.
7: Era com mamol havia sentit Star Trek a Star Wars.
8: Ah, efectivament.
4: Sí, clar, aquesta és la partició.
8: Beatles, Stones.
7: Exacte.
8: No sé, Barça-Madrid.
2: La idea era...
8: Indiana Jones, Star Wars, no.
2: La idea era, Steven, no te despistes, ve por Indiana, no vayas por el camino de Star Wars.
8: S'ha inventat, o sigui, no ha existit mai aquesta.
2: En les tertúlies del Zurich, anys 78, con cervezas, és de lo que se hablaba.
7: Ara que deia lo de l'any de l'estrena, la pel·lícula es va estrenar el 25 de maig del 1977, la primera de totes, i des de llavors aquell està considerat com el dia mundial friki de tot el planeta.
2: M'estranya.
7: I ves per on? El meu aniversari.
4: Mira.
7: Ah, clar, que, dic, que queda molt poc.
8: Havia de ser així, Havia de ser així. Clar, podia ser una altra...
4: Tu ets molt fan de la Guerra de les Galàxies.
8: Jo vaig ser molt fan, molt més fan, i ara li comentava a la Mela, del merchandising a les figuretes i les joguines, fins i tot que de les pròpies pel·lícules.
4: Ah, sí?
8: Jo col·leccionava totes les figures de Kenner, que era la marca que va treure les joguines originals, que després es van cotitzar, si ho hagués sabut, hagués comprat moltes joguines de petit i les hagués revenut.
7: Hi ha un documental a Netflix sobre aquests minutets que és xulíssim,
8: Sí, sí, sí. I aleshores m'agraden molt les originals, tampoc dic res d'altre món, però m'agrada molt l'univers aquest de...
2: I la disfressa?
8: No, em disfresso d'altres coses, a mi, la que no ho comentem aquí, però de Star Wars.
2: Es passa de luz, sí, tienes.
7: Havia posat un llistó molt alt,
8: No, no, no.
2: Jo he intentat cebar un poc l'assumpte.
8: No, no m'he disfressat de Vader ni de Luke.
4: Doncs aquesta setmana que s'estrena The Mandalorian en Grogu, Star Wars, que no és ni l'última ni la primera que hauríeu de veure, per ordre, abans n'hauria de veure com unes 20.
8: Necessites una inversió de temps.
4: Sí, sí.
8: Per veure-ho tot.
6: Però és veritat que ja Mandalorian és com Andor, es pot veure sense haver vist la resta. És un western.
4: Martí Esteve, moltes gràcies.
6: Gràcies a tu.
4: La vindràs a veure?
6: Home, i tant.
4: Sí, Jordi Ramos, moltes gràcies.
7: A disposar.
4: Torna a dir la data del teu aniversari, perquè no li hagi quedat clar.
7: 25 de maig, dia mundial friki.
2: És dilluns vinent,
4: I el dia
2: Jordi
4: Ramos.
8: Quina setmaneta porta el Ramos, Quina setmaneta porta el Ramos.
7: Bueno, de fet, veig el primer punt del guió.
2: Sí, parlem de coses teves.
7: De televisió.
8: No, però això... Et quedes, doncs? Això ho podem explicar, no?
2: T'has quedat.
8: Hem sigut amenaçats per Jordi Ramos.
2: De parlar d'aquest tema. Si no parlem d'aquest tema,
8: seríem
2: capitats.
7: Bueno, té un poder, saps?
4: No. Doncs Jordi Ramos es quedarà aquí a l'estudi perquè en David Broc i Víctor Amela, entre altres coses, ara abans d'arribar a les 12, parlarem del primer festival d'Eurovisió sense Espanya en 65 anys.
2: Ara.
7: Es diu aviat.
4: Un segon.
9: RAC 1.
10: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
11: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
12: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
9: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
13: A Clínica Pi Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pi Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiesteller.com.
14: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
15: Tres jubilades, un pla, zero límits.
16: Arriba a Barcelona Pensionistes, la comèdia de la temporada protagonitzada per Irma Soriano, Rosa Benito i Loreto Valverde.
15: Arriba al Teatre Apolo. 23.000 espectadors han exhaurit les entrades en la seva primera temporada.
16: Tres úniques setmanes, del 20 de maig al 7 de juny. Un cant a la vida.
15: Entrades a la venda a gruposmedia.com.
17: Un rellotge oblidat o un valor que segueix esperant. A Corello entenem els rellotges d'alta gamma com el que són, peces úniques. Valoració experta, tracte discret, sense cita prèvia, en un espai a l'alçada del teu temps. Experts en la valoració i la compra de rellotges d'alta gamma. Troba'ns a Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmas i a Corello.es.
18: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
21: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
20: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
3: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
3: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
4: 11 a les 12. Hola, Jordi Ramos, bon dia.
7: Em comprometo a no quedar-me molt d'estona.
4: Hi ha una cosa, Jordi, del Festival d'Eurovisió que a mi em sorprèn, ara mirant aquí les dades, que són les xifres de YouTube.
7: Sí.
4: Perquè en una edició a la que no hi ha Espanya, en què tampoc hi ha Irlanda, ni Islàndia, ni Països Baixos, ni Eslovènia, que hi hagués menys gent a YouTube que l'any passat, per exemple.
7: Sí, és curiós. També és veritat que tant la setmana passada per les semifinals com per la final corrien manuals a Twitter per com veure les gales d'Eurovisió sense que es not registrin visites a la pàgina web. A base de VPNs i coses d'aquestes. Així, en plan de fes el boicot...
2: Que no es noti.
7: Sí, sí. Fes el boicot, però tu, podem tu disfrutar.
8: És un detall important, eh? Que és, jo boicotejo, però no m'ho perdo. És un boicot estrany, eh?
2: Hipòcrita, una mica.
7: Us puc certificar que més d'un n'hi ha, d'així.
4: Hi ha alguna cosa que us quedés, Víctor i David, alguna cosa que us quedés especialment l'atenció, alguna cosa que no us agradés gens, alguna cosa que us agradés molt...
8: Mira, just ho estàvem comentant fora de micro, que, perquè a mi musicalment ja sabeu que tampoc és un festival que m'interessi gaire. No sé, Ramos, si aquest any t'ha semblat que l'edició musical no... A mi no m'ha semblat especialment...
7: No hi ha el primer nivell.
8: Però sí, a nivell de tele, de gala, diguéssim que no és una gala, no és una Eurovisió que passi a la història ni per producció, factura, presentació, ni per resultats, no?, després de veure en pantalla. És a dir, no em va semblar que fos una cerimònia especialment llaminera. I ara parlant dels presentadors, que els presentadors potser ja fa molta gràcia, però a l'espectador, diguéssim, que no està acostumat, ens en va fer més aviat poca.
7: Yeah. Sí, això a mi em cridava molt l'atenció, perquè francament el trobava fluixíssim i a mi em van dir que aquell home era...
2: Bé, la bomba, no?
7: La bomba. Allò era un humorista... I de fet certifico que hi havia austríacs, quan estàvem als assajos, que es partien la cara a saco només per veure-li. I jo em quedava... Bueno, només s'ha canviat de roba, no? Potser si em canvio jo de
2: les
7: roba...
2: Les cultures són diferents.
7: Puc triomfar en aquest país.
8: La massa local, no? Potser una cosa
2: jo,
8: com molt...
2: Sí, no faré un apunt de tipus musical, que segurament és delirant, però
8: Ja avisa, eh? O sigui, ella diu que serà
2: delirant. El Bangaranga, es diu així, no? Bangaranga, sí, que té Bulgària. No sé fins a quin punt va ser una sorpresa, però a mi no sé per què me recordava el Gangnam Style coreano.
7: Ah, mira.
2: No sé, eh? Ara sí.
7: Escolta, però és la segona, és la segona cançó que millor s'ha posicionat a Spotify de la història d'Eurovisió després de la final.
2: Pues algú té
7: a nivell mundial.
8: No, jo entenc que és un hit, però és un hit de durada curta, és a dir, a la tercera vegada ja no, sí, ja està, ja no pots.
4: Vale. Però és discotequero.
8: Sí, sí.
4: Tu poses a la discotequera.
8: En una nit et sona un cop, perfecte. Sí. A la segona.
2: Sí, sí, igual ja aquest estiu encara. Sí. Després és espasmòdic que cada cop que miro Eurovisió penso, ja està, la fi del món ja està aquí, no? Perdona,
8: sí,
2: eh?
8: Sí, penses això?
2: Sí, perquè em sembla tot molt tret de polleguera de lloc, però ja entenc que aquesta és la gràcia d'aquest festival, no?
7: Però això és pel tema geopolític.
2: Bueno, tema geopolític, el que volia subratllar és que he vist reels on reben el cantant israelià al seu país com si fos un camp d'estat, com si fos un astronauta que acaba de baixar de Marte, no?
7: Sí, però la guanyadora també, la van rebre com si fos...
2: A Bulgària, també.
7: A Bulgària, sí, és la primera vegada de la història que Bulgària guanya el Festival d'Eurovisió.
2: Sí. I no, ja està, aquesta és la meva aportació.
4: Aquest...
8: No, estava pensant que el Ramos hauràs d'anar a Sofia, no? Aleshores?
2: Claro.
4: El Ramos desitjant que guanyés a Austràlia per haver d'anar...
7: No, perquè no haguessis guanyat. No. Hi ha un conveni que és que si guanya Austràlia s'ha de celebrar en una ciutat europea. Però no sabien ni quina ciutat era ni els mateixos australians.
4: Televisivament...
2: Un apunt que vull que el Jordi l'aclareixi, que si Rússia si reincorporarà o no se reincorporarà. Perquè sembla que el director de l'Eurovisió va fer com una... No sé...
7: Va treure la poteta...
2: Va treure la poteta, sí.
7: I es va muntar un Cristo i la va tornar a treure un altre cop. Pues ja i va dir, no, a mi se m'ha malinterpretat. Però la
8: això
7: gravació...
8: es fa molt també a política, eh?
7: Sí.
8: Llences un globus sonda i si veus que hi ha un rebombori... Vale,
4: el dissabte televisivament tenia una altra cosa interessant, que és la contraprogramació de Televisió Espanyola amb La Casa de la Música.
0: Que no nos hagan odiarnos tanto, que nos podemos querer, que no somos tan distintos.
7: Así es.
4: Què tal va anar això?
2: No, va anar fatal.
8: No, a veure, un 9,2 a mi em sembla un miracle pel que era.
2: Bueno,
8: que era una especial de velles glòries de música espanyola amb Jesús Vázquez, que diguéssim que tampoc seria, no?
2: Cancineja.
8: Sí, que cancineja molt. No. I, clar, a mi et pot interessar una Eurovisió, però el contrast era bastant lleig. És a dir, Casa de la Música, cosa antiga, cosa de modé, que no té cap interès contra una Eurovisió que tenia l'interès de si hi havia polèmica o no, i de que musicalment, evidentment...
2: No, va guanyar la Voz Kids.
8: Va guanyar la Voz Kids a la Casa de la Música. Sí, és a dir, clar, la Televisió Espanyola va llançar una mica, no?, el dissabte. És a dir, jo no sé, això si l'any vinent seguirà. És a dir, ja veurem.
2: Ni idea.
8: Però a mi em sembla que Televisió Espanyola necessita emetre Eurovisió.
2: Que es comentaven els corrillos de Viena.
7: Es comenta que s'espera que torni, que... Tots diuen que volen que torni. El director d'Eurovisió diu que està disposat a fer el que calgui perquè torni. Per mi el més significatiu és que el director de Televisió Espanyola, quan se li va preguntar la setmana passada, en lloc de dir la frase "mentre Israel hi sigui, nosaltres no ens hi veureu", la resposta va ser "dissabte és la final, diumenge estudiarem si es compleixen les condicions".
8: Ja és un canvi.
2: Deixa una porta oberta. Sí,
7: per mi és considerable.
2: Vale, molt bé, a veure.
7: Però bé, queden molts dies per endavant.
4: Sí. Escolta, ahir va anar a la revuelta amb el Bronca.
8: Araujo, sí.
4: Molt bé.
8: Sí? Sí, bona, una molt sorprenent. Perquè...
2: Va sortir bé l'entrevista, que semblava que no al principi.
4: Va parlar molt obertament, entenc, de tot el
8: va
4: tema
8: parlar
4: psicològic
8: salut mental, i això. Però a més, ahir va estar bastant ginyós amb les bromes que el programa convida a fer, és a dir, va aparèixer una setmaneta de Palo Motos dient que pensava que era el programa número 1.
2: Va interpel·lar la seva dona, que estava present entre el públic, i va intervenir la seva dona quan parlaven del sexe que tenien, que això és inhabitual en un futbolista, que solen ser bastant reservats, no?
8: Sí, crec que per un futbolista que tothom tenia la imatge o la percepció de que Araujo era un tio que tampoc a la tele pogués...
2: Limitadet, que
8: no pogués funcionar bé, va ser una sorpresa molt positiva.
4: I per què al principi semblava que no, dius, Víctor?
2: Perquè a mi em va fer la impressió de que mesurava molt les paraules, perquè fins i tot li va posar el peu Broncano per fer una conya a costa de la Minyamal, que li agrada la festa, i va callar prudentment, és a dir, que no va entrar, no va recollir el testimoni per fer conyes sobre un company. I a poc a poc anava veient jo que allò que semblava limitadet, al final és que era prudent i intel·ligent.
8: Sí, no, no, molt bé,
2: jugar molt bé.
8: Va canviar bastant la percepció que podies tenir de l'Araujo fora del camp de joc.
2: I com ha parlat del teu tema de salut mental, també ho has
8: posat molt bé. Sí, no, això sí, això per suposat. Sí, sí.
4: Hola, Noemí.
1: Hola, què tal?
4: Molt bon dia, com estàs?
1: Molt bé, mira, si t'agrada portar la teva empresa a nous horitzons, exportar o implementar-se a l'estranger és el gran salt estratègic per competir en un món que no s'atura. Per fer-ho realitat, Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obre la porta a internacionalitzar la teva empresa amb seguretat i amb el suport expert i personalitzat de la seva xarxa global d'oficines. Visita acció.gencat.cat i descobreix com et poden ajudar en tots els teus projectes internacionals.
4: Hola, Joan Ferrer.
5: Hola, bon dia.
4: Què tal, com estàs?
5: Bé, escolteu, ja ho sabeu, no?
4: El què?
5: Sabeu que Eurovisió vam enviar la persona més atrevida de RAC1?
4: Ah, sí?
6: Bé, en realitat crec que has fet una bona pregunta, perquè m'atreviria a dir... Bueno, hi ha una mica aquest caldo de cultiu. Jo no, m'atreviria fins i tot... Doncs és una circumstància que, evidentment, sempre plana. Jo et m'atreviria a dir... Però, bueno, clar, l'acompany tota aquesta tensió que està venti, no? Clar, a més, ha estat una setmana... Jo m'atreviria a dir que es nota que hi ha 5 països que no hi són i que són dels més actius. Perquè la sala de premsa, per exemple... Jo m'atreviria a dir que és la meitat del que era la que teníem a Malmo.
2: Molt atrevit, molt atrevit.
7: El món és dels valents, tu.
2: Sí, senyor.
5: Jordi...

0: Bé, ha matat la seva humilitat. És broma, Maica. No n'has tingut mai. En fi.
1: Per què era això?
2: No, és la més humil del món.
0: Sort que tenim gent com la Isabel Viraixa, que sempre està al servei del grup. Avui, dels Europe.
3: 4 dècades que ens fa moure el cap amunt i avall. Mítica, intensa, un compte enrere, sense fi. Europe i l'exitosa The Final Countdown. Pararara, pararapapap.

0: The Final Countdown.
1: I al contrari que Emiliano Zapata, el Basté prefereix morir de genolls que viure sempre dempeus.
2: I que admetir la paraula més repetida de la premsa és pressupostos. A Catalunya els diaris es divideixen entre els que celebren que Esquerra Republicana i el PSC hagin arribat per fi a un acord i els que creuen que els republicans s'han ajuntat...
3: De rodillas! De rodillas delante de tu mujer, insensato!
4: Mi mujer!
2: Que els republicans s'han ajuntat davant dels socialistes. Se'ls ha llegit la Marina Arbós.
5: Ai, senyor. Bueno, gràcies a tots, eh?
6: Gràcies, home.
7: A tu.
6: Com s'agrada el Joan amb els muntatges aquests, eh? S'està agradant molt, eh?
5: I avui que sabia que els deixaríem sonar fins al final.
6: S'està regalant.
5: Jo també. A mi també em creixerà l'eco. Vinga, fins demà a les 6 del matí. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
7: Molt bé.
8: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
9: Bon dia, són les 12. La policia escorcolla aquesta hora a l'oficina de José Luis Rodríguez Zapatero i quatre empreses més. L'Audiència Nacional ha imputat l'expresident espanyol per organització criminal, tràfic d'influències, falsedat documental i altres delictes. Zapatero haurà de declarar el 2 de juny per aclarir la seva vinculació amb el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
10: Sí, escorcolls en marxa, càrrec de l'UDEF, la Unitat Policial contra Delictes Econòmics i Fiscals. La companyia Plus Ultra va rebre un crèdit de 53 milions d'euros després de la pandèmia. L'Audiència Nacional que investiga és si José Luis Rodríguez Zapatero hauria cobrat algun tipus de comissió per gestionar o influir en aquest rescat. Ell ho ha negat sempre, el cas fa anys que està obert. El PSOE ho atribueix una persecució judicial sense fonaments, diu que hi ha presumpció d'innocència de manera escrupolosa. El PP demana explicacions a Pedro Sánchez, diu que d'aquesta manera es tanca el cercle, perquè és corrupció de l'actual govern amb l'antiga administració socialista. Vox acaba d'exigir una moció de censura a Sánchez. Entre les empreses escorcollades hi ha el despatx de les filles de Zapatero, amb elles dues de manera presencial, i dues empreses més, una de les quals és una assessoria i gestoria jurídica.
9: A banda del de Zapatero, l'altre gran nom del dia és el de Jonathan Andy, que els Mossos han detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare. A aquesta hora estem pendents de si declara el jutjat de Martorell, que investiga el cas. Anem cap allà, cap a Martorell. Benet Iñigo.
11: La detenció de Jonathan Andy, que arriba després d'un any d'investigació discreta, sense fer soroll, en què els Mossos han anat gratant per les sospites que gairebé des del principi han tingut en aquest cas. Aquí, el jutjat de Martorell, fa més d'un any que es va reobrir la causa i l'expectació és màxima a aquesta hora, amb desenes de periodistes esperant l'arribada del fill del fundador de Mango. Sí que ha arribat, en canvi, el seu advocat, Cristóbal Martell. Fonts de la família han enviat un comunicat explicant que Jonathan està declarant, però hores d'ara no tenim cap indici que sigui realment així. El que també diu la família és que sempre i ara també col·laboren amb la investigació i confirmen que el cas està sota secret de sumari. Per tant, encara no saben amb quins indicis els Mossos o la jutgessa han decidit fer el pas per detenir-lo aquest matí. Isaac Andic, recordem, va morir després de caure per un barranc mentre feia una excursió per Montserrat, només acompanyat del seu fill.
9: Més coses. Ha quedat segellat l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per aprovar els primers pressupostos de Salvador Illa. Aquest matí el president de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha signat el document. Més enllà de la línia orbital o el consorci d'inversions, el pacte també inclou més diners pel català i el compromís d'intentar aconseguir la recaptació de l'IRPF. Palau de la Generalitat, Laia Colomer.
12: Sí, el govern i Esquerra s'han compromès a treballar perquè la recaptació de l'IRPF s'inclogui a la tramitació parlamentària del nou model de finançament que s'hauria d'aprovar aquest any. L'acord també inclou 50 milions d'euros per reforçar el català a les xarxes socials i més de 400 milions per noves inversions educatives. La consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que també hi ha marge per introduir algunes demandes del professorat.
13: L'acord que vam tancar, un molt bon acord, en l'àmbit educatiu, ja ens suposa un increment molt important. Són 500 milions d'euros. 500 milions d'euros. Molts recursos. Marge en aquests moments, diguéssim, clar, el tenim tancat, no n'hi ha.

0: evidentment, si hi ha voluntat, doncs veurem.
1: Amb l'acord amb Esquerra, el sequi ben lligat a Salvador Illa, només li falta esgarrapar el sí dels comuns. Podria passar aquesta mateixa setmana.
2: I la consellera d'Educació assegura que la propera proposta que presentarà els sindicats de mestres i professors reforçarà encara més l'increment de personal als centres de cara al curs que ve. Uns i altres es reuniran demà, però avui mateix el departament farà arribar l'oferta als docents. Esther Niubó n'està parlant en una compareixença al Parlament i anem en directe del Martínez.
3: Sí, Niubó ha evitat fins ara donar gaires detalls sobre la proposta que faran arribar aquesta tarda al sindicat. S'ha limitat a apuntar que aportarà més recursos per atendre la diversitat, que inclourà un reforç dels professionals i també eines per fomentar la millora educativa. Cap paraula, per tant, sobre la millora de sou que també reclamen els sindicats. La consellera ha fet una crida al compromís i a la serenitat.
4: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, amb base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
3: Niubó també ha demanat que es tingui present que el malestar al sector no ha nascut amb l'acord que van signar amb Comissions Obreres i la UGT, sinó que és fruit, diu, d'anys de desinversió.
2: I precisament a aquesta hora els docents enceten una manifestació a Sabadell. Avui la vaga territorial es concentra a les comarques del Vallès i del Maresme. Al matí han tallat la C-17 a l'altura de Montcada i Reixac durant una hora. Ara els esports amb l'Albert Pedrol.
5: Joan Laporta farà un últim intent de retenir Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. És una informació que ha avançat al diari Esport i que hem pogut confirmar a RAC1. El president electe té previst reunir-se amb el tècnic a les properes hores, tot i que des de l'entorn de Pascual creuen que és massa tard i que l'entrenador té presa la decisió de marxar. El motiu són les discrepàncies de totes dues parts en el projecte de la temporada que ve. Més coses, el Barça femení recuperarà Caroline Graham Hansen per la final de la Champions de futbol. La davantera noruega va lesionar-se fa dues setmanes i des d'aleshores ha treballat per reaparèixer dissabte a Oslo. Avui ja s'ha pogut entrenar amb normalitat i tot fa pensar que estarà disponible pel partit contra l'Olímpic de Lió. En canvi, Irene Paredes s'ha entrenat al marge del grup a 4 dies de la gran final. A la Lliga Femenina, el Badalona ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. El tècnic ha consolidat l'equip badaloni a la primera divisió i l'ha liderat fins a les semifinals de la Copa de la Reina. I a Anglaterra, el Manchester City s'aferra a les últimes opcions que té de guanyar la Premier League. Avui a 8:45 del vespre juga el camp del Bournemouth. Si guanya, tornarà a posar-se només 2 punts de l'Arsenal a una jornada pel final. En canvi, si perd o empata, l'Arsenal seria campió avui mateix.
2: I el temps, les temperatures es mouen a aquesta hora entre els 20 i els 24 graus i durant la tarda encara pujaran més, fins i tot superaran els 28 graus a Ponent. Durant la tarda el cel quedarà mig ennuvolat i s'esperen alguns ruixats al Pirineu i també a l'interior de les comarques de Girona, on localment descarregaran amb intensitat. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies rac1.cat.
6: Minut a minut de RAC1.
7: Més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
7: Actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
7: Renovada.
6: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
7: Escolta.
8: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
9: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
10: Sant Boi!
11: Sí!
10: Mandoré!
11: Sí!
10: Poble Sec!
11: Sí!
10: Sant Martí!
11: Sí!
10: Olesa de Bones Valls!
11: Sí!
10: Sant Gervasi!
11: Sí!
10: La Piscina!
11: Sí!
10: Lleida!
11: Sí!
10: Sant!
11: Sí!
10: Igualada!
11: Sí!
10: Sant Feliu de Llobregat!
11: Sí!
10: Montriclera, Irlanda!
11: Sí!
10: I Oakland! Yeah! Sí! Nova Zelanda!
9: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12:17, Òscar Andreu, bon dia.
12: Bon dia, Òscar Dalmau.
9: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balançó.
12: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
9: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
12: Heu de saber que l'Organització Mundial de la Salut alerta que som a punt de patir una nova pandèmia molt més mortífera que la de la Covid. Em sap greu, un moment. Angelines,
13: sort que és un programa d'humor.
12: Per començar, no fem alarmisme, que ja l'he fet jo. D'acord?
9: Bueno, però sí. Que no ho veieu?
12: El què?
14: Home? Que no heu vist tot el que està passant avui, nena?
12: Avui estan passant moltes coses i en parlarem.
14: Home, sí. Que es veu que aquest matí els Mossos han detingut l'expresident Zapatero
12: no.
14: Per la mort de l'amo del Zara.
12: No. Està barrejant coses.
14: Hi ha molta inseguretat avui en dia. No et pots refiar de ningú.
12: No, vostè està barrejant totes. Vostè és una liquadora de l'actualitat.
14: I a sobre una nova pandèmia que s'ha de sumar al Covid i el fantavirus de les rates aquestes que saben nadar.
12: No.
14: Mare de Déu, senyor Àngela Maria, on anirem a parlar?
12: Una cosa és l'alerta de pandèmia de l'OMS.
14: Pues el que t'he dit jo, sí.
12: Una altra de ben diferent és la imputació de l'expresident espanyol per un jutge de l'Audiència Nacional Espanyola.
14: Mango, el que t'he dit jo.
12: I una altra cosa és la detenció per part dels Mossos del fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que semblaria que l'han detingut per estar relacionat amb la mort del
14: ja
12: seu
14: fill. Ja està, ja ho veieu. Un home explicant-li ara a una dona coses del Mango. Coses de marques de roba.
12: Vostè ha dit Sara abans.
14: Un home! Sí. Un home! Que totes sabeu que els homes no saben distingir un jersei negre d'un blau marí, que no és...
13: Bueno, és que és el mateix color,
14: és
13: no?
14: Que bueno, no.
13: Per cert, que en Benet Íñigo està just a fora dels jutjats on han de portar precisament a Jonathan Andic.
9: Bona notícia per ell, eh? Si estigués a dintre jo em preocuparia.
13: En Benet només li falta posar-se la toga. En tot cas, que si hi ha qualsevol novetat, entrarà i ens explicarà què està passant.
12: Bueno, doncs això, són temes han passat aquest matí.
14: Escolta, sabeu com ha passat el matí?
12: Qui?
14: Bueno, el gran afectat per tot això de l'amo del Mango.
12: De qui parla ara, del fill?
14: No, del Carles Porta.
12: Home, què té ara a veure Carles
14: Home,
12: Porta
14: nenes,
12: tot això?
14: Quan deu haver sortit la notícia, el Carles Porta deu haver-se tirat el cafè per sobre. Sí. Dels nervis, ja deu estar pensant quantes temporades de crims li poden sortir amb aquest cas del Mango.
12: Escolti, no avancem els esdeveniments, la cosa està...
14: Jo espero, només espero que surti el forense aquell que surt a tot arreu, el Verdolet, el Narcís Verdolet, i també la periodista i companya de La Vanguardia, la Maite Navarro, que m'agrada molt.
12: Maica Navarro.
14: I aquesta també, sí. Que són germanes, la Maite i la Maica.
13: No, la Maite Navarro. Navarro no sé qui és. No.
14: M'agrada molt com ho fa a mi, la Maite Navarro. Sempre dona bones notícies relacionades amb la inseguretat que hi ha.
12: Sí. Sempre. Sisplau.
13: Bones notícies.
14: Té els telèfons mòbils de tots els Mossos d'Esquadra.
13: Sí.
14: Tots.
12: Bueno, no,
14: i de tots els jutges i dels fiscals. Els coneix a tots.
12: Però això seria il·legal. Com ha de tenir tots els telèfons de tothom?
14: Bueno, perquè són les seves fonts. Vull dir, un dia a l'any els convida tots a dinar al l'assador d'Aranda.
12: Però què diu ara?
14: Munten una taula molt llarga i estan tots els Mossos d'Esquadra, tots els jutges i els fiscals.
12: Sí, bueno, en fi, sí.
14: I algun procurador de tribunals, també.
12: Anem a la notícia inicial. L'OMS ha llançat aquesta alerta sobre una possible nova pandèmia.
13: Sí, els experts de l'OMS diuen que cada cop hi ha més malalties infeccioses que es transmeten d'animals a humans, que semblava que això no havia... Què li passa?
9: Sí, home, sí, una nova pandèmia. Ja us heu anat a vacunar? Ja correu tots a vacunar?
13: No, precisament no estem preparats per patir aquesta nova pandèmia, perquè segurament no hi haurà vacuna, perquè és molt difícil de predir quina d'aquestes malalties que
12: bueno,
13: només es transmeten.
12: Si és tan difícil de predir, per què diuen res. O sigui, aviam.
14: Això són les rates nedadores.
15: No.
14: Tot això ve per les rates nedadores. Antes ningú parlava de pandèmia.
12: Ja han dit que això...
14: Però hi ha hagut lo del barco aquest del Tenerife.
12: Sí. El Tenerife, com diu vostè.
14: Però bueno, ara aquest barco ja l'han tornat allà als Països Baixos.
12: Ara
14: diuen que ja l'estan refent i l'estan desnetejant i l'estan... Allò, li treuen tot el vereno que té i tot.
12: El vereno? Què li han de treure el vereno? Està
14: al port. I d'aquí poc...
12: L'estan desinfectant.
13: Al port de Rotterdam.
14: Bueno, això amb una mica de sanitol.
12: Sí.
14: Tota la vida, nenes, sabem que el sanitol va bé per tot. Vull dir, m'hi han fotut sanitol litros i litros i ara es veu que tornen a posar-lo en funcionament.
12: No, clar.
14: Qui serà la guapa que comprarà bitllets per anar al creuer aquest?
12: No, bueno,
14: ja t'ho dic ara.
12: No ho sé.
14: Ja el poden desballestar.
12: No, molt bé, doncs felicitats. Vostè en sap de tot, eh?
14: Bueno, el tema. Les rates nedadores.
12: No, les rates nedadores...
14: Van saltar del barco del fantavirus en flotador allà a Tenerife.
12: No, si són nedadores, per què necessiten el flotador?
14: Bueno, perquè neden, també.
12: D'acord, bueno. M'ha convençut.
14: Un flotador, doncs pot nadar, eh?
12: Sí, home, i tant.
14: I ara, que això no ho esteu dient als mitjans de comunicació, perquè ens voleu a tots ignorants...
12: Sí.
14: Ara, les rates han entrat ja a Catalunya pel port de Palamós...
12: Que han d'entrar pel port de
14: Palamós. I van casa per casa a deixar pipí infectat.
12: Van pixant pels portals.
14: Nenes, si us piquen el timbre, ojo, eh?
12: Que podria ser...
14: Ojo, eh? Mireu per l'espiell de la porta, si veieu una rata estornudant, no l'obriu.
12: Però si mires per l'espiell, la rata és molt petita, és com el conte del Patufet. El, Patufet, quan arriba a la botiga, hola, vull safrà.
14: Sí, un dineret de safrà.
12: Un dineret de safrà, sí. I la persona que despatxa...
14: Pensa que és un fantasma, és un espíritu.
12: Clar, sí, perquè no el veu, és molt petit. Per tant, si mireu per l'espiell, no veureu la rata, sinó que és un espiell de molt ampli...
14: Però que no veus que són rates ja mutants?
12: Ah, val.
14: Són rates que deuen fer 1,5 metres a hores d'ara.
13: És el mestre Estanyicó de les tortugues.
14: Claro, és que clar... Què fas, Jean-Paul? Què t'ha fet gràcia, les tortugues ninja?
15: És que les tortugues ninja...
13: Sempre torna, hi ha una temporada que t'agafes, les tortugues ninja.
15: Sí, bueno, perquè
14: les fan al Super 3,
15: Sí, al Super 3 i... Sí.
14: Sí, sí.
15: Sí, és que volia dir una cosa, però no es pot dir per antena.
14: Us la diré
15: perquè és espectisme contra un jugador de futbol del Real Madrid.
14: Ah, sí.
13: Si en diu ell mateix. Estàs parlant de Mbappé, que li diuen la tortuga.
15: Ho ha dit ell.
13: No ho he dit jo, però si ell mateix fa posts.
15: Ah, sí?
14: La tortuga, sí, però per què li diuen la tortuga?
15: Sembla...
14: Va molt lent.
15: Perquè
14: sembla una tortuga.
15: Sembla una tortuga. Sembla el sisè germà
13: Sí.
16: Sembla una tortuga ninja, no sembla una tortuga...
15: No animal, sinó una tortuga ninja ja amb la seva mutació. Si tu li poses un antifaz...
14: A l'Mbappé?
15: A l'Mbappé. I un xandall verd...
14: I una closca darrere.
15: És que la closca no cal.
14: Ja no cal,
15: Un nunchakus. O el que sigui. L'arma que quedi lliure.
14: Sí.
13: Quina arma queda lliure?
15: Els shurikens.
13: Els shurikens?
15: Sí.
13: Les estrelles. Si teníem
14: les estrelles ninja.
13: Leonardo, Michelangelo...
15: I Joan Carles.
14: Bé, escolta'm. Puc parlar?
12: Sí, hòstia, porta parlant des de l'inici.
14: Perdona, estava parlant jo, que us estava explicant coses i han hagut de sortir aquí uns homes a xafar-me.
12: Parlant de futbol. I
14: ara mateix tenim rates amb fantavirus que poden nedar. Ratpenats amb Covid que poden volar. I els senglars, que són com les rates del bosc, que poden obrir els contenedors i infectar totes les bosses de les bosses d'escombreria de pesta porcina. Jo crec que ens subscriuré a Netflix i no sortiré mai més de casa, perquè, escolta...
12: Bueno, felicitats.
14: Està tot ple de perills.
12: Sí.
14: Demanaré tot el menjar a Globo i els hi diré que ho deixin a l'ascensor.
13: Ja ho fan, això, ja.
14: Vosaltres què demaneu més per menjar a casa? Què demaneu? Escolta'm, a mi me diries, només pots escollir una cosa
12: per demanar
14: que te la portin a casa.
12: És una pregunta molt estranya, no?, per fer. Si només poguessis escollir una cosa perquè et portessin a casa...
14: Ho tinc claríssim.
12: Què és?
14: Una paraula.
12: Sí.
14: Xuxi. Jo... Xuxi. M'agrada molt el xuxi. Sembla que no mengis res. És una cosa tan lleugera.
12: Però depèn. Bueno, sigui com sigui. No fem alarmisme.
14: I mira, vull dir, els japonesos, escolta, mengen xuxi tot el dia, xuxi.
12: Sí.
14: I al final, mira-te'ls, ni un amb sobrepès. Bueno, els del sumo.
12: Sí, ja està.
14: Són els únics perquè deuen menjar malament, hamburgueses i coses d'aquestes.
12: Molt bé. Moltes gràcies. Podem centrar-nos en això?
14: Sí, ara ja podeu. Jo ja he explicat la meva història i ja ho he explicat tot.
12: I ja està. Doncs això, que no fem alarmisme, que ja ho fa l'OMS per nosaltres, i nosaltres de retruc, fent d'amplificador de la notícia, doncs també estem fent una mica d'alarmisme.
16: Total, que ara hem d'estar alerta un altre cop per si un xino de l'altra punta del món fa una escudella de murciàgalo.
12: No,
16: doncs es queda de boca entre això i que marxa el Guardiola, em teniu content.
12: El Guardiola, això que diu, suposo que és una altra notícia, en aquest cas esportiva, que no és oficial, però els mitjans anglesos ja ho donen per fet.
16: Plega, plega, Guardiola, plega.
12: Plega, Guardiola.
13: Sí, segons la BBC, també el New York Times, Pep Guardiola deixarà el Manchester City quan s'acabi la temporada de la Lliga Anglesa, que és aquest cap de setmana, li queda res.
16: Home, doncs ja està, no? Ja ho tenim.
12: Conrad Consum, bon dia i bona hora.
16: Ja està això.
12: Ja està el què?
16: Home, Guardiola es queda sense equip.
12: Sí.
16: Molt bé. Jo tinc una pregunta.
12: Sí.
16: Quin equip, a hores d'ara, busca entrenador? Quin equip?
12: És una
16: pregunta. Digues, exacte. Tu mateix ho has dit.
12: Jo no he dit
16: res. El totpoderosíssim Real Madrid.
12: Home, aviam, no ho sé, jo no el conec personalment. Vam coincidir un dia en l'ascensor de RAC1.
13: Va estar aguantant la porta de l'ascensor 15 minuts.
12: Sí, però Guardiola diria, ja dic que no el conec, però crec que no anirà al Real Madrid.
16: Com
12: aniria,
16: que no?
12: No, ni per...
16: Qui t'ho ha desmentit? Ell?
12: No, ja dic que no.
16: De vegades la vida et dona sorpreses, eh?
12: Sí.
16: T'imagines?
12: Guardiola al Madrid.
16: Us imagineu, ara, imaginant-te per un moment, Guardiola al Madrid, t'has fet una mica de caca a sobre.
12: No.
16: Que fa una mica de pudor,
12: No podria ser. No, és que de cap de les maneres.
16: Perdona.
12: Si no ha pogut amb Xavi Alonso, imagina't amb Guardiola.
16: Perdona, aquest cap de setmana s'acaba ja la Lliga Anglesa, surt Pep Guardiola en roda de premsa i diu... Ho sento, m'he buidat per dins i necessito nous reptes.
12: Sí.
16: I el repte més important seria anar al Real Madrid.
12: Sí.
16: El millor equip de la història, després de l'Espanyol.
12: No me l'imagino, hòstia. Han de passar tantes coses. O sigui, l'accident ha de ser tan greu, si el cop això, al cap ha de ser tan...
16: Jo crec que si passa això, tornarà Puigdemont disfressat i s'entregarà a la justícia disfressat de Pedri del Club Super 3.
12: Del... Pedri del Club...
16: Pedri.
12: El
16: Pedri, el Pedri.
12: Ah, no, però que Pedri ja podria ser un personatge del Club Super 3. En tot cas, això ho dona per fet la premsa anglosaxona, això que plega Guardiola, però no hi ha res d'oficial.
14: Bueno, escolta, si voleu us ho explico jo el que ha passat aquí amb el Guardiola, eh?
12: Amb Guardiola, sí?
14: Sí. Pep Guardiola quants anys té?
12: 55 anys, em penso que té.
14: Aquesta és l'edat de tots els homes, tu?
12: No, però...
14: No vols explicar alguna cosa?
12: Però vaig estar... No.
14: Sí que t'interessa el Guardiola.
12: No, m'interessa saber la gent que està més o menys a l'edat que tinc jo per saber si jo estic bé.
14: Et vas comparant.
13: I veient que Guardiola és més gran que tu...
12: Només 4 anys, penso, doncs no està del tot buit. Vull dir, trobo que està bé físicament.
14: Sí.
13: I tu què tal?
12: Jo de puta mare. Si m'ho preguntes, i per utilitzar un terme totalment...
14: Escolta, però no, centrem-nos en l'edat. 55 anys té, eh? I està casat?
12: No, ja ho vam comentar. Crec que es va separar l'any passat. No, crec que no... Un moment. Sembla un ocell.
14: No.
12: La gent que viu al costat del
14: zoo... No, podria dir... O et podria dir...
12: Sí, i no? I diu... I què diu?
14: Oh! Te les faig totes, les vocals.
12: No, ja ho sé, se n'ha deixat un parell.
14: Mare
12: però,
14: de Déu, senyor, però... nenes, separat als 50. Quants n'hem vist, d'aquests? Mira, fins i tot el públic jo crec que n'hi ha més d'un, perquè està mirant a terra. Ai, s'ha parat als 50. Aquest ja es deu... El Guardiola ja es deu haver comprat la típica moto de gran cilindrada.
12: Què diu ara?
14: Sí, home, si es compra una Charley Davidson d'aquestes...
12: Sí.
14: I se'n van amb la moto per ahí, per les carreteres, se senten lliures. Ja m'he tret la dona de sobre, ja. Oi que sí, nena? És un clàssic, això.
13: O la dona se l'ha tret ell de sobre.
14: Normalment
12: crec que funciona...
13: Si puja al revés i ell necessita veure que hi ha una cosa entre les cames.
14: Escolta.
15: El que necessita, al final, és un càlcul brutal. Si, malgrat ser calb, se deixa una cueta i se compra...
14: I se
15: compra la Harley Davidson, és que ho està portant malament. Els calvos amb coeta, al tanto.
14: Bueno, aquí
13: acabem de perdre una part de la nostra audiència.
14: Sí.
15: No, però... No.
16: Tots els venedors de còmic, la merda.
15: No, tots els venedors de còmic i fotògrafs. Són gent que porta armilles amb moltes butxaques.
14: Clar, necessiten guardar moltes coses.
16: Carrets,
13: records...
15: Normalment eren carrets i ara són bolis i cromos.
14: Molt bé.
15: De Pokémon.
13: I algun floc de cabells.
14: Però escolta, Guardiola s'ha separat.
12: Sí.
14: Els fills ja són grans.
12: Sí, són grans.
14: Doncs bueno, ara l'home pensa, mira, saps què? Jo ja tinc la llum pagada de per vida.
12: Sí.
14: Deixo la feina aquesta que tinc d'entrenador al Manchester.
12: Sí, City.
14: I ara pues, sortiré cada dia sense haver de donar explicacions a casa.
12: Sí.
14: Aquí hi ha algú que se sent jove de cop.
12: No, bueno, escolti...
14: Ves que ara no truqui la Shakira.
12: Sí, no.
14: I ara que ja no està amb el Piqué, ja que a la Shakira li acaben d'ingressar 60 milions d'euros...
13: Sí, la... que li han fet un bízum. Sí,
14: la Hisenda, que li han fet el bízum, vull dir... Ja veuràs, trucarà, el Guardiola trucarà a la Shakira.
12: Però no s'inventi coses...
14: I cantarà boleros per telèfon.
12: Que cantarà boleros, ni boleros.
14: Dos gardenies para ti... Con ello te tengo de decir...
12: No, és aquesta la lletra.
15: Gardenias para ti.
12: Aquesta la lletra.
14: Que és maco el bolero. El mal Antonio Machín, eh? La màquina de fer Antonius, no?
12: Sí,
14: en anglès. Que no feu Duolingo. Antonio vol dir Antonio. Machín és màquina.
12: Sí.
14: La màquina de fer Antonius. Antonio Machín.
13: No sabia fer l'acudit.
12: Deixi de barrejar temes, perquè portem 10 minuts, què dic, 20 minuts pràcticament barrejant temes.
14: Sí.
12: Avui hem de parlar d'altres qüestions, per exemple, la calor.
14: Sí.
12: Això és notícia.
14: Avui també volem parlar de la calor perquè sembla que ve un canvi de temperatures que avui mateix ja es nota, eh?
12: Sí, per això ens acompanya un dia més la cap de meteorologia de RAC1, que és la Mònica Usart.
17: Hola.
12: Hola, que ha vingut corrents, eh?
17: Corrents, i mira que estava aquí, eh?
14: Vaja.
17: 3 metres.
14: Mònica, com a cap de meteorologia de RAC1, t'he de fer la pregunta. Tu també creus que el Guardiola... Mira com riu. També ho creus, eh?
13: Està trucat.
14: Que està juganer.
17: No, va trucar.
14: Que està juganer, el Guardiola.
12: Està juganer, què vol dir?
14: Guardiola, plegarà. Sí. Plegarà, vés a saber on va.
12: Bueno, anem al tema, sisplau.
14: Sí.
12: Sí, exacte, Mònica, bon dia.
17: Hola.
12: Bon dia. La pregunta és, què està passant? Divendres passat semblava que estiguéssim al febrer, que va caure pedra, fins i tot va caure a la Mercedeta.
17: Sí.
12: I ara resulta que arriba l'agost. Aviseu-me, home, que jo ja sabeu que quan ve la calor... Vaig a una botiga de la Sirena i discretament em fico dins d'una nevera.
9: Sí. Bueno, no sé com discretament es pot ficar vostè dins d'una nevera de congelats.
12: A sota de les capses de Dr. Edgar. Jo, és el meu metge preferit.
9: El doctor Edgar. Doctor i pitzero, eh?
12: Doctor i pitzero. És que no li va funcionar gaire allò de doctor, ja. I aleshores va dir, bueno, ens traurem un sobresou.
9: Vagi a saber que potser la carn picada d'algunes pizzes no sigui d'algun pacient que no va sortir.
12: Això ho has dit tu, aquí hi ha una marca pel mig, i si hi ha un judici, doncs...
9: Si hi ha querella... Doncs...
12: Recordeu que és el del Mau, no l'altre.
9: Me presentaré jo al judici, eh? I faré de testimònia, eh?
12: Sí, testimònia.
9: Ja, hombre, senyor juez, que este es un programa d'humor.
18: Ja s'ha canviat el castellà, hòstia!
9: Home, si no ens declararan culpables, eh?
18: Ah, no, clar, directament. Claro. És que si parles català ja ets culpable, eh?
9: Sí, sí.
18: Fins a quin punt ho tenim ficat aquí? Mm. La Mònica ha vingut a parlar o què?
19: Ja, ja.
9: Mònica, què?
19: És la primavera, això, eh?
12: Gràcies, Mònica, que vagi bé, ja pots marxar. Ets la primavera, eh?
9: Bueno, escolta, és la primavera, sí, molt bé. Cau un xàfec, 10 minuts, t'esperes a sota d'un balcó i ja està, i després
19: sí,
9: passa.
19: I els canvis de temperatura sobtats. En menys d'una setmana hem tingut un ascens d'uns 10 graus de temperatura, però això ja passa, eh?
9: Quin dia arribarem a l'infern?
19: Dijous, divendres, cap de setmana, i després es manté estable.
9: Però i on patiran més? Dijous, això cap al sud, no? Cap al sud.
19: Cap a l'interior de l'Ebre, Pla de Lleida, són els llocs on les temperatures poden arribar a finals de setmana fins als 34-35 graus.
9: Quan dius a l'interior de l'Ebre, vull dir, quants metres de profunditat?
19: Ah, no, seria interior respecte al mar.
9: Ah, sí.
19: Què vull dir?
9: Un riu respecte al mar.
12: Sí,
19: no, l'Ebre vol dir les Terres de l'Ebre, perdó.
9: Ah, les Terres.
19: Sí,
9: ah.
19: Sí. Sí, el Montsià, el Baix Ebre...
9: A l'interior de les Terres de l'Ebre.
19: Els pobles que estan més a l'interior tenen temperatures més altes que no pas els que toquen a la costa.
9: Quedem-nos amb això. A l'interior de les Terres de l'Ebre. Quants metres de profunditat?
19: No, és profunditat.
9: De les Terres.
19: És distància respecte al mar.
15: Està molt ben explicat.
19: D'aquestes comarques.
15: Però a la superfície de la Terra. O sigui, la superfície de la Terra, estem parlant de 2D.
9: 2D? Com vols dir 2D?
15: 3D seria profunditat.
12: No és cap avall, no és cap avall.
15: 3D seria profunditat.
12: És que la gent ja ho ha entès. Ho ha entès tot Catalunya, això.
15: Va molt bé, això que està dient.
19: Però Terres de l'Ebre és aquesta zona geogràfica, eh? O sigui, és com es defineix.
9: Bueno, li dieu Terres de l'Ebre per...
19: No és el Terra.
9: Però li dieu Terres de l'Ebre per no dir allò d'allà baix.
19: El sud, de vegades fem servir el sud.
9: El trastero de Catalunya.
18: Què trastero? L'únic lloc on parles català i contesten en català, també podria ser. L'únic lloc on morireu tots, que us ha picat el bitxo de Manolo el Dirbombo, i allà seran l'únic lloc de catalanitat, i aquesta és la Catalunya nova. Perquè si hem d'anar a Catalunya vella, oh no, la lleona, que li estic menjant el cul a la lleona. Home, estàs perdent el pes de menjar el cul a la lleona.
12: Perdona,
18: deixa que acabi la reflexió de la lleona, hòstia.
9: Endavant.
18: Ara ja no sé què estava dient.
12: No estàs dient de menjar-li el cul a la lleona, jo crec que la tradició és fer-li un petó.
9: Sí, la frontera és molt prima.
18: Exacte, però comences a fer-li un petó i ja t'animes, no? Què passa aquí?
9: No s'ha menjat mai cap cul sense fer un petó primer.
18: Jo...
12: A veure, Manel...
9: Pues escolta'm, a mi m'han començat menjant el cul...
12: No, hi ha una... No.
9: Sense voler...
12: Hi ha una escola.
9: També. És molt fred, no?
12: Estàvem parlant d'un altre tipus de terra...
9: Ojo les infeccions d'orina, eh? Ojo, la cistitis, com... No? Ojo.
12: No. Estàvem parlant d'un altre tipus de terres de l'interior, diguéssim. No,
15: sí,
12: no
15: tant és. Tant és. Què ha de passar?
12: Mònica, hola.
19: Però hem canviat. Que pugen les temperatures a tot arreu, i on es notarà menys és a la costa. Per què? Perquè tenim el mar encara fred i es poden formar aquelles típiques boires de primavera, enganxades a arran de mar,
9: que freni
19: més la temperatura.
15: Això és de pel·lícula, de terror, eh?
19: Sí, però després la gent comença... ens diu, no fa tanta calor...
9: La gent, ja ho sabem, la gent.
19: Sí, la gent.
15: I a quina hora sortirà més o menys l'aleta del tauró? Així comença, tiburon, comença
19: això,
15: així.
19: Els mapes no m'ho diuen, això.
15: No?
19: No ho sé, no.
9: Bueno, escolta'm, ahir estàvem tots a la redacció, Mònica, i t'he de fer una pregunta, perquè ahir va començar a ploure, estàvem a la redacció al migdia, i de cop un tro.
12: Un tro,
9: però escolta, nena, un tro, doncs va ser esfereïdor.
19: No el vaig sentir.
9: Però, home, van tremolar les finestres, a algú no li van caure les calces, eh? Però bueno.
12: Sí.
15: Mònica.
19: Què?
9: Però què té a veure això amb la Mònica?
12: Exacte, sisplau.
9: Bueno, doncs que després em vaig trobar jo la Mònica pel passillo i li vaig dir, escolta'm, què el tro? Te recordes?
19: Sí.
9: I ell em diu, quin tro?
12: Sí.
9: I em diu, perdona, que estava tancada un estudi.
12: Hosti, que paradoxal. O sigui, el fet de ser una bona treballadora, d'estar treballant, i et perds un fenomen meteorològic molt maco.
9: Bueno, ella em va dir que estava tancada un estudi, però Mònica, ara que no se sent ningú, estava sent caca, no?
12: No, però...
19: Allà l'hauria sentit, potser.
15: És veritat. Sí. Bueno, no. Perdona una cosa, sí. Els lavabos de RAC1...
16: Sí. Són a la ràdio?
15: Sembla la ràdio. O sigui, tenen la ràdio de fil musical...
16: Sí, hi ha una
15: la tenen tan forta posada que l'altre dia vaig entrar al lavabo,
16: sí,
15: i em pensava que en Marc Giró estava parlant sol tancat en un lavabo.
16: Ja. El tenies al vàter del costat, eh?
15: Sí, i aleshores jo no m'atrevia a fer cap soroll de dir, bueno, quan acabi de parlar el Marc ja tiraré jo.
16: Vas estar una hora, no?
15: Exacte, vaig estar tancat una hora i bé, fins que va dir, donem pas a les notícies, dic, calla, que entra la Núria Travessa al lavabo també. Bueno, doncs això. Perdona, això, lo del tro.
19: Sí.
15: Lo del tro ha estat molt heavy.
19: Sí, va caure a prop. Mm. Sí, es va notar fins i tot des del Fabra. Hi ha un sismògraf que el que fa és detectar els moviments.
16: Sí.
19: Doncs allà es va detectar aquest tro que jo no
14: vaig sentir. Un terremoto?
19: Sí. Com un terratrèmol, sí.
16: El sismògraf el va sentir, però la cap de meteorologia de RAC1 no el va sentir.
19: Això ho he vist aquest matí, no, del sismògraf.
12: Sí, m'ho ha recordat ella en un missatge, no, que m'has enviat a les 6 del matí.
14: Com? La Mònica ho sap. Sí. A les 5 del matí us envieu missatgets amb la Mònica.
12: No.
14: Això ja ho sap el teu marit, Mònica.
12: Això
14: ho sap la teva dona.
19: No li he dit no.
12: En aquell moment, la Mònica està desperta. Entenc que tu estàs venint cap a la ràdio.
19: Estava asseguda ja.
12: Què?
19: Sí, home.
12: Estaves treballant a aquella hora.
19: A dos quarts de 6 ja hi som.
14: Fem salseio, fem.
12: Un moment.
13: No facis res, però sabeu que la Mònica és la que fa sortir el sol. És a dir, ella arriba i llavors ja pot sortir.
19: Sí, des d'aquí, de la planta 3, costa una mica fer-lo sortir.
13: L'altre dia et queixaves que no veies la sortida.
19: Si plou, no, ho veig abans al radar que no pas per la finestra ara.
12: Això té una justificació, i és que ahir va haver-hi aquest tro i tota la redacció va fer com si fos l'Angelines. Va fer i nosaltres vam mirar que la Mònica treballa colze amb colze, pràcticament.
14: Sí.
12: I on és la Mònica? La Mònica ha desaparegut. Vosaltres veu marxar a casa, jo em vaig quedar aquí, perquè el capità és l'últim a abandonar el barco. I sabeu qui l'abandona primer?
13: Les rates.
14: Jo si em falta virus. Així ha entrat l'antivirus aquest.
12: Aleshores jo vaig dir, jo em quedo aquí fins que no trobi la Mònica i m'expliqui això del tro, perquè han tremolat tots els vídeos. I li dic, Mònica, saps el tro? I em diu la Mònica, quin tro? I jo, hòstia, però si tothom ha cridat a la redacció. Sí. Diu, no, és que estava tancada en un
14: estudi. Però si ho he explicat jo, això.
12: Sí, un moment.
14: Però... M'ho va fer a mi?
12: Sí.
14: A tu ho va fer a tu, també?
12: A vostè també li...
14: Home, si ho hagi estudiat, si ho acabo d'explicar. Però quin programa escolteu vosaltres?
13: Si està posant Catalunya Ràdio.
14: Un home que no m'escolta quan parlo. Això us passa o no?
16: Crec que l'objectiu...
14: Que li expliques, escolta, s'ha de fer això, s'ha de fer allò... Van fent que sí amb el cap, van fent així, sí.
12: Potser que s'ha
14: sentit, eh? Sí.
13: Hi havia un petit...
14: Després, què t'he dit? Sí. D'allò, quan, bueno, que s'havia de fer... Sí. O què s'havia de fer? Ja no saben. No. Per què no t'escolten?
13: Sí que escoltem, però ha estat a dir sempre l'última paraula que hagi dit l'altra persona i que digui Ikea. Sí.
14: No.
13: I ja està.
14: No, ja
16: veieu que podríem arribar a fer un programa en què cap dels dos us escoltéssiu en cap moment?
14: Jo crec que ja s'ha fet, eh?
12: S'està fent. Fa 17 anys que es fa. Però
14: escolta'm.
12: No, però ha coincidit que tots dos, l'Angelines i jo, hem tingut aquesta experiència.
14: Sí, però a mi no m'envia missatgets a les 5 del matí, eh?
12: Doncs a mi ha tingut a bé de dir, mira, saps això del tro que em vas dir? Doncs que sàpigues que hi ha hagut un sisme. O sigui que aquest tro ha provocat que el sismògraf del
16: Fabra...
14: Sí. No desvieu l'atenció.
13: Crec que el sisme està esdevenint entre els dos directors d'aquest programa.
12: No, l'Òscar Dalmau no ha dit res.
16: No
12: estic parlant amb els Gelines.
13: Ah, perdó.
12: Claro. A veure si es produirà cap a un altre cantó, el sisme.
14: Bé, doncs escolta, Mònica, moltíssimes gràcies.
19: Sí, vale.
14: Estigues més atenta.
18: Gràcies.
14: Que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
18: Tot seguint la repassem.
20: No te'n moure't, que recupera escoltar La Competència.
13: Els jutjats on estan pendents de l'arribada de Martorell, de l'arribada del fill d'Isaac Andí, que estan posant molta cinta d'aquesta policial perquè els periodistes, sobretot, no creuin les portes.
15: A mi m'encanta aquesta cinta. Sí. No passeu. Jo vaig agafar... No es pot dir perquè ja... Com es diu quan un delicte ja ha prescrit?
16: Ha prescrit, correcte. Sí.
15: Doncs aleshores jo tinc com...
16: Tens cinta d'aquesta de no passar dels Mossos a casa?
15: Me la poso a l'habitació.
16: No passar. Però qui ha de passar a la teva habitació?
15: Això dic jo.
13: A no ser que la posis tu per fora i no puguis entrar a la teva habitació fent cas del missatge.
15: Va passar el primer dia.
16: Pues escolta, m'assembla un error mayúscul que ara mateix els Mossos estiguin fotent la cinta aquesta al voltant de tots els jutjats.
13: Sí,
16: perquè, clar, perquè... No passar.
12: No passeu.
16: Arribarà el fill de l'Andic al jutjat.
12: Sí. I no passarà.
16: No passarà.
12: No passaran, no?
16: Claro.
12: Qui no ha passat tampoc és la Maica Navarro, que efectivament...
14: Sí. Ai, la Maite, que surt a la tele.
13: La Maite, no, Maica Navarro.
14: Sí, això, sí, el que he dit.
12: Que efectivament està a l'altra banda de la cinta aquesta de plàstic que diu no passeu i està explicant les coses en un altre canal de la televisió pública.
13: Sí, sí, sí, bàsicament.
12: Parlem d'altres qüestions relacionades o no relacionades amb això.
9: No. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat un acord de pressupostos.
18: Una cosa, sempre que el PSC té problemes, no pateixis, que ja arriba un altre partit, probablement independentista, al rescat. De proclamar un nou estat a Europa a ser els salvadors del PSC. Enhorabona a tothom. Ja em trucareu quan hi torneu a anar seriosament. Que ja ho fiscalitzat...
9: No t'ha agradat, això.
18: Què m'ha d'agradar? A qui li agrada, això?
0: Si finalment s'aproven, com sembla probable, aquests seran els primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa i molt probablement també els últims, perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i ja no té sentit.
12: Sí, és un nou cicle, això que en diem nosaltres, els experts, I ja, per tant, doncs no cal posar-s'hi. És increïble que els nostres polítics siguin així de ganduls, Els agrada menys treballar que a mi, que vaig fer la vaga de la canadenca per la jornada de 8 hores i em pensava que eren mensuals.
9: Vostè va lluitar per 8 hores mensuals.
12: Home, jo vaig dir, a bodes em convides.
9: Jornada laboral de 8 hores al mes.
12: Prorratejat per un mes, això, i resulta que eren 8 hores diàries.
13: Home, és que són 2 hores a la setmana, allò.
12: Quin va per... I què?
0: És veritat que és molt, sí.
12: Home, no, a les barricades, és que la cosa va començar així. Quan comences a adonar-te que treballes més que vius, doncs aleshores...
9: No, Avi, no et deixi a mitges la frase.
12: Vols veure com signo un acord sense les mans?
9: Va, Avi! Va, home, va.
0: Com dèiem, Esquerra aprovarà els pressupostos després de celebrar un Consell Nacional que es va allargar fins a les 3 hores i mitja i que va acabar, això sí, sense votació.
18: Va, molt identificat, eh? Les meves cites també són sempre així, 3 hores i mitja, i al final, doncs, res.
0: Res, No, res,
18: Bueno, al final sol, també, perquè començo sol i acabo sol. Vull dir que són cites una mica rares a mi mateix, perquè al final, si no t'estimes tu, qui t'estima?
0: Aquí es diu que Oriol Junqueras va anar un per un. Els membres del Consell aquest Nacional, que diu, al final no hi va haver votació. Havia de ser amb alçada.
21: Alguns volien que n'hi hagués.
0: Sí, home, alguns. Bastants. Oriol Junqueras, el que no s'està dient és que va anar amb un ganivet d'aquests de carnisseria, tallant les mans de tots.
12: Sí, home, sí.
0: I ara tots els del Consell Nacional d'Esquerra són mancos. Total, perquè no poguessin aixecar la mà per votar. Ojo, Sí, això ha fet venir bé el Junqueras,
12: Molt finíssim,
0: no? No s'està dient això, eh?
12: Sí, bueno, deies, Manel.
0: Encara que ja tinguem aquest acord entre el PSC i Esquerra, doncs falta el vot dels comuns, que diuen que encara hi falten moltes coses en matèria d'habitatge.
14: No, home, no, però no fotem, home.
12: El cafè,
14: aquell. Ja s'estan passant els comuns. Home, dieu que no, home, que...
12: Què vol dir ara?
14: Home, que tothom que vota els comuns ho fa perquè ajudin al PSC.
12: A veure, un moment,
14: sí, home, sí, igual que la gent que vota Esquerra o Junts. Sí. En general, tothom qui vota vol que s'ajudi al PSC.
12: A veure,
14: que és el govern de tothom.
12: I per què no voten directament al PSC?
14: I la gent que no vota també, vull dir, ja li està bé. Jo no vaig a votar, perquè com que guanyarà el PSC, a mi ja m'està bé, saps què et vull dir? Tota l'abstenció és vot al PSC.
12: Però què diu ara? No és veritat, això?
14: Sí, home, sí, i tant.
12: Com s'apropia?
14: Jo no soc ni dels uns ni dels altres, ara. Que ningú em titlli, no? És que No tinc res.
0: La gran clau de volta que ha desencallat l'acord entre Esquerra i el PSC és el projecte del tren orbital. Això és un cinturó ferroviari que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú passant per Sabadell, Terrassa o Martorell.
14: Hòstia santa. Mataró,
12: sí,
14: Vilanova i la Geltrú,
12: sí,
14: Sabadell,
12: sí,
14: Terrassa,
12: sí,
14: Martorell. És un no parar de fugir del foc per caure les brases, això.
12: Però què diu?
14: Una línia ferroviària, és el tren de la bruixa. No, li diuen el tren orbital, però li podrien dir el tren de la bruixa.
12: No, home, no, per què diu?
14: Sí, home, sí, collons.
0: El projecte del tren orbital el va impulsar precisament el primer tripartit ara fa 20 anys. L'any 2005, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Quim Nadal, deia això.
22: Que tothom visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar-se personal, familiar i col·lectivament.
0: Paraules.
12: Això era el tren orbital i això és any 2005.
0: 2005 i 5 anys després, el 2010.
18: Perdona, no havia nascut la Minya Mal encara.
0: No, correcte. Però mira, quan sí que havia nascut el 2010, 5 anys després, Quim Nadal deia això.
22: Dona els instruments legals per ocupar aquests terrenys i reservar-los per quan sigui l'hora de construir-la.
14: L'any 2010, Quim Nadal ja estava dient que la llei permetria expropiar totes les terres per poder fer aquest traçat del tren orbital.
18: I aquestes terres ja s'han florit, aquestes terres. Ja ho veieu, Catalunya és l'únic país del món on no cal fer les coses, només cal anunciar les coses, m'entens? I les pots anunciar cada 20 anys perquè la gent no se'n recorda. Perquè el que farem és que les rodalies funcionin. No, farem unes altres rodalies, que es diu tren orbital, el que em pinja del camal. És que ser política a Catalunya vol dir que tu pots sortir i dir, ei, que farem això? I quan et diuen, ei, que això no ho has fet, tu no has de donar explicacions, simplement has de tornar a dir, ei, què farem això? És que sí. Vivim en un país imbucle, t'embuguejat.
9: Bé, el cas és que el tren orbital s'acabi fent.
1: Si en cas que s'acabés fent, no estaria acabat fins a l'any 2040. El cost serien 5.200 milions d'euros, que els assumiria l'Estat, i en total són 120 quilòmetres de via, 23 estacions noves, 26 municipis implicats i 3,2 milions de persones que viuen en aquesta àrea d'influència.
9: Ojo, 2040,
1: Sí, aquesta és la dada important.
9: Ojo,
18: això, això era el millor.
9: 14 anys haurem d'esperar. I no es diu que estarem esperant a que arribi el tren. Ojo, que encara hauràs d'esperar més,
18: Sí.
9: Ha d'arribar un tren,
18: Clar,
9: ja hauria d'arribar a l'hora, No n'hi ha un que arribi a l'hora,
18: No, és que això és un altre preu,
9: Ojo. Ja està, fins aquí la meva anàlisi.
18: Però això que dius, o sigui, afecta 3,2 milions de persones, 120 quilòmetres de vies, 23 estacions, 26 municipis implicats,
9: sí, això
18: sona bé. Segur que no ho faran. Sí. Ja sap.
1: De totes maneres, l'únic tram amb finançament garantit és el de Sabadell-Santa Perpètua, que està inclòs al Pla de Rodalies 2026-2030, i la resta de trams doncs, no s'iniciaran fins a la dècada que ve.
12: Molt bé, fins a la dècada que ve, que ja hi seran uns altres, i tal dia farà un any, i qui dia passa, any empeny. Fem una cosa, per saber més detalls d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, per tenir més informació sobre aquest tren orbital de 2004, que ja arriba amb un retard de 72 anys, trucarem al Palau de la Generalitat, però em penso que no ho farem ara. No sé si estem... Àlex, de tota manera...
13: Sí, ja estem connectats. Vull
12: estem
13: que,
12: connectats? Sí. Truquem. Truquem al Palau de la Generalitat per parlar sobre el tren orbital, sobre els pressupostos...
4: Sí, hola, bon dia.
12: Sí. Sí, bon dia.
4: Sí, què quieres?
12: Un moment, truco a la Generalitat.
4: Ah, ara no el podem atendre, que hi ha publicitat.
12: Ah, hi ha publicitat?
4: Sí.
13: Ens podrà atendre d'aquí 3...
4: Menys,
13: no, 40 minuts no, però 3...
12: No, ens podrà atendre... Un moment, ens podrà atendre cap al 2040?
4: Ja ho veurem.
12: Ja veurem. Molt bé, doncs així es fa política. Moltes gràcies.
4: Torni a trucar ara, sisplau.
12: Tornem de seguida a la competència.
21: Nosaltres som la competència.
23: Un gran programa.
9: De dilluns a divendres.
23: Amb els Oscars.
24: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tu. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
25: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
26: Les notes del nen, les obres a casa...
25: El manteniment del cotxe...
26: Ah, no, això no és cap càrrega.
25: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
27: Peugeot.
28: Quina raó mou el teu món?
29: Lo futur del Pere.
30: Algun dia tenir el meu propi piset.
31: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
32: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
33: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
34: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus, suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
35: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
36: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
37: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
38: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
39: Vés t'entendre amb mi, Di.
40: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
39: Crec que m'he enamorat.
40: Normal, amb aquests preus.
39: Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
40: I la Cíndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
39: Que poc que costa comprar bé.
41: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
42: Jo no puc treure'm del cap això.
43: Toca, toca, toca! Toca, toca, toca! Toca, toca!
0: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
2: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
4: Perfecte.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
7: RAC1 presenta

0: és la competència. Això és RAC1, 30 segons i 3 quarts d'una al migdia. Continuem parlant de l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC i del tren orbital, que és aquest projecte ferroviari que fa 20 anys que s'havia de fer, que no es va fer, i que ara diuen que potser sí que es farà i que estaria acabat el 2040 i que ja veurem si tal, tal. En fi, truquem al Palau de la Generalitat, que és on Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat aquest acord de pressupostos. No sé si estem en condicions de trucar. Exacte. Gràcies, Àlex.
1: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Palau de la Generalitat. Si sí. quieres ser atendido en castellano, puse uno. Si vols no. ser atès en català, premi dos.
0: Sí.
1: I després la tecla coixinet.
0: Val, d'acord.
1: I l'asterisc.
0: Sí.
1: I el seu número de la targeta de crèdit.
0: A veure...
1: Amb la data de caducitat.
0: Sí.
1: I els tres números secrets aquells que hi ha al dors.
0: No, no...
1: Oh. I premi també la contrasenya del seu Gmail.
0: Però què fa? No, no, no, no, no.
1: Ha posat vostè el número 1.
0: Però com he de... Escolti una cosa, jo no he premut res, això per començar.
1: No.
0: No. Faci el favor d'atendre'm en català, que és la Generalitat, això. Ha mort molta gent durant segles perquè jo tingui el dret a ser atès en català.
1: Perdoni, ha morta gent, vostè, eh?
0: No, jo no.
1: Acaba de confessar un homicidi.
0: No, jo no he confessat... Escolti, no he confessat...
1: Era una broma. En què et puc ajudar?
0: Ah, perdoni. Uf, sóc l'Òscar Andreu, de la competència.
1: Sí, digui'm.
0: Truco per preguntar...
1: Un plaer atendre'l.
0: Sí, sí, just és el que s'ha després de les seves paraules en segon terme. Truco per preguntar pel pacte dels pressupostos entre Esquerra i el PSC.
1: Ah, sí, una gran notícia. Ara tota la gent que fa vaga, doncs ja pot tornar a treballar.
0: Sí, home.
1: Metges, mestres, maquinistes, de rodalies, vinga, som-hi a treballar, que aquest país no s'aixeca sol, vinga, som-hi, som-hi.
0: Escolti, un moment, portàvem 3 anys sense pressupostos, no sembla que fos tan urgent.
1: Vaja, sembla que tenim un Nobel d'Economia entre nosaltres.
0: No, jo truco per preguntar pels pressupostos. Bàsicament, que no tiraran endavant si els comuns no voten a favor. Vostè sap què faran els comuns?
1: Ui, els comuns, sí, ui, sí. Sí.
0: Sí? Sí, què?
1: Sí, sí.
0: Què passa?
1: Els comuns. Ui, si no són els protagonistes, s'avorreixen. El partit dels comuns és com el nen que es posa a plorar a l'aniversari del seu amic perquè necessita que el mirin tota l'estona.
0: Sí.
1: Sap què faig jo amb aquest nen?
0: No, crec que no ho vull saber, però...
1: Li explico molt educadament al nen que això no es fa.
0: Sí.
1: Però ho faig a través d'un joc, sí. perquè jo crec molt en l'educació a Montessori.
0: Ah, disculpa.
1: I si el nen no para, sí. jugant, li fot un bolet que se'n passa a les dents.
0: Això, Montessori, exactament...
1: Sempre dins el joc, Montessori.
2: Sí. Montessori extrem.
0: Montessori extrem, sí. Parlem dels pressupostos. La clau de volta ha estat una línia de tren que en diuen Orbital, un projecte tancat en un calaix des de fa 20 anys.
1: Sí, en el millor dels casos l'acabaran de fer d'aquí 20 anys.
0: Sí.
1: Fa moltíssima il·lusió, no?
0: Sí, val.
1: És el que demanaven tots els catalans per poder aprovar uns pressupostos. Sí, enhorabona.
0: A veure, un moment. Entenc que vostè no confia gaire en la construcció d'aquest tren orbital.
1: Miri, les infraestructures de Catalunya no es construeixen,
0: sí?
1: només s'anuncien.
0: Ah.
1: I un cop s'han anunciat, ja se n'oblida tothom.
0: Però això no hauria de ser així, sí.
1: Vaja, sembla que tenim entre nosaltres un enginyer de ponts i camins.
0: Home, no, no necessàriament. Escolti, només li dic que hi ha un dèficit brutal en infraestructures, o com es digui, això.
1: Sí.
0: És tan, el dèficit és tan gran que no sé ni pronunciar-lo, eh? O sigui,
1: sí, sí.
0: Ja n'hi ha prou de promeses buides.
1: Sí, té tota la raó. És per això que des de la Generalitat li podem assegurar que el tram entre Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda es farà segur.
0: Bueno.
1: Podrà anar en tren de Sabadell a Santa Perpètua.
0: Ja. Yeah.
1: Que m'imagino que és un trajecte que vostè fa molt sovint a diari.
0: No.
1: Alegre sent perquè ja no s'haurà de fer autostop, que és molt perillós.
0: Pues que
1: una amiga meva la van recollir a la carretera anant cap a Platja d'Aro
0: sí.
1: i la van trobar al cap de 27 anys treballant en una cafeteria del Vietnam.
0: Sí.
1: I era un senyor.
0: Era un senyor. Abans que la segrestessin o després, quan va arribar al Vietnam? Qui?
1: No n'estic segura.
0: Va. Bueno, jo he trucat per parlar de pressupostos. Vostè hi era quan han signat el pacte Illa i Junqueras?
1: Sí, sí, i tant. Encara estan reunits, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Un momentet que miro a veure què fan pel forat del pany de la porta de Palau. Un momentet.
0: Sí?
1: Ui.
0: Ah.
1: Ui, ui, ui, ui, ui.
0: Què fan?
1: Ui. Déu meu, Salvador Illa és a terra.
0: Eh?
1: Mare meva, però...
0: Però què li ha passat?
1: Però sembla que està estabornit. I crida, prou,
0: m'has tancat. A veure, què passa? Expliqui'ns-ho perquè...
1: Prou. És que el Junqueras porta 2 hores i mitja explicant-li la història dels vitralls que hi ha al Palau. Ara li està repassant el vitrall de Jordi Alomà de la Cambra dels Oïdors de Comptes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ah, no, calli, que ja he acabat d'explicar-li.
0: I Salvador Illa ja surt de la sala?
1: No pas. Ara Junqueras li ha començat a explicar la història de com van enverinar el president Pau Clari.
0: Bueno, déu-n'hi-do. Doncs això són 10 capítols en guàrdia. L'he de penjar, eh?
1: Sí, exactament això és el que ella voldria fer amb Junqueras.
0: Home, no.
1: Sí, a veure si calla.
0: Sí, no, ja l'hem entès. Deixem-ho aquí. Moltes gràcies. Anem a publicitat i tornem de seguida a la competència.
2: Nosaltres som la competència.
3: Volpió a les drogues.
2: Loco. Aquest programa està basat en fets reals.
3: RAC 1.
2: Amb els Oscars. RAC 1.
4: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just Desvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn. Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
6: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: El Festival Músic Veu t'espera amb grans concerts a cellers i espais singulars del Penedès. 23 de maig, Alfred García. 30 de maig, The Christians. 6 de juny, Sole Jiménez. I molts més com Rosario, Maria Jaume o Roger Mas. Compra la teva entrada a musicveu.cat. Un festival solidari en benefici d'Autisme en Futur.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Demana al alto bar o cafetería.
2: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Viu les finestres d'una nova manera. Vine al Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
5: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
6: Atenció, Barcelona! Estàs pensant a comprar-te un Audi? A Audi Mogauto t'obrim les portes a més de 5.000 metres quadrats amb tota la gamma Audi. Models nous, matriculats amb certificat Audi Selection Plus i servei postvenda. Prova gratis el teu Audi favorit. Visita'ns a Avinguda Meridiana 85. Audi Mogauto. És el teu moment.
7: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Airlines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
9: Fàcil, intuïtiva i renovada.
10: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't.
10: I escolta el que vols, quan vols.
9: Tot a l'aplicació.
11: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Ja som 11 milions dels socis d'Ou.
13: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
14: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, Aromes del Sur, 5 litres a 22,45 €.
13: Fins al 21 de maig.
15: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
18: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
19: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
18: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
20: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
21: ¿De qué?
20: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
21: ¡Buah! Con ese colacao.
20: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao. ¿Qué más quieres?
21: Más mañana es así.
22: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
25: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
26: Ho sento.
0: Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
1: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
2: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
3: Quan vulgui.
2: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
3: Tot el temps que vulgui.
2: I totes les bombolles que vulgui?
3: Totes les bombolles que vulgui.
2: I tot el relax que vulgui?
3: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
4: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
27: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
26: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
27: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
26: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
28: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure?

0: I si no haguessis de conformar-te? Només has de dir dues lletres. N o no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900-100-608.
1: I els llardentals pues, es van buidar per sota, per cul. Van desaparèixer.
2: Però això quina base científica té, aquesta teoria?
1: A mi me va passar, vaig menjar una ostra en mal estat i al cap d'unes hores se me n'anava la vida pel cul. Era com un volcà, però cap per avall.
3: Fixa't, pues, sempre diuen que els llardentals aquests són molt intel·ligents, són poc intel·ligents perquè l'evolució i tot això. Doncs eren intel·ligents perquè les mariscades, ojo, no es menjaven un tros de ratolí a la brasa, no?
4: No,
3: anaven a...
4: Ja feien mariscades.
3: Una bona mariscadeta, un bon llamàntol, una bona llagosteta... Ens agraden.
4: I vi blanc, per això serà demà.
3: Potser també unes gambetes i una copeta de l'embrusco, també.
4: Farem una cosa, nosaltres marxem.
3: Fresquet, nenes, ara una mariscada i una copeta de l'embrusco.
4: Sentim demà, feu bondat!
2: I ara arriben Marc Giró i el vostè primer, però abans el butlletí de la una. Núria Travessa, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: I Xavi Rocamora, bon dia.
4: Bon dia.
5: El govern espanyol fa costat a José Luis Rodríguez Zapatero. Moncloa i el PSOE creuen que la seva imputació per part de l'Audiència Nacional en el cas de l'aerolínia Plus Ultra és un cas de lawfare, ho han dit representants del partit a Twitter, però estem pendents de la reacció de la portaveu del govern, Elma Saiz, que a aquesta hora compareix després del Consell de Ministres. Els agents de l'UDEF, mentrestant, continuen escorcollant l'oficina de l'expresident espanyol i tres empreses, una, la de les seves filles, per ordre del jutge José Luis Calama, que ha citat, recordem, Zapatero el 2 de juny, l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat. Però també tenim notícia d'última hora als jutjats de Martorell perquè els Mossos ja acaben de traslladar Jonathan Andic, detingut avui per la mort del seu pare, el fundador de Mango Isaac, Andic, ara fa un any i mig, i als jutjats de Martorell hi tenim en Benet Iñigo.
6: L'han arrestat de bon matí a casa seva, l'han portat a la comissaria de Martorell i fa tot just uns minuts que els Mossos l'han portat al jutjat que investiga el cas. És un jutjat petit, als baixos d'un edifici residencial de Martorell i només té una porta, de manera que l'hem vist entrar amb posat seriós, capcot i emmanillat amb les mans al darrere a l'esquena. Dins fa estona que l'espera el seu advocat, Cristóbal Martell. Aquesta causa està sota secret de sumari i, per tant, ni nosaltres ni tampoc la defensa saben quins indicis han recollit els Mossos que han portat a la seva detenció avui. Per això el més probable és que el fill gran d'Isaac Andic es negui a declarar. Ho sabrem d'aquí una estona i també hem de saber si la Fiscalia demana alguna mesura cautelar mentre segueix la investigació.
5: La imputació de Zapatero i aquesta detenció de Jonathan Andic han eclipsat l'acord dels pressupostos que han signat aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras a primera hora al Palau de la Generalitat. També en parlarem si els propers dies aconsegueixen també el suport dels comuns. Illa tindrà llum verda per aprovar els primers pressupostos de la legislatura i veurem si els únics. A més, estem seguint tant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament pel pla sobre la presència de Mossos a instituts, com les protestes dels mestres. Avui Esquerra ha reclamat a Niubó un acord amb els sindicats educatius, ara que diuen, justament, ja no té l'excusa de la falta de pressupostos. A més, a aquesta hora, més de 5.000 professors es manifesten a Sabadell, coincidint, perquè la vaga es fa avui al Maresme i al Vallès.
7: I ara els esports.
8: Joan Laporta farà un últim intent de retenir Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet. És una informació que ha avançat al diari Esport i que hem pogut confirmar a RAC1. El president electe té previst reunir-se amb el tècnic a les properes hores, tot i que des de l'entorn de Pascual creuen que ja és massa tard. Mentrestant, en futbol, el Barça femení prepara la final de la Champions d'aquest dissabte a Oslo amb la novetat de Caroline Graham Hansen. Avui ja s'ha pogut entrenar en normalitat després de dues setmanes lesionada i tot fa pensar que estarà disponible per el partit contra l'Olímpic de Lió. En canvi, Irene Paredes s'ha entrenat al marge del grup a 4 dies de la final. Pel que fa a l'equip masculí, Fermín supera avui de la fractura d'un dit del peu dret que va fer-se en l'últim partit de Lliga contra el Betis. Es preveu que estarà entre 6 i 8 setmanes de baixa i, per tant, que es perdrà el Mundial. I tot plegat el dia que el Manchester City s'aferra a les últimes opcions de guanyar la Premier League. Avui a 8:45 del vespre juga al camp del Bournemouth i estarà obligat a guanyar. Si no ho fa, l'Arsenal serà campió avui mateix.
9: Doncs ara una mica d'un impacte. Ja veuràs, mira, això.
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila, perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
9: I ara el temps.
5: La tarda serà càlida, més càlida que ahir, amb moltes temperatures d'entre 22 i 28 graus.

0: Però per sobre ponent s'esperen ruixats per al Pirineu i a les comarques de Girona, localment altra vegada amb força, i acompanyats de tempesta i de calamarsa. A la resta es mantindran les clarenes i els propers dies anirà pujant més la temperatura.
1: Doncs Núria Travessa, moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavier Rocamora.
2: A tu.
1: Ens retrobem ara mateix al 14:15, al punt de les dues. Tota la informació aquí a RAC 1. Xavi, no noto que m'hagis dit res, que t'he deixat fer tota la secció dels esports sense... I has, aquí has dissimulat, com si això fos una cosa. És que tinc moltíssimes coses a fer.
2: T'he vist molt sec avui, dic deixa'l, deu tenir algun problema.
1: Aprofitem-ho, no?
2: Sí,
1: aprofitem-ho. No, perquè hem d'estar... Avui nosaltres tenim els, tindrem els pebrots, del lloc de parlar de l'Andic o de Zapatero, parlar de Maria Zambrano. Bé. Si això no és
2: no
1: esperava el futur...
2: Menys, eh? Sí, sí.
1: M'entens què vull dir-te?
2: Sí.
1: Maria Zambrano... O Isaac Andy, què preferim? Maria Zambrano, Maria. Parlarem nosaltres. Endavant, bé. Ja veuràs. Arriscant, sempre nosaltres arriscant una micateta.
3: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: I amb el Joel Fortuny i l'Ernest Ferrer, l'Ester Romaus, bon que tal estàs? Avui ens acompanya l'extraordinària Quini Martínez Hernández, escriptora i poeta, brava!
4: Bona tarda!
1: Bona tarda! La Sira Benoza, brava, que parlarà de Maria Zambrano per petició popular. Ole, però abans, senyores i senyors, amb tots vostès, Begoña Gómez Urzay, bravo.
4: Vinga.
1: Va.
5: Jo ens recolzo en el que dius avui, el més important que hi ha sobre la taula.
1: Exacte.
5: No és la detenció de Jonathan Andic, no és la imputació de Zapatero, no és la firma dels pressupostos.
1: Ara, res.
5: A part de Maria Zambrano.
1: La vaga dels mestres.
5: La vaga dels profes.
1: Bravo.
4: Ah, sí.
1: Ara.
5: Vaga del sector educatiu. I vinc amb una persona que ens ho explicarà tot perfecte, professora en lluita, Eva Abril. Com estàs?
1: Ole, Eva Abril. Vamos, companyera.
6: Bon dia.
5: Tu ets professora a l'Institut Salvat Papasseit de la Barceloneta,
6: sí.
5: Oi?
6: Un CMC, un centre de màxima complicitat.
5: Ah, amiga.
1: A més,
6: sí,
1: a
6: està
1: més,
6: molt
1: eh?
6: Bé,
1: està molt bé.
6: Explica què vol
5: dir. Explica què és un centre de màxima complicitat.
6: Un centre de màxima complicitat, sobretot vol dir que la gent, la nostra gent, els nois i noies, tenen situacions, en principi, complicades econòmiques.
1: Ah-ha.
6: No vol dir... Clar, això implica moltes més coses. O sigui, si no tens garantit l'aigua calenta a la teva casa, o no tens garantit un sopar o un dinar... Doncs això segurament...
5: O el sostre de casa teva, no?
6: Exactament.
5: Si la casa a la que comences el curs no és la mateixa a la
6: exactament.
5: Que l'acabaràs, no?
6: Sí, sí, doncs això, clar, al final l'aula està present, clar.
1: Clar,
6: sí, sí.
1: clar. I, és molt, és, i hi ha moltes persones de les del vostre institut, alumnes, vull dir, que estiguin en aquesta situació, és a dir, no són casos aïllats, diguéssim que deu ser...
6: No, en pla de xoc tenim a moltíssima gent, la majoria. Són
1: tu estàs al Raval, no?
6: Al Barceloneta.
1: A Barceloneta, perquè m'estic mirant la sèrie Ravalejar, protagonitzada per Enrique Auqué, Maria...
5: Fernández Soto.
1: Etcètera, que boníssima, també, però és el nostre The Wired. Sí, és el nostre de Wired. Bueno, perdona, digues. Begoña.
5: Sí, no li preguntàvem. La Eva, segurament algú la va poder veure a les notícies ahir perquè va estar en aquest tall tan mediàtic que van fer davant de la Sagrada Família.
1: Sí,
5: perquè, clar, si tu
1: bé.
5: Vols fer mal a Barcelona, a part de tallar les carreteres, com es fa sempre,
1: clar,
5: també t'has de posar
1: bé,
5: els llocs turístics.
1: Aquesta és molt bona estratègia. Jo no l'havia contemplat.
6: Molt bona.
5: Es van plantar els pupitres davant de la Sagrada Família.
6: Sí. És que jo crec que... El que està passant és que la nostra comunitat educativa està fent com una volta de com poder fer aquestes reivindicacions perquè tothom entengui que estem en una situació molt complicada i que al final estem en un sistema que és assistencial i no és un sistema social, no?
1: Vosaltres ahir veu impedir que els turistes entressin a la Sagrada Família.
6: Sí,
1: que aquí sí que és, con la iglesia hemos topado,
6: sí,
1: molt
6: sí,
1: bé.
6: Sí, de fet, va veure turistes una miqueta emprenyats,
1: sí,
6: com,
1: bueno,
6: senyores, i senyores, però què està dient vostè? Que és com, que fort, les senyores ens salvaran la vida, no?
1: Les senyores defensaven
6: a la comunitat de mestres.
1: I al cap hi havia tios que deien...
6: Homes no, senyores no, senyores blancs heteros, sisplau, home... Sisplau, una miqueta d'educació.
5: Educació, que és important.
6: Totalment.
5: Si ens pot resumir breument, què és el que demaneu? Demaneu diners, demaneu pujades de sou, però no només això, no?
6: Mira, per començar, jo crec que és molt important posar el focus que el PIB, el PIB per a educació ha de ser d'un 6%, i portem 15 anys que no s'ha complit. O sigui, és com, tu vols que Vols començar amb això. O sigui, 6% que mai a la vida ha arribat. Estem en 4, 4 en 4, 4 en 5. O sigui que hi ha una mancança de recursos evidents.
1: Bueno, aquí apuntaves tu al teu guió, no, Begoña? Una dada...
5: Sí, que Catalunya, comparativament a l'Estat, és de les comunitats que pitjor paga els docents. Euskadi sí. Lidera i després venen Canàries, la Comunitat Valenciana, sí, sí. Que també estan Madrid. En lluita, Madrid... Sí, sí. I Catalunya està al final de la taula.
6: Amb tot el que suposa Catalunya amb el cost de vida que tenim.
5: Evidentment, no? El cost de vida, el cost, o sigui, de l'habitatge...
6: Clar, o sigui, jo ara que estic fent vaga i jo que tinc un fill i no tinc parella, o sigui, doncs jo que estic vivint de lloguer, doncs segurament truqui a la meva mare de 82 anys perquè em faci un bizum per arribar a fin de mes.
5: O sigui, a tu el sou de professora de secundària no t'arriba per sobreviure a Barcelona amb el teu fill.
6: Clar, amb un lloguer de 1.216 euros que jo tinc i que a més tinc la sort de que no em puc mover... No, és que jo, si vull anar a un altre lloc, és que serà pitjor. Doncs jo truco a la meva mare, a la Maria Luisa. Maria Luisa, fes-me un bizum. És una miqueta preocupant, no? I sóc una privilegiada, vull dir que molta gent, per exemple, les famílies de la meva escola, molta gent estan vivint una família sencera amb una habitació llogada, no? Perquè no poden. O sigui, i al final, tot el que està passant a tota la societat, on més es veu és a l'escola, no?
1: Clar.
6: Perquè per l'escola passa tothom. I per l'escola passarà tothom, no? O sigui que al final hem de tenir en compte que tot el que està passant a tota la societat es veu allà.
1: Per tant, hi ha la qüestió... Anem a reclamacions concretes.
6: Sí, sí,
1: és a dir,
6: sí.
1: Hi ha la qüestió econòmica que fa, efectivament...
6: Portem molts anys
1: i
6: hem perdut molta capacitat adquisitiva.
1: Exactament.
5: Veiem que els Mossos sí que s'ha aprovat que se'ls pujarà el sou 3.000 euros a l'any.
1: Ahà.
6: No, i que està molt bé. O sigui, és que jo el que jo no... O sigui, jo el que jo no vull venir aquí a dir... no, els Mossos no. Els Mossos també. O sigui, perfecte, sí, cap problema. O sigui, jo estaré al costat dels Mossos que necessiten que les seves condicions laborals, no, que les apugin el sou perfecte. I a la sanitat, doncs, també. I si la gent no arriba amb el salari mínim interprofessional, per molt que hagi pujat, doncs s'haurà de dir
1: i de lluitar-ho.
6: Exacte.
7: Però la complicitat que té les aules no només es resol amb aquest augment salarial.
6: No, per suposat que no. O sigui, jo crec que està claríssim que si arribo a fin de mes estaré molt més contenta, però que també és veritat que la situació que tenim...
1: Bueno, i alimentada també, perquè clar, també volem... Clar. Això és una cosa que és sota cavalló i rei, diguéssim. Sí, si tu tens un professor o professora que està hidratat i alimentat, con los lípidos, la proteïna, el carbón, totes aquestes coses, i després també que tingui hores de son i tal, després arribarà a l'aula i a la millor tindrà el cap connectat, diguéssim, amb les neurones connectades per atendre els que són els vostres fills, diguéssim, i els que són els nostres, diguéssim, futurs contribuents.
6: Sí, sí.
1: I la creació de ciutadans, que seria tan important per la democràcia.
6: Clar.
1: Sí, és clar que volem que... Clar que és important. No jo no minimitzaria el fet de que s'hauria de pagar extraordinàriament bé aquest tipus de feines.
6: No, clar, i jo, a més, jo crec que hem de tenir en compte que el mapa social ha canviat moltíssim. O sigui, jo que vaig començar fa 20 anys a donar classe, doncs ara és molt diferent.
1: Clar.
6: O sigui, ara tinc infinitat, o sigui, de problemàtiques diferents, que cada persona és una problemàtica diferent.
1: Anem a parlar d'això, perquè a banda de la qüestió econòmica,
6: sí,
1: és a dir, que la recomanació de pagar millors sous als mestres, però també invertint, diguéssim, el que seria instal·lacions, més professorat, més personal, més atenció, etcètera, etcètera. Hi ha altres. El diner serveix per moltíssimes coses.
6: Exacte.
1: S'hauria d'invertir en educació moltíssim més.
5: Baixada de ràtios.
1: Anem a parlar de què són les reivindicacions.
6: Per començar, jo crec que principalment el que s'ha de tenir en compte és que quan tu vols fer política s'has de posar diners.
1: Sí, sí.
6: Tu pots fer una política així de dir farem que l'escola sigui en català però no posar diners. L'escola en català no serà. O sigui, has de posar diners, no?
1: Sí.
6: I has de posar recursos. I no tenim ni diners ni recursos. Què tenim? Doncs jo què sé, jo ara he tingut una classe que és molt, molt, molt complicada, jo me'ls estimo molt, però he d'anar fent una classe quasi particular a cadascú.
1: Quants nanos tenies? Quantes criatures?
6: Aquesta vegada era molt, molt, molt poca gent, però és tan complicat que en sis alumnes que jo tenia amb aquest grup, perquè és un grup que no ha vingut... perquè avui era així, de sis alumnes, estava fent la classe per cada un d'ells.
1: Sí, sí.
6: I a més, jo sóc una persona que no... Per exemple, jo no canvio al castellà, ni a l'anglès, ni a qualsevol altre idioma. sobretot perquè la meva llengua no és el català, perquè jo vaig aprendre català a l'Escola Oficial d'Idiomes fa molt pocs anys, mm-hmm. no? I amb això jo no puc fer aquest canvi, perquè si no, no podré continuar en català, no? I tinc aquesta cosa de dir l'escola és en català i he de fer tot en català, mm-hmm. no? Però hi ha gent que a vegades no t'està entenent què estàs dient, no?
1: Sí,
6: i és
1: clar.
6: Com... l'has de fer com pots. Com
1: I no t'entenen perquè possiblement siguin persones que s'han incorporat al curs.
6: Clar, a vegades...
5: matriculació perquè... en calent, exacte, no? Suposo clar, que el teu centre és bastant comú, no? Que clar, t'arriben alumnes nous durant, fins al juny,
6: viva,
5: no?
6: Clar, tu tens aquesta matrícula viva perquè estàs... Pues, hi ha gent que marxa. Hi ha una altra gent que ha vingut fa un mes. Hi ha una altra gent que no pot venir perquè... l'han fet fora de casa i ara està vivint, jo què sé, a 50 quilòmetres d'aquí. És que la problemàtica és molt, molt diversa. Mm-hmm. I està claríssim que necessitem molts més recursos humans, no? Perquè, a més, cada vegada la gent... O sigui, al final és com les borses estan quedant buides perquè la gent no vol anar a educació, no? Mm-hmm. O sigui, dius, és que no... Per alguna qüestió serà, no?
1: Clar, clar.
5: Tornant a la qüestió dels diners, quant t'ha costat a tu fer aquesta vaga que s'està allargant en temps? Perquè recordem-ho, no? Com qualsevol que fa vaga, això té un sacrifici econòmic.
6: Mira, jo prefereixo no mirar-lo, però... perquè és com, mira, ja arribarà, saps? Però, clar, tu tenen en compte que és... No només és un dia de sou, sinó que també és el meu sexenis, trienis, uh-huh. el complement de destí... molta pasta. Però s'ha de fer.
1: Després hi ha connexió, vull llegir amb els diaris, entre el que serien les associacions de familiars i els mestres, dius, estan recolzant, diguéssim, mantenen perfectament les associacions de familiars i els familiars, les persones que porten les seves criatures a l'escola pública, entenen perfectament les vostres reivindicacions, no? Això és així. Hi ha connexió.
5: Sí, tu creus que s'està entenent?
6: Sí, jo crec que sí. El que passa és que jo crec que hi ha un joc una miqueta pervers, no? D'intentar fer com aquesta guerra bruta, no? Que és, a veure si separem, no? Que moltes vegades és com...
5: Separem lluites, divide i venceràs. Enfrontem les famílies, no?
6: Sí, jo crec que és una estratègia que no és molt d'esquerres. Crec jo, eh? O sigui, de la mateixa manera que si nosaltres portàvem molt de temps sense mobilitzar-nos i...
1: Dius una estratègia per part del govern actual?
6: Home, per suposat, perquè si nosaltres...
1: perquè consideraves que era d'esquerres el govern actual.
6: No, jo no.
1: Val.
6: Però ell sí. O sigui, clar, o sigui, jo parlo
1: sí,
6: del...
1: Sí, sí, sí.
6: Que
5: I tu has detectat que des del govern s'està fent aquesta estratègia de...
6: Home, quan tu... con tot el que costa anar a una mesa amb totes totes els sindicats, no? A una taula de negociació, arribes a aquesta taula i tu el que estàs fent és intentar dividir aquesta taula amb un acord que no és signat per tothom, perquè jo crec que una de les coses que és que pot passar, o sigui, tu, jo crec que hasta el desacord, fins als desacords tu pots... pactar el desacord. No?
1: Tu estaves, perdona, en un dels grans sindicats,
6: sí.
1: No direm el nom,
6: sí.
1: Però te n'has sortit precisament perquè aquest sindicat sí que...
6: Sí.
1: Quina problemàtica hi ha amb els grans sindicats i l'actual...
6: Mira, saps què passa? Que jo no suporto... No, el que jo no puc suportar són les formes que han fet.
1: Uh-huh.
6: O sigui, és a dir, si tu tens una cosa... Si tu estàs fent una lluita conjunta i arribes amb un acord signat per només una part molt petita...
7: Anem a explicar que aquest acord va ser signat entre el govern, Comissions Obreres i UGT, que són els dos sindicats majoritària, però dins del sector de l'educació el sindicat majoritari és USTEC i USTEC no va firmar aquest acord.
6: Sí.
7: I d'aquest acord, no, amb aquests dos sindicats, ve una mica totes les lluites actuals.
6: Clar, perquè al final tu comences a dir, mira, o sigui, costa moltíssim perquè la gent està molt... molt immòbil, no? Pensa que, no sé, tenim aquesta cosa com una depressió social, no? Que arribarà l'altra mà dreta, ja no podrem fer res perquè arribarà. Quan comencem a mover tota aquesta maquinària, no? Que és molt difícil de moure, tu fas això, no?
7: Quin acord va ser aquest que no us va agradar? Quin va ser el punt que vau dir no, això no...
6: Mira, jo és que jo penso que no s'ha... Per el meu cas, jo vaig demanar la baixa amb aquest sindicat que considerava meu, ni tan se vol, o sigui, no per la lletra petita, sinó per les formes. O sigui, jo crec que les coses no es fan així.
1: Però això...
5: Pel fet que el firmessin sense comptar amb l'USTEC i sense que hi hagués un acord majoritari.
1: És increïble, no? Que no que firmessin això a Comissions Obreres i l'UGT sense...
7: I el govern, i és increïble que el govern comprovi...
6: I a més a més jo crec que això, el que ha derivat... Amb molt de patiment amb la gent que està als centres, tant de Comissions com d'UGT, que van allí als centres i estan patint molt.
7: Clar.
6: Jo crec que és Doncs perquè la gent s'ha cabrejat moltíssim.
5: I aquesta que hi ha gent... divisió a dins dels claustres de professors,
6: clar,
5: no?
6: I aquesta gent...
1: Tu trobes que això és una estratègia? És a dir, a més a més, tu que tens experiència política, tu creus que és una estratègia per part del govern d'enfrontar els sindicats? Diguéssim, que enfrontar la classe obrera seria
6: absolutament.
1: Una...
6: Absolutament. Clar, és que si no... no, o sigui, vull dir, en, mira, després... qui cap ha dit, mira, això serà una idea brillant, no? Uh-huh. Doncs ha sortit molt malament.
1: Què t'anava a dir? I després una altra cosa, el... hi ha una, un cert enrocament. Tenim la sensació, els ciutadans, quan llegeixes els diaris uh-huh. o veus les notícies, que per part de la consellera d'Educació, o sigui, no aixeca ni el telèfon, diguéssim.
6: No,
1: és
6: no,
1: a dir,
6: això
1: és una mica, són lentejas si les, to... que eres, les tomes i si, si no, no les deixes. Sí, sí. És una mica això, eh?
6: Clar, i a més és que...
1: Això és una vergonya, no?, diria jo.
6: Per mi sí, i sobretot perquè, per exemple, Comissions Obreres, ahir va fer una proposta al govern de València, que també estan en vagues i en mobilitzacions,
1: que és
6: molt, molt millor que la nostra. La mateixa Comissions Obreres a València està demanant molt més que el que s'ha assignat aquí. Que és com, a veure, no sé, poseu-vos una miqueta d'acord.
1: I després també estarem d'acord que estem en un moment que tu estaràs d'acord amb mi, no sé si algú que no estigui d'acord, per favor que ho digui, eh? Però que actualment estem en un moment històric on les polítiques d'esquerres han de ser absolutament d'esquerres. Diguéssim, no pot ser tebi ni moderat.
6: Clar.
1: O sigui, s'ha de ser d'esquerres de veritat, no?
6: Sí, sí.
1: O sigui, vull dir que s'ha d'anar a màxims.
6: Clar. Bueno, jo...
1: S'ha de ser radical. Ho dic perquè l'educació, estem parlant d'educació, estem parlant de sanitat pública, estem parlant dels bombers, estem parlant de les biblioteques, vull dir que estem parlant de tots aquests tipus de serveis,
6: sí,
1: que
6: sí.
1: Que no ho farem a mitges, diguéssim.
6: Sí, però que al final és el que jo anava a dir al principi de tot, no? Que si anem cap a un sistema que és assistencial i que no és un sistema social, al final els drets...
1: Què vols
6: drets,
1: dir això d'un assistencial?
6: Doncs que els drets es converteixen o en privilegis o en caritat social.
1: Perquè l'educació que tenim actualment és segregacionista, clarament, no? Diguéssim.
6: Totalment, clar. Sí, sí, sí, sí.
1: Hi ha la gent que pot anar a la concertada i es pot permetre el luxe d'anar a la privada.
6: Clar, clar. I a més, això el que fa és que, no... és que construeix una societat en què tu no ets el que jo sóc, no? És com, jo no vaig a aquesta escola perquè jo no sóc com tu.
7: Sí, desigual, sí. Una societat desigual.
6: Totalment desigual. I això que a Madrid, que és que, clar, jo vinc del futur, o sigui, jo...
7: clar.
6: Jo sóc professora a Madrid.
5: Has estat professora a Madrid.
6: La meva plaça és de Madrid perquè jo sóc madrilenya, o sigui, jo només porto aquí 9 anys, no? Doncs a Madrid això està claríssim, no? O sigui, a Madrid hi ha molt més gent a la concertada que a la pública i això és un constructor social.
1: Es vol encarregar, diguéssim, la cosa pública, és evident, no?
6: Sí, bueno, i que al final és com amb aquesta por de jo no vull que el meu fill o la meva filla...
1: Acabi
6: ahí, o tingui amics, amigues que siguin...
1: No volem la contaminació.
6: Exacte.
1: Escolta, ho hem de deixar aquí. Nosaltres seguirem molt atents a la lluita dels professors. Tant de bo el govern... jo m'acaba d'arribar ara per part de la... Ho vaig a dir clarament. Jo ara estic fent diners perquè estic treballant a la tele des de fa una temporada. I per tant, pago més impostos amb molta felicitat. Amb molta felicitat, eh? Et vaig dir una cosa. N'he pagat sempre, d'impostos, religiosíssimament. Però ja m'acaba d'arribar a la hisenda. O sigui, jo, ara vostès, repassin la seva hisenda, el que estem pagant la gent d'impostos, perquè tothom al seu nivell n'està pagant molts, nosaltres volem que els nostres impostos baixin per a l'educació pública, la sanitat pública, els mitjans de comunicació públics, volem, o sigui, volem que això sigui robust, diguéssim. Per tant, facin el favor de...
5: De
1: posar-se les piles.
5: I si potser no infiltrar Mossos a les assemblees de professors,
1: bueno, això també és un altre tema, que això, per exemple, molt ràpidament, és una cosa que és increïble, no?
6: Clar, però és una forma de fer que no... que torno a dir... No
1: ara a Catalunya estem, no? Jo llegeixo notícia de que a Catalunya ara hi va haver una reunió que resulta que està demanant el seu pastís a nivell de defensa armamentística, o sigui, s'ha d'invertir en militarització i en indústria armamentística, i per resoldre el tema dels conflictes o dels debats que hi ha a l'entorn de l'escola, s'hi ha de posar Mossos d'Esquadra. Jo diria que ni els militars ni els Mossos d'Esquadra, que també són servidors públics, estan per això. I, de més, tampoc volem aquest tipus de societats. Diria jo, però vamos, no sé jo exactament si el negoci està aquí, pues apaga i vamos, no podem anar a la merda, diguéssim. Així t'ho dic de clar. Amb tots vostès, moltíssimes gràcies.
6: Gràcies, Eva. Moltes gràcies.
1: Eva Abril. Gràcies, Begoña Gómez d'Urzay. I ara anem a parlar de Maria Zambrano, que no sigui la solució. Amb tots vostès, Sira Benoza. Brava! Brava! Parlant de filosofia, que també està a la minada, que no fos cas que...
5: Sí, no,
1: que
5: no fos cas que penséssim.
1: Exacte, no fos cas que... Sí. Bueno, a veure, Maria Zambrano, jo recordo que un dia vaig dir, jo sóc un gran aficionat a Maria Zambrano, perquè jo... Ella llegeixo bastant constantment Claros del Bosque, no entenc mai res, però ho vaig llegint de fa molts anys i no ho entenc per la via de la raó, no ho entenc objectiva, no ho entenc, però estic però n'edu.
5: Molt bé.
1: Però
5: n'edu. No s'entén, però s'ha de llegir.
1: Exacte. I llavors ho vaig fent i escolta, m'agrada molt, i dona una sensació física, fins i tot, eh? La Maria Zambrano. Jo t'ho vaig comentar un dia i vaig dir, pues un dia faré Maria Zambrano, que és la filòsofa i pensadora i etcètera, que, i mística fins i tot podríem dir, que tu vas estar a punt de deixar la carrera de filosofia per culpa de Maria Zambrano. Això m'agradaria que ho expliquessis d'entrada.
5: Per què? Absolutament. Llegint el llibre Filosofia i Poesia, que jo crec que és la millor porta d'entrada de Zambrano.
1: És veritat.
5: Però sí, llegir-lo em va fer entrar en crisi i em va fer dubtar de si la filosofia era el meu camp o si el que havia de fer era anar a la literatura. Perquè, clar, ella està sempre nedant entre aquestes dues aigües i d'aquí neix el seu concepte de raó poètica, clar. No? I vaig entrar en crisi total. Després m'hi vaig quedar i estic feliçíssima d'haver-m'hi quedat, no?
7: Quina edat tenies?
5: Tenia 20 anys. Sí, sí. Així mateix. Maria Zambrano. A veure, Maria Zambrano és una de les grans pensadores del segle XX i és molt difícil de classificar per això que deia, no? Perquè no és ni una filòsofa acadèmica ni una escriptora novel·lista de literatura, no? Està allà entremig. Va néixer a Vélez, a Màlaga, el 1904, però va viure bona part de la seva vida a l'exili, a Cuba,
1: molt
5: a Mèxic...
1: Va tenir pobra,
5: molt, sí, sí. I, de fet, l'exili per ella és importantíssim perquè... no té només a veure amb el fet que visqués fora del seu país d'origen, sinó que condiciona el seu pensament. Mm-hmm. O sigui, el seu pensament té molt a veure amb el donar veu a aquells que estan a fora, no? Aquells que estan desarrelats, els que han perdut, els que estan ferits. No?
1: Avui va molt bé que parlem també amb la Quini Martínez, que és una escriptora que justament, diaspòrica, que precisament jo crec que és molt zambranista, t'he de dir. Perdona.
6: Sí, un poco.
5: Ja ens explicaràs. Doncs això, i aquí a Espanya va ser gairebé invisible fins que va tornar, llavors li van donar un Cervantes, però bé, és una autora estranya, o sigui, no està massa reconeguda. Va ser alumna d'Ortega i Gasset. Ortega i Gasset la va influir a l'hora de creure que el pensament ha de partir de la vida concreta, però de seguida es va allunyar tant d'Ortega i Gasset com de Zubiri, que també la va influir, com dels filòsofs occidentals, no? Perquè... ella tenia la sensació que la filosofia occidental s'havia tornat massa freda. I llavors, a partir d'aquí, fa un gir i s'interessa pels místics, per exemple, o per la tragèdia grega, o per Nietzsche, perquè ella considera que hi ha parts essencials de la vida humana que la raó moderna no sap acollir, i que la intel·ligència, no? La intel·ligència que potser l'intent de llegir Clars del Bosc a partir de la intel·ligència no funciona.
1: Clar, no funciona
5: perquè,
1: mai.
5: Clar, perquè ella diu que la intel·ligència ho analitza tot, però no sempre és capaç de comprendre l'ésser humà, no? Llavors, jo crec que el concepte central o més interessant de Maria Zambrano és el que deia el de la raó poètica, que no vol dir convertir la filosofia en literatura bonica. Mm-hmm. Val? Què és la raó poètica? A veure, Zambrano diu que els humans, no, tenim dues possibles actituds originàries de l'esperit davant la realitat. Val? O sigui, davant la realitat tenim dues maneres de buscar la veritat. Una manera és la filosofia. Val? I la filosofia, jo crec que és fàcil d'exemplificar a partir del mite de la caverna de Plató, que molts coneixem, no? Aquesta idea de que estem lligats al fons d'una caverna mirant les ombres. I la filosofia és aquest gest de deslligar-nos, no? I anar cap a la llum. Mm-hmm. Però quin problema té l'actitud filosòfica o la filosofia? Que és insaciable, o sigui, que en lloc de detenir-se, d'aturar-se amb les coses, sempre busca més i més i més. Hi ha una ànsia constant per arribar a la unitat i, d'alguna manera, al domini. Mm-hmm. Val? O sigui, el filòsof...
1: com el capitalisme, que no sigui la filosofia capitalista.
5: Ah, mira, potser sí. Sí, en certa manera hi podríem veure lligams. No? El filòsof és aquest que constantment es pregunta. Mentre que hi ha una altra actitud davant de la vida... que té a veure amb el desig de conèixer, que és l'actitud més poètica o la de la poesia. Ella diu que la poesia acull l'ambigüitat i és capaç de valorar la multiplicitat. O sigui, que si el filòsof pregunta, el poeta rep. I a mi m'agrada imaginar-lo amb aquesta idea de que això, el filòsof està com sempre més, més, més, i en canvi el poeta es troba una flor i es queda fascinat amb la flor, no? Mm-hmm. I no cal anar més enllà, no?, d'alguna manera.
1: Mentre l'altre està, com els gossos, fent un forat.
5: Sí.
7: Home, entenc que aquí tinguessis un dilema, eh? No? Sí. Perquè ve més de gust veure la flor, clar, i contemplar-la.
5: Clar, totalment. Clar, ella critica que la filosofia occidental ha buscat una veritat com massa pura, massa neta, massa separada de la vida, no? I que hi ha experiències humanes que no caben dins de les definicions filosòfiques, no? Com el dolor, la mort, la por, l'amor, el somni, la contradicció. Llavors, aquesta raó que vol ser completament transparent i que ho vol dominar tot, ella sosté que acaba sent cruel. Això és bèstia, eh? Sosté que és una raó que acaba sent cruel. I, de fet, no és casual, vull dir, totes les reflexions que hi ha a partir de la Segona Guerra Mundial i de l'Holocaust també tenen a veure amb tot això. Llavors, ella el que fa és proposar...
1: Aquí s'ha dit, què vols dir, que la raó...
5: Bueno, o sigui, l'Holocaust, això ja ho van teoritzar Adorno i Horkheimer, que l'Holocaust no és fruit de la bogeria o la disbauxa, és fruit de l'exageració o del terme últim de la racionalitat. Uh-huh. O sigui, és l'epifenomen de la il·lustració i de l'exageració de la raó, no? Zambrano, d'alguna manera, també critica la raó moderna en aquest sentit, i llavors diu que el que hem d'intentar arribar és a la raó poètica, no? Que és una manera de pensar que no expulsi el misteri, no? Un pensament que no necessiti destruir l'experiència viva. Perquè considera que hi ha veritats que no apareixen en els conceptes, sinó que trobem en la poesia. Sí? I llavors vol una filosofia que no domini la vida, sinó que sigui capaç d'acompanyar la vida.
1: I després tu parlaves del dolor, de la pèrdua, del... aquests pesos que tots tenim. Mm-hmm. I Maria Zambrano no vol, els incorpora. No és que els incorpori exactament, però no els...
5: No els obvia.
1: Esquiva, exacte.
5: Clar, clar, sí, perquè la raó occidental moderna, a tot allò que no li encaixa, ho deixa fora. Mm-hmm. Perquè tot ha de ser coherent, unitari, sintètic, sí? I d'aquí la poesia o la raó poètica que ha de permetre encabir tot allò que està fora dels marges, no? I les ferides. Aquí la tomba d'Antígona també ens ajuda molt a rumiar-hi. El mes passat, sí. Vam parlar d'Antígona perquè s'estrenava la trilogia al TNC. Ara aquest dijous s'estrena el Contra Antígona al Lliure. Bé, doncs Zambrano, que ja deia abans que no només va llegir filosofia, sinó que la tragèdia també li interessava molt, ella va fer una reinterpretació de l'Antígona i va escriure el llibre que es diu La tomba d'Antígona. I allà el que ella fa és que Antígona no mor immediatament, sinó que es queda enterrada viva i des de la cova fa tota una reflexió. I ella, d'alguna manera, és la veu de la memòria i l'espai de la consciència que dona veu als vençuts, no? Clar, d'alguna manera podríem dir que Antígona, per Zambrano, en lloc d'escollir la vida normalitzada i la vida dels vencedors, que és casar-se amb Hemon, el fill del rei, no?, i tenir una vida, no sé, de què, de triomfadora, diguéssim, doncs ella no, ella escull quedar-se de la banda del seu germà, el perdedor, i per tant, d'alguna manera, tria la fidelitat als exclosos, als vençuts, no? O sigui, prefereix compartir el destí dels expulsats. I això per què? Doncs perquè Zambrano considera que els derrotats també custodien la veritat. O sigui, que hi ha una veritat en la veu dels derrotats, sí? Uh-huh. I que la cultura que només es preocupa pel relat dels vencedors és una cultura al capdavall cruel i que obvia part de la realitat i de la veritat, que és molt important.
1: Això, uh-huh. Això ho parlàvem aquella vegada també, parlant de les persones, per exemple, que pateixen depressió. Ho explicava l'Itziar González d'una forma molt preciosa, que són aquestes persones que... I també ho parlàvem amb l'Oriol Mitjà, que de sobte...
7: Han baixat,
1: jo no sé exactament on han anat, però han conegut un tipus de situació i un tipus de foscor, és que no sé si és llum o foscor, possiblement sigui foscor, i si són capaços de sobreviure, doncs tenen una informació que ens és molt necessària.
5: Sí.
1: No va dir útil, però no útil. Necessària. No?
5: Necessària, sí. Sí, són capaços de transmetre'ns dimensions de l'experiència humana.
1: Clar.
5: Que des de l'espai de la normalitat, des de l'ortodoxia, no uh-huh, veiem uh-huh, ni vivim, no? Uh-huh. O sigui, els bojos al capdavall són això, no? Llavors hem de reivindicar que llegim a Zambrano, perquè doncs això, és molt interessant com ella no intenta eliminar el conflicte ni el dolor de l'existència, no? O sigui, ella diu que hi ha coses que són irreconciliables i que des de la raó clàssica no hi podem tenir accés, com la mort, la pèrdua, l'exili, la culpa, i tot això mereix ser mirat, no? I que la filosofia hauria de servir no per dominar la realitat, sinó per aprendre a sostenir-la sense destruir-ne el misteri, mm-hmm. no? I llavors és a partir d'aquí doncs, que ella introdueix termes com la pietat,
8: no? La pietat...
1: El tema de la pietat és molt important amb Maria Zambrano, oi?
8: Sí, sí, sí. Sí, perquè per ella la pietat és allò que ens permet deixar existir allò que és diferent, allò que està ferit, no? I per tant donar veu a això, el que acaba de passar una depressió, doncs la pietat li dona veu i el que ha passat per aquell trànsit tan dolorós, doncs ens il·lumina també a la resta, no? Per això molts dels seus personatges són exilats, són derrotats, són figures enterrades vives com Antígona, no? Perquè el que deia, o sigui, ella considera que una civilització es torna perillosa quan només escoltem els vencedors, no? Llavors, al capdavall va defensar la idea d'una intel·ligència que sigui capaç de no ser cruel. Aquesta és la idea. Com podem elaborar, construir una raó i una intel·ligència que no sigui cruel amb aquells que pateixen.
1: I tu deies que la gran pregunta de Zambrano és com reconciliar-se amb allò que és tràgic, no? Que seria una mica...
8: Sí, exacte. Sí, sí. Ser capaços de, sí, de no obviar-ho, o sigui, de no deixar-nos moure per aquesta filosofia que és una eina o una arma al servei del desig de dominació del món, sí? En lloc d'estar moguts per aquest desig de dominació, d'entendre-ho tot de manera diàfana i tenir-ho tancat amb un llacet, en lloc d'això és acceptar que hi ha coses insondables, incommensurables, no? Impossibles d'entendre en la vida, i que hem de respectar aquest misteri. Per això no és casual que sigui tan difícil llegir-la.
1: Clar.
8: És difícil llegir-la per això, perquè ella intenta donar veu a coses que de manera des de la raó, diguéssim,
7: des de la raó, exacte,
8: és molt difícil accedir-hi.
5: I per quin títol dius que hem de començar?
8: Jo diria,
5: no l'he llegit tampoc.
8: Doncs jo diria que Filosofia i poesia és un bon text per començar. Claros del Bosque no és fàcil, però també La tomba d'Antígona, potser. Filosofia i poesia i La tomba d'Antígona, diria. I ja tanco, eh? O sigui, jo crec que és interessant quan llegeixes Zambrano, que d'alguna manera tens la sensació que és com una mena de cosina mediterrània de Simone Weil, no? I ara que hem reivindicat tant a Simone Weil, doncs jo diria Rosalia i tots els nous místics, doncs, que llegeixin a Zambrano.
1: Després Zambrano també té tota aquesta vessant política, allò de el hombre y lo divino, personas y democracia, és a dir, la reflexió sobre la ciutat.
8: També és important per ella.
7: La política, no, suposo?
8: Sí, totalment. I l'educació.
1: I el que és ser ciutadà i l'educació, que és un dels seus grans temes també, també és fonamental. Jo trobo que molts governants, ara falta nivell, a vegades diem, no?, és que als governants els hi falta nivell filosòfic, diguéssim.
8: Home, totalment.
1: Sí, sí. Menys passar el rosari i més llegir Maria Zambrano, t'he de dir sincerament. I una cosa, també és veritat que quan repasses la vida de Maria Zambrano i de la seva generació, que està molt en contacte amb la generació posterior i amb l'anterior, és a dir, amb la generació Ortega i Gasset i amb la que vindrà després, doncs t'esparveres del que hagués pogut ser la península Ibèrica
8: si
1: no haguessin marxat, aquest exili terrible, no? Diguéssim, el projecte de la República, que interessantíssim era, i com...
7: Que es va trencar, no?
1: I que es va trencar a hòsties, diguéssim. I com el feixisme, i perdonin que insisteixi en aquest assumpte, que m'estic fent pesadíssim, però és que jo he d'insistir-hi, doncs veient la vida de Maria Zambrano, només seguint l'exili de Maria Zambrano, etcètera, etcètera, com s'estronca un projecte de país i de món, d'un món, com s'estronca un món que hagués estat increïble, no? I que hem hagut de 40 anys de dictadura, més tota la transició, més ara que estiguem com ara hem d'estar, et caben els ous al terra.
8: Si persones com Maria Zambrano no haguessin hagut de marxar a l'exili, la reflexió i la protesta que necessitem fer avui en termes d'educació ja no seria necessària, no? Perquè persones com ella que haguessin assessorat els polítics del moment...
1: Com feien, clar. Perquè a més en aquella època hi havia connexió entre el que serien els intel·lectuals, els poetes i els artistes amb el polític i el governant.
8: És clar, que és el que s'hauria de donar.
1: És que quedaves malament, si eres un polític tanoca i cateto, quedaves malament, diguéssim, davant dels teus i davant de la població. Bueno, Maria Zambrano, doncs, escolta, endavant.
7: T'has posat profunda, eh?
1: Home,
7: és genial,
1: Maria Zambrano. No deixarem l'assumpte del viatge, ni de l'exili, ni de la diàspora, perquè parlarem d'un llibre que jo trobo que és interessantíssim, que és el de la Quini Martínez, Massa Vociferante, La massa vociferant, també en català i en castellà. Jo crec que és una mica... parlarem una mica del mateix, i des d'un altre punt de vista, però el mateix que a mi. Moltíssimes gràcies, ara, a felicitat, i tornem ara!
3: Vostè primer, ara, amb Marc Giró.
9: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn. S'hi adapta.
10: i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
12: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
17: I tu, què vas disfressat?
18: Aquest pista boníssim.
19: Navius? Cirera?
20: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
17: No t'ho pon estrany, al final?
16: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
21: No us he drogat. Us hem enverinat.
22: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
3: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a la 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
23: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
3: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
24: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
3: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
1: A veure, Esther, per favor, digues això que és tan important, perquè ha canviat de noms...
7: Seguritas Direct.
1: Seguritas Direct, eh?
7: Ara es diu Very Sure. Canvia el Very nom, sure. Però no el que són. Els primers a protegir.
1: Ha transitat.
7: Seguritas Direct, exacte. Ara és Very Sure.
1: Very Sure.
7: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Very Sure, molt bé. I escolti una cosa, nosaltres hem de tirar endavant una sèrie de famílies avui a les 23 hores després de l'intermedio. A la Sexta, cara al xou, a Marc Giró, que resulta que sóc jo, Imma Cuestana Castillo, Yolanda Ramos, no te la vols perdre, i l'actuació de Lara Durán i Natàlia Lacunza. Et vaig a dir una cosa, et vaig a dir una cosa. Ah, para la música, ho vaig a dir clarament. Aquí hi ha dues opcions. Vostès veuen la Sexta i em veuen a mi i van a dormir divinament amb aquestes senyores que han estat increïbles, Imma Cuestana Castillo, que són meravelloses, que cadascú va explicar el seu, o pots mirar altres cadenes, m'entens, que et vull dir-te, i escoltar a fatxes i a terraplanistes. Aquest és el... O sigui, vostè, tu has d'escoltar... Vull dir-te, que a veure si ens entenem. Ho dic perquè tu te'n pots anar a dormir. És que con quien fatxa se acuesta...
7: Fatxa se levanta.
1: Fatxa meado se levanta. O sigui, dir-te, tu sabràs el tipus de món que vols. Cara al xou, després de l'intermedi o la Sexta, l'intermedi.
7: No, i la Cira té una altra proposta.
1: Home,
7: per avui,
1: per favor,
7: a les 8 al Texas.
1: Que és, digues tu... Sí. Home, el monòleg de la Carlota Gura al Texas.
5: Al Texas, a l'Espai Texas, avui a les 8, i després fem col·loqui postfunció.
1: És el monòleg guarro de la Carlota Gura.
5: El monòleg guarro de la Carlota.
1: Home, per favor, que no t'ho pots perdre, però això és una cosa increïble. I després, a quina hora? A les 8.
5: A les 8, a l'Espai Texas.
1: I després col·loqui. Sí, voleu fer guarro?
5: Després corro aquí, ella i jo, guarríssim. Ah, jo també faig bolo avui, eh?
1: A veure, què? Com,
5: jo faig, dins del marc del 50 aniversari del Grec, fem un crossover de podcast, Amiga de Te Cuenta i les Ciberlocutòries.
1: No!
5: A les 7:30 al Grec. Està tot sold out, està sold out, però bueno, podeu intentar.
1: Clar. Bueno, amb tots vostès, Quini Martínez Hernández, brava. Bueno, a veure, Quini, tu has escrit un llibre amb Jande, no ho dic bé?
6: Jande.
1: Bueno, Jande, que és aquesta editora que tant ens estimem, que es diu La massa vociferar, està en català, i també en castellà La massa vociferante.
6: Sí, les meves meravelloses editores, Diana i Aisata, que m'han acompanyat en aquest viatge.
1: Molt bé.
6: Que és molt interessant, i ha sortit el llibre ayer a llibreries, i avui estem aquí, empezant aquesta gira que me té una mica nerviosa.
1: Per què? Estàs nerviosa?
6: Perquè la meva editora, Diana, m'ha demanat que parli el català.
1: Ja t'entenc. I què?
6: I amb la traducció del creol, que és la meva llengua, la llengua materna, al castellà després, i després traduir-me al català, i ja ho he dit, que si no em sento còmoda o que m'estic fent entendre, pues no m'escolto, i quan no m'escolto puc dir qualsevol burrada.
1: Però burrades també les diuen en criollo i en castellà, eh? Tu, en el teu cas concret...
6: If I say soy in a creole, nobody no understand, però si les digo en castellà, no,
1: no
6: sé...
1: Una cosa, però digues això, contesta'm en criol.
6: Ah, where I'm saying a criol, but people no understand why they say why you want me if it's in a criol.
1: Perquè el criol, què tipus de llengua és? Tu ets de la identitat raizal,
6: sí,
1: no?
6: Sí, angloparlante, somos una excolònia britànica. Al noroeste de Colombia, tenemos una pequeña errata en el libro, al noroeste de Colombia, 750 kilómetros al noroeste de Colombia, al lado de Nicaragua, queda nuestro archipiélago.
1: Això és Carib, no?
6: El Caribe, sí, és Carib.
1: És Carib. I llavors, el criol és... ¿Quin tipo de lengua?
6: Es nuestra lengua de defensa que quedó heredada. Los ingleses llegaron con su inglés, los africanos llegaron en barco con su lengua y los misquitos estaban allí ya, entonces tuvimos que generar una cuestión que es muy importante.
1: Y el criollo es una lengua que tú has parlat amb la teva mare y la tu lengua materna.
6: Sí, la llengua materna meva, ho parlo des de que he nascut, o sea, yo...
1: ¿Y el castellà quan apareix?
6: Al cole.
1: Clar, perquè després hi ha també teniu l'imperi britànic, l'imperi espanyol...
6: No, després ha passat la illa a Espanya i després ha passat la illa a Espanya i després a la Gran Colòmbia. Doncs així tenim una combinació de llengües que és una cosa loca, no? A la casa, criola amb el meu pare, castellà amb la meva mare, al col·le, castellà amb les meves profes, també el creol. Surt al carrer i parlo amb els meus amics al creol. Doncs
1: arribes aquí a Barcelona i català.
6: I tinc que parlar català. Doncs estic en una confusió molt gran, no sé ni què parlar.
1: Aquesta confusió de la que parles és una mica, perquè tu dius al llibre que ets un híbrid,
6: sí,
1: al cap i a la fi acabes sent un ésser híbrid. Tu em sembla que has tingut exactament migracions? Quatre.
6: Quatre migracions.
1: Has migrat quatre vegades i sempre per necessitat.
6: Sí.
1: Al cap i a la fi aquesta és... acaba configurant la teva identitat, no?
6: Claro, diguéssim. Las meves múltiples identitats, perquè no tengo una sola identitat. Soy una mujer negra, caribe, latinoamericana, raizal, porque mi identidad es raizal.
1: ¿Qué es la identidad raizal?
6: La identidad raizal es una identidad propia de un territorio que tiene una lengua propia, unas costumbres propias dentro de Colombia. Entonces, en Colombia están los raizales, la gente del Caribe, el Pacífico, los indígenas. Tenemos una mezcla de culturas que es muy, muy amplia. Entonces, nosotras no solamente estamos atravesadas por la negritud, sino por muchas otras cosas. Ochi Curiel habla, que la menciona en el libro, que ahora está muy manido el concepto de la interseccionalidad, y también estoy teniendo conflicto con eso, pero a mí me interseccionan muchas cosas cuando yo llego aquí. Yo soy negra, soy migrante, fui una migrante en situación irregular, no hablaba la lengua catalana.
1: Perdona, tú estás en situación irregular, muy irregular, porque vas a pasar exactamente 52 días a un centro d'internament d'estrangers, un CIE,
6: sí,
1: a Zapadores, València, sí. 180 dies, 188 dies al ras, vas,
6: sí,
1: viure.
6: Sí.
1: Ajà.
6: Sí, en un contenedor de basura en Lleida.
1: Tu vas viure dintre
6: sí,
1: la...
6: Sí, sí, aconseguí una motosierra i me hice una casa. Parlo molt poc d'aquesta experiència,
1: ho
6: he parlat ara al llibre, i és molt important perquè m'ha costat molt parlar d'això, perquè la meva mare no sabia res d'això. I quan m'han entrevistat al Salto per l'altre llibre, el Salero d'Entrepierna, sí, s'ha enterat i s'ha posat malament i le...
1: Clar, perquè moltes vegades les persones migrants oculteu, diguéssim, la dificultat.
6: No podem dir-li. No, jo no puc dir a la meva mare tot per lo que jo he atravessat, perquè se moriria més ràpid.
1: Escolta una cosa, però en qualsevol cas, diguéssim, efectivament, tot aquest, no són viatges fàcils, no?
6: No.
1: I sempre per necessitat. Tu reivindiques dues coses que m'interessen a mi moltíssim del llibre, són los saberes ancestrales. I ara parlant de Maria Zambrano, jo crec que això, moltes vegades, els europeus i la blanquitud arriba, com Maria Zambrano, al segle XX, a un tipus d'aproximació a la veritat i a la vida, però que vosaltres, des del Carib o des dels teus paratges, ja hi havíeu arribat i ens porteu en esto muchísima calle. Que són això que en dius tu, los saberes ancestrales. A què ens referim amb això?
6: Mira, el hombre blanco vive en una condición de espiritualidad, vive buscando una condición que esté cómoda y que le haga tener conciencia consigo mismo. Nosotros nacimos con esa conciencia. Como no tenemos riqueza material, nos conectamos con el entorno y con esa sensación que nos produce ver una mariposa y no querer saber que la mariposa es Kinicurus, Nasicurus, del Cusicurus, salida del Cusicurus. No, hay un lenguaje, hay una cosmovisión impresa dentro de esa mariposa que llega y te habla y te conecta con algo y es real, y algo que no se puede ver si solamente se tiene una condición espiritual. Lo que le pasa al señorilla, el señorilla va a misa, reza, se latiga y cuando sale se le olvida que se ha latigado ahí adentro, ¿sabes? Entonces, es una condición de vida que te acompaña totalmente, que es consciente, y que tú sin esa condición, que no es una condición, sino una forma de vida, algo que te habita, no puedes vivir. Uh-huh. O sea, no es algo que te pongas, no es una careta la espiritualidad, tiene que ser un ejercicio constante.
1: D'aquí la importància del mar, per exemple, al llibre. El mar. En el teu cas, a més, tu que ets una illenca.
6: Sí, el mar, Yemayá, Mami Guata, el mar. Yo cuando tengo mucha pesadez, yo voy y hablo con ella y le digo, quítame, la portada de este libro está uh-huh. dedicada al mar, porque yo soy hija de Oshun, en la cosmogonía Yoruba, el robo de Oshun. Oshun es la reina, la diosa de las aguas dulces, del amor, del enamoramiento. El Eguá es el abridor de caminos, es el padre, el que abre caminos, el que está al inicio de la puerta y al cierre de la puerta. Sin él no se abren ni se cierran caminos. Y en catalá es azul porque está dedicado, ha salido así naturalmente, para que vea cómo es la espiritualidad y cómo conecta, cómo hay sinergia, y es Yemayá, que es la madre de la sal, la madre de los mares, que trae con sus espumas, te habla, y bueno, y estos elementos que están en la portada hacen parte de mi altar en casa. Entonces,
1: totes aquestes divinitats, o aquestes divinitats de quina cultura formen part, o de quina religió
6: formen part? De la santería, de la religión yoruba, sí, de esa corriente que se ha ido expandiendo y que mucha gente ahora aquí en Occidente quiere hacer parte de una religión que ni siquiera entiende. Entonces, eso es una cuestión muy... Yo vivo y respiro mi espiritualidad. Para mí no es algo... Yo todo lo conecto, los símbolos los entiendo, los comprendo, los traduzco y me los aplico.
1: Tu reivindiques també el llibre, el que és un dels grans temes del llibre, l'escriptura i la literatura migrant, diguéssim, que efectivament no està assumida pel cànon.
6: Yo no hablo de la literatura migrante como un subgénero del dolor ni de la necesidad. Yo hablo de la literatura migrante y tampoco como un tema, es epistemología. La literatura hecha por cuerpos como yo, migrantes y racializadas, viene a reconfigurar su propia voz y de su propia enunciación un lugar de estar que no se entiende desde otro lugar. Y que constantemente las grandes plataformas editoriales nos buscan para que nosotras hablemos, venía en una patera, me mordió un tiburón, me cogió un tiburón, me arrancó un dedo, pero aún así he sobrevivido, he montado una empresa, ahora tengo una asociación y vuelvo a África a traer niños.
1: Aprescata la perfecta, etc.
6: Sí, entonces tienes que hablar el perfecto catalá, si eres el catalá asimilado, o sea, todas esas cosas pasan, pero cuando tú hablas desde un lugar
1: que els migrants us demana que escriviu el vostre testimoni en literatura, sí. I és una persona que ve de molt avall, que passa un periple, diguéssim, tràgic per arribar a pasteres, lleons a un bosc, com una gincama, diguéssim, llavors arribes al país
6: como
1: que sigui.
6: Como dice decir, la pornografía del dolor, estamos alejándonos de la pornografía del dolor. Y yo...
1: Tu reivindiques una altra literatura, y la literatura
6: claro,
1: más gran.
6: Y la masa vociferante es una cuestión coral. Yo salgo en un programa de televisión con Marc Giró, vengo a la radio con Marc Giró, entonces yo no escribo nunca sola. Yo todo lo que gano, todo lo que yo me entra a mi cuenta bancaria, todo lo que mi ejercicio político constantemente es compartir, porque yo no me entiendo de otra manera. Yo no soy la escritora. Mis amigas me ven como si yo fuera una dona mole especial. No, yo no soy especial. Yo no soy una experiencia aislada. Yo soy porque hago parte de ellas. Y cada vez que yo salgo en la radio, ellas se alegran porque yo salgo en la radio, porque alguien te escucha y te dice, mira, escúltate que esta noia está parlant molt bé, aquest llibre. Está molt interesante. Vamos a trucarla para que venga, ¿no? Entonces yo voy allí, saco un capital. Me ofrecen un recital y voy con mis tamboreras. Voy a la tele y
0: y salgo y dice, no, Kini, ven y dicta una conferencia. Eso sirve para pa medio pagar un sueldo de una de las compañeras para que la feria del libro migrante que dirijo pueda hacerse. Entonces, yo no soy una excepción a la regla, siendo una excepción a la regla, porque nosotras dentro sabemos todo lo que somos capaces. Por eso la gente tiene que leer Masa Vociferante, y me voy a vender. Tiene que leer Masa Vociferante porque tiene que ver, escuchar otra forma de narrar el mundo que no es ajena y que es la de la vecina de su puerta al lado, a la que ni siquiera conoce. Yo vivo en un edificio en el que la vecina me pregunta, ¿pa' dónde vas para el programa de Margiro? ¿Ah, sí? ¿Y tú conoces a Margiro? Sí, sí, es que está de trabajo con él. ¿Ah, sí? ¿En dónde? ¿Me lo puedes mostrar? Entonces, esta gente blanca siempre está como Santo Tomás frente a lo que nosotras logramos en el mundo. Tienen que meter el dedo, y si es con sal a la herida, mucho mejor. Entonces, que se jodan. Aquí estamos escribiendo.
1: ¿Qué estamos escribiendo? La masa bucifaranda, Kini Martínez Hernández. De la masa posicional en catalán y en castellà a Hande Editorial.
0: Espera, antes de
1: no,
0: irme.
1: No, me tengo que ir a publicidad, el capitalismo y
7: el
1: capitalismo. Ya ha pasado por encima el Imperio Británico, el Imperio Español, los colombianos y ahora el capitalismo en forma de publicidad. Ya
2: verás. Usted primer, a Marc Giró.
0: Y hablas de las presentaciones de
2: RAC U.
4: Tot el camp.
1: Para.
4: Deixa de queixar-te i puja.
18: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
4: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
18: La bufanda i la samarreta, genial.
4: Doncs l'uniforme, culer.
18: Però tenyir-te els cabells blaugrana i venir amb l'himne tot drap, tio, t'has passat.
4: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
19: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
25: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
26: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
27: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
26: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
28: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
29: Mira, és encara més bonic que a la botiga.
30: I cap tot, com ens deien.
29: L'hem encertat.
31: A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
32: Ganes de cinema? Aquest dijous 21, tot coincidint amb la inauguració del nou cinema Premium de Barcelona, Movi Gran Sarrià Club, Movi Cinemes ens teletransporta de nou a la galàxia més famosa, amb l'estrena de The Mandalorian en Grogu.
33: I divendres 22 de maig, Movi Aribau Cinema celebra el 55è aniversari de la icònica Naranja Mecànica amb preparti de Campari.
32: Movi Cinemes, els cinemes de Barcelona.
34: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
35: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
36: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
35: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
37: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
38: Césped Solución.
39: Més informació a céspedsolucion.es.
40: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
0: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
3: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
1: Però escolta una cosa, la Quini presenta amb la Desiree Belovede el dia 22 a Libri Albiri a les 6 de la tarda el llibre Massa Modiferante. Però això ho recordarem divendres vinent també, que és divendres. Molt bé, gràcies a totes i visca Catalunya.
6: I a la literal el dissabte.
7: Quina raó mou el teu món?
8: Lo futur del Pere.
9: Algun dia tenir el meu propi piset.
10: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
11: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
13: I què?
12: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
13: Oh.
12: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
14: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.

0: des del portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
1: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
2: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
3: Havia passat massa temps.
4: Mai, és massa temps.
2: Isabel Rocatí, Carlos Cuevas i Pep Munner protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes. Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
5: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
6: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
7: Bon dia, ara passa un minut de les dues. L'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una estructura de tràfic d'influències per diners.
8: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
7: La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, no ha pronunciat en cap moment la paraula lawfare, però se li entès tot. No es creu res de les dures acusacions contra l'expresident espanyol en el cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
9: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
7: José Luis Rodríguez Zapatero haurà d'anar a declarar el 2 de juny a l'Audiència Nacional investigat per organització criminal, tràfic d'influències i falsedat. El jutge José Luis Calama creu que l'expresident espanyol, molt proper a Pedro Sánchez, va fer servir els seus contactes personals i la seva facilitat per accedir als càrrecs de l'administració al servei de tercers. Ara ho expliquem. I anirem també de seguida als jutjats de Martorell perquè els Mossos hi han portat fa poc més d'una hora Jonathan Antic, que aquest matí l'han arrestat per la mort del seu pare d'una caiguda a Montserrat durant l'excursió que feien tots dos. Ara fa un any i mig, la família en defensa la innocència. I Salvador Illa ja té la signatura d'Oriol Junqueras, que plana el camí per l'aprovació dels pressupostos, ara de tornar a convèncer els comuns, que ja hi havien pactat i que ara volen renegociar. Xavi Rocamora, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
7: Joan Laporta farà un últim intent per retenir Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet.
10: Segons ha avançat el diari Esport i han pogut confirmar a RAC1, el president electe té previst reunir-se amb Pascual per intentar convèncer-lo perquè no marxi al Dubai. Des de l'entorn de Pascual, però creuen que ja és massa tard. Ara bé, sigui quin sigui el desenllaç, el Barça ja treballa en la plantilla de l'any que ve i ha signat el primer reforç, el base del Mònaco, Mike James. Ho ampliarem d'aquí uns minuts. D'altra banda, en futbol, el Barça femení prepara la final de la Champions de dissabte a Oslo amb la novetat de Graham Hansen. Avui ja s'ha pogut entrenar amb normalitat després de dues setmanes lesionada i tot fa pensar que estarà disponible pel partit contra l'Olympique de Lió. En canvi, Irene Paredes s'ha entrenat al marge del grup a 4 dies de la final. D'altra banda, la sortida de Lewandowski és l'empenta definitiva que necessitava el Barça per deixar d'estar excedit i poder inscriure, per tant, fitxatges amb normalitat aquest estiu. També ho ampliarem d'aquí a una estona i tot plegat el dia que l'Arsenal té la primera opció de ser campió de la Premier. Això sí, per passiva, han d'esperar que el Manchester City no sumi els 3 punts al camp del Bournemouth. Si ho fa, la Lliga es decidirà el cap de setmana en l'última jornada.
7: I avui comença una pujada de la temperatura que ens portarà directament cap a l'estiu. Mònica Usart, bon dia.
11: Bon dia, sí, avui de moment les temperatures s'enfilaran 5 o 6 graus més que ahir a les comarques interiors, 2-3 graus més a la línia de la costa, amb valors màxims que es mouran entre els 23 i els 28 graus, els més elevats cap a les comarques de Ponent. Tot plat amb alguns ruixats que avui descarregaran cap a les comarques de Girona, on hi ha avisos per intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats també en punts del Pirineu o comarques del nord de Barcelona, i en canvi a la resta amb més clarianes. I els propers dies pugen més els termòmetres.
7: Les 2 i 4.
9: 14:15.
7: L'Audiència Nacional situa José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama organitzada i jerarquitzada de tràfic d'influències. El jutge José Luis Calama l'imputa i el cita declarar d'aquí a 15 dies. L'acusa d'haver cobrat al voltant d'1,5 milió

0: d'euros per comissions il·legals. L'Audiència Nacional ha posat en marxa aquest matí una operació amb 4 escorcolls a diverses empreses i al seu despatx. L'eix de tota aquesta investigació és el rescat de la companyia aèria Plus Ultra, que va rebre un crèdit de 53 milions d'euros ara fa 5 anys, després de la pandèmia. L'operació encara està en marxa i el jutge acaba d'aixecar el secret de sumari. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
1: Sí, bon dia. El jutge acusa Zapatero d'haver-se beneficiat de comissions per la intermediació i la seva influència per les ajudes públiques de Plus Ultra. Per fer-ho va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs per amagar origen i destí de fons. Això és el que diu el jutge. El seu relat explica que l'empresa va utilitzar dues vies per aconseguir les ajudes. Una amb José Luis Ábalos, en la seva etapa de ministre de Transports, la segona amb Zapatero, que és la que li va acabar funcionant a Plus Ultra per obtenir el rescat. Diu que la seqüència temporal de reunions, de contactes i de comunicacions, inclòs l'accés d'informació privilegiada abans de ser pública, evidencia que aquesta xarxa va actuar amb una finalitat específica d'influir, en aquest cas, al Consell de Ministres, i diu que la investigació ha constatat l'existència de contraprestacions econòmiques, que xifra al voltant d'1,5 milions d'euros. A Zapatero se l'acusa de tràfic d'influències i blanqueig de capitals, entre d'altres. La investigació va arrencar a partir d'una denúncia de l'organització ultradretana Manos Limpias, però qui l'ha portada al final és la Fiscalia.
0: El govern espanyol, Jordi, defensa la innocència de Zapatero. El PSOE ho considera una maniobra del PP i ho emmarca en la guerra bruta.
1: Sí, Moncloa demana respecte per Zapatero i confiança en la justícia. La ministra portaveu Elma Saiz ja la sentíem a les dues en punt, però també ha dit això des de la taula del Consell de Ministres.
2: Des de la tranquil·litat, des de la confiança, la prudència i el respeto a la justicia afrontamos esta noticia y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: El govern espanyol no es creu la investigació, però evita parlar de l'Ofer, com sí que fa el PSOE, sobretot amb missatges, no tant amb declaracions. Patxi López, el cap de files del partit al Congrés, assenyala al PP.
3: Y esto seguramente es lo que no soporta la derecha en este país si lo atacan, como atacan a todos los socialistas, especialmente a él, a Zapatero, y a Pedro Sánchez por tierra, mar y aire.
1: Admet que la investigació és molt greu, però també demana proves clares per evitar un judici paral·lel.
0: Gràcies, Jordi. El PP treu tota la cavalleria, en canvi, per assenyalar Zapatero i per intentar relacionar, en aquest cas, Pedro Sánchez, acusant el PSOE de ser un partit corrupte, però continuen sense voler parlar de moció de censura. Des de Madrid també, Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia. El PP sucapant la imputació de Zapatero és un dels líders socialistes que més tenen el punt de mira des de fa anys. Els populars creuen que és la peça clau en tot l'entramat de presumpta corrupció que esquitxa el Partit Socialista. La portaveu del PP al Congrés, Esther Muñoz, barreja naps i cols i implica Pedro Sánchez en tot plegat.
5: No hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios.
4: El PP torna a descartar una moció de censura, com li demana Vox, perquè els números no surten a hores d'ara. Això sí, posen el focus en els socis de Pedro Sánchez. Els demanen que replantegin el seu suport al president espanyol.
0: Avui hi havia una cita important al Congrés, Arnau, la cita amb Maribel Vilaplana, que ha esquivat les preguntes clau sobre la tarda de la Dan al País Valencià. La periodista que va dinar, recordem, amb Carlos Mazón Alventorra, comparegut a la comissió que investiga la tragèdia, i s'ha limitat a recordar la declaració que va fer els jutjats de Catarroja. S'ha negat a entrar en detalls.
4: Exacte, Vilaplana recorda que ella no va intervenir en la gestió de l'emergència i que, per tant, pot aportar poques novetats. De fet, avui no ha aclarit res d'aquell dinar amb Mazón durant la tarda de la Dana, ni l'actitud de l'expresident valencià, ni els horaris al Ventorro, res de res. La periodista nega que el PP l'hagi pressionat, es remet a la declaració que va fer davant la jutgessa de Catarroja i desmenteix algunes de les especulacions.
6: Que allí vaig aportar tot el que puc disposar d'informació perquè no en tinc més, no tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú i per descompte. Jo no puc contestar per boca d'una altra persona. I aquests dubtes que tenen respecte a aquesta persona, el senyor Carlos Mazón, l'expresident, són preguntes que han de fer-li a ell, no a mi. És que per molt que se puga inclús fins i tot especular o insinuar, és el que hi ha, no hi ha res més.
4: Tot plegat en una declaració en què Vilaplana s'ha emocionat un parell de cops quan parlava de com de malament ho ha passat aquest any i mig ella i la seva família. La periodista assegura que s'ha sentit jutjada durant aquests mesos i alguns partits d'esquerres justament per això li han recollit el guant evitant fer un interrogatori molt incisiu.
0: Gràcies, Arnau. Ara són les dues i pràcticament 10 minuts. Jonathan Andic encara és el jutjat de Martorell imputat per la mort del seu pare Isaac Andic ara fa un any i mig. Els Mossos l'han detingut de bon matí com a sospitós d'homicidi, el cas però està sota secret de sumari almenys fins ara, i encara no se sap per tant els indicis que han motivat la detenció. Des del jutjat de Martorell, Benet Iñigo, bon dia.
7: Bon dia, els Mossos han portat el fill gran d'Isaac Andic emmanillat amb les mans a l'esquena fins a aquest jutjat, situat en un edifici residencial i amb una sola porta, de manera que no ha pogut evitar les càmeres. Té la possibilitat de declarar davant la jutgessa que investiga si la mort del propietari de Mango va ser un accident, com ha dit sempre el fill, o va ser intencionada. Recordem que el pare va morir després de caure per un barranc mentre feia una excursió tots dos sols al Montserrat, al terme municipal de Collbató. Els Mossos han tingut des de l'inici la mosca darrere l'orella sobre el paper del fill. Tant és així que van seguir investigant i van demanar a la jutgessa reobrir el cas després d'un primer arxiu provisional. Fons policials parlen de contradiccions en les declaracions inicials de Jonathan Andic i els grinyola que ja hagués fet aquella ruta uns dies abans. S'hi han recollit més indicis en l'últim any, ho han amagat molt bé i avui la jutgessa els hi exposarà i ell té l'opció de respondre o no. El seu advocat, Cristóbal Martell, ha arribat força abans que el detingut i l'assisteix en aquesta declaració. Caldrà veure també si la fiscalia demana alguna mena de mesura cautelar per Jonathan Andic.
0: Gràcies, Benet. La família del fundador de Mango ha sortit en defensa del detingut. En un comunicat han assegurat que ni existeixen ni es trobaran proves que puguin apuntar que Jonathan Andic és el culpable de la mort del seu pare. Estan convençuts que és innocent i que s'acabarà demostrant. I encara un altre punt en tota aquesta crònica judicial, perquè la Fundació Vilacasa s'ha querellat contra el seu exdirector general, que s'hauria embutxacat 400.000 euros de l'entitat en un any i mig. Segons ha avançat La Vanguardia, la institució assegura que Joan Torres hauria pagat despeses personals amb la targeta de la Fundació i hauria imitat la firma del mecenes per apujar-se al sou. Eulàlia Carrascal.
8: Sí, la querella arriba després d'una investigació interna dins la Fundació que va concloure que entre el gener del 2024 i el juny del 2025 es va apropiar de 400.000 euros de l'entitat. Ho feia de diferents maneres. D'una banda, hauria pagat amb les targetes de la Fundació dinars a restaurants de luxe, vols, hotels i fins i tot multes de trànsit. A més, també hauria comprat més de 150 targetes regal d'un gran magatzem en dos mesos i hauria pagat diverses subscripcions de renting amb el mateix sistema. A banda, asseguren que també falsificava la firma del mecenes per apujar-se el sou, entregar-se xecs bancaris o augmentar el límit de les targetes. L'entitat va acomiadar Joan Torres fa gairebé un any quan es van assabentar de tot el que havia fet.
0: Les 2:12, de seguida parlem dels pressupostos.
9: RAC 1. Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a AXA.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta en les condicions a AXA.es.
10: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
11: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
12: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
13: I ara veuran com la intel·ligència artificial ens recomana una empresa de gespa artificial. A veure, que sigui gespa dels millors fabricants, que tingui 8 anys de garantia, que te l'instal·lin professionals... I el resultat final és...
14: Césped Solución.
15: Més informació a céspedsolucion.es. Fa 40 anys, per parlar de l'onda SH, només calia una paraula.
16: Escupi.
15: Avui en fem servir moltes més.
16: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
15: Nova onda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Onda de la província de Barcelona.
17: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
18: RAC 1. Tots som 1.
0: Un quart de tres, Salvador Illa deixa la legislatura encarrilada amb el sí d'Esquerra als pressupostos. Aquest matí el president de la Generalitat i el líder dels republicans, Oriol Junqueras, han escenificat l'acord amb la signatura al Palau de la Generalitat. Si els propers dies aconsegueix també el suport dels comuns, Illa tindrà llum verda per aprovar els primers pressupostos de la legislatura i potser els únics. També serien els primers dels últims tres anys. Com dèiem, l'acte de signatura de l'acord entre govern i Esquerra s'ha fet aquest matí al Palau de la Generalitat i l'ha seguit la Laia Colomer. Laia, bon dia.
19: Bon dia, una encaixada de mans amb Oriol Junqueras que Salvador Illa feia temps que buscava. L'any passat ni tan sols va arribar a presentar uns pressupostos per la negativa d'Esquerra a negociar-los i aquest any no ha aconseguit desencallar-los fins al segon intent. Com dèiem aquest matí, el president i Junqueras han segellat aquest acord. Ha estat a quarts de nou del matí. Primer s'han reunit a soles i després han signat el document des de la Galeria Gòtica. En acabar, la consellera d'Economia, Alicia Romero, reconeixia que el govern ara respira més tranquil.
20: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que els ens ha de permetre doncs, que, com deia, en generin prosperitat, progrés social, que és el que tots compartim i necessitem per al país.
19: Amb el sí d'Esquerra als pressupostos, ara Romero ha d'acabar de convèncer els comuns que han demanat renegociar l'acord que ja van tancar al febrer. El govern confia en deixar-ho enllestit aquesta mateixa setmana perquè el Parlament els aprovi definitivament al juliol abans de marxar de vacances.
0: Molts dels punts que inclou aquest acord els hem anat sabent els últims dies, per exemple, la línia orbital ferroviària o el consorci d'inversions. També n'hi ha de nous, però fins a una vintena en total, com més diners per habitatge o educació. Ara bé, el govern reconeix que un bon gruix d'aquests acords hauran de passar pels sedàs de Madrid.
19: Sí, per això demà a la tarda es reuniran amb el govern espanyol a la comissió bilateral perquè els beneeixi són precisament el pal de paller del pacte, la línia orbital, el consorci d'inversions o que Catalunya tingui presència majoritària al consorci de la zona franca. Més coses, l'acord també inclou 50 milions per reforçar el català a les xarxes socials, 160 milions per rehabilitar habitatge i 400 milions més pels pobles de menys de 5.000 habitants, també 400 milions d'euros per invertir en centres educatius. I sobre la recaptació de l'IRPF, el que era una línia vermella per Esquerra fa només 3 mesos, ara queda reduït a la mínima expressió. L'acord parla només de treballar perquè la delegació de competències s'inclogui la tramitació del nou model de finançament que s'ha d'aprovar aquest any al Congrés.
0: Gràcies, Laia. Esquerra treu pit de l'acord i nega haver fet renúncies. Oriol Junqueras admet que el pacte aparca temporalment la recaptació de l'IRPF, però reivindica que ho tornaran a posar sobre la taula quan es tramiti el nou model de finançament. Els republicans estan convençuts que el govern espanyol complirà els compromisos i que les partides pactades per educació permetran assumir part de les demandes dels sindicats. Seu d'Esquerra, Segiro, bon dia.
21: Bon dia, Oriol Junqueras ha repassat les mesures pactades. Està convençut, diu, que permetran fer avançar el país i confia que les que depenguin de Madrid, bona part dels acords que tenen a veure amb la sobirania, s'acabaran complint, com el traspàs de l'IRPF que intentaran vincular ara al nou model de finançament.
22: Estem davant d'una nova oportunitat. La millor manera de tramitar-la és en el model de finançament, per dues vies possibles, que s'inclogui en la proposta de llei del model de finançament, i és evident que hi treballem. Dos, que nosaltres ho inclourem en les esmenes que presentarem en aquesta tramitació.
21: Junqueras treu pit dels 500 milions d'euros pactats a educació. Espera que permetin al govern acostar posicions amb els docents.
22: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
21: El líder republicà treu ferro, per cert, que l'acord no s'hagi votat internament. Diu que no s'ha fet mai, tot i que membres de la direcció defensaven aquest tipus de consultes internes durant el Congrés del partit de fa poc més d'un any.
0: Signat l'acord amb Esquerra, ara el govern es posa les piles amb els comuns. Tot i que els de Jéssica Albiach es fan pregar exigint moviments en educació, el govern va comprant algunes de les seves condicions. Aquesta tarda les dues parts es tornaran a reunir. Parlament, Alba Carnicer, bon dia.
1: Bon dia. Després de la pressió dels sindicats majoritaris a educació, els comuns obren la porta a modificar algunes de les seves propostes perquè el govern tingui més marge per arribar a un acord amb els sindicats. Ho posaran sobre la taula aquesta tarda. Ara bé, no ho condicionen a l'aprovació dels pressupostos. Jéssica Albiach insisteix que la clau de volta és l'habitatge. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, li recull el guant.
2: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Que les polítiques i els recursos que es destinen a l'habitatge determinaran quin és el nostre posicionament.
3: Jo crec que en aquesta actualització de l'acord signat i havent marcat l'habitatge i la mobilitat com dos àmbits de negociació i on compartim gran part de les polítiques i de l'impuls, es pot encara incorporar algunes qüestions.
1: Paneque també es mostra disposada a replantejar el projecte de la R-Aeroport perquè arribi als Vallesos, com demanen els comuns.
0: Gràcies, Alba. Esquerra i els comuns, doncs, que creuen que els pressupostos han de poder resoldre el conflicte educatiu, però la consellera d'Educació continua sense aclarir si oferirà als sindicats la millora de sou que reclamen. Avui Esther Niubó ha comparegut al Parlament, diu que espera que la reunió de demà sigui clau per començar a encarrilar les negociacions. Tornem al Parlament, ara amb Eudald Martínez. Bon dia.
23: Bon dia. La reunió es farà demà a la tarda, però el departament farà arribar avui mateix la proposta als sindicats. Niubó ha evitat donar-ne detalls concrets, però ha tornat a reiterar que l'objectiu del departament és, sobretot, aportar més recursos per atendre la diversitat i recuperar el reconeixement de la figura dels docents. La consellera recorda un cop més que no es pot fer tot de cop i fa una crida al realisme.
24: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
23: Els partits de l'oposició han acusat la consellera d'immobilisme, li reclamen que escolti les demandes del professorat i també li han retret que hagi passat de puntetes a la polèmica de les infiltracions a una reunió de professors. Niubó s'ha limitat a defensar que la consellera Núria Parlon ja l'ha donat totes les explicacions i fins i tot va demanar perdó.
0: Gràcies, Eudald. Doncs en espera de la reunió de demà, el sector educatiu continua amb el cicle de vagues. Avui al Vallès i al Maresme, els docents reclamen un calendari de negociació amb el govern amb reunions diàries per arribar a un acord i desencallar, per tant, el conflicte. El plat fort de la protesta d'avui ha estat a Sabadell. Anem cap allà. Júlia Manero, bon dia.
25: Bon dia. Aquesta hora encara està en marxa la manifestació aquí a Sabadell. Més de 5.000 persones amb samarreta groga s'han concentrat a la plaça Espanya, ara ja fa més de dues hores, i han posat rumba als serveis territorials, on han fet aturada i han llançat ous i pintura a la façana de l'edifici. Això després que aquest matí 200 de docents tallessin la C-17 a Montcada durant prop d'una hora. Els professors declaraven que no els queda més remei que sortir a protestar. El portaveu d'Ustec, Sami Planes, ha dit a RAC1 que rebutgen de totes l'acord d'Esquerra amb el PSC i demanen al govern que doni la importància a l'educació que li pertoca.
26: L'administració ens està menyspreant, no està posant l'educació al lloc que li toca. Ho hem vist ara amb l'acord amb Esquerra i PSC. L'educació queda fora, per tant, seguirem lluitant al carrer fins que faci falta i fins que aquest govern segui a negociar amb els sindicats que estem aquí representats.
25: En tot plegat, els sindicats asseguren que estan més forts que mai i que no s'aturaran fins que vegin solucions reals per part del govern.
0: Gràcies, Júlia. I anem ara cap a Tarragona perquè el tram de ferrocarril entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders es col·lapsarà amb la posada en marxa en el termini d'un any del tercer fil del corredor mediterrani. L'augment previst de la circulació de trens de mercaderies en un tram ja al límit de saturació farà créixer encara més els retards dels trens de regionals i rodalies. Ho alerta un estudi pioner presentat fa poca estona a Tarragona amb Pimec i la plataforma de mercaderies per l'interior. Detalls, Esteve Giral, bon dia.
27: Bon dia, Núria. Si s'ha fet un càlcul dels trens de mercaderies que passaran quan s'obri el tercer fil, ara en fase de proves, per on circularan trens d'ample internacional pel tram del corredor mediterrani que passarà pel litoral tarragoní en direcció a Barcelona i França. Els experts alerten que superarà de llarg la capacitat màxima d'aquest tram, on han de conviure els trens de càrrega amb els de passatgers. Quan funcioni el tercer fil, en un any es passarà del nivell d'ocupació actual de la xarxa ferroviària, que és del 85%, a un 112%, amb 224 trens passant cada dia per aquest tram. Efraín Larrea, que és expert en logística i autor de l'estudi, alerta de les conseqüències del col·lapse ferroviari.
28: S'han de cancel·lar trens,
4: s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
5: De retruc, com que la xarxa ferroviària no podrà absorbir el gran nombre de trens de mercaderies, hi haurà també afectacions sobre l'AP7, ja prou col·lapsada.
0: L'Organització Mundial de la Salut eleva a mig miler els casos sospitosos d'Ebola que va començar a la República Democràtica del Congo. A més, calculen que hi ha 130 morts compatibles amb la malaltia. Joel Penya.
6: L'OMS segueix la situació en preocupació perquè molts dels casos s'han registrat en zones urbanes i això fa que sigui difícil contenir el virus. Per això el director general Tedros Adhanom dona per fet que encara hi haurà més afectats.
7: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts entre els sanitaris que indiquen que hi ha transmissió associada a l'atenció sanitària.
6: Tot i la situació crítica al centre d'Àfrica, els epidemiòlegs admeten que el risc que la malaltia arribi fins a Europa i provoqui una epidèmia és molt baix.
0: I el Gremi de Llibreters ha començat una campanya per denunciar el risc de desaparició de llibreries. Diuen que hi ha una vintena d'accions que fan biblioteques i administracions que posen en risc la continuïtat dels comerços. Per exemple, comprar directament a les editorials. Bàrbara Padilla.
8: La campanya es diu Combat la distopia, tria la llibreria i arrenca avui mateix amb el suport de més de 300 llibreries. Denuncien que les compres públiques les deixen de banda i que això suposa pèrdues econòmiques que poden fer que moltes llibreries acabin tancant. Aquest matí a la presentació de la campanya ho ha denunciat Eric de l'Arco, president del Gremi de Llibreters.
9: Us imagineu un país sense llibreries? Creiem que som a temps d'evitar aquest futur sense llibreries. Durant els propers mesos volem treballar amb la resta d'agents de la cadena del llibre, però també amb agents de fora de la cadena, com són les administracions públiques i els equipaments, com les biblioteques i els centres educatius que compren grans quantitats de llibres.
8: De l'Arco insisteix que Sant Jordi és un moment excepcional que no salva les llibreries. La resta de l'any, assegura, es veuen perjudicades per aquestes pràctiques de biblioteques i administracions, que compren directament a les editorials i, per tant, les deixen fora del circuit. El manifest de la campanya es pot llegir al web trialallibreria.cat.
0: Pedro Almodóvar torna avui a Canes amb Amarga Navidad. El director manxec competeix per setena vegada per una Palma d'Or que se li resisteix.
10: Me quito el albornoz.
11: Cuando quieras.
0: La pel·lícula fa setmanes que és a la cartellera, però encara no s'havia estrenat internacionalment. És una autoficció protagonitzada per Barbara Leni, que es posa la pell d'una cineasta atrapada en el dol per la mort de la seva mare. Enviat especial de RAC1 a Canes. Adrià García, bon dia.
28: Sí, bon dia. Almodóvar és un habitual del festival. Té a les seves vitrines premis com el de millor director o millor guió, però mai s'ha fet amb el màxim guardó de Canes. Aquest cop hi desembarca, escortat per un repartiment de pes, amb Barbara Leni i Aitana Sánchez Gijón al capdavant. Totes dues deien a RAC1 que el fet que s'hagi estrenat ja a l'Estat els treu certa pressió.
29: Que has tenido un montón de opiniones de gente, de amigos próximos, no próximos, profesionales, no profesionales. Más o menos intuyes qué cosas gustan, qué cosas más, qué cosas interesan menos.
30: No es como cuando eso, se la sacas a la luz por primera vez, que estás como esperando a ver qué pasa aquí. No sé, vengo como más segura que en otras ocasiones.
28: També Quim Gutiérrez forma part del repartiment. L'actor català reconeixia a RAC1 que passi el que passi, treballa per Almodóvar ja és tot un reconeixement.
31: És una mena de validació. Ah, vale. Doncs li sembla bé que jo formi part del seu univers i en si mateix això ja és un premi, ja fa il·lusió just abans de rodar. No?
28: La projecció comença a les 7 de la tarda al Teatre Lumière.
0: Parlant de cinema, les entrades continuaran costant 2 euros els dimarts pels majors de 65 anys. En moltes sales la subvenció del govern espanyol s'havia acabat, per tant també la iniciativa Cinema Sènior. Avui el Consell de Ministres ha anunciat que renova la mesura que reactivarà el juliol un any més. Per aquesta nova tongada s'han destinat més d'11 milions d'euros. I aquest dijous s'estrena Contra Antígona al Teatre Lliure a Montjuïc, que és una nova i provocadora versió d'un dels clàssics més representats, idea de la directora i dramaturga Andrea Jiménez, amb la col·laboració de Victoria Spumberg. 14 espectadors pujaran a l'escenari per formar part d'una conversa plena de preguntes. Entre el repartiment hi ha Júlia Trullol, Clara de Ramon, Olga Onrubia i Jan Casablancas, entre d'altres, Maria Rueda.
32: Algunes persones del públic, desconegudes entre elles, pujaran a l'escenari de la sala Fabià Puigcerver. Allà es reflexionarà sobre un nosaltres com a col·lectiu en el context actual i es debatran aspectes com la salut democràtica. Cada funció serà diferent de l'anterior, però mantenint l'essència de Sòfocles. La directora de l'obra, Andrea Jiménez, ha explicat per què ha escollit la figura d'Antígona com a centre.
33: La figura d'Antígona és sovint una figura idealitzada com a far democràtic i representant de la justícia i els drets humans. Inevitablement ho és, però això no és només una part d'una conversa molt més complexa sobre fins a quin punt ens podem atrevir a desafiar les institucions que de vegades ens oprimeixen, però d'altres ens sostenen com a comunitat.
32: Contra Antígona dura 2 hores i estarà un mes en cartellera.
0: I a RAC1 avui estem d'enhorabona. L'emissora rebrà aquest vespre el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del 1 milió d'oients diaris. És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. La primera va ser el 2007, quan el jurat va valorar el fet que l'emissora era la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i ús de la llengua catalana al 100%. Els Premis Nacionals també destaquen aquest any Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya, el Diari de Sabadell i Justo Molinero, entre d'altres. Es lliuren a 8:15 del vespre al Teatre Principal de Sabadell. I ara, a 2:15, el temps.
2: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Aquests propers dies les temperatures es dispararan, Mònica.
3: Aniran pujant de manera progressiva durant la setmana i fins i tot a finals de setmana tindrem valors que es mouran entre els 32 i els 35 graus a les comarques interiors, al voltant dels 30 punts del prelitoral i més frenades aquestes temperatures a la línia de la costa on es poden formar algunes boires. I de moment aquesta tarda també notarem que pugen les temperatures respecte a les d'ahir, tot plat amb alguns ruixats avui cap al Pirineu, comarques interiors de Girona, Osona, el Moianès i també el Berguedà, localment intensos amb tempesta i amb calamarsa o pedra, i en canvi la resta amb més clarianes.
11: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
12: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: Passa 2:15. Joan Laporta entra en escena per intentar convèncer Xavi Pascual que no marxi aquest estiu, Xavi.
13: El tècnic gabanenc ja té la decisió presa, però el president electe vol fer un últim intent i té previst reunir-s'hi en les properes hores, un gest que, segons explica l'entorn de Pascual, arriba massa tard. Paral·lelament, el Club Blaugrana busca alternatives per si, com tot fa pensar, el tècnic acaba acceptant l'oferta del Dubai. Són els últims intents per part del Club Blaugrana per intentar revertir el que sembla un fet inevitable, i és que Xavi Pascual marxi de la secció de bàsquet quan acabi la temporada. Saludem el Dani Aguilar. Dani, bon dia.
14: Hola, Xavi Rocamora, bon dia.
13: Després de les converses amb els responsables de la secció i de la reunió d'ahir amb el president en funcions, Rafa Juste, ara Joan Laporta, qui agafa les regnes per intentar convèncer el tècnic.
14: Sí, ja com a darrera opció, Xavi, després que els altres intents hagin quedat en un no-res, rebent la resposta que és ja massa tard, ara entrarà en escena, o així com a mínim ho té previst, Joan Laporta, el president electe, amb qui sempre, o així ho havien manifestat fins ara tots dos, ha tingut una relació molt estreta, Xavi Pascual, vol reunir-se amb el tècnic i provar de capgirar un guió que, d'altra banda, i per les fonts consultades per RAC1 properes al tècnic, sembla ja irrevocable, tenint en compte que la decisió està ja presa i que, com et deia abans, es creu que s'arriba massa tard, que aquesta era una gestió, un moviment, una manera de funcionar que calia haver fet abans i que ara ja no hi ha marxa enrere. Veurem, però, Xavi, si aquesta trobada cristal·litza en algun canvi respecte a la situació actual o no, perquè ja sabem de la capacitat de seducció del president Joan Laporta, però en qualsevol cas, ja insisteixo, com a última bala al Barça per intentar el que ja té decidit Xavi Pascual, que és marxar del club.
13: Sí, sí, és el que sembla un intent a la desesperada. En qualsevol cosa, sabem alguna cosa de qui li agafaria el relleu, lògicament, arribats al cas que Xavi Pascual marxi aquest estiu?
14: Doncs dos noms sobre la taula. Un que ja fa dies que va transcendir, Ibon Navarro, entrenador de l'Unicaja, que encara no ha renovat amb el club malagueny per bé que té una proposta de 2 anys sobre la taula. Van transcendir negociacions amb ell per bé que el club les va negar, aquests contactes, tot i que és un tècnic que ja fa temps que agrada la cúpula esportiva. L'altre nom, com ja han avançat alguns mitjans, és Vasilis Spanoulis, l'exjugador grec que tan a prop va estar d'arribar com a jugador vestit de curt a Can Barça. És ja un entrenador amb experiència, sobretot després d'haver agafat el Mònaco i situar-lo en l'elit europeu com un dels grans equips de tota l'Eurolliga, duent-lo a la Final Four, un caràcter important, un entrenador amb un segell de primer ordre. i ara, recordo, està sense equip després dels problemes financers del Mònaco. Per tant, hores d'ara, aquestes són les dues opcions que el Barça contempla, per bé que, insisteixo, encara ni tan sols acabant la temporada, encara queden dues jornades i el play-off perquè acabi la setmana.
13: Aquesta és la situació del futur de la banqueta. Independentment, el Barça també treballa ja en la confecció de la plantilla per la propera temporada i ja ha signat el primer nom, Mike James.
14: Sí, Mike James ja ha acordat la signatura amb el Barça, recordo, per petició extrema de Xavi Pascual. Pascual volia i prioritzava un gran nom en la posició de base, primer amb Jan Montero, també amb Sylvain Francisco, però finalment es va decidir el club per Mike James, tenint en compte les altres pretensions econòmiques dels dos primers noms en qui no s'ha pogut arribar a un acord. Per tant, Mike James és la persona triada, i Mike James, malgrat que no arribi Xavi Pascual, sí que jugarà al Barça la temporada que ve, ja signatura de contracte. De fet, la signatura es de fa ja uns dies, Xavi, anterior a que esclatés tot el cas Pascual. Serà el quart fitxatge després dels interiors Josh Nivo, Moses Wright i Oliver Nkamua. Per tant, ja comencem a tenir dibuixada la plantilla de cara a la temporada que ve. Insisteixo, qüestions de l'actualitat blaugrana del bàsquet ara mateix, quatre noms que volia Xavi Pascual, per bé que, si no hi ha aquest gir d'últim guió copernicà, no els entrarà de Xavi Pascual la temporada que ve al Barça.
13: Lògicament, seguirem atents al que pugui passar en els propers dies, dies importants pel futur de la banqueta i també de la secció del Barça de bàsquet. Dani Aguilà, moltíssimes gràcies.
14: Una abraçada.
13: Una situació, la del club blaugrana, en aquesta secció de bàsquet que contrasta amb el bon moment que travessa el futbol després del títol de Lliga aconseguit i celebrat per l'equip masculí. Ara és el femení qui busca tancar una temporada rodona.

0: Rodergas, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tres dies després de guanyar la Copa de la Reina, les Blaugrana han tornat avui als entrenaments per començar a preparar la final de la Champions de dissabte amb la novetat de Graham Hansen.
1: La noruega va lesionar-se en la tornada de les semifinals de la Champions contra el Bayern. El club va informar que tenia una lesió a l'adductor de la cuixa dreta i que l'objectiu era recuperar-la per Oslo. Dit i fet, avui ha entrenat amb normalitat i si no passa res extraordinari, dissabte estarà disponible per Pere Romeu. Mentrestant, Irene Paredes, que es va perdre la final de la Copa per unes molèsties, ha fet treball al marge. El tècnic atendrà els mitjans en uns minuts. Qui ho ha fet durant el matí són algunes jugadores. Per exemple, Cata Coll. La Balear no li dona gaire importància al fet que Jonathan Giraldez, que les coneix bé, sigui entrenador del Lió.
2: No sé, es que yo lo veo como entrenador más. No sé, es que al final, que sí, que ha estado aquí, nos ha conocido, pero bueno, creo que somos también un equipo muy diferente a cuando estaba él. Como digo, él tiene jugadoras muy diferentes de las que tenía cuando estaba aquí. Entonces, bueno, que nos puede conocer, como digo, sí, pero también lo conocemos a él, sabemos cómo juega el Lyon, lo que va a hacer. Entonces, bueno, para mí es un entrenador más que lo de jugaríamos y ya está.
1: I Eva Pallor, jugadora que ha perdut 5 finals, deia això sobre aquesta d'aquest dissabte.
3: Tot el final del Champions és molt especial i no puedo cambiar que el pasado y no sé en futuro, solo aquí y ahora. Ahora tenemos días para prepararnos en el final el final es siempre muy muy especial y este lo mismo.
1: L'equip tornarà a entrenar demà i dijous posarà ja rumb cap a Oslo per intentar guanyar dissabte la quarta Champions de la seva història.
4: A RAC 1, 14-15.
0: Quatre dies falten només per aquesta final d'Oslo, per aquesta final de la Lliga de Campions femenina. També falten quatre dies per l'últim partit de la temporada per l'equip masculí. I aquests dies pendents, sobretot, d'un nom que és el de Fermín. Àlex Pintanel, bon dia.
5: Què tal? Bon dia, Xavi.
0: Avui l'andalús passarà pel quiròfan per operar-se de la fractura a un dit del peu dret.
5: Sí, serà aquesta mateixa tarda i servirà per confirmar que l'andalús es queda sense Mundial. A partir d'aquí, Fermín començarà a poc la recuperació d'aquesta fractura al cinquè metatarsià del peu dret. El temps estimat de baixar seria d'entre 6 i 8 setmanes. El migcampista anirà cremant etapes i farà la primera part de la recuperació el Campillo, acompanyat de la seva família, sota la supervisió dels metges del Barça, com ja va fer Rafinha en la darrera lesió en l'aturada de seleccions. El tram final de la recuperació ja el farà Barcelona poc abans de l'inici de la pretemporada.
0: Mentrestant, els despatxos, els serveis jurídics del Barça veuen base legal per emprendre mesures contra Florentino Pérez.
5: El club va encarregar aquesta anàlisi després de la roda de premsa del dirigent blanc, on va denunciar que li havien robat 7 lligues. Després d'estudiar a fons aquestes declaracions, els advocats del club consideren que es poden emprendre mesures legals contra Florentino. La decisió, però, es votarà en la pròxima reunió de la Junta Directiva que s'espera se celebri a finals d'aquest mes. En cas de tirar endavant, no es pot descartar fins i tot que aquestes mesures legals també afectin a l'encara entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que va ratificar les paraules del seu president poc després en roda de premsa.
0: Són dies complicats pel president del Madrid, que té altres patates calentes entre mans. La principal és la convocatòria d'eleccions a la presidència. Cada vegada agafa més força la possibilitat que hi hagi comicis al Santiago Bernabéu 17 anys després. Albert Pedrol, bon dia.
6: Hola, Xavi, bon dia. I el motiu és que des de Madrid donen per fet que l'empresari Enrique Riquelme s'hi presentarà. De fet, la SER informa que ja està sondejant un director esportiu i també els membres de la seva junta directiva. En canvi, Riquelme el que ja té resolt és l'aval de 187 milions que necessita per convertir-se en aspirant de ple dret i plantar cara a Florentino Pérez. El mateix Riquelme ho va confirmar ahir en un acte solidari des de Madrid. Ara bé, també va avisar que no prendrà una decisió fins a finals de setmana. Té temps fins dissabte.
7: Y los próximos días, dos, tres días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
8: ¿Tiene el aval? ¿Tiene el aval?
7: Sí, por supuesto. Si no, sí. No estaríamos hablando de esto.
8: ¿Tiene equipo también? ¿Tiene plan?
7: En los próximos días podremos decir algo más.
6: Malgrat la prudència d'Enrique Riquelme, el Real Madrid es prepara per les primeres eleccions al Bernabéu des del 2009. Prova d'això és que el club ha triat el notari de confiança de Florentino per fer el recompte de vots. Segons el Confidencial, es diu Cruz Gonzalo Pau López Müller Gómez i fa 20 anys que treballa braç a braç amb el mandatari en actes de la seva constructora, ACS. Ara custodiarà i supervisarà el vot per correu, un sistema que ja va aixecar polèmica en les eleccions del 2006, marcades per acusacions d'irregularitats i manipulació. El calendari electoral també afecta la planificació esportiva del Real Madrid per la temporada que ve. Per començar, té en pausa l'anunci del fitxatge de José Mourinho. Això sí, l'acord amb el tècnic portuguès és total i, de fet, ahir Mourinho va reunir-se amb el Benfica i els va comunicar que no continuarà la temporada vinent. En canvi, el que tocarà el 2 del Bernabéu és Dani Carvajal. El club no li renova el contracte i el capità s'haurà de buscar la vida després de 23 anys al club, entre el planter i el primer equip.
0: Gràcies, Pedrol. Tornem al Barça. Ahir a aquesta hora comentàvem o explicàvem la renovació de Hansi Flick que ha signat fins al 2028 amb opció de prorrogar un any més. Doncs bé, poc després, Àlex, el tècnic valorava la seva continuïtat.
5: Sí, ho feien declaracions als mitjans oficials del club, on van veure un Flick feliç, elogiant novament el Barça, el club, i deixant clar que molt més, que no es conforma amb el que ha guanyat fins ara. I un d'aquests objectius torna a ser la Champions.
9: Of course I'm really happy, you know, when I remember the...
10: Estic molt feliç. Quan penso en els últims partits al Camp Nou, hi ha hagut un ambient fantàstic. Com ens donen la benvinguda a cada partit és molt especial, així que ho donarem tot l'any que ve. A veure si el somni es fa realitat, i aquest és el nostre objectiu, guanyar molts títols, potser la Champions, i estem treballant.
9: And this is our goal, to win more titles, maybe also the Champions League, we are working for that.
0: Paraules de Flick, qui ha parlat sobre el tècnic blaugrana fa tot just una estona és el porter Joan Garcia.
5: En una entrevista a l'agència EFE, el blaugrana reconeix que la conversa que va mantenir amb Flick a l'estiu va ser clau per fitxar pel Barça.
11: Al final creo que cuando tomas una decisión de este tipo es muy importante para el jugador ver que el entrenador, que al final es el que toma las decisiones de si juegas o si no, pues que sientas de verdad que te quiere, que quiere que estés en su equipo, pues bueno, yo lo sentí cuando hablé con él. Es algo que te ayuda a dar el paso.
5: A més, el porter de Sallent ha respost a Florentino Pérez. Abans escoltàvem aquesta roda de premsa del president del Real Madrid, una persona que ha vist la Lliga, diu: el porter del Barça sap que les paraules del president del Madrid no són veritat.
11: El que gana un campeonato como la Liga con tantos partidos es porque se lo merece. Cualquier persona que haya visto la Liga, que haya visto todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, estamos contentos con la copa que nos dieron después del Clásico y ya está.
5: En clau selecció, Luis de la Fuente dona la llista definitiva pel Mundial dilluns i el porter del Barça ha reconegut que està més que preparat per jugar aquest Mundial. Una altra veu és la del capità Ronald Araujo, que va ser un dels convidats a la revuelta. Ahir per la nit el capità blaugrana va tornar a fer referència a l'aturada futbolística que va haver de fer per cuidar la seva salut mental.
12: Venía guardando esto hace mucho tiempo. Yo sentía que no estaba bien, ya hacía casi un año y medio, porque también deportivamente no me sentía como soy yo como jugador. Se mezcló un poco todo y fui acumulando cosas, era de hablar poco y me iba guardando todo. Se me juntaron cosas también de infancia, cosas, entonces ya era un cúmulo. Me guardaba todo para mí prácticamente, porque hay un momento que explotas.
5: I una última veu, la de Jan Urban, el seleccionador de Polònia, que va parlar del comiat de Lewandowski del Barça i al vespre el Tu diràs. Urban va explicar que se sent molt orgullós del pas exitós del davanter pel conjunt blaugrana.
13: Se va del Barcelona, yo creo que no solo con la cabeza muy alta, sino con el trabajo muy, muy bien hecho, y nadie no puede decir que ha decepcionado, porque con Robert Barcelona ha podido plantar cara al máximo rival como es el Real Madrid y ha ganado bastantes títulos.
0: Doncs declaracions de diversos protagonistes en clau Barça de les últimes hores. Gràcies, Àlex.
5: Adéu, Xavi.
0: I ara que sentíem el seleccionador de Polònia, precisament la sortida de Lewandowski del Barça és l'empenta definitiva que necessitava el club per deixar d'estar accedit i poder inscriure fitxatges amb normalitat aquest estiu. Marta Ramon, bon dia.
14: Bon dia. Sí, segons ha pogut saber RAC1, el Barça ja està virtualment dins dels marges de la regla del 1 del fair play financer, un fet que consolidarà definitivament les properes setmanes quan la Lliga li comuniqui el límit salarial salarial concret a partir del qual pot operar el mercat d'estiu. Per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, el club blaugrana podrà operar amb normalitat i inscriure fitxatges sense restriccions ja des de l'1 de juliol. Segons la informació econòmica que han estat intercanviant el club blaugrana i la patronal del futbol, tot apunta que el Barça podrà ser ambiciós a l'hora de reforçar-se. Que l'auditor hagi validat l'operació dels seients VIP, a manca només dels 28 milions d'euros pendents de New Era Visionary Group, la projecció d'ingressos de l'obertura de la tercera graderia de l'estadi i el creixement en patrocinis l'han dut fins aquí, però alliberar un espai d'entre 35 i 40 milions d'euros de fitxa i amortització de Robert Lewandowski ha estat l'empenta definitiva per aconseguir estar en disposició de tornar a la normalitat del fair play financer. Això significarà que per cada euro que el club alliberi de sou i amortització d'un jugador que surti, en podrà entrar un altre en igualtat de condicions, sense obstacles. Tot i així, convé recordar que la regla del 1-1 es pot tornar a perdre en cas d'estirar més el braç que la màniga, és a dir, gastant més del que s'ingressa.
4: 14-15.
0: I encara una última referència a aquesta lliga masculina de... la lliga espanyola, vaja, que aquest cap de setmana finalitzarà amb sobretot els ulls posats en la situació del descens. El Girona avui ha tornat a la feina per començar a preparar aquesta final que té contra l'Elx. Albert Bassas, bon dia.
15: Bon dia.
0: Ho ha fet almenys amb una bona notícia.
15: Sí, la d'Alejandro Francés, que pel que sembla no té res greu. El defensa blanc i vermell ha passat proves aquest matí. Es descarta que tingui cap lesió de gravetat al genoll esquerre, una lesió que es va fer en els darrers minuts de l'últim partit contra l'Atlético, el Metropolitano, deixant l'equip amb 10 perquè Michel ja havia esgotat tots els canvis i va marxar del camp plorant desconsoladament per les males sensacions que tenia el genoll. Doncs bé, sembla que no és res important, com diem, i fins i tot no el descarten per jugar aquest dissabte.
0: I també bones notícies pel que fa a la graderia, i és que ja no queden entrades disponibles.
15: No, i això que encara queden 4 dies pel partit. De fet, ahir cap al tard el club ja va anunciar que estava tot venut, fins i tot les últimes entrades VIP que quedaven, les més cares. Per tant, en aquestes properes hores només hi haurà disponibles les localitats, els seients que alliberin els abonats. L'afició s'hi està volcant, també la ciutat i el club. Ja han començat, de fet, a engegar la campanya "Tots junts ho podem fer", parafrasejant una de les frases de la tornada de l'himne del Girona. La botiga oficial de la Rambla regala banderes als primers aficionats que s'hi acostin perquè tenyeixin els seus balcons de blanc i vermell, i un dels primers que s'hi ha sumat ha estat el propi consistori, l'Ajuntament de Girona, que aquest matí ha substituït la bandera habitual de la ciutat que llueix a la plaça Catalunya per una ben grossa amb els colors i l'escut del Girona Futbol Club. A més, des del club han fet aquest matí també una crida a l'afició a través de la xarxa social per fer una rebuda especial als jugadors programada per les 7 de la tarda de dissabte. Oh,
0: make me over. I fora de casa nostra, en plan internacional, el Manchester City es juga avui a allargar la lluita pel títol a la Premier. L'equip de Guardiola visita el Bournemouth, obligat a sumar els 3 punts per mantenir opcions al títol. Martí Aguilar, bon dia.
16: Bon dia, Xavi. El City visita avui el Bournemouth, dirà hola i només els val la victòria. Són segons a 5 punts de l'Arsenal. Això vol dir que si no guanyen, els d'Arteta serien campions de Lliga avui mateix i 22 anys després. El nom propi d'avui, però, és el de Guardiola. No és oficial, però la premsa anglesa ja dona per fet que el desempador deixarà el City a final de temporada i que el seu substitut a la banqueta serà l'exentrenador del Chelsea, Enzo Maresca. Tot parteix d'una filtració que han prenent Guardiola i el club. Ni l'entrenador ni l'entitat han dit res de moment, centrats exclusivament en el partit contra el Bournemouth. També juga avui el Tottenham, que visita el Chelsea un quart de 10 i, si puntua, asseguraria la permanència.
0: Guardiola, doncs, és un dels protagonistes de les últimes hores, i l'altre el trobem al Brasil.
17: Neymar Júnior Santos.
0: Aquesta és la reacció quan Ancelotti ha convocat, o ha explicat que convoca l'ex blaugrana pel que serà el seu quart i últim Mundial. Martí.
16: Doncs si Xavi, Neymar torna a la selecció 2 anys i mig després. Sembla que el 10 del Santos finalment ha convençut Ancelotti. El tècnic italià ha parlat de quin serà el seu rol.
18: Viene a ser un jugador importante en esa Copa del Mundo. Él tiene el mismo papel, la misma obligación que todos los otros 25. Tiene la posibilidad de jugar, de no jugar, de estar no banco, de entrar.
16: Ancelotti també ha incidit en la importància de treballar l'aspecte físic i ha dit que jugarà si ho mereix. Neymar no havia entrat en les últimes convocatòries del tècnic italià i havien estat moltes les veus reconegudes que demanaven la seva presència. D'entre elles hi destaca un dels objectius del Barça per la propera temporada, João Pedro. El davanter del Chelsea va dir fa unes setmanes que Neymar era pel Brasil el que Messi per Argentina i que un dels seus somnis era jugar amb ell al Mundial. Finalment, Neymar ha entrat en la llista 26, però João Pedro n'ha quedat fora. Destaquen també les absències d'Antony i de Richard Carlison, no recuperen a temps de les seves lesions i tampoc hi seran Rodrigo, Militao i Estevao, i sí que hi anirà Endrick, que entra a una plantilla que té Rafinha i Vinicius com a principals referents.
0: I també hem sabut fa poca estona la llista de Portugal de Robert Martínez, que com era d'esperar hi haurà el blaugrana João Cancelo, torna a liderar aquesta convocatòria, Cristiano Ronaldo, que jugarà el seu sisè Mundial. Ara són 3:45, anem a la resta del futbol.
15: Per dir que el Badalona Women ha anunciat la renovació del seu tècnic, Marc Ballester, fins al juny del 2027, una temporada més. L'entrenador barceloní va assumir la banqueta de manera interina el passat mes de novembre i des d'aleshores ha portat l'equip fins a semis de Copa, en què va quedar eliminat contra el Barça, i a la zona tranquil·la de la classificació a la Lliga a dues jornades encara pel final. A la primera masculina, i en clau de mercat, el Sevilla ha anunciat la sortida del seu director esportiu, Antonio Cordón, a final de temporada, una sortida, això sí, amistosa, ja que Cordón perdona els 2 anys de contracte que li quedaven, tal com concret el mateix comunicat del club andalús. I a segona divisió hi es va tancar la jornada del cap de setmana, l'antepenúltim, amb un empat sense gols entre el Leganés i l'Osca, que manté els 2 equips a la zona baixa, però eludint el descens.
0: Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de motor. Àlex Márquez ja descansa a casa després d'abandonar ahir a la tarda l'Hospital General de Catalunya, on el van operar d'una fractura a la clavícula. Gemma Montero, bon dia.
19: Bon dia. Recordem que el cerverí també té una fractura a una vèrtebra, que és la lesió que determinarà finalment quan pot tornar a la competició. De la seva banda, el seu germà, Marc Márquez, s'està recuperant ja de la seva operació a l'espatlla. L'hem vist somriure a les xarxes socials, que fa pensar que tot apunta que el seu retorn podria veure's la pròxima cita del campionat a Mugello o, com a molt tard, a Hongria. Tot dependrà, evidentment, de les proves que li facin els metges la setmana vinent.
0: I, Gemma, què ens falta per saber?
19: Que després d'una jornada de descans, avui s'ha reprès el Giro d'Itàlia amb una contrarrellotge, la mateixa en marxa de 42 quilòmetres entre Viareggio i Massa. El líder és el portuguès Afonso Eulàlio, que té 2 minuts i 24 segons d'avantatge sobre el danès Jonas Vingegaard. A la divisió d'honor masculina de waterpolo, avui juga el tercer i definitiu partit de les semifinals entre el Club Natació Sabadell i el Club Natació Barcelona. Serà a les 8 del vespre. En bàsquet, Erika Carter no continuarà l'Espart Girona, la nord-americana, marxa després d'un any a l'equip de Roberto Íñiguez i avui han començat ja les finals de conferència a l'NBA. El San Antonio Spurs s'han endut el primer partit de les finals de la conferència oest. L'equip texà ha guanyat de 7 punts a la pista dels Oklahoma City Thunder després de 2 pròrrogues i ha pispat el factor pista a favor als vigents campions. El millor del partit ha estat l'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, amb 41 punts i 24 rebots. Avui a les 2 de la matinada, hora catalana, a trenquen les finals de la conferència est entre els New York Knicks i els Cleveland Cavaliers. I deixem el bàsquet, parlem d'handbol, perquè Antonio Ram està força content després d'haver signat la seva renovació amb el Balonmano Granollers fins al 2029.
20: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte i de seguir al capdavant doncs del primer equip del club que ha estat de la meva vida. I per una altra banda, doncs, també la novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo crec que segur que ens ajudarà moltíssim i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts, tant l'equip com el club, com nosaltres com a staff.
19: Antonio Rama, que diu que continuarà el club, el que ell diu, el club de la seva vida, acompanyat, ara ho deia, de Robert Cuesta, que farà les funcions de segon entrenador.
0: Ho hem d'anar recordant, això, Gemma,
19: sí,
0: perquè és important.
19: Sí, molt,
0: tenim
19: molt,
0: porra
19: molt
0: de la final de la Champions femenina al nostre Instagram d'Esports RAC1 amb Ametller Origen. Participeu ara i, si encerteu el resultat, atenció al regal que tenim gràcies a Ametller Origen, un menú per a 2 persones al restaurant Koishunka de l'Hideki Matsuisa, chef amb estrella Michelin i que posa el seu segell al sushi d'Ametller Origen, el nostre talismà. Ja ho sabeu, un sushi a elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat com la tonyina roja Balfagó. Va, participeu a aquesta porra a Esports RAC1. I aprofito per avançar-vos o per explicar-vos el que estem preparant per dissabte, tarda, vespre, excepcional d'esports a RAC1. Primer amb aquesta final que ara comentàvem de la Champions femenina a les 6, el Barça Olímpic de Lió, que lògicament viurem i n'estarem molt pendents des d'Oslo, i després el desenllaç de la primera divisió masculina, el desenllaç de la Lliga, sobretot molt atents al que pugui passar en aquesta lluita per eludir el descens en què malauradament hi ha un català immers, ho comentàvem, que és el Girona. Els partits es disputen a les 9 del vespre i els podreu seguir, lògicament, aquí a RAC1. 4 minuts i les 3, ara venim.
2: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
21: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
22: ¡Valorado!
21: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
22: 100% asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
24: Bonpreu i Esclat.
25: Què fas?
26: Segueix el mantra. Begudes gratis amb Costa. Begudes gratis amb Costa. Begudes...
25: Què és això?
26: És el mantra clau de l'estiu.
25: Aquest estiu viatja amb Costa en tot inclòs. Reserva el teu creuer fins al 18 de juny. Les begudes i el bus al port són gratuïts. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
21: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
22: Valorado.
21: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
27: El éxito está asegurado.
21: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
28: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
29: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
30: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
31: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Bybrooks 2027.
32: És velocitat.
31: Amb el circuit més ràpid del món.
32: És festa.
31: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
32: És Barcelona.
31: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
32: Fast and Fun.
31: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
32: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
33: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea i encertaràs. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
34: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
35: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
36: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
35: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
36: Està accedint a...

0: Res a veure amb cap cas de corrupció. Madrid, Jordi Armenteras.
1: Sí, un vídeo d'un minut i mig on anuncia que exercirà el seu dret a la defensa amb tota la convicció i fermesa que pugui. Nega les acusacions d'aquesta manera.
2: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
1: Diu que no ha tingut mai cap societat mercantil i que mai ha fet cap gestió davant de cap administració pel rescat de Plus Ultra. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, el situa com a líder d'una trama organitzada i jerarquitzada de tràfic d'influències.
0: Jonathan Andic espera als calabossos dels jutjats de Martorell que la jutgessa que l'investiga decideixi què fer amb ell. Segons avançat El País, la Fiscalia ha demanat presó provisional pel fill del fundador de Mango per presumpte homicidi. Des de Martorell, ara Benet Iñigo.
3: El detingut pel presumpte homicidi del seu pare ha estat poc més d'una hora dins el jutjat i ha entrat emmanillat amb les mans a l'esquena i n'ha sortit fa 30 minuts emmanillat també amb les mans al davant en direcció als calabossos del jutjat per esperar la decisió de la magistrada. La fiscalia ha demanat presó provisional però eludible si paga una fiança d'1 milió d'euros. Veurem si la jutgessa s'hi agafa o decideix alguna altra mesura cautelar mentre segueix la investigació. Jonathan Andic sempre ha dit que la mort del seu pare va ser un accident i que va caure d'alta baix d'un penya-segat mentre caminaven per Montserrat. La família, de fet, ha fet un comunicat fa una estona donant-li total suport. Els Mossos sospiten, però, que alguna cosa amaga i per això, després d'un any sota secret de sumari, l'han arrestat avui al matí a casa seva.
0: El Suprem reconeix que es pot recórrer a l'eutanàsia d'una persona si s'hi té un vincle particularment estret. Ho ha decidit per 23 vots a 9 arran del cas d'un català de 55 anys a qui el seu pare ha paralitzat la mort assistida que li van concedir per les seqüeles que li han deixat 3 ictus i 2 infarts. La sentència que fixarà jurisprudència es publicarà els propers dies. I Salvador Illa ja té la signatura d'Oriol Junqueras que aplana el camí per l'aprovació dels pressupostos. Ara de tornar a convèncer els comuns que ja hi havien pactat i que ara volen renegociar. Republicans i comuns demanen al govern un acostament als sindicats educatius que avui s'han tornat a aturar i a fer vaga al Vallès i al Maresme. I Joan Laporta farà un últim intent per retenir Xavi Pascual a la banqueta del Barça de bàsquet, Xavi.
4: Segons ha avançat el diari Esport i hem pogut confirmar a RAC1, el president electe té previst reunir-se amb Pascual per intentar convèncer-lo perquè no marxi al Dubai. Des de l'entorn de Pascual, però, creuen que ja és massa tard. Ara bé, sigui quin sigui el desenllaç, el Barça ja treballa en la plantilla de l'any que ve i ha signat el primer reforç al base del Mónaco, Mike James. D'altra banda, en futbol, el Barça femení prepara la final de la Champions de dissabte a Oslo amb la novetat de Graham Hampson. Avui ja s'ha pogut entrenar amb normalitat després de 2 setmanes lesionada i tot fa pensar que estarà disponible pel partit contra l'Olímpic de Lió. En canvi, Irene Paredes s'ha entrenat al marge del grup a 4 dies de la final. I el masculí, la sortida de Lewandowski és l'empenta definitiva perquè el Barça pugui deixar d'estar accedint i poder inscriure fitxatges amb normalitat aquest estiu, tot plegat el dia que l'Arsenal té la primera opció de ser campió de la Premier. Això sí, per passiva, han d'esperar que el Manchester City no sumi els 3 punts al camp del Bournemouth i si ho fa, la Lliga es decidirà el cap de setmana que ve en l'última jornada.
0: I el temps aquesta tarda encara s'escaparan alguns ruixats, Mònica.
5: Afectaran sobretot les comarques de Girona, especialment punts interiors de les comarques de Girona, també Osona, el Moianès, el Berguedà, sectors del Pirineu, i poden ser localment intenses i en acompanyades de tempesta i també de calamarsa o de pedra. Tot plat amb temperatures més altes que ahir, amb moltes màximes d'entre 23 i 28 graus, les més altes cap a les comarques de Ponent. I els propers dies anirà pujant més la temperatura i com a molt s'escaparan alguns ruixats aïllats de tarda al Pirineu. En canvi, la resta predominarà el sol.
0: Les 3 i 4 minuts, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer al control. Continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-7 Mireia Garolera.
4: I el Tu diràs amb l'Aleix París, eh?
6: Núria, Xavi, bona tarda.
7: Bona tarda.
8: Ole.
6: Ai.
8: Fort, eh? Que han canviat la final de la Champions, eh?
6: Sí.
8: Jo pensava que es feia a Oslo, no? I es veu que es fa a Oslo.
6: Sí, sí.
8: Que és la part... Sí. Això és Finlàndia, no?
6: Sí. Però això s'ha de dir així, clar.
5: Clar.
8: Sí. Oslo tengo dicho, eh?
6: Sí, sí.
8: Oslo.
5: Sí, la brometa Oslo. Bastant fluixeta.
8: Ai, perdó.
6: Molt bé. Doncs estarem pendents d'Oslo.
8: Sí.
6: Molt bé.
8: Hòstia, jo estic preocupat perquè aquesta setmana jo havia de fer una excursió en família a Montserrat.
6: Sí.
8: Tinc por ara, eh?
0: Vés en compte.
8: Vés en compte, eh?

0: I jo havia d'anar de rebaixes i ara no sé on anar.
1: Bueno, està molt bé. La fruita de temporada bona ara és la, sí. És mango.
2: Sí. A mi m'agradaria anar marxant.
1: Eh?
2: Sí, veient aquest percal, m'agradaria anar marxant perquè potser això no acabarà bé. Aleshores, no. Prefereixo quan vinguin els advocats i tota la història. Jo no voldria ser-hi, aleshores.
0: No. Clar, a tu et cridarien també, no?
2: Sí, jo, com que jo marxaré, no em cridaran. Sí. No haurà vist res.
1: Però ja tu ja formes part d'això, Cuqui?
2: Sí, me'n marxarà. Me'n marxarà i ja està. Que us vagi el programa, sobretot.
1: Sí, vale. Adéu, Oslo.
0: Adéu, Oslo i Osla.
1: Et vols quedar, Núria?
3: No, no, sé de
0: no.
1: Ah, tu també. Vale.
0: No ens estimen.
1: O sigui, de cop i volta tothom ha fugit, eh?
3: Ah, sí. Vale. Ha canviat de tema. Potser per vosaltres.
0: Que el Xavi és fora, eh? Adéu!
1: Adéu, Xavi! Adéu! Adéu!
0: Ostres, adéu. Tu.
1: Bueno,
0: doncs res, haurem de començar. Venga.
4: La talanera, la talanera. Ale, ale. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
5: i Guillem
4: Estarella.
5: És un normal, home.
6: M'ho passo de conya.
7: Pues vinga, anem.
0: Molt bona tarda a tothom. Passen pràcticament 7 minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som...
8: els taloners!
0: Oh, yeah! Molt bona tarda a tothom i bon programa 392. Ara! A la Segarra, Guillem Estadella, com esteu?
9: Bona tarda, molt bé.
1: Bona tarda, com les Olimpiades, 92, eh?
9: I com l'any que vaig néixer jo.
1: Ah, molt bé, mira.
0: Ah, tu vas néixer per les Olimpiades?
9: Soc olímpica.
1: Bueno.
9: No us heu fixat?
1: No.
9: Doncs pues mira, fa dos dies que vinc caminant a la feina, de l'Olímpica que
0: perquè soc. Perquè tu de quin mes ets?
9: Del 28 d'agost.
0: Ah, o sigui que tu estaves a la panxa?
9: Jo vaig veure pel Malik la...
1: En tu van fer... Ta mare va fer tiro de jabalina, no?, quan va sortir.
9: Vaig sortir molt ràpid, jo.
1: Sí? Va ser pam!
9: Sí.
0: Si ton pare és com el Pavater, no? Va fotre la flama al Pavater i
9: bueno, vas... com el pare de tots, espero.
0: Va sortir tot.
9: O el que m'ho va ficar amb una xeringa.
0: Però no va ser olímpic, el meu.
9: Ah, és veritat.
0: Clar,
9: però a mi em van fer que no era Olimpiades, encara. Ah, jo era el 91.
0: Però ja se sabia que...
9: Què farien, això?
1: Vosaltres heu fet això de tirar enrere el dia que veu néixer per calcular quan van tenir el coit els vostres pares?
9: Jo calculo
0: el
9: cap
0: el coit són els que van decidir que es fes a Barcelona?
1: No. Exacte. Que...
0: Mira, està naixent l'Alba Segarra ara mateix.
1: Cuque. Hòstia, portem... A mi em sap un greu per l'audiència, perquè portem uns dies molt...
0: No
1: molt així, molt,
0: no
1: molt una miqueta...
0: Bueno, no estic d'acord. Amb el que sí que coincidiria amb tu és que ens falta una miqueta... D'estar al peu de la notícia, Guillem.
1: D'estar al peu... Què vols, sí, que vagi mira, Montserrat?
0: No, el te... no, home, no, perquè... No et volem mal. El tema és que ara estàvem comentant amb l'Alba que, clar, ahir es va anunciar el projecte de la línia orbital ferroviària, és a dir, ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona.
1: Vale, això està molt xulo, eh?
0: Llavors, saps que ens agrada decidir les coses quan a vegades aquests dos segons que no hi ets. I hem dit amb l'Alba, dic, home, ja que estem així tant però de jiji jaja...
1: Avui portava jo unes trucades, portava coses.
0: Tens trucades?
1: Clar.
0: Doncs te les guardes.
9: Aquí has trucat, Cuca?
0: Sí.
1: Home, doncs he trucat a Manchester perquè Pep Guardiola ha plegat. Hem trucat per veure les reaccions de Manchester.
0: Doncs
1: com està la gent d'allà?
0: No.
1: Tu no t'enteres de res, no?
9: Jo, Pep Guardiola, he de pensar com dos segons encara. A veure qui
1: tu penses que el Guardiola és de Manchester City, no?
9: Sí, el mateix, exacte.
0: De Mimo
9: City. No, que és de Sant Pedro.
1: Sí.
0: Doncs em sap greu, però les trucades les farem un altre dia, sí, perquè ara mateix ja hem cridat a l'helicòpter de RAC1 que et vingui a recollir, vale, perquè t'enviem a Vilanova i la Geltrú per saber si la gent realment vol aquesta línia orbital ferroviària.
6: Vinga, va, fins ara!
0: Vinga, va, que se'n va l'Estadella. I nosaltres, de moment, Alba i Servidor, obrirem l'altra versió del dia.

0: La versió del dia parlant de Shakira, ja ho deia el Basté aquest matí, la Shakira ja no plora, sinó que prepara la factura i Hisenda li ha de tornar més de 60 milions d'euros.
1: Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Perdón.
2: Sí, crec que és la primera vegada que algú rep una bona notícia per part d'Hisenda.
0: Tu saps que t'arribi aquesta notificació,
2: oh,
0: que
2: no.
0: Tu ja tremoles. I diu, no, no, que tornem, res, 60 milionets.
2: A mi un cop em van tornar 54 euros, que és el que vaig pagar la gestora perquè em fes la declaració de la renda,
0: saps? Sí, et va sortir a zero.
2: Ai, sortir a zero.
0: Mireu, l'Audiència Nacional ha donat la raó a la cantant. Segons els jutges, Hisenda va reclamar uns impostos a Shakira de l'any 2011 que no tocaven i ara, doncs això, els ha de tornar.
2: La sentència encara no és ferma i Hisenda ja avisa que ho portarà al Suprem. L'Audiència Nacional creu que Hisenda no va calcular bé. Resulta, el 2011 Shakira estava de gira mundial i que encara no tenia una relació formal amb Gerard Piqué. Per tant, no es pot considerar que tenia una residència fiscal a Espanya. Per tant, els diners que li van reclamar a Hisenda com a l'IRPF i que ja va pagar i les sancions que li van imposar i que tenia avalades s'han de tornar íntegrament.
0: Ara bé, també és veritat que aquesta resolució sobre els impostos del 2011 no anulen, no oblidem, la condemna per frau fiscal pels impostos que va deixar de pagar els 3 anys següents.
2: Mira, jo penso, fa dies que no canteu, no feu cap cançó d'aquestes vostres.
0: Home, ho hauríem d'haver preparat
2: en
0: temps. Sí. Jo sé que tu et fa una mica de cringe que cantem, eh?
2: Bueno, avui ho he preparat jo. Avui,
0: canta...
2: Alba Segarra, en primícia.
0: I faràs una de la Shakira?
2: Ha portat els teloners.
3: Exclusiva.
0: Buah, això no m'ho perdo.
2: Waka, waka. Disculpes des d'aquí.
0: Avui et faré de balleria.
2: Sisplau.
0: Vinga, endavant, Alba Segarra.

0: M'escaquejo com cal.
1: Nena, que mous els malucs millor que la Shakira.
2: Bueno, i com canto, eh?
1: Molt bé, això,
2: eh? Apatriada, fiscal.
1: Sí que poses la veu una miqueta com de pija, no?
2: Perquè no tenim referents que cantin amb lleidata.
1: Ai. Va, que em diuen que l'Estadella està arribant a Vilanova i la Geltrú, per tant, seguim l'altra versió del dia parlant del projecte de la línia orbital. Ahir el president Illa ho anunciava en aquest acte sense dormir de noia al costat d'Oriol Junqueras.
2: A veure, la idea és unir Mataró amb Vilafranca del Penedès i Vilanova sense haver de passar per Barcelona. La construcció es faria per fases, aprofitant alguns trams que ja estan en funcionament com la R4 o la R8. I calculen que costaria 5.200 milions d'euros. Una de les incògnites encara per resoldre, però, és com es finançarà tot això. La idea ara mateix és que aquesta nova línia de tren de Rodalies pugui estar completa, acabada, el 2041.
1: Això ho veurem. Una cosa és quan diuen una data i l'altra és quan acaben. Mm. Em diuen que ha aterrat fa uns segons a Vilanova i la Geltrú. Per tant, tenim el Guillem Estadella preparat a prop de l'estació de tren de Vilanova i la Geltrú per saber què en pensen els futurs usuaris d'aquesta línia. El podem saludar ara mateix, que passen 13 minuts de les 3. Guillem Estadella, bona tarda.
3: Bona tarda, què tal, com esteu? Bona tarda. Som-hi, Palau. Escolta, a ambientar-lo de poca estona de la tarda. Molt bé.
1: I aquí, dona records als meus conciutadans, eh?
3: Sí, home, jo donaré records, sempre. Bueno, la gent sap perfectament qui és Marbala, a Vilanova i la Geltrú, no?
1: No sap ningú.
3: Mira, escolta, tinc aquí un senyor segur. Què passa, senyor? Tot bé o què? Amb alegria o no? Que tot bé o no?
4: No t'entiendo.
1: Ostres, comencem bé.
3: Però parles català o no?
4: No.
3: No, però... I què parles? Què hables?
4: Parlo castellà.
3: Parles castellà, molt bé.
4: Sí, sí.
3: Però ¿cuánto llevas aquí, tú?
4: Aquí llevo 60 años.
3: 60 años. I el català pa mañana, no? ni una miqueta, no l'entens o no?
4: Una miqueta sí, home.
3: Ah, molt bé. Sí. Vostè què tal? Està aquí assegut a aquesta hora de la tarda, passant el dia o com va?
4: A passar un poquito.
3: Ah, molt bé. Vostè sap lo de la línia orbital ferroviària o què? Que volen unir Vilanova amb Mataró.
4: Bueno, todo lo que sea beneficio va bien.
3: Sí, a tu t'agrada, eh?
4: Sí, tant que sí.
3: Tu agafaràs el...
4: Algun dia l'agafaré, home.
3: Bueno, acabaran en principi el 2041. No sé si vostè estarà viu.
4: Ui, jo ja estaré a l'altre mundo.
3: Vostè ja estarà...
4: Claro.
3: Bueno, perquè quants anys té vostè, senyor?
4: ¿Cuánto diré tú que tenga?
3: Hòstia, això és una putada que m'estàs fent, eh?
4: Claro, te pongo prueba.
3: No, deus tenir 70 o així?
4: Ui... 86.
3: Ah, no, doncs tu no veuràs ni la primera pedra, eh?
4: Claro que no.
3: No la veuràs ni posar, eh?
4: Intento llegar lo más alto posible, pero bueno, no...
3: Bé, a poc a poc hi ha alegria, no?
4: Sí, hombre.
3: Home, doncs vostè està molt estupendo. Quin és el consell que li donaria la gent ara en directe pels taloners? Sí,
4: porque yo me conservo bien, eh?
3: I això, qual és el secreto? What is the secret?
4: Me cuido yo a la meva manera.
3: I com et cuides?
4: Uy, lo más tranquilo posible y lo más... Lleva de lo posible todo.
3: Això què vol dir? Quina cosa no li pot faltar en el dia a dia a vostè per estar tan estupendo?
4: Exactament. Yo me levanto de matí y me levanto de dia. Avui lo voy a pasar lo millor que pugui, demà no sé lo que passarà.
3: Ah, molt bé, però aquesta és l'actitud, molt
1: gran
3: bé.
1: Gran filosofia.
3: Molt bé. Vostè, digues.
1: També deu estar tranquil perquè té pinta de no agafar el tren, perquè si no estaria tan tranquil.
3: Vostè entén que no agafa el tren, per això està tranquil, no?
4: Sí, ja, jo ja... los transportes ja els tinc fet.
3: Ja ho tinc fet, no? Ja. Com es diu vostè, senyor?
4: Ja, José.
3: José, molt bé. Nom de iaio, eh?
4: Sí.
3: Molt bé, perfecte. Doncs, José, un autèntic plaer, eh?
4: Igualment.
3: Adéu, Cuqui, que vagi bé el dia,
1: José.
3: Eh?
1: Adéu,
3: José, adéu, llegenda. Adéu. Quina màquina, José. Escolta, aquí, passant la tarda, la fresqueta.
1: Clar que sí.
3: Aquí, per qui no conegui l'estació Vilanova i la Geltrú, diguéssim que tenim l'estació de Vilanova, que és la part del tren, i també hi ha tot el tema de la parada d'autobusos i tal. Espera, que vaig corrent, perquè aquí també hi ha autobusos, que potser aquesta gent també li interessa, no?, el tema de la línia ferroviària.
1: Home, ho podem fer per carretera.
3: Hola, què tal? Venim per veure si esteu contents amb lo de la línia ferroviària orbital.
5: Fatal.
3: Fatal, ah.
5: Fatal. Hay que hacer algo mejor, porque esto, lo que hay de la vía del tren y como está, y lo de Garraf y todo, vamos, pero fatal.
3: Una merda, no?
5: Una merda es poco.
3: Una merda es poco. Molt bé, senyor, eh? Adéu, Cuqui, bon dia, eh?
1: Estava marxant en bus, no?
3: Sí, aquest senyor que va agafar el bus, que no sé cap on va. Vull dir, ha agafat un bus ara mateix. Vull dir, és casualitat. Mira, tenim un taxista. Vostè, què tal, taxista? Tot bé, què tal?
6: Hola, bon dia, Basté.
3: Ah, no, sóc...
6: No, ja sé que no ets el Basté, tu.
3: No sóc el Basté, sóc més jove.
6: Ja, bastant.
3: Tot bé o què?
6: Més que vell.
3: Ah, no. Bueno, això no ho dic. Que sí.
6: Això surt per la ràdio?
3: Això estem en directe pels taloners.
6: No m'ho crec.
3: Sí!
6: En sèrio?
3: Sí!
1: Sí.
6: Bueno, puc saludar?
3: Home, sí, per favor. Home, tant, saluda.
6: Saludo amb tothom de Sant Pere de Ribes.
3: Hala, molt bé.
6: Sobretot els del carrer de la Milana.
3: El carrer de la Milana, què és això? Que són un club de swingers o algo?
6: No, és el carrer on t'he vist jo.
3: Ah, vale, o sigui, estàs saludant els teus veïns.
1: Sí. Però, perdona, el de Milana no és una rima d'aquelles?
3: Que lo de la Milana no és una rima, no?
6: No, no, es diu carrer de la Milana.
3: El que no és allò de Milana, mi polla con lana, no?
6: No, no, ni molt menys. Abans hi havia una casa, que era Camp Milà.
1: Ah, vale.
6: I vale. Es van tirar la casa, que va ser una desgràcia el que van fer, per fer cases aparellades, i per això es diu carrer de la Milana.
3: Ah, vale. Molt bé, des d'aquí saludem a tota la gent de Sant Pere de Ribes.
6: Clar.
3: Molt bé, molt bé. Vostè, senyor, com veu el tema de l'Oda?
6: Perdoni, és que m'està entrant un servei.
3: Ah, vale, sí, sí, per favor, marxi, endavant, marxi, endavant. Que vagi bé, eh? Adeu, Cuqui!
6: Adeu.
3: Pues està entrant...
1: Quan he dit Milana, pensava que t'anava a respondre. Hola. Alguna barbaritat.
3: Què tal, tot bé? Vostè taxista?
0: Sí, senyor.
3: D'on és?
0: De Vilanova i la Geltrú.
3: Ah, molt bé, perfecte. Venim aquí a preguntar des dels taloners com veieu això de la línia orbital, que volen connectar Vilanova amb Mataró.
0: Bé, molt bé, home, és una bona cosa. Hi ha molta gent aquí que necessita transport.
3: Vostè agafaria això per anar cap a...
1: Mataró,
3: cap
1: per exemple.
3: Mataró, què?
0: No, jo no ho faria ni ho agafaria.
3: Ah, molt bé.
0: Soc taxista i a mi no m'interessa.
3: A tu et penalitza una mica això, o què?
0: Home, i tant. Per anar a Vilafranca, si hi ha un tren a Vilafranca, no hi aniran amb taxi, la gent.
3: D'aquí al 2041 ves que no s'acabi fent, eh?
0: Jo ja estaré jubilat.
3: Bueno, doncs escolta, amb alegria, no?
0: Amb alegria i il·lusió.
3: Clar que sí. Moltes gràcies. Adéu, Cuqui, eh?
0: A tu.
3: Adéu.
1: Que maco aquest senyor.
3: Oh, sí, simpàtiquíssim, amb alegria. Mira, és que realment ara està arribant un tren, a veure si podem parlar amb més gent. Què passa, màquina? Tot bé o què? Com va la vida? Content o no?
7: Bé.
3: Què passa? Estàs trist?
7: No.
3: Ah, què passa? Que estàs una mica apagat?
1: Ai.
7: No sé.
3: Ah, tu què tal? T'has enterat de lo de la línia orbital ferroviària que volen connectar Vilanova i la Geltrú amb Mataró? Què et sembla això?
7: No m'he enterat molt bé, però suposo que bé.
3: Que estàs parlant al bus o algo?
7: Sí, al bus.
3: Cap on vas?
7: Cap a Vilafranca.
3: Ah, molt bé, perfecte. Doncs mira, amb la línia orbital aquesta, connectaran Vilanova amb Vilafranca via tren.
7: Sí, això ja sí que ho vaig veure.
3: Ah, molt bé.
1: Sí, el 2041, entusiasmat.
7: Sí, bueno, encara queda.
3: Encara queda. No tot entusiasmat, no?
7: No m'afectarà molt.
3: Va. Pues rei, que vagi bé el dia, Cuqui.
7: Vale, gràcies.
3: Adéu, rei, que vagi bé. Mira,
1: crec que l'has despertat.
3: Hola, què passa, màquines? Tot bé o què? Com va la vida? Com esteu? Bé o què? Que esteu aquí de xerrameca, no?
8: Sí, et veiem amb la carxofa aquesta del Rakut i no l'estava escoltant. I diu, no, que està... Tu ets dels taloners.
3: Clar, som els taloners, clar.
1: Home, clar.
3: Què tal, tot bé o què? Com va la vida?
8: Bé, molt bé.
3: A tope,
8: bé.
3: No? Tu també estàs aquí a tope?
9: Jo també a tope.
3: Taxista, no?
9: Els dos taxistes.
3: Ah, molt bé. I esteu aquí, veig que esteu fora del taxi una mica aquí asseguts, esperant que vingui la vida, no?
8: A veure si ve algú que vulgui.
3: Home, des d'aquí fem una crida, gent de Vilanova.
8: Ja no cridis ningú, ja vindrà...
3: Que no t'agobi, no?
8: Voluntat pròpia. Que
3: vale, que no vingui ningú obligat, no? Com et dius tu?
8: Josep.
3: Josep i?
8: Ricard.
3: Pues els taxistes més simpàtics de tota la comarca.
8: Sens dubte.
3: Molt bé, molt bé. Hem vingut per veure com està la gent, si està il·lusionada amb el tema de la línia orbital ferroviària. Això de connectar Vilanova amb Mataró, vosaltres com ho veieu?
8: Si hauries de preguntar als que paren aquí, que van a Vilafranca, que...
3: Clar, ja he preguntat a algun nano, però està poc il·lusionat, eh?
8: Bueno, que hi va a Vilafranca?
3: Que hi va a Vilafranca?
8: Si està poc il·lusionat és per el que li queda amb el bus.
3: També pot ser, no?
8: No,
3: vols que li digui que vagi amb taxi?
8: Bueno, no, si espera bus és que no és client...
3: Jo li dic, a veure...
1: Aviam, prova-ho.
3: No provo, per si de cas. Espera. Cuqui, què passa? Escolta'm, vols anar amb taxi a Vilafranca, tu, que et porten?
7: Bo, jo espero el bus.
3: Ah, vale, tu només bus, eh?
7: Sí.
3: Vale. Si vols, tens els taxis, eh?
7: No, ja m'espero el bus.
3: Ah, vale, perfecte. Molta sort, eh? Diu que no, que s'espera el bus. Vull dir que...
1: Perquè, bueno, què costaria una carrera de Vilanova a Vilafranca?
3: De Vilanova a Vilafranca, quan ens costaria anar-hi cap allà?
8: Fins a l'estació de bus d'allà, doncs no arribaria als 30 euros, potser, no?
3: No, molt bé, no.
9: Entrada de Vilafranca. Oh,
8: però el bus els hi deu costar 1 o 2 euros, jo què sé. Però...
3: Espera, vaig a preguntar-li quant li costa. Espera, ara vinc, espera, eh? Espera, vaig a preguntar-li. Escolta'm, quant et costa tu el bus d'aquí, de Vilanova a Vilafranca?
7: Diria que 4 amb 15, diria.
3: Ah, no, et surt molt més a compte, allò del bus, eh? Sí. Fins ara, eh? No, 4 amb 15, clar. Vull dir que li surt amb 4 amb 15, pobre aquest nano.
8: Ah, bueno, ja és un preu assumible, vull dir, el taxi és ocasional.
3: El taxi ocasional, molt bé, molt bé. Vosaltres contents i feliços pel que veig, no?
8: Bueno, contents, sí, perquè no ens queda tampoc un altre, no?
3: Ah, bueno.
8: Però aquesta línia orbital, jo estic encantat que la posin, eh? Això ens portarà més gent, i quan més servei hi hagi, quan s'espatlli també farem més servei vosaltres.
3: Vosaltres ja esteu esperant...
9: S'espatlli.
1: Que la passin i no funcioni.
3: M'agrada molt, perquè vosaltres... Ja estiu esperant que Rodalies no vagi bé per estar amb el taxi allà, eh?
9: Home, és que sabem 100% segur que fallarà.
3: Molt bé, molt bé.
8: Escolta, bueno, els primers anys potser no, però després...
3: Els primers dos anys anirà bé.
8: Deixin de posar calés, quan deixin d'invertir.
3: Molt bé, però escolta, quina alegria. Taxistes d'aquí de Vilanova, sou el millor que m'ha passat a la vida, vale? Que vagi bé. Adeu, cookies, eh? Adeu, bon dia. Adeu, adeu, adeu.
1: Adeu, Josep i Ricard.
3: Molt bé, molt bé. Hòstia, gent simpatiquíssima aquí a Vilanova.
1: Sí,
3: escolta, vols que trobem algú perquè... Sí, són molt macos. Vols que trobem algú perquè com ja deia la connexió?
1: Anem tornant, que el del bus no, que estava mort per dins, eh?
3: No, no, que tenim els del Dinastia. Què tal? Tot bé?
10: Bé.
3: T'estàs fotent una nou, eh?
10: Una nou.
3: Una nou?
10: Eh?
3: Com?
10: Una nou.
2: Què?
3: Ah. Bien te digo que t'estàs fotent un ano. I dic, hòstia.
10: No, home, no, no.
3: Dic, bueno, cada uno elige su dieta, eh?
10: Exacte.
3: Molt bé, que ets taxista d'aquí de Vilanova, eh?
10: Sí, Vilanova.
3: Ah, molt bé. Nosaltres hem buscat algú que acomiadi la connexió. Tu podries acomiadar la connexió en directe pels taloners de RAC1?
10: No.
3: No, vale. No preocupis, no preocupis. Busco altra gent, no preocupis, eh? Vinga, adeu, Cuqui, que vagi bé. Adeu, adeu, adeu, adeu. Acaba d'arribar un tren a la mateixa l'estació de Vilanova. A veure si podem xerrar amb algú que acomiadi la connexió.
2: A veure.
3: Hola, què tal? Tot bé?
11: Bé.
3: Amb alegria?
11: Amb alegria, molta alegria.
3: Molt bé, ja se't nota la veu, que estàs content, eh?
11: Estic content. Esperant la meva dona.
3: Estàs esperant la teva dona?
11: Esperant la meva dona.
3: Molt bé, d'on ve la teva dona?
11: Bé, de Granollers.
3: De Granollers? Ah, mira, perdona. Ara volen fer la nova línia orbital que connecti Vilanova amb Mataró i hi haurà un tren directe fins a Granollers des de Vilanova.
11: Ah, doncs no ho sabia.
3: Sí, bueno, diuen que ho volen fer el 2041.
11: Hòstia, el 2041 no sé on pararé jo.
3: Bueno, esperant a la teva dona aquí a Vilanova, no?
11: Sí, i tant.
3: Molt bé, molt bé. Com et dius tu, màquina?
11: Jo em dic Robin.
3: Robin, molt bé. Robin com el del Batman?
11: Com el Robin Hood.
3: Ah, tu? Ah, Robin Hood?
2: Ah, amigo.
11: Sí, però no, no robo res per donar als pobres, eh?
3: Ah, tu robes per quedar-t'ho tu?
11: Per quedar-me jo, clar.
2: Clar.
3: Molt bé, és un Robin Hood modern, no? Més egoista.
11: Modern, tal com està la vida, m'ho tinc que quedar jo. No puc repartir.
3: Clar, clar, clar, clar, aquest és el tema. Però escolta, Robin, nosaltres t'hem vist i hem dit, ostres, crec que tu tens a l'honor ara mateix d'acomiadar la connexió en directe pels taloners, en directe per RAC1, què et sembla?
11: Molt bé.
1: Vinga, endavant.
3: Taloners, a publicitat! I aquí ja fotem aplaudiments i a lo loco. Estàs preparat o no?
11: Vinga.
3: Vinga, va, foli, Robin, des de Vilanova i la Geltrú. Som-hi!
11: Taloners, a publicitat!
3: Hola, que sí, moltes gràcies. Fins ara! Adéu, adéu, adéu!
2: Taloners, a publicitat!
3: Ara!
12: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
13: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
14: Vols avançar en la teva carrera? Ara és el moment. A la Universitat Autònoma de Barcelona hi trobaràs màsters i postgraus de més de 15 àmbits d'especialització, connectats al món professional i amb una forta projecció internacional. Amb pràctiques en empreses, modalitat presencial o online i programes 100% en anglès. Universitat Autònoma de Barcelona. Inscripcions obertes. Informa-te'n a uab.cat.
15: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
16: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
18: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
19: Ràdio en directe.
20: Actualitzada al minut.
21: Alertes d'última hora.
20: RAC més 1.
19: Notícies.
21: Podcast.
20: Contingut exclusiu.
19: Escolta.
21: Navega.
19: Descarrega.
20: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
19: Fàcil, còmoda.
21: Intuïtiva.
19: I renovada.
20: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
22: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
23: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
22: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
4: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
5: Jo no puc treure'm del cap això.
6: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
24: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
25: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
24: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió.
26: Les busca catalana.
27: Si soy sincera, soy anticatalana total.
1: Oh!
27: Soy anticatalana total.
1: Que yo soy catalán, ¿eh?
27: Sí, porque como hablas en castellano, y allí el castellano no se usa, pues ala.
2: No se usa.
1: De lo que nos quejamos es que se usa demasiado.
27: Ah, bueno, eso puede ser cierto.
1: ¿Pero que le han hablado en catalán en Cataluña?
27: Sí, me ha pasado esto.
1: ¿Dónde?
27: Barcelona. No me hablas en castellano, no me hables, me he ido.
1: ¿Se puede creer que a mí aún no me han hablado en catalán en Barcelona?
27: Sí.
1: Eso es que no visito los sitios adecuados, ¿eh?
27: ¿Para pedir hasta un café?
1: Sí.
27: No entendía lo que era un café.
1: ¿Le dijeron café en catalán?
27: Me fui por la puerta.
1: Claro, es que café en castellano, en catalán es muy diferente, se dice café.
27: Yo no entiendo, digo, yo tampoco. Me fui por la puerta. Es la última vez que estuve.
26: Es busca catalanet.
24: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
27: Soy anticatalana total.
1: Abans no arribi el Guillem Estadella, ara volem parlar d'arrossos, més concretament de l'arròs de la nostra cuina, l'arròs montsià, el més important de Catalunya. Cada paquet d'arròs montsià té al darrere un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb passió dins del parc natural del Delta de l'Ebre. L'arròs montsià, que és el millor per cuinar, pot ser llarg, semillarg, com el basmati, o gramig, com el Bahia, i rodó o curt, com el Bomba. I atenció, perquè si aquest divendres veniu a veure el programa en directe a l'estudi, us podeu emportar un regal d'arròs montsià i també farem un concurs per guanyar un gran lot amb tots els estils d'arròs montsià i més regal sorpresa. Per tant, us esperem aquí divendres de públic a l'estudi 1 de RAC1. Mital.
3: Ai, perdó. Oh. Déu meu senyor, la gent de Vilanova, eh?
1: La gent de Vilanova som els millors.
3: Bueno, sí, el Robin aquest vigila, eh?
1: Excepte els que t'has trobat.
3: Vigila que no et robin.
1: No, i a més, el millor és que t'has estalviat el peatge de la C32.
3: No, absolutament. El més feliç que jo he pogut estar avui, eh? Tot el que sigui estalviar-me peatges i no pagar hisenda.
2: Clar que sí.
1: Clar que sí, Cuca. No, molt bé per Vilanova. El que ara hem de fer...
3: Què passa? M'agrada molt, molt bé per Vilanova.
1: No, perquè ara...
2: Sempre ho confongo amb Vilafranca, jo.
3: Ai,
1: l'altra. La que tothom coneix, la Fuliola.
3: Bueno, escolta'm una cosa, que tenim el grup que ja ho hem dit abans. Dinastia sí. Z, unes màquines, eh?
1: Dinastia Z, que ho estan petant a les xarxes, perquè aquí és veritat que portem artistes consolidats, però també ens agrada donar suport a bandes emergents, com aquesta, que són Dinastia Z, que ho estan petant amb una versió per xarxes, que és la de Benvolgut de Manel, però en aquesta versió han canviat la lletra i volen defensar el català. Escolteu.

0: Es diuen Dinastia Z i són un grup de 5 amics que fan, segons ells, un pop-rock gambèrric. Ara comprovarem què és això del pop-rock gambèrric. Els podem saludar perquè són l'Arnau, l'Oriol, el Roger, el Pol, el Roger Oriol. Ells són Dinastia Z. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: M'encanta perquè hi ha el Roger, hi ha un Oriol i hi ha un Roger Oriol.
2: Està molt bé, que és el fill, no?
1: És el sí, Super Saiyan.
3: Sóc la fusió.
2: Ah, ets tu?
3: Sóc la fusió.
0: Tu ets Roger Oriol.
3: En Roger Oriol.
0: I l'Oriol?
4: Jo.
0: Ah, i l'altre Oriol.
4: No, Roger.
2: Roger. I llavors tenim el mànager, es diu Roger, també.
3: Ah, Roger també, el mànager. Sí. Ostres, molt bé.
4: Sí. Ens vam buscar ja expressament,
3: sí, sí,
4: no?
3: Sí, sí, molt bé.
4: I després l'Arnau i en Pol.
3: I nosaltres ja que...
0: Bueno, noms massa corrents.
2: Que, de fet, veig que aquí un del... Tu eres Roger Oriol?
3: En Roger Oriol.
2: Tu ets Roger Oriol, no? Porta la samarreta del Girona. Clar, són un grup que gairebé tots els integrants sou de l'Empordà, de comarques gironines, excepte un nano que teniu de Cornellà, que entenc que és la quota, no?, que heu adoptat de Barcelona, no?
3: Sí, el tenim segrestat.
2: Li ha deixat els bongos, no? I això va fent.
5: I distreu-te.
3: El bongo abre.
2: Molt bé, molt bé.
0: Aviam, us esperàveu aquest èxit versionant Benvolgut? A més, ja amb aquesta dinàmica de voler defensar la nostra llengua, reivindicant paraules... I això va corrent com la pólvora per les xarxes. Us ho esperàveu o no?
3: No. Sí, però és que gens ni mica. O sigui, quan la vam penjar, és que és una idea que vam tenir un dia així random qualsevol, i res, la vam gravar, la vam penjar, i no ens esperàvem absolutament res. Perquè havíem penjat altres cançons, i era com, bueno, per una mica per passar-nos-ho bé...
4: Allò que diguem, no? Aquesta triomfa, no?
3: Sí, sí, de sobte va començar a pujar, allò que de cop sorties de la feina i veies que estava petant l'Instagram i deies, hòstia...
2: Què ha passat, no?
3: De cop comenten Tomàs Molina, de cop no sé què, i deiem...
0: Què va dir Tomàs Molina?
3: Què està passant?
4: Va dir bongo arbre. El bongo...
2: Va dir bongo arbre?
4: Sí, perquè el bongo... Perdó, explica-ho, Bernau.
6: No, perquè vaig col·locar els bongos al costat d'un arbre, llavors era l'arbre bongo.
2: Ah, ah, ja, sé, ja entenc per què és el de Cornellà,
4: Sí, sí, ara... I en Tomàs Molina va dir que li havia agradat molt el bongo arbre.
3: Que li havia agradat, això, si es va fixar en aquest detall.
6: Sí, sí, és Dinastia Suport, i en Tomàs Molina ens va també repenjar a les històries d'Instagram.
0: Sí?
6: Sí, sí.
5: Home, és com patrocinador, pràcticament.
6: Sí, sí, és Dinastier.
2: I ara que serà eurodiputat, que tindrà temps per mirar el mòbil i tal, vull dir, clar.
0: O sortiran bolos per Europa, eh?
2: Hòstia, home, t'imagines el Waterloo amb el Puigdemont, saps?
0: Estaria molt bé. Aviam, us hem venut com a pop-rock gamberri, que és l'etiqueta que us autodenomina. Què és això de gamberric?
4: Algú sap o no?
3: Sí, bueno, és bàsicament melodies així que enganxin molt, coses que enganxin molt, però donar-li un rotllo molt distorsionat, molt... Un overdrive, així, no sé, com buscar molta l'estat...
2: Però quin idioma parles, vull dir, això?
5: A Girona xerreu així.
2: Han fet una cançó defensant el català i va dient overdrive.
0: Sí. Mira, quins collons? Mira,
2: quins collons?
0: Un aplaudiment per l'estat d'ella, clar
2: que sí. Dient overdrive.
0: Ui, hem de dir aixopluc, i ve aquí la ràdio a dir overdrive.
4: En català seria distorsió, i que és el pedal que es fa servir bàsicament pel rock, i, bueno, ho aguantàvem, però nosaltres fem pop-rock amb bèrrics, fem versions i toquem a festes majors i, sobretot, i també fem vídeos per xarxes, que ens agrada molt.
0: I us han sortit més bolos arran d'aquest vídeo, no?
4: No ho sabem.
3: Alguna petició, sí.
0: Home, si no ho sabeu, hi heu d'anar a tocar?
3: De moment no, de moment no.
2: De moment l'agenda de bolos per aquest estiu, quina és?
3: Mira, ho publicarem la setmana que ve.
0: Això vol dir que no en tenen encara.
3: La setmana que ve. Encara tenim forats. Encara tenim forats si algun ajuntament està escoltant. Ja tenim forats aquest estiu.
7: Jo crec que alguna exclusiva podem donar.
4: Sí.
7: A veure, un ja sap, aquest divendres toquem a Llagostera.
2: Ah, molt bé, xulo.
7: Veniu, serà molt guai.
4: El divendres.
7: Aquest divendres, sí. I en xivem un, o què?
2: Va, xiveu, home, això, va, una mica de...
5: Sabeu què havia dit? Acidamunt.
2: Acidamunt, ah.
7: Jo crec que podem xivar aquell de Costa.
0: L'ha de mirar perquè no se'n recorda.
2: Estic davant d'una reunió del grup ara mateix.
4: Selva de Mar.
7: Apa.
5: Selva de Mar, és maco.
7: És maco, maco, maco. Jo crec que aquest...
2: Selva de Mar, perdona, Barcelona, a l'estació de metro?
5: No. L'autèntica, la real.
0: La bona.
2: Vale.
0: I llavors entenc que aquest... Mira, Selva de Mar, propera parada. Llavors entenc que el que vosaltres oferiu durant aquest concert són versions amb la lletra canviada o sou fidedignes a les versions originals?
4: No, és a dir, fem les versions originals, l'únic que agafem la cançó, la destrossem una mica, li posem una mica de rock i després la fem en directe. Això de versionar ho fem més per xarxes, al final, és una manera de... Bueno, no sé, ens fa il·lusió també versionar.
2: I de tancar bolos pel que veiem, és un èxit.
0: Sí. Bueno, si funciona, sí, sí, sí. Endavant.
7: Bueno, i tampoc descartem fent alguna versionada com hem fet a xarxes, perquè, per exemple, la de Superestrella, que vam versionar fent-la en català, després d'haver-la fet vam dir, hòstia, estaria guapo fer-la al concert.
5: I tant,
7: així.
5: I tant.
4: Sí, la gira aquest any la farem.
0: Molt bé. Sí. Nosaltres anem molt de cara a barraca. Si voleu, fer un missatge directe als ajuntaments.
2: Ara.
5: I empreses.
0: I empreses. O sigui,
5: perquè jo he treballat per alguna empresa així amb un sopar de Nadal, i hi ha gent que paga molt bé.
2: I et diré més, que tinc la sensació que aixeques tu de cop i volta una pedra i surt un grup de música de versions. Vull dir que hi ha molts grups de versions. Sí, feu-vos una miqueta al vostre...
6: Masses.
2: Molt bé. Potser, sí, qui sobra? Quin grup sobra?
6: Mireu, no sobra cap grup.
2: Ah, vale.
6: Falten grups.
0: En falten. Doncs vinga, missatge, si tu mateix, si vols.
6: Sí, mira.
2: Som Rebel i Música Institucional.
0: Roger Oriol.
6: Sí, Roger Oriol Roger. Som Dinastia Z.
2: Ara.
6: Un grup que fem versions.
2: Ara.
6: Fem cançons tan modernes com també de les típiques, com per exemple l'Empordà, Sweet Caroline, però també no deixem de banda de fer, per exemple... Figaflaues, Muixca, totes aquestes cançons.
5: Vés al discurs.
0: Què costeu? Perquè si ara està escoltant el regidor de torn...
6: No, són barats. Que parlin amb el nostre mànager.
0: 20 euros.
5: Sí. Menys del que hauríeu de costar, costeu.
6: Segur.
2: Ara s'ha dit.
6: Llavors, som un grup que defensem molt el català i esperem que...
2: T'estàs venint molt malament, eh?
0: Sí, sí, mira.
8: Tete. Espavila.
0: El regidor ja està escoltant Catalunya Ràdio,
6: sí,
0: eh?
6: Bàsicament, que aquest estiu ens contracteu perquè oferirem molt de show, molt d'espectacle, molta participació del públic.
0: Crida més!
6: I a les barraques faran molts de diners amb nosaltres.
0: Molts de diners! Dinastia Z, però què passa? Que no hi ha millor promoció que demostrar com de bon sou en directe. Per tant, us hem fet dur els instruments a l'estudi de RAC1 i hem dit, feu la versió que vulgueu, a la vostra bola.
2: Sí.
0: Per tant, els micròfons són vostres. Què voleu tocar?
7: Abans de fer la versió, us hem portat una sorpresa.
5: M'encanten les sorpreses!
7: És que, clar, o sigui, per nosaltres això era molt fort, perquè nosaltres estem acostumats, jo què sé, a tocar la Festa Major de Pals, coses així, però no estem acostumats a venir a RAC1. Llavors hem dit, hòstia, per un cop que hi anem, fotem-los una sorpresa. I us hem portat això.
2: A veure,
5: ens estan passant un paquet dins d'una bossa de Sant Joan de Déu, per cert.
2: Ens han portat uns cafès.
0: Cafè?
2: Càpsules de cafè.
5: I... Càpsules de cafè i...
2: Un rellotge.
0: Oh!
2: I aquí hi ha algú. Què és això?
7: Què és això?
0: Uns auriculars.
2: No. Una GoPro.
7: La GoPro no.
2: A la GoPro és teva, te l'has deixat a la bossa.
5: Ai,
2: feia
5: il·lusió la GoPro.
9: Ara l'has de donar, la GoPro.
4: És de l'Arnau.
7: Feu el programa a l'hora de la migdiada i us volíem donar això perquè...
5: Ai, us estimo.
2: Gràcies.
0: Doncs vinga, va, que el sentirem en directe, aquest grup de versions Dinastia Z. Quina versió fareu?
4: Us hem preparat una versió exclusiva pels taloners.
2: Ai! Sí. Ai,
0: no puc.
5: M'enamoro!

0: Ara.
1: Ajuntaments dels països catalans sí. i d'arreu de la península, contracteu ara. Immediatament.
2: Ara parlem amb RAC1 perquè els hi paguin el pàrquing, també. Som-hi!
1: Ves que no us facin veu de l'estiu de RAC1.
3: Ara. Espectacular, nois, espectacular. Moltíssimes gràcies. Que tingueu molts, molts bolos aquest estiu. I hem de dir una cosa, Estadella.
2: Què passa?
3: Mentre estàvem fent l'entrevista hem rebut sí, molts mails.
2: Ho he estat veient.
3: Ho has estat veient també per Instagram, @eltaloners_RAC1. Molts missatges directes dient que si parlàvem d'aquest tren que connecta Vilanova i Mataró,
2: sí.
3: d'aquí 40 anys, d'aquest projecte, del Salvador Illa, per què has anat a Vilanova i no a Mataró? Que també tenen raó aquesta gent.
1: Ja.
2: M'he donat compte que tenim molts oients al Maresme, eh? Perquè sí. hi ha hagut molta queixa perquè no hem anat a Mataró.
1: I el Maresme se l'hauria de cuidar, eh?
3: Sí. Llavors,
1: perquè és com un barri de Barcelona.
3: Hem de quedar bé amb aquesta gent. Jo t'ho demano com a favor personal. No podem acabar el programa sense que vagis a Mataró.
2: Hòstia. Ah, jo demà no vinc a treballar llavors, eh? Vull dir, tu que m'estic aquí fotent.
3: Però m'entens o no? El periodisme ha d'estar als dos llocs.
1: Sí. I no seria just.
2: Vale, vosaltres...
1: Tu ets una persona justa.
2: Vale,
3: perquè perfecte. El tren no anirà de Vilanova a Mataró. I no, serà una línia que anirà tant d'una banda com a l'altra.
2: No, no, vaig cap a Mataró, no passa res.
3: Doncs vinga, helicòpter de RAC1, va, que baixi. Dinastia Zeta, moltíssimes gràcies. Anem a la publicitat i en aquests minutets esperem que en Guillem Estadella arribi a Mataró. Ara tornem.
4: Els primers del versió 1 i a prendre pel sac les migdiades. RAC 1. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
5: Coneixes Mon, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a mon.es.
6: Per què una mateixa teràpia del càncer de pròstata no funciona igual en tots els pacients? Cetires Cires lidera un projecte amb la Vall d'Hebron Institut d'Oncologia que amb proves d'imatge mèdica i intel·ligència artificial permet anticipar l'evolució de la malaltia en fases metastàtiques i personalitzar el seu tractament. Cetires Cires, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
7: A Vilafranca del Penedès, cada dijous de maig és un dijous de vi.
8: En el marc incomparable del carrer del Comerç, gaudeix del producte de proximitat. Vi del Penedès i Gall del Penedès amb IGP.
7: Un maridatge excepcional acompanyat de música en directe amb un DJ.
8: L'essència de la capital del vi en una copa. Més informació a turismevilafranca.com. Vilafranca, ve de gust.
9: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
10: Maleïda incertesa.
11: No podem preveure res.
12: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
13: No és meu. El va postular Heisenberg.
12: Heine, ¿quién?
14: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
16: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
17: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
18: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: O sigui, que te la pela una mica lo de l'amor, no?
10: Sí, sí, me la pela totalment.
0: Bueno, i també que te la pelin, no?
10: També m'agrada que me la pelin.
0: O sigui, és una... bueno. Què t'agrada més, que te la peli o que te la pelin?
10: Guillem. Poden ser un parell que me la pelin un parell.
0: Que te la pelin un parell, alhora.
10: Clar, clar, clar. Alhora, alhora, clar. Una per cada cantó. Pues,
0: o sigui, et sobra membre, entenc, no?
10: Bueno, a veure si el trobem entre dos.
11: Els taloners del versió HAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
10: Me la pela totalment.

0: Ai, l'Estadella que està arribant ara mateix a Mataró per veure aquesta línia de tren ara que passen, doncs mira, un minutet de 3:45 de la tarda. Ho dèiem al principi del programa, teníem l'Estadella a l'estació de tren de Vilanova i la Geltrú, però hem començat a rebre missatges d'oients que deien que per què no anava a Mataró a preguntar sobre la línia orbital ferroviària. Doncs dit i fet, ara mateix em diuen que acaba d'aterrar el Guillem Estadella. No para avui aquest noi amunt i avall.
1: No.
0: El tenim a Mataró. Estadella, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Bona tarda, minut jo, avui semblo Willy Fogg, eh? Déu meu senyor, ja us valo d'avui, eh? Ja us val això de...
0: Home, tu et dius a la teva audiència.
2: Sí, clar. Però dic una cosa, a la benzina de l'helicòpter ja haurem de passar comptes amb el Conde, perquè avui hem fotut tralla a l'helicòpter, eh? Vull dir que vigilem una mica.
0: La informació és el que preval, tu, i estàs al peu de la notícia, home, clar que sí.
2: Et dic una cosa, i això ho hem fet pels oients que han dit molt bé, Vilanova, però Mataró què? Doncs escolta, clar. Nosaltres agafem l'helicòpter i ens avem a la nostra audiència, això està claríssim.
0: Clar que sí, a Mataró. Quina zona de Mataró, per cert?
2: Doncs em trobo ara mateix davant de l'estació, davant de l'estació de Mataró,
0: perfecte,
2: vull dir que també veig aquí que hi ha el Consell Comarcal, vull dir que hi ha això i tal, i és cert. Hosti, t'he dit que hi ha més amic que Vilanova, eh? Ah. Que, mira, hola, què tal? Tot bé o què? De Mataró? No? Tu ets de Mataró? Què passa, màquina? D'on ets?
3: D'on ets?
2: De Tona?
3: Argentona.
2: Ah, d'Argentona. Ah. I què tal? Com va la vida?
3: Molt bé.
2: Content, no?
3: Molt content.
2: Molt bé, perfecte. Escolta una cosa, que tu saps del tema de la línia orbital ferroviària que volen unir Mataró amb Vilanova? Què et sembla això?
3: Fuà, no m'havia dado cuenta ni siquiera d'eso.
2: Bueno, que això ho ha pactat el Salvador Illa. Saps qui és o no?
3: No.
2: És el president de la Generalitat.
0: No fotis.
3: Ah.
2: No sabies que era el Salvador Illa?
3: Que va, jo és que soy d'Andalucía, però no vale. Aquí a vivir.
2: Quan portes aquí? El català bé, no?
3: 3 anys, más o menos.
2: Ah, què passa? Bon dia, Cuquis!
0: Hosti, mira, bien!
2: Hòstia, i ets què, Cuquis?
3: 3 anys.
2: 3 anys. I d'on vens?
3: De Andalucía, de Jaén.
2: Molt bé. Ah. Jo t'ho explico. A Catalunya governa el PSC. Saps quin és el PSC?
3: No.
2: El Partit Socialista.
3: Sí.
2: Català.
3: Vale.
2: I està Oriol Junqueras, que saps qui és?
3: El Junqueras, sí.
2: El d'Esquerra, no?
3: Oriol Junqueras.
2: Oriol Junqueras?
3: Sí, ja amb Oriol.
2: A tu te'n llames Oriol?
3: Sí.
2: Ah, molt bé, quina casualitat, no?
3: Sí.
2: Ah, doncs l'Oriol Junqueras i l'Illa han pactat que hi hagi un tren des de Mataró fins a Vilanova sense passar per Barcelona. Què tal això?
3: De puta madre, no?
2: Apa.
3: Muy bien. Pues está muy bien, la verdad. Va ser gratis el tren.
2: Bueno, el tren no, s'haurà de pagar, no. Però hasta el 2041 no ho tindrem això, eh?
3: Joder, pues si estamos vivos...
2: Bueno, la intención es estar vivos, ¿no?
3: Sí.
2: Molt bé, molt bé. Tu què et dediques, Oriol?
3: Jo ara mismo a nada.
2: Molt bé, bueno, però bé, vivint bueno. La vida, no?
3: Viviendo la vida.
2: Molt bé, doncs ja està. Algun missatge pels nostres oients? Estàs en directe ara mateix per RAC1, la ràdio líder de Catalunya. Algun missatge o què?
3: Un missatge, pues ser felices y disfrutar que la vida es corta.
2: Ah, molt bé, perfecte.
0: Sí.
2: Bueno, pues escolta, amb alegria. Gràcies, Oriol, eh? Adéu, guapo.
0: Adéu.
2: Molt bé, molt bé.
0: Adéu.
2: Solta, ens trobo aquest missatge.
0: Un nom molt català per ser de Jaén,
2: sí.
0: No?
2: Què tal, bon hombre, tot bé? Ets de Mataró o què?
4: No soy de Mataró.
2: D'on ets?
4: Soy de fuera.
2: De fuera, què vol dir fuera?
4: Pues no soy de aquí.
2: Ah, vale, vale. Pues ya está. Adéu, senyor, bon dia. Hola, què tal, senyora? Tot bé o què? De Mataró vostè o no?
5: No, no soy de Mataró, soy de Premià.
2: Ets de Premià de Mar?
5: Sí.
2: I què tal, tot bé? Què fas per aquí?
5: Aquí tenia un incendi, eh?
2: Aquí hi ha un incendi?
5: Hi ha aquest carrer...
2: Què diu, que hi ha un incendi?
5: Sí, sí. Bueno, és el m'han dit. Hi ha un, dos, tres cotxes de bombers.
2: Tres cotxes de bombers, eh?
5: Tres, dues ambulàncies, no sé què ha passat.
2: Ah, bueno, però ara mateix vostè està informant per RAC1, eh?
5: Sí.
0: És la corresponsal.
2: Vostè és la corresponsal de Mataró ara mateix, eh?
5: Molt bé, molt bé.
2: Com es diu vostè?
5: Maria Cruz.
2: Maria Cruz, però escolta, ara mateix en directe des de Mataró, digui l'última hora, què està passant?
5: M'han dit una senyora que ha hagut un incendi en unes cases que viuen gent xinesa. Algú ha avisat els bombers perquè suposo que hi havia foc. Sí,
2: molt bé,
5: sí.
2: Molt bé, doncs vostè ha de dir ara, última hora, Maria Cruz, RAC1, Mataró. Última hora.
5: Última hora,
2: Maria
5: Cruz, RAC1, Mataró.
2: Molt bé, molt bé.
5: Et deixo que vaig a agafar el tren.
2: Ah, molt bé. Mira, vas a agafar el tren, eh?
5: Vinga.
2: Molt bé. Adéu, Cuqui, que vagi bé. Bon dia.
1: Adéu, Maria Cruz.
2: Molt bé, la Maria Cruz, escolta, ens ha fet aquí informació de servei. Mira, per exemple, tenim aquí, mira, jo què sé, una senyora que s'ha de fer un cafè i jo aquí. Hola, què tal, senyora? Tot bé? Com va la vida? Vostè és de Mataró o no?
6: No.
2: No, d'on és vostè?
6: Jo de Barcelona.
2: De Barcelona, i què tal? Tot bé per Barcelona?
6: Molt bé, no. Sento. Una merda.
2: Una merda.
1: Ui, ui, ui.
2: No passa res, vostè pot parlar obertament, eh? Ah, que està parlant per telèfon.
6: Sí, però tranquil, és la meva filla.
2: Ah, és la teva filla, la podem saludar o no?
6: I tant.
2: Com es diu? Hola, filla, què tal?
6: Sandra.
2: El què?
7: Una mierda.
2: Una mierda, però el què?
6: Barcelona.
7: No, jo soy catalana, eh? Perquè està todo muy mal, hijo mío. No puedes ni por la calle tranquila.
2: Ah, molt bé, però tu vius a Barcelona, Sandra?
7: Jo, clar, que visc a Barcelona, sí.
2: Ah, molt bé, molt bé. Que esteu aquí xerrant la patada. Ai, la xerra la patada.
7: Xerrada i l'enxerrada. Sí, sí, ja fa estona, eh? Sí, sí.
2: Sí, ja fa estona que xerres amb ta mare.
0: De què parleu?
7: Sí, sí.
2: De què parleu? Quin és el tema d'actualitat avui?
6: El germà, el seu germà.
7: El meu germà.
2: Què li passa al germà?
1: Ai, ai.
7: Està fallat.
2: Está para allá.
7: Está para allá, está más para allá que para acá. Sí, sí, cada vez más para allá. ¿Qué? Pero es que no sé ni quién eres, en verdad, pero...
1: Ay, ay,
2: estàs
1: ay.
2: Estàs en directe per RAC1, per la ràdio, som dels taloners.
6: La mare que em va parir.
7: En serio?
2: Vaig xerrar la Sandra, què?
7: No, si la Sandra està bé, la Sandra està de puta mare. Estic a Salou, PortAventura, però...
2: Ah, molt bé, home, per favor, Sandra, quina alegria, carai, tia. Carai.
7: Però estem en
2: directe? Sí, a RAC1.
1: Sí.
7: Ai, mare meva, pues sí, jo sóc la Sandra, la loca de Barcelona.
2: Ah, la loca de Barcelona.
7: La loca, sí, la Grace, la Grace de Barcelona, sí.
2: Ah, molt bé, però això per què? Perquè què fas normalment tu?
7: No, perquè mi locura és bona, però me conoce todo el mundo.
2: Ah, sí, però de quin barri ets, Sandra?
7: Jo ara mateix estic a Sant Feliu, però sóc del gòtic.
2: Ah, tu ets del gòtic i et coneixen com la loca de Barcelona, eh?
7: Sí, no, a tot arreu, a Meridiana, a tot arreu.
0: Que vingui un dia de públic, als taloners.
2: Vine un dia de públic als taloners quan tornis de PortAventura.
7: No, vale, sí, però on esteu vosaltres ubicats?
2: Nosaltres estem a tu, però tu saps què és RAC1?
7: Pues no.
2: RAC1 és la ràdio de La Vanguardia, de Mundo Deportivo. Som la ràdio líder de Catalunya.
7: Ah, bueno, Mundo Deportivo ya me suena más.
2: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta, nosaltres estem a Francesc Macià, a la planta 3, avinguda Diagonal 477.
6: Com que esteu aquí a Mataró?
2: Ah, perquè hem vingut per allò de la línia orbital ferroviària, que volen unir Mataró amb Vilanova i la Geltrú, i venim a preguntar una mica.
6: Ah, vale, no ho sé.
2: A tu t'és igual, no?
7: La línia dels collons, que me tenen hasta ahí, más allá.
0: Que es desfogui, que es desfogui.
7: Que la Renfe, que me tiene hasta el infinito y más allá, me tiene la Renfe.
2: A mi m'està encantant perquè crec que és el primer cop que estic entrevistant algú que està a Salou, jo sent a Mataró i per telèfon, eh?
7: T'has quedat, va quedar?
2: M'he quedat. Escolta, Sandra, per què no aprofites els micròfons de RAC1 i et desfogues sent la loca de Barcelona? Ara mateix els micròfons de RAC1 són teus.
7: Ostres, és que ara mateix estic tombada aquí a l'hotel i és com que ara no estic boja. Ara estic una miqueta relaxada.
2: Bé, estàs bé, no? Amb qui has anat a PortAventura, Cuqui?
7: Amb un amic.
0: Epa! Vale,
2: aquest amic vol dir que és amic o és amic?
7: Es amiga con derecho a todo lo que quiera.
1: Wow.
2: La cara que ha fotut a la teva mare és bona, eh?
7: No, es que la mamá ya me conoce. Yo a mi mamá no le escondo nada. Se lo cuento todo, es mi confidente.
2: Hi ha hagut molt sexe a PortAventura o què? Un atmol del Xambala?
7: Algo, obvio, sí. Alguna coseta.
2: Alguna coseta, m'agrada molt, eh?
0: Un dragón canto en tu.
2: Molt bé, però escolta, Sandra, una abraçada forta, eh?
7: Moltes gràcies, igualment, una altra per tu.
2: Adéu, que vagi bé,
0: adéu,
2: un plaer.
0: Adéu, Sandra.
1: Ai, adéu.
2: Bona tarda. Adéu. Hòstia, tremendo. Bueno, escolta, increïble. Déu meu senyor. Escolta'm una cosa, que no porto rellotge, quina hora és? Ho dic perquè a veure si arribarà el Clapés.
1: Pues mira, falten 5 minuts per les 4. Si això està al caure, nen.
2: Vale, m'aviseu, jo vaig tirant, eh? Vale.
0: El que podríem fer és acomiadar, això sí.
2: Vale.
0: Abans
2: hola, què tal? Sou de Mataró, vosaltres? Què tal, com esteu? Tot bé, la vida bé, contents o no?
8: Sí, de moment sí.
2: Ah, molt bé, hem vingut de RAC1 per veure tot el tema de la línia orbital aquesta ferroviària, perquè volen connectar Mataró amb Vilanova. Això vosaltres com ho veieu?
8: La broma del segle, no?
2: Això, tu i jo consideres una broma, no?
8: Total. Primer que arreglin que funcioni al 100% això que tenim aquí, no?
2: Això que tenim aquí, i assenyales l'estació, eh?
8: L'estació i la RAO i tot aquest litoral, no? No acaba de funcionar bé, la veritat.
2: És fill teu, aquest?
8: No, aquest no.
2: Ah, molt bé. Tens nens aquí. Hola, Cuqui, què tal? Tot bé?
9: Sí.
2: Què tal? Com estàs?
9: Bé.
2: Molt bé, perfecte. Ah, aquest és fill teu?
10: Dona, sí.
2: Ah, molt bé, molt bé. Doncs pues que vagi bé, eh? Adéu, Cuqui.
9: Adéu.
1: Adéu.
0: Que ens acomiadi la connexió al nen.
2: Ah, però espera una cosa, li demano permís al pare. Escolta'm una cosa, que ens pot acomiadar la connexió en directe al nen, dient adéu.
10: Sí.
2: Sí, com es diu aquesta cosa petita? Què passa, Cuqui?
9: Bé.
2: Com et dius?
9: Enzo,
2: escolta'm, vols acomiadar ara mateix la connexió en directe per tota Catalunya?
9: Vale.
2: Has de dir, adeu, taloners, vale? O has de cridar amb molta força?
9: Adeu, taloners!
2: Van apareixent nens, tu també ets un nen o què?
9: Són les notícies.
2: Sí, bueno, som un programa de cachondeo, d'humor. Escoltes RAC1 o no?
9: Sí.
2: Escoltes la ràdio?
9: Sí.
2: Coneixes el Jordi Basté, el Clapés o què?
9: No.
2: Vale, perfecte. No. Ja m'hagués estranyat una mica quants anys tens, Enzo.
9: Sí.
0: Ja sé, Cuqui, Guillem, digues. Pots preguntar si els agradaria un tren que anés de Mataró a Vilanova?
2: Ah,
0: aviam si ells saben...
2: A vosaltres us agradaria un tren que anés de Mataró a Vilanova i la Geltrú o què?
9: Vale.
2: I a tu?
9: Més o menys.
2: Més o menys. Tu ets una mica més reticent, no? Pel que veig, no t'acaba d'agradar. No? Tu estàs convençut, no, Enzo?
9: Sí.
2: Molt bé, Cuqui. Però escolta, fem una cosa, que ja us tenim els tres. Per què no acomiadeu vosaltres la connexió en directe? Dieu, adeu, taloners, tots tres alhora, us sembla o què? Sí, vinga, va, farem 3, 2, 1, a tope!
9: Adéu, taloners!
2: Adéu, Cuqui! Adéu!
0: Quin contrast, eh? Perquè teníem els nens petits i ara el boomer. Toni Clapés, bona tarda.
1: Què tal?
0: Bona
1: tarda. Vida.
0: Com Bravo. Esteu? Ara, m'ha fet gràcia perquè estaven molt connectats amb l'actualitat, amb aquest tren de Vilanova, Mataró, Mataró... Bueno, aquesta cosa de l'illa. I va, i no et coneixien.
10: No, i?
0: No, com m'ha fet gràcia.
1: Tothom té el seu públic.
0: Però ja et coneixeran, eh?
1: I tant.
0: Ja et coneixeran.
1: Jo tampoc et coneixia ja fa un any.
0: Veus? Què vols dir que no el coneixies fa un any?
10: No. Vull dir que ningú, no està, la gent no està obligada.
0: No.
10: Bueno, avui, què expliqueu?
0: Bueno, no, dia mogudet avui, no? Actualitat? Dia mogudet.
10: Sí, no, ens hem llevat amb la signa dels pressupostos entre el PSC i Esquerra Republicana, però els han tret avui.
1: No, els han tret el protagonisme.
10: Jo sóc el president Illa i faig una queixa al cap major, el Josep Lluís Trapero, perquè els han contraprogramat.
1: Sí.
10: O sigui, això no hi ha
1: a
10: dret.
1: A mi sabria greu.
10: Sí, mira que hi ha dies per detenir el fill d'Isaac Andic i el detenen el dia que signen Junqueras i Illa els pressupostos.
0: Ha eclipsat totalment.
10: I encara no n'hi ha hagut prou que han dit a Madrid. Calla, que anem a intentar tapar també la notícia de la detenció del fill de Salvador Andic. D'Isaac Andic. I aleshores va i fan la imputen a Zapatero.
1: Zapatero. Vull dir,
10: tot ha estat un dia de contraprogramacions.
1: I lo del Zapatero sap més greu perquè són de la mateixa casa.
10: De quina casa?
1: Del PSOE.
10: Ah, sí, no, sí.
1: Saps?
10: Sí,
1: que és, sí, que sí, contraprogrami
10: sí.
1: Un cosí?
10: Sí, no.
1: Hosti,
10: sí,
1: dius, sí. Noi, que som de casa. Sí,
10: no sé, veurem una cosa... Bueno, el jutge diu una cosa, el Zapatero diu una altra...
1: Però
10: i
1: sempre passa. Sí,
10: sí. Jo el que et diria és Zapatero a tus zapatos.
0: Mira, ets bo, eh?
10: Ha estat una
0: bona sortida. És un programa i tot. Doncs mira, ara... mira que està arribant.
10: Pues mira.
1: No m'ho puc creure.
0: Mita'l. El veus o no? Mira. Ai, Déu meu.
11: Què passa, Clapariño?
0: Avui ha fotut quilòmetres al nano, eh?
11: Déu meu.
10: Sí, sí, però en aquest estudi que és el búnquer de Vladimir Putin, com entres?
11: Per la porta aquella de
10: darrere. Ah, per aquí.
11: Sí, és una porta que s'obre.
10: Ah, molt bé.
11: T'has de renovar les ulleres, no hi veus bé.
0: Abans l'helicòpter el deixava directament a la 15, però ara té com una mena de corda i el deixa just
10: aquí a la 3. Aquí a la 3.
1: Que quan caigui la bomba nuclear que està a punt, ja, tot el que està passant, aquí estem salvats.
10: Estem salvats.
1: Jo els veig a casa, no patiu que jo estic salvada.
10: Estem super salvats. Salvats. No, i les coses com són, ja. Des que estem a la 3, ja recull un abans i un abans d'abans.
11: No he entès molt bé això.
10: Que hi ha un abans i abans.
11: Ah, un abans, molt bé.
1: Sempre hi ha un abans.
10: Madre, no? I després hi haurà un després.
0: Sí. Però encara no ha arribat.
10: Que us han fet regals, veig, no?
0: Ah, sí? Molt macos. Te'l recomano. Dinastia Z.
10: Sí, ja he pres nota. Sí, Dinastia Z certament m'ha agradat. La cançó amb la que unavament heu despertat a tota Catalunya, si us les podeu estalviar, certament.
1: La meua!
10: La dels tres, quan canteu. S'està fent una recollida de signatures, no sé si ho sabeu, que es vol presentar al Parlament de Catalunya.
0: El CAC.
10: Però... No, que, per favor...
11: Deixem de cantar, no?
10: Deixeu de cantar. Vale. Hi ha una recollida de signatures. Ja, em sembla que ara mateix aneu per 250.000 signatures.
11: Mira, i tenim 117.000.

0: has d'entendre la letra.
1: La prova la tens, que hauríeu de mirar al streaming. La de
0: què baixem,
1: que
0: llavors?
1: Escolta,
2: què dius?
1: La gent que estava escoltant, voleu que us doni la dada?
0: Sí.
1: La dada però anàveu sobre...
2: La gent aquesta hora escolta el cotxe.
1: No, ni cotxe ni cotxes. Estàveu per sobre, un 10 per sobre, i quan heu acabat la cançó hi anàveu 5 per sota. És el que heu generat.
0: Perquè la gent ha hagut de parar emocionada.
1: Sí, sí, sí, de parar per no estimbar-se.
3: I la gent que vulgui recuperar la cançó, sí, arroba els taurers, guió baix, recu al nostre Instagram, pengem ara mateix el vídeo.
1: Sí, jo des d'aquí els hi dic que no cal que la recuperin.
2: Però ets un hater.
0: He citat a Zapatero, allà, sí. He fet màgia.
3: Sí, l'hauries de fitxar guionista.
1: Zapatero m'havia dit, perquè has agafat una lletra i l'has fotut amb calça.
3: Ole!
0: Agència!
3: La lletra.
0: Tributària.
2: És la Shakira catalana, eh?

0: estàs al nivell de cançó. Ara que escoltàvem aquests nens que estava entrevistant l'Estadella, estàs al nivell dels nens.
1: Perquè m'han dit que és com la Shakira.
2: Anem a agafar un cal.
1: No ho has entès, era nasal, com la Shakira.
3: Hi ha hagut un treball de preparació de l'Alba que no s'està valorant.
0: Aquests esforços, torno a insistir, no cal que els feu.
4: Buah, no m'havia dado cuenta ni siquiera de eso.
0: Sí, pues date cuenta que vais mal, eh?
1: Bueno, anirem a plorar amb un racó.
5: Això ja ho he tret a l'Ujer del noi que m'ha entrevistat ara al Mataró, eh? D'aquell que no sabia ni que Illa era president, eh?
4: De puta madre, no?
0: Hi ha un munt de gent que no sap ni que va néixer.
5: No.
0: És molt trist. Hi ha gent que ha nascut i no sap que està a la Terra.
5: Que aprofita, respira.
0: Pensa que encara està amb el líquid que hi ha, el líquid de la panxa. Miòtic. Com?
1: Amiòtic.
0: Això ho sap el Bala, que es passa el dia fent cursos de...
3: Ja ho sé,
0: de parimenta. El més collonut d'aquests cursos, que consta que vas, no? Vas a fer uns cursos i tal, que tu vas...
1: Una persona molt deconstruïda.
0: El tio en aquest cas no sé què va fotre, però bé, tu hi vas allà a primera fila. El collonut d'aquest curs, que jo també el vaig fer, és que després arriba el moment i de cop i volta hi ha unes corredisses i la ginecòloga practica la cesària.
5: Com?
0: Per tant, tot aquest curs no ha servit per una merda.
5: A tu va passar això?
0: Jo només dic que conec casos. No parlaré del meu cas en concret.
1: Perquè a vegades ve de cul.
0: Després de 3 mesos, sí, o ve de cul, o sempre hi ha una excusa. O que sí, el cordó umbilical...
5: Tu vas ser cesària?
0: Jo, en el meu cas, sí.
1: Tu vas ser cesària? Per això tens el cap tan ben fet.
0: Jo vaig néixer... Sí, sí. Jo vaig néixer amb cesària. I de cul.
5: I de cul.
1: De cul? Cada dia estàs de cul.
5: Ja intuïm com venies al món.
0: De cul i amb... M'ho explica ma mare. De cul i amb cesària.
3: Tu, en comptes de plorar, vas rondinant, no?
0: Perquè veges.
3: Tu vas rondinant.
1: Vas sortir queixant-se.
0: No volia sortir.
1: No tenia idea.
0: I el meu pare no havia fet cap curs de pare, ni de prepart, ni de res.
3: El passadís fumant.
0: Clar. I és el que et passarà a tu, si la teva dona li fan cesària?
3: Sí.
0: Bueno, t'hauràs de xupar la cirurgia de dins del... Que això és preciós.
1: Ara no deixen entrar, em sembla, segons com...
0: No, i tu, collons, no deixen entrar.
1: Ah, tu vas entrar, eh?
0: Home, si
1: quin
0: vaig entrar.
1: Quin puto mareig.
5: Tu vas veure tot allò.
1: Que valent, eh?
6: És un melón que tenemos que abrir.
0: Allò semblava... Una pollastreria, eh?
1: Sí. Imagina't per la teva dona, que és aquí rajant.
0: No, la meva dona, pobra.
5: Que tot el dia rajant i la van rajar amb ella, eh?
0: Sí, la van rajar amb ella. Vaig pensar, mira, aquí tot això que m'estalvio.
1: Jo crec que llavors...
0: El cruz prepart va quedar en res. Tants diners gastats per res. Vull dir...
1: És gratis, ara.
0: Ho dic perquè que no et passi el mateix, eh? Bueno, xaval, pren nota.
3: El que em queda per aprendre.
5: Ai, Cuqui.
1: Sort que et queden anys,
0: quan
1: encara.
0: Quan tu vas, jo ja estic enterrat.
1: De cul.
7: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.
8: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere. Però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona

0: plataforma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
1: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
2: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
1: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
3: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. El teu descans es mereix un botí.
4: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
5: I tu, què vas disfressat?
6: Aquest pista boníssim.
7: Navius? Cirera?
8: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
5: No té un punt estrany, al final?
4: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
9: No us he drogat. Us he enverinat.
10: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
11: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
12: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
14: Just quan obres la porta de casa i t'han preparat una festa sorpresa, just en aquell moment, ve a presentar-se el veí nou, que és un cantant famós. Què fas? Entres a la festa i li dius al famós que ja parlareu un altre dia? Et poses a parlar amb el famós i li dius als amics que repetiu l'entrada d'aquí una estona? Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou duple de l'11 la separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Duple, dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
17: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
17: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir. It's showtime.

0: Congrés dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Gailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que creu que hi ha respostes per tot.
1: ¿Por qué siempre muere el negro primero? Es muy difícil iluminar negros al lado de blancos. Entonces, para mí, técnicamente, por eso siempre matan al negro primero.
2: Se sacan el problema rápido.
1: Se sacan el problema de encima, porque es muy difícil. Cuando vos iluminás mucho para que el negro se vea, más en una película de terror que suele estar todo oscuro, al blanco se lo quema mucho.
2: Es terrible.
1: Lo tenés que solucionar con máscaras, con un montón de cosas que dan una
2: mucho
1: paja.
2: Laburo.
1: Exactamente. ¿Entendés? Entonces es mucho quilombo.
0: Tony Clapés.
3: Ara mateix, tan estupefactes com la notícia d'aquest matí amb la detenció del fill d'Isaac Candic. No sé, Montse Llussà, bona tarda. Tu, que
4: bona
3: estàs
4: tarda.
3: Més avançada en el món del cinema, si estaves al cas d'aquests problemes amb la il·luminació dels actors negres.
4: Home, m'ha vingut la nit dels morts vivents al cap i jo recordo que hi ha negres i blancs, però... jo crec que s'hauria de matar primer el blanc, perquè és el que es veu més amb el focus, no?
3: Doncs segons aquestes dues especialistes en la matèria, l'argument és... el podem tornar a escoltar, perquè ens ha deixat a tots estupefactes? Què deia, senyor Virgili?
5: No, que anava a dir, aquell noi que va fer una pel·lícula d'allò del Vivent, que va fer una versió de Vivent, diu que ara fa servir una tele que té el blanc com es puro per fer-la Vivent.
3: No sé de què m'està parlant.
5: Hi ha un anunci sí, que surt aquest noi director.
3: Sí.
5: Diu, necessitava el blanco más puro para hacer una nieve.
3: Parla vostè del José Antonio, no?
5: Sí.
3: Com es diu?
4: El Jota Bayona.
3: Jota.
4: No sabia què deia, ara.
5: Hi ha un anunci, surt un anunci d'una televisió.
3: És que és difícil seguir-lo, perdoni.
5: És que esteu tapats.
3: No.
5: Surt un anunci d'una tele.
4: Ha dit un actor que sortia a
5: Vivent. No,
4: el director.
5: El director del Vivent 2.
4: Juan Antonio Bayona,
5: de la segona part de Vivent, que mengen gent. Doncs aleshores
3: ja... La societat de la nieve. Hi ha la primera part també, vull dir que... Bueno, és igual. És que tenim altres qüestions.
5: El blanco más puro es lo que me arregló la película.
1: Vale. ¿Por qué siempre muere el negro primero? Es muy difícil iluminar negros al lado de blancos. Entonces, para mí, técnicamente, por eso siempre matan al negro primero.
2: Se sacan el problema rápido.
1: Se sacan el problema de encima, porque es muy difícil. Cuando vos iluminás mucho para que el negro se vea, más en una película de terror que suele estar todo oscuro, al blanco se lo quema mucho.
2: Es terrible.
1: Lo tenés que solucionar con máscaras, con un montón de cosas que dan una
2: mucho
1: paja
2: laburo
1: terrible. Exactamente. ¿Entendés? Entonces es mucho quilombo.
5: Mucho quilombo.
3: Demà li traslladarem aquesta pregunta i d'altres a Àlex Orina, que no ens deixarà indiferents.
4: Sí.
3: A tot això, senyor Virgili, avui a quin dia estem? De sant, ho dic perquè és 19 de maig.
5: Home, heu de felicitar a Liu Forn, que som sentiu.
4: A què diu ara?
5: Home, som sentiu.
3: Doncs miri, des d'aquí, un fort aplaudiment per Liu Forn.
4: Home!
3: Un dels homes, deixi'm dir, més ben informats de Catalunya.
4: Home!
3: Ho sap tot. La de notícies i la de fets que ell m'explica i que després es confirmen.
5: Fixa't, és el patró dels advocats, dels juristes, és l'únic, això sí que s'ha de dir, és l'únic advocat que és el cel, perquè ell, els seus clients, no els feia pagar res, o sigui, ho feia tot de franc, i Nostre Senyor va dir, com a advocat, puges al cel. L'únic, no n'hi ha cap altre.
3: Parlant d'advocats, hi ha un que no para, que és l'advocat que el vam veure amb el cas Pujol, avui l'hem tornat com es diu?
4: Cristóbal Martell.
3: El Cristóbal Martell, l'advocat Martell, que, escolta, no para de facturar.
4: Avui l'he vist, sí.
3: És un no para. Bé, d'aquestes i altres coses en parlarem de res, immediatament, però abans deixem a saludar el periodista més posat i que obre més informacions al respecte. Estem parlant del gran Carles Porta. Carles, bona tarda.
6: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
3: Bona tarda, Carles.
6: Gràcies per acompanyar-nos. Bé, avui parlem d'un cas que deixarà sansa i palanca com dos nens que es barallen per un paquet de donetes nevados a l'hora del pati. Parlem del cas Andic. També conegut, atenció, com el cas de la Macedònia. Perquè fixeu-vos en aquest petit detall. La víctima i el principal sospitós eren de Mango. Però ara el cas està en mans dels advocats. Dues fruites tropicals. Ho han entès?
3: Sí, sí, Carles.
6: És juntar el true crime i l'humor. Nous formats. És casualitat? O potser serà un petit detall que ens ajudarà a posar llum a la foscor? Bé, ho descobrirem a la propera sèrie de crims. Però això encara no toca. Com he dit a Twitter...
4: Sí que ho has dit.
6: Ho he dit abans, efectivament.
4: Ho has deixat molt clar.
6: Això ara no toca. Mm. Abans s'ha de donar temps a la justícia i veure com evoluciona el cas. Per això el nostre equip s'ha esperat i estrenarem la sèrie demà.
4: I també es diu que el fet que l'hagin detingut no significa res.
6: Efectivament. Per això cal esperar a tenir proves. La sèrie l'estrenarem demà o demà passat. Som professionals, però també tenim un equip que alimentar. Del creador de Thor, la muntanya maleïda, és a dir, Carles Porta, arriba una nova sèrie. Montserrat, la muntanya traïdora. Caram. Per Carles Porta. Com totes les sèries que faig de Carles Porta. Comencem. Montserrat, escenari de traïcions. Ho vàrem veure quan Rosalía va fer cantar l'Escolania en castellà. O quan la Moreneta va acceptar un ram de flors del Cholo Simeone. O com quan cada setmana, no sé si us heu fixat, però la muntanya s'omple de friquis que van a veure ovnis. I mai els ensenya cap extraterrestre. És curiós. Aquí la pregunta que ens fem és la següent.
5: A veure, creieu.
6: Ha estat la mort d'Isaac Indic una traïció més de la muntanya que l'ha fet rellescar?
5: No ho sabria dir.
6: O potser hi ha un Mango podrit al cistell i va ser el seu fill, Jonathan, que el va empentar? Per ajudar a posar Siri a la foscor, tenim el testimoni del periodista Xavier Pardo, que ja ens va advertir sobre els perills de la zona de l'accident al nostre programa. Fixeu-vos en aquest petit detall sonor.
7: Jo a la baixada anava amb una mà, duia la corretja del gos, i el gos anava estirant cabra boja, i a la motxilla, evidentment no me'n vaig poder estar de comprar mató, coca... Anava amb la motxilla carregada, amb un bon mató, amb un parell de coques allà posant forades, l'aigua... O sigui, anava carregadet.
4: El mató de Montserrat és únic,
6: Fixeu-vos en aquest petit detall.
3: No parem de fixar-nos en petits detalls.
6: La policia va trobar coca a la motxilla de Xavier Pardo. Els gossos van ensumar la coca.
4: La coca de Montserrat.
6: Tractant-se de Xavier Pardo, ho posaria en dubte.
4: Què vols dir?
6: Bé, sembla ser que l'única possible causa de la mort en aquest lloc és per una pujada, precisament, de sucre de les coques. Però atenció, perquè també ens va presentar un nou sospitós. Fixeu-vos en aquest encara més petit detall. És el que jo anomeno un mini detall. En aquest cas és un mini macro detall. Un petit mini macro detall.
7: Mira, la màxima sensació de perill que vam tenir va ser a la baixada, en un moment en què de cop i volta ens vam trobar que hi havia una cabra d'aquelles monumentals al davant, plantada al mig del camí, que ens vam quedar com, hòstia, queda't aquí quiet, perquè estava, clar, un camí tan estret i estava la cabra allà al mig, amb aquelles banyes que semblava, semblava Satanàs a dins de la terra.
6: Ha parlat de Satanàs.
5: Satanàs.
6: De Satanàs a la terra. Podria haver estat la cabra o el mateix Satanàs els autors del crim?
5: Oh.
6: Ho descobrirem en aquesta nova sèrie. Montserrat, la muntanya traïdora. O hi ha un altre títol que també estem barallant la possibilitat. El diablo viste de Mango.
4: Caram.
5: Bravo.
6: Aquesta la vendrem per Netflix. Gràcies per acompanyar-nos.
3: No,
6: soc
3: gràcies.
6: Carles Porta.
3: Ho sabem, Carles. Gràcies.
6: Properament estrenarem El Diablo Viste de Mango.
3: Gràcies, Carles.
6: Els focs, quan comencen, són petits. Però s'acaben fent grossos. Els barrancs, a vegades, no semblen perillosos. Però, hòstia, un barranc mal fotut...
3: Sí, sí. Gràcies. Gràcies.
6: Gràcies per acompanyar-me.
3: No, gràcies, gràcies,
6: gràcies
3: a tu,
6: per acompanyar-me. Soc Carles
3: Porta. Sí, que no, sí, t'acabo d'acomiadar ja. Que...
6: Una sèrie dirigida per Carles Porta.
3: Sí, que sí. Bueno,
6: però de moment esperarem, eh?
3: Sí, no,
6: ara no toca.
3: És el que has dit, que ara no toca.
6: Però farem la sèrie com el... de Carles Porta.
3: Sí, dic com el president Pujol. Repeteixo, moltíssimes gràcies.
6: Posarem llum a la foscor.
3: Exacte, gràcies.
6: I sap qui la posarà?
3: Carles Porta. Gràcies, Carles Porta.
6: Gràcies per acompanyar-me.
3: No, gràcies a tu, i ja, si poguessis marxar d'una vegada, també tu...
6: Marxo per la porta.
3: Sí, doncs mira, marxa, i si podem avançar sobre la qüestió, que és que no hi ha manera,
5: podré,
3: la qüestió que ens ocupa. I la qüestió que ens ocupa, Míriam Díaz.
4: Sí, bona tarda.
3: Ara mateix la tenim a Martorell, on la jutgessa del cas Mango ha de decidir si envia o no a la presó el fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic. Els Mossos l'han detingut aquest matí, ha estat, sense cap mena de dubte, l'impacte del matí amb l'acusació d'assassinat. I l'altre focus és a Madrid, que també hi anirem, on han imputat a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i han escorcollat el seu despatx. Per on comencem?
4: A veure, comencem pel cas Andic. Ara mateix estan portant altra vegada Jonathan Andic cap a dins del jutjat, per tant, la jutgessa, que ara mateix li comunicarà de forma imminent la decisió que ha pres. Després de, recordem, de declarar durant 90 minuts, arribava al jutjat de Martorell cap a la una del migdia, emmanillat i custodiat pels Mossos. La policia l'ha detingut aquest matí a casa seva després d'un any i mig d'investigació sobre si la caiguda del fundador de Mango a Montserrat, el 14 de desembre del 2024, va ser o no un accident. Els portaveus de la família Andic han fet dos comunicats, el primer on mostraven col·laboració màxima amb la justícia i el segon, després de les imatges de Jonathan Andic emmanillat, més contundent, reclamant respecte per la presumpció d'innocència i mostrant el total convenciment de que no trobarien cap mena de prova contra Jonathan Andic i que així es demostrarà.
5: Aquell camí rellisca molt, eh?
3: Doncs, a veure, anem a les portes del jutjat on està fent guàrdia des de ja fa un grapat d'hores el cap de Societat de RAC1, que és en Benet Íñigo. Benet, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
3: En quin moment estem ara mateix?
8: Doncs mira, ara mateix, però ara mateix vol dir fa dos segons, ens acaben de comunicar, de confirmar que la jutgessa ha dictat presó eludible amb fiança per Jonathan Andic. És a dir, que en principi és una presó provisional que si paga, la fiscalia demanava 1 milió d'euros de fiança, veurem si l'ha rebaixat o no la jutgessa, doncs podrà evitar la garjola. També caldrà veure ara si aquests diners els pot tenir a punt avui per deixar avui la fiança i, per tant, ja no anar a la presó, sortir d'aquí del jutjat de Martorell i anar cap a casa, o bé ha d'ingressar avui i en els propers dies doncs tindrà a punt la quantitat que li demani, que, insistim, no la sabem encara oficialment, però la fiscalia demanava 1 milió d'euros de fiança. És una ultimíssima hora, feia dos segons, mentre, de fet, la Míriam introduïa el cas, que aquí una portaveu del TSJ doncs, ens feia aquest titular. El que no sabem encara és els motius que han portat a la jutgessa doncs, a decretar aquesta mesura provisional. Fa tot just uns minuts que Jonathan Andic, que estava al calabós esperant la decisió de la jutgessa, doncs l'hem vist tornar a passar per davant nostre emmanillat perquè li comuniquessin, i ara encara és a dins la sala doncs amb els seus advocats i amb la jutgessa.
3: Això és el que acabem de saber ara mateix, per tant, és notícia d'ultimíssima hora que ens comunica el Benet Íñigo. Jonathan Andic ha estat, aquest auto de la jutgessa, s'hauria de...
8: A veure, si puc saber la quantitat...
3: Hauria d'entrar a la presó, però sota fiança. I ara estem pendents de la...
8: Es confirma el milió, Toni. Es confirma que la fiança és d'un milió d'euros per evitar aquesta presó provisional, com demanava la fiscalia. El que no sabem són els arguments. És a dir, quins indicis i quins riscos creu la jutgessa que hi ha per imposar-li aquesta mesura cautelar en principi, per una presó provisional es pot dictar per tres motius. Un és eliminar el risc d'eliminació de proves, això un any i mig després de la mort d'Isaac Andic, difícil. Un altre risc seria el de fugida, que aquest sí que potser el pot apreciar la jutgessa, i l'altre risc és el de reiteració delictiva, que en aquest cas doncs, no seria possible. Per tant, és probable que la jutgessa consideri que hi ha un risc de fugida elevat i que, per tant, doncs, hagi fixat aquesta mesura cautelar, una fiança i probablement també l'obligació, en cas de que la pagui, de personar-se al jutjat cada X temps.
4: Per tant, estem a l'espera d'aquest auto on coneixerem, diguéssim, els motius, no?, que l'han portat a aquesta decisió. Recordem, presó sota fiança d'1 milió d'euros, que és el que reclamava la fiscal, que és una de les persones que ha jugat també un paper clau, qui més defensava, no?, que se'l detingués, com ha passat avui, tot i que feia 8 mesos que Jonathan Andic estava en qualitat d'investigat dins d'aquest cas de manera formal. La pregunta que es fa a tothom, no?, Benet, per què el detenen ara?
8: Doncs aquesta actuació, aquesta investigació, tolada per aquest jutjat de Martorell, recordem que es va reobrir fa cosa d'un any, més o menys, i des de llavors ha estat secreta. Per tant, no se sap què ha pogut recollir els investigadors de Mossos durant aquest any. Sí que han anat sortint algunes informacions, però diguem-ne que el contingut real de la investigació és el que només coneixen fins avui Mossos, jutgessa i fiscalia, i avui, just abans de detenir-lo, doncs s'ha aixecat el secret de sumari, i la idea de la detenció és que la seva defensa pogués veure tot el que han recollit en aquest cas abans de portar-lo aquí al jutjat a declarar. Un cop ho sabia, Jonathan Andic ha decidit només contestar les preguntes del seu advocat, i a veure si podem saber al llarg d'aquesta tarda doncs els motius, no?, d'aquesta detenció. Què s'havia parlat fins ara? Doncs, de fet, sabíem que els Mossos, des del principi gairebé, van veure que alguna cosa no quadrava, no? Que la hipòtesi de l'accident doncs, els hi grinyolava per alguns indicis, cap prova superconcloent, però sí alguns indicis, com ara, per exemple, van veure que la geolocalització del telèfon mòbil situava el fill de Jonathan Andic, el fill d'Isaac Andic, Jonathan Andic, diverses vegades en el lloc on van passar els fets, els dies previs a que hi hagués el suposat accident. També deien que el punt per on va caure el fundador de Mango doncs, era un punt difícil de caure, diguem-ne que no era un lloc especialment perillós o que hi hagués molt de risc allà. També els va fer sospitar que truqués abans a la vídua de la víctima, que no pas el 112 a emergències. Hi havia diversos elements que no els quadraven. Si al llarg d'aquest any d'investigació secreta han aconseguit alguna cosa més, doncs és probable que ho sapiguem les properes hores.
4: Aquí la clau també ha estat l'anàlisi del seu telèfon mòbil, perquè sí que en un primer moment no es va analitzar el telèfon d'Isaac Andic. Allà van trobar doncs, missatges que demostrarien una relació una mica tibant amb el seu fill, i ara aquests últims mesos s'han centrat en el mòbil de Jonathan Andic, que és on els hi podria haver donat aquesta informació extra per acabar de tenir indicis.
8: Sí, evidentment avui en dia qualsevol investigació passa gairebé sí o sí per l'anàlisi dels terminals mòbils. Jonathan Andic pot dir que ell ha col·laborat en el sentit que va entregar el telèfon quan li van demanar. Segur que això és una base que ha jugat la seva defensa a l'hora d'intentar minimitzar les conseqüències de la investigació i de la causa. Però sí, l'anàlisi de la geolocalització, dels missatges, etc., és peça clau en qualsevol investigació, i en aquesta doncs, ha revelat això, que aquesta persona va estar en el lloc dels fets, per tant coneixia perfectament la zona. En un primer moment, fons de l'entorn deien que era doncs, perquè havia anat a preparar la sortida, no?, a fer una mena de reconeixement del camí. Avui Lara diu que no només ho va fer un cop, que ho va fer diverses vegades, passar per allà. Llavors, aquesta teoria, doncs, bé, es pot pensar com a indici, insisteixo, no hi ha cap prova concloent, però com a indici que doncs que coneixia, com a mínim, que coneixia molt bé la zona.
5: Bueno, però van dir disculpi, però és que van dir que hi havien anat sovint, pare i fill, a fer aquesta excursió.
3: Benet, la notícia ha provocat, evidentment, gran impacte, i la imatge que podríem dir donar la volta al món és la de Jonathan Andic entrant i sortint del jutjat emmanillat. És allò que se'n diu una pena de telediari. No sé si això venia marcat per el protocol que ha d'entrar aquesta persona emmanillada, si ha estat un excés de cel... No sé com... Perquè, clar, mentre no es demostri el contrari, Jonathan Andic és innocent.
8: Sí, sí, és una imatge realment impactant, i a més l'hem tingut tres vegades. Quan ha arribat al jutjat per primera vegada emmanillat amb les mans a l'esquena, quan l'han portat cap al calabós emmanillat amb les mans al davant, i ara un altre cop, doncs, quan l'han tornat a portar davant la jutgessa, també emmanillat amb les mans al davant. Per què hem vist aquesta imatge? Que, com dius, és una imatge que fins i tot molts advocats, i m'ho han comentat alguns, doncs, tenint en compte el dret a defensa, és una imatge doncs, que castiga moltíssim a una persona investigada, perquè, a més, aquest cas, si arriba a judici, serà perjurat popular. És a dir, són persones, entre cometes, normals i corrents que acabaran decidint la culpabilitat i fins a quin punt pot influir o no en la seva ment el fet d'haver vist la imatge d'aquesta persona entrant emmanillada. Això és així. I, de fet, és veritat que gairebé sempre i a tot arreu s'evita aquesta imatge que abans potser era més habitual. Què passa aquí, en aquest cas concret, Toni? Doncs dues coses. Una... En primer lloc, normalment els investigats o detinguts per homicidi es porten emmanillats. Per tant, que vagi emmanillat no és, diguem-ne, el greuge comparat amb altres. No? I pots pensar que no hi ha risc de que intenti cap acte violent, però també els contraris podrien dir si a qualsevol altra persona investigada, detinguda per homicidi, la portes emmanillada, doncs no s'han de fer diferències. La diferència aquí, o el greuge comparatiu, és que aquest jutjat de Martorell no té cap altra entrada que no sigui pública. És a dir, en molts altres jutjats hi ha portes del darrere, hi ha aparcaments, clar, hi ha maneres d'entrar al jutjat que no passen per una única porta davant de la qual, doncs, tot i que han acordonat una mica la zona, doncs és pública, hi ha gent, hi ha periodistes, etc. I és que els jutjats de Martorell, la veritat és que són, us diria, fins i tot dantescos. Estem enmig d'uns edificis residencials, és a dir, blocs de pisos amb patis interiors. M'estic veient els balcons amb la roba estesa. I els jutjats estan repartits en diferents baixos, no connectats entre ells. Imagineu-vos la idea de que en el baix on està la sala de vistes l'han hagut de treure al carrer per portar-lo al calabós. No, l'ha hagut de passar pel pati interior. Són jutjats molt, molt antics, unes instal·lacions gairebé indignes, que justament des del Departament de Justícia fa poc es va posar la primera pedra per la construcció d'un edifici pels jutjats de Martorell, que serà un edifici només pels jutjats. En aquest cas, en aquest jutjat de Martorell, no hi havia altra opció que fer-lo entrar per la porta principal a la vista de tothom. A partir d'aquí es pot pensar si era convenient o no fer-ne un emmanillat, tenint en compte que segurament no suposava cap risc, però que això seria doncs, fer-li un tracte de favor, treure les manilles respecte a altres investigats detinguts per homicidi.
3: Benet Íñigo, qualsevol nova informació, evidentment, ens la fas arribar. Moltíssimes gràcies i excel·lent feina, com sempre.
8: Fins ara.
3: Justament avui, Míriam, la premsa publica els resultats econòmics de Mango després de la mort d'Isaac Andic i la conclusió és que l'empresa no se n'ha ressentit gens.
4: No, just al contrari, Mango ha aconseguit un benefici rècord de 242 milions d'euros en el primer exercici complet després de la mort del seu fundador, però aquesta bonança econòmica no sempre ha estat així i un dels sotracs, curiosament, va coincidir amb el lideratge de Jonathan Andic, del fill d'Andic, detingut avui.
3: Marc Serra, bona tarda.
9: Bona tarda. Molt sovint, grans i petits empresaris, això no hi ha distinció, decideixen cedir el seu negoci als fills amb l'esperança que aquests el mantinguin i, si pot ser, doncs l'expandeixin. I aquest també va ser el cas de l'Isaac Andic, que va decidir cedir l'empresa al seu fill Jonathan. I la pregunta és si va ser una bona decisió o es va convertir en un motiu més de tensió dins de la família. Ara en parlarem amb l'Àlex Govern, que és delegat de l'ABC a Barcelona, periodista expert en economia i política, que ha seguit des de fa molt de temps aquesta empresa. Àlex, bona tarda.
10: Hola, bona tarda.
9: Gràcies per atendre'ns. M'agradaria que ens ajudessis a fer una miqueta de memòria i entendre la trajectòria del Jonathan Andic dins de l'empresa. I per això et preguntaria en quin moment Isaac Andic, el fundador de Mango, li cedeix el control a l'empresa del seu fill. És a dir, allà què estava passant?
10: Bé, no hi ha una data concreta. Sí, formalment, diguéssim que Jonathan Andic pren el control de Mango entre l'any 2014 i el 2018, quan és nomenat president adjunt, encara que sí que ja feia anys per entendre'ns que el seu pare, diguéssim, estava preparant com la successió, no? Per dir-ho així. Ell assumeix bastantes responsabilitats a l'empresa. Primer, diguéssim, es fa responsable de la línia d'Home, Mangoman, però també té responsabilitats en àrees de comunicació, en el disseny de botigues. Bé, diguéssim que durant uns quants anys el seu pare, diguéssim, té clar que el seu fill és el que ha de pilotar l'empresa i li comença a cedir el poder.
9: Ara t'ho anava a comentar, és a dir, en aquest moment que ens estàs explicant, un moment d'èxit on el Jonathan em dic que havia tirat endavant tota aquesta línia que va funcionar molt bé, el pla era que això s'ho quedés ell.
10: Sí, sí, sí, així és, sí, sí. És curiós perquè, diguéssim, Isaac Andic comença, diguéssim, a cedir poder en un moment que ell té uns 60 anys, 61 anys, és a dir, està en plenitud de facultats. No és habitual, no?, que aquests grans homes d'empresa, diguéssim, acceptin fer un pas al costat o un pas enrere, dit així. Però ell entén que s'ha de fer de manera progressiva i ho comença a fer. Diguéssim que, bueno, en aquell moment ell considera que el seu fill ja està més o menys rodat, malgrat que en aquell moment, l'any 2014, ell té 33 anys, diguéssim, una edat, bueno, el podríem considerar és molt jove, no?, per assumir tanta responsabilitat, sí. Però així es fa, i ell pren el poder, i les coses, com ja avançàveu, no van massa bé.
9: Exacte. Entenc que pren el control total, no? És a dir, que el pare li entrega les claus i...
10: Bé, sí, s'hauria de fer un matís. No, és a dir, formalment sí, però el pare, diguéssim, és una retirada progressiva, aquesta almenys és la seva intenció, però sempre té un ull posat, Isaac Andic continua sent president de la companyia, no executiu en aquell moment, però sí que continua sent, bueno, tutelant, no tutelant, però sí tenint un ull posat en l'empresa. No?
9: Molt bé, doncs li cedeix l'empresa o part de l'empresa d'aquest control al Jonathan, com li van les coses? O sigui, què se li encarrega i com li van les coses?
10: Bé, bàsicament se li encarrega que cedeixi amb l'expansió de la companyia. És una companyia, sabeu, es crea a Barcelona l'any 84, després d'uns inicis bé, molt modestos, per dir-ho així, comença a créixer, comença a expandir-se, expansió internacional, i se li encarrega que prossegueixi amb aquesta expansió internacional. El que passa és que, per circumstàncies, per errors estratègics, s'ha escrit bastant sobre el tema, les coses no funcionen i, de fet, l'any 2016 és el primer en què Mango declara pèrdues i encadena 3 anys seguits de pèrdues, 2016, 2017 i 2018. Això per què succeeix? Bé, l'empresa ho explicarà a posteriori. Decideixen apostar, diguéssim, per un model, per entendre'ns, més semblant al que seria H&M, és a dir, més volum a un preu més baix, i això acaba desdibuixant una mica el perfil de la marca, dit així, no de la companyia, sinó de la marca. No? Diguéssim que això ho ha explicat recentment l'actual, diguéssim, líder de la companyia. Diguéssim que el client tradicional, o la clienta tradicional, bàsicament femenina, no es reconeix amb la nova línia i tampoc aconsegueixen atraure un públic jove amb menys poder adquisitiu, que és el que havia de donar aquest volum que no s'aconsegueix.
9: Per tant, aquests anys del 2016 al 2018 seria una taca, diguem-ne, econòmica a l'expedient de Mango.
10: Sí, correcte, sí, es trenca la progressió, diguéssim, fins en aquell moment no, ascendent, molt ràpida, però tampoc exageradament ràpida, però molt, molt consolidada, una empresa que funcionava molt bé, en aquell moment, doncs, comença, diguéssim, a... Això a vegades passa, vull dir que són empreses que perden, diguéssim, no, el perfil, la gent ja no s'hi reconeix i, diguéssim, que la gent deixa d'entrar a les botigues, punt. I això és el que va passar, no?
9: Aquí arriba un dels moments, sí, claus de la història, perquè, és clar, si les coses no van bé, aquesta dinàmica es va tallar de socarrel, i entenc, sí, que el mateix que va tallar de socarrel això va ser el seu pare.
10: Sí, és correcte. Ell, diguem, una mica, hi ha certa llegenda de que I ja que en diguen al seu moment un gran aficionat a la vela, tenia un, sembla que es deia que era un dels velers més grans del món, un supervaler, com, no? I ja estava fent la volta al món i diguéssim que va... la llegenda diu que va haver de tornar, no? Va haver d'agafar un avió ràpidament per tornar-se a posar al davant de la companyia. No sabem si va ser tan així, diguéssim, des de l'altra punta del món, abandona el veler, agafa un avió i torna. Diguéssim que podia ser en una qüestió més progressiva, però sí, és així, és. Ell ha de tornar. Ell fa un moviment que en aquest moment, ara s'ha vist que en aquell moment era clau, va ser clau, que va ser el 2015, no? El fitxatge de Toni Ruiz, no? Que
5: ara en aquell parlarem. Moment
10: ell entra, sí, sí. Ara en parlarem, no? I sí, diguéssim que l'estratègia és... es fa un gir, també coincideix en aquell moment, surt a l'antic director general, que era Enric Cassi, un home amb una gran trajectòria, perdó, i el que es fa és intentar donar la volta a la companyia, això és el que es fa.
9: Clar, però entenc que clar, quan el president, el fundador, fa això, o sigui, el fill queda totalment retratat, és a dir, queda exposat davant de tot el mercat, sí. I també de tota l'empresa, perquè l'assenyala com el culpable, no?
10: Sí, és correcte, sí, sí. De fet...
3: Disculpa, Àlex, sí, és que ens demana pas el Benet Íñigo des dels jutjats, sí. Perquè hi ha una última hora al voltant de Jonathan Antic. Benet, endavant.
8: Doncs mira, Toni, ens comuniquen des del TSJ oficialment que la fiança de Jonathan Antic ja està consignada, ja està pagada i, per tant... evitarà passar la nit a la Garjola. Ha tardat, des que li han comunicat que li imposaven una fiança d'1 milió d'euros, ha tardat tot just 20 minuts, potser, en consignar-la, en fer-ho oficial i presentar els papers al jutjat. Per tant, d'un moment a l'altre, Jonathan Andic, recordem, detingut aquest matí per l'homicidi, per presumpte homicidi del seu pare, ara fa un any i mig, doncs sortirà del jutjat, podrà anar cap a casa seva. Això sí, li retiren el passaport i cada setmana haurà de presentar-se al jutjat, doncs, per assegurar que no fuig del país mentre es continua investigant el cas.
3: Doncs quan tinguis més detalls del veure quin és el que se li imputa i què més s'ha esbrinat, perquè ens deies que el secret de sumari s'ha aixecat, no?
8: Exacte. Ara el que ens falta saber, un cop hem sabut que la jutgessa li deia presó provisional en fiança i que ha pagat la fiança, ens falta saber veure la resolució, veure l'auto on justifiqui els motius pels quals ha pres aquesta mesura i on esperem treure algun detall més de la investigació.
3: Molt bé, doncs Benet, com sempre, gràcies. Qualsevol cosa ja ho saps, com demanes pas com ara, i home, el que sí que he trobat ridícula des del primer moment és la fiança, perquè clar, ho hem comentat a la redacció, 1 milió d'euros per nosaltres és inabastable,
4: sí, és inabastable.
3: Però per Jonathan Dick, amb el patrimoni que té, pues, per això l'ha pagat en mitja hora, vull dir, és com si ara ens demanen, pues, no sé, 50 euros.
9: Em va perfecte per preguntar-li a l'Àlex que, recordem...
3: Disculpa, Àlex, però...
9: Amb qui estem repassant...
10: No, i ara faltaria l'actualitat.
9: Amb qui estem repassant tot el que és el periple de Jonathan Dick a l'empresa, l'empresa de tota aquesta investigació a nivell de públic no se n'ha ressentit. És a dir, la gent ha continuat comprant i amb rècord de venda.
10: Sí, sí, sí. De fet, després d'aquests 3 anys, diguéssim, de pèrdues, l'empresa torna un altre cop en números negres i ara està precisament en un bon moment, no? Sí, sí, 3.800 milions de facturació, que és creixent tant en facturació com benefici, 242 milions a doble dígit, o sigui, per sobre del 10%, amb un nivell d'endeutament molt raonable dins dels estàndards d'aquestes grans companyies, sense necessitat de buscar aventures estranyes com sortir de borsa, una cosa que està descartada, sense necessitat tampoc de comprar, de fer adquisicions, que a vegades aquestes grans operacions corporatives en el seu moment es va especular amb la possibilitat de que compressin Pronòvies i obrissin una nova línia de negoci, cosa que està totalment descartada. Més que res perquè l'empresa considera que té prou capacitat amb recursos propis i amb línies de negoci que està obrint. Per exemple, ara ha obert recentment la línia d'adolescents, ha obert també la línia de llar, és a dir, veu capacitat encara de créixer, té mercat per créixer, Europa, Orient Mitjà, Estats Units... És a dir, és una empresa que ara funciona, sí, sí.
9: Després d'aquest sotrac que havíem explicat d'aquests anys amb Jonathan Andic, que queda substituït perquè retorna la figura del seu pare, arriba l'empresa Toni Ruiz, que és una persona de la màxima confiança d'Isaac Andic, que fins i tot s'acaba convertint en accionista, i m'agradaria destacar una frase teva d'un article que deies: la idea d'Isaac Andic era d'una successió ordenada, cosa que no passava per donar més poder als seus descendents, sinó tot el contrari. És a dir, això li va passar pel cap a Isaac Andic després d'haver vist què va fer el Jonathan durant aquests anys?
10: Sí, bàsicament. Quan ella ha de tornar, diguéssim que no, es refà el rumb de la companyia, i ell també, diguéssim, ja dissenya, no?, un futur de com ha de ser el Mango del futur, en el que decideix, amb bon criteri, crec jo, com altres empreses familiars decideix que la gestió i la propietat han d'anar per camins diferents, no? I això passa, entre altres, per com un fet significatiu, que és donar a Toni Ruiz tot el poder a l'empresa, no? El 2015 el fa director financer, el 2018, que és el moment clau, el fa director general, i el 2020 ja el fa conseller delegat, diguéssim, donant-li màxims poders. I un fet, diguéssim, molt important i molt simbòlic, important perquè estem parlant de quantitats econòmiques importants, li dona el 5% de la companyia. Diguéssim, això és una empresa familiar 100%, propietat fins a aquell moment d'Isaac Andic, no?, a través d'una societat patrimonial que es diu Puntanà, que hereden els seus fills, i decideix donar-li el 5% a Toni Ruiz, diguéssim que el senyala, no?, li diu: tu ets la persona, no? No sols et dono el càrrec, sinó també et dono propietat, no? Et poso, no al mateix nivell percentual de propietat que els fills, però sí que li fa aquest reconeixement, no? I d'alguna manera queda assenyalat, no?
9: Totalment, o sigui, queda claríssim que no tenia la confiança del seu fill. Àlex, un plaer que ens hagis explicat totes aquestes interioritats. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
10: Gràcies a vosaltres. Adéu, bona tarda.
9: Àlex Govern, que és delegat de l'ABC a Barcelona i, com heu pogut sentir, un gran coneixedor del que hi ha dins de Mango.
3: Doncs com dèiem, Jonathan Andic, que ara ja ha pagat la fiança, per tant, la fiança que li ha durat aquesta petició d'un milió d'euros ni pràcticament mitja hora, això es demostra qui és ric i qui no.
9: 242 milions de benefici.
3: Són els beneficis d'ell, però certament els ha pagat com aquell que es compra un paquet de Kleenex. Fem una pausa, un minut, i anem a Madrid perquè l'altre nom del dia és José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Versió RAC 1.
12: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant, fins i tot si menges fora de casa. Perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris en salut. Elaborat per Laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
11: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
3: Obrim la segona carpeta del dia, que és la de José Luis Rodríguez Zapatero. A l'expresident del govern espanyol se la imputa pel cas del rescat de l'aerolínia Plus Ultra. És la primera vegada en democràcia, Miriam Díaz, que a un expresident espanyol se li investiga per corrupció.
4: Sí, l'han imputat avui per pertinença a organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, investiga on van anar a parar els 53 milions d'euros que el govern espanyol va donar, doncs, a aquesta companyia aèria després de la pandèmia. L'expresident espanyol haurà de declarar davant el magistrat el pròxim 2 de juny. La citació més ha coincidit aquest matí amb l'escorcoll de l'oficina de Zapatero, que està molt a prop de Ferraz, la de l'empresa de les seves filles i dues empreses més.
3: Obrim línies a Madrid, delegat de RAC1 a Madrid. Jordi Armenteres, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
3: Veure, en quin punt estem? Perquè estem tots entre el Jonathan Andic i avui Zapatero, no sortim d'un impacte rere impacte.
13: Una mica esturat, sí, perquè el jutge Calama, el jutge de l'Audiència Nacional que porta tota aquesta qüestió, que ha fet tota la investigació, que es diu José Luis Calama, ha tret un document de són pràcticament 85 pàgines, on sembla que hi ha indicis que alguna cosa no és clara. Ell ho nega tot, ha fet un vídeo, amb 2:45 de la tarda s'ha difós, ara el sentirem. L'expresident espanyol diu que tot és fals, que ell sempre ha treballat amb gestions totalment legals, que ha pagat els impostos i que, per tant, tota aquesta investigació de l'Audiència Nacional no va enlloc.
14: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
13: Se senten ocells perquè això ho ha gravat en un jardí. Desconec si és casa seva o és una altra casa, però la imatge és en un jardí d'una casa d'aquelles que són bastant xules. I parla explícitament de plus ultra del cas, diu que no hi ha absolutament res.
14: Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plusultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
13: Anuncia que es defensarà amb totes les eines que calgui i que també concedirà entrevistes per donar explicacions a la premsa i per poder respondre les preguntes que, evidentment, tots ens fem en aquests moments.
3: Bueno, doncs ja la podem demanar, l'entrevista.
13: La demana, Toni. Vull dir que...
3: No, que la demani el Jordi Basté, sí. Que... Bueno, que és el, diguéssim, ell, sí. el vaixell insígnia d'aquesta casa.
5: No, i té portes obertes, totes reules.
3: No, però vull dir que, escolta, és una entrevista que en aquest cas li pertoca a Jordi Basté. De fet, no és la primera vegada que Zapatero nega haver cobrat cap comissió per influir en la concessió del rescat. Per exemple, ja n'ha donat fe fins i tot amb una sessió al Senat, però l'exministre Ábalos, Jordi, ja va declarar que s'havia reunit amb l'expresident i amb Koldo García. Zapatero ha reconegut aquesta reunió?
13: Zapatero ha reconegut algunes reunions en el passat. De fet, fa 2 mesos i mig, quan parlava al Senat, mira, d'entrada, ja ho negava, i la declaració és una mica semblant, perquè, clar, el Partit Popular, que controla aquesta comissió d'investigació, la comissió d'investigació del cas Koldo en aquesta cambra, sí que és veritat que ho ha instrumentalitzat, o cita qui li interessa més per les declaracions que hi pugui haver, i va citar Zapatero, entre d'altres, per fer-li un gran interrogatori al voltant del cas Koldo, d'Ábalos. Per tant, Ábalos ens porta a Veneçuela, les seves feines de mediació en Veneçuela amb tot el conflicte, i ella ho negava d'aquesta manera. Insisteixo, aquesta declaració té 2 mesos i mig.
15: Yo no he cobrado ninguna comisión de plus ultra, absolutamente ninguna. No, no he tenido ninguna relación.
16: A través de análisis relevante.
15: Difamar,
16: la misma cantidad, difamar, en las mismas fechas.
15: Difamar,
16: en las mismas fechas. No, no, no. En las mismas fechas.
15: Por
16: el 1%
15: favor,
16: del contrato
15: favor,
16: que aparecía en el ordenador de Julio Martínez.
15: Un trabajo por Venezuela intenso, ingente.
16: Sí.
13: I llavors, a preguntes de l'Eduard Pujol, se li va dir a vostè què passa, que l'estan perseguint per què? I ell va admetre, ara el sentirem, que tota la seva feina de mediació amb Junts, les reunions a Suïssa, i deia que des que havia sortit la notícia d'aquestes reunions, el PP li buscava més les pessigolles que mai, i això podia implicar també tribunals.
15: Y hombre, sí, es verdad que noté que en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en Suiza en estas reuniones, noté que el grado de agresividad y de intoxicación hacia mí se producía, pero no quiero especular.
17: ¿Podríamos decir a más Suiza, más Venezuela?
15: Noté un increscendo de la agresividad hacia mí en la medida en que yo participaba más en las negociaciones. Vale, yo sé que esto a mí me supuso un cierto coste.
13: Insisteixo, això té 2 mesos i mig.
5: Exacte.
13: Això és de la primera setmana del mes de març.
3: No, amb això, que quedi clar, Vull dir que la justícia dictaminarà, tot i que no hi crec massa amb la justícia, però bé, dic, tot això està en procés judicial. Però els negociadors que han estat en contacte directe amb Carles Puigdemont, tots, a dia d'avui, estan processats. No deixa de ser curiós. Cerdán, que va ser el primer gran artífex de la connexió entre el Partit Socialista i, en aquest cas, Junts, Carles Puigdemont, està en una causa pendent, oberta. I avui tenim la segona causa del segon portaveu, o segon, la segona veu que connecta Junts, en aquest cas Carles Puigdemont, amb el govern central, que és Zapatero. No deixa, no vull dir, amb això no em refereixo a que no sigui culpable o no ho siguin, però realment em crida l'atenció. I a tot això, Jordi, això ha generat, evidentment, un terrabaster polític. Ara apuntaven a Televisió Espanyola que Feijó ja diumenge ja va insinuar que hi hauria aquest moviment de judicial. Tot i que hem estat repassant, hem estat investigant aquest jutge i no se'l pot situar com d'una banda, per entendre'ns, dretana o diguéssim...
4: Conservadora, no?
3: Conservadora, sinó que és bastant independent el jutge que ha tirat endavant aquesta investigació i aquesta imputació a Zapatero.
13: Sí, hi ha una gran pregunta. És lawfare o no és lawfare, això? En veu alta, els polítics del govern espanyol no s'atreveixen a dir-ho. Sí que és veritat que fons del PSOE parlen directament, obertament, de lawfare, d'aquest joc interessat de la, la política, en aquest cas del Partit Popular, per fer mal a files progressistes. La ministra, portaveu, la sentirem, eh? Insisteixo, se li ha preguntat, diria quatre vegades a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, si això era l'ofert. Ella no ha volgut pronunciar aquesta paraula, perquè evidentment estaries acusant els tribunals des del govern espanyol d'un delicte molt greu, però sí que diu que té tota la confiança en Zapatero.
18: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha, a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban. Y desde esta mesa lo que sí también quiero compartir es que quiero recordar que el origen de esta investigación es una denuncia de una organización ultra como Manos Limpias.
13: Manos Limpias, que sí que és veritat que presenta la primera demanda, però qui agafa el cas és Fiscalia. O sigui, s'arriba aquí fins per Fiscalia, per les indicacions que fa Fiscalia i que li demana al jutge que investigui. Per cert, la revenja que diu Saiz es remunta a l'11M. O sigui, estem anant molt lluny en el temps per dir que aquesta és la venjança del PP contra José Luis Rodríguez Zapatero. Què diu Partit Popular? Que això s'ha d'acabar ja.
19: No hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Y Pedro Sánchez no podría seguir agonizando en la Moncloa si no fuese por la mediación que hace Zapatero con todos los socios.
13: Esther Muñoz és la portaveu parlamentària del PP. Vox exigeix una altra vegada la moció de censura. El PP no s'hi agafa, conscient que les mates no surten. I demà al matí, a cara a cara, Sánchez, Feijó al Congrés a les 9, òbviament amb aquest tema. Donant per fet tot que aniria per Andalusia i Feijó li demanaria la dimissió pels resultats de diumenge. Ara hi ha un altre motiu, que és tot el tema de Zapatero, perquè no oblidem que és el gran mentor de Pedro Sánchez en aquests moments.
3: A veure, Jordi, anem a intentar explicar als oients, perquè aquesta trama és complicada, a veure si la podem entendre. El primer i jo, evidentment, una trama que situa la principal sospita, que és que hi han 53 milions d'euros concedits pel govern espanyol per una companyia que no es van utilitzar per reflotar l'empresa. Estem parlant d'aquesta companyia aèria Plus Ultra.
13: A veure, Plus Ultra és una companyia que en aquests moments només té 9 avions. A l'any 2001 en tenia informacions que apunten que n'hi ha un, això hauríem de mirar una mica. A veure, què passa? Hi ha la pandèmia, hi ha un problema en tota la situació aeronàutica perquè queden molts avions a terra. Llavors, tots els governs europeus, o bona part dels governs europeus, concedeixen ajudes. Aquestes ajudes són crèdits. Crèdits a un interès baix. En el cas de Plus Ultra, és l'ajuda més petita, 53 milions d'euros, Air Europa en són més de 400 milions. És veritat que Air Europa, bona part d'aquest crèdit ja s'ha tornat, els de Plus Ultra encara no, hi havia una negociació ara fa un parell de mesos entre la companyia i el govern espanyol per veure com es tornaven aquests diners, però estem parlant de crèdits tous per poder... Allò dels crèdits ICO, que a vegades diem el govern espanyol aprova crèdits ICO per salvar doncs, aquest sector o aquest altre, doncs és aquesta història. O sigui, no és que es donessin 53 milions d'euros. Llavors, com es concedeixen? Què està dient el jutge? Doncs el jutge està dient que la companyia utilitza uns quants mediadors per convèncer José Luis Rodríguez Zapatero que mediïn Pedro Sánchez per tal que el Consell de Ministres aprovi aquests diners. I es donin aquests diners en base a un crèdit a plus ultra. I en base a això, José Luis Rodríguez Zapatero hauria cobrat una comissió. Evidentment, no hi ha un document d'una comissió, però sí que hi ha documents de feines fetes per ell a diversos despatxos o a diversos consultories. La feina de José Luis Rodríguez Zapatero en aquests moments és aquesta. I, de fet, quan el sentíem abans que deia he pagat tots els impostos, és perquè d'aquestes factures n'ha pagat impostos. Llavors, aquest rescat, aquests 53 milions d'euros, com els 400 i pico d'Europa per tot el cas de la Begoña, això ha estat avalat tant per la Comissió Europea com pel Tribunal de Comptes, com pels organismes que ho han supervisat tot. A partir d'aquí, això també s'agafava avui al govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero ha pagat o no? El jutge creu que sí. Ha cobrat per tota aquesta pel·lícula. El jutge creu que sí. I, per tant, això seria tràfic d'influències. Per això el jutge José Luis Calama el que està dient és que José Luis Rodríguez Zapatero és el cap d'una trama de blanqueig de capitals, de tràfic d'influències, que ell va acabar cobrant per tot aquest crèdit.
3: Aleshores, t'agraeixo tota aquesta explicació perquè és difícil de seguir. En l'epicentre d'aquesta trama hi ha l'empresa Análisis Relevante, que és una consultora propietat de l'empresari Julio Martínez. Qui és Julio Martínez i quina relació té amb Zapatero?
13: No, bàsicament aquí ens hauríem de fixar, sobretot a banda del nom de José Luis Rodríguez Zapatero, una col·laboradora necessària, que és la seva secretària, els que el coneixem, i això a vegades... El Zapatero, el CTP, sempre parla de la Gertru. La Gertru és la seva secretària. Llavors, seria una col·laboradora necessària, es diu Gertrudis. Llavors, hi ha un parell de noms més, que són Julio Martínez Martínez, que és el responsable d'Europa, que hauria utilitzat Zapatero a través d'un mediador que es diu Manuel Aaron Fajardo García. Llavors, aquests són els noms una mica claus de tota aquesta trama. El jutge què diu? El jutge diu que Julio Martínez el que va fer va ser moure tentacles de l'empresa per contactar amb l'Avalos, per una banda, era ministre de Transports, del Ministeri de Transports depenien aquestes ajudes, i José Luis Rodríguez Zapatero, molt amic de Pedro Sánchez, i llavors el tema és que anaven jugant, o sigui, l'Aaron Fajardo García anava jugant amb Avalos i amb Zapatero, la via Avalos no funciona, i la que acaba funcionant, diu el

0: que va ser l'encarregada d'autoritzar el rescat d'aquesta aerolínia. Aquesta entitat depèn orgànicament del Ministeri d'Hisenda del govern d'Espanya. La pregunta és en què es va...
1: La SEPI és on hi ha totes les participacions públiques. O sigui, Ràdio Nacional d'Espanya, per exemple, el capital és de la SEPI. I llavors, no sé, per exemple, l'empresa pública d'habitatge, que es diu Caixa 47 en aquests moments, que és on ho van agrupant tot per fer habitatge públic, també està controlat per la SEPI. La SEPI és la gran empresa que, de participacions industrials, diríem.
0: No, t'ho preguntava perquè en què es va basar per autoritzar el rescat?
1: Doncs en la mala situació de la companyia, perquè tenia l'avió a terra, els avions a terra, no té més.
0: Era un procediment d'urgència, no?
1: Era un rescat ABC, o sigui, estem parlant... Hosti, tenia la llista per aquí, no sé si l'he perduda, un moment... Els diners que es van arribar a emportar les companyies aèries que es van beneficiar de tot això, vull dir, estem parlant de KLM Air France, per exemple, que s'emporten molts milions d'euros, moltíssims, centenars de milions d'euros. En el cas d'Air Europa són 400 i pico, i en el cas de Plus Ultra són 53.
0: Bé, quins són els propers passos que veurem de Zapatero? De fet, com deies tu, aquest comunicat, no sabem si al seu jardí o algun, bueno, a l'aire lliure...
1: Un vídeo d'un minut i mig, poc
0: més. Què pot passar amb Zapatero el 2 de juny? Ja sé que no ets evident, com diria el Xavier Salamartín, però es podria donar el cas, ho dic perquè com que les circumstàncies són inesperades, de que, bueno, que se li retirés el passaport o mesures d'aquest tipus?
1: Totalment, depèn de les... evidentment, en tot aquest cas, hi haurà una acusació popular, hi haurà una fiscalia, a veure què demana el fiscal. Com sabeu, el jutge sol fer bastant cas a la fiscalia. Si la fiscalia demanés una retirada de passaport, un ingrés preventiu a la presó, o una possible fiança, evidentment, el jutge li faria cas. Veurem què diu Calama. Tot això és el 2 de juny, d'aquí a dues setmanes, per tant, se l'ha citat a les 9 del matí. Veurem quina imatge també veiem a l'Audiència Nacional Espanyola amb un expresident espanyol, el primer de tota la història, entrant com a imputat, i ja veurem com en surt, si amb càrrecs, si sense càrrecs o amb algun tipus de mesura cautelar.
0: Jordi Armenteres.
1: Jo entenc que d'aquí allà haurà fet moltes entrevistes, Zapatero. Que haurà fet moltes entrevistes. De fet, podem donar per fet que segur que cau a l'acer un dia d'aquesta setmana, seguríssim, no?
0: Bueno, a veure si cau un dia d'aquests també al matí al món, a RAC1, amb el Jordi Basté i Jordi Armenteres. Estaria bé
1: que li poguessin fer preguntes. Home, perquè més hi ha alguna cosa que no s'acaba d'entendre, precisament perquè el jutge aporta molts noms i moltes xifres, i hi ha factures que dius, hòstia, de què ve aquesta factura de 300 i pico mil euros? Sí que és veritat que, és allò que dèiem, no sé, Aznar què cobra com a assessor i per fer una conferència? Molts diners. I el Sánchez i el Zapatero, evidentment, també ho cobra. Vull dir, és allò de, no sé, Tony Blair cobra un milió d'euros per una conferència, diria jo, no? Hi ha un rànquing d'expresidents i el que cobren. I al final Zapatero es dedica a això, i Zapatero es dedica a mediar en conflictes. Cobra per la mediació de conflictes? En principi no, però sí que el paguen per fer altres gestions, entre altres conferències.
0: Bé, Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
1: Fins després.
0: Adéu-siau. A tot això, tornem amb el Benet Íñigo perquè podem donar aquest capítol d'avui, aquest episodi amb el Jonathan Andic, per tancat en la jornada d'avui, no, Benet?
2: Doncs sí, l'hem vist sortir fa tot just uns minuts del jutjat. De les quatre vegades que l'hem vist, és la primera que el veiem sense anar amb manilles, després de pagar la fiança d'un milió d'euros, recordem, ha pujat a un taxi acompanyat del seu advocat i doncs ja ha pogut marxar en principi cap a casa seva després d'un dia molt i molt intens.
0: Com dèiem, aquesta fotografia, aquesta imatge de Jonathan Andic amb manilles, certament és allò que en deien abans, una pena de telediari.
3: I està fent la volta al món, eh?
0: Exacte, perquè no era necessària i crec que en les circumstàncies, ho dic perquè, clar, a dia d'avui tampoc s'ha demostrat res, continua prevalent com hauria de ser sempre la presumpció d'innocència. Per tant, crec que aquí sí que els Mossos potser avui haurien d'haver curat més el fet de portar-lo sense manillar, això sí, escortat pels cossos policials. Però bé, ja està fet, per tant, ja no es pot tirar enrere. Benet, gràcies, una fortíssima abraçada.
2: A vosaltres, fins ara.
0: I aquí també, doncs, vol dir la seva, perquè avui era en principi el seu dia de celebració, sí. Míriam, perquè avui havia d'estar eufòric amb la signatura d'aquest pacte entre Salvador Illa i Oriol Junqueras.

0: És el president de la Generalitat, president. Avui l'han contraprogramat i de quina manera?
1: No sé per què ho diu.
0: Home, li dic per la detenció del Jonathan Andic, per la imputació de Zapatero, vull dir, si li sembla poc.
1: Escolti, m'obreu telenotícies. Molt important. En fi, sí, és conegut, no m'agrada posicionar-me, però avui faré una excepció perquè l'escàrnic públic el que s'està sometent a l'expresident Zapatero, abans dels pressupostos, que era la notícia al dia, doncs aquest escarni del Zapatero no té nom. Bé, sí que en té. Escarni públic. Una cosa m'ha ensenyat el meu necessari viatge a Califòrnia dels últims dies, sí, és que tenim molt a aprendre dels americans. Molt. Fixem-nos-hi que allà hi ha pel·lícules com Air Force One, on Harrison Ford fa de president i salva un avió dels terroristes.
2: Sí.
1: Escolteu, allà el tracten com un heroi. En canvi, aquí a Espanya portem un expresident davant la justícia no per salvar un avió, sinó per salvar tota una aerolínia. Tota una aerolínia. I això té encara més mèrit. En fi, és cert que aquesta aerolínia només tenia un avió, però demano reflexió.
3: Nou avions, nou.
0: Oh, bueno, els té, ara, no.
1: Ara abans en tenia un.
0: A la pandèmia en tenia un. Que, per cert, vaig tenir la gran oportunitat de viatjar-hi.
3: Ah, sí, què?
0: I el millor que hagués passat amb aquesta companyia és que haguessin tancat.
1: En fi, exigeixo.
0: És el cop que he passat més por volant. Vull dir, no havia passat mai tanta por amb un avió. I mira que a mi m'agrada volar, però en el cas de la companyia Plus Ultra, mai havia passat tanta por.
2: Bellugapa.
0: Si entro en detalls, no acabem ni a les 7 de la tarda.
1: Tota una companyia va salvar l'expresident Zapatero. Sí, no. I en aquest sentit, en fi, exigeixo que es doni a l'expresident Zapatero un tracte just. Equànim, igual. Ni millor ni pitjor, igual. El d'una pel·lícula protagonitzada per Harrison Ford.
3: Com? Ha dit, perdoni? Una pel·lícula?
1: Una pel·lícula per Harrison Ford. Ni millor ni pitjor el tracte. Igual. Igual. Igual.
0: Bé, gràcies, president. Són les 5 i 8 minuts. Fem una petita pausa i saludarem Marc Poyato perquè la tarda, com dèiem, és complerta. És una tarda complerta.
4: RAC 1.
5: Tot el camp!
6: Para.
5: Deixa de queixar-te i puja.
6: A veure, tio, venir-me a recollir a Mover, guai.
5: Escolta, que el conductor es diu Marc, com jo.
6: La bufanda i la samarreta, genial.
5: Doncs l'uniforme, culer.
6: Però tenyir-te els cabells blau grana i venir amb l'himne a tot drap, tio, t'has passat.
5: Mai s'és massa culer, tio. Fot-li canya, Marc.
7: Mover, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes, ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
10: Estic venent casa meva i no me'n surto.
11: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.

0: ganas de mes, ganas de bombón.
1: Te mandan al tu bar o cafetería.
2: Busques cotxe? Aquí el tens! A Estelantis en Lluís Sant Feliu, concessionari oficial Peugeot, hi trobaràs vehicles nous i d'ocasió de totes les marques, revisats, garantits i llestos per emportar. Servei postvenda amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Fàcil, ràpid i sense complicacions. Estelantis en Lluís, carrer Joaquim Castells 2, Sant Feliu.
3: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
4: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
5: Notícies.
6: Contingut exclusiu.
5: Ràdio en directe.
6: RAC més 1.
5: Podcast.
6: Perquè amb l'app de RAC 1 tot és més. Més.
7: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
8: Són les 5 de la tarda, 12 minuts, tenim una línia directa, que és la que tot seguit ens comenta Montse Llussà.
9: Amb què? Amb la teva salut, perquè és el més important. Escolti, senyor Marcelí, que tothom va corrents d'aquí cap allà, que empreses, que no sé què. I què és el que no s'espera? La salut. I això ho sap molt bé, perquè es passa el dia al cap. Per això, l'assegurança de salut de línia directa et dona accés directe als millors metges i hospitals.
10: Sí, senyora.
9: I a la tecnologia diagnòstica més avançada, amb menys esperes.
10: Sí.
9: Truqueu al 917-700-700 o entreu a lineadirecta.com, 917-700-700 o lineadirecta.com. La teva salut no espera.
10: I tant.
8: Mar Poyato, bona tarda.
9: Bona tarda.
8: I una altra reflexió a fer és l'assassinat que tot seguit ens ocupa en ple carrer a Figueres. Mar.
11: Sí, un home ha assassinat la seva exparella. L'home de 48 anys ha matat a ganivetades la dona a la plaça Tarradellas de Figueres cap a les 3 de la tarda. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut l'agressor poc després del crim mentre rentava les mans plenes de sang en una font. Quan han arribat els serveis d'emergències ja no han pogut fer res i la dona de 33 anys ha mort. L'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la víctima per agressions anteriors i feia poc que l'havien detingut, precisament perquè havia trencat aquesta ordre d'allunyament. Jonathan Andic queda en llibertat després de pagar la fiança d'1 milió d'euros que li ha imposat la jutgessa. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, està acusat d'homicidi per la mort del seu pare el desembre del 2024 durant una excursió a Montserrat des dels jutjats de Martorell, Benet Iñigo.
12: El fill gran dels Andic no ha tardat ni mitja hora en aportar 1 milió d'euros de fiança que li ha demanat la jutgessa i fa uns minuts ha sortit del jutjat de Martorell i ha pujat a una furgoneta en direcció a casa seva. A partir d'ara s'haurà de presentar cada setmana al jutjat i té prohibit sortir del país. De fet, li han retirat el passaport. Després del llarg dia d'avui, amb la detenció primer a casa seva, la declaració després del jutjat i l'espera per saber si l'enviaven a la presó, ara la defensa podrà mirar amb calma què n'han tret els Mossos de l'últim any d'investigació secreta, perquè la jutgessa ha aixecat aquest matí el secret de sumari.
11: Més coses, el Departament d'Educació ofereix als sindicats que l'augment de sou de 200 euros al mes es faci en un termini de 3 anys en lloc de 4. També que el curs que ve s'incorporin 2.400 persones als centres educatius, la majoria per atendre l'alumnat més vulnerable. La conselleria ha enviat aquesta tarda la proposta de cara a la reunió que mantindran demà amb els docents. En detalls, Eudald Martínez.
13: La proposta del departament no contempla incrementar aquest augment de sou de 200 euros mensuals, com li reclamaven els sindicats, sinó accelerar els tempos de l'increment de 4 a 3 anys. També pujar el complement de sou que reben els docents que fan tutories i especialment els que estan en centres de màxima complexitat. La proposta també recull incorporar 2.400 professionals més de cara al curs que ve, dels quals més de 1.300 serien per reforçar l'escola inclusiva. La consellera Esther Niubó espera que això serveixi per començar a segellar un acord, ho ha dit al Parlament.
14: La nostra mà segueix estant estesa, els hem fet arribar doncs, una proposta que esperem poder treballar conjuntament demà i per tant pensem i desitgem que podem reconduir aquesta situació de tensió.
13: Demà les vagues al sector educatiu continuaran amb una aturada de les escoles bressol.
11: I encara en l'àmbit laboral, la intel·ligència artificial transformarà el 26% dels llocs de treball a Catalunya, ho diu la Cambra de Comerç de Barcelona, que ha presentat un primer informe sobre l'impacte de la IA generativa en el mercat laboral. És un informe prudent perquè analitza les dades abans de l'aparició del ChatGPT. Montse Martí.
10: Les professions que més s'estan transformant per l'ús de la intel·ligència artificial generativa són les d'administratius, comercials, comptables, financers, analistes i dissenyadors. L'informe també apunta que els que notaran més aquesta transformació del seu lloc de treball seran els empleats d'agències de viatges, recepcionistes d'hotels, programadors, informàtics, periodistes, escriptors, lingüistes, físics o matemàtics. La llista és llarga. La directora d'Anàlisi Econòmica i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra, Carme Poveda, admet que de moment no veuen en les xifres d'ocupació i contractació que la IA destrueixi llocs de treball, però admeten que és possible que ho faci en un futur.
15: Encara no sabem fins a on arribarà el potencial de la IA. El que coneixem fins ara és el que ens mostren les dades, no? Estem començant amb una fase de complementarietat, creació de noves ocupacions i, en segona fase, automatització. Òbviament, aquesta automatització pot ser més gran de la que nosaltres estem aquí ara exposant. Això no ho podem saber encara.
10: La Cambra, això sí, detecta que les professions més castigades són les que ocupen majoritàriament les dones.
16: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
11: I ara els esports amb Albert Bassas.
17: I comencem amb una última hora, perquè Carlos Alcaraz acaba d'anunciar que tampoc disputarà Wimbledon per lesió a les portes de l'inici de Roland Garros. El murcià diu que la recuperació va per bon camí, però que no arribarà a temps ni per Queens ni per jugar al Grand Slam sobre herba. D'altra banda, el Barça tornarà a la norma 1 del control econòmic de la Lliga amb la marxa de Lewandowski i l'alliberament de la seva massa salarial. Avui la patronal de clubs ha donat per fet que el Barça podrà fitxar amb normalitat aquest estiu, cosa que no passava pràcticament des del 2020, en plena pandèmia. Tot això mentre Fermín és a punt de passar pel quiròfan de la seva fractura al dit del peu. El migcampista blaugrana l'operaran aquesta tarda a les 6 i farà la primera part de la recuperació al Campillo. El dia que l'Arsenal té la primera opció de ser campió de la Premier per passiva. Han d'esperar que el Manchester City no sumi els 3 punts al camp del Bournemouth a 2:15. Si ho fa, la Lliga es decidirà el cap de setmana a l'última jornada. En bàsquet, avui hem sabut que la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit. Serà contra Gran Bretanya el pròxim 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, i la penya ha fet oficial el fitxatge del pivot francès Yannis Morin fins a final de temporada, procedent de la Lliga japonesa. I al Giro d'Itàlia tenim en marxa la contrarrellotge individual de la desena etapa, al tram final, entrant ara a meta el danès Vingegaard, que es col·loca provisionalment 13è a 3 minuts per darrere de l'italià Filippo Ganna, que de moment és qui marca el millor temps, encara d'entrar el portuguès Eulàlio.
11: I el temps, a aquesta hora s'escapen alguns ruixats i gotellades a punts del Pirineu i Prepirineu, però a mesura que avanci la tarda guanyaran protagonisme i localment descarregaran amb força. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà la tranquil·litat i el domini del sol amb un ambient més càlid que els últims dies. I a partir de demà la temperatura pujarà de manera més clara a l'interior i al Pirineu, amb una calor intensa per l'època.
7: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
8: Doncs tenim el Toni Clapés d'excursió als Premis de Nacionals de Comunicació, que es fan a Sabadell. Per tant, fixeu-vos, no es fan a Terrassa, es fan a Sabadell.
18: Per
8: la raó que sigui, han escollit més Sabadell, no?
18: És curiós.
9: N'hi ha cap altra localitat catalana.
8: No. Han triat Sabadell, que el teatre principal, que és un teatre preciós, i que hi estaran tots molt bé. Per tant, escolta'm, el Clapés...
18: Perquè a Terrassa no n'hi ha ni un de teatre.
8: No, el teatre... Sí, algun, però no és tan maco com el teatre principal de Sabadell, on
19: que aquesta tarda sonen aquests premis, un d'ells a RAC1, i que recollirà, entre d'altres, el Clapés, el Bundó i el Basté.
9: I el Basté amb la imparcialitat teva a l'hora de parlar...
19: Sí. Ja li he dit jo al Clapés, si tens mala fila, digues que vas de part meva i et donaran una fila millor. Jo ja ho he dit, perquè jo allà tinc mà, eh? Altre lloc no, però allà...
18: Que no li donin dalt la tramolla.
9: Exacte, el galliner.
19: També podia passar. Bé, passen 20 minuts de les 5 de la tarda, canviem d'història, senyor Marcelí, perquè, segons un grup d'economistes, Catalunya no està bé.
18: Diu que no.
19: No acaba d'estar... No està bé, la cosa.
18: No.
19: Catalunya creix, però els ciutadans cada vegada són més pobres.
18: No ho hauria dit
19: aquesta
18: mai.
19: Aquesta és la conclusió d'un informe bastant famós, l'informe Fènix, elaborat per 6 prestigiosos economistes catalans. Tots ells constaten que l'increment del PIB català en les últimes dècades no ha comportat un enriquiment de la població perquè s'ha invertit en sectors de poc valor afegit, on es paguen salaris doncs, molt baixos. Si voleu entendre-ho d'una altra manera, doncs cada any es recapta més, es creen més llocs de treball i creix la població activa, però, en canvi, la gent és més pobra. És un informe que avui analitzarem amb el Xavier Salí Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia. Xavier, bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda.
19: Gràcies per acompanyar-nos. He vist un tuit que acabes de fer, que has anunciat la teva presència al programa i has dit per parlar d'un informe que necessita millorar. Aquest seria el teu titular?
20: Hi ha coses que no estic d'acord, sí, sí.
19: Perfecte, doncs ara les desgranem. Abans que res, per allò donar els crèdits, hem d'explicar que l'informe Fènix ha estat coordinat per Xavier Roig i l'han elaborat els economistes Xavier Quadres, Modest Guijuan i Miquel Puig, amb l'assessorament del Jordi Galí, Guillem López Casanovas i Jaume Ventura. La pregunta és, els polítics no han dit del tot la veritat, Xavier, quan ens han dit que l'economia anava bé, perquè teníem més turistes i més habitants, més construcció i més activitat?
20: A veure, no és que no hagin dit la veritat, això no és que hagin mentit. El que passa és un problema de càlculs de mitjanes. És veritat, aquests economistes, per cert, tots són amics meus i des d'aquí diguem, els saludo a tots, tots són companys de feina, molts de la Pompeu Fabra. A veure, és veritat que durant molts anys s'ha identificat l'èxit econòmic d'un país, en aquest cas de Catalunya, pel producte interior brut, diguem-nos, per entendre'ns, per la suma de tot el que guanyen els ciutadans. És a dir, si tu tens 10 persones que cobren 40.000 euros cada persona, doncs el PIB seria 40.000 per 10, 400.000. No? Si aquestes 10 persones van cobrant cada vegada més, doncs el PIB puja. Si en aquestes 10 persones que cobren 40.000 s'hi afegeixen 10 persones més, immigrants, que només cobren 20.000, la meitat, fixa que el producte interior, la suma de tot el que cobren, augmenta, els 400.000 que cobren els 10 primers, més els 200.000, 20.000 per persona, per 10 persones, que cobren els segons, la suma total puja. Ara bé, per calcular el benestar de la gent, sí, el que ens interessa no és el que guanyen entre tots, sinó el que guanya cadascú, o el que guanya de mitjana, no? En el primer cas, si tenim 10 persones que cobren 40.000, el PIB per càpita, o l'ingrés, diguem, per persona serien 40.000, no? 40.000 cada un, 40.000 multiplicat per 10. Si dividim pel nombre de persones, surt 40.000. Estem d'acord?
19: Sí.
20: Si afegim 10 persones que cobren 20.000, fixa't que el PIB total puja de 400.000 a 600.000. La total suma. Però la mitjana baixa. Perquè ara hem de sumar els que cobren 40.000 més els que cobren 20.000, la mitjana és de 30.000. Fixa't que el total ha pujat, però la mitjana ha baixat. I, d'alguna manera, el que diuen aquests economistes, o el que diu aquest informe, és que el creixement econòmic de Catalunya des de l'any 2000 fins ara bàsicament s'ha produït d'aquesta manera, afegint immigrants, immigrants de baixa qualificació, de salaris baixos, que treballen en sectors de salaris baixos, principalment el turisme, la indústria càrnica i el que anomenen els riders, no? Sí, els globos, sí. Aquests que van en moto portant coses amunt
19: i
20: avall.
19: El delivery, sí, sí.
20: Els delivery, sí. Doncs aquest, bàsicament el creixement de Catalunya en els últims anys ha sigut en aquests tres sectors. Diguem, s'ha perdut indústria o la indústria no ha crescut el que hauria de créixer, els sectors de valor afegit alt, les telecomunicacions, etc., doncs estan perdent importància i han guanyat importància aquests sectors. I això què ha fet? Doncs clar, com que cada vegada tenim més hotels, cada vegada tenim més restaurants, cada vegada tenim més turistes, cada vegada tenim més persones que netegen les habitacions dels hotels, que cobren salaris baixos, doncs el que està passant és el que dèiem a l'exemple inicial. El PIB total, la quantitat de diners que es guanyen, que guanyem entre tots a Catalunya, va pujant, però com que anem afegint gent de salaris molt i molt baixos, perquè treballen en aquests sectors de productivitat baixa, doncs el PIB per persona doncs no és que baixi, però sí que no ha crescut tant com hauria d'haver crescut si ens haguéssim dedicat a sectors de més alt valor afegit.
19: Aquesta seria l'explicació de com pot ser que creant riquesa cada vegada siguem més pobres?
20: A veure, aquí és el problema, la interpretació. Fixa't que amb l'exemple que t'he donat, el PIB per càpita, la mitjana, baixa, però els inicials, els 10 primers, t'he dit 10 persones que cobren 40.000, se n'hi afegeixen 10 persones que cobren 20.000. Fixa't que la mitjana baixa, però els 10 primers segueixen cobrant 40.000.
19: Yeah.
20: No és que hi surtin perdent. No és veritat que som cada dia més pobres. El problema és que la mitjana és aquest animal estadístic que moltes vegades hem criticat des d'aquest programa. Recordeu quan parlàvem dels preus dels pisos, Si tu del mercat treus els pisos molt cars, doncs clar, els que queden són més baratos, sembla que el preu hagi baixat, però no ha baixat el preu, simplement ha sortit del mercat el preu alt, no? Doncs aquí passa una mica el mateix. Clar, si tu mires la mitjana perquè ets incapaç de mirar què és el que cobren? Ets incapaç, perquè les dades no hi són, no perquè els economistes siguin incapaços. Però si tu ets incapaç de mirar quan cobren aquells que abans cobraven 40.000, és a dir, si el món, si en el Catalunya hi ha els catalans que hi haveren, els catalans, ara deixeu-me no fer cara amb líos per nomenclatura, però en els que ja hi eren abans, diguem-li catalans, i en els que venen després els diem immigrants, per posar dos noms, si tu mires el salari dels catalans, podria ser que el salari dels catalans hagués pujat. Podria ser. I que la mitjana hagués baixat. Si tu els catalans d'abans, els 10 primers, que abans cobraven 40.000, ara cobren 45, però ara afegim els 10 immigrants que només cobren 20, la mitjana baixarà, però els 10 catalans inicials ara són més rics. No és veritat que s'han empobrit. Ara, la mitjana sí que ha baixat, i si tu dius que baixar la mitjana és empobrir-se, doncs bé, el que passa és que els 10 inicials cobren més, els immigrants segurament cobren més perquè el que cobraven al seu país era molt menys, per això venen, no? Podria ser una situació en què tothom s'ha fet més ric, però la mitjana baixa.
19: La sensació a peu de carrer és que la gent cobra el mateix, però tot és més car. Aquesta és la sensació de preu de carrer. És a dir...
20: Sí, però això no és el que diuen les dades.
19: Ja, ja.
20: Això no és el que diuen les dades. Les dades diuen que l'ingrés per càpita, diguem, promig, ha augmentat. És veritat que no ha augmentat tant com a Europa, però ha augmentat. La gent de mitjana ara cobra més que fa, de mitjana, que fa 10 anys. El problema és que per tu poder parlar de que la gent s'ha empobrit, el que has de fer és mirar quin és el salari que cobraven els que ja hi eren abans, diguem-li els catalans, i quin és el que cobren ara. No fer una mitjana de catalans més immigrants, perquè, clar, els immigrants abans no hi eren. Si tu mires els salaris, això no ho pots fer, no existeix, que jo sàpiga, no existeixen, i aquest estudi no ho explica i no dona aquestes dades. El que sí que jo crec que aquest estudi no fa bé és dir, mira, com que la mitjana ha baixat, empobrim. Això crec que no és de calaix.
19: Hi ha una dada lligada just amb el que ara estava dient, que ens ha cridat l'atenció, que el 44% de l'ocupació creada entre el 2008 i el 2023 ha estat en sectors on es paguen salaris per sota dels 27.500 euros anuals. Aquests sectors que mencionaves, turístic i càrnic, diu que es paguen salaris tan baixos que acaben sent altament subvencionats. Què vol dir això?
20: Sí. A veure, això és un concepte que s'han inventat en aquest estudi, que em sembla, diguem, correcte. A veure, vivim en un estat del benestar. En estat del benestar vol dir que hi ha uns serveis públics als quals tothom té accés, independentment de lo ric o pobre que ets, educació, salut, també pensions, la seguretat, la policia, etcètera, etcètera, subsidis d'atur... És a dir, hi ha tota una sèrie de serveis i que aquests serveis es financien amb impostos progressius, és a dir, que els rics paguen més que els pobres. És a dir, si els rics paguen més que els pobres i més o menys tothom rep el mateix, perquè la sanitat no la reps depenent de si ets ric o ets pobre, no? Tu tens un atac de cor i tant si ets ric com si ets pobre, diguem, t'atenen igual. I tu pots, els teus fills poden anar a l'escola tant si ets ric com si ets pobre. Per tant, diguem, si els rics paguen més i més o menys reben el mateix, què passa? Doncs que els rics contribueixen de manera positiva, és a dir, aporten més en el sistema que no pas treuen, i els pobres treuen més del sistema que no pas aporten. No? Què passa? Que es pregunten, aquest estudi, es pregunten, a veure, quin és el nivell de salari que fa les paus? Si tu cobres 1 milió d'euros, ja sabem que et fotran 56%, pagaràs 560.000 euros i tu de sanitat no trauràs 500.000, per tant, tu seràs un contribuent net. Si tu ets molt pobre, no pagaràs impostos, però seguiràs tenint sanitat i educació, per tant, rebràs net. Però quin és el nivell de salari que més o menys el que tu pagues d'impostos és més o menys el que tu acabes rebent. I això, aquest estudi, diu que són uns 27.500 euros de l'any 23, és a dir, uns 29.000 euros actualment, però 27.500 en l'estudi aquest, vale? 27.500. Llavors, ells què diuen? Clar, hi ha sectors que el salari que paguen, el salari mitjà, en particular el sector turístic i el sector càrnic, el salari mitjà està per sota de 27.500. Això què vol dir? Doncs que un empresari, diguem, un hoteler o un empresari de la carn, no?, que contracta un treballador per 22.000, què passa? Doncs que aquest treballador cobra el seu salari, però després rep uns serveis en forma d'educació, salut, etc., uns serveis públics que aquest treballador no paga, però que l'empresari tampoc paga. Qui el paga, el que rep aquest treballador, els béns públics que rep aquest treballador? Doncs el paguen la resta de contribuents, no?
19: I, per tant, el que es deixa de pagar en salaris ho acabem pagant entre tots.
20: Exactament. Exactament. I és per això que aquest estudi, en aquests treballs, en aquests llocs de treball, o en aquests sectors, els anomena sectors altament subvencionats, perquè són salaris, paguen uns salaris que obliguen a la resta de la societat a fer una aportació, un complement salarial, en forma d'educació, de sanitat, per a aquests treballadors, perquè l'empresari no ho paga, tot això. I llavors diu, ostres, aquests treballadors o aquests sectors, doncs, estan subsidiats i, doncs, clar, i aquí tenim treballadors d'aquests sectors, no?, que, insisteixo, el problema és que són immigrants, són gent que ve de fora, que abans no contribuïa, que de sobte venen aquí, no contribueixen lo suficient, però que sí que reben els serveis, i tots aquests serveis no el paga l'empresari que els ha contractat. És a dir, l'empresari hoteler o l'empresari de la carn s'aprofita de que té un treballador amb un salari baixíssim, s'aprofita de que la sanitat i tal no la paga ni ell ni el treballador, sinó que la paga la resta de la societat, la resta de treballadors dels altres sectors, i per tant el que fan aquest estudi és preguntar-se si val la pena tenir aquest sector. Val la pena tenir un hotel que paga salaris tan baixos que l'únic que fa és atraure immigrants, perquè els catalans no volen treballar a netejar habitacions per aquests salaris, i per tant hem de portar immigrants i que i això perquè aquest empresari doncs pugui guanyar calés, doncs s'obligui a la resta de la societat a tenir, diguem, a pagar-los els serveis públics en aquests ciutadans. Per això, si no, si tinguéssim la immigració, si no vinguessin aquests senyors, diu aquest estudi, jo crec que equivocadament, però diu aquest estudi que si no vinguessin aquests treballadors, doncs, escolta'm, tothom estaria millor, la sanitat funcionaria millor, no hauríem de subsidiar...
19: És a dir, si no vinguessin aquests treballadors que són immigrants, estaríem sí, millors.
20: Si poséssim barreres en aquests sectors, no només volen prohibir o limitar la immigració, el que volen és limitar, diguem, l'expansió d'aquests sectors, en particular càrniques i turisme, no? És a dir, si limitem el turisme i no venen estrangers a treballar al sector turisme, perquè el sector turisme no pot pagar salaris de catalans i, per tant, ha de pagar salaris baixos, aleshores si no venen aquests treballadors, l'hotel no pot funcionar. I, doncs, la pregunta és, bueno, i què passaria si l'hotel no funciona? Què passaria si tanqués l'hotel? Que no es crearia un lloc de treball per un estranger? I llavors es diuen, bueno, doncs bé, no. Està bé, si no es crea un lloc de treball per un estranger, aquest estranger no vindrà, no col·lapsarà la sanitat, no col·lapsarà la vivenda, no col·lapsarà res, tothom sortiria guanyant, diuen ells.
19: Per tant, el titular seria que créixer a partir de la immigració és un problema?
20: El titular d'aquest estudi seria, sí, créixer en sectors que es basen en els salaris baixos de la immigració és un error, perquè el fa augmentar el PIB total, però redueix el PIB per càpita i a sobre fa col·lapsar els béns públics o els béns de l'estat del benestar, com la sanitat, l'educació, les autopistes, les carreteres, etc, etc.
19: Aquí potser és una miqueta trampós parlar de que créixer a partir de la immigració seria un problema, perquè la immigració és la que accepta aquests sous, perquè el problema és que la gent d'aquí no els accepta.
20: Exacte. Aquí el problema, jo crec que aquí el problema bàsic d'aquest estudi, i avui he estat discutint amb un dels autors tot el dematí, m'he estat discutint amistosament, perquè és molt amic meu, vam estudiar junts i hem estat parlant d'això. Però jo crec que el problema és... Mira, als anys 70, a Catalunya tenia molta indústria, no? I tu, que ets de Sabadell, sí, saps que aquesta indústria doncs, va desaparèixer.
19: Totalment, ens hem quedat sense talers. Sí, sí.
20: Exacte, van venir els xinos, van dir, jo ho faig a una dècima part del preu, es van arruïnar tots, molta de la indústria va desaparèixer, i aleshores els catalans ens vam especialitzar en serveis. Va venir les Olimpiades, Barcelona va aparèixer com una destinació mundial, es va sumar al turisme de platja que ja teníem, no? El turisme va fer una expansió brutal. I molts dels catalans, a banda d'això, recorda, els fills dels que treballaven en el sector industrial van anar a la universitat i van estudiar dret i econòmiques i comptabilitat i medicina, etc, etc. No? I tota aquesta gent es va col·locar fora de la indústria, molts d'ells en el sector turístic. Estem d'acord?
19: Sí.
20: Molts d'ells també, alguns d'ells treballaven, diguem, netejant habitacions, i fent de cambrers i salaris baixos, però molts d'ells, com que tenien estudis, van anar en llocs de treball que pagaven més que no pas els de cambrers o que cobraven els seus pares a la indústria. Estem d'acord? Mm-hmm. Què passa? Que el que ha passat és que, com que els catalans doncs, han estudiat i diguem, ara es neguen a treballar de cambrers i es neguen a treballar de neteja habitacions, no? I el que ha passat doncs, és que en tots aquests sectors dels serveis hi ha tota una sèrie de treballadors... Els comptables, els de màrqueting, els de les webs dels hotels, tot això, no? Que normalment són els catalans que han estudiat aquí, sí. I després, perquè aquests hotels puguin sobreviure, han hagut de contractar tots aquests treballadors immigrants amb salaris molt baixos, perquè aquests empresaris no troben catalans que vulguin netejar les habitacions. I aleshores, què passa? Que si tu ara eliminessis aquesta immigració, molts d'aquests hotels haurien de tancar.
19: Però no se'ls podia pagar millor?
20: Si els salaris pugessin i no li sortís a compte a l'empresari perquè no li quadren els números, a l'hotel hauria de tancar igual. Però el problema, el que t'estic dient, és que si l'hotel tanca, és veritat, tanca perquè hi ha fora la immigració, què passa? Que és veritat que no vindran els immigrants, però hi ha una gran quantitat de gent que no són immigrants, que també treballen en aquests sectors i que no són l'empresari. Hi ha un empresari que és el propietari de l'hotel, però hi ha tota una sèrie, una constel·lació de gent que treballa a l'hotel, que no són els que netegen habitacions, que tenen salaris decents, que tots aquests també perdrien el lloc de treball. I això és el que en aquest informe no es contempla. En aquest informe no es contempla. Es diu, com que aquest sector és de mitjana, de mitjana, salaris molt baixos, doncs, escolta'm, hem d'anar a reduir-lo. I fan tota una sèrie de propostes, pujar els impostos, sí, i posar barreres, etcètera, etcètera. Però si tu redueixes aquest sector, perquè no et fa falta la immigració, perquè no vols que vingui la immigració, perquè la immigració et col·lapsa, el que no tenen en compte és els salaris dels que ja hi són. I els, com he dit abans, aquells que cobraven 40.000, te'n recordes l'exemple inicial? Sí. Hi ha 10 tios que cobren 40.000 i apareixen 10 tios que cobren 20. Aquells que cobraven 40.000 també estan treballant en el sector de l'hostaleria. I què passa? Que sense els que netegen habitacions, sense els que cobren 20.000, tots aquests llocs de treball desapareixerien.
19: Perquè no hi hauria hotel.
20: Perquè no hi hauria hotel. Si dius a l'empresari, no, heu de pagar 40.000, no em surt a compte els números, me'n vaig. Pam, tanca, i no només perden el lloc de treball els immigrants, perden el lloc de treball els altres.
19: Però la meva pregunta, o sigui, ara estem posant molt el focus en la mà d'obra, però tornant una miqueta enrere i parlant dels empresaris, és a dir, no hi ha una manera sostenible de tenir l'hotel obert sense aquests sous tan baixos que als quals s'enganxa la immigració?
20: Sí. A veure, els empresaris, aquí tothom reacciona a les regles del joc que hi ha. Vale? Una de les regles del joc que hi ha, per exemple, és que té un IVA reduït. Si tu tens un IVA reduït, l'empresari a l'hoteler calcula, escolta'm, jo calculo aquestes despeses, aquests ingressos, aquests preus, en aquest preu vindran tants alemanys i tants suïssos i tants no sé què, i així em surten els números, puc obrir un hotel. Vale? Qui posa aquestes regles del joc és el govern, no l'empresari. Entens? Jo, una de les propostes que fan en aquest treball és reduir, diguem, eliminar l'IVA reduït de l'hostaleria. Jo estic d'acord. Per què el sector hostaler ha de tenir les mateixes regles del joc que tothom? Si pagant els impostos com a persona normal, com un sector normal, no et surten els números, doncs tanca. Tanca. Una cosa és que et tractin com una empresa normal i corrent, l'altra cosa és que vagin a putejar-te. Per què? Perquè, esclar, recordeu que és un sector molt gran que té una enorme quantitat d'ocupació, que molts són immigrants, sí, però que molts no són immigrants. És a dir, si tu dius, no, ara tota aquesta gent ha de treballar en un sector de valor afegit elevat, ha de treballar en llocs de salaris elevats, molt bé, molt bé. Quin? Si tanca l'hotel, on hi han a treballar tots aquests? Tots, me refereixo als advocats, als comptables, als de màrqueting, els que organitzen festes, tota aquesta gent que treballa a l'hotel i que no són els de salaris baixos, tota aquesta gent exactament a on aniran a treballar? Per tant, jo estic d'acord que hem de promocionar o que s'ha de promocionar sectors de valor afegit elevat, d'altes tecnologies, d'innovació, d'intel·ligència artificial, tot això, estic d'acord. Ara bé, si tu no fas aquesta promoció i ataques l'economia dels hotels i de les càrniques, què passa? Doncs que estaràs putejant a tota la gent que està treballant en aquests hotels i no els hi dones alternativa. El que has de fer és promocionar les alternatives de manera que la gent deixi voluntàriament, digui, jo no vull treballar amb aquest salari baix, me'n vaig a la intel·ligència artificial, me'n vaig a les altes tecnologies, però putejar l'hotel sense donar alternatives el que farà serà perjudicar en els treballadors, no en els estrangers, en els catalans que ja estan aquí, que porten 20 anys treballant en els hotels. Tota aquesta gent els putejaràs. La solució una solució no és restringir l'activitat d'aquest tipus d'economia, no? De l'economia que diuen d'ell, de sectors altament subvencionats. El que has de fer és promocionar l'altre. I llavors que la gent voluntàriament se'n vagi i que a poc vagi desapareixent i que els hotels no puguin pagar els salaris, no puguin contractar gent perquè tothom demana un salari extraordinari. I aleshores, a poc els hotels aniran tancant. Però fer una cosa sense solucionar l'altra és com demanar que la gent vagi amb autobús públic sense posar autobusos. No?
0: No li ha passat, això.
19: Sí,
0: això
19: ja estem una mica en aquest, sí, en aquest punt. Demanar que la gent vagi amb transport públic sense tenir cap mena d'alternativa de cotxe. Hi ha una altra dada en l'informe que jo no acabo de comprendre, perquè diuen, els últims 25 anys Catalunya ha creat la increïble xifra d'1,1 milions de llocs de treball. Però això no ha comportat la reducció del nombre d'aturats. De fet, aquesta xifra ha passat de 269.000 a 436.000. Això com s'explica?
20: Bueno, perquè l'atur és la quantitat de gent que hi ha que no troba feina o que no vol treballar.
19: Sí.
20: Clar, si tu augmentes en 2 milions de persones la població activa, no? Perquè és atret a muntanyes d'immigrants, doncs, òbviament, tindràs molta gent que no tindrà feina.
19: Per tant, tenim més població activa que oferta de feina.
20: Clar, tu pots crear molts llocs de treball, però si hi ha molta més gent demanant aquests llocs de treball, pot haver-hi gent que no troba feina. També hi ha gent que... Hi ha un problema que el que s'anomena l'atur natural, de manera natural és impossible que l'atur sigui zero. Mai, a cap país del món és zero. Per què? Doncs perquè sempre hi ha gent que decideix no treballar en la feina que hi ha disponible. Mm-hmm. Hi ha una feina disponible de netejar habitacions d'hotels. I jo estic a l'atur i sóc un advocat. I jo dic, no, jo sóc advocat, jo no netejo hotels. Jo o em trobeu una feina d'advocat o no treballo. Estem d'acord?
19: Sí, sí.
20: I per tant, hi ha un match, no hi ha una coordinació perfecta entre les qualificacions que es necessiten, que determina els llocs de treball disponibles, i les qualificacions que hi ha. El que ha estudiat la gent a la universitat o a l'escola, el que ha estudiat la gent, l'edat de la gent, els sectors dels que vols treballar, en els que vol treballar, la zona en els quals hi ha llocs de treball. Pot haver-hi molts llocs de treball a Barcelona i molta gent aturada a Vic, o al revés, no? I la gent de Vic no vol anar a Barcelona i la gent de Barcelona no vol anar a Vic, no? I llavors pot haver-hi llocs de treball en un lloc i aturats en un altre, amb gent que no vol anar d'un lloc a l'altre. De fet, l'altre dia estava a Ripoll i m'explicaven que els era molt difícil, allà tenien muntanyes de llocs de treball que no trobaven treballadors, perquè els era molt difícil atraure gent que volgués anar a Ripoll. Ah. I allà hi ha una gran indústria, indústria, llocs de treball molt ben pagats, amb un sector industrial de maquinària moderna, però que era molt difícil. La gent que estava a Barcelona no volia anar a Ripoll. I si la gent no vol anar a Ripoll, doncs passa això, que ja es creen llocs de treball, però no hi ha... L'atur puja perquè la gent no els vol agafar.
19: Aquest informe Fènix, a banda dels titulars que estem comentant amb el Xavier Sala i Martín, també proposa solucions, alguna ja l'hem apuntat, com per exemple eliminar aquests avantatges fiscals que afavoreixen activitats de baixa productivitat, això ja hem comentat amb el Xavier, però per exemple, aquest informe de Fènix proposa que el govern o algun organisme oficial català publiqui les balances fiscals i el valor afegit que aporta cada sector per tenir una fotografia exacta. Això de les balances fiscals fa molt temps que hi som al darrere, no sé si és una proposta útil, sí, realista, no ho sé.
20: Sí, però no són les balances fiscals, diguem, regionals de les que sempre parlem, Catalunya porta aquí. Aquí el que volen és mesurar això que t'he dit abans, de si un sector és subvencionat o no. És a dir, aquest sector que paga molt pocs salaris i, per tant, la resta de sectors els han de subvencionar, llavors el que diuen això s'hauria de saber, perquè, clar, si tots els sectors de l'economia estem subvencionant el turisme, doncs, escolta'm, fem fora el turisme, no? A veure, jo en principi estic a favor de que es publiqui tota informació com sigui possible. A mi em sembla que no és... que això no és una cosa fonamental, publicar aquestes dades, però, bueno... No em sembla malament que es publiquin les dades.
19: Aquesta és més polèmica, També incideixen en fer més selectives les polítiques d'immigració, reformar les polítiques d'ocupació, apostar pel català, com a requeriment per treballar com a mínim de cara al públic i en serveis de cura personal.
20: Sí, a veure, jo crec que una part del que proposen està bé, és a dir, el problema és que, com que vivim en un infern fiscal, perquè tu, diguem, si cobres un salari alt, doncs, escolta'm, et matxaquen impostos si vius a Catalunya, et matxaquen, i això fa que molta gent de salari alt, molta gent de salari alt, executius, gent de, jo sé, gent de les altes tecnologies, que els encantaria viure a Barcelona i escriure els seus programes informàtics mirant la platja, sí, doncs no vinguin aquí perquè els matxacen impostos. De fet, la gent que està aquí, molts se'n van a Andorra a fer exactament el mateix, simplement perquè aquí els maten impostos. Llavors, aquesta aposta per atraure gent de salaris elevats, no? Professionals elevats, a mi em sembla una cosa correcta dins del marc de que hem d'entendre tots que aquí s'està maltractant a tota la societat per tenir, diguem, uns impostos excessivament alts. Per tant, tot el que sigui atraure gent de salaris elevats em sembla una cosa fantàstica. El que passa és que la millor manera d'atraure gent amb salaris elevats o la millor manera de que la gent amb salaris elevats catalans no marxin a fora,
19: sí,
20: és tenir una economia on aquesta gent trobi feina. No? A vegades he parlat amb tots vosaltres del el director d'intel·ligència artificial de Google, que és un tio de Sabadell que es diu Oriol Vinyals, no? Que és un xaval de la Politècnica, que ara és el capo més gran de Google, no? de Google DeepMind. Què fot aquest tio treballant allà?
19: Yeah.
20: Per què no està treballant a Sabadell? Hi hauria alguna empresa que pogués, diguem, aportar en aquest senyor el que li aporta Google? Oi que no? Doncs treballem amb això. El que hem de fer no és només mirar els impostos. No, vine aquí perquè pagues poc. No, aquí hem de crear l'entorn suficient, tecnològic, empresarial suficient, perquè aquesta gent vulgui venir aquí. Perquè en aquest país els únics que volen venir de gent de salari són els futbolistes. Per què volen venir els futbolistes? Primera, perquè els hi paguem molt, però segona, perquè els hi donem un entorn, no? En aquest cas el Barça, que, escolta'm, si vens aquí seràs bo, tindràs un equipàs, guanyaràs la Lliga, guanyaràs no sé què, no? Escolta'm, per què no fem lo mateix amb els hospitals, amb les empreses? I és igual si són estrangers o són catalans, no? Si són catalans, com els de la Masia, ja es voldran quedar. I si són estrangers i són bons, també seran benvinguts. I aleshores, si fem molts Barces, molts equipassos de gent, diguem, superbona en diferents àmbits de l'economia, fixeu-vos que el turisme serà irrellevant. Ningú voldrà treballar netejant habitacions d'hotels. Sí, hi ha aquestes alternatives. Ara, si no hi ha res i l'únic que oferim és, bé, et baixarem els impostos. En lloc de pagar 56%, pagaràs 53%. La gent no vindrà. L'Oriol Vinyals no vindrà a treballar aquí a Catalunya. Val? Per tant, jo crec que més que intentar perjudicar, posar barreres als sectors aquests, que insisteixo que són de valor afegit baix, que créixer a través de portar immigrants baixos no és la manera i no ens portarà grans coses en el futur, però l'alternativa no és tancar aquest sector o putejar-los o intentar posar barreres en aquests immigrants. El que hem de pensar entre tots és quina alternativa se'ls dona, quina alternativa econòmica tenim de sectors de valor afegit elevat. Aquesta altra dia no la tenim. Com que dèiem abans del transport públic. No volem que fem servir el cotxe. Sí. Bueno, posareu trens, no? No.
19: Bueno, no hi són, cotxes, però no funcionen, trens. Efectivament.
20: Clar, si no fem això, si diem no turisme, però no hi ha alternativa, l'únic que aconseguirem és que els catalans que estan al turisme se'n vagin a l'atur. Això no és la solució.
19: Reblava el clau de la presentació d'aquest informe que hem comentat amb el Xavier, d'aquest informe Fènix, l'economista Miquel Puig, que va afirmar en la presentació: si seguim així, acabarem molt malament. Així va acabar la presentació d'aquest informe, matisat en algunes qüestions pel Xavier Sala i Martín. Professor, gràcies per ajudar-nos a descodificar aquest informe que aquesta setmana, en fi, ha generat moltes interpretacions i que avui volíem saber la teva. Gràcies per acompanyar-nos una setmana
20: més.
19: Gràcies
20: a vosaltres.
19: Fins una altra. Adéu-siau. Ara tornem.
0: Versió RAC 1. A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
21: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
22: Aquest 21 de maig vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
23: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
24: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
25: ¿De qué?
24: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
25: ¡Buah! Con ese Colacao.
24: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
25: ¿Qué más quieres?
24: Más mañanas así.
26: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
27: El 23 i 24 de maig vine al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
28: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
27: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
28: Més informació a palamosterrademar.cat.
29: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
30: Vinga, som-hi, amunt!
31: I tu que et pensaves que et rendiries després de la primera setmana de gym i mira't ara, a punt de començar el segon any. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
32: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
33: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
34: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
35: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Versió RAC 1 amb Marc Serra.
19: Doncs res, falten 3 minuts per les 6 de la tarda. Guillem Estadella, què tal?
36: Bona tarda, què tal? Bona tarda.
19: Guillem Estadella, que avui s'ha llevat molt d'hora i ha despertat a la seva germana,
9: com
19: fa sempre cada matí.
36: A tu t'agrada aquest contingut,
19: és que és un reality. A Catalunya hi ha un reality que la gent no està seguint, que el podeu seguir a través de l'Instagram de l'Estadella.
9: Què dius ara?
19: Que és com ell desperta a sa germana.
9: No, jo no ho sabia, això.
19: Que ja podeu conèixer com és una miqueta sa germana, perquè ha debutat a l'APM.
36: Sí, els taloners de tant la truquem, clar.
19: I de tant també la truqueu.
9: A mi em fa patir.
19: I té mal despertar.
9: Té bona veu, ja.
36: Sí, ja té bona veu i té molt mal despertar.
9: Gràcies, perquè jo vaig patir molt aquell vídeo de la veu.
36: Catalunya sencera va patir.
9: Home.
19: I llavors el Guillem, tu et dediques a despertar-la de tant en quant. El Guillem, he de dir, de la millor manera possible, però ella no ho rep igual.
9: Home, però jo vull veure-ho, això. No ho tens penjat, això?
19: El seu Instagram,
36: home. Sí, el meu Instagram.
9: Però que viviu junts.
36: Sí, la tinc d'ocupar ara mateix. Perquè tinc el meu pis i...
19: Mira, ara la Xènia, que no té res més a fer, traurà l'Instagram, l'àudio de l'Instagram d'avui de l'Estadella, i veureu com és el debat entre...
9: Com m'he pogut estar perdent això, jo?
19: És que és molt divertit. Jo sempre comento els vídeos dels dos germans.
36: Qui més suport dona aquesta sèrie és Marc Serra. Sense cap mena de dubte, tu ja l'esperes una mica, també.
19: Sí, jo espero. T'he de dir que jo espero una mica el contacte físic. Que et toqui una mica la cara.
9: I a quina hora li fas, això?
36: Bueno, a les 8, quan jo ja marxo cap a la ràdio, entro... Bon dia, Paula!
19: S'ha de dir que avui, quan l'ha intentat despertar, ella tenia el mòbil amagat.
36: Què passa,
19: mira, l'àudio.
1: No te voy ni a contestar porque te pegaré un guantazo.
2: Tía, va, aixeca't, bon dia. Que és dimarts, amb alegria. Mira el Paquito que content està. Hola,
1: mi... Pau.
2: Per què? Què et passa?
1: Que te pires, tio.
2: Però per què?
1: Que, sí, m'ha molestat, vete a la mierda.
2: Hòstia, vale. No vol res. Adéu, Cuqui, eh?
1: Tanca la porta.
2: Vols que tanqui?
1: Sí.
2: Adéu, gràcies, simpàtica.
1: Adéu.
19: És extraordinari. Aquest és el tipus de diàlegs que tenen. Per això dic que algun dia hi haurà l'agressió física, eh? Però continua, això continua,
36: sí,
19: eh?
36: Sí,
19: això
36: és una altra part, eh?
2: Vols que marxi?
1: Sí, sempre estàs igual, tio. És un normal, eres.
19: Bueno, va.
1: Que pesat, tio.
2: Però em pots...
1: Para, ja!
2: Però em pots mirar la cara?
1: No!
2: Per què?
1: Hòstia puta, tio. M'estàs posant una molt mala llet, eh? Te lo estoy avisando.
2: Espera un moment, espera. Escolta, que no està caducada.
19: Perquè aquí li portaves una llet.
36: Sí.
19: Si és que se l'estratègia ho intenta, si és que ell
1: pírate.
19: Ho intenta.
1: Pírate si no quieres que te pegue.
2: Vale, vale, ven, Paco, no està de bon humor. Va, corre, passa.
19: Fixa't lo malament que ho ha vist l'estadella, que s'ha endut el gos, eh? Perquè el gos també està a punt de rebre,
36: sí,
19: eh?
36: Tu
9: has tardat una mica a veure que estava de mal humor.
36: Bueno,
9: per què?
19: No, ell ho intenta.
36: Sé que li agrada, eh? I també la desperto, però si
9: li agrada,
36: tot el dia...
9: Tu creus?
36: Sí.
9: Li agrada.
36: Sí, ja li agrada.
3: Jo
36: li
3: va el mambo. Si a mi m'arriba l'estadella així un dia,
36: sí,
3: li agafo una barra de ferro a la cortina...
9: El gosset fa una carona, pobre.
19: Sí, no, però a més a més hi ha una cosa que li ha dit a l'estadella, que això
3: no
19: ha de millorar...
3: Que estigui com
19: l'estadella ha de millorar en la motivació, perquè dir-li, sí, vinga, que és dimarts,
36: que
19: això no fa que t'aixequis.
36: Potser és tot fluixant.
19: Falta una cosa.
36: Sí, una mica de...
19: T'he preparat l'esmorzar, sí, jo sí, què sé, saps?
36: Demà li prepararé l'esmorzar,
19: vinga,
36: perquè no es queixi.
19: Ja veuràs, sí, demà
36: l'hòstia.
3: I posa-li un arròs, una clavarà, cosa bonica. Una
9: però
3: cosa...
9: què es penseu, que ella canviarà d'actitud?
19: Jo potser, potser sí, ho hem de provar.
3: Ho provi,
19: però l'estadella és aquí pel concurs, en Terç Solís. Ai, què regalem, Montserrat?
9: Ui, un munt de coses. És que estic pensant, si la tens d'ocupa i et tracta així, no em vull imaginar.
19: Però que consti que avui no estava dormida,
9: no,
19: perquè a la primera imatge
9: no, sí,
19: ja es veu que té el mòbil engegat,
36: sí,
19: home.
36: Sí, sí, sí,
19: que no estava desperta allà.
9: Ja ho he vist, ja ho he vist. Té una mala d'allò.
19: Bueno.
9: Regalem un any de detergent gratis amb Detersolint, que és el primer detergent líquid per la roba fabricat a...
19: Catalunya!
9: És el de tota la vida.
19: Sí.
9: Què inclou, senyor
19: Marcelí?
9: Faci el recompte. Dues ampolles de detergent Detersolint...

0: Expliquem com va el concurs i quanta estona durarà avui.
1: Bueno, bàsicament hem d'explicar què fa la gent,
0: perquè
1: què ha de fer la gent.
0: Sempre que el faig jo, durarà mitja hora.
1: Sí, sí. Passat demà.
0: A veure.
1: O sigui, hem d'enviar un correu, que ja ho esteu fent, perquè és tota la tarda que rebo correus a versió@rac.net i deixar-nos el nom, òbviament, i el número de telèfon. Llavors, us truquem, d'acord? I el Guillem Estadella, immediatament...
0: Contrasenya.
1: Us fa una pregunta,
2: molt
1: que
2: important,
1: és...
2: que jo, quan despenxeu, diré, ets pudent i s'ha de respondre...
3: Faig servir detergent.
2: Ara. Si no, no podreu participar al concurs.
0: Quina és la pregunta d'avui?
2: Doncs mira, avui pregunteu una mica sobre peces de roba.
0: Sí?
2: Vale? Llavors, la pregunta que avui formularé serà una miqueta... La gent ha d'estar avispada, eh? Que té a veure quantes peces de roba tenim a casa, de mitjana.
0: De mitjana.
2: Hi ha molts estudis.
0: Noi.
2: Vale? I tenim aquest estudi que ens diu quantes peces tenen, no? Hi ha quatre opcions. La primera seria... Cada persona, sí.
0: Sí,
2: quantes peces de roba tenim de mitjana a l'armari cada persona, eh? La primera seria entre 10 i 30. La següent opció seria entre 30 i 50.
0: Just.
2: La tercera opció entre 50 i 70.
0: Sí.
2: I l'última opció més de 70.
0: Ja, doncs vinga, som-hi.
2: Anem a trucar primer a la Marta.
0: Sí.
2: A veure... Marta Cisterna. Mai havia sentit aquest cognom.
0: A veure de què treballa, perquè de vegades el cognom fa la cosa. Eh?
2: Imagines que és...
0: Que es dedica al món de...
2: Fontaneria,
0: potser
2: no?
0: Treballa a Roc,
1: a
0: per exemple.
1: A l'aigua, algun lloc de les aigües.
0: Seria preciós, eh?
1: Home, seria una meravella.
2: Ui, hola! Ets pudent?
4: Faig servir detergent.
0: Bravo! Bravo! Estem parlant amb la Marta Cisterna?
4: Sí, senyor.
0: Hola, Marta, com estàs? Et truquem de la versió RAC1. Teníem una curiositat, que és... quina és la teva feina? A què et dediques?
4: Jo? Bueno, porto una empresa de venda de pedres per joieria.
0: Ai... Perquè de vegades passa allò que el cognom fa la cosa.
1: Sí.
0: I he pensat, dient entre cisterna, saps? Potser treballes a Roca o jo què sé. Sí,
4: no,
0: saps?
4: No.
0: Bueno, no passa
2: un altre tipus de pedra.
4: Treballo amb roques.
0: Molt bé, Marta.
2: Bé,
0: senyora,
2: molt ben jugat. Bueno, escolta, que truquem pel concurs de Detersolin. Ens estaves escoltant o et faig les preguntes?
4: Sí, però no he acabat de sentir la pregunta.
2: Vale, no preocupis, jo te
0: tens
2: la repeteixo.
0: Tens tanta veu que ho encertaràs a la primera.
2: Sí.
0: De veritat, eh? Sí. Tinc aquest pressentiment.
2: A veure, quantes peces de roba tenim de mitjana a l'armari? Primera opció, entre 10 i 30... Segona opció, entre 30 i 50. Tercera opció, entre 50 i 70. I última opció, més de 70 peces de roba. Quina creus que és la opció correcta?
4: Entre 50 i 70.
2: Doncs la resposta és...
0: Oh! Oh!
2: Llàstima, Marta!
0: Llàstima! Una abraçada, fins una altra!
4: Vinga.
1: Gràcies!
0: Adéu!
5: Que torni a enviar missatges.
0: Sí, que torni a enviar. Però potser no l'agafarem ara.
2: Clar,
0: encara que enviï el correu ara, serà per un altre
5: però
0: dia,
5: no se sap mai.
0: Bueno, un altre, vinga.
2: La Tània Cano. A veure.
0: Calleu.
5: Calleu.
0: Normalment el primer, adéu, eh?
2: Sí.
5: Dos.
2: A veure, eh?
0: Ja us he dit que a mi s'allarga.
1: Calla.
2: Ets pudent?
1: Ah, no havien contestat.
0: Va tan ràpid l'Estadella que li pregunta...
1: No, com una cabra.
0: El timbre.
2: La Tània no hi és, eh?
0: Ja en portem dos.
5: Puedes dejar tu mensaje. Soy pudenta.
2: No, soy pudenta. Anem pel Xavi, a veure si tenim més sort amb el Xavi.
0: Tampoc, ja us ho dic ara.
2: A veure, Xavi.
0: Aquest no l'agafa.
2: No?
0: No, està treballant.
2: Ets pudent! Ets pudent.
6: Home!
2: Xavi, pots treure l'altaveu? No sé on
0: ets. O apuja'l fins que rebentem tots.
1: Amb un eco que entrarem amb un...
0: Són les dues opcions.
5: Estem a Marte.
1: Amb una espiral de so.
0: On ets, Xavi?
6: Doncs mira, sóc a un autobús de línia entre Barberà i Sabadell. Vaig a Sabadell.
0: Sabadell. Home, que vas als Premis Nacionals de Cultura, de Comunicació.
6: No,
1: jo
6: sé que aquí en Sabadell
1: se li
6: feia un
1: tren. Ui,
2: però...
1: No sabem
2: però,
1: on va.
2: Xavi, però tu ets el conductor de l'autobús?
1: Home, no.
6: No.
0: I, perdona, aquesta xerrameca que se sent,
5: sí,
0: és que l'autobusero ha posat un vídeo?
6: No. Això està... Mira, això és una cosa que he escoltat abans també el professor Salamartí Navent,
0: sí.
6: I que el Toni també ha comentat. Heu de fer un programa, el valor dels autobús entre línies de l'interrogante.
0: Per què? Què passa?
6: Jo que soc de Sabadell,
0: sí.
6: Home, el de Sabadell, bueno, puc explicar històries de que va ple, va estar molt tard, passar de llarg, no obren les portes, etcètera, i volen que la fem el transport públic.
0: Bueno, sí, és el que dèiem amb el Salim Martín, no? Que poques alternatives.

0: hi ha, eh? M'estranya molt que un servei que surti de Sabadell sigui defectuós.
1: T'estranya, eh?
0: M'estranya realment moltíssim. Però, Xavi, anem a la cosa.
2: Vinga. Estaves atent pel que veig al programa? Torno a formular la pregunta o saps quina és la resposta?
3: Sí, sí, a veure, jo diria que és la darrera. L'opció D.
2: De més de 70.
0: Això és una enquesta que s'ha fet.
2: Sí.
0: Vull dir que no és que ens ho estiguem inventant.
2: No, no, no, hi ha dades.
0: Hi ha dades, hi ha dades.
2: La resposta és...
0: Oh!
2: Xavi, incorrecte.
0: Xavi, una abraçada. I quan arribis a Sabadell tot millorarà molt, ja veuràs.
1: Sí, sí, on vas a parar.
3: Sí, ja,
0: una abraçada, adéu, adéu.
2: Adéu, adéu, adéu. Vinga, va.
0: Ja són tres, eh?
4: Però no teniu més roba de la que podeu portar a casa?
2: Sí,
0: sí,
2: també, també.
0: Però de què teniu més vosaltres?
2: De samarretes, però samarretes d'aquelles de propaganda.
0: Sí, jo tinc molt de... Potser roba interior, eh? Tinc molts calçotets, jo.
4: Ah, sí?
0: Masses, sí.
4: Però ves-los llançant quan es fan malbé o...
0: És que em fa cosa.
2: I no passa que se't trenquen sempre pels ous?
0: No, per darrere.
2: Sí. Per darrere, tu?
0: Sí, per darrere.
1: Oh. Cinc trucades.
4: Què us fa cosa? Llençar-los? Per què? No vas veure l'altre dia que les calces deia que quan es foreden es llencen.
2: Potser que la Montse la pengem, no?
0: Potser. Penja la Montse. Llàstima.
2: Anem a veure si tenim més. Hòstia, és que...
0: No, perquè de vegades el calçotet, tot el calçotet, el 90% del calçotet està bé, hi ha un 10% que...
2: Hi ha un foradet.
0: Justament afecta a la base, que seria una miqueta... El que és la goma, no està bé. I em sap greu llençar-lo, saps?
2: Ui, home... Ets pudent!
3: Ara!
2: Molt bé! És el Josep Antoni, no?
3: Sí, senyor.
0: Molt bé.
2: Escolta, ens estaves escoltant o no?
3: Sí, la segona.
2: La resposta és...
0: Bravo!
2: Bravo! Ha anat per feina. Molt bé, molt bé, Josep.
0: Sí, senyor. Ajudant el ritme del programa,
2: eh? Sí, molt bé.
0: Això és que ens ho hi...
4: Què és el que més tens, tu, a l'armari?
3: És que és l'hora de plegar i avui tinc pressa.
4: Ah.
1: Vinga, ràpid, ràpid. Vinga,
4: no, només digues què és el que més tens a l'armari, Josep Antoni.
3: Ui, molta roba, jo tinc molta roba.
4: Ja, per això.
0: Però la que més, que són mitjons, jaquetes, gorres...
4: Pantalons.
3: No, calçotets.
4: Calçotets. No, però què us passa?
0: Quina marca portes?
1: Oh, i ara, eh?
2: Marca paquet.
3: No, jo porto boxers.
0: Boxers. Bueno, no és la marca, però és igual.
4: És el tipus.
3: No va tan amagat.
0: Sí, el que sigui. Bueno, de què treballes, Josep? Que avui hem anat preguntant a tota la gent.
2: Clar.
3: Estic amb una pedrera a Sant Miquel d'Olèrdola.
0: Una pedrera? Ah, mira. I ens escoltes de fons?
3: Home, a dins la màquina.
1: A dins la màquina.
0: Ui, doncs et vol perillosíssim, eh?
1: No, al contrari, al contrari.
4: La Marta treballava fent pedres, també.
1: Escolta, va escardada recta. Zas! Ole.
0: Doncs escolta'm, Josep Antoni, podràs rentar tants calçotets
2: ara
0: que no caldrà que en compris de nous, perquè et sortiran de la rentadora millor del que els has comprat, fins i tot.
1: Exacte.
4: Felicitats, eh?
0: Vinga, una abraçada. Gràcies.
2: Adéu, adéu, adéu. Bueno, dic que aquestes dades les tenim de l'estudi AIG sobre els espanyols i l'armari.
4: AIG.
2: Sempre l'anglès queda millor, no?
4: Sí, però saps què passa? Que tota la vida s'ha dit AIG, aquí.
2: No sé què és AIG.
4: Els electrodomèstics.
2: Ah, és AIG? Ah, dels... Ah, pensava que era un centre d'estudis o alguna cosa. Perdona, he vist AIG, dic. Asociación Española de Grupos, m'he imaginat.
0: Per què hem fet un diàling ara a la mar d'absurd?
2: M'he imaginat...
0: AIG? Has dit AIG?
2: He dit AIG.
4: AIG?
0: No, AEG, com Fagor. És com Fagor.
4: Es pensava que era un estudi.
0: No, és AEG,
2: com el FIS o alguna cosa així. Clar, jo he vist AEG...
0: American...
5: Ignorante.
1: Enteneu per què sa germana està de mal humor?
0: American Great Exciting.
2: No, és espanyola d'enquestes, o jo què sé.
0: O que sigui.
2: Ai, bueno, pues...
1: Societat Espanyola d'Enquestes.
2: Aquesta gent diu que entre 30 i 50, que això és el que responen un 58,64% dels espanyols.
0: Jo crec... No veieu que és poc? Jo trobo que...
4: Diu, quina marca és la teva rentadora? Diu, AIG.
2: AIG, però què queda bé, AIG? Veus, AIG li deuen dir una altra part del món, no?
0: Sí, ells li diuen així. Però no trobeu que són poques prendes?
2: Sí, jo trobo que
0: poques prendes. Jo veig molt amunt, eh?
4: Jo també.
0: Jo més de 70. Home, si ho comptem tot.
4: Has de comptar el que no et cap, també, el que no et cap.
0: Samarretes, calçotets, mitjons...
2: Segurament
0: més
2: de 100.
4: Home, però voleu dir que compten, això? Jo crec que compten camises, pantalons...
2: Dessuadores, jaquetes...
0: Quanta roba té vostè? Quanta roba té vostè?
4: No,
1: dues camises i dos pantalons i
2: tres calçotets,
1: quan me vaig casar.
4: I tot negre.
0: Encara el té, el traje?
1: Sí.
0: I per què el guarda, el traje?
1: Perquè no es pot llençar mai el traje.
4: Per quan es mori, no?
1: Em moriré i me posaran...
0: Ah, és el mateix? Això és preciós,
2: no,
0: eh?
2: No sé si t'entrarà.
4: Però no li cabrà, eh?
0: L'inici i el final del cicle.
1: Exacte, és la vida.
0: Però vostè és conscient que ha guanyat una miqueta de quilos, no?
1: Però és igual, ja tinc la...
0: Però el ser mort també és igual, no?
2: Et desinfles.
1: No, per darrere ho s'estripa.
0: Ah, com que no es veu...
1: Al darrere queda sota la caixa.
2: Ves que no caiguis a peixir el cul, eh? Seria...
4: Bueno, però li poden obrir tot per darrere.
1: Sí. Mira, jo, si fos la teva germana, t'agafaria un dia... Que... Bueno, deixem-ho estar.
0: No, hi haurà un dia que es girarà sa germana. Sí. Portarà una paella. Ah. Tindrà una paella sota el coixí.
1: Sí, sí, sí.
0: I la cara de l'estadella quedarà plana.
1: Sí, ja ho veuràs.
2: Aquell dia no vindré a treballar.
4: És més petita.
2: Sí, té 23 anys.
0: Sí, però té molta força, eh? Molta força.
4: Ja.
2: I molt mala llet.
0: Estadella, gràcies.
2: Adéu, guapo.
0: Adéu, adéu.
4: Adéu, adéu, adéu, adéu.
5: RAC 1. Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant, fantàstics...
6: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
9: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
8: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
9: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-62-45-20.
8: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur.
10: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
11: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
12: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
11: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
12: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
13: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
14: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
15: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
16: Tot allò que t'agrada,
15: molt més fàcil de trobar.
17: El que encara no has escoltat
18: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
15: Endreçats i a un sol clic.
16: Per triar i remenar.
17: Amb tot el contingut dels programes.
19: I també els podcasts originals de RAC 1.
20: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
21: I som tots.
17: Més fàcil.
22: Més directe.
17: Més intuïtiu.
15: Més RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
0: Doncs puntualíssims a un quart de 6 de la... un quart de 7 de la tarda. Ja podem saludar a la Mar Poyato. Mar, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Els mestres i professors, la cosa no pinta bé, eh? No compren la proposta del govern per posar fi a les vagues, Mar.
4: Els sindicats veuen insuficient la nova proposta del Departament d'Educació. Demà les dues parts s'han de tornar a reunir, però la conselleria ja els ha fet arribar els detalls de l'oferta que els presentarà. El departament preveu accelerar l'augment de sou i arribar als 200 euros més al mes en 3 anys en lloc de 4. També incrementar el complement que reben els docents que fan tutories i posar 2.400 professionals més a les aules el curs que ve. Els sindicats ho veuen una millora respecte de l'anterior oferta, però creuen que encara queda molt lluny. N'han parlat Ignasi Fernández i Laura Jané, portaveus de professors de secundària i la CGT.
23: No és que sigui insuficient, sinó que és inacceptable. En cap moment toca cap d'aquestes tres qüestions de la recuperació del deute dels sexenis, de la convocatòria de càtedres i alguna solució també per la pèrdua del poder adquisitiu.
3: L'acord signat ja està caduc per l'increment anual del cost de vida i, per tant, reduir-lo de 4 a 3 anys no seria una proposta acceptable.
18: Demà el cicle de vagues del sector continua amb una aturada de les escoles bressol. A Lleida, dels Mossos d'Esquadra han identificat les menors que en van apallissar un altre. La família de la víctima va presentar una denúncia després de l'agressió que es va cometre a l'abril a la plaça de la Llotja i va difondre unes imatges per poder identificar les agressores. Al vídeo es veuen dues menors de 14 anys pegant una altra nena a terra de manera molt violenta mentre la insulten i se n'enriuen. La policia ha identificat les agressores i també una tercera que es va encarregar d'enregistrar-ho tot amb el mòbil i ha traslladat el cas a la Fiscalia de Menors. Més coses, el govern s'ha reunit aquesta tarda amb les patronals i els sindicats per abordar els acords que demà està previst que es tanquin a la Comissió Bilateral l'Estat Generalitat que es farà a Madrid. El conseller de la Presidència Albert Dalmau i la consellera d'Economia Alicia Romero han fet una trobada amb representants de Foment, Pimec, Comissions Obreres, la UGT, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Els han explicat els acords que han pactat amb Esquerra en el marc de les negociacions dels pressupostos, com ara el finançament del tren orbital o la participació en el Consorci de la Zona Franca. Això després que aquest matí Salvador Illa i Oriol Junqueras hagin escenificat l'acord amb la signatura, un pacte que permet que el govern respiri una mica més tranquil, tal com explicava la consellera Alicia Romero.
21: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que, com deia, en generin prosperitat, progrés social, que és el que tots compartim i necessitem per al país.
18: Si durant els propers dies també s'hi afegeixen els comuns, Illa tindrà llum verda per aprovar els primers pressupostos de la legislatura. I avui a RAC1 estem d'enhorabona. L'emissora rebrà d'aquí a una estona, una hora aproximadament, el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. La primera va ser el 2007, quan el jurat va valorar el fet que l'emissora fos la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i ús de la llengua catalana al 100%. Els premis nacionals també destaquen aquest any Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, el Diari de Sabadell i Justo Molinero, entre d'altres. Els premis es lliuren a 8:15 al Teatre Principal de Sabadell.
22: Sabeu quan comença l'estiu? Uns diran que un dia concret de juny, d'altres quan treus el banyador de l'armari, però tots saben que comença a Lleida.
24: Arriba la cinquena edició del Magnífic Fest.
22: Love of Lesbian, Lori Meyers, Joan Dausà i molts més.
24: Música, activitats, bona teca i moments inoblidables.
22: A Lleida tot és a tocar. Entrades a magnificfest.com.
18: I el temps, a aquesta hora, els xàfecs de tarda guanyen protagonisme al Pirineu i Prepirineu i localment descarreguen amb força, sobretot cap al Ripollès. Mentrestant, a la resta del país es manté la tranquil·litat i el domini del sol amb un ambient clarament més càlid que ahir. De fet, avui ja s'han superat els 30 graus al Segrià, la Ribera d'Ebre i el Priorat i els propers dies s'acostaran als 35 graus en aquestes zones de Ponent i del Sud.
0: És que, a veure, aquí hi ha un problema.
1: Què? Què hi ha?
0: Mira, d'entrada ha caigut un cargol de la taula.
2: Ai.
4: Què dius?
1: Ah, em pensava que no fos del teu cap.
0: Ah, mira, ha caigut un cargol.
25: S'està desmuntant, això.
4: Però és un cargol gros, eh?
0: És un cargol gros. A veure, espera, a veure si trobeu on,
4: vaig a mirar d'on surt
0: on va parar el cargol.
4: M'has ajupit, eh?
0: No, fes. Marta, bona tarda, per cert.
4: Hola, bona tarda.
0: No, que dic que el Rocco vol explicar una cosa que no tenim clar que puguem explicar. Bueno, ara ho parlem. Però abans, Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: D'aquí res,
1: també està mirant el cargol.
0: No, sí,
1: el cargol,
0: perquè ara clar. Tothom està mirant. És que a veure si aquest cargol és important i se'ns en va a la taula, vaja. Que hi ha la Marta aquí fent la cucaracha muerta, aquí a terra.
1: La panerola.
0: La panerola morta, però mira que no és una cosa important, això. No. Calla, ja ho sé.
2: És metàl·lic.
1: Què hi ha? Què és això?
0: Hi ha un cargol. Compte. Sí, no, una banda hi és i l'altra banda no hi és. No.
4: Ah. Molt estret.
0: És massa estret.
2: No és això.
26: Jo recordo una vegada que estàvem fent el Vitamina.
1: Ràdio directe, eh? Posar un cargol amb una taula.
0: No, a veure si serà important.
26: Jo recordo una vegada que fèiem el Vitamina N i la Marta Torné deia al Jordi, fa un comentari i diu hauríem de canviar aquestes taules perquè ja són molt antigues, etc, etc. I diu la Marta, bueno, no ho compreu a IKEA, que es trenquen de seguida. I l'endemà entrava una campanya d'IKEA al programa.
0: Bona campanya,
26: va caure, va caure.
4: Jo crec que no és res important.
0: No és res important, no, perquè el cargol és gros, eh? Bueno, Arnau Vila, bona tarda.
2: Bona tarda,
0: Arnau. D'aquí, mitja horeta, el temps afegit.
2: Sí.
0: Amb quins continguts?
2: Amb noms il·lusionants.
0: A veure, calleu.
2: Noms calleu, il·lusionants. Calleu, calleu. Ja sabeu que jo sempre us porto el bo i millor per dir-vos què farem. Avui parlarem d'en Sofati.
26: Home,
0: què
26: passa amb ell?
0: A què?
4: Estava il·lusionant per mi, tu, perquè mira les cares de la taula.
0: A mi és un tema que m'interessa.
26: No s'havia anat al Mònaco, un d'aquests jocs?
2: Sí. Està cedit al Mònaco.
0: Sí, sí, sí. Molt bé.
1: Però ja se'l poden quedar.
0: Perdoni un moment, que últimament no ha anat malament.
2: Perdona. Repassarem xifres. Jo només us dic, és veritat que tot això...
26: Va tenir mala sort, va tenir
2: tot això,
26: fotut la seva,
2: les lesions. Sí, sí. A veure, tot això ve després que ell hagi, no, s'hagi manifestat de que ell li agradaria quedar-se al Barça, tornar al Barça.
26: No,
2: aquí l'important no és el que digui ell.
26: Home, és noi de la Masia,
2: però
26: no?
2: L'important no és el que digui ell. És el que vulgui Flick i el que vulgui el club, i el Mónaco estava disposat a pagar aquests 11 milions.
0: Que pagui!
2: Però dit això, hi ha números per defensar aquesta tornada d'en Sofati al Barça.
1: No hi ha números.
2: Sí que n'hi ha. Jo
1: no
2: els he fet.
1: Números,
2: jo els he fet.
1: Perquè el Mónaco és un tercer F.
2: Jo els he fet.
1: No.
2: Jo els he fet.
26: Tercer F.
2: Després els explicaré.
0: Però és una posició que potser s'haurà de cobrir, eh?
2: Ha marxat Lewandowski.
0: Si no hi ha alternatives...
2: Rashford no és del Barça.
0: I no hi ha diners.
2: I a tot això, la Marta Ramon ha explicat abans, i per això parlarem de mercat, que el Barça estarà a la regla 1-1 aquest mercat d'estiu, sobretot per aquesta sortida de Lewandowski. Per tant, posarem nom sobre la taula per intentar veure què podem fer amb aquesta davantera. I abordarem el cas Guardiola, que marxa, però és que ho fa...
1: Quin Guardiola?
4: Quan Guardiola creu.
2: És que de veritat.
4: Estem parlant d'esports, eh?
0: Pep Guardiola.
1: Però si acaba de guanyar una copa allà al Manchester.
2: Però marxa del City Manchester. Perquè hi porta 10 anys.
26: Està cansat.
1: Ah, s'ha buidat també.
2: Però ha trigat, eh?
0: Bueno, sí, són 10 anys.
4: Més allà,
0: són 10 anys de buidatge.
2: Una dècada.
0: Sí, sí, ha tingut més feeling per buidar-se.
1: Ah, no sabia que marxés.
2: I ho fa, ho fa, avui té partit, i al cap de setmana, l'última jornada, i es veu que ha hagut de comunicar als seus jugadors d'última hora, perquè no li ha agradat que s'expliqui que...
0: I us explicaré una cosa. El relleu està molt ben pensat, perquè el que el substitueix s'assembla tant amb ell... que no cal ni que toquin les fotos.
1: Yeah.
0: Ho dic de veritat.
2: Sí,
0: eh?
2: Sí.
0: Sí, sí. És un entrenador que és calb i amb barba d'aquesta, sí, que creix malament.
2: Enzo Maresca.
1: Com barba, barba bruta.
26: I ara doncs, què farà el Guardiola?
0: És exacte, són dos gotes d'aigua. Aquest és el tema.
26: I què farà el Guardiola?
2: Doncs ho preguntem als nostres oients avui, a les nostres stories d'Instagram. Ja podeu anar a votar. Quin serà el proper destí de Pep Guardiola? Quatre opcions. Seleccionador nacional... Ell ha manifestat que ho vol...
1: De les Anglaterres.
2: Doncs sí, d'alguna selecció nacional, per exemple.
0: Volia el Brasil, però clar, Brasil ja està ocupat per Ancelotti, no?
2: Diuen, potser, alguna selecció que fa temps que no es classifica per un Mundial, com podria ser Itàlia, que té necessitat d'èxits.
26: Una selecció catalana no podria venir a fer-ho?
2: Bueno, segona opció.
0: No sé pas.
2: Director esportiu... Futbol, però no, torni, de veritat. O sigui, estarà preguntant d'on tota l'estona. Seleccionador nacional d'algun lloc, sí. Director esportiu d'algun altre lloc,
1: sí.
2: Golf i puros.
1: A mi,
2: ara ja no pregunta d'on.
1: És que te'n va fa.
2: Doncs golf i puros. Sí. I per última, última opció...
1: No ho diguis, eh?
2: El què?
4: No per què no ho ha de dir?
1: No diguis
0: quina és l'última opció?
2: No, l'última... Anava a dir activista.
4: Ah. Què es pensava?
0: Retorna al Barcelona, no?
2: No està contemplada.
4: No és opció.
2: Perquè ell s'ha encarregat de deixar clar que això no passarà mai. Per tant,
4: només
2: tampoc ens inventarem.
4: Només us dic una cosa. Sí. Golf i puros és la segona opció més votada.
26: Oh. I la possibilitat que en un futur sigui president del Barça? Ho contempleu, això?
2: Hem posat el proper. El proper. No el d'aquí...
0: O de la Generalitat, eh? Perquè passen tantes coses que...
26: De la Generalitat.
0: Arnau, gràcies, eh?
2: Fins ara.
0: Fins ara.
1: Adiós.
0: Bé. Espera. És una secció que comença i s'acaba.
26: Home, com totes.
0: No, però s'acaba ara ja.
26: No, per què?
0: No, para.
1: Para.
0: No, perquè a veure... El primer tema del guió...
26: Tinc safareig, corpo.
0: No, però, el primer tema del guió és la travessa.
26: A veure, és que...
0: Però la travessa no l'hem vista.
26: La travessa VIP.
0: Sí, la travessa VIP no s'ha estrenat.
26: A veure...
1: Ah, no s'ha fet encara.
0: No, a veure, aquest és el problema, aquest és el dilema que tenim.
26: Poso un antecedent als oients. Recordem que aquesta temporada TV3 ha decidit que la travessa sigui travessa VIP, amb tota una sèrie de famosos que han estat a les Illes durant unes setmanes gravant la travessa VIP.
0: Sí.
26: Dissabte van tornar. ja han acabat.
1: Ah, ja han acabat.
26: I ja m'ho han explicat tot.
0: Doncs el que...
26: M'han explicat tot fins al punt de si qui guanya, etcètera, etcètera.
0: No, no, no, no, no, no.
4: És que aquest...
0: Aquest és el debat que estem tenint ara mateix.
4: No, però, escolta'm, a veure...
0: Per una banda, hi ha...
1: Si guanya, m'ho miraré igual.
0: No, això no podem dir-ho.
4: No es pot dir això, senyor Marcelí.
0: Però el Rocco està fent servir el seu dret a la informació perquè ell vol dir algunes coses de la travessa. El que passa que jo em temo que això pot... influir en
4: podem... Però per què no deixem que la gent se sorprengui o vagi veient com va la cosa?
26: Aquest és el que hem de decidir ara. Podem fer una mica de xup-xup? Primer posa'm la sintonia de Safareig. La Safareig, que és el que toca.
5: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
0: És aquesta música, no sé perquè la poseu, perquè és impossible controlar la teva llengua.
26: A veure, els famosos són, per un costat, són per grups, són parelles. Sí. Raquel Sanz i Miquel Núñez.
0: Sí.
26: Jessica Goicoechea.
0: Per mi, Raquel Sanz i Miquel Núñez, jo veig una parella molt potent.
4: Ella és molt esportista, el Miqui...
0: I
4: no
0: el Miqui
4: sé,
0: el veig molt col·laboratiu, doncs, també.
1: Però si s'ofega, si cada vegada...
0: No, doncs què?
1: Si cada vegada que surt a l'escenari d'Eufòria... Doncs la...
0: No, Rocco, no, va.
26: No,
0: què?
26: No, puc deixar de...
0: Rocco! No, és que tindrem un problema.
4: Rocco, és que, Marc, li estàs preguntant què?
0: No, ella
4: clar,
0: ha dit doncs.
4: Clar, li estàs donant
0: doncs res.
26: La cosa ha acabat...
0: No, res. Una altra parella.
26: La cosa ha acabat...
0: Rocco!
26: Jessica Goicoechea, sí, i Natàlia García Timofeva.
1: No sé qui són.
26: La Goicoechea, m'han explicat, complicadeta.
1: De tracte difícil.
26: Bueno, és que a veure, a mi el que em diuen és que...
0: És que aquest concurs el fiem jo i la Marta i no ens parlem en la vida, eh? No, és que ho tinc claríssim. Com un matrimoni barallat.
4: Jo sóc molt competitiva,
26: M'han explicat que les proves han sigut duríssimes, és a dir, no han fet una cosa especial perquè són famosos i que les proves siguin light, sinó que realment han sigut proves molt complicades i que realment tots s'han intentat... Han intentat donar el màxim. Sí que és veritat que ha hagut mals rotllos, perquè ha hagut mals rotllos, que jo... Això també...
0: És la tensió del concurs.
26: Això ens agrada. Això ens agrada.
0: Bueno, ens agrada i a banda...
26: Ja m'estan enviant...
4: Home, això és el que dona vidilla, també, clar.
26: I la cosa és que dels guanyadors... Només puc donar una pista.
0: No, donis cap pista.
26: És la que...
0: Les altres parelles les has dit?
4: No, senyor Marcelí.
26: La Neus Rossell i el Jair Domínguez.
0: També els veig competitius i muntanyistes.
26: Sí, perquè a més a més tenen molta experiència.
0: I excursionistes també veig una bona parella.
26: Sheila i Cristian Casas.
0: No sé qui
26: són. Recordem que, home, són els actors.
4: Els germans.
0: Els actors.
4: Germans, sí.
26: Tenim un costat els Tellets, el grup...
0: Els Tallets.
26: La Nerea Sanfe i la Carolina Ferre.
0: Sí?
26: La Nerea Sanfe i la Carolina Ferre són amigues. La Nerea és la de l'APM.
0: Sí, i la Carolina, la presentadora. També les veig dos dones amb possibilitats.
26: Víctor Sada i Laia Palau són jugadors de bàsquet i de la selecció espanyola.
0: Home, si són esportistes.
26: Sí. La Carlota Bruna i el Gador Montaner.
1: No sé qui són.
26: Una és la influenciadora divulgadora ambiental i el Gador és científica marina i conservacionista. Són gent que li agrada la natura.
0: Bueno, aquests també poden tenir possibilitats.
26: La parella que menys us penseu
4: és la que guanyarà.
26: És la que guanya. Ja està, només dic això. Però atenció, alerta, sí. TV3.
1: El passo inicial.
4: No.
26: Van enviar a la Juliana Canet a veure la travessa i li van fer signar 50.000 papers, però com jo no he signat res...
0: Mira que l'altre.
26: Com jo no he signat res...
0: Ella la van convidar al rodatge?
26: Sí, a la part final, no una cosa ja podia saber més o menys què estava passant per allà,
0: però jo, en canvi,
26: no he signat res.
1: Digues
26: però, evidentment, no utilitzaré aquesta
4: pensant
26: informació.
4: Pensant en els espectadors, sobretot.
26: Ah, jo penso en els espectadors, perquè els espectadors... Però que sapigueu TV3...
1: Digues inicials.
4: A veure. No, què? Escolti, és pesat, no.
0: Inicials.
4: M'està posant nerviosa.
0: Però pot ser que hi hagi...
26: Això ho veurem a la tardor, Tardor 2026 a la plataforma.
0: Però han passat coses, no?
26: Home, tu diràs si han passat coses.
0: Grosses?
26: Ha hagut tensions, han hagut... Ho tinc aquí.
1: Mira, jo més et dic una cosa. El Miquel Núñez...
0: El Miqui.
4: Miqui.
1: Sí. Quan corre per l'escenari de l'Eufòria, s'ofega. Jo no sé què haurà fet aquí.
26: No, home, que és esportista.
1: S'ofega perquè
2: és esportista.
0: Perquè fa allò que fa la trompeta aquella, sí, fa la botxina.
1: Sí,
0: la botxina aquella, sí, sí.
26: M'han dit que el tàndem Miqui Núñez i Raquel Sanz ha estat molt bé, però de tots els concursants...
1: De tots.
26: Hi ha una persona que ho ha passat molt malament.
1: Ai!
4: Ai, pobra.
26: A nivell físic.
1: Ai, ai, ai.
4: T'ha fet mal.
1: Ha pres mal, ha pres
26: ja
1: mal.
26: Està.
0: Ja, no, no, ja està, ja està.
4: Està bé,
0: ja
4: està,
0: ja
4: bé, està, està bé.
26: Però, però us agrada...
4: Ho has fet bé, ho has
0: moment,
4: fet bé.
0: Un moment, però us dic una cosa. Si aquesta persona ha pres mal a nivell físic i surt per TV3... Es veurà abans de l'emissió del programa.
26: I què et diu que sigui de TV3? Clar,
4: ah, tu què saps?
0: Ho sé.
1: Però clar,
0: com que alguns són, alguns són de TV3...
1: Hi ha esportistes...
0: Bueno, però, i si és el Miqui Núñez?
26: El Miqui Núñez, en principi...
4: Però és que ja
1: acabat Eufòria.
26: Ja t'avanço que la...
1: Eufòria ha acabat.
0: Bueno, però agafa el Zenit.
26: El Zenit no torna.
0: Ah, quin disgust.
4: Ja es veurà.
0: Bueno, ja ho veurem, ja ho veurem. Però aquí deixem la travessa. És que jo crec que hauríem d'anar més ràpids. Gravar-ho i estrenar-ho.
1: Exacte. Per què
0: hem d'esperar tant de
26: temps? Perquè finalment això se filtra.
4: Clar,
26: i
4: sí.
26: Jo no diré res, però...
0: Ho diu el Rocco com si fos un problema. Sí. Si tu ets el primer i diu... Bueno, clar, això es filtra.
26: Però,
0: bueno,
26: sí, clar, però sí, jo sí, el que sí, estic sí. fent és una mica de xup-xup sí, de cara a l'estrena. És a dir, la gent ja té ganes de veure sí. a veure qui és la parella que ha hagut mal rotllo, qui és la persona que té algun problema...
1: Per què hem de trigar tant a posar-ho a la taula?
26: Doncs jo què sé. Això és la...
0: Que llavors és un èxit. La travessa és un èxit.
26: La Cristina Villar, que és la de responsable de la plataforma.
0: Ho posin abans,
26: el Cristi Entrepat, que és el de programació,
1: no
26: la Clara Cabezas, tota aquesta gent
1: no
26: que són els que decideixen les coses.
0: Bueno, Rocco, un altre tema, avui tot són polèmiques. A través de les xarxes he vist moltes crítiques, que això és una cosa que s'ha d'explicar bé. Segurament alguns dels que ens escolteu, que sou pares, sabeu de què parlem, d'un espai que es diu Fantàstics, si no m'equivoco, Fantàstics, sí. dedicat al món del Club Super 3, amb els personatges del Club Super 3.
26: És una història que vam explicar en el seu moment, que estava a la Sagrada Família, és... el que era antigament un pàrquing, sí. que havia a la Sagrada Família, tot allò ho han rehabilitat, i...
0: És un espai enorme.
26: Sí, i això ho feia una empresa externa a TV3, que se n'encarrega de gestionar tot aquest espai del Club del Super 3.
0: Llavors, he vist diverses crítiques a través de les xarxes dient, home... És una cosa del Super 3. Abans el Super 3 feien coses gratuïtes allà dalt a Montjuïc.
4: Les festes aquelles, sí, les festes del Super 3.
0: I ara, eren mítiques. Algunes persones deien, ara hem d'anar a un espai...
4: S'ha privatitzat, no?
0: ...privat per veure coses del Super 3. Perquè, Marta, això has estat remenant i...
4: Sí, s'ha de pagar un preu, per l'entrada en aquest espai, que són 2.000 metres quadrats, carai, amb experiència interactiva...
0: Amb personatge, amb el món Super 3, no?
4: Amb personatges del món Super 3.
0: El Titó. El tio no.
26: El tio també.
1: Quin tio?
26: El tio també.
0: El Titó.
26: El tio per Nadal, sí.
0: Segurament hi serà, hi serà.
4: Bé, doncs, cal comprar entrada. L'entrada general per les persones que tenen entre 15 i 64 anys, ara li diré la seva tarifa. Entre 15 i 64 són 17 euros.
1: 17 euros?
4: Els menors de 14 anys, que no són súpers, els menors, són 11 euros.
1: Oh!
4: Els menors de 14 anys, tarifa Super 3... 9 euros.
1: Oh, caríssim.
4: Nens entre 0 i 1 any, gratuït.
0: Només faltaria.
1: Home,
26: no se n'entén.
4: I els senyors de la seva edat...
1: Sí.
0: També, més de 200 anys?
1: Sí.
4: 14 euros.
0: Per tant, si va una família...
26: Va, amb la jubilació que té, no arriba
0: si va una família amb dos criatures i un avi... Si un pare, mare, o dos pares, dos mares, el que sigui...
4: Suma tu. Ah, dius... Els dos pares són 17 i 17.
1: Sí.
4: Els dos, els nens súpers o sense súpers?
0: Són súpers, perquè són superfans.
4: Súpers, doncs, 9 i 9, sí, i un avi, també.
0: Sí, un avi que està a casa i també vol
4: 7
0: anar-hi.
4: 7 i 7, 14 i 4, sí, 18 i 9, 27... Eh? 27 i 9, 38. M'emporto 1, 2, 3, 40... Perdona.
0: No, ja ho ha fet
4: 38, malament. 1, 2, 3 i 3... 68 euros.
0: Això és un matí, eh? Bueno, Rocco, què pots explicar d'aquest tema que hi ha gent que se li ha posat malament?
26: He parlat amb el senyor Trescat perquè ja m'imaginava jo que tindria aquesta pregunta avui, aquesta tarda.
0: Hey.
26: Ell m'ha dit, home, hi ha coses que fem gratuïtament. Tenim dos dies en la que allà a la muntanya de Montjuïc fem Trescat en viu on personatges del món del que és el món Super 3 i seran allà amb els nens. És com una mena de festa.
0: Això és el que vindrà ara.
26: Que és el que vindrà el 30 i el 31, que es farà dissabte i diumenge.
0: Amb el concert d'Eufòria.
26: Exacte. Coincideix amb el concert d'Eufòria, coincideix també amb el Foraster, que farà al Palau Sant Jordi també un especial, i tot el que envolta el món del Super 3 i serà en aquella esplanada enorme que hi ha allà. Home, nosaltres, ells diuen, nosaltres tenim un espai al centre de Barcelona que nosaltres hem de pagar, perquè allò val diners, i s'ha de gestionar, i ho gestiona una empresa. No tenim el pressupost, encara que molts pensin que la Corpo té un pressupost infinit, que això ho puguem donar com a gratuït. S'ha de pagar, però s'ha de cobrir uns costos de tot allò d'allà. Llum, personal, tot això. No tenim un espai a Barcelona que sigui nostre per dir obrim això i és nostre, gratuït, i que la gent
0: tant
26: digui...
0: Tant de bo, vinga, tant de bo, i fos. Tant
26: no
0: de bo
26: tenim.
0: Fos.
26: I a TV3 no ens hi cap. I jo crec, i diuen, nosaltres creiem que el més raonable és fer-ho al centre de Barcelona, on la gent té més capacitat d'arribar-hi pel tema del transport, etc. Aquest és el motiu, és a dir...
0: Per tant, la resposta, que és una col·laboració público-privada,
26: sí,
0: que s'ha de pagar.
26: S'ha de pagar, s'ha de pagar. O una altra cosa és els preus, que dius, home, jo potser a la millor trobo els preus, potser un pèl... pel car, home, hauria de ser potser una
4: home,
26: mica més barato.
4: Home, aquesta família que hem plantejat dels dos pares amb l'avi, dos nens supers, eh?
26: Sí, sí. Sí.
4: Pràcticament 70 euros.
0: No, clar. Pagar!
26: Ah, llavors, hauria de ser potser...
0: Perquè, perdona, abans llegíem quanta estona t'hi has d'estar, no?
4: Una hora. El recorregut és una hora.
26: És una hora, sí. Ja. Sí que també hi ha espais per prendre alguna cosa. Haig de visitar aquest lloc a veure si m'apropi
1: d'aquests. I vés-hi, home, vés-hi, ens ho
26: expliques. I per veure jo in situ allà.
1: I disculpeu, i aquí no s'hi compta l'eufòria i el foraster.
26: No, això és una cosa que no té res a veure. Això és una cosa al centre de Barcelona.
0: Això, senyor Marcelí, és un local.
26: Allò és Montjuïc.
0: Això és un local. I el que està explicant el Rocco és...
26: Un garatge antic que hi havia.
0: Allà dalt. Sí.
26: Allò és una cosa puntual que es farà el dissabte i el diumenge.
0: Doncs escolta, ja ho hem explicat, aquesta és la resposta a les moltes queixes que he anat llegint a través de les xarxes.
26: A mi m'agradaria que tot això
0: del
26: fos
0: que
26: gratuït.
0: És fantàstic. Sí, podeu valorar si ho hauria de ser o no i si els preus us trobeu raonables o no.
26: I després, dir-vos també que Televisió Espanyola ha anunciat que el Mundial de Futbol es farà, tots els partits els farà la 2CAT en català. En català, primera vegada. És a dir, jo no...
0: Tots, eh?
26: Sí, tots. El
0: que faci...
26: Entenc jo que els més importants. Sí. És a dir, no sé si seran tots, Espanya...
0: No, normalment el que fa Televisió Espanyola és emetre els principals,
26: sí,
0: i després la resta s'emeten per plataformes, per DAZN, per exemple.
26: Efectivament. Anem a posar el moment que ho expliquen al segon cafè, el programa de la Cristina Villanueva.
6: Atenció, perquè la 2CAT emetrà el Mundial de Futbol en català. En aquests moments s'està presentant a Madrid la cobertura que farà aquesta casa, Ràdio Televisió Espanyola, del Mundial, que arrenca l'11 de juny, apunteu-vos-ho a l'agenda, i que enguany parlarà per primer cop en llengua catalana, a la 2CAT.
0: Doncs molt bé, molt bona iniciativa.
26: Hi haurà partits que s'emetrà també pel canal Teledeporte, però el que són els partits en català serà per la 2CAT.
1: I ho farà el Puyala.
26: No,
1: m'han dit que
26: Puyal,
1: a mi m'han dit...
26: Però si el Puyal està retirat.
0: O què li ha dit, això, del Puyal?
1: A mi m'ho ha dit una persona que en sap molt, eh?
0: Ah, sí?
1: És de la tele.
26: El Puyal
1: m'ha dit que és un de
26: no,
1: la tele.
26: No, ho farà gent de la casa.
0: No, Puyal feia el Barça, no sé si faria la selecció espanyola.
1: Havia fet el vostè pregunta.
26: La versió en castellà, per exemple, el Juan Carlos Rivero farà les narracions.
0: Un altre home que... Bueno...
1: Ja ho pots dir, de la Casa Blanca.
0: A nivell de xarxes, tampoc desperta moltes
26: no, perquè
0: simpaties.
26: És massa... Se li veu de seguida...
0: De vegades té algun problema per identificar alguns jugadors.
26: Ah!
0: Sí, de vegades és una mica d'embolic. Allò, saps que tens les ulleres mal graduades? Doncs crec que hauria de canviar d'òptica. I després, de vegades, potser sí que el carnet de soci...
1: Se li veu.
0: D'algun club. No sé, eh?
26: Però això no li passa també al del Movistar, també? Com es diu aquell?
0: Això ja està assumit.
1: Perquè ja ho tenim, ja ho sabem tots.
26: Ho sabem. Com es diu aquest senyor?
0: El Carlos Martínez.
26: El Carlos Martínez.
0: Però no, però t'anava a dir, estaria bé, ja ens ho dirà, saber qui seran els narradors.
26: En català, sí. Demà us ho porto.
0: Calla, que l'Àlex diu que té... Això del Rivero, eh? Algun moment... A veure.
7: Són futbolistes diferents, los que tiene España hoy. Qué buen balón de Dani Olmo. Navas. Ferran, gol! Para España. Ha marcado Ferran, qué buen
0: balón. Ferran Martínez, eh?
26: Però clar,
0: no, és Torres. S'equivoca de jugador que guanya, que marca, i llavors quan el diu, li diu malament el cognom. Vull dir que... També us he de dir que jo, com a gènere, ho trobo distret.
1: Sí.
0: Perquè et fa estar més atent a la pantalla, sí, saps? Sí, per veure si l'ha encertat
1: qui
0: o no.
1: Qui
0: al final, de qui és això, saps?
4: Per cert, parlant d'errors, he sumat 27
0: ai,
4: més 9
0: i 30. És que ho veia venir, eh? És que ho ha fet ella.
1: Al final serà més barat.
4: No passa res. M'he equivocat de dues xifres. He sumat 27 més 9 i 38, anava allà, brrr, i un oient ho ha sentit i diu, no, 27 més 9, efectivament, són 36, per tant, serien 66 euros.
26: I quan has dit abans?
4: Suma, he dit 68.
0: Bé, és una mica
4: ole,
0: més barat.
4: Però ho corregim.
0: No, no, molt bé, Marta.
1: 2 euros menys.
8: Sí, sí, home, sí, escolta, home, mira,
4: tens, no és el mateix, eh?
8: No tens ni pel metro, tampoc.
0: Per arribar més
8: fins allà.
4: Efectivament.
8: Escolta'm, ahir estàvem en el directe i se'n recorda, avi, que estàvem mirant a veure què passava amb l'Encarna Sánchez i la Sabrina Sabelo?
4: Sí, sí.
8: Que estàvem amb el Tiempo Justo i pensàvem, i aquesta dona que sembla el Margarita Landi, era la Grandi?
0: Sí, la Margarita Landi. Sí, vaig veure que penjàveu les fotos i tot.
8: Sí, sí. Bé, ja sabem exactament què ha passat.
0: Què ha passat?
8: El fet és que jo no ho sabia, que antigament gent que tenia com uns aparells a casa podia agafar les... podia enregistrar les trucades de la gent que feien per mòbil. Entenc jo que ha de ser per mòbil. Perquè un oient...
0: O sigui, que la gent podia gravar les trucades.
8: Sí, ara us poso exactament el document perquè jo entenc que havia un sistema que podies agafar, capturar trucades i podies enregistrar-les.
1: Però quines? Sembla ser que... Les temes...
8: Exacte. Per això li van enganxar unes trucades de la Encarna amb la Pantoja.
1: Ah, sí.
8: I la secretària de la que era la revista Interviu en el seu moment va estar ahir amb el programa del Prat i va explicar amb pèls i senyals i detalls que exactament això va passar.
9: Me interesa la cinta que cómo quedamos con esta persona que no quería venir a la redacción. ¿Cómo quedamos? Entonces, efectivamente, a los 10 minutos me volví a llamar y le digo que sí, que de acuerdo... y que cómo quieren quedar. Y entonces dice, nos cita en unos grandes almacenes del Paseo de la Castellana en el departamento de maletas.
0: Corte Inglés.
9: Y le digo, pues perfecto, para que usted vea, va a ir el director y el subdirector, para que usted sepa quiénes son, van a llevar una revista en la mano.
10: Para identificarles.
9: Para identificarles. Claro. Y el talón, claro, que pedía un dinero, o sea, llevaba la revista y el talón.
11: ¿Puedo saber cuánto? ¿Eran pesetas?
9: 1 millón de pesetas. Le dieron la cinta y vinieron a la redacción.
11: O sea, un radioaficionado...
9: Eso me dijo que era
11: un radioaficionado. ...capta una conversación telefónica entre estas dos conocidísimas mujeres.
9: Exacto.
8: Radioaficionado.
0: Jo recordo, ha reït a l'Àlex Kubuski, una trucada que li vaig fer a un cantant.
8: Sí, això és diferent.
0: A un cantant.
1: Sí, que no es pot dir el nom.
0: Que no es pot dir el nom. No, perquè començarien a rebentar tots els focus de l'estudi.
8: Però és diferent el que m'estàs dient tu.
0: Moment, que posem el document. Sí. Posem el document que quan jo vaig trucar per no sé què, aquest cantant JB Baixa...
8: Ho puc dir jo, allà?
0: No!
1: No!
0: No pot dir res.
1: No,
0: pitjor que explicar...
8: Perquè dóna mala sort, no?
0: Home, és dóna mala sort. Va passar això.
8: Gent d'allà ho diu.
12: Yo tengo todo grabado porque espero que me eches una mano y me digas, me pongas exactamente lo que dije porque sabes que a veces yo lo tengo todo grabado aquí, o sea que...
0: Ah, usted también ha grabado la conversación.
12: Claro, lo he grabado todo.
0: De acuerdo,
12: claro,
0: perfecto.
12: Me parece que tendría que poner lo que yo dije.
0: Per tant, no recordo quin era el context, però em va dir aquesta persona, JB Baixa...
8: Però aquí és diferent, eh? Aquí és un radioaficionat.
0: Cantant. Per més senyes. Que havia gravat la conversa.
1: Sí, però ell parla de fa més anys que no hi havia telèfons mòbils. Sí.
8: Estan parlant d'una època en què l'Encarna vivia i que les trucades eren a través dels mòbils aquells antics amb una freqüència concreta i que s'agafava.
4: Sí, sí, estic mirant si era possible que un radioaficionat pogués gravar una conversa aliena. Mm. I sí, sí, tècnicament és possible, és il·legal fer-ho això.
8: Bueno,
4: si tu no intervens a la trucada, és il·legal, però tècnicament és perfectament possible.
8: Bé, doncs truquen a l'Encarna i li diuen, escolti'm, nosaltres tenim una cosa, vingui a les oficines d'Interviu i a veure què fem. I atenció, això és el que explica.
9: Entonces el director se pone en contacto con Encarna Sánchez. Entonces Encarna viene a la redacción, la redacción lo pasó directamente al despacho del director, pero la vimos desde la redacción. Entonces nada, le puso la cinta... El director para que la oyera y a ella pues, le dio parecer fatal porque gritó, se le oía desde la redacción.
10: ¿Qué decía?
9: Bien.
10: Pestes.
9: Paco. No, no, Paco, Paco para esto. Paco, Paco para esto.
11: Paco al director de
9: Interview. Al director.
11: Para esto.
9: Para esto. Y entonces ya ahí se terminó todo.
11: ¿Para esto, para la cinta o para la publicación del contenido de la conversación?
9: No, para la cinta. Para esto. Lo que ella estaba escuchando en ese momento que era la cinta. Y nada, entonces ya salió ella, que fue al baño y se volvió al despacho. Y hay una anécdota graciosa porque a los minutos de entrar ella en el despacho del director otra vez, sale el director y dice, oye, por favor, una de las chicas hizo al baño, que cuando ha ido Encarna, dice que se le ha caído una pulsera y es de brillantes y tal. Y efectivamente,
10: fue una
9: compañera mía y ha visto la pulsera de brillantes.
10: ¿Qué se escuchaba? Bueno, entre Isabel Pantoja y Encarna Sánchez.
9: Pues cosas muy personales.
10: Entre ellas.
9: Entre ellas.
10: ¿Y algún otro tema más?
9: Sí.
10: ¿Hablaban de algo
9: algún,
10: más?
9: Algún tema económico también. Había algún tema económico en la conversación.
10: Que le afectaban a las dos.
9: A las dos.
26: clar, paralo, paralo, vol dir, perquè, clar, suposo que l'hauran posat, l'estava escoltant al moment així íntim, que saber el que s'estaven dient entre elles dues.
0: Ha dit, conversació íntima i econòmica.
8: I econòmica.
1: Dues coses, eh?
0: Dues coses.
26: Paralo, paralo, Paco, paralo, Paco.
1: Què deien? Què deien? Tu saps?
26: No sé res. Li preguntarem a la Pilar Eire, perquè va treballar a l'interviu molts anys. Era...
1: No coneixies d'en Carna Sánchez, tu havies treballat...
26: Jo vaig treballar amb... Vaig treballar en l'empresa on estava l'Encarna, a la COPE,
4: i què?
26: Fa molts anys, i jo vaig coincidir un estiu allà, a Madrid, i ella estava per allà.
0: I a Cinta Esteves, també, no?
26: I, mira, no. I jo recordo que el José María García estava fent el programa La Volta Ciclista, no recordo quina, si era el Giro o l'Espanya.
0: El que sigui, les feia totes, sí.
26: I ell tenia que acabar a les 4 de la tarda.
1: Sí.
0: Hem posat algunes vegades el document.
4: Sí, aquest fragment
0: l'hem posat. Que ella s'encerava molt perquè no acabava.
26: I jo, un dia, jo estava a la Cadena 100 en aquella època, que és a la COPE, el passadís és molt llarg, i la Cadena 100 amb el passadís era a la dreta, i al final de tot ella feia el programa en un estudi molt petitó. No era molt gran, no era el principal. I veig que ho sento uns sorolls, i ella baixa les escales perquè la redacció estava a dalt i tots els estudis de la COPE estaven a la planta baixa. I ella va caminant pel passadís i se li diu, amb el seu equip que anava del darrere, que anaven més rectes que ningú, deia, que se ha creído ese enano de mierda! Jesús. Que me va a robar minutos!
0: Sí, sí. Quadra perfectament.
4: Sí.
0: Home, per l'àudio que tenim nosaltres, és evident que el mal humor
4: devia ser aquest.
26: Jo estava al passadís i vaig entrar directament a l'estudi de Cadena 100 i vaig posar la música tot drap perquè vaig pensar, ui, quin ambient hi ha en aquesta
0: casa. I escolta, i aquestes... això no és possible, no?, que ho tingui algú gravat, això que estàvem comentant. Per l'època no es podia enregistrar de cap manera. Malgrat que un...
1: Vols dir que algú tingui
0: que algú tingués les cintes prohibides de...
26: només aquest home va entregar una còpia, deia que no tenia cap, no havien fet còpia, i Interviu no havia fet cap còpia d'aquelles...
0: Sempre hi ha un calaix, exacte.
4: Creu-t'ho,
0: perquè sempre hi ha un calaix.
26: Jo crec que
0: ja hauria sortit.
26: Jo crec que hagués sortit ja, perquè ella ja està morta.
0: Bueno, i
26: ja
0: Interviu ja no hi és.
26: I ja no hi és, si el té algú, doncs...
0: Que ens ho faci arribar.
26: Anem a First Dates, perquè fa dies que no passo per el local.
0: Molt enfadat estic en First Dates.
26: Sí, perquè l'han desforçat.
0: No, perquè ara va abans que les Tentaciones, la Isla de las Tentaciones, que comença a les 11, la Isla de las Tentaciones.
26: Aquesta temporada estic patint.
0: No puc veure.
26: Però has vist com ha baixat d'audiència?
0: Sí, bueno, sí. És que el càsting no...
26: És molt dolent.
0: Molt dolent.
26: Però si tu vas dir fa no res que era un dels millors càstings que...
0: Però em vaig equivocar. Perquè al principi va començar molt bé, però ara la cosa està...
1: És a dir, criteris...
0: No, és que és massa tard, no puc veure. No us puc informar d'aquest programa cultural.
26: Però ho pots recuperar després, que tu tens tot aquest sistema a casa.
4: Programa cultural. Atenció.
0: És un experiment sociològic.
26: Doncs, escolta'm, a First Dates la gent va molt calenta. I a més...
0: Bueno, no només a First Dates, eh?
26: A l'Isla també, no?
0: Sí, a tot arreu. Aquí a la RAC1 també.
26: Bueno, escolta'm, que em van explicar... Calla.
0: Què? Calla,
26: el que sé. Posa'm la sintonia una altra vegada.
1: Tornem-hi una altra vegada.
4: Vinga.
1: De la llengua.
0: Ja ens n'hem salvat d'una.
5: Ajuda'm, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
0: A veure quin és l'embolic d'ara. A veure.
26: La gran cita.
0: Sí.
26: Bé. Per la gent que ha vist La Gran Cita, recordem que és un producte...
4: Hi ha gent molt enganxada, eh?
0: Sí, recordem, ho he llegit, eh?
26: Que la gent no es faci il·lusions. No anirà lineal. Només es podrà veure a la plataforma.
0: I no es podrà veure per la tele?
26: No.
0: Ni un dilluns tonto d'agost?
26: A veure...
0: Seria perfecte l'estiu.
26: Imagina't que el Mundial està arrasant i que TV3 està en moments complicats. A lo millor la treuen del calaix perquè diuen...
4: Funciona bé, no?
26: Bueno, les informacions que donen ells és que ha passat ja del milió. Però, el tema. Per la gent que ha vist La Gran Cita, és un programa en la que ja, en el primer episodi, la IA diu si tu ets compatible, no ets compatible, llavors tu et quedes allà, aquella casa...
4: Hi ha tot de gent soltera, no?, que va a conèixer una parella.
26: Efectivament. La primera nit es van assignar una sèrie d'habitacions i una sèrie de llits allà, en aquella casa. En aquella casa... Els llits que estaven assignats no es van complir ni un. Allò es va muntar una festa...
1: Home, no, això no pot ser.
26: És una festa...
1: La gent és molt sèria.
26: No, bueno, sèria, i que la gent és jove...
1: La gent és molt formal.
0: Però el que m'estàs volent dir és que les parelles que s'havien format es van desmanegar
8: allò,
0: els dits.
8: Allò era un despropòsit.
0: Que hi havia una entrada
4: però
0: i
4: la primera
0: sortides.
4: Nit hi havia signat parelles perquè anessin juntes a, la, mira, a, la, a les habitacions.
8: La parella que realment va aguantar i que va, i va, i van ser més o menys...
0: Fidels.
8: Va ser la parella gay que un era volia la relació oberta i l'altre el volia tancada. I ho estaven, en aquest cas,
0: i mentre ho discutien...
8: Aquells dos... Perfecte.
1: Dos homes.
8: Aquells homes, perfecte.
4: Sí, senyor Marcelí,
8: perfecte.
4: Per favor.
8: Ara, la resta, allò, va ser un descontrol. És a dir, un dormia en un llit que no tocava, l'habitació...
1: Com unes colònies, no?
8: Ara,
4: i tot això es veu en el programa.
8: No, no es veu.
0: No, això ho sap el Rocco.
8: Això ho expliquem
0: aquí. De coses que sap.
8: Només en aquesta secció...
1: Perquè era Sodoma i Gomorra.
8: Era un pèl Sodoma i Gomorra normal, joves, amb ganes de passar-ho bé.
0: Sí. I, doncs, perdoneu, d'aquí s'extreuen dues lliçons.
8: I en el casino de Sitges allà...
0: S'extreuen dues lliçons. La primera, s'ha de posar càmeres a les habitacions i als passadissos.
8: Tu diràs.
0: I que rebentarà el càsting per la segona edició.
8: Per
0: tant, èxit total.
4: I després la intel·ligència artificial no en té ni idea, també, no?
8: Bueno.
4: Seria la conclusió, perquè la intel·ligència artificial representa que aparella una gent i després la gent
0: però
4: va parlar.
0: Però si poses un grup de gent jove sí, però allà... Pues, no, passa
4: que digui el que digui la màquina.
8: La intel·ligència artificial controlava tota una sèrie d'aspectes, que era si en un futur això podria tenir funcionar, etcètera. Però el d'aquí te pillo, aquí te mato.
4: Clar.
0: Sí.
8: Allò, la IA ja no entra.
0: I tots solters, vull dir que no és... Clar,
8: solters, joves, amb ganes.
0: Vés-hi la propera, Marta, vés-hi la propera edició.
4: Jo estic, per, disculpa, jo no estic soltera, eh?
0: No, però, bueno, però
4: per
0: provar-ho, per provar-ho.
4: Jo ja tinc el meu marit i ja...
0: No, ja tens prou.
4: No.
0: Però vaig estar amb el teu marit aquest cap de setmana
8: passat.
4: Sí.
0: I el vaig veure molt bé.
4: I tant, que està bé el meu marit, està fantàstic.
0: No, que no estaven junts.
1: A què vols dir?
4: Clar que no, que estiguem casats no significa que fem tots
0: els junts.
4: Vull
0: dir que ell era un lloc i el seu marit estava en un altre. I el vaig veure com alliberat, saps? Dir, mira, aquest cap de setmana estic jo sol, saps?
4: Ets més burro.
0: El vaig veure jo, si ho vaig trobar.
4: Ets més burro.
0: I em va dir, estic en un dels millors moments.
4: No és veritat.
0: Em va dir exactament això, eh?
4: Ja em va dir.
0: En aquell moment.
4: Ja em va dir. M'ha vingut al Marc a dir-me com si jo estigués alliberadíssim. No?
0: Sí, sí.
4: Però escolta, hem de fer plans per separar. Totes les parelles ho fan, això.
0: Doncs mira...
4: Vaja, és saludable fer-ho.
0: Jo feia temps que no el
4: plans
0: veia.
4: Plans per separar.
0: I el vaig
4: I
0: veure
4: junts.
0: Amb una il·lusió als ulls.
4: Sí, sí, sí.
0: Vidriós, pràcticament. Sí, sí, perquè sí. Que això no s'acabi...
8: Perquè, Marta, entenc que els fills ja són grans i ja fan la seva vida.
4: I tant.
8: Cuinen les seves coses.
4: I tant.
8: No s'ha de posar l'Albert a cuinar tot el menjar.
0: No, molt bé.
8: Bé, doncs mira, parlant de parelles i de parelles o de possibles parelles, el First Dates, home, la gent ja amb una certa edat, perquè van de totes les edats,
0: sí.
8: Escolta'm, també calents, no, lo següent, i ho verbalitzen en directe.
13: Me está quedando la boca seca, se me baja la humedad de abajo.
14: Mare, eso es un mar. Bueno, esas cosas tienen picantillo, eso me gusta.
13: Tú quieres salir nadando de aquí, madre mía. No, toda, por Dios.
14: ¿Sí?
13: Oh, no me hagas esas cosas.
14: No.
13: Que una está con mucha hambre.
8: Patonets, patonets.
0: Pot ser que la gent més gran cada vegada estigui més calent?
4: Jo sí. Crec que sí, eh?
0: Ho pot
4: sí.
0: Ser? Amb,
4: sí. Crec que
0: amb els documents
4: passant.
0: Que vas posant?
8: Sí, sí.
0: Vull dir, la gent jove, però no sé si ho donem per fet, però la gent més gran de First Dates,
1: jo,
0: els veig escalfadíssims.
4: Sí, sí.
8: La taula del costat.
0: Hi haurà un infart i hi haurà un disgust.
8: La taula del costat encara estava més calenta.
4: A veure. No,
15: ¿cuál es el... Tu talento. Abajo. Te acabo de entender. No hace falta que digas más.
16: Bueno, yo la almeja la como hasta que las piernas se tiemblan.
15: Me toca responder a mí, ¿no? Yo a ti te entendí perfectamente. Pues a lo mejor un poco el mismo.
16: Me parece que yo no me voy a comer... Super Seven, ni él me va a comer a mí la zamburiña ni la cococha.
0: Però almenys la metàfora...
8: La cococha no l'havia sentit mai.
0: La metàfora marina, com a mínim, està ben buscada.
8: Però
0: Rojo, gràcies.
8: Apa, fins demà.
0: Adéu, adéu, fins ara. T'estimem el temps que...
17: RAC 1.
19: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
20: Vine a la gran inauguració del nou Conforama Badalona, la teva nova casa. El 7 de maig ho celebrem en gran regalant 500 euros cada hora només per visitar-nos. Sí, sí, 500 euros cada hora només per visitar-nos. T'imagines el que pots comprar amb 500 euros? Un sofà, un matalàs, un saló. Recorda, 500 euros t'esperen el 7 de maig al nou Conforama Badalona, al Parc Comercial Montigalà. T'hi esperem.
3: Del 25 d'abril al 7 de juny t'esperem a la 27a campanya gastronòmica del Peix de Roca de Begur.
17: Vine a tastar les especialitats culinàries dels restaurants participants i gaudeix de les activitats dels caps de setmana.
3: Amb el patrocini de Vins i Caves Peralada.
17: Informa-te'n a visitbegur.cat i a l'oficina de turisme 972-6245-20.
3: I segueix-nos a les xarxes socials. Begur és autèntic. Peix de Roca a Begur. Suavemente. Hi ha cançons que es queden gravades al cos. El rei del merengue, Elvis Crespo, arriba al Bars Festival en un moment platòric de la seva carrera. Una nit per vibrar amb l'energia de Suavemente i els èxits que han marcat a generacions senceres.
18: T'esperem el 7 de juliol a la plaça major del Pop Espanyol. Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
21: Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Todos us ajudem a cuidar-la. Instal·lem tot tipus de pèrgoles, tendals, veles i una àmplia varietat de cortines d'interior per donar resposta a totes les seves necessitats energètiques i ambientals. Catalana de Todos. Visiti el nostre showroom a la Gran Via 478 de Barcelona, entre Calàbria i Viladomat. catalanadetoldos.cat.
22: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
23: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
24: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
23: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
27: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
28: RAC 1. Versió RAC 1.
29: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes? Confia la salut dels teus ulls a l'IMO Grup Miranza, clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
30: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
31: Hola, com anem?
30: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
32: Molt bé.
30: I la petita, com està?
32: Doncs ja camina.
30: I el gat?
32: Bé, molt bé.
30: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
33: Ostres, m'encanta.
34: Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
30: Benvinguda.
35: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
36: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
37: És velocitat.
36: Amb el circuit més ràpid del món.
37: És festa.
36: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
37: És Barcelona.
36: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
37: Fast and Fun.
36: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
37: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
38: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
39: Molt bé.
38: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
39: Perfecte.
38: Arribarem a tot?
39: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
40: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
41: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
42: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
43: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
0: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Securitas Direct.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: I això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure.
1: Està accedint a una llar protegida. Estem avisant a la policia.
0: Perquè és la mateixa tecnologia pròpia i exclusiva, amb els mateixos experts que segueixen responent en menys de 20 segons davant del perill. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
2: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
4: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
2: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Versió RAC1, amb Marc Serra.
5: De seguida...

0: estan protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Només canvia el nom perquè continuen sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva. També són els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, van rapidíssims,
1: ei.
0: I també ofereixen un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct és ara Verisure.
1: Verisure.
0: La teva companyia de sempre, però més forta que mai.
1: Vinga.
2: Torrons Vicenç, el torró torró, t'ofereix aquesta secció.
3: Sabeu que és Verisure? Que hi ha Edgar Fornós al temps afegit. Bravo! Jo sé que és Verisure. Edgar, bona tarda.
4: Molt bona tarda.
3: Avui això promet perquè sí, tenim molts noms sobre la taula i tenim una ampolla de cava.
4: I és més, i de seguida sabrem per què. Ja els has presentat, però val la pena fer-los entrar per la porta gran de l'estudi de RAC1. Tenim
3: la
4: a l'única persona que realment hi tenim la prova de que va creure des del minut 1 amb aquest equip de Pere Romeu, perquè després de la final de Lisboa ja va comprar bitllet per Oslo. Laia Cervelló,
5: bravo, bravo. Què tal? Bona tarda. Dir-te alguna cosa just abans que comenci el temps afegit és perillós sempre,
4: eh? No,
5: per sort, que en aquest cas em deixa bé, però a vegades ha sigut el cas.
3: He estat a punt de fer una altra presentació, però he deixat que l'Edgar Fornós fes la seva,
4: Ui, no, aquesta és pitjor.
5: Després, en privat, me l'explico.
3: No, perquè has comentat ara com t'havia anat el dia.
5: Ah, no, és igual, deixem-ho aquí.
3: Molt bé.
5: Deixem-ho aquí.
4: No, però ha sigut un dia complet, no es pot dir?
3: Sí, dia complet, dia complet.
4: I treballant, que quedi clar.
3: Home, i tant.
4: Que quedi clar que ha treballat.
5: No, tot el dia de platja, el sol, increïble.
4: Bé, ens acompanya una altra persona que tot just s'acaba de canviar perquè fa 5 minuts anava en pijama, ha dormit en aquest edifici. Fernando Polo, sots director de Mundo Deportivo.
3: No, però m'ha cridat l'atenció que has entrat parlant per telèfon. És un tema
6: professional.
4: Clar, no
3: però vull dir que puguis explicar...
6: No. Són cotilleos.
3: Home, doncs aquests són els que has d'explicar.
6: Ja sé que us agraden. Bueno, a veure, ja farem un tastet.
3: Va.
4: I també ens acompanya una persona a qui una eminència a Madrid, diuen, va boicotejar el seu aniversari. Avui fa anys i una setmana, Xavi Torres!
3: Bravo!
4: I, per tant, avui obrirem el cava que ens va portar.
3: Però un moment,
4: avui sí.
3: Aviso que si això toca el sostre...
4: Ja m'ho vau cantar.
3: Ens acomiada de tots, eh?
4: Bravo!
3: Quina pràctica!
4: Molt ben obert. Hem obert moltes ampolles de cava.
3: Ni una gota, eh?
4: Quina pràctica!
7: Ara servirem... Jo vaig pensar que Florentino Pérez muntava una roda de premsa per felicitar-me, però vaig veure que no.
6: Final no.
3: Sí, però ara de veritat... O sigui, però vull dir, clar, això et va enganxar...
7: Sí, ens va enganxar.
3: Un dia de celebració...
7: Teníem una feinada de por aquí, així que vam dir... La botelleta la posem a la nevera.
3: S'ajorna.
7: I dimarts
3: però no se suspèn.
7: No, ara, mai.
5: Quin gran regal et van fer.
7: Sí, molt.
6: I l'endemà un altre.
7: Molt.
6: Una
7: feinada que a la una del matí seguíem treballant, imagina't.
3: Sí, però és regal de nassos. Però va ser molt agraïda, eh?
7: Sí, molt maco.
3: El que hem viscut, aquests moments que hem viscut gràcies al senyor
7: Florentino Pérez,
3: són molt difícils de recuperar.
6: I d'aquí poc entrarà en joc Mourinho.
3: Sí, que és veritat.
4: Imagina't.
3: Tic-tac. D'aquí res veurem una miqueta de cava, però no barregem alcohol amb feina.
4: I sobretot amb preguntes.
3: Sí, tot i que de vegades aquest programa ja sembla que vagi una mica alcoholitzat, però no és el cas.
4: Aquí es menja i es veu molt per defecte, efectivament. Exacte. Dit això, la pregunta del dia, ja l'ha avançat l'Arnau Vila, com estàs? Bona tarda.
8: Molt bé, bona tarda, com esteu?
4: L'ha avançat a les 6 de la tarda, la trobareu a Stories d'Instagram i la plantegem ara als nostres tertulians.
3: Si no la busqueu a Twitter, perquè Twitter no ens estima.
4: No,
3: per
4: Twitter,
3: tant, la posem a Stories d'Instagram.
4: Quin serà el proper destí de Pep Guardiola i Sala? Quatre opcions. Ai. Seleccionador nacional, director esportiu, una tercera que diu golf i puros, dues de les seves grans aficions, o activista.
3: Podrien ser compatibles algunes, eh?
4: Clar.
3: Però d'entrada aneu d'escollir una.
4: Xavi Torres.
7: Doncs...
3: A veure, molta atenció al que digui Xavi Torres. A veure,
7: no,
3: que tens un fil directe.
7: No.
3: Un iogurt i un cable d'aquí a Manchester.
7: Jo crec que... ho deies tu, no, Marc? Activista ho serà tota la vida perquè això es porta dintre, però fins que agafi la selecció nacional, que és un repte per ell, farà un pas previ per un golf i puros.
4: I això serà a principis de juny. Que ens trobarem, Xavi?
3: Sí, golf i puros, i després...
7: I d'aquí un temps farà seleccionador nacional.
3: Però ell no deia que li feia il·lusió a Brasil, de moment?
7: No.
3: Havia sentit jo, eh?
4: No, s'havia parlat d'Holanda, fins i tot.
7: No. Jo crec que... A veure, estem parlant per parlar, eh? Ell és molt mitòman i li agrada molt això de viure un mundial. És a dir, ell ha de fer un mundial abans de plegar. La selecció... o sigui, ell, a Itàlia com a país, li encanta. I això

0: és un repte, però clar, al Pep no li agrada perdre.
1: Clar.
0: I Itàlia fa 3 mundials que no hi va.
1: No, i són de mal perdre, eh? Els jugadors no, dic que és italians.
2: Efectivament.
1: Llavors, com...
2: Efectivament.
0: Què penso? Que ell, quan hagi descansat i decideixi entrar en la selecció, olorarà on està... l'equip que d'aquí 3 anys en el proper Mundial, o d'aquí 4 anys, vaja, perquè jo crec que descansarà un temps, pugui tenir una gran selecció i aleshores decidirà.
3: Bueno, a veure, l'Espanyola no, que s'espere.
0: No, l'Espanyola no. Potser tenim una mica de sort i agafa la selecció que vol. No? La nostra.
4: La selecció catalana.
0: Un
4: va participar com a futbolista durant un grapat d'anys. A veure, Fernando Polo.
5: Jo el veig de seleccionador nacional i et diria que el país on porta uns quants anys i que té una selecció potent i que coneix els seus jugadors. Allà juguen molts jugadors estrangers, però també juguen molts jugadors anglesos.
1: Per tant, es desvincularia d'un club, però hi continuaria lligat una mica a través de la selecció.
5: Home, a veure, li agafa a prop de Catalunya, és una selecció mítica, de llegenda, és una selecció que fa temps que no guanya un Mundial... I és una selecció que diria que l'última Eurocopa tampoc la va guanyar, que va perdre amb Espanya, no?
3: O sigui, que... la final?
4: Ha perdut les dues últimes finals d'Eurocopa.
1: Estan parlant d'Anglaterra. Qui és ara el seleccionador anglès?
2: Tuchel.
5: Senyor Tuchel.
0: És Tuchel.
6: I podria ser fins i tot que ho faci...
3: Però no ho sabeu.
6: Perquè ha canviat una mica el com es juga a futbol a Anglaterra i que també li vagi bé...
5: La influència seva a la Premier i als equips de la Premier. No només a la Premier, però sobretot allà que porta més temps del que va estar el Barça i del que va estar el Bayern... És innegable. A més, ha aconseguit amb el City també el que ha aconseguit Luis Enrique amb el PSG, que és que clubs que tenien molts diners, que invertien molt però que no guanyaven la Champions, doncs amb ells ja s'han tret aquesta espina i el City pot dir, un cop marxa el Pep, que està entre el grup selecte dels que van guanyar. A part de jugar molt bé i de guanyar moltes prèmies, que ells li donen un gran valor a la Premier League, també és que és molt competida i amb clubs molt potents, però la Champions la tenen gràcies a Guardiola, amb la qual jo crec que ella ja, a nivell popular, també és un tio que si agafés la selecció, vamos, tindria un quòrum... Potser m'equivoco, però jo crec que tindria un quòrum enorme.
0: Sí, però ja Tuchel.
1: Bueno, per això anem a preguntar què hem de fer. És a dir, els antecedents no són molt bons, els immediats, però ara si fes un gran Mundial, clar.
5: Depèn de com vagis. Pot anar molt bé o pot ser un fiasco. Llavors, si és un fiasco, buscaran un revulsiu, buscaran un tio amb nom, amb cara i ulls...
1: Per tant, de cara al Guardiola interessa que quedi...
4: I de fet, quedi eliminat.
5: Mirat així, sí.
1: La primera ronda.
4: Anglaterra porta 2 Eurocopes quedant eliminat a la final i després, Xavi, em corregirà si m'equivoco, però abans de Tuchel, Pep va rebre una oferta important per ser el seleccionador d'Anglaterra, que evidentment no va decidir acceptar.
0: Però és que tot ha canviat una mica. Guardiola, en principi, anava a plegar l'any passat. I és quan, aleshores, li fan l'oferiment per ser el seleccionador. No ho agafa, decideix endarrerir un any a la seva sortida i aleshores, clar, Anglaterra s'espavila. A mi m'estranyaria molt que plegui i el primer any agafi una selecció. Val. És a dir, jo no crec que després del Mundial agafi cap selecció.
1: Golf i puros.
0: Immediatament.
4: Tenim de moment 2 seleccions nacionals, Laia Cervelló.
1: A veure.
7: Doncs jo, amb bastanta menys informació que el Xavi també anava a dir, que pinta any de... puros i golf, i després agafar una selecció.
1: Sí, és que ho estem dient malament. Més... L'ordre és puros golf. I golf.
7: Exacte.
1: No golf i puros.
7: Sí. Per aquest ordre? Jo ho he dit bé.
4: Va. En
0: el cas del Pep és golf i puros.
1: Golf i puros, sí. Val, d'acord.
6: I alhora? No, jo no sóc ni de jugar a golf ni de fumar puros, però alhora es pot fer?
7: Home, sí, que... no? Vull dir, el golf no és un esport molt exigent.
1: És Donald Trump. Tens el cap Donald Trump.
0: El Pep pot fer el que li doni la gana.
5: Ara, jo diria que he vist el Michael Jordan donant-li el palet i fumant-se un bon puro.
7: I Chesney, un dia qualsevol.
1: Jo vaig fer un pitch empat amb una Coca-Cola i no vaig tocar res. Ni la bola ni la beguda.
4: Doncs a veure, Marta Cailà, no sé l'audiència si...
8: Seleccionador nacional. Seleccionador nacional és l'opció més votada amb un 45% dels vots i han participat gairebé 500 persones en aquesta enquesta. La segona més votada és golf i puros. Un 27% dels oients s'han quedat amb aquesta opció. Un 20% creuen que serà director esportiu i un 8% activista.
1: Molt bé, doncs...
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Home, Xolo, ¿qué tal?
9: Acá el Xolo Simeone.
1: Sí.
9: Venga. Que pinta, aquí. Que Guardiola es un blandengue.
1: ¿Para qué?
9: Cumple 10 años en el mismo club.
1: Sí.
9: i ja no da para más. És un covarde.
1: Bueno, a veure, cadascú lo seu, eh?
9: Bueno, yo llevo 14 en el Atlético Madrid.
1: Se m'estan fent llarguíssims. Realment.
9: Pues hay días que me levanto con ganas de dejarlo, pero luego llego al entrenamiento, sí. Veo a los chicos y digo, vamos a seguir. Y eso que he ganado mucho menos títulos que él. Pero eso es lo de menos. Lo más importante no es ganar títulos, sino ganar más plata cada temporada. Y sobre todo que el injerto arraigue.
1: Eso sí.
9: Pues yo ya he pedido al Presi un aumento para la temporada que viene y que me dé 250 millones para gastar en fichajes este verano. Vamos a traer a Haaland, a Harry Kane, que son los mejores del mundo en el juego aéreo, para ponerlo de centrales, para despejar balones en los corners. ¡Vamos, vamos! ¡Fútbol total, papá!
1: Bueno, aquellas cosas que fas tú.
9: Fútbol espectáculo, como hasta ahora. Los aficionados estarán contentos, aunque no ganemos ni la Copa del Club de Petanca del Manzanares. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
4: El Xolo Simeone a com un any, eh?
0: El Xolo Simeone, que se'n va anar una setmaneta a veure com treballava Guardiola.
1: Sí? Ah, sí?
0: I tant.
7: A veure, no va aprendre res, no veig.
0: No, no, no. No,
5: no és, ell va és, parlar. Igual.
0: La història és bonica. Sí, ell va anar a aprendre... amb molta humilitat, i quan va acabar la setmana li va dir a Guardiola que era un fenomen, que era bestial el que havia vist allà, però que ell sentia el futbol d'una altra manera.
1: Oh, perfecte. Ah, o sigui, vas allà a aprendre i tornes amb el teu propi mètode.
0: És correcte.
1: Ja, bueno, no, està bé, està bé.
5: No, suposo que ho va veure per veure si li agradava, no li va agradar, o no li va entrar perquè ell té una altra forma de veure
0: ja
5: el futbol.
0: Ja pensava diferent, ell. Clar, pensava diferent.
5: Però és veritat, et dic una cosa, el Xolo Simeone t'agradarà més o menys. Però és veritat que darrerament té unes plantilles que per jugar a futbol podrien jugar a futbol, eh? O sigui, tens futbolistes, ja no són de picapedra, eh? Són jugadors que també la toquen i que en un moment donat, si t'has de gastar en baena X milions, te'ls gastes i aquest no és un destraler. Aquest, més o menys, la toca. I el Griezmann el va recuperar quan és un jugador també de molta classe.
1: Parlant de gent que la toca, de seguida la tocarem una miqueta amb el Mercato, però abans, aquests problemes de comunicació estranyíssims en aquest adéu de Guardiola. Sí, què ha passat aquí?
4: De fet, ho explica el De Sant, que Pep estava molt furiós per la filtració i ha hagut d'anticipar i donar explicacions a la seva plantilla i al seu staff perquè ell té contracte fins al 28, però finalment, com s'ha vist, s'ha filtrat que ho deixarà, plegarà al final d'aquesta temporada, havent guanyat la Copa de la Lliga, la Carabao Cup, i la FA Cup, que és la Copa, ho deixa ben amunt, perquè la temporada passada, i encara amb opcions de guanyar la Premier, avui ho podem saber, per exemple, que hi ha partits, la temporada passada va ser molt dolenta a nivell de joc, a nivell de títols, però és veritat que aquesta dècada el City-Xavi ha sigut molt exitosa. Clar, la pregunta que ens fem tots ara és...
1: És que, perdona, Destan explicava que els jugadors fa una setmana els diuen que continua, clar, el cap de setmana es filtra que no continua, uh-huh, i que ha de fer una reunió via ordinador, via Teams, imagina les pintes dels jugadors...
4: A correcuita.
1: A la, diumenge a la nit.
7: Càmera apagada.
1: Sí, càmera apagada, o fons d'aquests fets amb intel·ligència artificial, dient que marxa, vull dir que realment, i a més en un moment complicat, o sigui, sí, no, encara hi ha joc.
4: Clar, és que aquest és el tema, està molt a prop el City de poder guanyar aquesta Premier, ho tindrà molt complicat perquè l'Arsenal ho té més fàcil per aconseguir aquesta Premier, i tot plegat no li ha agradat gens a Pep Guardiola, que ha hagut de dir, ei, sí, efectivament, segurament aquesta temporada a l'acabar ho deixaré. Són 10 anys al City, des del 16 fins al 26, a la Premier es premia molt el fet d'aconseguir ser una dècada com a míster, però sap greu, quan mirem enrere i pensar que el Barça només en van poder ser 4 i que es va buidar i que no... Què va passar, Xavi? Per què Guardiola no va poder aguantar una miqueta més al Barça?
0: Doncs perquè...
1: Per què ells 10 i nosaltres 4? Aquesta és la pregunta.
0: Doncs perquè el Barça és molt complicat. El Barça és molt complicat i allà es van produir una sèrie de curtocircuits entre Guardiola i el president Rossell que va provocar que ell no se sentís còmode i preferís marxar. Ja està, molt simple. I va marxar i va estar, recordeu, un any fora de qualsevol club. Se'n va anar a viure fins i tot a Nova York perquè no ens aguantava més. I després va fitxar per al Bayern de Múnich, no?
2: Però ara nosaltres seria molt diferent, eh? Ens portaria molt bé
1: amb
2: el Pep.
1: Home, amb vostè segur, perquè vostè...
0: És veritat.
1: Pot parlar de qualsevol tema, eh?
2: Jo no tinc enemistat amb ningú, no, de ben segur que, escolta, amb tots els jugadors em puc fumar el pur, anar a jugar a golf i, escolta, el que faci falta.
0: Sí, i em consta que el Pep l'estima molt.
2: Home, i tant, som grans amics, eh? Escolta, em convida allà a Sant Padó cargolades i tot.
0: Això ja no ho sé.
1: Algun apunt sobre el que comentàvem ara?
5: Sobre el Rafa Juste?
1: No, no.
0: Hi ha una cosa més que em sembla important, no? I és veure com no només és el Pep el català que hi ha a Manchester. És que són tot catalans.
1: Marxen tots, pregunto?
0: Ha tingut segons entre els catalans.

0: Tants grups de WhatsApp al Barça.
1: Hi ha molts grups, eh? Escolta, mira, l'embol, el bàsquet...
2: No sortiran les cigaleros, entri a l'altre, la junta directiva.
1: Ah, aquest, aquest. Sí, sí que diu això, sí. Va, llegeixo tu, maco.
2: No, diu això, que el Barça... Mira què posa WhatsApp, que és un enviar a tots, eh? El Barça ha decidit decidir en junta directiva si es prenen o no accions legals per aquestes paraules que hi ha el mar de Florentino Pérez dient que hi ha hagut corrupció sistèmica.
1: Corrupció sistèmica, exacte. Corrupció sistèmica.
2: Doncs mira, al voltant d'això, escolti, Rafa, un dels porters de la plantilla, Joan García, ha parlat d'aquesta
1: qüestió. Bon nano.
2: Sí, l'agència
3: F. El que gana un campeonato como la Liga con tantos partidos es porque se lo merece. Cualquier persona que haya visto la Liga, que haya visto todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos tranquilos, estamos contentos con la copa que nos dieron después del Clásico y ya está.
1: I això que era de l'Espanyol, eh? Mireu si és bon nano, sí, que ni bon que nano. Fos de l'Espanyol, escolta, està amb nosaltres i ell també diu que el club no lo toca a nadie. Escolteu, estigueu molt tranquils.
4: Molt tranquils,
1: eh? Tranquilitat absoluta. Ja veureu que quan el Jan Laporta, el president de veritat, torni a agafar les riendes del club, no deixarà títere con cabeza, eh? Que es prepari el Florentino amb tot això del cas Negreira, perquè el Jan, quan s'enfada, és com l'Obèlix, eh? Va caure de petita una marmita de peus de porc i quan s'enfada comença a repartir martagots a tort i a dret, eh? El Florentino li passarà com els soldats romans dels còmics, eh? Aquells que eren tan simpàtics. Sí, de l'hòstia que li fotrà sortirà volant i només quedaran al Bernabéu els seus mocassins fets de llàgrimes de cocodrilo.
4: Aquests són els xistes que s'expliquen a través del grup de WhatsApp, no?
1: Ai, mira, ara m'ho estan dient els de la Junta. Ai, sí, que els ha fet gràcia. Són de la broma.
4: És que m'encantaria tenir un grup de WhatsApp amb vostè, perquè deu ser...
1: És que quan vaig dir allò de la casa vecina, van riure tots molt, eh? Sí,
4: bé, doncs, parlant del que es diu... Parlant del que es diu i el que no es diu, de seguida posem damunt de la taula un nom que és... Ansu Fati.
1: Oh! Sou de la broma.
5: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
6: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues.
9: Adquireix el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins amb DOP Les Garrigues. O si ho prefereixes, te'l portem a casa.
8: Més informació a olidoplesgarrigues.com.
9: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
10: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada empresarial al Pirineu, l'esdeveniment de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem a la Seu d'Urgell. Programa i inscripcions a trobadaalpirineu.com.
11: El 23 i 24 de maig vin al Festival Mariner Palamós Terra de Mar.
12: Amb la presència al port d'institucions i vaixells dedicats a la recerca i la investigació al mar, la seguretat, el salvament o la pesca, que es podran visitar durant tot el cap de setmana.
11: Gaudeix de recorreguts marítims pel litoral, tastets de cuina marinera, un ampli mercat d'artesans i moltes més activitats. El 23 i 24 de maig al port de Palamós.
12: Més informació a palamosterrademar.cat.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda Jaeco de Catalunya.
14: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
15: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai

0: és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
1: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Securitas Direct és ara Verisure. Tal com ja se'ns coneix a la resta del món. Canvia el nom, però no el que som. Perquè continuem sent els primers en innovació, desenvolupant tecnologia pròpia i exclusiva per detectar el perill i evitar-lo, cosa que ens permet anar sempre un pas per davant perquè tu puguis anar-te'n tranquil. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
4: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
5: Vinga, parlem de l'Institut Català de Finances, que això interessa.
6: Oi, tant.
5: Quan una empresa
6: vol
5: impulsar un projecte sostenible, hi ha un tema que és clau, que és trobar un bon finançament, i aquí entra en joc l'Institut Català de Finances. Gràcies a les condicions que ofereix, per exemple, us poso un exemple, la cooperativa de lloguer de vehicles compartits Som Mobilitat, gràcies a aquesta ajuda, ha ampliat la seva flota de cotxes elèctrics. Amb el préstec ICF Ecoverda, les empreses tenen fins a 5 milions d'euros a 20 anys amb condicions preferents, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Més informació a icf.cat.
7: Ja ho tenim regat amb el cava de Xavi.
6: No sé per què aplaudim.
5: En la vida, amb el Toni, hem fet un aplaudiment. D'entrada
6: aplaudim perquè hem brindat. Això vol dir que el nivell d'entusiasme ha pujat. Aplaudim perquè, segons informacions de la Marta Ramon, ha explicat aquest migdia, amb la sortida de Lewandowski, el Barça entra a l'1-1 aquest mercat d'estiu.
5: Bravo!
6: Bravo!
5: Bravo!
8: Quina il·lusió.
9: Ya veremos.
6: Ya veremos.
8: Sincerament... És un dia històric.
6: Bueno, sí. Perquè si serveix d'alguna cosa, sí. Ara s'ha de servir per poder fitxar i per poder fer una plantilla més competitiva.
8: Clar, és moment d'ara dir, vinga, va, a la casa per la teulada, pim-pam...
6: Finestra.
8: La casa per la finestra.
6: La casa per la teulada.
8: És una altra cosa.
10: Començar la casa per la teulada.
8: A cargo de fer Sergio Ramos. El bàsquet i el baloncesto. No, dit això, ara és moment per dir...
6: Que cabe duda.
8: Tenim diners, o sembla que podem, com a mínim, estar a la norma 1, que vol dir que diner que ingresses, diner que pots gastar amb un futbolista o inscriure'l. Ara és moment per dir, ei, que venim d'on venim, anem tranquils, o podem ser una mica ambiciosos? A veure, Xavi.
11: No, depèn. Cal un nou. Això és indiscutible. Ja sabeu la meva teoria, però l'altre dia Flick la va tirar per terra amb la qual cosa...
8: Recorda't la teoria, Xavi.
11: No, que jo crec que els extrems top valen menys i jo posaria la minya amb el de nou. No tinc cap dubte que si em fa 30 gols a la banda, dintre em faria 50. Però com Flick ja va dir l'altre dia que el que vol és un nou golejador, doncs no cal que li donem més voltes a aquest assumpte. Sí, cal gastar-se la pasta amb un nou, perquè l'única manera que té aquest equip de pujar aquest esglau que li falta per... ja és competitiu, però per mirar-li els ulls a la resta dels grans equips, Bayern, PSG, etc., són un parell de titulars indiscutibles. Això farà que la banqueta sigui més profunda, perquè aquests titulars d'ara passaran a ser suplents, però tindrem una plantilla realment poderosa, no? Per tant, jo penso que s'han de gastar la pasta en un parell de peces, sí o sí.
8: Fernando, ara que el Barça, o que la gent sap que el Barça podrà tenir, entre cometes, múscul per fitxar, això no ho encareix tot plegat una mica?
12: Sí, és possible, però el Barça sempre, quan va a fitxar al mercat, tot és més car. Això passa amb els clubs grans. Per això és important tractar de tenir un scouting i una secretaria tècnica i una direcció de futbol potent, en el sentit de... A veure, de vegades de fer apostes... I dir, escolta, el Haaland, que quan era juvenil, doncs me la jugo, igual et costa 5 milions i potser no et surt bé, però si et surt bé és un bingo tremendo. Però a la situació en la que està el Barça, que s'ha anat un tal Lewandowski amb 119 gols i que encara pot fer algun més en el darrer partit, doncs jo crec que el Barça ha d'encertar, però crec que tampoc s'ha de tornar boig. Perquè és que jo avui dia al mercat dels davanters centre, tret del Harry Kane, fitxables, dic, eh? I el Haaland, però el Haaland està al City amb un contracte, imagino que deu ser elevadíssim i amb un preu brutal, no és un mercat de grans golejadors. I si tu fas una gran aposta de molts milions i el que fitxes no és un gran golejador, li estaran recordant sempre el preu. Crec que és una època d'enormes, fantàstics, extrems. O sigui, la seqüència del Doué, de l'Olissé, del Dembélé, del Barcolà, que té el PSG, però és que tens Lamine Yamal, tens el Rafinha, o sigui, tens Diomandé, un jugador que també s'està parlant de que si surt del Leipzig pot valdre 100 milions. Tens el Doku al Manchester City, el Semenyo, que ve de fer un gol per guanyar la FA Cup. És a dir, tens molts extrems, el Barça en això sí que ha de fer un fitxatge, però davant de centre jo no veig jugadors que m'omplin els ulls. Llavors, deixar-me 100 i pico milions per un davanter que no et faci 40 gols, a mi em grinyolaria.
8: El Charlie Reixac, per això, va dir el dilluns passat, no aquest, sinó l'anterior, que, escolta, que no veia que el Barça tingués la necessitat de fitxar. És cert que ho va dir abans de que Lewandowski anunciés que plegava, però no sé si esteu més a la línia del Charlie, o com deia el Xavi o el Fernando, sí que cal reforçar algunes peces.
10: En un món ideal, cal reforçar i s'hauria d'anar al mercat fitxant una gran estrella. Ara, tenint el club com el tens i sabent el que ha passat els últims anys a nivell econòmic, jo estic d'acord que, per mi, el gran problema d'aquesta temporada no... És evident que ha faltat gol a la davantera, però ha estat que tenies un gran 11 titular i ja està. És a dir, que la banqueta, d'alguna manera, tampoc tenies una plantilla tan ampla com per donar-te solucions. I quan hi ha hagut la plaga de lesions que hi ha hagut i que es podria tornar a repetir l'any que ve perfectament, doncs no has tingut suficient marge com per donar descans a futbolistes i per fer que la plantilla pogués seguir sent competitiva. Llavors, jo optaria més per donar amplitud a la plantilla, potser amb extrems, amb jugadors que et costin menys diners, i apostar una mica més per Ferran Torres. Jo sé que no ha sigut el seu millor any, però jo segueixo confiant en que és molt bon futbolista. Sé que té els seus detractors i m'imagino que a dintre no s'hi confia al 100%, perquè per això volen anar per un davanter centre, però és que hi ha moltes veus a dins del club que et diuen justament el que estava dient el Xavi, que cada cop més tenen clar que la mina que ara juguen pel mig. Llavors, sabent això i tenint aquesta alternativa, tenint a Ferran Torres i a Malas, tenint a Òscar Gistau al Barça Atlètic, doncs, escolta, doncs igual ja pot sortir una mica... Ara, jo els extrems sí que els reforçaria, estic d'acord amb això, i crec que si et marxarà Marcus Rashford, que crec que marxarà, necessitaràs fitxar.
11: Un apunt i anem amb en Sofati.
13: No, però és que hi ha tantes petites cosetes que falten, que és clar, però jo crec que la Masia és capaç de donar totes aquestes qüestions. El nou no pot. I també penso que mirar les estadístiques, ara, a dia d'avui, és un error. Veiem jo o Pedro que ha fet 20 gols. Oh! I ha fet Julián. Oh! 20 gols. 20 gols al Barça. Ah. No, és que el que cal és mirar els perfils, perquè aquest tipus de futbolistes, quan venen al Barça amb un perfil idoni, amb un club que ataca sempre, rodejat de futbolistes fantàstics, passen de 20 a 30 o a 35, no? I li va passar Eto'o, li va passar Messi, quan va sortir de la banda i va anar dins. És a dir, ja hi ha prou experiències. No cal anar a buscar Haaland ni anar a buscar Harry Kane. Cal anar a buscar un jugador com, jo crec, com João Pedro, de 24-25 anys, que faci els adaptat al joc d'Europa. Ell ja ha passat per un parell de clubs d'Anglaterra, i que vingui aquí i faci el clic definitiu.
11: Ansu Fati, ha arribat el moment.
14: Ha arribat el moment.
11: De centrar-nos en aquest tema. Hi ha cares de no vull parlar-ne. Hi ha cares de...
12: Doncs no ho entenc.
11: L'hem de fitxar. Cares d'eufòria, com el cas de l'Arnau, però perquè l'Arnau estigui content, li hem deixat avui una màquina d'escriure i una impressora perquè ens faci l'informe en Sofati, perquè la notícia és que vol tornar.
8: La notícia és, i a més ho publica també Mundo Deportivo, en Sofati, amb contracte en vigor amb el Barça, veient que el club té necessitat d'incorporar, com deia la Laia, extrems, i que Rashford sembla que és més lluny que a prop, en Sofati diu, i per què no? He fet una bona temporada, les lesions, entre cometes, m'han respectat, faig gols, vaig fer un golaç l'altre dia, per què no puc tornar al Barça i treure'm aquesta espina clavada?
14: Mira, jo només dic que...
11: Des de la imparcialitat.
14: Des de la imparcialitat.
11: Jo només dic...
14: Més absoluta.
15: Lewandowski marxa.
6: Sí.
15: I, a més, Rashford, no te'l quedaràs. Necessites, no estic dient de titular, però necessites un perfil.
6: Serà l'Arnau a la tarda,
15: Un perfil de suplent. Crec que Ansu Fati podria ser un suplent espectacular al Barça. I vaig a les dades. No li agrada el Xavi Torres, però vaig a les dades. I no aniré a mirar jugadors que sonen pel Barça.
6: Però no et posis la tirita Arnau, abans de l'argument.
10: Arnau, no el convocava,
15: Ansu Fati, té millor promig golejador, és a dir, minuts per cada gol, que Marcus Rashford, Lamine Yamal, Lewandowski i Ferran Torres.
6: Ojo.
15: Només el supera en promig golejador Rafinha, i tenim clar que Rafinha continua sent titular al Barça, si es queda. Ho dic perquè ara el Xavi deia, no, és que Julián també té millor promig golejador que Julián i que Joao Pedro. Juga al Mònaco, en tu faci, perquè no està jugant tampoc al City de Guardiola.
6: I té nou representant, que és l'Arnau.
15: Però no,
6: Arnau Vila i la seva agència. Jo Vila amb Vila.
15: Jo insisteixo. És si el Barça necessita fitxar una estrella, puc estar d'acord, però si s'ha de fitxar algú per fer de suplent, és un suplent excel·lent. És a dir, són 12 gols en 1.300 minuts. Això hi ha molt pocs jugadors que t'ho assegurin i ja és teu. És a dir, és un jugador que si el Barça el vol vendre perquè el Mónaco està disposat a pagar, doncs ingressarà 11 milions, però seguiràs necessitant un suplent de garanties. I en aquest cas ja el tens és teu. Vull dir, és un jugador que és teu.
13: Va. Tot el que m'expliquis
6: d'en Sofati... Para la màquina, Lucas.
13: Sí, no.
6: Ara, a veure. Fins aquí l'informe.
13: No, tot el que m'expliquis d'en Sofati t'ho compro perquè m'encantaria que tornés al Barça i que li anés bé. El problema és que no li agrada l'entrenador. No li agrada a Hansi Flick.
6: No li agrada.
13: No, s'ha acabat el debat.
6: Mira, s'ha acabat el debat.
13: És el mateix.
6: Acaba de ser destruït.
13: És el mateix debat que en Marc Casador. Exactament el mateix debat. Tot el que diguem està molt bé, però l'entrada no agrada. I després hi ha un altre tema. La fitxa. La fitxa.
6: La fitxa és alta, sí.
13: Que estem intentant alliberar per al fair play i bé en Sofati, que és un dels que més cobra.
6: No, pot pagar!
8: Clar, és veritat, Xavi, una cosa que has dit. És veritat que el míster després no el va convèncer, però, en canvi, aquell estiu on semblava que podia sortir, Hansi Flick va dir, ei, un moment, que a mi sí que m'agrada el que estic veient als entrenaments. És veritat que després, una cosa és com entrenis i l'altra que el camp, pel tema físic, no acabis de complir, Però Hansi Flick d'entrada sí que semblava que li volia
13: una nova oportunitat. Si fitxen un nou que l'ha reclamat Hansi Flick, l'ha reclamat. I es queda Ferran Torres, no hi haurà un tercer nou, perquè Ansu Fati ja no és extrem. Ja no pot jugar per un tema físic, no pot jugar de jugar dins, a prop de l'àrea, perquè, com has dit tu molt bé, és un gran rematador, té un xut espectacular, ha de jugar a prop de l'àrea, ja no pot marxar.
15: Es mou molt, o sigui, més o menys l'he estat mig seguint, se m'ha criticat durant tota la temporada per fer aquest acte de fent Ansu Fati, sí. Però és un jugador que s'ha convertit en molt mòbil per tota la part atacant del Paris Saint-Germain.
13: Correcte.
15: És a dir, té molta utilitat en
6: el Mónaco.
15: Ai, això, sí. el Mónaco.
6: Ja el veus.
15: No.
6: Ja ha dit que l'havia seguit a mitges.
13: Amb un dibuix diferent.
15: No
13: hi ha mitges puntes, no hi ha jugadors que es mouen lliurement aquí. No es posarà en la situació de Fermín, Olmo, que és aquesta zona que tu dius que es mou lliurement. Ho veig molt difícil.
16: Tenim un gran secretari tècnic, que és el Deco, i estic seguríssim que ell sabrà què fer.
12: Això és cert.
16: No us preocupeu.
12: En això no hi ha cap dubte. No, jo sí que puc entendre la postura de l'Ansu. És a dir, l'Ansu té amics a la plantilla, veu que és un equip...
6: Qui té d'amics? Qui és la colla?
12: Començant per Lamine Yamal.
13: El seu gran amic, Eric. El seu gran amic Eric, perquè quan Lamine Yamal era nen, no se'n podia anar als Nadals a casa, perquè la seva família és una família...
6: M'estàs explicant Dickens,
13: Sí.
6: Sí, no?
13: Clar, doncs se n'anava a passar els Nadals i a obrir els regalets que li feia la família de l'Eric.
6: Que bo.
13: És una història molt bonica.
6: Sí, sí.
13: I que ells es diuen germà blanc i germà negre.
6: Digues.
12: No, jo crec que el Lamine Yamal, l'Ansu el té com idolatrat de que va ser un referent per ell. De fet, abans de portar el 10 al Lamine, el va portar l'Ansu Fati, que va ser l'hereu del 10 de Leo Messi. Perquè va haver un moment que, quan no estava lesionat, era un jugador... Ara, perquè ja tenim tots moltes cicatrius, i la història de l'Ansu les té. Però després de la marxa de Messi era l'hereu. Se li va donar el 10, se li va fer un bon contracte, i tothom visualitzava que era un jugador que, evidentment, no arribaria a Messi, perquè això és impossible, però sí que podia ser un jugador que fes història, i història grossa i d'aquella rutilant al Barça. Van arribar les lesions, es va trencar tot, una progressió que semblava molt bona es va aturar, i ha acabat el Mónaco intentant rehabilitar-se. Però jo el que penso és que és veritat que ell, dintre de la seva família i del seu grup, diu, escolta, si tinc els meus amics allà, si sóc jugador del Barça, si he fet gols, si ha acabat bé la temporada, busquen davanters perquè uns ja s'han anat, és possible que se'n vagi també al Rashford si no volen pagar els 30 milions i la fitxa que té. Home, jo he d'intentar-ho. Jo he de provar-ho, jo he de dir com a mínim, o he de fer veure, o s'ha de saber que jo estaria per la labor. Després, com diu el Xavi, si arriba l'entrenador i diu, escolta, no hi ha un mil·límetre a recórrer d'aquest camí, o el Deco veu que aquella fitxa i aquells 11 milions que tu ja tens pressupostats que penses que pagarà el Mònaco et donen per fer altres operacions, doncs no tindrà recorregut. Però jo entenc que des del punt de vista de l'Ansu, ell ho provi.
10: Sí, jo evidentment ho entenc i tot el que estàveu explicant, i sí que és cert que l'Ansu ara doncs, tenim el record que tenim pel que va passar els últims anys, però...
12: Jo crec que és molt bon tio, a més de caràcter
10: no,
12: i tal.
10: No,
6: sí, clar, però...
10: És a dir, però és que jo crec que ell, que està disponible, ja ho saben, i si no l'han anat a buscar és per algun motiu. Llavors, per molt que diguis, ei, estic aquí, et diran, sí, ja ho sabem que estàs aquí, però no... És que Hansi Flick ni el convocava a vegades, estant bé ell. I que era un jugador que a vegades l'havia vist dos vegades al dia de la ciutat esportiva, entrenant...
6: I per què no el convocava?
10: Doncs perquè no hi acabava de creure, és que és l'única explicació que hi ha.
6: Perquè no, és que clar, és que és un càstig, diguem-ne, contundent, bueno, la perquè... no convocatòria, no, no és que ni t'encaixi,
10: no, no era ni un càstig, és...
12: Bueno, jo crec que hi ha uns estàndards físics...
6: Futbol professional.
12: Clar, hi ha uns estàndards físics de rendiment, de paràmetres que has de complir, i que un entrenador com el Flick, que és exigent perquè ho és, i que ve d'un futbol molt potent en l'ofici, com és l'alemany, i que ha fet un segell d'això, i la pressió, i el anar a l'espai... Si els paràmetres físics d'aquest jugador, perquè ara tot està mesurat amb els GPS que porten, sí, sí. I tot això, i les proves que els hi fan, no es compleix, és que ja no passa el tall. Ja no el passa, ja és que no hi ha debat, ja de si tal, no sé què... No. Ara, sí que és veritat que suposo que el Barça haurà fet una avaluació contínua dels seus cedits i que haurà vist a l'Ansu el que ha donat. I hi ha un asterisc. Això de la regla 1-1 està molt bé, però la regla 1-1 vol dir que tu, per poder invertir 10 milions, has de treure 10 milions, o has de vendre per 10 milions. És a dir, que tu has de generar diners per poder gastar diners. El que passa que abans, per gastar 10, havies de vendre per 30 o per 25. Ara no, ara és... ingresses 10, gastes 10. Igual a l'Ansu diu, escolta'm, jo, veient les dificultats que van tenir, que volien a Luis Díaz, i van acabar amb un cedit com Rashford, jo ensenyo la puteta per si al final no els hi arriba per tot, perquè si vols davanter centre, crac, vols un central i vols un extrem i vés a saber si un lateral, doncs igual, la vaca no dona per tant.
13: És una pressió que té allò inici i final, tenint en compte que el seu representant és Jorge Méndez i que s'han de fer moltes operacions i que acaben anant de la mà del club.
12: Que sí, però dic que el Jorge Méndez, tu saps que jugadors que no tenien massa recorregut, jo et dic que aquest hivern, en teoria, el Cancelo no tenia massa recorregut.
13: Clar.
12: Perquè el Flick volia una altra cosa.
13: I qui el porta?
12: Per això t'ho dic.
13: Méndez.
12: Com que el porta Méndez, al final van dir, ostres, és veritat que de centrals ens fa falta, però el Flick s'ha inventat el Gerard Martín de central a l'esquerra, li està complint, és un xaval que no para d'aprendre i que a més li diu amén a tot i ho fa bé... I en canvi als laterals tinc el Balde, que no m'acaba de tirar, i el Condé, que un dia està mirant cap a Montserrat i no s'entera per on bufar.
13: Però per això...
12: I ve Cancelo i es fa amb el titular de la banda esquerra.
13: Per això t'ho dono, ajuda'm a treure amb l'altre.
16: Buenas tardes.
6: ¿Qué pasa?
16: ¿Cómo estamos, Martita?
10: Uy, no empecemos, ¿eh?
16: Hombre,
10: bueno.
16: ¿Tú sabes la película Desde que amanece apetece?
10: Bueno, pues no.
16: Tú hubieses sido la estrella.
12: Va.
16: Y la Enrique. Y Fernando Polo, el pequeño ruiseñor.
12: Sí. Va, por más favor. Pequeño que ruiseñor.
16: Hay que ver...
6: ¿Qué pasa?
16: Hay que ver cómo sois los del Barça. Os pasáis toda la temporada dándome la turra con Julián y ahora resulta que os habéis rendido y vais a por el Juan Pedro este del Chelsea.
6: João Pedro.
16: João Pedro, no sé, o João Pedri.
6: Sí.
16: Al final ni uno ni otro. Solo vais a poder fichar a Ansu Fati y se os va a lesionar antes del Gamper. Va, més home, mal, que no, home. I todo por el juste, que es pesado, pero buena gente.
17: Es de la broma.
16: Mira, ah, la broma, si parece el portero de un tanatorio.
17: Ay, que es de la broma,
16: en serio,
17: Enrique.
16: Pero vamos, que si no tenéis dinero, yo os pago un café. No te pongas triste, juste.
17: No, home, no, escolta. Convidat un altre dia estaràs.
16: Míralo,
17: tu, eh?
16: Más serio que un perro cagando. Ay,
6: però, ah, escolta, que hem de passar pel media day del Barça femení.
8: Sí, sí, sí, important de la premsa i media day, perquè ja comença el caliu de cara a dissabte, 6 de la tarda, a Oslo, Barça Olímpic de Lió. Ha parlat el míster Pere Romeu, ha volgut recordar què necessita el Barça per guanyar la Champions.
18: No és una moneda a l'aire i ara voler fer tot de coses noves perquè surtin de cara al dissabte. Jo crec que ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, ja coneixem com ataquem, com defensem. És polir coses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot. Tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, tenir un bon pla d'atac, un bon pla de defensa, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte siguem nosaltres, perquè aquest joc que fem o aquesta manera de jugar crec que ens ha aproximat clarament als tres títols que ja hem aconseguit i ens ha portat a aquesta final. Així que ser nosaltres, polir petits detalls tant en atac com en defensa, que serà el que ens concedeix una mica l'Olímpic de Lió, i a partir d'aquí tenir diferents escenaris que puguin succeir durant la final preparats.
8: Sobre el paper sembla fàcil, però la gespa vés a saber què pot passar. Laia, tu que has viscut moltes finals de Champions i que ja vas tenir el bitllet d'Oslo després de Lisboa. Com ho veus?
15: Pregunta oberta.
8: Sí. No, no, ho dic perquè el que et diu el nas, perquè no et veurem fins després de la final.
10: Sí, no ho sé. És a dir, crec que estarà molt igualat. Em costa molt pronosticar qui pot guanyar, perquè crec que el fet de que tinguin d'anar al davant un equip liderat per un entrenador que coneix els defectes i les virtuts de totes les jugadores és com el cavall de Troia que no necessitaven. Ara bé, també ja es coneixen els defectes de Jonathan Giraldez, per tant, veurem què passa. Jo crec que estarà molt igualat, no m'atreveixo a dir qui guanyarà. Doncs esperem que el Barça.
6: Pregunta semi-resposta, com el seguiment de l'Arnau
8: en Sofà. Hi ha un vist, per ser aquesta nit, entrevista d'Aitana Bonmatí, de l'Eix Pariser, el tu diràs. Per tant, escoltarem a la pilota d'or aquesta nit, a veure com ho veu.
6: Laia, Fernando Polo, Xavi Torres, moltíssimes gràcies.
8: Adéu, adéu.
19: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
20: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
21: Filla, quan era el teu aniversari?
22: Un altre cop, papa?
23: Si els oblits es repeteixen, actua. Pregunta al teu metge o farmacèutic per Suvenaid amb una combinació única de nutrients. I si et preocupa la memòria d'algú que estimes, descobreix el nostre test gratuït a la teva farmàcia. Suvenaid. Preocupar-te per la teva memòria és fer el primer pas.
24: La Miranda, de Global Quality School, situada en un entorn natural a Sant Just d'Esvern, destaca pel seu ferm compromís amb l'educació. Ofereix un programa acadèmic multilingüe i està reconegut com un dels millors col·legis privats de Barcelona. Vine al nostre Open Day exclusiu per a secundària i batxillerat el pròxim 20 de maig a les 10 del matí. Inscriu-te a lamiranda.eu. La Miranda. Discover. Love and Learn.
25: Tercer Festival Gastronòmic de Torredembarra, divendres 22 i dissabte 23 de maig, al Passeig Rafael Campalans, de 7 del vespre a 2. Degustacions, música en viu, DJ i activitats infantils. Vine a degustar els plats gastronòmics que oferiran 22 restaurants i els vins i caves de les bodegues locals. Organitza Ajuntament de Torredembarra. Més informació a torredembarra.cat.
26: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
27: Supermercat Plus Fresc. El gust de casa nostra cada dia a prop teu.
28: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra. Amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí. La carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
27: Plus Fresc. Nova apertura a Barcelona. Al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
0: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
1: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedrabona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
3: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
4: Més immediat que mai.
3: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
6: Doncs amb un ull posat a aquesta gala dels Premis Nacionals de Comunicació que està seguint José María García.
5: Efectivamente, ahí estamos situando el minuto y resultado. Hemos visto a don Jordi Basté, don Xavi Bundó y Toni Clapés deseando irse al catering con la misma...
6: A veure, feien cara de... Això es farà una mica llarg. I això que llevamos... A través del 3CAT.
5: Solo llevamos 20 minutos de gala y están ya en el séptimo sueño.
6: Mireia, això ho seguireu, no?
7: Oh, i tant, que ho seguirem. Sí, sí, però és veritat que fan, que estan cansats, no?
6: Sí, veig que han arribat una mica justos. I sí. Això que Sabadell els ha obert les portes del teatre, però...
7: La millor ciutat de Catalunya, no?
6: Sí, sí, sí. Sens dubte, sens dubte. I ha parlat l'alcaldessa i segur que el que ha dit ha sigut molt interessant.
5: ¡Ojo, que tenemos al presidente de la Generalitat!
7: Sí. Vinga, va, les 8 en punt, bon vespre.
6: Adiós.

0: Fa només uns minuts que hem conegut l'escrit de la jutgessa que detalla per què s'acusa d'homicidi Jonathan Andic per la mort del seu pare, Isaac Andic, el fundador de Mango, al desembre del 2024, durant una excursió a Montserrat. La jutgessa assegura que Jonathan Andic té una obsessió pels diners, que la relliscada no va ser accidental i que la ruta que van fer era especialment estudiada. Una interlocutòria que hem conegut després que aquest matí s'hagi detingut a Jonathan Andic al migdia, ha declarat, i després la jutgessa l'ha enviat a la Garjola, que ha pogut evitar perquè ha pagat una fiança d'un milió d'euros. De seguida, tots els detalls del cas amb el cap de societat i també de tribunals d'aquesta casa, el Benet Íñigo. Una altra de les notícies d'impacte del dia és l'assassinat masclista d'aquest migdia a Figueres. Un home ha matat la seva exparella al mig del carrer i en plena llum del dia. El cas reobre el debat de l'eficàcia del sistema judicial perquè ahir mateix l'havien detingut per trencar l'ordre d'allunyament. Connectarem amb la Bàrbara Julve perquè ens en doni tots els detalls des de Girona. I un altre dels grans temes del dia és el pas que ha fet l'Audiència Nacional en situar José Luis Rodríguez Zapatero com a líder d'una trama organitzada i jerarquitzada de tràfic d'influències. El jutge José Luis Calama l'imputa i el cita. A l'expresident espanyol, a declarada de 15 dies, l'acusa d'haver cobrat al voltant d'un milió i mig d'euros per comissions il·legals. L'Audiència ha posat en marxa aquest matí aquesta operació amb quatre escorcolls de diverses empreses i el seu despatx, i l'eix de tota aquesta investigació és el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. Zapatero nega les acusacions de corrupció i anuncia que es defensarà. L'estira i arronsa, mentrestant, entre el Departament d'Educació i els sindicats continua. La conselleria evita augments de sou, però sí que preveu incorporar, diu ara, 2.400 treballadors més als centres el curs que ve. Els sindicats de mestres i professors veuen insuficient la nova proposta i totes dues parts s'han de tornar a reunir demà a la tarda. Tot plegat avui que el govern i Esquerra han rubricat l'acord de pressupostos i si també aconsegueixen esgarrapar el suport dels comuns seran els primers comptes d'Illa i potser els únics de la legislatura. I a aquesta hora, Sabadell es lliura, ara ho dèiem, amb els del Versió, els Premis Nacionals de Comunicació, i d'aquí una estona RAC1 recollirà el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. I avui ha sigut el primer dia del maig en què hem superat els 30 graus a Catalunya, Martí Oliveres.
1: Sí, fins ara havíem tingut un mes molt agradable o fins i tot fresc en molts moments, i avui ja s'han notat aquesta pujada de la temperatura, sobretot a les comarques de Ponent i al Sud, amb una màxima de gairebé 32 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els propers dies, atenció, els termòmetres continuaran pujant de valent a l'interior i al Pirineu i tocaran sostre entre divendres i dissabte. Però, en canvi, a la costa el mar mantindrà la temperatura més frenada i es formaran algunes boires.
0: Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Els nous detalls del cas Andic deixen el fill acorralat. Fa només uns minuts s'ha fet pública la resolució de la jutgessa que deixa al descobert més detalls. Per exemple, que Jonathan Andic tenia una molt mala relació amb el seu pare, Isaac Andic, que va mentir descaradament a la policia i que ha fet tot el possible per amagar què va passar ara fa un any i mig a la muntanya de Montserrat.
3: La jutgessa de Martorell l'investiga per l'homicidi del seu pare, el fundador de Mango. En el text que s'acaba de fer públic, dibuixa d'aquesta manera la relació entre tots dos.
4: Respecto a la relación padre-hijo, manifiesta el señor J que era una relación sin desavenencias. Del análisis de los mensajes de WhatsApp se demuestra lo contrario, siendo el motivo principal de dicha mala relación la obsesión que el señor Jonathan tiene por el dinero, hasta el punto de pedirle una herencia en vida que el padre, señor A, se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo.
3: Per tot plegat l'ha detingut avui, tot i que finalment Jonathan Andic ha quedat en llibertat després de pagar un milió d'euros de fiança. Se li ha prohibit, però, sortir del país i cada setmana haurà d'anar al jutjat per demostrar que continua a disposició de la justícia.
0: Sigui com sigui, segons la jutgessa, els indicis són més que clars. Seguint la declaració des dels jutjats de Martorell, ha estat tot el dia en Benet Íñigo. Benet, bon vespre.
5: Bon vespre. L'escrit de la jutgessa repassa els indicis que apunten Jonathan Andic i per la magistrada són contundents. Explica, per exemple, contradiccions en les tres declaracions que l'acusat ha fet fins ara. Diu que si primer va dir que havia fet aquella ruta dues setmanes abans, la seva localització indica que hi va anar tres vegades i tot just els dies anteriors a que el seu pare caigués per un barranc.
4: Se ha podido constatar que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, en contradicción con su declaración que manifestó que había ido 15 días antes.
5: També destaca la jutgessa que diversos testimonis parlen d'una mala relació i un conflicte entre tots dos que ell va negar. La jutgessa també cita un informe de la unitat de muntanya dels Mossos que, després de fer 10 simulacres, diuen que la petjada que suposadament va deixar la víctima no podia ser d'una relliscada i sospita que el detingut perdés el mòbil que tenia en el moment dels fets.
4: La desaparición en extrañas circunstancias del anterior móvil le fue robado en Quito, Ecuador, en un viaje relámpago. Las fechas de la desaparición del antiguo terminal coinciden con la información dada por los medios de comunicación de la reapertura del expediente judicial.
5: Tot i aquesta cascada d'indicis, la defensa assegura que les acusacions d'homicidi són febles i que ara comença realment el procés judicial que demostrarà la seva innocència. I afegeixen que les sospites són doloroses i estigmatitzen un home que ha perdut el pare.
0: Aquesta investigació soterrada durant un any en secret ha desembocat avui en una detenció que ha estat un veritable terratrèmol informatiu i que ens ha deixat una imatge que segurament perseguirà Jonathan Andic de per vida, la que se'l veu entrant al jutjat amb manillats per l'esquena, Benet.
5: Sí, la detenció ha estat de bon matí a casa de Jonathan Andic i l'han fet agents de paisà. D'allà l'han portat a la comissaria de Martorell i de les dependències policials cap al jutjat quan faltaven pocs minuts per la una. Els de Martorell són uns jutjats vells situats als baixos de blocs residencials sense aparcament propi. Per això l'entrada emmanillat i rodejat de Mossos ha estat a la vista de tothom i també el trasllat després al calabós i la tornada davant la jutgessa. En totes aquestes ocasions, Jonathan ha mantingut la mirada baixa i un rictus seriós, també quan a quarts de 5 de la tarda, ja sense manilles, ha sortit a correcuita amb el seu advocat cap a la furgoneta que se'ls ha endut. Només ha tardat 20 minuts en aconseguir el milió d'euros que la jutgessa ha fixat de fiança. Tot plegat, una exhibició innecessària que alguns advocats consideren que vulnera el dret a defensa, perquè si algun dia aquest cas arriba a judici, el jurat popular ja haurà vist la imatge de l'acusat com a culpable.
0: La família Andic ha volgut mostrar el seu suport incondicional al fill gran. Al llarg del dia ha fet 3 comunicats en què reiteren la seva innocència i fan pinya per defensar-lo. Malgrat el gir de guió en la investigació, asseguren que no hi ha proves de càrrec legítimes que demostrin que va matar el seu pare. Després de l'episodi d'avui, caldrà veure quin serà el paper de Jonathan Andic dins de Mango. Ara mateix, recordem-ho, és vicepresident del Consell d'Administració, un càrrec de representació. De fet, des de que va morir el seu pare, el fill primogènit d'Andic ha anat deixant els càrrecs executius que ocupava la companyia. Montse Martí.
2: Jonathan Andic és accionista de Mango, juntament amb les seves germanes tenen el 95% de la companyia i ara mateix és l'únic representant de la família Andic a Mango, tot i que ja no hi té cap rol executiu. El juny de l'any passat va deixar la direcció de Mango Man, que havia dirigit durant 17 anys i des que va morir el seu pare han mantingut un perfil també públic més aviat baix. Les seves germanes Sara i Judit també han fet un pas al costat des de llavors. Fonts de la marca encara no confirmen si la detenció d'Andic i la posada en llibertat sota fiança obligarà a fer alguns canvis dins el Consell d'Administració de Mango, ni si la Sara o la Judit hauran de seure al seu lloc a la cadira del Consell mentre no s'aclareixi el cas. La família sempre ha defensat, però, la innocència de Jonathan Andic i assegura que s'acabarà demostrant. L'actual president de Mango és Toni Ruiz, que és l'únic accionista aliè a la família, té el 5% de la companyia, era l'home de confiança del fundador de Mango, Isaac Andic, i el responsable que la companyia tornés als beneficis extraordinaris després d'una etapa de pèrdues.
0: Doncs bé, sobre la detenció de Jonathan Andic i de com s'ha mediatitzat el cas de la mort del fundador de Mango, avui li hem preguntat a l'experta en relacions institucionals, Isabel Lleuger, què en pensa?
6: La detenció de Jonathan Andic obliga a fer una reflexió serena sobre les formes policials. Ningú està qüestionant ni els indicis ni la feina d'investigació dels Mossos d'Esquadra, però sí que és legítim preguntar-se si aquesta posada en escena d'avui era necessària. No estem parlant d'un carterista anònim o d'algú sense domicili conegut que pugui desaparèixer l'endemà. Estem parlant d'una persona perfectament localitzable, amb arrelament familiar, empresarial i social absolutament conegut. Per això costa d'entendre la necessitat d'una detenció tan exposada públicament, amb manilles per darrere i fent-lo passar davant de totes les càmeres. Perquè, vulguem o no, la ciutadania ja associa aquesta imatge a culpabilitat. I això és delicat en un estat de dret on la presumpció d'innocència hauria de preservar-se fins al final. La reputació d'un cos policial no només es construeix resolent casos, sinó demostrant proporcionalitat, empatia i rigor institucional en cada actuació. Segurament, en aquest cas, avui, una situació judicial discreta hauria permès exactament el mateix resultat operatiu, sense convertir la detenció en una exhibició pública innecessària. La fortalesa d'una institució també es mesura en la seva capacitat d'actuar amb serenor i sense necessitat d'escenificar més del compte.
0: Més enllà del cas, en dic que és un dels titulars del dia. També l'assassinat masclista a Figueres. Un home ha matat la seva exparella al mig del carrer i en plena llum del dia. Un cas que reobre el debat sobre l'eficàcia del sistema judicial, perquè ahir mateix l'havien detingut per trencar l'ordre d'allunyament. Avui al matí el jutge l'ha deixat en llibertat i al cap de poca estona ha matat a ganivetades la seva exdona de 33 anys. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Figueres han detingut l'home pocs minuts després. Més detalls des de Girona, Bàrbara Julbé.
7: Sí, pels vols de 3:15 de la tarda, l'home de 48 anys i amb múltiples antecedents ha agredit a ganivetades la seva exparella a la plaça Tarradellas. Els serveis d'emergències hi han anat i han trobat la víctima de 33 anys estesa a terra en ple carrer i no han pogut fer res per salvar-li la vida. Allà mateix la policia ha detingut l'agressor, que tenia una ordre d'allunyament de la dona. Segons avancen a Punt Sí, en un tuit, la policia havia detingut l'assassí concretament dues vegades. Ahir mateix per trencar l'ordre d'allunyament per lesions, maltractaments i danys i diumenge per maltractament i amenaces. L'home va passar les dues vegades pel despatx del jutge i els dos cops va quedar lliure. Avui, després de sortir dels jutjats, ha anat a buscar un ganivet, ha esperat la seva exparella i l'ha assassinat. Diversos vianants han trucat al 112. Segons un vídeo enregistrat per vianants, després de l'agressió, l'home, després d'apunyalar-la, no ha fugit corrent del lloc dels fets, sinó que ha anat a netejar-se una font que hi ha a la mateixa plaça. Una altra gravació ha captat com un grup de persones anava cap a ell a retenir-lo. És el tercer crim d'aquest any a les comarques gironines.
0: L'Ajuntament de Figueres ha convocat un minut de silenci demà per recordar la víctima. L'alcalde de la ciutat, Jordi Masquef, condemnava hores després l'assassinat masclista.
8: Lamentar, doncs, la mort violenta d'una persona a mans de la seva exparella, condemnar aquest crim masclista i, sobretot, com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que hi ha incidents com aquest, que episodis com aquest, que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir.
0: Aquest de Figueres és el tercer crim masclista aquest any a Catalunya. I a Almeria, un cas que ha commocionat El Ejido les últimes hores és el d'un home que aquesta nit ha matat els seus pares en un tiroteig. Els trets també han ferit quatre persones més, entre elles el seu fill de pocs mesos.
3: El presumpte assassí és un home de 25 anys. Ahir la nit hauria començat a disparar contra els seus pares, que eren dins d'un cotxe. Després de l'atac, l'home hauria fugit. Els agents, però, el van enxampar hores més tard en una població del costat. El tiroteig va acabar amb quatre ferits més, entre ells el fill del detingut, un nadó, que està en estat crític. També són a l'hospital un altre menor i dos adults. La policia espanyola continua investigant-ho i no descarta que l'home tingui algun trastorn mental.

0: Un minut i un quart de nou és un altre dels noms del dia. José Luis Rodríguez Zapatero, que nega les acusacions de corrupció que avui li ha fet l'Audiència Nacional. El jutge José Luis Calama el situa com a líder d'una trama organitzada i jerarquitzada de tràfic d'influències i el cita a declarar d'aquí 15 dies. L'expresident espanyol, el primer de la democràcia imputat, anuncia que es defensarà.
1: Deseo en primer lugar expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Zapatero nega explícitament que hagi fet cap mena de gestió pel rescat de Plus Ultra. El jutge dona per provat que va cobrar gairebé 2 milions d'euros per haver fet d'intermediari i que va fer servir societats pantalla per cobrar els diners. Aquesta companyia aèria va aconseguir un crèdit de 53 milions d'euros el 2021 que encara no ha tornat. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
2: Sí, el jutge acusa Zapatero d'haver cobrat per la seva intermediació i la seva influència en el crèdit a Plus Ultra. Diu que per cobrar els diners va utilitzar societats instrumentals, documentació simulada i canals financers opacs que amagaven l'origen i el destí dels fons. Paraules textuals del jutge, una de les empreses seria la de les seves filles. El relat del jutge explica que l'empresa va maniobrar a dues bandes, Plus Ultra, amb José Luis Ábalos, quan era ministre de Transports, però també amb Zapatero, i que aquesta via, la de l'expresident espanyol, és la que va servir-li per aconseguir el crèdit. Dona per provat que la seqüència temporal de reunions, contactes i comunicacions evidencia que la xarxa va aconseguir els seus objectius i situa Zapatero com el cap d'aquesta trama de tràfic d'influències. A l'expresident espanyol se l'acusa també de blanqueig de capitals. Aquesta investigació va arrencar a partir d'una denúncia de l'organització ultradretana Manos Limpias, però qui l'ha portada al final és la Fiscalia.
0: Aquest cas, evidentment, remou encara més tot el taulell polític. El govern espanyol defensa la presumpció d'innocència de Zapatero. Pedro Sánchez ha adreçat un missatge al seu equip, tant a la Moncloa com al PSOE, per demanar que li facin costats. El PSOE diu que és una maniobra del PP i ho emmarca en la guerra bruta, Jordi.
2: Sí, el govern espanyol no vol parlar de l'ofert, no utilitza aquesta expressió, però sí que apunta cap al PP. Elma Saiz, ministra portaveu.
3: Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que, por cierto, ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
2: El PSOE sí que va més enllà, acusa l'Audiència Nacional de fer seguidisme de José María Aznar amb l'expressió tants cops repetida qui pugui fer que faci. Expressió que en el seu dia va dir en una conferència per convidar a tots els poders de l'Estat a derrocar el govern socialista. El PSOE sí que admet que la investigació és greu, però demana proves clares per evitar un judici paral·lel. L'altre soci del govern, Sumar, no es creu la investigació, visa que això no afecta en cap cas l'estabilitat del govern espanyol.
0: Gràcies, Jordi. Mentrestant, el PP intenta implicar Pedro Sánchez en la imputació a Zapatero. Els populars posen al mateix sac l'expresident espanyol i la Moncloa. De fet, consideren que és el resultat del suposat entramat corrupte que neix dins el PSOE. Tot i això, es resisteixen a presentar una moció de censura. Anem cap a Madrid ara amb l'Arnau Mañé.
4: El PP socapant la imputació de Zapatero i ho aprofita per vincular-hi Pedro Sánchez. La portaveu dels populars al Congrés, Esther Muñoz, barreja naps i cols i assegura que és la peça clau de tota la presumpta trama.
5: No hay ningún partido más radical que el Partido Socialista. Es una organización criminal en lo económico y en lo moral. Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
4: I qui va més enllà un altre cop és Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrilenya, demana responsabilitat al govern espanyol.
6: Y espero que no utilice a la Fiscalía, ni a la Abogacía, ni lo que hacen siempre para intentar encubrir la verdad. Es un escándalo internacional que nuevamente vuelve a situar a este gobierno y todo lo que le rodea en el epicentro de los escándalos y de un desprestigio tremendo.
4: Això sí, de moment el PP descarta presentar la moció de censura que li exigeix Vox. Els números no surten i Feijóo vol evitar un altre fracàs davant de Pedro Sánchez. Justament demà al matí, a la sessió de control del Congrés dels Diputats, el líder del PP li retraurà públicament aquest tema al president espanyol.

0: Ara mateix passen 3 minuts d'un quart de nou. Els sindicats de mestres i professors veuen insuficient la nova proposta del Departament d'Educació. Les dues parts s'han de tornar a reunir demà a la tarda, però avui la conselleria ja els ha fet arribar els detalls de la nova oferta. La proposta no preveu cap altre augment de sou, com exigeixen els docents, però sí que recull accelerar-ne els terminis. També els ofereix nous complements pels docents que fan tutories i incorporar 2.400 treballadors més als centres el curs que ve. La consellera Esther Niubó demana als sindicats que toquin de peus a terra.
1: Però la mà estesa ha d'anar acompanyada de realisme. Volem acords amplis, volem acords ambiciosos, però han de ser acords viables, en base pressupostària, seguretat jurídica i que es puguin portar a terme i, per tant, que puguin tenir capacitat d'arribar als centres.
0: D'entrada, els docents allunyen molt les opcions de sortir de la reunió de demà amb un acord, però diuen que assistiran a la trobada, el del Martínez.
2: La proposta del departament preveu arribar a l'augment de sou de 200 euros mensuals en un termini de 3 anys en lloc dels 4 que es preveien fins ara. També pujar l'extra que reben els docents que fan tutories i especialment els que estan en centres de màxima complexitat. Els sindicats admeten que és un pas endavant, però que encara queda molt lluny del que reclamen. N'han parlat Yolanda Segura, Ignasi Fernández i Laura Gené, portaveus d'USTEC, professors de secundària i de la CGT.
3: El que necessitem són uns augments salarials lineals que s'apliquin a totes les persones treballadores i no a través d'uns complements que no tothom els cobra.
4: No és que sigui insuficient, sinó que és inacceptable.
5: El que cal és anar més enllà del ball de xifres i parlar d'una clàusula de garantia salarial que freni la pèrdua del poder adquisitiu.
2: La proposta també recull incorporar 2.400 professionals més de cara al curs que ve. Això seria aproximadament una persona més a cada centre públic del país.
0: La reunió de demà coincidirà amb una altra jornada de vaga. Aquest cop, però, només afecta les escoles bressol. La propera vaga a les escoles i instituts públics que hi ha previst és dijous a les comarques de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. Avui els que s'han mobilitzat són els professors del Vallès i el Maresme. El dia ha començat amb talls a les carreteres, però el plat fora ha arribat a les 12 del migdia amb una manifestació multitudinària a Sabadell. Ho ha seguit la Júlia Manero.
6: Sí, la jornada ha començat a quarts de 8 del matí quan uns 200 professors han bloquejat la C-17 a Montcada i Reixac durant prop d'una hora. Al migdia, a Sabadell, més de 5.000 persones amb samarretes grogues han sortit al carrer per reclamar un dia més un acord amb el govern que inclogui les seves demandes salarials i un reforç de plantilles. La manifestació ha començat a la plaça Espanya i ha acabat amb l'ocupació de l'Ajuntament. Els mestres han declarat a RAC1 que seguiran protestant fins que faci falta per l'educació dels infants i per la seva dignitat.
7: Som docents, tenim molta vocació, tenim moltes ganes, volem que aquesta ser una societat amb cultura, però també necessitem viure en la segona comunitat més cara de l'estat espanyol amb una vida digna.
6: Amb tot plegat, demana al departament que no estiguin enrocats en l'acord que van signar amb Comissions Obreres i UGT i que escolti la resta de sindicats i tot el col·lectiu.
0: Les protestes de mestres i professors arriben enmig de la fase final de la negociació dels pressupostos de la Generalitat. Tant Esquerra com els comuns diuen que fan costat a les demandes dels docents, però no ho posen com a línia vermella per aprovar els comptes. Ara, de seguida, els sentirem, però sigui com sigui, Salvador Illa ha estabilitzat la legislatura amb el sí d'Esquerra als pressupostos. El govern i els republicans ho han formalitzat aquest matí amb la signatura de l'acord entre el president i el líder dels republicans, Oriol Junqueras. Si també aconsegueix esgarrapar el suport dels comuns, seran els primers comptes d'Illa i potser els únics de la legislatura. Aquest any s'aprovaran a misses dites amb poc temps per executar-los i l'any que ve els partits estaran immersos a la campanya de les eleccions municipals. La consellera d'Economia, Alicia Romero, reconeix que la legislatura queda encarrilada.
8: Un acord que ens dona estabilitat per poder prendre decisions, per poder fer polítiques públiques que necessiten els ciutadans i que ens ha de permetre doncs, que, com deia, en generin prosperitat, progrés social, que és el que tots compartim i necessitem per al país.
0: Com hem anat explicant els últims dies, el pal de paller de l'acord és la línia orbital ferroviària, el Consorci d'Inversions i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona siguin majoria al Consell d'Administració del Consorci de la Zona Franca. Ara bé, en total, el pacte inclou fins a una vintena de punts. El repassem en aquest informe que ha fet la Laia Colomer amb l'Adrià de les Heres.
9: El nucli dur de l'acord.
10: Són els punts que ja coneixíem, la línia orbital ferroviària que connectarà Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el Consorci d'Inversions i una societat mercantil per executar les infraestructures de l'Estat a Catalunya i que el país tingui presència majoritària al Consorci de la Zona Franca.
9: Finançament singular.
10: La recaptació de l'IRPF cau de l'acord. Només es parla de treballar per incloure-ho a la tramitació al Congrés del nou model de finançament que s'hauria d'aprovar aquest any. L'acord sí que inclou 500 milions d'euros per muscular vincular l'agència tributària i preparar-la per recaptar aquest impost.
9: Aeroport.
10: Es preveu la creació de l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i una futura comissió bilateral haurà de crear un òrgan bilateral per coordinar la governança del sistema aeroportuari.
9: Educació.
10: Inclou 400 milions d'euros per invertir en centres educatius i anar eliminant barracons i 100 milions d'euros més per climatitzar-los.
9: Habitatge.
10: Es pacta una partida de 160 milions d'euros per rehabilitar habitatges vells.
9: I pobles petits.
10: Es crea el Pla Pobles com un pla de barris, però pels municipis de menys de 5.000 habitants s'hi dedicaran 400 milions d'euros.
0: I a tot això, Esquerra Republicana defensa amb dents i ungles l'acord i nega que comporti renúncies. Oriol Junqueras confia que el govern espanyol complirà els compromisos i que Esquerra podrà tornar a posar damunt la taula la recaptació de l'IRPF quan es debati el nou model de finançament al Congrés. Junqueras també insta el govern a assumir part de les demandes dels sindicats d'educació amb les partides pactades als pressupostos, Segiró.
11: Junqueras ha repassat aquest matí les mesures pactades i confia que les que depenguin de Madrid, bona part dels acords que tenen a veure amb la qüestió de sobirania, arribaran a bon port. Diu que hi estarà a sobre i que Esquerra vincularà el traspàs de l'IRPF al debat sobre el nou finançament.
12: Estem davant d'una nova oportunitat. La millor manera de tramitar-la és que s'inclogui en la proposta de llei del model de finançament. I és evident que hi treballem.
11: També treu pit dels 500 milions d'euros destinats al Departament d'Educació. Espera que permetin acostar posicions amb els docents.
12: El que fem és dotar el pressupost d'una partida addicional de 500 milions d'euros justament per donar al govern eines i recursos per poder afrontar aquesta qüestió. L'acord, en concret, l'han de fer el govern i els sindicats.
11: Són uns diners, però, que estan assignats a partides concretes i no tenen directament a veure amb les reivindicacions dels sindicats.
0: Un cop encarrilat l'acord amb Esquerra, ara el govern ha d'aconseguir el suport dels comuns. Aquesta tarda s'han tornat a reunir amb la consellera d'Economia, Alice Romero, tot i que no n'han transcendit els detalls. De moment, els de Jéssica Albiach estan disposats a renegociar alguna de les seves propostes si això serveix perquè el govern tingui més recursos i desencallar un acord amb els sindicats educatius. Ara bé, avisen que no és cap renúncia. De fet, Albiach assegura que l'habitatge serà el pal de paller de l'acord i exigeix a Salvador Illa que es posi les piles. Per la seva banda, la portaveu Sílvia Paneque es mostra confiada.
13: Cal més ambició en habitatge i el govern ha de sortir del seu enrocament. Que les polítiques i els recursos que es destinen a l'habitatge determinaran quin és el nostre posicionament.
14: Jo crec que en aquesta actualització de l'acord signat i havent marcat l'habitatge i la mobilitat com dos àmbits de negociació i on compartim gran part de les polítiques i de l'impuls, es pot encara incorporar algunes qüestions.
0: En tot cas, demà el govern espanyol beneirà bona part dels acords entre el govern de la Generalitat i Esquerra per aprovar els pressupostos. Seran una comissió bilateral a la tarda al Ministeri de Política Territorial. La reunió la presidiran el ministre Ángel Víctor Torres i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Sobre la taula els dos governs tractaran la línia orbital ferroviària, el consorci d'inversions i el mecanisme perquè Catalunya tingui presència majoritària al Consell d'Administració del Consorci de la Zona Franca. Una de les inversions històricament reclamades per Catalunya és precisament el corredor mediterrani. En aquest sentit, el tram de ferrocarril entre les estacions de Tarragona i Sant Vicenç de Calders col·lapsarà amb la posada en marxa del tercer fil del corredor prevista per aquest any. Amb l'augment de la circulació de trens de mercaderies en un tram que ja va al límit, encara hi haurà més retards dels trens de passatgers de retruc, segons un estudi de Pimec. També hi haurà més camions per l'AP7. Anem cap a Tarragona amb l'Esteve Giral.
15: S'ha fet el càlcul dels trens de mercaderies que passaran quan s'obri el tercer fil, ara en fase de proves, i que permetrà el pas de trens d'ample internacional per tot aquest tram del corredor mediterrani, el litoral tarragoní i en direcció a Barcelona i França. Els experts alerten que superarà de llarg la capacitat ferroviària màxima. Es passarà del nivell d'ocupació actual, que és del 85%, a un 112%, amb 224 trens passant-hi cada dia. A mesura que vagi creixent, a més, el trànsit ferroviari pel corredor del Mediterrani, la situació anirà empitjorant fins als 250 trens diaris. Efraín Larrea, experta en logística i autor de l'estudi, alerta de les conseqüències del col·lapse ferroviari.
16: S'han de cancel·lar trens, s'han de fer plans alternatius per carretera, en el cas dels passatgers, i que directament les mercaderies deixen d'utilitzar el tren i passen al camió.
15: De retruc, com que la xarxa ferroviària no podrà absorbir el gran nombre de trens de mercaderies, hi haurà més camions a la P7, ja prou col·lapsada.
0: Això pel que fa als trens, pel que fa a les carreteres, 24 hores després de l'accident de dos camions, la circulació encara continua afectada a la P7 entre Olèrdola i Banyeres del Penedès en sentit Girona. Com vam explicar, la topada va provocar un incendi de grans dimensions que va obligar a tallar la via. A aquesta hora encara estan reparant els danys i només hi ha ha un carril obert. Un minut i mig i arribem a

0: és d'interès públic i que, a més, reuneix tots els criteris. Ara bé, també ha deixat entreveure que l'Ajuntament hi acabarà destinant més diners.
1: La bonificació del 100% del que suposa cedir l'estadi olímpic és renunciar a un ingrés de 78.000 euros. Per la resta de serveis, no és BCM, és l'Ajuntament. Hi ha una pregunta formulada per Esquerra i, per tant, no sé si demà la comissió, si demà hi haurà les xifres concretes o s'ha d'avaluar ex post, no ho sé.
0: Mentrestant, els grups recorden que el Barça, per jugar a Montjuïc, havia de pagar entre 300 i 900.000 euros per partit.
2: I el Tribunal Suprem considera que només les persones amb un vincle afectiu molt estret poden demanar aturar una eutanàsia. Considera que no n'hi ha prou amb ser el pare, el fill o la parella de la persona que ho sol·licita, sinó que hi ha d'haver una relació molt propera entre totes dues persones. És una decisió que s'ha pres per unanimitat. 23 magistrats hi han votat a favor i 9 en contra.
3: Va ser la Generalitat de Catalunya qui va reobrir el debat. Va presentar un recurs contra una decisió del TCJ que deia que un pare podia aturar el procés d'eutanàsia del seu fill de 55 anys. La Generalitat argumentava que la llei d'eutanàsia no preveia que terceres persones poguessin interrompre el procés. El Suprem ha desestimat el recurs de la Generalitat i ha dit que sí que es pot aturar, però només si totes dues persones mantenen el vincle. D'aquí a pocs dies publicaran la sentència amb els arguments de la seva decisió. L'entitat Dret a Morir Dignament ha lamentat el resultat de la votació i ha assegurat que judicialitzar una eutanàsia significa allargar el patiment.
2: I al Congrés, Maribel Vilaplana esquiva les preguntes claus sobre el dinar amb Carlos Mazón durant la dana al País Valencià. La periodista, que era el Ventorro, amb l'expresident en plena tragèdia, ha comparegut avui a la comissió que investiga la riuada. Vilaplana ha optat per no respondre gairebé res i s'ha remès a la declaració que ja va fer els jutjats de Catarroja. Tornem a Madrid, Arnau.
4: Maribel Vilaplana es desmarca de la gestió de la dana, recorda que ja en va donar tots els detalls fil per randa a la jutgessa de Catarroja i assegura que no hi pot afegir res més. Per això avui en la comissió al Congrés no ha detallat ni l'actitud de Mazón durant el dinar, ni els horaris al Ventorro, ni les trucades que rebia l'expresident. La periodista nega haver rebut pressions del PP i desmenteix algunes especulacions.
5: Que allí vaig aportar tot el que puc disposar d'informació perquè no en tinc més. No tinc res a aportar de nou i no tinc cap coacció per part de ningú. I per descomptat, jo no puc contestar per boca d'una altra persona. I aquests dubtes que tenen respecte a aquesta persona, el senyor Carlos Mazón, l'expresident, són preguntes que han de fer-li a ell, no a mi. És que per molt que se puga inclús fins i tot especular o insinuar, és el que hi ha, no hi ha res més.
4: Durant la declaració al Congrés, Vilaplana s'ha cenyit al guió, s'ha emocionat un parell de cops quan ha parlat de la seva família i com de malament ho han passat durant aquest any i mig. Assegura que s'ha sentit jutjada per haver estat en el moment i en el lloc equivocats.
2: I a casa nostra, la Fundació Vila Casas ha posat una querella contra el seu exdirector general. Segons ha avançat La Vanguardia, Joan Torres s'hauria gastat 400.000 euros de l'organització per pagar vols, hotels, restaurants i fins i tot multes de trànsit.
3: A la querella argumenten que Torres feia servir la targeta de crèdit de l'entitat per pagar despeses personals, com ara targeta regal, viatges i subscripcions de renting. A més, també hauria falsificat signatures per augmentar-se el sou, entregar-se xecs i modificar el límit de la targeta de crèdit. Torres va robar aquests diners durant un any i mig, entre el gener del 2024 i el juny del 2025, que el van acomiadar.
2: Quan passen 3 minuts de 2:15, aquesta hora a Sabadell es lliuren els Premis Nacionals de Comunicació i en aquests mateixos moments RAC1 està a punt de recollir el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Tenim connexió en directe ara mateix amb el Teatre Principal de Sabadell i estem veient com ara mateix Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bundos estan recollint el premi, els escoltem en directe el discurs que faran.
6: O les tresines, vés a saber.
7: Les gafes. Les gafes.
6: Les gafes, el Clapés. Bé, honorable president, consellers, autoritats, alcaldessa, convidats, jurats, senyors i senyores, sabadellencs, sabadellenques, molt important, no ens en oblidem. Bueno, què passa? No puc treure la... Bé, és un gran honor recollir aquest Premi Nacional de Comunicació en nom de RAC1, evidentment, de tota la seva gent, perquè, entre altres coses, és recollir els fruits d'una feina feta durant 25 anys, d'una passió obsessiva, alegre, però també amb rigor, per mirar de buscar, sobretot, una veu que no existia al país, una veu feta des de Catalunya per explicar Catalunya amb el català com a eix central i intentant, doncs bé, ressorgir a través de de la manera en què parla la gent de Catalunya. És un premi que, evidentment, ens arriba amb aquests 25 anys d'història, amb les millors audiències també.

0: de la nostra vida, però també, com s'ha ressaltat al llarg de tota la gala, en un moment de crisi comunicativa important, on hi ha molt soroll, on hi ha molta incomoditat, hi ha molta acceleració, hi ha molta fragmentació, i creiem també que des de la ràdio això es pot combatre. Aquest reconeixement és, sobretot també, nosaltres no hi hem pensat que pugi tota la ràdio, igual hi cabríem, no?, segons com, però és un reconeixement, evidentment, per tota la gent que treballa a RAC1, per tots els professionals que no sentiu habitualment, per redactors, per productors, per als tècnics, per la gent de màrqueting, per la gent d'administració, per la gent que controla totes les dades, perquè, evidentment, sense ells, cap de nosaltres tres ni de tota la resta d'editors de la ràdio, la nostra veu se sentiria enlloc. Per tant, són els més importants. Però, sobretot, gràcies als oients, perquè una ràdio segurament no s'explica per el que, o no es defineix a través del que diuen els altres que és, sinó sobretot a través del que senten els oients, cadascun d'ells, el que significa per ells la ràdio. I en aquest sentit, entre tots heu aconseguit, els que ens puguin estar escoltant, que RAC1 sigui més que una ràdio. Per tant, moltíssimes gràcies.
1: Aplaudiments després del discurs de Xavi Bundó, i ara qui li pren el relleu és Toni Clapés.
2: Bon vespre a tothom. Porto tota l'entrega de premis patint pel president i pel conseller del Mau, perquè porten drets una hora. Es nota que s'aixeca a les 5 del matí a córrer, perquè realment jo ja estaria per terra o estaria aquí assegut al llindar, perquè això no hi ha una gala d'aquestes. President, l'admiro, perquè jo ja estaria per terra destrossat. Bé, està en forma, el veig que està en forma. Bé, dit això, he canviat una mica el discurs que vaig fer als Ondes, perquè va agradar tant que l'he variat i diguéssim que l'he retocat una mica. Bé, nosaltres el que fem és ràdio, però sobretot el que intentem, que és el que la gent et comenta, és fer companyia, no? Això que sembla senzill, però probablement a vegades és difícil. Bé, aquest premi té una cosa que ens agrada, reconeix, doncs, tal com deia el Xavier Bundó, entendre d'una manera diferent la comunicació, sense una superioritat moral, sense impostures, amb el que jo, per exemple, sempre defineixo en el meu programa amb sentit de l'humor, no? El RAC1 hem demostrat que es pot informar amb seriositat, sense ser solemnes, i que es pot entretenir sense prendre la gent, en aquest cas, amb segons quines coses, com a ruca, no? La ràdio és molt immediata, cada dia tornes a començar, la prova la tenim avui, que ha estat tan immediata que s'han signat els pressupostos, però de cop i volta hem tingut la notícia de Zapatero, després la del Jonathan, vull dir que d'immediata, ha estat tan immediata que les notícies al mateix matí pràcticament se'ns han anat caducant i ens han anat transformant. Això és la ràdio, això és la força de la ràdio. També m'agradaria tenir un record en aquest premi a qui va ser el nostre primer director, l'Eugeni Sallent, a qui allà on estiguis, Eugeni, gràcies a ell, a la seva manera de fer, a la seva idea de ràdio, estem aquí i hem assolit i hem consolidat aquests 25 anys de ràdio. Per tant, moltíssimes gràcies, Eugeni Sallent, que per cert era d'aquí de Sabadell. Per tant, Eugeni, va per tu.
1: Ara mateix en directe a RAC1, RAC1 que està recollint el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica.
3: Un país que ha canviat molt, perquè hem explicat alegries, hem explicat derrotes, hem explicat dies històrics, molts, masses. Hem explicat matinades difícils, hem intentat fer-ho amb llibertat, amb esperit crític i amb respecte per la intel·ligència dels oients. Aquest premi va sobretot per la redacció de RAC1, per la gent de RAC1, pels joves que comencen, pels antics que acabem, que anirem acabant a poc, espero, i aviat, però també de tota aquella gent que treballa més enllà del que és un micròfon, que és la clau de volta perquè nosaltres cada matí, cada tarda, cada nit, cada cap de setmana ens posem al capdavant de diferents programes. I avui també el Toni parlava de l'Eugeni Sallent, hi ha una persona que inevitablement, sense ser-hi, també ens acompanya avui, que és una persona que no només va marcar RAC1, sinó la ràdio en català, que és el Carles Vilarrubí. El Carles Vilarrubí va ser una persona que va ser de les primeres persones que va entendre la radiodifusió a Catalunya, tant a Catalunya Ràdio com després empentar el grup Godó per fer aquesta ràdio que es diu RAC1. Per ell també avui una altra de les persones desaparegudes en l'àrea comunicativa d'aquest país, l'agraïment, i aixecarem aquest trofeu per la memòria del Carles Vilarrubí. I acabem dient que vivim temps en què comunicar es nota que cada vegada és més fàcil. El que és més complicat és entendre'ns. I això és el que ens passa al segle XXI. Per això, avui hem de donar gràcies als oients per la confiança, per l'exigència, però també perquè el periodisme entenguin que continua sent imprescindible, no per donar lliçons, sinó per ajudar a ordenar el soroll, contrastar els fets i mantenir viva una conversa pública diferent. A tots els oients, moltes gràcies. Aquest Premi Nacional, evidentment, a tota la ràdio ens emociona, ens honra i també ens obliga a continuar treballant amb la mateixa gana que tenien tots els que van fundar aquella ràdio el 1 de maig de l'any 2000. Moltes felicitats, moltes gràcies per la vostra audiència i sobretot, i com ens agrada dir, visca la ràdio i visca la ràdio en català.
1: I fins aquí el discurs que acabem d'escoltar en directe de Xavi Bundó, de Toni Clapés, de Jordi Basté, que ara mateix estan recollint el que és el Teatre Principal de Sabadell, el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. És un dels premis que s'estan incloent en els Premis Nacionals de Comunicació que ara mateix s'estan entregant, com us explicaven, a Sabadell. RAC1 és la primera vegada que ha rebut un guardó d'aquest tipus. Una altra vegada va ser el 2007, quan el jurat va valorar el fet que l'emissora era la primera proposta de radiodifusió comercial del país amb èxit d'audiència, viabilitat econòmica i ús de la llengua catalana al 100%. I en aquesta ocasió, en aquest 2026, ara mateix, RAC1 ha tornat a recollir el premi, en aquest cas, el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que en aquest cas reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del 1 milió d'oients diaris. Quatre minuts i tres quarts de nou, seguim repassant l'actualitat aquí al 9C. Us hem d'explicar que l'Organització Mundial de la Salut ja investiga 500.000 de casos sospitosos d'èbola al centre d'Àfrica. A més, l'OMS eleva a 130 les morts compatibles amb la malaltia.
4: Molts dels casos s'han registrat en zones urbanes i això preocupa l'organització perquè n'augmenta la transmissibilitat. El director general, Tedros Adhanom, directament dona per fet que hi haurà més afectats.
5: Estic profundament preocupat per l'escala i la velocitat de l'epidèmia. Les xifres canviaran a mesura que augmentin les operacions sobre el terreny amb més vigilància, rastreig de contactes i proves al laboratori. S'han registrat morts entre els sanitaris que indiquen que hi ha transmissió associada a l'atenció sanitària.
4: Tot i la situació del brot que afecta la República Democràtica del Congo, Uganda i el Sudan del Sud, els epidemiòlegs defensen que és difícil que l'Ebola provoqui una epidèmia a Europa. A més, la mateixa OMS calcula que d'aquí a 2 mesos ja hi haurà vacunes contra aquesta variant de la malaltia.
1: I la flotilla que va cap a Gaza denuncia que l'exèrcit d'Israel ha fet servir armes de foc durant la intercepció d'una de les seves embarcacions. L'organització ha compartit vídeos on es pot veure clarament com les bales impacten a la cobertura d'un veler i no toquen de miracle algun dels tripulants. A les imatges es veu com els activistes aixequen les mans a l'aire i pregunten als militars per què disparen. Segons la flotilla, no consten ferits, però l'organització denuncia que aquest episodi suposa una escalada important per part d'Israel. I la intel·ligència artificial transformarà el 26% de llocs de treball a Catalunya. És el pronòstic que fa la Cambra de Comerç de Barcelona.
6: EAE Business School us ofereix aquest espai.
1: L'organisme ha presentat un primer informe sobre l'impacte de la intel·ligència artificial generativa en el mercat laboral, Montse.
7: La directora d'Anàlisi Econòmica i directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra, Carme Poveda, admet que de moment no veuen en les xifres d'ocupació i contractació que la IA destrueixi llocs de treball, però admeten que és possible que ho facin en un futur.
8: Encara no sabem fins a on arribarà el potencial de la IA. El que coneixem fins ara és el que ens mostren les dades, no? Estem començant amb una fase de complementarietat, creació de noves ocupacions i, en segona fase, automatització. Pot ser més gran de la que nosaltres estem aquí ara exposant.
7: El de la Cambra és un informe prudent perquè analitza les dades abans de l'aparició del ChatGPT. Les professions que més s'estan transformant, segons aquest informe per l'ús de la intel·ligència artificial generativa, són les d'administratius, comercials, comptables, financers, analistes i dissenyadors. La Cambra, això sí, detecta que les professions més castigades són les que ocupen majoritàriament les dones.
6: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
1: 7 i 3 quarts de 9 obrim la plàgina cultural en marxa aquesta hora la projecció de Amarga Navidad al Festival de Canes. És la setena vegada que Pedro Almodóvar opta a la Palma d'Or, un premi que encara se li resisteix. Fa només uns minuts el director Manxec i el repartiment al complet de l'equip amb Bàrbara Leni, Aitana Sánchez Gijón i Victoria Luengo al capdavant han desfilat per la catifa vermella de la Croisette, desesperant la cridòria del... despertant, més ben dit, la cridòria del públic. Enviat especial de RAC1 a Canes, Adrià García, bon vespre.
9: Sí, bon vespre. Almodóvar és un dels cineastes més estimats aquí a Canes i l'expectació per la seva arribada n'ha estat un bon exemple. Amarga Navidad encara no s'ha estrenat als cinemes francesos, però sí a casa nostra, i això treu un pes de sobre a l'equip. Almenys és el que deien Aitana Sánchez Gijón i Quim Gutiérrez de RAC1.
10: No es como cuando eso, se la sacas a la luz por primera vez, que estás como esperando a ver qué pasa aquí. No sé, vengo como más segura que en otras ocasiones.
11: Potser després em poso més nerviós, però ara mateix estic tranquil i el que queda llavors és la il·lusió, que és molt guai que sigui això.
9: A més de Victoria Luengo, que ja sap el que és trepitjar la catifa vermella de Canes aquesta edició. És també protagonista del Ser Querido de Sorogoyen i a RAC1 valorava així aquesta fita.
12: Estar de moda és una cosa que no m'agrada perquè s'acaba, no? La moda, les modes es passen. El que sí que sé és que estic en un moment molt dolç, en un moment molt bonic.
9: Ara bé, no és l'única actriu que apareix a dues pel·lícules que obtenen la Palma d'Or enguany. La francesa Léa Seydoux és protagonista de Gentle Monster i The Unknown.
1: Encara parlant de cinema, a casa nostra les entrades tornaran a costar 2 euros els dimarts pels espectadors de més de 65 anys. A moltes sales la subvenció del govern espanyol s'havia acabat i, per tant, també la iniciativa coneguda com a Cinema Sènior. Avui el Consell de Ministres ha renovat la mesura que es reactivarà el juliol i durarà un any. En paral·lel, la Moncloa també ha ampliat el Bo Cultural Jove. És l'ajuda que cada any es dona als joves que arriben a la majoria d'edat. Se'ls ofereixen 400 euros que poden destinar a activitats culturals, com llibres o entrades per concerts. Com a novetat, aquest any també podran comprar instruments musicals i altres materials relacionats amb la creació artística, com cursets per aprendre alguna disciplina. I temps pels esports. Roger Saperes, bon vespre.
13: Hola, bon vespre, Mireia.
1: Comencem parlant pel Barça, del Barça més ben dit, perquè Fermín ha estat operat aquesta tarda de la fractura del cinquè metatarsià del peu dret que es va fer en el partit contra el Betis. Una lesió que farà que es perdi el Mundial.
13: Així és, a les 6 de la tarda ha passat pel quiròfan on ha estat intervingut amb èxit d'aquesta fractura al dit del peu. A partir d'ara l'espera un procés de recuperació que es pot allargar un parell de mesos, de manera que Fermín no arribarà per disputar la cita mundialista. De Fermín n'ha parlat fa tot just una estona, Pedri, en un acte comercial al Canari, li ha volgut enviar aquest missatge.
14: Es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse, el fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
1: A tot això avui hem sabut que el Barça podrà operar amb normalitat en el mercat de fitxatges d'aquest estiu.
13: Ho ha explicat aquest migdia la Marta Ramon. Fons de la Lliga han confirmat a RAC1 que amb la sortida de Lewandowski del club i els ingressos aconseguits, el Barça podrà operar sense restriccions en el proper mercat de fitxatges, cosa que li permetrà plantejar-se objectius més importants. Serà el primer cop que podrà fer-ho des que Laporta va guanyar les eleccions del 2021.
1: En bàsquet, el club blaugrana fa un últim intent per retenir Xavi Pascual.
13: El tècnic té decidit deixar el club a final de temporada malgrat tenir contracte amb i fitxar pel Dubai Bàsquet. El Barça, però, s'està movent per mirar d'evitar-ho. Ahir es va reunir amb ell el president en funcions, Rafael Juste, i la intenció és que Joan Laporta faci el mateix intentant que Pascual canviï d'opinió i decideixi seguir el Barça, cosa que a hores d'ara sembla molt complicat.
1: I avui hem tingut el Media Day de la final de la Champions femenina.
13: Amb veus dels dos equips finalistes del Barça, aquesta nit escoltarem la d'Aitana Bonmatí, una entrevista on la millor futbolista del planeta ha deixat aquesta declaració d'amor al club.
15: Sí, ara per ara, a veure, mai diguis mai, perquè jo crec que mai et pots tancar portes, però jo tinc un sentiment tan gran amb el Barça que és com marxar de casa meva, no vull marxar de casa meva, no? Hauria de passar alguna cosa molt, molt estrany i molt greu. Per mi el Barça és casa, crec que el sentiment, no crec, no, no tinc cap dubte que el sentiment que jo tinc pel Barça i viceversa, no el trobaré enlloc, no? I crec que jugar per un club al qual estimes i sents tant, et mou a a sempre donar-ho tot i a ser millor cada dia, no?
13: Des de Lió també ha parlat el tècnic Jonathan Giraldez, que ha comentat les seves declaracions després de sortir del Barça quan va dir que no volia anar a un rival on pogués enfrontar-s'hi i s'ha queixat de com va interpretar la premsa aquelles paraules.
1: I el dia en què hem sabut que Carlos Alcaraz no serà a Wimbledon.
13: El tenista murcià, que ja ha renunciat a Madrid, Roma i Roland Garros, haurà de fer el mateix amb Queens i Wimbledon per culpa de la lesió al canell dret que es va fer al godó. Alcaraz ha confirmat que la recuperació va per bon camí, però que no arribarà temps per disputar aquests dos tornejos.
1: I finalment, a aquesta hora estem pendents del partit del City.
13: Sí, que juga contra el Bournemouth des de 8:45 del vespre en un partit decisiu per la Premier. Si els de Guardiola no guanyen, l'Arsenal serà ja campió. Si aconsegueixen sumar els 3 punts, tot es decidirà en la darrera jornada. De moment, al minut pràcticament 19 d'aquesta primera part, tots dos equips empaten a 0. A més, hi ha molta expectació pel que pugui dir el tècnic de Santpedor sobre el seu futur, després que aquests dies ha transcendit la seva intenció de posar punt i final a la seva etapa a Manchester quan acabi la temporada.
1: Doncs ho anirem seguint, ja tenim aquí el partit posat, aquí a l'estudi, a veure com avança això.
13: A veure, estarem pendents.
1: Gràcies, fins ara, Roger.
13: Que vagi bé.
1: Ui, que anem tard, i vol ploure, o no sé si vol ploure, Martí Oliveres.
16: Sí,
1: està plovent o no?
16: Està plovent, sí, li ha costat una mica avui, però han tornat aquests xàfecs per no faltar la cita. Xàfecs de tarda, més aviat de tarda-vespre, perquè encara aquesta hora estan actius a Pirineu, Prepirineu, sobretot entre Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i la Garrotxa. I localment ara teniu algun xàfec més intens a prop d'Olot, cap a la vall de Bianya, i està descarregant fins i tot un bon patac d'aigua. Per tant, precaució en aquestes zones del nord del país, perquè fins allà a les 10:45 encara hi pot ploure. Fins ara 10 litres per metre quadrat a Puigcerdà, 5 a Sant Pau de Segúries, també a l'Alt Berguedà, en moltes poblacions, doncs 2, 3, 4 litres per metre quadrat, pendent sobretot d'aquestes comarques, a la resta tranquil·litat. I sens dubte, ja la notícia avui, s'ha notat aquesta pujada de la temperatura a l'interior, al sud, s'han superat els 30 graus per primer cop aquest
1: ja,
16: mes de maig.
1: Avui ja,
16: 32.
1: No vull pensar.
16: 32 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, calor pràcticament d'estiu, i atenció als propers dies, entre demà, dijous, divendres i dissabte, cada cop més amunt. Aquest termòmetre tocarà sostre, sembla, de cara a dissabte. Divendres, dissabte, podríem tocar els 35 graus. 35-36.
1: És estiu total, ja, no?
16: Plena canícula en aquestes comarques de Ponent i al sud. Però hem de dir que a la costa el mar encara està fred i, per tant, arran de mar, si us trobeu arran de mar, no farà pas calor, tampoc, sinó fresca, i fins i tot es formaran algunes boires. Veurem si es formen i frenen aquesta pujada a la temperatura.
1: El fred, que per cert també ara estem tenint en aquest estudi.
16: Sí, déu-n'hi-do. Jo he entrat molt valent amb màniga curta i... Sí.
1: Gràcies, Martí. Fins ara.
16: Fins ara.
1: Sembla que una de les que té fred és l'Anna Salvador, però jo crec que...
17: Està congelat, aquí.
1: Sí, no, això és a prova de tertulià, diguéssim, no? A veure els tertulians com venen, si porten prou capes o no. A veure, Anna, què ens hem deixat per explicar avui?
17: Doncs que amb l'enrenou que ha generat avui la detenció de Jonathan Andic per la mort del seu pare, Carles Porta ha hagut de sortir a aclarir que, de moment, no dedicaran un capítol de crims al cas.
1: És veritat que és una de les preguntes que s'ha fet molta gent avui, eh?
17: Que ve al cap de seguida, no?
1: Clar, sí. I, per tant, ell ha sortit ja dient que no. Clar, és que... bueno, ara en parlarem, però clar, no hi ha prou... És molt aviat. Estem en una fase encara molt incipient perquè hi hagi un crims, no?, del
17: cas Andic. Exacte. Això és justament el que ha dit Carles Porta en una publicació a les seves xarxes socials. Explica que intentaran fer el cas més endavant, però que ara justament no és el moment, perquè recorda que tot i que hi hagi una detenció i indicis contra ell, a Jonathan Andic encara no se l'ha declarat culpable i que cal un judici i una sentència. Per això, doncs, demana paciència per veure com evoluciona el cas i si li han d'acabar dedicant un programa o no.
1: Gràcies, Anna. Fins ara. Set minuts i les 9.
18: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs som-hi amb la tertúlia d'aquest dimarts 19 de maig. Avui que tenim la Susana Cuadrado, que em sembla que el cap ja si la setmana passada amb l'antivirus sí. Ja estaves a punt de tirar-te de cap per avall, ara ja el tema Andic, Zapatero, vull dir, és un non-stop això, no?
1: No, a veure, si fem referència al que em competeix en el meu
0: ara
1: àmbit
0: del diari,
1: no és meu.
0: Clar, perquè no és... Clar, el diari és veritat.
1: El que passa que sí, és veritat que l'atenció va passant d'una secció a l'altra i també el que és la pressió que tenim a la web per donar les notícies en tots els moments que toquen, no? I quan toca. Llavors sí que és veritat que demà el diari en paper, no només la web durant tot el dia, sinó que demà el diari en paper va farcit d'informació i això fa que faci goig. No només les seccions on es toquen aquests temes, que podrien anar a qualsevol lloc, en els matins també ho estem discutint constantment, sinó en general tot el diari, perquè totes les seccions han guanyat una mica d'espai i llavors anem tots més lleugers, no? I més, de veritat, us recomano que el compreu.
0: La Susana Cuadrado, que és la redactora en cap de Societat de la Vanguardia, i ara l'Oriol Soler, periodista del diari Ponés, dirà, bueno, clar, però si llegiu el diari Ponés, també ho trobareu tota la informació.
2: Ah, no, jo recomano sempre dieta variada mediàtica, és molt important.
1: És molt important. Sí.
3: Mediterrània.
0: Sí, no? Avui portes un bon tuté, no?
2: Sí, sí, des de Martorell, tot el dia. I ara aquí, el no ho sé,
0: no, clar, aquí el privilegi ja tenim aquí, com és, ets la nostra banda sonora, ahir també ens vas entrar, ja, vinga. També tenim el Jordi Cabré, advocat i escriptor, què tal?
4: Què tal?
0: Com anem?
4: Molt bé, molt bé.
0: Sí, i la Magda Gregori, directora de La Mira, bona nit.
5: Bona nit.
0: Abans de que ens posem amb tot el tema Andic, perquè és que just abans de començar el no ho sé, teníem doncs la resolució, la interlocutòria de la jutgessa, és a dir, com una mica veiem al final, no?, d'aquest dia que hem anat veient pas a pas, no?, la detenció, la declaració, llavors ha sortit en llibertat Jonathan Andic i després hem sabut els motius de la jutgessa perquè considera, doncs, en aquest cas que el considera culpable, en principi, o ja veurem el què, de la mort del seu pare. Ara de seguida en parlem, però tenim una altra cosa d'última hora, que per això volem saludar a la Bàrbara Padilla, perquè estan en marxa encara els Premis Nacionals de Comunicació. Fa uns minuts hem sentit aquí en directe a RAC1 que han recollit el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica en una gala en què també s'han lliurat altres guardons, doncs el Jordi Basté, el Toni Clapés, el Xavi Bundó. Anem doncs cap al Teatre Principal de Sabadell. Bàrbara, què tal? Bona nit.
6: Bona nit. Què tal? Com esteu?
0: Ha acabat la gala o com està? O encara està mig en marxa i t'has hagut d'escapolir?
6: Li queda res, és a punt d'acabar i per això, si et sembla, fem una mica de repàs
0: sí.
6: del que ha passat aquesta nit. Vinga, va, doncs som-hi. És la segona vegada, això recordem-ho, que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació. És un premi que han recollit, com deies, tres veus inconfusibles de la ràdio, Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bundó, que han destacat la importància dels oients, també de la redacció, en l'èxit de la ràdio i que han tingut unes paraules de record per Eugeni Sallent, sabadellenc, i també per Carles Vilarrubí. Els Premis Nacionals, però, hi ha hagut uns quants més. Han reconegut aquest any la 2CAT, el Diari de Sabadell, 3CAT, Televisió de Mataró, el Diari Ara, Banc Sabadell i Justo Molinero. I si expliquem una mica com ha anat aquesta gala, doncs ha començat amb una actuació del cantant Litus, també amb les paraules de l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, que ha dit doncs, que es necessita un bon periodisme, també ha avisat dels perills de la desinformació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, també ha parlat sobre la comunicació responsable i tot plegat ha anat conduït per les mamarazzis que han demanat que hi hagi més dones liderant mitjans de comunicació.
0: Doncs entenc que aquesta gala que està a punt d'acabar, n'hi ha hagut, podríem dir, amb el que has dit una mica per tothom, però per part de RAC1, sense cap mena de dubte, avui ha estat un dels dies més importants, no, Bàrbara?
6: Sí, sí, sí, sens dubte. Hem vist a un Toni Clapés fent una mica de broma amb el president Salvador Illa, perquè estan al centre de l'escenari. Primer veiem a Illa tot quiet i al darrere del Mau. La ironia del Toni és inconfusible, també.
0: Sí, sí, ho sentíem.
6: I un Basté, doncs això, que ha volgut recordar Sallent, també Carles Vilarrubí, i la importància d'una redacció, no? Perquè sense una redacció doncs no hi ha ràdio, no hi ha emissora.
0: Mm-hmm. Una redacció on, Bàrbara, tu i jo hi formem part i també tots els nostres companys i que, per tant, també ens sentim una mica nostres a aquest premi. Bàrbara, qualsevol última hora, òbviament, micròfons oberts, d'acord?
6: Perfecte, molt bé, Mireia.
0: Vinga, fins ara, bona nit.
6: Avui, ara, bona nit.
0: Doncs tenim això, aquests premis en marxa. Salvador Illa, que està tancant doncs, tot l'acte des del Teatre Principal de Sabadell i que RAC1 avui ha recollit el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica. Refem una petita pausa i de seguida tornem ja per parlar a fons, per analitzar del que és el que hem viscut avui amb el que és tot aquest cas, el cas Andic, el cas Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango.
3: No ho sé, amb Mireia Garolera.
4: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
3: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
5: Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
7: És velocitat.
5: Amb el circuit més ràpid del món.
7: És festa.
5: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
7: És Barcelona.
5: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
7: Fast and Fun.
5: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
7: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
8: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
9: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
10: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
11: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
3: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
12: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
3: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen. RAC1.
13: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
14: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
15: Del 22 al 25 de maig, vine a Cardedeu a gaudir de la Fira de Sant Isidre. Celebrem la 41a edició amb una fira plena de vida. Espai natura dedicat a la mongeta del Ganxet i l'oli d'oliva del Vallès. Mostra gastronòmica, oficis antics, artesania, activitats familiars, espectacles i exposició de bestiar en un entorn immillorable. Fira de Sant Isidre de Cardedeu. L'has de viure.
16: El 31 de maig torna la cursa quilòmetres contra el càncer d'Eichmann, al Port de Barcelona. 100% solidària, 100% contra el càncer.
17: Nous recorreguts, distàncies i sorpreses. Inscriu-t'hi ara a barcelonamarxa.org.
16: Amb el patrocini de Tractopont, d'Eichmann, Aigües de Barcelona, Nutribullet, El Periódico i TMB.
17: No hi faltis, cada quilòmetre suma contra el càncer.
18: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: RAC1.cat és un portal de notícies.
20: RAC1.cat és una finestra a la ràdio.
16: RAC1.cat és fàcil.
20: Notícies.
16: Actualitzada.
20: Ràdio en directe.
16: Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
16: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Doncs som-hi aquí al 9C, avui tertúlia del dimarts amb la Susana Cuadrado, l'Oriol Soler, la Magda Gregori, el Jordi Cabré, i ara hi afegim el cap de societat, també el cap de tribunals d'aquesta casa, que és el Benet Íñigo. Benet, bona nit.
21: Hola, bona nit, Mireia.
0: No sé si, ara, si féssim una comparació, no sé qui està més cansat, si l'Oriol o tu, perquè et sembla que heu
21: home,
0: estat...
21: Podem empatar perfectament, eh?
0: Empatar, no?, directament, perquè, clar, jo crec que porteu tot el dia amunt i avall. A més, heu estat quasi bé pràcticament treballant de costat als dos. Però, Benet, començo amb tu i de seguida també donaré veu als tertulians. Oriol, qualsevol cosa, evidentment, tu també t'hi afegeixes en aquesta primera part d'exposició, perquè, Benet, ens passava això, tu comentaves a la tarda, a veure si podem tenir la resolució de la jutgessa, hauria de ser aquesta tarda, i efectivament, tal dit tal fet, a quarts de vuit, pam, hem tingut els detalls del punt de vista de la jutgessa després d'aquesta... És que és el que vull que m'expliquis, no? Per una banda, de la declaració que ha fet avui Jonathan Antic, i per altra banda, d'aquesta feina que s'ha anat fent l'últim any, podríem dir una mica d'amagatotis, perquè no n'érem conscients i que ha arribat a la conclusió de tot el que ha passat avui. Si et sembla, Benet, comencem per aquesta resolució de la jutgessa i després ja també et preguntaré per la jornada d'avui i com ha anat tot el procés de detenció. Què és el que ens explica aquesta interlocutòria?
21: Clar, avui amb aquest escrit el que veiem és tota la feina que s'ha fet, tots els indicis que s'han anat recollint sense que ho sapiguéssim, tot i que és una causa que al principi, no?, quan es va obrir i es va reobrir, de fet, i sabíem que els Mossos investigaven què havia passat allà i si el fill, doncs, podia tenir alguna cosa a veure amb la mort del pare, ara feia mesos, diria, que la cosa estava somorta, no?, i que no en sabíem res. Clar, avui ens despertem amb la notícia que s'ha detingut a Jonathan Andic i amb la resolució del vespre, que sabem el per què, no?, tots els indicis recollits. I són, la veritat és que fins i tot diria més del que m'esperava, tot i que alguns ja havien anat sonant que els Mossos buscaven, no?, la geolocalització per saber si on havia estat Jonathan Andic aquell dia i els dies abans, etc. Doncs el nivell de detall que ens fa la jutgessa en aquest escrit, doncs és bastant important. Per exemple, parla de grans eixos, són la relació entre un i l'altre, no?, que Jonathan Andic, en les seves declaracions a la policia, diu que tenia una relació bona amb el seu pare, cordial. Doncs a través dels missatges de WhatsApp descobrim que era, fins i tot, segons la descripció que fa la jutgessa, un punt malaltissa, no?, d'una obsessió pels diners, d'un xantatge emocional, fins i tot parla per reclamar una herència en vida al seu pare, que ell cedeix perquè si no perdria la relació amb el seu fill, és a dir, una relació que es descriu com a bastant turbulenta. Després, sobre com va reaccionar i com va actuar els dies previs, doncs parla de que hi ha una voluntat per part de Jonathan Andic de procurar un espai discret on només estiguessin ells dos. Explica que va anar tres vegades fins al lloc on suposadament va caure Isaac Andic els dies abans, molt poc abans, tot i que ell, en la seva primera declaració a la policia, va dir que hi havia anat 15 dies abans, no? Va ser 4 dies abans, 6 dies abans, 7 dies abans, tres vegades al mateix lloc. Per al mòbil, curiosament, diu la jutgessa, quan sap que es reobre la causa judicial on està investigat, fa una amalgama en aquest escrit la jutgessa que una mica s'entén tot el que ha passat avui quan hem sabut que els Mossos detenien a Jonathan Andic.
0: Uh-huh. Clar, les principals causes pel que apunten aquest possible... el fet de que Jonathan Andic el que fes és aquest possible homicidi, no?, contra el seu pare, és l'obsessió per als diners que tenia, mala relació amb el pare, pel que deies, el fet de que aquesta voluntat d'haver anat en aquest espai on van passar els fets fins a 3 vegades i que en les diferents declaracions que ha fet el mateix Jonathan Andic no ha dit el mateix cada vegada, no?
21: Les contradiccions van ser el primer que van aixecar, van
0: la llebre,
21: aixecar
0: no?
21: les velles als Mossos, sí, perquè els Mossos, això ja es va explicar en el seu moment, no?, que la primera declaració, el dia de la mort d'Isaac Andic, entenen que el fill doncs, pot estar en un estat de xoc i que no recordi algunes coses o que bé, no ho expliqui del tot allò d'una manera coherent, però després, quan torna a declarar uns dies més tard i veuen que diu algunes coses diferents, algunes descripcions diferents, que no els encaixen, llavors és quan comencen a pensar que potser, doncs, que de moment encara és una presumpció, doncs, que pot haver-hi aquesta implicació, que podem estar parlant d'un homicidi.
0: També aquest escrit, aquesta resolució de la jutgessa, parla d'aquesta relliscada que és una mica sospitosa, no? Que no és una relliscada, que sembla una relliscada, clar, que tot apunta que no va relliscar, sinó que potser
21: sí, és curiós, és una mena de pericial, per dir-ho així, que fan a la unitat de muntanya dels Mossos, diu que van anar, la jutgessa explica que van anar fins al lloc dels fets i van fer fins a 10 simulacres de com si caigués, no?, una persona al buit des d'aquell punt. I en cap dels 10 simulacres d'una persona amb el mateix pes que la víctima, una relliscada justificaria com va quedar al terra la petjada que va quedar el dia dels fets, no? Ells diuen aquests Mossos que perquè quedés aquella marca s'havia de refregar fins a 4 vegades el peu en aquell tros de terra, de sol. I això va pensar, doncs, bé, en una mena de una mena de resistència, una mena de moviment que no és una simple relliscada.
0: Amb tot el que has llegit, no?, llegint la resolució, tu quina sensació tens, Benet, tu que n'has llegit tantes, és a dir, com pinta la cosa?
21: En aquests casos en què no hi ha una prova directa d'un delicte i més tractant-se d'un homicidi, no? Calen molts indicis que, sumats, que per si sols potser no volen dir res, no? Pots perdre el mòbil, moltes coses que per separat no tenen massa sentit, no tenen gaire importància, sumades poden indicar un camí, no? El tema és si aquests són prous. Clar, quan llegeixes aquesta resolució, el que veus és que hi ha hagut molt d'esforç en sumar molts elements que condueixen cap a una direcció, per dir-ho així, no? Però la defensa el que intentarà ara és desgranar cadascun d'aquests elements, restar-los força per desvirtuar el que seria l'acusació. Em recorda una mica el cas del crim de Susqueda. No sé si recordeu que durant un temps va haver una persona que va estar en presó provisional molt de temps, acusada de matar dos nois que havien anat a fer, un noi i una noia, una parella que havien anat a fer caiac, i una mica era el mateix, no? Hi havia molts indicis que apuntaven que en aquella zona, en aquell moment, només podia ser ell. Però després l'audiència de Girona va deixar-lo anar perquè va dir hi ha diversos indicis, però per mi no són prou forts com per dir que no hi ha cap altra possibilitat. Veurem si cap on avança aquest cas i ara començarà a reaccionar la defensa. Fins ara tot això s'ha fet, diguem-ne, sota secret de sumari, per tant, la defensa no ha pogut contestar, replicar aquests indicis que avui la jutgessa, això sí, amb molta contundència, doncs ha posat sobre la taula en aquest auto, que de fet era de presó, és a dir, ella hi veu suficient contingut, suficient força probatòria com per enviar a presó.
0: Aquesta pressió, que hauria de ser una presó provisional, però ho ha condicionat aquesta fiança que és d'un milió d'euros, no? Uh-huh. I que si es pagava aquesta fiança doncs podia esquivar la garjola, i és el que ha passat, que de fet ha pogut pagar Jonathan Andic de seguida aquesta quantitat de diners per no estar a la garjola. Pels que no dominem del llenguatge, diguéssim, judicial, etc. Què ha passat exactament avui? Avui s'ha aixecat el secret de sumari, és a dir, per què se l'ha detingut i hem vist tot el que hem vist.
21: Avui, diguem-ne que, d'alguna manera, el que s'ha fet és la posada en escena dels investigadors, i això incloc en aquest paquet a Mossos, Fiscalia i jutgessa, fins i tot, que han dit, ja hem recollit tots els indicis que creiem que s'havien de recollir, i, per tant, ja és el moment de aixecar-ho i comunicar-li a l'investigat perquè doncs, pugui començar pròpiament la defensa. I això com es fa? Pues es fa a la pràctica detenint-lo i portant-lo a que digui la seva, si vol, sobre aquests indicis. Per això el secret de sumari s'ha aixecat avui al matí, representa que la defensa s'ho pot mirar una mica, no molt, abans de que li toqui declarar al seu client. I el que ha passat és això, no? Doncs han anat a casa de Jonathan Andic, l'han detingut, l'han portat a comissaria, d'aquí els jutjats en aquesta imatge que hi ha, doncs, podria dir gairebé que ha fet la volta al món, perquè Mango és una empresa de prestigi mundial, i allà el que ha fet Jonathan Andic és contestar les preguntes del seu advocat. El més habitual en aquestes situacions és que l'acusat o que l'investigat fins i tot no declari, no? Fins que no miri bé què és el que hi ha en el sumari que fins ara no coneixia, doncs no ho declaro. El que ha fet és contestar les preguntes del seu advocat i a partir d'aquí doncs, la jutgessa ha hagut de decidir si feia cas a la fiscalia i l'enviava a presó provisional o no. Al final ha dit que sí, sota aquesta fiança del milió d'euros. I en tot aquest anar i venir és quan hem vist això. Emmanillat, Jonathan Andic, primer arribant al jutjat, després anant del jutjat al calabós del jutjat i després tornant cap al jutjat. És a dir, la infraestructura, diguem-ne, d'aquest jutjat de Martorell tan antic, tan, jo diria fins i tot, un punt indigne de la institució que representa, ha facilitat aquesta, d'alguna manera, pena del telediari, no?, que li diuen de que hem vist tres vegades aquesta persona emmanillada i custodiada pels Mossos.
0: És que ara, mira, m'estàs contestant a la pregunta que t'anava a fer, és a dir, precisament hem pogut veure aquestes imatges per la infraestructura del mateix jutjat, perquè com funciona? Si hagués passat en un altre lloc més actualitzat o més acondicionat, segurament no haguéssim vist res, no?
21: No, segurament els Mossos, a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, els Mossos l'haguessin portat en cotxe cap a l'aparcament de la Ciutat de la Justícia i d'allà per passadissos interns, doncs, als calabossos de la Ciutat de la Justícia i a la sala de vistes, i nosaltres ni l'haguéssim vist. Que passa és que Martorell té un dels jutjats més antics, antiquats de Catalunya. De fet, està construint un edifici judicial nou, perquè ara no hi ha ben bé un jutjat, sinó que us heu d'imaginar diversos blocs de pisos connectats per una plaça interior i els baixos d'algun d'aquests, igual que hi ha un supermercat 24 hores i un restaurant, en un altre baix hi ha el jutjat, i en un altre baix hi ha el calabós, i hi ha un baix de més enllà, hi ha un altre jutjat.
1: I al costat una botiga de bateries i recàrrega de telèfons mòbils.
0: No,
21: la CNT.
0: Tela. Clar, perquè s'ha hagut d'anar als jutjats de Martorell perquè els fets van passar allà al costat, és a dir, funciona així això, no?
21: Sí, el jutjat que investiga el delicte és el que està més proper on s'ha comès el delicte, per tant, el suposat delicte va ser a Collbató, pertany al partit judicial de Martorell, i per tant és una jutgessa de Martorell molt jove la que s'està encarregant d'aquesta investigació.
0: Vaig acabant, Manet, pel que fa, diguéssim, els tempos a partir d'ara, el calendari. Clar, això aquí podem entrar en una mena de dimensió desconeguda de que comencin a passar mesos, anys, o com pot anar la cosa?
21: Sí, aquí no hi ha un calendari fixat. Dependrà de com vagi evolucionant. Representa que un cop s'aixeca el secret de sumari, les acusacions, els investigadors ja han fet bona part de la feina. No? Ja han recollit molts indicis, han practicat moltes recollides de proves. Ara, com deia abans, és una mica el torn de la defensa, per dir-ho així, d'agafar cadascuna i presentar doncs, peritatges alternatius, testimonis que desmuntin les versions o els indicis de les acusacions. I això doncs, es pot allargar... No sé, no, és que no hi ha una data fixada, és molt difícil saber quina estratègia seguiran. També pot ser que interessi anar més o menys ràpid a la defensa i buscar més o menys indicis de resposta. No? Vull dir que és molt difícil encara preveure quan es pot allargar aquest cas.
0: I acabo tornant amb el tema de la pena de la televisió que parlàvem. No es podia evitar de cap manera, no?, aquesta imatge del dia, o fins i tot si la família, que hem anat veient els tres comunicats que han fet tan contundents i que han sortit ja diferents veus dient que això no podia ser així, etc. Fins i tot es pot, intentar de denunciar els mètodes de la policia, etc., per haver fet això aquí. Pot haver-hi una escletxa d'alguna cosa o no? O simplement havia de ser així, ja està.
21: és probable que ho argumentin o que ho posin com un element més en algun punt del procés judicial, el fet de que s'hagi vist aquesta imatge com a vulneració del dret a defensa, perquè com a tots els homicidis, això, si arriba a judici, serà un judici per jurat popular, amb el que vol dir que no seran uns tècnics, uns juristes, els que analitzaran el cas, sinó que seran persones normals, escollides a l'atzar, les que definiran la culpabilitat o no de Jonathan Andic. Per tant, el fet d'haver vist aquestes imatges també pot influir en el seu veredicte. També és veritat que tots els casos mediàtics, amb imatge o sense imatge, acaben també estant una mica condicionats, no?, una mica per l'opinió pública, per el que diu la premsa durant tots els anys que hi ha hagut instrucció o investigació. Per tant, bé, és un argument que és possible que es posi sobre la taula. També és veritat això, que tots els casos mediàtics acaben d'alguna manera, fins i tot et diria, condicionant juristes i jutges professionals.
0: I ara sí que ja vaig amb l'última i et deixo anar, que portes una jornada intensa, com dèiem. El paper que pot tenir ara, és a dir, aquesta situació processal en què està immers Jonathan Andic pot influir, clar, amb el paper que està jugant dins de l'empresa, no? dins de Mango, o com funcionen aquests casos?
21: Ui, a mi això ja se m'escapa de moment. Jonathan Andic és innocent fins que no hi hagi un judici, que pot tardar anys, i després d'aquest judici hi haurà recursos. Per tant, estem parlant de que no, si el condemnen, no seria fins d'aquí molts anys. Per tant, entenc que si es respecta la presumpció d'innocència no té per què afectar la seva activitat professional. La decisió interna que pugui prendre una empresa pel que pugui afectar a nivell reputacional o el que sigui, això ja és una altra cosa, però a nivell judicial no hi ha cap obligació de que faci cap pas enrere o es desfaci de cap càrrec.
0: D'acord, doncs Benet, moltes gràcies per resumir-nos i posar-nos una mica de llum a tot plegat, i ara sí que et deixem descansar, que em sembla que en tens encara demà Sant Tornem, i amb més arestes d'això i el que vingui.
21: I el que calgui.
0: El que calgui. Bona nit, adéu Benet. Oriol, començo per tu, ja que ets el Benet del diari Oponès, no? Com ho has vist tot plegat avui? Estem davant de què? Quin tipus de cas?
1: És un cas que acaba de començar, encara que porta ja anys d'investigació, però acaba de començar, perquè ara és el torn de la defensa. És a dir, fins ara hem vist tots els indicis incriminatoris, alguns més seriosos, d'altres per mi més agafat amb pinces, si voleu hi podem entrar, però ara realment és quan comença el cas, perquè fins ara el fet que estigui sota secret de sumari ha fet que la defensa no pogués aportar cap document ni cap versió, no?, més treballada dels fets. Per tant, i el que sí que segurament el que començarem a... El primer pas serà un recurs a l'Audiència de Barcelona, que per tant seran tres magistrats que ho veuran amb uns altres ulls, que no són el dels investigadors i el de la jutgessa, no?, que ha seguit més de prop el cas. Però a mi m'agradaria aturar-me un moment en una cosa que ja ha parlat el Benet molt encertadament, subscriptor del TEIT, però que crec que hi hem de posar un èmfasi especial. La imatge de Jonathan Nandic entrant avui amb manillet al jutjat és intolerable i no s'hauria d'haver produït. Hi ha un punt que em sembla irrellevant, o sigui, és important, però és irrellevant que la infraestructura del jutjat de Martorell sigui pèssima, que ho és. Però s'hauria d'haver trobat una altra manera, perquè no pot ser que en el segle XXI es doni una imatge d'un investigat entrant amb manillet en el jutjat, perquè és absolutament vulneradora de la seva presumpció d'innocència. I ho sabem perquè Jonathan Andic, però els veïns amb els que hem estat parlant avui allà ens deien que això passa cada dia a Martorell. I a mi m'és igual que es digui Jonathan Andic o estigui Joan Pérez. No pot ser que en el segle XXI una persona detinguda entri emmanallada en un jutjat a la vista de tothom. Això passa a la vista de tothom cada dia a Martorell. I això, per mi, és intolerable.
0: Aprofito i et repregunto, ara ho deixaves anar també, has vingut a dir que hi ha proves i indicis, no?, de la resolució de la jutgessa que tu et grinyolen.
1: Això és molt, evidentment, en una lectura molt, molt a la primera vista i molt ràpida del contingut de la resolució. Per mi, la cosa que s'haurà d'explicar molt bé la defensa és perquè va l'investigat Jonathan Andic el 7 de desembre, el 8 de desembre i el 10 de desembre, 4 dies, i el 14 de desembre és quan passa la caiguda que acaba amb la mort del pare. Clar, aquestes tres visites prèvies requereixen d'una explicació que suposo és la que s'anirà donant en els successius recursos que s'interposarà. Ara bé, la qüestió que apunta la jutgessa, un mòbil econòmic, a mi, sincerament, jo la veig una mica agafada amb pinces, perquè mòbil econòmic, Jonathan ha dit, ja era ric des del seu naixement, vull dir, no, i la qüestió que apunta d'una suposada herència en vida, no es va, la pròpia resolució diu que no es va acabar produint. Per tant, la qüestió del... Sí que hi ha coses que dius, home, això no fa gaire bona olor, però el mòbil principal que apunta la magistrada, que és aquest econòmic, a mi, ara per ara, em costa una mica de veure.
0: Quin mòbil veuries? Ho entens?
1: No,
0: jo... Venjança?
1: No ho sé. O sigui, estem parlant d'un homicidi. Pot ser que no hi hagi una explicació, un impuls, no? I que ell nega, vull dir, però que aquest mòbil, de moment el que tenim és que la jutgessa assenyala un mòbil econòmic. A mi és el que em costa de veure, sincerament.
0: Mm-hmm. Susana?
2: Uf, a veure, per començar, moltíssim d'acord amb la idea aquesta de la fotografia emmanillat, perquè no només s'ha tingut oportunitat de fer la foto entrant, sinó que després l'han tret i després ha tornat a entrar. Per
0: tres
2: tant,
0: vegades,
2: si no havies pillat com a periodista, com a fotògraf, o com a càmera aquella foto d'entrada, després la tenies de sortir i després una altra vegada d'entrada. Mare. Per tant, sí que realment això, tenint en compte que és en aquest moment... no hi ha hagut un judici i aquesta persona doncs, el que ha de fer és defensar la presumpció d'innocència, no pas la foto el que fa és assenyalar-lo com a culpable davant de l'opinió pública i fins i tot d'alguna opinió publicada, fins i tot això. Presumpció d'innocència abans de res, hem de recordar que la família continua negant-ho, també hem de dir que hi han contradiccions. A mi el que em sobta de tot plegat també és el temps que s'ha trigat, no? Des d'ara mateix amb que s'obrís el sumari i que es plantegés això. M'intriga molt i us plantejo més dubtes que no pas certeses, perquè no les tinc, El paper de la fiscal, que potser en aquest cas, no sé si vosaltres en teniu el detall, no? Però la fiscal ha estat molt clara amb l'acusació. I això em fa pensar doncs, que deu tenir potser algunes proves que en aquest moment no han sortit o que no coneixem o que no s'han dit. I després, sí que també penso que el mòbil econòmic... home, tenint en compte que això va passar el 14 de desembre del 2024 i que suposadament el 2023, el 2000, va ser, mira, m'ho he apuntat precisament per tenir-ho ben lligat, l'Isaac Andic va deixar la direcció de l'empresa el 2014 al fill, però després en veure que la cosa no anava bé, doncs va canviar d'idea i llavors va externalitzar, per dir-ho d'alguna manera, aquella direcció d'empresa, perquè l'Isaac Andic, recordem que se'n volia anar un any a voltar el món amb el seu vaixell i deixar ja a mans del fill i de les filles tot el que era l'empresa. Finalment va canviar d'opinió i va agafar va anar deixant les regnes al Toni Ruiz, que finalment és qui ara està portant tot el que és tota la branca financera i de gestió d'aquesta empresa, que va com un tiro. Recordem-ho, aquesta empresa, que és Mango, va com un tiro. O sigui que aquest cas es ve arrossegant des de fa un any i mig. Ho dic perquè la possible incidència que pot tenir a la marca, doncs jo tampoc no la veig. Sí que és veritat que se'n parla més i de més, però no penso que la gent deixi de comprar vestits o pantalons o el que hagi d'anar a comprar a Mango pel fet de que hi hagi això en curs. Sí que és una història molt mediàtica. O sigui, la primera informació que hem tret nosaltres a la Vanguardia, que justament ha estat una primícia de la Maica Navarro, cal dir aquí la professionalitat de la meva companya, doncs en aquest moment ja acumula gairebé 250.000 pàgines vista, perquè això ho tenim tot comptabilitzat, la qual cosa doncs ens dona la mesura de l'interès que desperta aquest cas, no? I respecte al mòbil econòmic, també molt d'acord amb l'Oriol, realment si el pare havia deixat ja lligat el tema de l'herència i també havia deixat lligat tot el tema de la gerència i del traspàs a l'empresa en la qual el Jonathan Andic tenia una posició, sobretot en la branca del Mango Man, doncs jo no ho sé, però costa de pensar que allà darrere hi hagués un mòbil econòmic. Que podia haver-hi ressentiment, fruit d'una mala relació, pare-fill que s'arrossegava i que era coneguda en els diferents àmbits, i fins i tot l'havia explicitat amb les seves declaracions part de la família durant el procés que es va començar a obrir ja fa un any, si corregeix-me, doncs això ja era conegut. Per tant, no ho sé, jo penso que emetre nosaltres un judici aquí és molt precipitat, evidentment, i haurem d'esperar a veure com acaba això i realment si la solidesa de les proves són suficientment fermes com per assenyalar-lo amb la direcció que apunta el cas.
0: Jo crec... Magda i Jordi, eh? Sí.
4: Estic d'acord amb que la imatge de Manillat no l'hauríem d'haver vist. Hi ha moltes coses que podrem coincidir. El que passa és que tot el que direm avui seran suposicions i opinions a partir d'ara les poques coses que coneixem, no? Perquè, per exemple, opinar si el mòbil econòmic pot o no ser una de les conseqüències,
2: no ho sabem.
4: Perquè no podem saber tampoc, a vegades allò del poder vol més poder, i per tant els motius que pot tenir fins i tot i les desavinences que podien tenir pare i fill, fins i tot mentre no coneixem el detall de les converses, no? De mòbil, que sembla que podrien demostrar que hi havia una certa venjança, una relació estranya entre pare i fill, o que no s'havia resolt, tot i que hi ha també, o s'ha apuntat aquests darrers mesos durant la investigació, que sembla que les relacions del pare i fill havien millorat abans de que passés aquest incident. Per tant, anirem coneixent opinions i però res serà fets molt contrastables fins que no entrem en un judici, veguem totes les proves, les que porti la defensa i també l'acusació, perquè avui l'únic que podem dir és: hem vist una imatge que no havíem d'haver vist, o en un context normal no s'hauria d'haver vist aquesta imatge manillada, perquè és que una persona detinguda, fins i tot si hagués acabat a la presó perquè no hagués aconseguit els diners de la fiança, que en aquest cas era bastant previsible, no?, que pagaria i se'n podria alliberar-se de la presó, fins i tot encara que hagués anat a la presó, no és culpable de res, no? Vull dir, fins que no hi hagi un judici...

0: imatges que haurem anat veient durant el procés en què això s'haurà anat desenvolupant pot generar una opinió pública que no li sigui favorable, encara que pugui demostrar la seva innocència.
1: I que per llei el jurat hauria d'estar no informat de res i només veure el que passa a sala quan està absolutament contaminat per totes les notícies que s'han publicat.
0: Estarà molt contaminat perquè aquest cas ja ho ha estat des del primer dia en què va succeir. Però jo també estic d'acord amb el que comentava ara la Susana, que no tindrà moltes derivades a nivell mediàtic, però no crec que tingui una... no afectarà a la marca de Mango com a tal. És a dir, és una empresa que funcioni, que a nivell de facturació aquest any i mig no ha notat que hagi passat res, i perquè a més jo també crec que aquí sé que separa molt el que pugui passar, el que ha pogut passar entre una relació potser, o una mala relació entre pare i fill, amb els motius que una persona li porti a entrar a Mango i comprar roba, no? Vull dir que ningú es planteja més enllà d'això quan va comprar. Ho dic perquè és veritat que ara en parlarem molt i que mediàticament donarà molt de suc, perquè sempre no cal oblidar-ho, que la secció de successos és una de les seccions no només de La Vanguardia, sinó una de les més visitades i més escoltades,
2: no,
0: i que generen més interès. Fins i tot avui Carles Porta hi ha hagut de sortir a dir no patiu, farem un Crims i d'això en parlarem quan arribi el moment, que pot ser d'aquí uns quants anys, perquè el procés durarà un temps, però malgrat això, malgrat que a nivell de mediàtic i periodístic tingui encara molts dies de recorregut, això va a banda, molt a banda del que a nivell de facturació, a nivell empresarial, li puguin anar bé les coses a la família de Mango.
2: Jordi.
3: Si estem parlant d'això, a banda de l'impacte de país i econòmic i social que significa, doncs suposo que tots estem d'acord que és perquè tots ens preguntem quina mena d'indicis es poden haver trobat per poder imputar. És a dir, perquè una cosa que semblava simplement un fet, que podia ser mil coses, doncs de sobte la jutgessa diu, escolta, no, vull aclarir més. Això pot ser una, o perquè té un indici molt clar. L'Oriol n'ha apuntat alguns que a mi em semblen una mica vagues i que, per tant, no crec que vagi per aquí, que hagi trobat un indici que digui, escolti, això em dona força pistes que pot haver estat un homicidi. L'altra opció és que justament sigui el contrari, és que vegi que no hi hagi prou indicis suficients com per plantejar-ho de manera contundent, però sí com per obrir una investigació. I que, per tant, que la defensa es pronunciï i pugui tenir més elements de judici, justament obrir per tenir més elements de judici. Perquè, evidentment, ser un investigat no significa ser culpable ni tan sols ser un veritable sospitós. Justament el que ens ve tot al cap de seguida és Carles Porta, justament és perquè ens estem preguntant quina mena d'indicis nous o rellevants es poden haver trobat. I la imatge que tenim al cap, una mica peliculera, del fill empenyent el pare pel barranc, és més que un homicidi, un assassinat. Seria més que una hipòtesi d'homicidi, que seria un homicidi, seria més aviat, posem per cas, una manca d'atenció d'auxili, o un accident, o una negligència. Però
2: quan hi ha intencionalitat,
3: quan no està clara, jo no veig clar encara ni el mòbil ni la intencionalitat, perquè a més el mòbil falla, trontolla per totes bandes, aleshores doncs la hipòtesi aquesta de l'empenta, que és la que tots tenien al cap, i la més pel·liculera, la més de sèrie negra, doncs la còmica es desfigura. Veurem què passa, però ara mateix, si es tracta de contradiccions en les seves declaracions, això pot tenir una certa sortida com a indici. Si es tracta d'haver amagat el mòbil o haver fet desaparèixer el mòbil, això en podria ser un altre, però en faltarien moltíssimes més. S'haurien de multiplicar, em sembla, per dos o per tres els indicis suficients com perquè això pugui ser una veritable imputació amb cara i ulls. Per tant, em decanto per pensar que més aviat la jutgessa el que ha volgut és: vull més informació, vull més elements, vull que participi la defensa, vull que participin els experts, els científics, etc., perquè jo sola no me'n surto.
2: Tot i així, el fet que hi hagi hagut aquesta presó provisional també indica moltes coses, no? O és un fet que també és habitual, vosaltres que esteu més familiaritzats amb la matèria, eh? Vull dir que ja indica que la jutgessa...
3: Té més a veure amb el risc de fugit, em sembla, o amb el risc de destrucció de proves, em sembla, eh? I no tant amb que hi hagi una sospita forta o una prova que realment apunti cap aquí, em sembla, eh? I sí que

0: Avui a Punta Exit, d'acord amb tots els meus companys, que és que aquesta pena d'altra notícia em sembla que era totalment necessària, i només penso ja no en l'opinió pública i la publicada, això també amb tot l'entorn familiar i d'amistats, que em sembla que això realment destrossa una persona innecessàriament.
1: És que en línia amb el que deia el Jordi, la resolució és que és molt contundent, perquè parla d'una acció premeditada, fins i tot, de Jonathan Angis. Clar, que això és... No, ho posa a la part inicial de la resolució, però llavors, vale,
0: Llavors és de l'assassinat.
1: On està aquesta premeditació? Després, quan, d'acord, sí, l'auto exposa coses que s'han d'aclarir encara, i coses més sòlides i menys sòlides, però l'afirmació tan contundent al principi d'una acció premeditada en les pàgines posteriors, jo és el que no he acabat de veure a l'espera dels avenços de la investigació.
2: Mm-hmm. Per tancar ja el tema, com creieu que pot afectar, ho heu anat dient una mica, però us ho repregunto, la imatge de la marca en aquest sentit. Creieu que realment es pot destriar 100% el que està passant amb Jonathan Andic, amb el que és tota aquesta empresa i aquesta multinacional a nivell mundial, Susana?
3: Jo penso que sí, ja ho he comentat abans, Penso que són dues dinàmiques diferents. Sí que és evident que, com qualsevol marca que pugui estar implicada, involucrada amb un fet luctuós o amb un fet suposadament delictiu, doncs cap marca li va bé això, però no penso que això afecti en el consum ni nacional ni internacional d'una marca que està molt consolidada en el mercat actualment i que té un segment molt clar de consumidors i consumidores.
4: I a més, jo ja, no, abans ja deia que crec que no estarà relacionat, però a més, jo crec que a nivell mediàtic, a nivell nacional, tindrà uns impactes, però clar, és una marca internacional. Per tant, jo crec que més enllà de les nostres fronteres més properes, que seguirem el cas, que l'anirem analitzant, que el comentarem amb tertúlies, que l'anirem seguint allò minut a minut, dia a dia, jo crec que probablement això no arribarà amb altres mercats.
2: Mira, ara tenim aquí tenim la BBC posada, sí, i està sortint, el titular.
4: Vull dir, potser sí, però serà input del moment, però no un seguiment. Com el que estem fent nosaltres. No. Per tant, les implicacions que també té en mercats internacionals crec que encara seran més baix del que puguem
0: predir. Sembla que ha estat un gran any precisament per Manco, just després de la desgràcia.
1: Clar, fins ara sí, clar, ens movem sempre en el terreny de les hipòtesis, però jo crec que sí que la detenció d'avui és que és el que estan parlant, o sigui, per què és intolerable la imatge d'avui? Perquè això comporta un dany reputacional a l'empresa. Independentment del comportament posterior, poden haver-hi altres...
2: Que és més personal, altres... que és reputacional per l'empresa.
1: Però la marca era empresa familiar, no? Sí, vull dir, llavors, també, jo sí que crec que hi ha un impacte. Hi ha un impacte segur. Veurem si és un dany posterior i traduït en vendes. Però per això la importància de la imatge d'avui és aquesta, justament, per aquest impacte que té. Jo.
0: En qualsevol cas, el Departament de Comunicació ara ha de fer una altra estratègia, evidentment, perquè això la condiciona moltíssim, d'ocupar-se d'una cosa que fins ara no s'ocupava.
1: I seguirà mesos i mesos i mesos, perquè al final la resolució d'avui és pràcticament, vull dir, amb la contundència amb la que s'expressa la magistrada...
2: Una semisentència,
1: excepte,
2: no?
1: Excepte si després l'audiència poder... Vull dir, aquí també tot pot passar. Vull dir que l'audiència també pot dir, escolti'm, no, miri, això no, però semblava l'avançala d'un processament.
3: La fiscalia també, això és el que et volia preguntar abans, no, Òscar?
2: Oriol.
3: No sé per què et deia Òscar.
4: Perquè ja estem amb aquestes hores.
3: Sí, aquestes hores ja estem una mica espessos. Escolta'm, la fiscal ha estat molt contundent també, no? A l'hora d'explicar aquests indicis o a l'hora de ferrar-se en aquests indicis.
1: La fiscal ho té clar, si no, no demana la mesura cautelar. La fiscal també està d'acord amb la investigació fins ara dels Mossos, però, i amb aquesta tesi.
4: I jo no estic d'acord, Jordi, que es pugui establir la presó provisional com un element per evitar la fuga, o fins i tot la destrucció de proves, quan saps perfectament que probablement aquest senyor podrà pagar la fiança. Sí, és a dir,
2: realment... I l'ha pagat en mitja hora.
4: Clar, vull dir, és a dir, quan saps que el qui tens davant, la fiança que li poses la pagarà, la resta queda invalidat. És a dir, la destrucció de proves, si vol, ja l'ha pogut fer.
0: Suposo que tindrà una ordre de no sortir del país, m'imagino. I...
2: Sí, li ha entrat el passaport.
4: Sí, però és l'únic. Vull dir...
2: En seguirem parlant i, òbviament, l'Oriol, que no Òscar, tot Òscar. I que hi ha gent que a vegades diu, no, és que fas cara de, no? Vull dir, no sé si ara potser ho hem de reflexionar, si fa cara d'Òscar o no.
0: T'ho has pensat, però... això, Oriol?
3: No, tampoc em pots canviar el nom quan vulguis.
1: No, m'agrada molt.
3: Òscar, em pots canviar el nom quan vulguis, cap problema.
2: Va, fem una petita pausa i seguim aquí al 9C.
5: 9C, amb Mireia Garolera. Restaura la teva llar. Restaurem els nostres rius. Restaurem ecosistemes urbans. Restaurem mars i oceans. Restaurem aiguamolls i boscos. Restaurem la nostra llar.
6: Restaurar la natura és fonamental per millorar la qualitat de l'aigua i de l'aire, prevenir la desertificació i recuperar la biodiversitat. Per això és una prioritat per al nostre país. Restaurar la natura és benestar ambiental, humà i econòmic. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Govern d'Espanya.
7: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Clasificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Clasificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
8: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
9: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't amb IBP.es.
5: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
10: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
5: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. RAC1.
11: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
12: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
11: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
13: Vivir en azul es abrir los ojos y verlo todo claro.
14: ¿Y sin gafas? Porque llegan a Baviera los días azules con 120 euros de descuento en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo.
13: Y además la primera consulta es gratis.
14: Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com porque los días azules son días sin gafas. RPS 142-21.
15: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
16: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
17: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
18: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
19: Més immediat que mai.
18: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
5: RAC1. Tots som u. A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
2: Tres quarts de deu, seguim aquí al 9C, en temps de tertúlia, avui amb el Jordi Cabré, amb la Magda Gregori, amb l'Oriol Soler, la Susana Cuadrado, i a banda de tot el cas, en Dic, que ara l'hem estat analitzant durant molta estona, volem parlar ara d'una altra de les grans notícies del dia a casa nostra, desgraciadament l'assassinat masclista enmig del carrer Figueres. Com explicàvem al sumari, un home de 48 anys ha matat la seva exparella en plena llum del dia. Fa una estona, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat nous detalls sobre el cas. Explica que ahir mateix es va fer un judici ràpid i que l'home va acceptar una pena de 6 mesos de presó per maltractar la mateixa víctima. Només unes hores després, però, el van tornar a detenir per tornar-la a lesionar. El jutge també va citar la víctima, però avui no s'ha presentat a declarar i és per això que finalment l'home ha quedat en llibertat. Ha estat llavors quan ha assassinat la dona en una plaça de Figueres. Per analitzar què ha fallat en aquest cas, a aquesta hora tenim en línia l'advocada especialista en violència de gènere, que és la Júlia Humets. Bona nit.
20: Hola, bona nit.
2: Què ha fallat en aquest cas?
20: Bé, jo crec que bueno, és una mica complicat de dir, i més en el cas concret sense no, que vull dir que sí que potser sabem algun detall més que ha pogut dir el TCJ, però que segurament ens falta molta informació, però que en tot cas crec que a vegades el que costa d'entendre o potser fins i tot la justícia no té els mecanismes, no? Perquè hem de partir de la premissa de que la violència, quan hi ha violència masclista, és a dir, és un tema molt multifactorial, que si només, no? si s'analitza i s'aborda des de l'estrictament el que diuen els articles del Codi Penal, és a dir, hi ha moltes coses que es queden fora, no? Llavors, potser falta una mica com de comprensió de com funcionen aquests mecanismes de violència, quin impacte psicològic té la víctima. Doncs això, no? Per exemple, que avui potser la víctima no s'ha presentat a la comissaria o al jutjat a declarar que estava citada. Això acostuma a ser habitual perquè segurament doncs, les dones necessiten doncs, a vegades una mica més de temps, un acompanyament que molts cops no tenen, uns recursos, no? Llavors, moltes vegades falten altres tipus de mitjans com de suport també per a aquestes persones i també una certa formació potser més específica pels operadors jurídics i policials, que tot plegat fa que a vegades es prenguin decisions o passin coses, no? que potser sí que serien evitables.
2: Mira, m'agafo aquesta última frase que dius. Clar, té sentit que l'home es deixi lliure d'una manera tan fàcil?
20: Clar, sí, s'hauria de veure el cas concret, no? Però si és una persona que com a mínim ja havia acceptat una condemna, per tant ja tenia uns antecedents, no sabem si hi havia més historial de denúncies encara que no haguessin acabat en condemnes, però vull dir que és possible que sigui un cas on hi ha hagut diversos episodis que han acabat a la justícia, llavors, doncs home, vull dir que crec que a vegades fallen, per exemple, doncs, els mecanismes de valoració del risc, no? Tant per l'hora de donar ordres de protecció com també per l'hora de decidir què fas amb aquest detingut, si el deixes anar, si no, si t'esperes, si pots, o el deixes anar però pots implementar algun tipus de mesura de protecció per la víctima. És a dir, que a vegades potser ens falta una mica, es va com una mica de 2+2, no? Doncs, d'acord, tinc un detingut, no es penta la víctima. El de sonar com si estiguéssim parlant de, no sé, d'un furt, no? De m'han robat el mòbil. Ah, sí, però no és el mateix, és a dir, aquesta víctima potser no s'ha presentat perquè està morta de por, no perquè no vulgui tirar endavant amb el procediment, o no s'ha presentat perquè, jo què sé, té criatures petites i pensa que què farà... Vull dir, que molts cops hi ha, com moltes circumstàncies, que sovint no es tenen en compte, que moltes vegades també hi ha un tema de falta de recursos, no hi ha en el sistema judicial, sinó tot el que l'acompanya, més de tipus serveis socials, etc. I llavors tot això fa que el sistema falli. No hi ha el sistema judicial, sinó el sistema en general, la societat, en el fons.
2: Clar, en aquest sentit és el... podríem concloure pel que dius que el sistema, la societat, com deies, no està preparada. No acaba d'estar preparada per protegir les víctimes de violència masclista.
20: Sí, això jo ho crec rotundament. És a dir, crec que ens falta molt molt, és a dir, molts més recursos, però també molta més formació, molt més entendre, molt més acompanyament. Ah, també millores en el sistema judicial i en els cossos policials de com s'atén aquestes víctimes, quins coneixements tenen els advocats, els jutges, els fiscals sobre com, no, com afecta la violència a nivell psicològic, a nivell de criminologia també, d'aquestes coses que parlàvem del risc, de la predicció de risc que es fa des de Mossos, de com es decideixi donar una ordre. És a dir, crec que sí que s'ha fet molta feina, perquè se n'està fent molta des de fa temps i s'estan notant millores i s'estan fent canvis, però crec que falta com potser una mirada més global i no tant més, o sigui, el que s'està fent o s'ha anat fent aquests anys potser són més intervencions com més concretes, més de, doncs anem a fer formació a Mossos, d'acord, és molt necessària, anem a crear potser més jutjats de violència perquè tal, perfecte, però potser falta com allunyar una mica el focus, no? I fer una mirada més global d'estudiar, per exemple, doncs, aquests casos com el d'avui, estudiar-los bé, què ha passat, què podria millorar, però no hi ha des del jutjat, sinó en general, potser ha faltat això, doncs ha faltat que aquesta senyora pogués tenir un bon acompanyament legal que no el tenia, o una psicòloga, o un lloc on viure, és a dir, no? Què podria haver fet millor en aquest cas, que evidentment no ho podrem saber mai, però potser hagués fet que pues la víctima sí que hagués denunciat, no? Hagués presentat al jutjat, hagués pogut explicar la situació, potser no l'haguessin deixat llavors en llibertat, és a dir, com, bueno, mirar-nos-ho tot amb més calma.
2: A banda d'aquesta mirada més global que deies, amb més calma ara, si haguessis de dir, per canviar alguna cosa concreta de manera urgent, en veus alguna de molt clara?
20: A veure, home, com a cosa que jo crec que és preocupant, així, ràpid, també, que no m'ho he pensat molt, però hi ha una cosa que crec que és molt preocupant, que és que a Catalunya és la comunitat autònoma que es donen menys ordres de protecció de llarg en comparació amb la resta de comunitats autònomes, que després és veritat que com que hi ha molts jutjats, les xifres són diferents, però és a dir, la llei és la mateixa, la jurisprudència és la mateixa, el codi penal és el mateix, i en canvi hi ha una diferència molt significativa, que hi ha jutjats, per exemple, a Barcelona ciutat, on es deneguen el 70% o més d'ordres de protecció, i hi ha jutjats de Castella o d'altres poblacions que potser es donen el 80% de les ordres de protecció. Llavors, aquí jo crec que sí que és com un punt d'atenció, perquè és estrany que hi hagi aquestes diferències tan grans, no? I que si tu tens un... Bueno, jo com a advocada tens una clienta que vol posar una denúncia doncs, a Barcelona ciutat o a Badalona o depèn de quins partits judicials, i ja li has de dir que segurament no te la donaran l'ordre, encara que hi hagi motius per, no?, que hi hagi un risc, etc, perquè és que són jutjats que te les deneguen totes. Llavors, jo crec que aquí, com a mínim, mirar-se una mica què està passant i per què hi ha aquestes diferències tan grans.
2: Mm-hmm. Júlia Humet, advocada especialitzada en violència de gènere, gràcies per atendre'ns aquesta nit al 9C.
20: D'acord, moltes gràcies.
2: Bona nit. Susana, sí. Començo amb tu. No sé com ho has vist, les reflexions que ara ens deia, en aquest cas, la Júlia Humet, i el cas concret, perquè és que la primera pregunta, quan veus una situació així, és... Però, Què ha passat?
3: Doncs no? Exactament pel mateix motiu que han fallat totes les restes d'ordres d'allunyament que hi ha, perquè no hi ha una reacció coordinada entre el que és el treballador social o l'assistència social, l'àmbit jurídic i després finalment quan acabes l'àmbit policial i finalment quan acabes petant el jutge. Llavors, com cada cos o cada ho analitza d'una forma separada, doncs aquella víctima no tens, el cas arriba a la taula del jutjat i el jutge només té l'element davant d'un senyor que suposadament és bo, no? O no, que doncs mira, doncs que té una denúncia perquè se li anava la mà, se me fue la mano, no, el que sigui, doncs que potser doncs en aquell moment anava embriagat, no ho tornaré a fer i no sé què, i el jutge diu, doncs, bueno, aplicant llei stricto sensu, sense valorar el context de la víctima, doncs aplica la llei stricto sensu, i la llei és ordre d'allunyament, sense tenir en compte si aquest senyor viu amb la víctima, sense tenir en compte si viu a prop de la víctima, perquè s'han donat casos que es deien, doncs, ordre d'allunyament de 200 metres, i resulta que el senyor vivia dins del cercle dels 200 metres de la víctima, per tant, era impossible arribar a executar aquell ordre d'allunyament. Per tant, falta molta informació i falta aquesta capacitat preventiva i no reactiva només de totes les forces que hi ha implicades en un possible crim, perquè en aquesta dona, en aquest cas d'avui de Figueres, l'ha matat a ganivetades, recordem-ho, ha anat primer a una gasolinera, doncs se l'ha vist nerviós, això és el que ens contava la corresponsal que ha estat allà a Figueres també preguntant, se l'ha vist nerviós a l'home, s'han anat a casa seva, que estava molt a prop d'allà on ha comès el crim.
2: D'allà dels fets, sí.
3: Exacte. I llavors s'ha anat a casa seva, ha agafat el ganivet i després ha anat a buscar-la amb ella i l'ha matat enmig del carrer a plena llum del dia, fins al punt que hi ha hagut veïns, gent que estava al costat, que l'ha intentat parar. L'ha intentat parar en aquell moment. El que passa és que, clar, la violència amb la que ha remès en contra de la dona ha fet que ningú li pogués salvar la vida, que no el frenessin, no? Per tant, aquí hi ha una cadena d'errors que es repeteixen una i una altra vegada, en tots i cadascun dels casos. Us recordo que en 4 dies tenim en investigació 3 casos, 3 víctimes mortals pel mateix motiu. Direu, no, és la calor, és no sé què. No, o sigui, hi ha un problema estructural i hi ha deficiències estructurals que no es resolen, tot i posar-les sobre la taula. I també és veritat que hi ha moltes vegades molta manca de sensibilitat encara, tot i que la cosa ha millorat molt per part de determinats jutges de violència masclista. Sí.
4: I a més a més...
2: Em sap greu, però breu, ara, tots sí. Tres, que anirem acabant.
4: Intentarem. Deia que, a més a més, no només és que ha passat, sinó, és a dir, els fons policials deien que aquest home, a més de tenir molts antecedents i un llarg historial de violència, que havia tingut aquest ordre d'allunyament, l'havia trencat moltes vegades. Per tant, llavors alguna cosa ha fallat, perquè si tu saps perfectament que aquest senyor ja ha demostrat que no compleix les ordres d'allunyament, ja no és un, com deies, no només és un problema judicial, sinó és estructural com a societat, i fins i tot, com deia també la Júlia Humet, hi ha altres coses que han fallat, judicial, però d'atenció psicològica, per tant, de treball social, és a dir, ens fallen moltes peces i, a més, de vegades cometem els mateixos errors per no haver-les solucionat.
2: Jordi Oriol.
0: Doncs s'haurà d'anar cas per cas, perquè els perfils psicològics i de comportament de cada potencial assassí masclista és diferent, i en aquest cas era segurament prou obvi com per poder actuar d'una manera diferent, en el sentit que, per molt que en aquest cas hi hagués un ordre d'allunyament, el problema és que un cop vulnerada l'ordre d'allunyament ja és tard, ja està fet, i per tant un cop ja s'havia vulnerat altres vegades, amb les anteriors vulneracions ja s'hauria pogut, ell també hauria pogut fer exactament el mateix. Era una bona ocasió, amb les ocasions anteriors, suposo, amb el perfil d'aquesta persona concreta, com per posar-hi no només ordre d'allunyament, sinó a més vigilància.
1: Sí.
0: I molta més vigilància del que hi havia.
1: Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el Jordi. L'advocada Humet ha sigut molt prudent, però crec que hi ha hagut un error garrafal de vigilància, perquè la cronologia dels fets ho fa encara tot més terrible. És a dir, ahir condemnat per maltractament, sortint del jutjat intenta agredir la parella i avui la mata. Avui hi ha hagut per mi aquí una falta de vigilància flagrant i que desgraciadament ha acabat amb aquest assassinat masclista.
2: Doncs haurem d'anar deixant aquí la tertúlia d'avui dimarts 19 de maig. Moltes gràcies per venir, Susana Cuadrado, redactora en cap de Societat de La Vanguardia, l'Oriol Soler, periodista del diari Ponés, la Magda Gregori, directora de La Mira, gràcies. I el Jordi Cabré, advocat i escriptor. Que tingueu una molt bona nit.
0: Bona nit.
2: Nosaltres fem una petita pausa i de seguida arribem a les 10 i després tenim secció Avui amb l'Albert Llimós. Fins ara.
21: No ho sé, amb Mireia Garolera.
22: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
23: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
24: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
21: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
6: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
21: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. No ho sé, amb Mireia Garolera.
2: Les 10 en punt, actualitzem la informació.

0: Pep Tormos, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
1: Doncs ho hem sabut fa pocs minuts. El jovent republicà, les joventuts d'Esquerra Republicana, podrien posar bastons a les rodes al sí del partit dels pressupostos. Segons ha avançat la cadena Sèrie, ha pogut confirmar RAC1, l'organització ha convocat un Consell Nacional demà a la tarda per estudiar l'escenari i decidir si la seva diputada valida els comptes. El resultat d'aquesta votació és rellevant perquè la majoria del Parlament va només d'un vot.
0: Més detalls, Sagiro, bona nit.
2: Sí, bona nit. Doncs la història repeteix. La diputada de Jovent Republicà, Mar Bessas, ja va posar en dubte el vot favorable a la investidura de Salvador Illa i ara les joventuts d'Esquerra tornen a mirar amb força escepticisme l'acord de pressupostos que aquest matí han signat Oriol Junqueras i Salvador Illa. Aleshores, Bessas va acabar tancant files amb el partit, però a l'espera de saber quina serà la decisió que prendrà, la seva posició torna a ser decisiva perquè PSC, Esquerra i els Comuns disposen només de 68 vots i la xifra és justa i necessària per aconseguir la majoria absoluta. L'organització farà un comunicat quan acabi la reunió demà. Diferents veus qüestionen el pacte en un moment de forta conflictivitat social, diuen, i de protestes al sector públic, especialment fent referència a les vagues de docents.
0: Doncs ho anirem seguint tot plegats perquè això potser canvia alguna cosa en les properes hores. En paral·lel, aquesta decisió que pot afectar els pressupostos, el govern espanyol i la Generalitat es reuniran demà a la Comissió Bilateral.
1: I està previst que la Moncloa beneeixi bona part dels acords entre el govern de la Generalitat i Esquerra per aprovar els comptes. Serà a la tarda al Ministeri de Política Territorial. La reunió la presidiran el ministre Ángel Víctor Torres i el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. Sobre la taula, els dos governs tractaran la línia orbital ferroviària, el Consorci d'Inversions i el mecanisme perquè Catalunya tingui presència majoritària al Consell d'Administració del Consorci de la Zona Franca.
0: I també demà el Departament d'Educació i els sindicats es tornaran a trobar.
1: La trobada, però, no comptarà amb professors de secundària. El segon sindicat el sector serà l'únic que no hi assistirà. Avui la conselleria ja els ha fet arribar els detalls de la nova oferta. La proposta no preveu cap altre augment de sou, com exigien els docents, però sí que recull accelerar-ne els terminis. També els ofereix nous complements pels docents que fan tutories i incorporar 2.400 treballadors més als centres al curs que ve. La reunió de demà, per cert, coincideix amb una altra jornada de vaga. Aquest cop, però, només afecta les escoles bressol.
0: I RAC1 ha rebut aquesta nit el Premi Nacional de Comunicació Radiofònica, un guardó que reconeix la fita històrica que suposa haver superat la barrera del milió d'oients diaris. Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bondó han pujat a l'escenari del Teatre Principal de Sabadell per recollir el guardó. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
3: És la segona vegada que RAC1 rep el Premi Nacional de Comunicació i ho fa l'any que la ràdio celebra 26 anys. La primera vegada que el va rebre va ser el 2007. En recollir el guardó, Jordi Basté, Toni Clapés i Xavi Bondó han insistit que una ràdio no és res sense una redacció i sense els oients i han recordat les figures d'Eugeni Sallent i Carles Vilarrubí. També han destacat la importància de fer bon periodisme en temps de desinformació.
4: Vivim temps en què comunicar es nota que cada vegada és més fàcil. El que és més complicat és entendre'ns. I això és el que ens passa al segle XXI.
5: En un moment de crisi comunicativa important, on hi ha molt soroll, on hi ha molta incomoditat, hi ha molta acceleració, hi ha molta fragmentació, i creiem també que des de la ràdio això es pot combatre.
6: Bé, aquest premi té una cosa que ens agrada, reconeix, doncs, tal com deia el Xavier Bondó, entendre d'una manera diferent la comunicació, sense una superioritat moral, sense impostures, amb el que jo, per exemple, sempre defineixo en el meu programa amb sentit de l'humor, no?
3: Els Premis Nacionals de Comunicació també han reconegut aquesta nit la 2CAT, de Televisió Espanyola, la plataforma 3CAT, la directora del diari Ara, el diari de Sabadell, Banc Sabadell, la televisió de Mataró i Justo Molinero.
0: Gràcies, Bàrbara. I els esports, Aleix Pariser, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit.
0: Què fareu avui, el tu diràs?
7: Doncs mira, entrevistarem Aitana Bonmatí, la migcampista del Barça, a 4 dies només de la final de la Champions a Oslo, entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Ens ha atès aquest matí a l'estadi Johan Cruyff i hem pogut parlar amb ella d'aquesta final, del rival, del tècnic rival, que és Jonathan Giraldez, de com està ella de la lesió, de com veu el futur de la secció de futbol femení del Barça. De tot plegat el sentirem a l'inici del programa a partir de 12:15.
0: Molts nervis o no, de cara a dissabte?
7: Sí, sí, sí, perquè a més serà molt igualat aquest partidàs, sens dubte. I després farem tertúlia amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco, els habituals del dimarts. Hem de parlar de la lesió de Fermín, avui ha estat operat amb èxit, ara a recuperar-se. De Mourinho, de Pep Guardiola i del City, que ara mateix estan perdent el camp del Bournemouth i li estan regalant la Lliga a l'Arsenal. Per tant, el comiat de Guardiola, que tot fa indicar que deixarà el City quan acabi la temporada, seria amb aquest regust agradolç, que no estan allargant, no?, la lluita pel títol fins a l'última jornada de diumenge. Tot i que encara tenen temps de remuntar. Han de guanyar, eh? No els hi val l'empat, estan perdent 1-0, queden 20 minuts i haurien de remuntar aquest marcador d'1-0 per mantenir esperances de guanyar la Lliga. De tot això, i el Pedrol ho tancarà amb el back-to-back i els esports americans, que li encanten.
0: Doncs us anem seguint a partir de 10:45. Fins ara.
7: Gràcies, fins ara.
0: I el temps, Martí Oliveres, bona nit.
8: Bona nit.
0: La notícia a aquesta hora són les tempestes que descarreguen en alguns punts del nord del país.
8: Sí, estem pendent d'aquests xàfecs tamborinades localment fortes, deixen molta aigua en poca estona entre el Ripollès al nord d'Osona i la Garrotxa. En poca estona, més de 30 litres per metre quadrat a Sant Privat d'en Bas, també una vintena de litres a Campdevànol, a Vallfogona de Ripollès. Aquest xàfec salta, sembla, cap a la zona del Coll Sacabra i la vall de Sau Susqueda, o sigui que aviat també podria ploure en altres punts d'Osona, de la Selva, també plou cap al Gironès, a punts de l'Alt Empordà, o sigui que tard, però s'han animat aquests xàfecs de tarda un dia més. Sens dubte, plou els propers dies la calor. Calor que se'n va una mica de mar a partir de divendres, entre divendres i dissabte, a pic d'aquesta primera calorada que tindrem i que ens portarà màximes de fins a 35 o 36 graus als punts més càlids de l'interior, sobretot cap a les Terres de l'Ebre, el Priorat i el Pla de Lleida.
0: Doncs ho haurem d'anar seguint, encara que ens costi no ens acabi d'agradar, Martí, la calor.
8: És el que hi ha, sí,
0: és el que hi ha.
8: Arriba.
0: És el que hi ha.
8: Mira, ens n'hem estalviat una mica aquest maig.
0: Vinga, fins ara, bona
8: fins
0: nit.
8: Ara.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a CaixaBank.cat.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
12: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
13: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
14: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC 1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
15: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC 1 per la final de la Champions femenina.
14: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC 1.
16: El Barça és finalista de la Champions League per 7a vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
14: I el dissabte a la nit totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlleu Origen.
17: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Passen 9 minuts a les 10.

0: L'ora tabù.
1: I per acabar el nou set d'avui ja ens acompanya aquí a l'estudi el periodista Albert Llimós. Albert, bona nit.
2: Què tal? Bona nit.
1: Aquesta nit ens portes una nova secció de l'Hora Tabú per reflexionar sobre un tema del qual encara ens costa parlar públicament. Quin tema és avui?
2: Doncs avui, en aquesta secció l'Hora Tabú, faré un exercici una mica diferent a l'habitual. Parlarem de zones de diferents ciutats que tenim identificades, pels motius que siguin, com a punts negres, espais que són problemàtics, o podríem dir fins i tot degradats. A casa segur que tots els oients que ens escolten, segur que quan pensen en el seu barri, en la seva ciutat, tenen clar ràpidament aquells punts conflictius, aquella zona que, repeteixo, per diferents motius, doncs està més degradada, oblidada, que no pas la resta. De fet, vaig pensar en aquesta hora tabú, en aquesta secció, per una zona de fa uns anys, que era el Forat de la Vergonya, no? El Pou de la Figuera, aquí a Barcelona, que sempre se l'associava durant una temporada molt a delinqüència, a robatoris, a drogues, i els veïns em van venir moltes vegades, no? A explicar-ho, a queixar-se, i m'hi vaig passar moltes hores, no? Allí mirant què passava, aquestes dinàmiques internes del barri, d'aquest punt concret, en aquest cas, del centre de Barcelona. Però anem per parts, i comencem fent una radiografia una mica diferent d'aquest tema, perquè li he preguntat al Gemini, home, a la intel·ligència artificial, quin llistat ens donava de zones degradades de Catalunya, a mode inicial, i podríem dir curiositat, no? Ja que no hi ha cap llistat oficial doncs que ho indiqui. Li vaig preguntar els 10 punts més degradats o amb més problemes de convivència de tota Catalunya i va assenyalar-me els següents.
1: A veure.
2: L'edifici Venus de la mina de Sant Adrià. El carrer d'en Robador del Raval de Barcelona.
1: Sí.
2: La plaça de la Segona República de Sant Roc, a Badalona, els blocs Florida a l'Hospitalet de Llobregat, Font de la Pólvora a Girona, el centre històric i el carrer Cavallers de Lleida, el carrer Àngel Guimerà de Salt, el carrer la Mare de Déu de la Cisa de Rocafont, de Mataró, el carrer de Mar, del Mar de Tarragona i la plaça del 1er de Maig de Sabadell. Per tant, una mica de varietat, i és curiós, no?, aquesta elecció que feia, en aquest cas, doncs, la intel·ligència artificial.
1: Tots són ciutats, òbviament, perquè estem parlant de barris degradats, ciutats, però grans.
2: Sí.
1: Sempre, en tots els casos, segons la intel·ligència artificial, i en part, clar, també és la lògica, no? Aquest seria, doncs, el rànquing que ens dona la intel·ligència artificial dels principals punts negres, amb la base, està clar, de tota la informació que hi ha a internet.
2: Correcte,
1: que, clar,
2: al final veu d'això, no? La intel·ligència artificial veu d'aquests informes, d'aquestes notícies pròpies, no?, dels mitjans de comunicació, i després de fer aquesta aproximació, podríem dir, de manera, aprofitant les noves eines de la tecnologia, no?, que cada dia som més presents a tot arreu, fem una aproximació més humana, podríem dir, amb la gent que en sap més de tot això, que són els veïns. Els
1: on
2: hi han
1: has
2: donat
1: anat,
2: la veu, això sí, he preguntat a tres ciutats, perquè seria impossible, no?, fer el llistat de tota Catalunya o buscar veus de totes les ciutats importants d'aquí del nostre territori. I la primera, escombra una mica cap a casa, quins són els punts negres a la capital del Segrià, a Lleida? Toni Baró, president de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida.
3: A la ciutat de Lleida hi ha dos barris que destaquen per les seves necessitats i que han de necessiten urgentment actuacions, no? Un és el centre històric en sentit ampli i un altre seria també el barri de la Mariola.
1: Per tant, la intel·ligència artificial no anava mal encaminada perquè ja apuntava al centre històric de Lleida, no? Com ara estàvem escoltant.
2: Sí, tota la zona del carrer Cavallers, on s'hi han fet actuacions per part de l'administració, però no ha aconseguit ni molt menys revertir aquest deteriorament que hi ha a tot el casc antic d'aquesta ciutat. A Lleida, sobretot, hi ha un problema amb el parc d'habitatges molt important.
3: Molts dels edificis que es van construir durant els anys 60 i 70, aviat tindran 40, 50 anys, i s'hauran de fer moltes rehabilitacions, i això estem parlant de desenes de milers d'habitatges, no?
2: Seguim a Lleida i el seu nucli antic. Jordi Curcó forma part del moviment veïnal i ens parla de l'especificitat de Lleida, això és interessant, aquesta dada, i la seva problemàtica amb el centre històric, les dimensions.
4: El centre històric de Lleida no és gens similar a altres de Catalunya. És dos vegades més gran que el de Tarragona i tres vegades més gran que el de Girona. I això, doncs, el fa molt complex en tots els sentits.
2: Clar, és una realitat totalment diferent, eh? Tres vegades més gran que l'àrea antic de Girona.
1: No me'l puc imaginar, és a dir, és molt gran realment, sí, sí, dimensions grans.
2: La rehabilitació d'alguns edificis importants que hi ha en aquest centre històric no ha funcionat a nivell urbanístic i els lleidatans han anat abandonant, ja fa anys, ja fa dècades, el centre per anar-se'n a viure en altres zones de la ciutat. Per tant, el que diuen els veïns, la culpa, en part, és de tots.
4: Des d'aquells que, quan van començar ja els primers problemes al barri, van tancar les seves botigues per anar a la zona alta, des d'aquells que van comprar i vendre solars, mobles, per a fer diners i especulant, també aquells que veïns, com jo mateix a vegades, que dic, oi, per aquí no passeu, que és perillós, per aquí no, doncs per aquí sí.
1: Sí, sí, i un amb l'altre, amb aquests comentaris, la bola es va fer més gran, més gran, més gran, no?
2: Ara mateix el Pla de Barris de la Generalitat projecta un pla integral per intentar revertir aquesta situació del barri històric de Lleida. Pels que no coneixen, els que no són o no visiten o no han visitat molt sovint la capital lleidatana, que per cert aquest cap de setmana doncs tenen festa i de la grossa amb l'aplec del Cargol, és tota la zona que envolta la Seu Vella de Lleida, i ara mateix 29 projectes previstos per executar, i podríem dir que és l'assignatura pendent històrica d'aquesta ciutat. El centre històric acull bona part de la immigració que arriba a Lleida. Per exemple, ara és temps, no?, de tots els temporers que venen per treballar al camp, a la fruita, immigració i, per tant, vulnerabilitat, no? Perquè són gent que acaba d'arribar al nostre país amb feines i sous molt precaris, molts fins i tot de manera il·legal, i hi ha una zona, la del Pla del Dipòsit, al centre d'aquest barri antic de Lleida, que és un campament humà enmig del cor de la ciutat de Lleida.
4: Demanem sobretot una major limpieza, que és molt necessària, una millor seguretat, i que la plaça del Dipòsit passi a ser la plaça major del nostre barri i que deixi de ser el campament base de la immigració il·legal.
2: Aquest concepte és important. El concepte d'immigració m'ha sortit molt parlant amb tots aquests veïns. Crec que l'exposo. Crec que és interessant escoltar també les reflexions dels veïns, perquè són els que coneixen millor que ningú aquesta realitat de la seva ciutat, però alhora, per no crear discursos, podríem dir, simplistes, reduccionistes, fins i tot en algun cas, no parlo d'aquests casos concrets, no?, xenòfobs, no?, per tot el tema de la immigració, sí. Sempre cal insistir en la idea que aquests problemes de convivència que assenyalava ara Cuscó, o que després també escoltarem d'altres ciutats, sobretot van lligats a la vulnerabilitat, que és el que explica molts dels problemes que hi ha en aquestes zones degradades, zones doncs, que pateixen problemàtiques diferents de cadascuna d'aquestes ciutats.
1: Per tant, has anat comentant, el parc d'habitatges és un dels problemes, les dimensions en aquest cas del casc antic, que s'hagi generat al final aquest, has definit, campament humà enmig del que és el cor de la ciutat i sobretot aquest concepte final de la persones amb vulnerabilitat.
2: Sí, i anem a l'altra zona que Toni Baró al començament assenyalava de Lleida, la Mariola, un barri històric.
1: És un altre barri,
2: Sí, és un altre barri, l'extraradi, podríem dir, de la ciutat de Lleida, on hi ha els famosos, potser la gent li sona, els blocs Juan Carlos, que acostumen a sortir també molt en la crònica de successos, no?, al nostre país, i en parla de la problemàtica específica d'aquest barri la presidenta de l'Associació de Veïns, la Pili García.
0: El nostre barri estan fent un gueto i a mi jo tinc la sensació de que això ja els hi va bé a l'Ajuntament. I a tots els polítics, ja no són aquests, són tots els que han passat, perquè ningú fa res. Edificis molt envellits, destrossats. Alguns estan vellits, però els altres estan destrossats. I els espais públics, doncs, bueno, descuidats.
1: Aquesta frase és lapidària, ja li va bé a l'Ajuntament crear un gueto així.
2: Jo que sóc d'aquelles terres, tot i que sóc d'un poble, la problemàtica al voltant de la Mariola fins i tot va molt més enllà del tema del barri històric del centre de la ciutat, perquè fa dècades i dècades, no?, que es parla d'aquesta conflictivitat que envolta, no?, un barri com aquest, que intenta sobreviure i superar també l'estigma. I què reclamen a la Mariola? La Pili García ens ho explica.
0: Tenim els veïns amb por, molta gent gran, tenim denúncies per tràfic de drogues, i que últimament pues, estan fent bastantes redades, tenim augment de robatoris, i bueno, reclamem més inversió i presència policial, perquè ens van prometre que la policia la tindríem aquí, però bueno, no és així. La tenim una hora, un parell d'hores al dia, una hora al matí, una a la tarda, però no surten de l'oficina, amb la qual és com el que no té res.
1: Clar, amb això de que hi ha poca presència policial, és com la sensació, amb el que deia abans també, d'abandonament, no?
2: Sí, i la presència policial al final potser no rebaixes molt el fet de delinquir, no?, de les persones, però sí que crees aquesta sensació de més seguretat, també. Transmet això a la població, no? És un tema també de sensació,
1: de percepció, no?
2: De percepció,
1: no?
2: De seguretat que hi ha amb els habitants, en aquest cas, els ciutadans que viuen en aquest barri, a la Mariola de Lleida. Saltem! El rellotge corre, saltem a una altra de les ciutats. He volgut fer una ciutat capital de província, en aquest cas Lleida, i ara una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas Badalona. Enrique Lara és el secretari de l'Associació de Veïns de Sant Roc. Ell no parla de barris oblidats, com deia ara la Pili García de la Mariola, no?, que argumentava que la Mariola, ho deies tu, estava deixada de la mare de la mare de Déu. Lara posa èmfasi en els tres barris del districte 6 de Badalona: el Remei, Sant Roc i Artigues. Diu que s'hi ha invertit 100 milions, per exemple, en 20 anys, i ara n'hi ha 25 més en un pla director d'obra. Però tot i això, hi ha un gran problema de fons.
5: El problema que tienen estos barrios no es un problema de inversión, sino es un problema de convivencia. Convivencia donde vivimos un 30% de extranjeros, otro 30-tantos% de etnia gitana y otro 30% de que no somos ni una cosa ni otra.
1: Problema de convivència.
2: Sí, de multiculturalitat i la manera com s'afronta aquesta multiculturalitat, no?, aquesta diversitat amb un volum de població tan gran. No, no és que tinguis percentatges petits de moltes nacionalitats, tens 30%, un terç de cadascuna d'aquestes persones, no?, d'aquestes col·lectius, podríem dir, i això crea, doncs, que sigui el mestissatge aquest, sigui a vegades difícil, no?, de conviure en el dia a dia. I a sobre, a banda d'aquestes tres potes de les que parla Lara, pobresa, molta pobresa.
5: Es verdad también que somos uno de los barrios con menos poder adquisitivo, o sea que es realmente el problema de pobreza, y esto contrae, pues eso, problema de incivismo.
2: Incivisme, novament, també és una paraula que m'ha aparegut moltíssim parlant amb tots aquests responsables de les diferents associacions veïnals. Per això, la solució no passa només en invertir en edificis, en pedra, en infraestructures o equipaments, sinó, sobretot, per a l'ara, s'ha d'invertir en les persones.
5: Sí, podemos decir que habría que invertir más en las personas. Se hizo una vez un consorcio para trabajar en ello y, bueno, no salió adelante. Hay que trabajar con el asentismo escolar porque el trabajo de la porra y policial, pues no es una solución. Eso, la solución viene a través de la cultura, y si tenemos un 40% de asentismo escolar, pues mal vamos.
1: És la part humana, la part cultural, educativa, tot això, al aquesta final, via...
2: Ho parlava abans, no? Parlàveu del conflicte ara amb els mestres, no? Sí. A les escoles, la base de tot al final és l'educació, no? L'educació també inclou, crec, la cultura, no? I el que dèiem, no? Un 40% d'ancetisme escolar. És altíssim. Per tant, sí, la problemàtica és de fons, i no amb quatre inversions econòmiques segurament no es pot revertir. Lara també especifica que mentre a Sant Roc i Artigues la inversió s'ha fet, al Remei, que és sobretot una gran zona industrial amb uns pocs carrers, no s'ha fet res de res, oblidats del tot per l'administració, perquè hi ha una inversió zero. I més enllà d'aquests barris del districte 6 de Badalona, no?, que ens explicava, Lara també parla d'un cas proper com la mina, en el qual, a Sant Adrià, en el qual passa un fet similar a Sant Roc. Hi ha molta pobresa, un poder adquisitiu molt baix, i s'inverteix més en la totxana, com diu ell, que no pas en aquestes polítiques, com dèiem ara, derivades o destinades a les persones. I si em permets, Mireia, doncs, sí, va, fem una pinzellada,
1: sí,
2: a una tercera ciutat.
1: Una altra.
2: De ciutat gran a ciutat més petita, i en aquest cas d'interior, saltem a Manresa, que acostuma també a sortir i força la crònica de successos. Ahir mateix, no?, en parlàvem. Ens ho radiografia el Jaume Canudes, president de la Federació d'Associacions de Veïns de la capital del Bages. La zona degradada, en aquest cas, és el barri vell de Manresa, com Lleida, el centre, allà on el parc d'habitatges és més antic, més obsolet, i molta gent ja no hi vol viure, com passa en tantíssimes altres ciutats del nostre país. L'Ajuntament, en aquest cas de Manresa, hi ha invertit 25 milions per rehabilitar-lo, però cal una mirada molt més a llarg termini.
6: Han tancat les botigues, suposo que no els surten els números, i no hi ha relleus. I els pocs relleus que hi ha, doncs, són gent nouvinguda, que porten, doncs, marroquins o pakistanesos o d'allò, que són els que agafen les botigues aquestes i intenten sobreviure com poden.
1: Clar, això de les botigues també és veritat que hi fa molt, no? És un efecte també cohesionador el fet de que t'hi vulguis quedar perquè tu sents teu i no queda com...
2: Sensació de barri, no? De sensació de conèixer la gent, el botiguer, saludar-te, tenir algú conegut sempre, no? La presència del teu entorn habitual, doncs, que en aquest cas s'està perdent en moltes d'aquestes ciutats, o s'està canviant. Està canviant, eh? Perquè sí, és veritat que aquestes botigues les agafa doncs, gent nouvinguda, que obre els seus espais, doncs els nous equipaments, no? que intenten doncs, tirar endavant amb nous comerços. I com deia abans, també apareix en aquest cas, parlant de Manresa, el tema de la immigració, que sempre hi és latent.
6: L'altre problema de Manresa és que tenim en general tenim un índex d'estrangers molt elevat, i això crea molta inseguretat a nivell de carrers, perquè la gent relaciona els estrangers amb els robatoris i amb el malestar, les agressions...
2: Repeteixo, i ho faig no en base a l'opinió d'Albert Llimós, subjectiva, o en base a estudis, no? Que no és un tema només... o sobretot de nacionalitats, la violència, la delinqüència que ara ens decanudes, no? Sobretot s'ha d'entendre des d'una òptica de vulnerabilitat. Després, evidentment, hi pot haver altres elements, un tema cultural, però el principal element que explica moltes d'aquestes problemàtiques gira al voltant de la pobresa, no? De la vulnerabilitat de les persones que et porten, no? A vegades... doncs sí, a delinquir o a utilitzar la violència.
1: Clar, una altra cosa, llavors, és com es vulgui llegir això políticament, com es vulgui fer servir, com s'equiparen, no? Això d'inseguretat amb segons quins col·lectius, amb immigració, i llavors aquí el caldo ja es va fent molt més
2: gros.
1: Ho
2: estem vivint... cada dia, no? Amb aquesta utilització que es fa des d'alguns altaveus. Per no quedar-nos només amb els llistats i les causes, per aprofundir una mica en el tema, he volgut també parlar amb el Sergio Porcel, sociòleg de la UAB, de l'Institut també d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El primer que fa és corregir-nos el llenguatge, que això és important també pels periodistes. Uh-huh. No parlar de barris degradats o desafavorits. En sociologia es parla de vulnerabilitat urbana, que és un concepte, la vulnerabilitat del qual ara en parlàvem. Zones on hi ha una acumulació de riscos socials, com la pobresa, la immigració, la concentració de gent gran, aquest parc d'habitatges que dèiem degradat, l'espai públic en males condicions, no? com explicava la Pili García a la Mariola, coses que fan que aquella zona determinada sigui percebuda com a problemàtica o vulnerable. Important, si tu neixes en una d'aquestes zones degradades, vulnerables, com ens diu ell, en un entorn desafavorit, té un impacte individual sobre les persones.
7: Residir en un entorn residencial desafavorit pot condicionar les trajectòries vitals de les persones, no? Dels residents, en termes de salut, d'inserció laboral, d'assoliment de nivells de formació, no? De nivells d'educació...
2: Vaja, que el teu futur té a veure molt amb quina zona neixes, no? Si neixes en un barri, on creiem, no? En aquesta zona assenyalada, estigmatitzada, o no. Aquí hem de recuperar...
1: On neixes i creixes, clar.
2: I creixes, sí, les amistats, l'entorn, el cercle, vull dir, les oportunitats que tindràs, l'accés a molts dels serveis, etcètera, etcètera. Aquí hem de recuperar un tema que vam abordar ja a una hora tabú de la primera temporada, ja fa 3 anys, ha plogut molt, la gentrificació. Què és, per la gent que no ho sap, la substitució de la població d'un barri, de passar de tenir gent amb menys recursos a gent amb més recursos, més rica, amb més poder adquisitiu i la pertinent revalorització, òbviament, que hi ha del barri per aquest efecte. En moltes d'aquestes zones degradades, vulnerables, com ens diu Porcel, que hem anomenat avui, no hi ha gentrificació. De fet, no tot és gentrificable. En àrees en què el parc residencial o la localització sigui poc atractiva, és poc probable que hi hagi inversió privada per transformar aquests espais. Tenim exemples com Ciutat Meridiana o alguna zona fins i tot del Raval de Barcelona o La Mina, no? Que abans en parlàvem, ens apareixia també en aquest llistat que ens feia el Gemini i també el mencionava l'Enric Lara. Porcel també parla del cas de La Mina.
7: Un cas particular, per exemple, també podria ser La Mina, no? En Sant Adrià de Besòs, no? Malgrat que és una àrea fortament transformada en aquesta darrera dècada, diguem-ne, el que és el nucli dur de La Mina, l'edifici Venus, etc., no és gentrificable, no? Tal com està, no?
2: I anem a l'últim concepte que volia explicar avui per tancar, no?, aquest llistat una mica... És difícil, fer aquests punts. Jo sé que l'oient, quan ens escolta, al cotxe, a casa, on sigui, pensa, segurament pensa, no? Ostres, de la meva ciutat, si ara mateix hagués de marcar un punt en negre, no, seria aquest o aquest altre, no? Perquè crec que tots tenim, no sé si de l'estigma o no, doncs aquestes referències, no? O fins i tot per experiències personals. L'estigmatització, com deia, els prejudicis són molt importants a l'hora d'abordar aquest tema. L'estigmatització sobre un espai concret és un element que contribueix a aquesta persistència en la vulnerabilitat urbana. El capital, com dèiem abans, no arribarà a un lloc que té una mala reputació.
7: Exagerant una mica, podríem dir que només va a viure, no?, a aquestes àrees estigmatitzades qui no pot residir en cap altre lloc, no?, perquè no són llocs atractius, no? I aquesta dinàmica contribueix a la segregació residencial i afavoreix, per tant, que en aquestes àrees acabi arribant població amb pocs recursos.
2: És un peix que es mossega la cua, no?
1: Clarament, això de la mala reputació d'un lloc que ja fa que no hi hagi manera que remonti, no? Un dia més, Albert, molt interessant, també complex, eh?, el tema que planteges aquí a l'Hora Tabú. Ara ja ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies i fins d'aquí a poquets dies.
2: Sí, les altres setmanes, sí.

0: 19 de maig del 2026, el dia en què entrevistarem Aitana Bonmatí, a 4 dies només de la gran final de la Champions femenina entre el Barça i l'Olympique de Lió. Xerrarem una estona amb la migcampista blaugrana, guanyadora de 3 pilotes d'or. Aquest matí hem estat a l'estadi Johan Cruyff, després de l'entrenament del Barça femení, per parlar una estona amb la futbolista de Ribas, d'aquesta final, que viurem dissabte en directe a RAC1 des de les 6 de la tarda a Oslo, de com hi arriba ella físicament, després d'una lesió important que ha tingut aquesta temporada, del rival de l'Olympique de Lió, del seu entrenador, Jonathan Giraldez, ex del Barça, que tan bé coneix a les futbolistes blaugrana, i també hem comentat el futur de la secció del Barça femení amb l'Aitana, de la sortida de jugadores importants com Alexia Putellas, entre d'altres, i també ens ha acabat explicant que Aitana participarà aquest estiu al Mundial de Futbol Masculí. Ara descobrim en quin paper i de quina manera Aitana formarà part del Mundial de Futbol Masculí a Estats Units, a Mèxic i al Canadà, que es disputarà d'aquí a menys d'un mes, a partir de l'11 de juny. Hem de sentir també, més enllà de l'entrevista amb Aitana, Pere Romeu, l'entrenador del Barça, jugadores del Barça. Hem de sentir Jonathan Giraldez, l'entrenador català de l'Olympique de Lió, jugadores del conjunt francès, perquè és que avui hi ha hagut media day, dia d'atenció als mitjans, tant a Barcelona com a Lió, a 4 dies vista d'aquesta finalíssima. Un dimarts també, ara anem a Aitana, un dimarts també en què han operat Fermín del 5è metatarsià del peu dret. L'operació ha anat bé, com es diu habitualment en els comunicats mèdics, ha estat un èxit l'operació. No s'especifica temps de baixa oficial, però, com ja us dèiem ahir, es perd segur el Mundial, perquè Fermín en té com a mínim per 2 mesos per recuperar-se bé de la lesió, si no són gairebé 3, i avui, 19 de maig, queda justament 2 mesos per la final del Mundial, que és el 19 de juliol. És a dir, que és impossible que Fermín pugui participar en aquest Mundial de Futbol. N'ha parlat Pedri, el seu company al Barça, en un acte aquesta tarda. Ha dit això de Fermín.
1: És un jugador que nos va a dar mucho en el futuro, ya nos lo está dando en el Barça y en la selección, y bueno, es un palo para todos, porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres, y bueno, sobretot desearle una pronta recuperació.
0: Doncs això és el que diu Pedri, el seu company d'equip, explicar una mica el que ja us transmetíem ahir, que el jugador ha quedat realment tocat, perquè veia que amb la temporada que havia fet, amb el tram final de Lliga i de Champions que estava fent amb el Barça, doncs aquest Mundial podia haver estat important per ell, i més tenint en compte el que explicava el Damià López ahir, les baixes de Nico Williams o el moment físic en què està Nico Williams i d'altres futbolistes que podrien ocupar la posició en què hauria jugat Fermín aquest Mundial. Malauradament, ara s'ha de centrar ja en la recuperació. I en clau Barça, la Marta Ramon ha explicat aquest migdia aquí a RAC1 que el club podrà inscriure fitxatges amb normalitat aquest estiu. La sortida de Lewandowski, confirmada ja fa uns dies, ha estat l'impuls definitiu que necessitava el Barça per deixar d'estar excedit i tornar a la regla del 1-1. Era una notícia que ja fa dies que us anem explicant. Doncs la Marta entén més detalls d'aquest retorn del Barça a la normalitat, segons el fair play de la Lliga, i per tant a la possibilitat de fitxar amb cert marge aquest estiu i de poder inscriure sense tants problemes com en les últimes temporades. Més tard trucarem la Marta Ramon perquè ens expliqui exactament en quin punt es troba el Barça i aquesta magnífica notícia en clau econòmica. I a aquesta hora tenim en joc alguns partits de la Premier League, de la penúltima jornada que estaven pendents del cap de setmana. I compte, perquè acaba d'acabar el partit del City, de Pep Guardiola i Damià López. Hola, bona nit.
2: Bona nit, Aleix.
0: Li ha regalat la Lliga a l'Arsenal,
2: Sí, ha perdut el Manchester City, un trist City, la posada en escena i les cares d'alguns integrants com Donnarumma i també Pep Guardiola. Doncs al City només li valia la victòria contra el Bournemouth d'Iraola i no ha passat de l'empat. 1-1, el Bournemouth que ha començat guanyant, ha començat marcant l'1-0 a la primera part, gol de Krupi, ha mantingut el resultat tota l'estona, tot i el domini territorial del Manchester City, que ha empatat en temps de descompte, gol de Haaland, minut 95, això ha fet creure que en una última acció el City City encara podia donar-li la volta, però no ha estat possible, i aquest empat doncs ja deixa el Manchester City sense opcions matemàtiques en l'última jornada. L'Arsenal campió, els Gunners recuperen un títol que no guanyaven des de 2004, en plena època Thierry Henry, Bergkamp, Arsène Wenger, etc. És tot un esdeveniment, tota una notícia que potser, vaja, des de la nostra òptica queda una miqueta enfosquida per tot el que implica la

0: Déu de Pep Guardiola, que veurem si confirma les pròximes hores o no, però clar, torna a guanyar l'Arsenal, un gran d'Anglaterra, 22 anys després, i ara pendents del que pugui dir o no dir Pep Guardiola, perquè segurament més enllà de no haver guanyat aquest títol, li faran preguntes sobre el seu futur. El Chelsea està guanyant 1-0 al Tottenham, falta mitja hora perquè s'acabi el partit, és l'altre partit que tenim en joc.
1: El Chelsea que s'aferraria a les opcions de seguir aspirant a plaça europea, i el Tottenham, que avui amb un empat se salvava, haurà de seguir lluitant, l'última jornada, Tottenham o West Ham, un dels dos acabarà baixant a la Championship. Felicitats a l'Arsenal, que guanya el títol, com deia el Damià López, més de dues dècades després. Per tant, l'última jornada ja no hi haurà res en joc en aquest Crystal Palace Arsenal i en el Manchester City Aston Villa aquest diumenge, és a dir, que Arteta podrà fer, si vol, un equip de suplents aquest cap de setmana i centrar-se ja directament en la final de la Champions, que té d'aquí a 10 dies, el dia 30 de maig, contra el Paris Saint-Germain. Així estan les coses a la Premier. Malauradament, el City no podrà lluitar en l'última jornada per aquesta competició, i es tanca aquí la temporada i possiblement també l'etapa de Pep Guardiola al capdavant dels Citizens. Parlant d'Anglaterra, compta amb aquesta notícia, i és que el Southampton ha estat expulsat del play-off final per pujar a la Premier. El Southampton s'havia classificat per jugar la final contra el Hull City, contra el Hull, aquest diumenge a Wembley. Es jugava a partit únic, qui guanyava pujava a la Premier League anglesa, però el Southampton va espiar el Middlesbrough a les semifinals d'aquest playoff. El Southampton va guanyar el partit, però el Middlesbrough va denunciar que el Southampton l'havia espiat en els seus entrenaments, i després d'haver-hi una investigació de la Federació Anglesa, han donat la raó al Middlesbrough i han expulsat el Southampton de l'ascens. Per tant, seguirà un any més a segona divisió, no jugarà la final d'aquest diumenge al Southampton. De fet, la final la juguen al Middlesbrough contra el Hull City aquest diumenge a Wembley. I el Southampton ha estat expulsat de la competició per espiar el seu rival, però també per reincidència, perquè durant aquesta temporada a segona divisió havien espiat fins a 3 vegades els seus rivals. És més, la sanció que li imposen al Southampton per espionatge als rivals en els seus entrenaments, gravant els entrenaments, afecta a aquest play-off. L'han expulsat del play-off d'ascens, seguiran un any més a segona, però és que, a més, l'any que ve comencen amb menys 4 punts la competició de segona divisió. Déu-n'hi-do amb aquesta notícia impactant d'un equip que aquest diumenge s'havia de jugar l'ascens al retorn a la Premier League anglesa. Insisteixo, a Wembley aquest diumenge Hull City o Middlesbrough, qui guanyi pujarà a la Premier League. I una altra de les notícies del dia és que Carlos Alcaraz ha anunciat que també es perd Wimbledon, el torneig de Wimbledon, el mes de juliol, per la lesió que arrossega des del godó aquí a Barcelona, una lesió que es va fer a mitjans d'abril i que el mantindrà apartat de les pistes fins a l'agost, pràcticament. Si tot va bé en la recuperació, Carlos Alcaraz podria reaparèixer al Masters 1000 de Toronto, al Canadà, al mes d'agost. Seria la data més probable del seu retorn a la competició. Així arrenca aquest Tu diràs de dimarts, que compartirem de seguida amb Màrius Carol, Ernest Folch i Lluís Carrasco a la tertúlia. Farem una petita pausa i de seguida ens traslladarem radiofònicament a l'estadi Johan Cruyff per xerrar uns minuts amb Aitana Bonmatí de la final de la Champions que viurem aquest dissabte aquí a RAC1 entre el Barça i l'Olímpic de Lió.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
3: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure'l amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
4: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
5: Les notes del nen, les obres a casa...
4: El manteniment del cotxe...
5: Ah, no, això no és cap càrrega.
6: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
7: Peugeot. Torna la Hyundai Mitja Marató Barcelona Vallbrux 2027.
8: És velocitat.
7: Amb el circuit més ràpid del món.
8: És festa.
7: La mitja més festiva, amb música, animació i milers de persones empenyent a cada quilòmetre.
8: És Barcelona.
7: Corre pel cor d'una de les grans capitals mundials del running.
8: Fast and Fun.
7: T'esperem a la gran festa del running a Barcelona.
8: Inscripcions a mitjamarató.barcelona.
9: A Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica.
10: 20 anys construint junts. Obramat.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. i no vaig tenir mai un Honda Civic.
12: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
13: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
14: 35.271-35271.
13: Sèrie
14: 31031.
13: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
2: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Shorty, don't wait in line. Som a l'estadi Johan Cruyff, a 4 dies de la final de la Champions femenina que es juga a Oslo aquest dissabte entre el Barça i l'Olympique de Lió. I ens visita una... No, una no. Actualment la millor jugadora del món. Aitana, bon matí. Què tal? Moltes gràcies.
15: Molt bé, i tu?
1: Gràcies. Per acompanyar-nos. Com estàs a 4 dies de la final?
15: Doncs bé, amb ganes, no? Davant d'una nova final, sembla que hem normalitzat l'arribada a la final de la Champions cada any, no? Però, evidentment, darrere d'això hi ha molt de treball, molta constància, resiliència i ambició.
1: I físicament, de la lesió, que està ja tot oblidat, estàs a tope?
15: Bé, a veure, oblidat no ho sé, però evidentment m'agradaria deixar de parlar de l'Aitana lesionada i l'Aitana està disponible pel que faci falta, així m'ho estic prenent jo, tant mentalment com físicament. He posat tot el que depenia de mi per arribar a aquest tram final de temporada i per poder portar des de la meva part, des d'on sigui, el que pugui a aquest equip, ajudar en el que sigui, dins del camp, fora del camp, des de la meva experiència, i tant de bo, evidentment, poder portar alguna cosa dins del camp.
1: Per tant, sent sincera, i després de la lesió greu que has tingut, Tu estàs per ser titular, sí, però no, entenc que sí, que estàs per jugar, com deies ara, però pels 90 minuts estàs o què? O encara...
15: Mira, jo no desvelaré aquí res, però jo considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però sí que m'agradaria dir que l'equip va primer i el que sigui millor per l'equip, doncs així serà, però personalment... Sí, tinc ganes de voler aportar el que jo puc, amb l'experiència també que tinc, no?, darrere meu, i per això m'estic preparant tant mentalment com físicament per qualsevol de les situacions.
1: T'he llegit que t'ha fet millor persona, i entenc que futbolista també, la lesió, no?, que t'ha donat temps de pensar, de parar, no?, i que t'ha fet millor. Tens aquesta sensació,
15: sí,
1: també?
15: Sí, per mi la lesió ha estat una oportunitat. Evidentment, també hi ha hagut molts moments de patir, no ens enganyarem, perquè... hi ha hagut moments d'introspecció personal i també del propi dolor, perquè les lesions són dures i no ho saps fins que les pateixes, i més quan has de tornar a jugar al rendiment, no? Però n'he tret una bona experiència d'aquesta lesió i per mi ha estat un nou repte i un repte diferent als que venia tenint fins ara, que eren tots merament esportius. Aquest també és esportiu, però més... també personal, no? I sempre dic que aquesta lesió m'ha fet parar tot el que és la meva feina, tant a nivell futbolístic com comercial, com tot, i per tant m'ha donat pas a una introspecció personal, una calma, un gaudir de les petites coses, que em considero una persona senzilla, i així ho he fet, no? I ara doncs les trobo una mica a faltar, però per altra banda tinc moltes ganes també de tornar a ser jo mateixa i de tornar a gaudir el futbol i fer gaudir també, no? Aquest és el meu objectiu, tornar a gaudir el futbol i fer gaudir.
1: I si pots ser aixecant la quarta Champions, ja ni t'explico.
15: Evidentment.
1: Que tu deies abans, la meva experiència, és que les has jugat totes, no? Les sis anteriors les has jugat.
15: Sí.
1: Totes. I amb algunes has estat MVP fins i tot. Vull dir que són partits que et motiven, que no et posen nerviosa, no? Aquest tipus d'escenaris ja...
15: Bé, jo crec que uns nervis sempre els has de tenir, perquè els nervis són bons i senyal que t'importa. Però crec que a mesura que ja vas jugant partits importants, te'ls prens de manera diferent i els encares de manera diferent. No és la novetat, ja és... ja hi ha un històric darrere i els encares també amb una preparació i amb un saber estar diferent, no? I sí, ens he tingut la sort i la fortuna d'haver jugat totes les finals de Champions que hem jugat fins ara. Ara en queda una aquest dissabte, tant de bo també poder aportar dins el camp a l'equip.
1: Hi ha algun equip més favorit que l'altre o què? En aquest Barça Olímpic de Lió?
15: Per mi no, per mi un Barça-Lió sempre és un 50-50, sense cap dubte. És un rival al que jo li tinc molt de respecte. Quan nosaltres no guanyem ni els entrenos, com diguéssim...
1: Sí, sí, sí, t'he entès. Sí, sí, quan elles eren molt superiors,
15: sí,
1: no?
15: Sí, era l'equip amb la qual ens emmirallàvem per nosaltres arribar al seu nivell i pujar al llistó, no? Per tant, molt de respecte al Lió, que ens van fer grans a nosaltres perquè eren l'equip pioner aleshores, i per mi és un equip que se li ha de tenir respecte sempre. I si tu mires l'històric, hem guanyat un partit contra elles, en tot l'històric, que va ser a Bilbao. Per tant...
1: Quins records, eh? Quins records.
15: Un dels millors dies de la meva vida, sense cap dubte, però bé, per mi 50-50.
1: Que Giralde sigui l'entrenador i que us conegui tant, és un hàndicap? Això us preocupa? Perquè, clar, sap com entreneu, sap com us moveu, sap què penseu, no?, en molts moments tàctics i futbolístics. No?
15: Jo crec que preocupació no és. Evidentment, és un entrenador que ens coneix de pe a pa, perquè ha estat aquí molts anys i sap com juguem, sap les nostres virtuts i els nostres defectes, i segurament ens pot analitzar millor per un tema d'historial. Però no té per què ser una preocupació, perquè nosaltres també creixem com a equip, canviem, i també com a jugadores ens reinvertim també i canviem durant la nostra carrera, no?
1: RAC1 anirà a Oslo, com ha fet en totes les finals. Farem un programa especial des d'allà divendres, el dia de prèvia. Però, clar, està molt lluny. Per arribar-hi, a nosaltres, els periodistes, ens costarà molt, hem de fer escales, entenc que els aficionats també. L'estadi és més petit que les últimes temporades. Hòstia, a mi em sembla que és un petit pas enrere, no?, de la UEFA, perquè estava creixent molt a la final de la Champions femenina. Ja entenc que s'ha de jugar tot arreu i que tothom té dret a veure un partit d'aquestes característiques. Però, clar, no viatjaran tants culers com ara recordàvem Bilbao, Portugal l'any passat, no? És una llàstima,
15: sí.
1: Això.
15: A veure, jo no tinc res contra Noruega, em sembla un país fantàstic, sí. Però és evident que les condicions són diferents a altres anys, no? Si venim d'omplir estadis i d'omplir estadis grans en els últims anys, sí, per mi crec que és un pas enrere anar a Noruega en un camp molt més petit de l'habitual, bàsicament perquè tens molt menys aforament i tampoc el desplaçament és fàcil, no? És que tampoc s'han posat, crec, moltes facilitats perquè les aficions es desplacin cap allà. Sense anar més enllà, la meva família i els meus amics han de fer no sé quants transbords, s'han de recórrer tot Europa per arribar a
1: Noruega. I anirà molta gent,
15: no?,
1: que d'un entorn, sí?
15: Sí, unes 20 persones. Sí. Jo sempre...
1: Molt bé!
15: Jo sempre sumo gent i sempre m'acompanya a tot arreu. És ja tradició, no? Anar a la final de la Champions és tradició.
1: Molt bé. Si guanyeu, faríeu el pòquer de títols? Això s'ha fet una vegada,
15: sí.
1: Diria, en tota la història.
15: Fa dos anys.
1: Hòstia, seria bèstia, eh?
15: Sí. Sí, sí, sí, no? Sí, sí. Sí, sí.
1: Que es dona per fet, però que seria bèstia un altre cop.
15: No, sens dubte és molt difícil, i sobretot el que és difícil és aquest títol en particular, que és on competeixes contra les millors i contra jugadores a tu, no? I per tant, aquest títol, guanyar-lo, és molt gratificant si el guanyes.
1: Perquè teniu l'espineta clavada encara de l'any passat o no, amb l'Arsenal?
15: Jo crec que no. Jo crec que va ser més un aprenentatge, però és un rival diferent, per tant, no podem comparar, perquè jo crec que els partits seran totalment diferents. Tinc la sensació que l'Arsenal l'any passat va tenir un pla durant tot el partit similar, no? Un bloc baix on ens esperaven, el seu moment de contra, i no van canviar la manera d'afrontar el partit en tot el partit, perquè els anaven bé. Crec que el partit del Lió serà més diferent. Jo crec que tindrà moments de tot. El Lió també anirà canviant l'estructura o la manera de jugar durant el partit, i crec que no té sentit comparar amb l'any passat.
1: Si guanyeu, clar, el tema de la pilota d'or tindria moltes opcions que es tornés a quedar al Barça, no? Tu n'has guanyat 3 de seguides. Aquest any serà difícil que hi optis, no?, per la lesió, però Alexia sí, podria guanyar-la. O sigui, seria bestial un altre cop, no? 6 pilotes d'or al Barça.
15: Sí, evidentment, el guanyar t'apropa més a tenir més jugadors a pilota d'or. Evidentment, jo aquest any ni compto, i tampoc és una cosa que em preocupi. Però bé, evidentment, crec que el guanyar títols individuals t'apropa més a... els premis, els guanyats títols col·lectius, però més a títols individuals no?
1: Si guanyeu, també seria una bona manera de tancar l'etapa d'algunes jugadores. S'ha publicat que Mapileon no seguirà, a veure què passa amb una Batlle, a veure què passa amb Alexia, també. D'això en parleu o no? O intenteu no pensar en l'any vinent encara?
15: La veritat que no se'n parla, almenys jo no l'he sentit a parlar, i penso que ara mateix no és moment de despedir-se. Crec que queda una final molt important, i el que hagi venir vindrà, però també confio molt en el club que sempre treballa per tenir equip competitiu.
1: Bueno, i té un plantel el club, pujar unes jugadores, no?
15: Clar, això és una altra, crec que les jugadores pugen més preparades, la inversió que s'ha fet des de fa uns anys, crec que s'està veient reflectit amb les jugadores que pugen ara, que sens dubte pugen més preparades que quan nosaltres érem petites, perquè no teníem les condicions que tenen ara les noies, i això és fenomenal, no? Jo crec que el Barça sempre s'ha caracteritzat per tenir gent de la casa, gent de la base, tant en futbol masculí com en futbol femení, i això no canviarà mai.
1: A tu t'han temptat segur molts clubs, ho sé, i no fa falta que en parlem, però tu sempre has volgut quedar-te al Barça, no? O sigui, això ho tens claríssim, contracte fins al 2028 i després ja ho veurem, no sé, no? Tinc aquesta sensació, no?
15: Sí, ara per ara, a veure, mai diguis mai, perquè jo crec que mai et pots tancar portes, però jo tinc un sentiment tan gran amb el Barça que és com marxar de casa meva, no vull marxar de casa meva, no? Hauria de passar alguna cosa molt, molt estrany i molt greu, però per mi el Barça és casa, crec que el sentiment, no tinc cap dubte que el sentiment que jo tinc pel Barça i viceversa no el trobaré enlloc, no? I crec que jugar per un club al qual estimes i sents tant et mou a sempre donar-ho tot i a ser millor cada dia, no?
1: Has fet alguna promesa si guanyes la Champions o no ets d'aquestes coses?
15: No, jo sóc zero d'aquestes coses.
1: Val. Si guanyes ho celebraràs i ja està,
15: si
1: no?
15: Si guanyo doncs una Champions més, felicíssima, contentíssima, i a celebrar-ho amb la meva gent, que aquest any doncs ha estat un any complicat i al final doncs celebrar-ho amb la gent que m'ha acompanyat i ha estat també en els moments dolents, que no sempre en els bons, crec que és el que més feliç em faria.
1: I després, el Mundial de Futbol Masculí el vas a comentar, m'han explicat.
15: Ah, sí.
1: Pot ser? Que vas a Mèxic a comentar-lo?
15: Sí, amb Televisa. Vaig a sortir una mica de la meva zona de confort, que és el camp, i vaig a agafar els micròfons i a parlar de futbol, també. Bueno, que
1: ara ens entendràs, eh? Sí, quan hagis de rajar o de criticar algú.
15: No, jo prudent i encima en castellano, así que...
1: Ja, sí, sortiràs de la zona de confort, eh?
15: Vaig a sortir de la zona de confort.
1: Però total. Què comentes? La selecció espanyola o tot?
15: Crec que la selecció espanyola, sí.
1: Sí, els partits de l'Espanya.
15: Sí, sí. Bueno, i cada dia hi ha programa a les 9 de la nit, aproximadament, per comentar tota la jornada. O sigui que realment comentaré molts partits, però és una cosa que em motiva, perquè és anar a comentar un Mundial de Futbol Masculí i és sortir una mica de la meva zona de confort, que és el camp, i preparar-me també per al futur, no ho sé, jo ja també vaig preparar el terreny per... Dic 28, queda molt.
1: Clar, però... queda molt.
15: Però agafar aquestes experiències em sumen, crec.
1: Que bé, mira, me n'alegro que vegis com funcionarà per dintre un mitjà de comunicació i el desplegament d'un
15: Mundial. Ui, no perquè... parlem de mitjans de comunicació, eh?
1: Entendràs moltes coses, ja veuràs que sí. Espero que t'ho passis molt bé.
15: Gràcies.
1: I acabo amb... Crec que aprofitaràs per fer un campus a Mèxic, no? I que intentaràs doncs transmetre el que tu has aconseguit a nenes i a nens, no? Allà, aprofitant aquesta
15: sí,
1: experiència.
15: Sí, no, quan acabi de Mèxic anem als Estats Units.
1: Això, sí.
15: Sí, a San Diego i Los Angeles, i traslladem el meu campus que faig a Rivas, al meu poble, i el portem allà també, és una mena de clínic de 2-3 dies, i em fa molta il·lusió com passar una mica les fronteres i portar el meu campus, que tanta il·lusió em fa fer-lo a Rivas, doncs als Estats Units també, i obrint-me també portes allà, no? Que els Estats Units és un gran país i molt gran, no?
1: Sí, sí, i té moltes oportunitats.
15: Exacte.
1: Escolta'm, que hi hagi molta sort dissabte, tant de bo guanyis i et puguem felicitar també allà a Oslo els de RAC1, i que vagi molt bé l'estiu.
15: Sí.
1: No m'ho perdré. Mira, connectaré Televisa.
15: Ai, no,
1: per veure
15: no,
1: els comentaris d'Aitana. Molta sort dissabte.
15: Moltes gràcies.
1: Gràcies per atendre'ns.
15: Gràcies.

0: Aitana comentarista, aquest estiu. No m'ho perdré per res del món a Televisa. Hola, Clara Rodergas.
1: Bona nit.
0: Què tal? Serà, la Clara serà la veu de la final de la Champions femenina aquest dissabte a Oslo, des de l'Ullevål Stadion. Preparada?
1: Sí.
0: Maleta a punt?
1: No, encara no. Estic esperant que el Martí Oliveres em faci la previsió del temps per saber què m'he d'emportar.
0: Ens interessa.
1: Que m'escolta, que el tinc per allà.
0: Ens interessa, ens interessa. Tu marxes ja dijous.
1: Dijous a la tarda,
0: la resta de l'expedició de RAC1 tornarem divendres per fer el T'ho diràs des d'allà. I recordo que tenim la porra de la final de la Champions femenina en joc al nostre compte d'Instagram, @esportrac1, a Instagram, @esportrac1, amb Ametller Origen estem fent aquesta porra, la porra d'Ametller Origen i de la final de la Champions. Participeu, entreu al post que hem penjat @esportrac1 a Instagram i allà doncs, dieu el resultat que creieu que acabarà aquesta final entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Qui encerti el resultat exacte entrarà en el sorteig d'un regal gràcies a Ametller Origen, que és un menú per a dues persones al restaurant Koishunka d'Hideki Matsushisha, el xef amb estrella Michelin que posa el seu segell al sushi de Ametller Origen, també. El nostre sushi talismà, ja ho sabeu. Un sushi elaborat cada dia amb ingredients frescos de primera qualitat amb la tonyina roja de Balfagó. Entreu a Instagram, @esportrac1, participeu a la porra de Ametller Origen i optareu aquest gran regal, un menú per a dues persones al Koishunka. Aitana és una de les veus que avui ha aparegut a l'estadi Johan Cruyff en aquest dia d'atenció als mitjans. Hi havia, Clara, molta premsa avui, internacional, local, d'aquí, premsa a tot arreu per cobrir aquesta jornada d'atenció als mitjans que hi ha hagut per part del Barça. I també a Lió, hi havia molta expectació en la jornada d'atenció als mitjans de l'Olímpic de Lió. Ha estat un dia amb molts protagonistes, amb moltes veus, a quatre dies vista, no?, per saber les seves sensacions.
1: Sí, hem pogut escoltar tant jugadores com els entrenadors, que potser és menys habitual poder escoltar els entrenadors en un dia d'atenció mitjans, que faci una roda de premsa Pere Romeu o Jonathan Giraldez. I començarem pel Barça i per Pere Romeu, pel tècnic, que avui ha parlat del partit, però ja l'escoltarem dissabte parlant més del partit. Avui, dues coses a destacar. La primera, que confia en recuperar Graham Hansen i Irene Paredes. Avui la Noruega ja ha fet treball amb el grup, primer dia que ho feies, el dia que el Barça també ha tornat a la feina després de la final de la Copa, i Paredes, que va ser baixa dissabte per unes molèsties, ha continuat fent treball específic, però el tècnic és optimista en que les dues hi siguin dissabte. Si no passa res, les dues estaran a disposició del tècnic. Queden quatre dies pel partit, ara ho deies, tres per preparar-lo, els entrenaments. Què es pot fer en aquests tres dies? Romeu té clar.
2: No és una moneda a l'aire i ara voler fer tot de coses noves perquè surtin de cara al dissabte. Jo crec que ja coneixeu el nostre equip, ja coneixeu com juguem, és polir coses, valorar escenaris que puguin passar durant el partit i com afrontar-los per no haver d'anar a cegues en situacions que potser no voldries o que no esperaves del tot. Tenir un pla en cas d'haver de remuntar el partit, tenir un pla en cas d'haver de jugar amb el marcador a favor, però sent nosaltres. Crec que és molt, molt, molt important que de cara a la final del dissabte siguem nosaltres, perquè aquest joc que fem o aquesta manera de jugar crec que ens ha aproximat clarament als tres títols que ja hem aconseguit.
1: Pel que fa a les jugadores, hi ha nervis, no per Catacoy.
3: Creo que tranquilidad. Al final aún queda mucho para el sábado. Creo que tampoco es bueno pensarlo ya que para el partido, que si no, al final te acaba quitando toda la energía. Entonces, bueno, tranquilidad, a entrenar, a descansar las tardes y bueno, preparando para el sábado.
1: Y también podemos escuchar Vicky López, reivindicativa.
4: Bueno, creo que llegamos muy bien. A principio de temporada nadie daba un duro por nosotras. Creo que hemos demostrado que somos un gran equipo, juegue quien juegue, la cantera, damos la talla por este escudo, creo que llegamos en un buen momento.
1: I un últim document en clau Barça, la capitana Alexia Putellas, més protagonista aquests dies pel seu futur que no per altres coses, en una entrevista a Catalunya Ràdio no s'ha mullat un cop més.
5: Que no, la meva decisió és centrar-me en que ho venia dient a les altres entrevistes, el futur immediat és l'entrenament de demà. Uh-huh. I aquesta és la meva decisió. Ser encara millor de l'entreno que he estat avui. I així vaig. Així vaig. Evidentment, hi haurà un moment
6: que hauràs de decidir,
5: clar. Però no és aquesta setmana, ni és moment de posar-li foc a això. Evidentment, hi ha una final de Champions aquest dissabte i totes les meves energies i les de tothom haurien d'estar allà.
0: Em sembla molt lògic i aplaudeixo el discurs d'Alexia Putellas, perquè ens hem de centrar exclusivament en la final de la Champions i en intentar guanyar la quarta pel Barça de la història. Però no deixa de ser un detall més de la seva sortida a final de temporada. Ja tindrem temps de parlar-ne, per això. Ja tindrem temps de parlar-ne. Ara pensem només en Oslo. Això al Barça. I com dèiem avui, també dia intens a Lió, Clara.
1: Sí, i Déu-n'hi-do, amb un missatget de Jonathan Giralde, ja sabem que és l'entrenador del Lió, l'ex del Barça, guanyador de l'última Champions, del pòquer fa 2 anys a Bilbao, va fer història, el tècnic, amb el Barça. Després va marxar cap al Washington Spirit i després va fer aquest pas, un any després, cap al Lió, tots els equips propietat de Michel Kang. Primera pregunta que se l'ha fet avui, com era d'esperar en aquesta atenció de mitjans, anava dirigida cap a una afirmació que va fer el dia de la seva roda de premsa en què va explicar que marxava i els motius. Era desembre del 2023 i va dir això.
6: Bueno, l'únic que puc dir és que no serà Europa el meu proper destí. Crec que és important no competir contra el Barça, no? Perquè quan portes tant de temps era una cosa per mi important i per la capacitat de creixement que he explicat abans, l'únic que puc dir és que no serà Europa i quan es pugui parlar una mica més, al final hi ha un tema de confidencialitat que no puc explicar i quan tingui l'oportunitat segurament
0: Bé,
6: ho faré.
0: El missatge és claríssim, el 2023, no? Me'n vaig a un lloc que no serà Europa.
1: Clar, llavors, molta gent... Quan...
0: I va ser així, va anar al Washington
1: Spirits. Sí, molta gent, quan va anar a Lió, a les xarxes, es van sentir una mica, no?, de ostres, vas dir això, i ara te'n vas a Lió, que és el màxim rival a Europa del Barça. Preguntat sobre què ha canviat, Giralde ha estat molt contundent amb la premsa.
7: Yo no dije exactamente esas palabras. Hay una pregunta que me hacen sobre mi próximo destino. Por temas de confidencialidad, mi respuesta fue que no podía decir el nombre de ese equipo y por dar algo más de información dije que sería un equipo que no competiría contra el Barça, que era importante en ese momento, después de tantos años en el Barça. Pero la primera parte de esa pregunta se ha omitido, se ha cogido un titular... que también se ha manipulado esa parte de titular. He escuchado que no voy a volver a competir contra, me voy para no jugar nunca. Es algo que no salió de mi boca. Creo que es vuestro trabajo ser conscientes de saber qué se dijo exactamente para poder después explicarlo. Creo que fui bastante claro al respecto porque lo que hice fue irme a Estados Unidos.
1: Minuts més tard ha repetit un altre cop que és feina dels mitjans, vetllar perquè es digui la veritat, no altres coses es puguin treure de context. I també ha dit que... entenia que era el món on vivien, no? Que el futbol, per dir que perdones, el futbol, mal dit, femení, que m'agrada dir d'una altra manera millor, fa un temps potser era més net i que s'ha anat embrutant una mica els últims anys, potser amb més gent que... parlant clar que fot merda,
0: sí.
1: No?
0: Té part de raó que ell no diu nunca, sinó que ell deixa clar que aquella temporada no
1: proper
0: es volia enfrontar al Barça.
1: Sí,
0: és així.
1: Més enllà d'això, ha explicat què significa per ell enfrontar-se al Barça.
7: Me siento privilegiado, la verdad, estoy muy contento porque como supporter del Barça les voy a desear siempre lo mejor, me alegraré siempre de sus éxitos, fui muy feliz allí, crecí personal y profesionalmente, pero más allá de eso, bueno, me lo tomo con tranquilidad, con mucha motivación, sabemos que tenemos que hacer un partido casi perfecto porque el nivel de fútbol que habrá en el campo será un nivel altísimo.
1: Giralde, que també ha elogiat la feina de l'equip aquesta temporada, de Pere Romeu i companyia davant les baixes i com han sortit futbolistes joves. I un últim document, un altre ex-blaugrana, Ingrid Engen.
8: I think that's how it is to play.
9: Crec que jugar contra elles significa que jo les conec, però elles també a mi i el nostre entrenador. Funciona per als dos. Sé quines fortaleses tenen i com de difícil és aturar-les. Crec que és una situació interessant. Si m'imaginava aquesta final, sí, des del principi de temporada pensava que podia passar. Mai se sap, no? Però després de la fase de grups, unes primeres i les altres segones, i després de veure que anàvem pel costat diferent del quadre, vaig tenir la sensació que podia passar. Sento que mentalment ja m'havia preparat per aquesta situació.
1: Crec que una mica tots. Vam veure un moment que vèiem que segurament hi hauria aquesta final entre el Barça i el Lió, molt especial per aquest retrobament entre Giraldez, Pere Romeu i companyia. Dijous l'equip marxarà cap a Oslo. Divendres entrenament a l'estadi, roda de premsa de Romeu i dues jugadores, i dissabte, doncs...
0: La final, a les 6.
1: Sí, a les 6 de la tarda.
0: A l'Uleval Stadium d'Oslo. Molt bé, Clara, bon viatge, perquè ara ja ens veurem directament a Oslo divendres.
1: No vol, eh?
0: En aquest tu diràs especial. No, esperem que no, que és molt d'hora. Gràcies, Clara.
1: Adéu.
0: Vinga, adéu-siau. Així ha anat, la jornada a 4 dies vista d'aquesta finalíssima a Lió i aquí a Barcelona, amb Aitana Bonmatí, com a gran protagonista avui a l'inici del Tu diràs. Hola, amb Màrius Carol.
10: Molt bona nit.
0: Bona nit. Hola, Ernest Folk.
11: Què tal? Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. I tenim també per aquí el Lluís Carrasco, que ha anat a buscar un bolígraf, perquè com a bon tertulià li agrada prendre anotacions i em sembla
11: fa
0: molt bé.
11: Fa bé,
0: perquè a vegades et marxa del cap una idea o alguna cosa i va bé.
10: Quan et fas gran...
0: No, ho he dit per això.
10: Molt més jove que jo.
0: No ho he dit per això.
10: No t'acaba ningú.
0: Hola, Lluís.
10: Ja sé que t'has xivat que he anat a buscar un bolígraf.
0: Perquè t'agrada fer anotacions i em sembla molt bé.
10: Sobretot perquè el Màrius i l'Ernest diuen coses interessants que s'han d'apuntar.
11: Saps que jo sempre m'he fet una pregunta?
0: Digues.
11: Amb això dels bolígrafs i les tertúlies? M'he fet aquesta pregunta,
12: És fer trampa anar amb bolígraf a una tertúlia?
0: No.
12: Mira, no, no, mira.
0: No, perquè se't pot acudir una idea al mig de la tertúlia i l'apuntes.
12: M'he
0: no?
12: fet aquesta pregunta.
13: Jo, és que t'hi fas, em faig preguntes. Vull dir.
0: No, jo crec que no. Jo crec que està molt bé. Demostra professionalitat, no, Lluís? Molt bé, molt professional. Perfecte.
14: Però tant, bolígraf fer trampa. Posem el llistó molt alt. No, però jo estic
0: disposat arrenquem ja, arrenquem
14: força. No, no, jo el recolzaré.
10: Jo diu una persona amb un bolígraf a la mà.
12: No, és que jo he anat sempre amb bolígraf, però per això m'he preguntat sempre, faig trampa?
0: No,
10: Ernest, jo et responc, de cap manera.
0: De cap manera. Ernest,
10: apuntes coses interessants per després dir-les.
12: O no dir-les.
0: Molt bé. De la final de la Champions, clar, és que el Barça masculí fa 11 anys que no hi arriba. 11 són? Del 15 al 26, no? Sí. I en canvi el femení jugarà la sisena consecutiva. A veure, no? Ja s'està preparant el duel, no, avui amb Giraldez, parlant d'allò que va dir...
14: De totes maneres...
0: Vull dir que està la cosa molt igualada, i... Ja nervis.
14: És que a mi és igual que digués Giraldez, és que és un professional, i el moment que se'n va és perquè li donen millors condicions, perquè s'hi trobarà millor, jo què sé. O sigui, al final, això del futbol, ja sé que és una religió, però fins i tot els que formen part d'una religió poden fer apostasia, entens? Poden canviar de religió, sí... Em sembla que hem de donar... Sobre la gent que es guanya la vida amb això, hem de donar un marge.
12: A mi m'ha sorprès que Jonathan Giraldez li dediqués tanta estona en aquest punt. És a dir, s'ha vist clarament, que també ho puc entendre, la seva necessitat de passar comptes amb el passat. Justament en aquests moments. M'ha sorprès que no passés per alt aquesta qüestió, tirés pilotes fora i ho deixés estar, diguem. No? És a dir, que clarament tenia ganes d'explicar-se sobre un punt que en realitat...
0: Sí, de dir, no sóc un mal barcelonista, vaig dir que aquell any ja següent està. Volia marxar, m'ha arribat una oferta del mateix grup empresarial i de Washington a Lió, i he pensat que ara sí. I ens hem trobat una final, doncs mira, intentarà ser el més professional possible. No vol dir que no s'estimi el Barça, però ara defensa... És com el Guardiola, vull dir, quan es va jugar contra el City i el Barça, el Guardiola volia que guanyés el City i sempre ha dit públicament que s'estima el Barça. Va ser avui, ha regalat la Lliga, pobra. I l'Arsenal ja és campió. Sí. A veure si diu alguna cosa del seu futur.
14: Està veient el partit. I després m'he canviat al Chelsea-Tottenham.
0: Està a punt d'acabar. Guanya el Chelsea 2-1. Per tant, el Tottenham no estaria salvat encara.
14: Bueno, les cares de la gent del Tottenham. Jo no li tinc especial simpatia. Jo sempre he sigut una mica de l'Arsenal, no em diguis per què. Però
0: mira, content avui, no?, que guanya la Lliga 22
14: bueno,
0: anys però, després.
14: Però avui tenia una mica el cor dividit, perquè, escolta, a part... Poguer veure el diumenge que ve dos, com s'estan jugant la Premier, això va passar, em sembla que era l'any passat, no? Em sembla que ja l'any passat també estaves mirant dos partits perquè segons, o sigui, ara marcava un, ara marcava l'altre, era molt emocionant. Ara que aquí no, ja no tenim, en fi, la capacitat d'emocionar-nos, l'hem saturat perquè s'ha acabat la Lliga i s'ha acabat tot, i ja hem acomiadat a Lewandowski, ja no podem acomiadar més gent. Bueno, alguns sí que els podríem acomiadar, però no es deixen.
10: Jo vaig estar mirant el multifútbol aquest diumenge, que estava tot
14: però
10: el tema...
14: Però el multifútbol...
10: És molt entretingut.
0: Però que va ser emocionant.
10: És molt entretingut, el que passa que la fan trampa, perquè saps que quan connecten un
14: clar,
10: camp és perquè
14: algú
10: han fet
14: passa,
10: un gol.
14: Algú passa,
10: és que
14: clar.
10: Hi ha un penal, o hi ha un pal, o hi ha un gol. I aleshores, més
0: però
10: o menys...
0: Però tu no mires el multifútbol sentint potser la ràdio, que ja et canten el gol prèviament, i llavors dius, mira, vaig a mirar la tele a veure com està
10: no,
0: el gol.
10: No, faig el fals directe.
0: Faig
10: el fals directe del multifútbol. Clar, en la Lliga això és impossible, perquè com hi ha la xurrada aquesta, que no juguin a la mateixa hora per tema de drets, audiovisuals, etc., aleshores el multifútbol només es pot fer en jornades de Champions o en jornades d'aquestes
0: unificades. Això passarà aquest dissabte a les 9.
10: Efectivament.
0: Amb el Girona, sobretot.
10: No, i la veritat és que va ser molt entretingut. I el partit de dissabte del Girona, ells, em sembla una meravella de partit. És un partit imperdible.
0: Taquicàrdic.
10: Clar, és que l'hem de veure. És viure o morir. És que no hi ha més. És el gladiador que surt a l'arena.
0: Un dels dos cau.
14: Escolta,
0: no?
14: jo estic veient el Girona i... És molt poc equip, eh?
10: Però jo crec que dona. Jo crec que el Girona li dona per guanyar l'Elx.
14: Si no té ningú que faci un gol entre els tres pals. Estuani. Estuani.
0: També et dic que l'Elx tampoc està per tirar coets. Va guanyar l'altre dia el Getafe, va a casa, perquè el Getafe ja està mig salvat i té opcions europees, però... No sé, serà entretingut. És que a més, dissabte tenim això a les 6, la final de la Champions femenina, i a les 9, l'última jornada unificada primera.
10: Jo intentaré estar a Montilivi, perquè és un partit que m'agradaria viure en directe. Em declaro molt gironista, després de barcelonista, i per tant, si puc veure i recolzar que el Girona en aquest darrer partit, a mi m'agradaria.
12: Que per cert, ja ho hem dit alguna altra edició, és una vergonya que no se cedeixi les 9 de la nit a la final de la Champions. Champions femenina.
0: Ni la masculina, que serà a Budapest a les 6 de la tarda, també.
12: Ah, mira.
0: El 30 de maig, per primer cop, el PSG Arsenal serà a les 6 de la tarda. Sí, sí, sí. Han canviat l'horari de la masculina. Entenc que perquè, no sé, no vagi tot tan tard, puguin tornar els equips o les aficions puguin tornar... No sé, no sé. No sé per què, a nivell, o perquè volen vendre el producte a altres continents i a les 6 de la tarda els ajuda...
10: Però la final de la Copa del Rei de Sevilla l'any passat, a quina hora va ser?
0: No, va ser tard, sempre. Ser tard? Televisió Espanyola te la fa a les 9, quarts de 10.
12: Quarts de 10.
0: Quarts de 10 a vegades, sí, sí. Sí.
14: El partit d'això que en diem futbol femení, que és, hauríem de dir només futbol, sí, però per entendre'ns, d'entrada... Els seus dirigents estimen tan poc el futbol que porten aquest partit a Noruega.
0: Ho ha dit Aitana a l'entrevista, diu, a mi em sap greu perquè veníem de Bilbao brutal, Lisboa va ser brutal l'any passat, tot i la derrota, i ara vas a un camp de 26.000 persones, a Oslo, que està lluny, i el Barça té que té 3.000 entrades, que hi haurà 3.000 culers,
14: no? No, però és que, tu saps que entre els finalistes... no hi haurà cap escandinau. O sigui, no hi haurà cap equip escandinau. O sigui, per què ho portes allà?
0: Una qüestió política, potser...
14: No, política? Quina política? Si Noruega no fan política. Noruega donen premis Nobel de la Pau.
0: Vull entendre que hi ha algun punt amb la UEFA que necessita obrir-se al mercat escandinau.
14: Escolta, el camp aquest de futbol fa menys d'un mes es van jugar el títol, no sé quin títol es van jugar, que es veu que el camp era un patatal, entre altres coses, perquè és un país que fa fred. I la gespa no aguanta. Ara diuen que ha tingut sort perquè fa uns dies que fa bon temps. Tu no pots estar al bord de tantes coses, és a dir, portar-ho lluny, en un lloc, doncs, la feina que tenen... Escolta, els partits del Bodo, de la Champions, es juguen en un camp que és de gespa artificial, entre altres coses perquè no creix la gespa a l'hivern. O sigui... Trobo que no... Vaja, em costa entendre-ho. I això em sembla que és manca de respecte. O sigui, escolta, si alguna cosa pot fer, diguem, la FIFA pel futbol femení, és portar-lo als grans estadis del món. Porta'l
0: a Múnich.
14: La UEFA. Porta'l a Múnich, porta'l a, no sé, a
10: París,
14: Wembley,
10: porta'l a París. Sí.
14: Porto, ostres, o al camp del Barça, no ho sé, però vull dir, porto a grans estadis. Has d'anar... Escolta, en fi...
0: Jo et dic que per nosaltres... Els periodistes som els menys importants, perquè l'afició és el primer. Però nosaltres hem de fer una odissea per arribar divendres a fer el Tu diràs des d'allà, que el farem, evidentment. Serem a un hotel d'Oslo i farem un programa amb molts protagonistes de prèvia de la final de dissabte. Però realment ha estat una odissea logística muntar amb escala, perquè no hi ha un vol directe.
10: I per portar gent cap allà, com deia el Màrius, el dijous marxa l'expedició amb les jugadores, directius, etc. I han muntat un xàrter el dissabte, on aniran alguns directius també, i familiars de les jugadores, i també públic en general, deixaran excepcionalment que sigui un xàrter una miqueta poti-poti, però és per això, per intentar facilitar que hi hagi algú. És que anar a Oslo realment, és molt complicat, no és una ciutat amb 6 vols diaris, com podria passar amb les grans capitals europees, i 2, és car. És un viatge car. Són moltes hores de vol i és un aeroport poc utilitzat. Amb
14: la vida és cara.
10: Cosa, tot s'encareix.
14: Jo vaig estar aquest estiu, vull dir, en fi...
0: Alguna recomanació a Oslo, ja que ja aniré divendres?
14: Doncs, en fi...
0: Salmó, a on menjo salmó? On
14: tot arreu, sí, és espantós.
10: No,
14: i acabaràs...
10: I el Barça ha fet el possible, perquè realment ja ho és una miqueta d'ambient i barcelonisme allà, però és que realment ha estat molt complexa. Molt complexa perquè, bueno, doncs perquè això, perquè la gent té els pressupostos que té i té les despeses que té.
0: Divendres ho comprovarem, divendres...
14: Ja més maco, Oslo és maco. O sigui, és preciós, la zona de la platja, tal, bueno, de la platja del port i tal, hi ha restaurantets, terrassetes, però això, què hi pots anar-hi? Ara, aquesta època, pot fotre un fred de 1.000 parells de nassos. Sí. Això és el mes de juliol i agost, no? Vull dir, ara és una ciutat preciosa, té una òpera fantàstica, té un edifici preciós, està davant del mar...
0: 13 graus, ara mateix.
14: Té el museu del
0: Munch,
14: on podrà veure el Munch, on podreu veure el seu quadre, no? El Crit, no? Que és el quadre més cèlebre. Que a més hi ha 3 versions, però no te les deixen veure a la vegada. És que aquests noruegos són per donar-los de menjar a part. O sigui, tu entres en una mena de saloneta, petit, hi ha allà 20 o 25 persones, tots mirant, veus un quadre i de cop i volta et baixen una mena de persiana i deixes de veure el quadre. I llavors em posen una altra versió del quadre. Bueno, sí, però estava veient aquell i te'l tornen a baixar. I al final tenen un dibuixet també del quadre i, sí, pares boig. Sí, amb tot això tires allà 15 o 20 minuts fent cues, aviam, i a la que et despistes ja t'han baixat la persiana.
0: No sé si tindré això temps per tantes coses.
14: Escolta, és com el cine porno aquell que abans feien al Canal Plus, és una mica això, vull dir, entens, de cap i volta te'l donen codificat. Te'l codifiquen.
0: Molt bé, bon exemple.
13: Gran exemple.
0: Un quart de 12. Ja en seguirem parlant, Queden 4 dies per la final de la Champions femenina i, evidentment, aquests pròxims dies en seguirem parlant i divendres farem el programa especial des de Oslo.
14: Seria un restaurantet que tot és salmó.
0: Ah, sí?
14: Sí, de tota manera, però... què tenen? Salmó. O sigui, no intentis demanar mortadela perquè te'n posaran. Salmó.
0: Va, ja et demanaré referència.
14: Això és un avantatge, perquè no...
10: A prop de la ràdio hi ha un que és tot tonyina. No farem propaganda,
14: també és veritat. Però en fi...
0: Bé, a Oslo hi anem amb Ametlla Origen, que també fan servir la tonyina rosa de Balfagor per fer el sushi de l'Ametlla Origen. Ja que hem fet la porra de l'Ametller, doncs mira, faig la promoció també aquí. Fem una pausa i ara ens centrem en la resta de l'actualitat. Fermín, ha parlat Pedri, ha parlat Joan Garcia... El Sabé porta una història molt xula avui i la Marta Ramon ens explicarà l'última hora d'aquest retorn del Barça per fi a la regla del 1-1, que vol dir que podrà operar amb normalitat. A partir d'aquí, a veure què es pot fitxar.
14: Futur, és un futur, has utilitzat un futur i fas bé.
0: Sí.
14: Però encara no, falta una miqueta.
0: Això és com una salvació. És, virtualment estem a la regla 1-1. Falta només l'oficialitat quan es tanqui l'exercici
14: econòmic. En el món virtual ja veuràs què et passarà un dia.
0: Ara tornem.
15: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
16: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
17: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
18: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solomoto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solomoto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
19: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
20: Hi ha històries que mereixen una segona oportunitat.
21: Havia passat massa temps.
22: Mai, és massa temps.
20: Isabel Rocati, Carlos Cuevas i Pep Munné protagonitzen una entranyable comèdia romàntica. Presentada en el BSN Film Fest. Cowgirl, 22 de maig als cinemes.
23: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
15: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 11 i 18 minuts. Aquí seguim el Tu Diràs a la nit esportiva de Catalunya.
1: Aleix. Sí.
2: És un tio elegant.
1: És que, Joan, ens estan fent aquesta pregunta, que avui l'Aleix va impecable. Bueno, com és? Bueno, perquè tu normalment vas amb samarreta, vas informal, vas bé...
3: Què has tingut avui, Aleix? Sí.
0: Era contingut prèmium, però és veritat que podem explicar-lo.
3: Ho has tingut feina o has lligat?
0: No, és veritat, m'estaven dient a la... Hola, Saperes,
4: Hola, què tal?
0: Com és que vas tan elegant?
4: L'han xiulat avui quan
0: sabatetes, americana... No, perquè... No, és que, a més, jo crec que val la pena explicar-ho. Vinc del Teatre Principal de Sabadell, on aquest vespre s'han entregat els Premis Nacionals de Comunicació.
3: Ah, fantàstic.
0: I RAC1 ha estat guardonat com amb el Premi Nacional de Comunicació a Radiofònica.
3: Molt bé.
0: Han pujat Basté, Clapés i Bundó a l'escenari, les tres vedets, han fotut allà un discurs davant del president Salvador Illa, de tots els assistents...
4: I no t'han premiat per ser el més elegant?
0: No, hi havia gent molt més elegant que jo. Hi havia gent...
2: Has de mesurar-ho bé, perquè si no...
3: El president ha anat amb el famós tren orbital aquest que...
0: No, de moment que jo sàpiga no. Però ha estat un acte... No,
3: ha canviat el curs del país. Avui hem passat de l'independència a tenir un tren orbital.
0: I pressupostos.
2: Però va bé, perquè tens temps de pensar-t'ho. O sigui, vas donant voltes i vas pensant...
4: Fins al 2040,
3: si et podem pensar-nos... No em feu opina, sisplau.
0: Que a més sortirà d'allà, no?
3: No em feu opina.
0: Que pel Maresme, no?
3: Jo m'ho fu, que dirien els francesos.
0: Val. No, hi havia gent molt elegant i, escolta, des d'aquí, contentíssims tots els treballadors de RAC1 per aquest reconeixement, Premi Nacional de Comunicació.
3: A més,
0: avui li han donat al Justo Molinero Premi Nacional de Comunicació d'Honor, que ha fet un discurs molt, molt xulo, i molta més gent. Que ara no me'n vull deixar cap, però al 3CAT li han donat un Premi Nacional de Comunicació en l'apartat digital.
3: Esther Vera,
0: tens raó, la directora del diari Ara, també li han donat un Premi Nacional de Comunicació. Què més? El diari Sabadell i el documental Hospitals d'Emergència, ho dic bé, que ha fet la televisió de Mataró. I alguna cosa més que em deixo que no em vull deixar.
3: I altres guarden. Sí. És evident que et deixen és algú.
0: Sí, sense voler. I m'ha agradat molt, que, si m'ho permeteu, és que des d'aquí li vull enviar una salutació a la gran Gemma Nierga. Perquè...
1: Gran
0: Gemma Nierga.
1: I
0: molt gran
1: oient d'aquest programa.
0: És que m'ha fet molta il·lusió perquè m'ho ha vingut a dir.
2: L'escolta quan es desperta.
0: No, quan va dormir, s'adorm i després quan es lleva de matinada la repetició.
1: I perdona.
0: I m'ha fet molta il·lusió conèixer-la.
1: Oient dels dimarts.
0: Ah, sí, també?
2: Sí, ho sabem.
3: Com pràcticament tothom.
0: Com pràcticament tothom, sí. Perquè és una de les millors tertúlies de la setmana, és així.
3: I la Gemma Nierga sempre ha destacat per tenir molt bon gust.
0: I m'ha fet molta il·lusió perquè Gemma Nierga era, i continua sent, un referent per mi quan feia La Ventana de Ser, que jo començava a estudiar, i que t'imagina't que vingui a dir-te, no, escolta el programa, ho feu molt bé. Ho ha dit en general, sobretot pels tertulians.
2: Jo aquí vaig el dimecres...
1: I barcelonista.
2: Perdona.
0: No, molt culer, m'ha explicat.
1: Molt culer.
2: Deixa'm dir-te una cosa. Jo que hi vaig cada 15 dies el dimecres, vol dir que dormiré 5 hores, em diu, i per què t'ho fan, això? I dic, no, l'Aleix fa aquestes coses, perquè no ens deixa sortir allò, esteu una estona, vinga, va, ja el torejat i vinga, cap a casa. No. Va sortir amb la llum del dia,
0: perquè
2: encara estem aquí.
0: Perquè ens ho passem bé.
2: Sí, ens ho passem bé.
0: Per cert, Premi Nacional de Comunicació a Televisió a 2CAT, que me n'alegro molt, sí, també, sí, per la bona feina que estan fent. A més, hi tenim allà el Basté, el Bundó, fent programes i
3: la Danae.
0: La Danae Bornat, també, és correcte, tertuliana dels dimecres. I, hòstia, han pujat allà tota la gent que està fent televisió en català, més allà de TV3, doncs a Televisió Espanyola.
3: Podrien haver estat una mica més originals amb el naming, també t'ho diré, eh? Perquè quan TV3 canvia a 3CAT, aquests passen a 2CAT. Home, hi ha altres noms.
0: Bé, això, per gustos els colors, no?
3: Bueno, però ja que hem de dir això, ho he de dir.
0: Molt bé. Bé, doncs això, que ha estat magnífic. He pogut saludar fins i tot el president Salvador Illa, perquè quan ell no era president, vam coincidir en una cursa, perquè jo també, en el seu moment, jo corria quan podia, en el seu moment.
4: En el passat
0: corria de tant en tant.
1: Per què? Què t'ha passat ara?
0: Bueno, que el fet de la paternitat ha frenat la meva activitat de runner. Però sí, havíem coincidit en alguna cursa quan ella estava a l'oposició i fins i tot vaig anar a fer la cursa de la Roca del Vallès. Oi que ell és d'allà?
3: Sí,
0: el president Illa?
3: Bueno,
1: va ser alcalde.
2: Va ser alcalde.
0: Ah, això, sí, sí. Va ser alcalde. I allà fan una cosa que es diu Camí dels Ibers, que és molt xula, i allà vam coincidir, vam estar xerrant de la ràdio, de una mica de política, i després, clar, després es va fer president, imagina't. I avui, doncs, ens hem reconegut, bueno, jo el conec, clar.
2: Però tot això, la cara et sonava de la cursa. Ah, i sonava de la cursa. I pensava, tu ets el que corria.
0: I no, president, què tal? Home, què tal? I dic, què, com va? Diu, encara no em deixen córrer. Estic millor, però encara no em deixen córrer. Clar, ja sabem que va tenir també un problema de salut important. Sí. Però que està molt bé en general i ens ho hem passat molt bé allà al Teatre Principal de Sabadell. Sabadell és una ciutat, que us he de dir, que acull la gent com ningú, com ningú.
5: Ara tenim un equip a segona i ja ho tindrem tot.
0: Sí, falta el,
5: l'únic que li falta.
0: Falta el play-off només, falta el play-off. Bé, escolta, una altra cosa, abans d'arrencar amb el Damià López i el Roger Saperes, què ha passat amb un hackeig al web del Bernabéu, del Camp Nou, que estic embogit a les xarxes, que
4: sí.
0: Però què està passant aquí?
4: Bé, s'estan hackejant diversos noms, diverses ubicacions de Google. Ha començat amb el Santiago Bernabéu, que em sembla que li han posat al jardí de Messi.
0: I... O sigui, tu entraves a Google i posaves Santiago Bernabéu...
4: Santiago Bernabéu
3: i te'n vas al Google Maps, vas ampliant amb els dits, sí, allò per trobar el Santiago Bernabéu, i ja trobes que es diu el jardí de Messi.
4: Sí.
2: Però això està bé com a concepte.
0: Sí. Però això qui ho pot fer? No, qualsevol persona?
3: No, home, qualsevol persona que en sàpiga molt d'informàtica i molt del món digital ha de ser un hacker professional.
2: I que tingui gust. I que tingui
3: no és fàcil.
4: Però he vist que també, ara que deies, mirant les xarxes, hi ha hagut la torna també, que s'havia hackejat l'Spotify Camp Nou i posava el jardí de CR7 i posava tancat permanentment al Camp Nou, és a dir, que hi ha hagut el hackeig del Santiago Bernabéu i després
3: i
4: la
3: també
4: torna
3: Negreira
4: a l'Spotify Camp Nou.
3: A les 7 de la tarda, Negreira sí. Stadium.
4: Ah, doncs mira, Negreira o sigui, Stadium, i després ha canviat això, el jardí de Serra. O sigui,
2: hi ha hagut em sembla més original el del Negreira Stadium. Sí, també... Encara que ens toqui la pera.
4: Sí, però l'altre és com...
2: Sí, l'altre és copiar. També
3: hi havia un element...
4: I no ho ha estat tant.
3: Roger, hi havia un element dins del Bernabéu quan es deia el jardí de Messi que posava Arbeloa Cono. Al mig
0: bueno,
3: del camp.
0: És que ara m'està dient des de la redacció de l'Oriol Jové que posava el pati de jocs de Messi, després s'ha canviat a camp d'entrenament del Barça, el Bernabéu. Mbappé dictador, s'ha posat a Valdebebas.
3: Sí, també ho han posat. Sí.
0: Arbeloa Cono, knockout de Tchouaméni. Hi havia un moment que Valdebebas posava knockout de Tchouaméni i bé, no sé. I al Madrid han canviat estadi de futbol per centre penitenciari. Home, però això també... Tota la gent està sonada. Una cosa, i que m'he confós, que vull dir-ho bé. Li han donat un Premi Nacional de Comunicació al documental Hospital de Proximitat, que es va fer a la televisió de Mataró i que ha estat magnífic, recomanat, per cert, pel conseller Dalmau, que el veieu tots plegats. A veure, anem a la teca, que hi ha moltes coses.
2: Per tot el conseller Dalmau, a mi m'admira. Va haver-hi un moment que pràcticament tota la Generalitat la portava ell. Estaven consellers i conselleres tots malalts i tot ho anava acumulant ell. I a sobre tenia temps quan arribava a casa a veure els documentals.
0: Sí, sí, sí. No, hi ha hagut un moment molt graciós, ja acabo amb les historietes del Servei Nacional de Comunicació, quan han pujat Basté, Clapés i Bundó a agrair al Premi Nacional de Comunicació de RAC1, clar, Salvador Illa i Albert Dalmau portaven, 35 minuts dempeus a l'escenari donant el premi, aguantant els 5 minuts de discurs, baixaven. Donaven un premi, aguantaven els 5 minuts de discurs i baixaven els guardonats. I ells allà dempeus. I el Clapés li ha dit, diu, jo abans d'agrair el premi vull, estic patint per la salut del conseller i del president que porten aquí 35 minuts dempeus sense moure's, pobres. No? I després Salvador Illa li ha tornat la broma quan ha fet el discurs final de dir, canviarem el format dels premis home, perquè el president home. No hagi d'estar dempeus tanta estona. Bé, moments divertits avui a Sabadell en aquesta gala. Marta Ramon, hola, bona nit.
6: Bona nit.
0: Què tal? A veure, abans d'entrar amb Fermín i sentir Pedri i tota la resta, anem a explicar aquesta informació que avui avançaves al migdia, que és que el Barça podrà inscriure fitxatges amb normalitat aquest estiu i la sortida de Lewandowski ha estat l'impuls definitiu que necessitava el club per deixar d'estar excedit en la massa salarial i, per tant, tornar a aquesta famosa regla 1-1.
6: Sí, sembla mentida, semblava que mai arribaria el dia, però ja hi som. Des de la Lliga, de fet, no se n'amaguen, el Barça ja està virtualment dins dels marges de la regla del 1-1, del fair play financer, un fet que consolidarà definitivament les properes setmanes quan la Lliga li comuniqui el límit salarial concret a partir del qual pot operar el mercat d'estiu. Per això encara no podem parlar d'oficialitat i li posem aquesta etiqueta de virtual, i diem virtualment, perquè encara falta aquest pas, que la Lliga doncs, li comuniqui al Barça Barça quin és el límit salarial amb el qual es pot moure. Per tant, si no hi ha cap contratemps d'última hora, el club blaugrana podrà operar amb normalitat i inscriure fitxatges sense restriccions ja des de l'1 de juliol, des que arrenqui el mercat. Segons la informació econòmica que han estat intercanviant el Barça i la patronal del futbol aquests dies, tot apunta que el club podrà ser ambiciós a l'hora de reforçar-se, i això ho subratllo perquè de fet hi ha fonts de la Lliga que fins i tot diuen que el Barça no només podrà fitxar, sinó que el Barça podrà fitxar bé. Em sembla un matís destacable.
0: Sí, sí, molt interessant. Sí.
6: Que l'auditor hagi validat l'operació dels seients VIP a manca només dels 28 milions.
0: Un moment. Digues, Marta, un moment.
6: A veure, Màrius, m'estàs boicotejant aquí l'explicació.
2: No, però és que el concepte podràs fitxar bé...
0: Bé vol dir...
2: Vostès,
0: quantitat
2: de moment,
0: i qualitat.
2: De moment, encara han de servir més. De moment poden fitxar malament. És un concepte... una mica depriment.
3: Jo he llegit de
6: bé, jo si voleu acabo d'explicar-ho tot.
0: Sí,
6: si voleu ser. Acabo d'explicar tot i ara matisem totes aquestes
0: Vinga,
6: coses,
0: va.
6: Si us
0: sí,
6: sembla.
0: Perfecte,
6: a veure, que l'auditor hagi validat l'operació dels seients VIP pràcticament a la seva totalitat, falten els 28 milions d'euros famosos de New Era Visionary Group, que no li resten, això ja ho havíem explicat. La projecció d'ingressos de l'obertura de la tercera graderia del Camp Nou i el creixement en patrocinis és el que l'ha conduït fins aquí, però alliberar un espai d'entre 35 i 40 milions d'euros de fitxa i amortització de Robert Lewandowski ha estat l'empenta definitiva, l'impuls definitiu per aconseguir estar en disposició de tornar a la normalitat del fair play financer. Això significarà, ho torno a remarcar, que per cada euro que el club alliberi de sou i amortització d'un jugador que surti, en podrà entrar un altre en igualtat de condicions, és a dir, sense obstacles i sense restriccions. Tot i així, convé recordar que la regla del 1-1 es pot tornar a perdre en cas d'estirar més el braç que la màniga. S'ha de tenir en compte, la fotografia és mòbil, ho hem dit moltes vegades, i és a dir, si es gasta més del que s'ingressa, doncs aleshores
2: I ara, parlant molt seriosament, el Barça aquesta temporada, en principi, podrà fitxar, però la que ve tornem a tenir un problema. O sigui, el que no puguem fitxar aquest any tindrem dificultats l'any
0: que ve. Perquè hauràs de tornar a Montjuïc.
2: Perquè tornes a Montjuïc, en principi...
0: Uns mesos.
6: Però això ja serà... Això serà el problema del Barça del futur, no? Aleshores...
2: De l'any que ve.
6: Ja, de l'any que ve. No, però que em refereixo a que al final, tenint en compte les dificultats que ha tingut el club fins ara, si ara se li obre, diguem, la porta a poder reforçar l'equip aquest estiu amb una mica de cara i ulls, diguem, després de les, entre cometes, penúries que ha passat per inscriure jugadors, que ha hagut d'avalar...

0: feia una mica de broma a la Lliga perquè ens ho diuen això. Doncs perquè la referència dels últims estius és d'haver fitxat low cost, d'haver anat a buscar oportunitats de mercat, d'haver aprofitat, jo què sé, les sessions com les de Rashford i de Cancelo, per posar exemples així
1: recents. I d'haver inscrit Marta també en base a lesions.
0: En base a lesions, en base d'avals de directius, etcètera, etcètera. Clar, perquè diuen fons de la Lliga que el Barça podrà fitxar i podrà fitxar bé? Doncs perquè podrà optar a aspirar a fitxatges normals de jugadors contrastats i doncs, tornar doncs, a una certa normalitat que ja ni ens en recordàvem d'això. Sí.
2: No, només dos matisos, això que esteu comentant amb la Marta. El primer és que la frase... El Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase...
0: No, és que no estem dient a punt, Estem dient que virtualment ja hi és a manca de la comunicació oficial de la Lliga al Barça.
2: Acabo la frase. Que el Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase més dita en aquest programa dels últims 4 anys.
0: Però és que no estem dient això, estem dient que ja hi és.
2: Jo estic dient això.
0: D'acord.
2: Jo estic dient... el Barça és a punt de la regla 1-1 és la frase més dita en aquest programa dels últims 4 anys.
3: Però ara és veritat.
2: Potser s'ha dit...
3: Però s'ha d'oficialitzar.
2: Potser s'ha dit en tertúlies i tal... Sí. Perdoneu, i ara no vaig a fer una exageració, potser s'ha dit més de 100 vegades aquesta frase.
4: Estan d'acord, ara és
2: veritat. I avui, us compro el matís, no és exactament aquesta frase. Sí, sí. Però jo...
0: Jo crec que també s'ha de subratllar que aquí hi ha un canvi de to sideral de la Lliga.
4: Per les bones relacions que hi ha al darrere.
0: I aquí,
2: hi ha un canvi de to sideral en les relacions, com diu l'Aleix. Per què? Perquè hem passat d'enemics a amics íntims. D'enemics íntims a amics íntims.
0: Serà pel que sigui, però no és que estigui a punt el Barça. O sigui, en el moment en què la patronal ja reconeix el Barça com un club no accedit, ja ho tinc.
2: El que passa que, saps què passa, Marta, que no l'hem explicat?
0: Perquè són els que decideixen.
2: Saps què passa, Marta?
5: Jo entenc l'Ernest. L'Ernest no es creu el ja hi som, perquè fa tants anys que hi érem, que aleshores ell té malfiança. Té malfiança i aquesta afirmació...
0: Però la informació no ve del club, ve de la Lliga.
2: No, i la segona cosa...
4: Com diu la Marta, la informació, ara que expliquem, no ve del Barça, que el Barça potser ha sigut optimista moltes vegades, sinó que ve de la Lliga, la informació.
5: Ningú està posant en dubte la informació. Vull dir, el que posem en dubte és el present.
4: És que abans tampoc havíem de posar en dubte la informació, però abans la informació potser venia del club, que era massa optimista, i al final no sortien els negocis.
2: Un apunt...
0: I ara, curiosament, on són més prudents és el Barça. O sigui, el Barça sí que va molt amb el fre posat a l'hora de fer afirmacions concloents sobre el fair play.
2: Ja sé que el futbol és present, però potser algun dia algú ens explicarà com hem passat amb la Lliga d'enemics a amics. Potser.
4: Igual que amb el Madrid, al revés. Igual que amb el Madrid, al revés.
2: Madrid? Jo no m'ocupo del Madrid. Jo ara m'ocupo...
4: Però hem passat d'amics a enemics també amb el Madrid, no? De forma molt ràpida.
2: No, també.
4: Al revés, vull
2: dir. Però jo ara estàvem parlant de la Lliga, estàvem parlant ni de Ceferín, ni de Florentino...
4: No, t'ho dic perquè tu has destacat moltes vegades que hem fet associacions molt estranyes amb el Madrid, amb la Lliga, no?
2: És que veig que us poso nerviós avui perquè no em deixeu acabar les frases. Vaig a intentar per segona vegada acabar una frase. Espero que algú ens expliqui algun dia com hem passat amb la Lliga d'enemics que li tiràvem els gossos a amics que ens abracem. Val? I aquesta història no me l'ha explicat ningú. Ningú me l'ha explicat. Val? Potser perquè el futbol és present i ja no interessa a ningú. Però quan ens estem centrats en un relat i de sobte el relat canvia completament, com tu has dit molt bé, com amb el Madrid, la Superliga i tal, és curiós. Jo el que dic és curiós. Sí. I llavors parlem de la regla 1 com si fos: oi, el Barça fa bé les coses. No, el Barça ni fa bé les coses ni les fa malament. El Barça ara és amic de l'àrbitre. I abans era enemic de l'àrbitre. És això el que ha passat. El que ha passat. I ara l'àrbitre agafa... Quan li arriba el dossier del Barça, l'àrbitre diu... Ui, que bona pinta tiene... I abans, quan arribava el dossier, agafava i el tirava a la paperera.
4: Sí, Lewandowski ha ajudat, el dossier. També t'ho diré. Ha ajudat econòmicament.
2: Entremig va plegar Messi, va plegar no sé quants jugadors, i no servia de res. I el segon apunt, ara a veure si ho puc dir, sense que us poseu nerviosos, el que vaig a dir ara, és... que crec que confonem la regla 1 amb tenir diners al banc. A vegades. Sembla que per poder tenir la

0: Regla 1, ja podrem fitxar tothom, això serà... No, no, però és que és independent del fet de tenir diners al banc. Si no tens diners al banc i compleixes la regla 1, no pots fer fitxatges. Llavors, el que vull dir és, estem molt contents perquè complim la regla 1, però per fer fitxatges has de tenir diners. Si són dues coses independents.
1: Sí. Precisament perquè són dues coses independents, el Barça no ha tingut problemes de tenir diners al banc. El que tenia era problemes per inscriure salaris, però problemes de tenir cash i de tenir diners per fitxar, aquest no era el problema.
0: Home, aquests últims anys he llegit articles a la premsa, entre ells alguns articles molt interessants del Manel Pérez de La Vanguardia, en què efectivament explicava que el Barça tenia problemes de liquiditat. Això no m'ho
1: imagino. Sí, problemes hi ha hagut... Jo no estic dient això. O sigui, hi ha hagut moments d'aquests últims anys, evidentment, ho hem explicat aquí a RAC1 sobradament, i hem explicat i analitzat en profunditat les memòries econòmiques del Barça. Vull dir, els oients del Tu diràs no es poden queixar del nivell d'informació econòmica que els hi hem arribat a donar amb si es pot fer servir l'expressió col·loquial, les turres que els hi hem clavat. Però més enllà d'això, jo vull diferenciar, perquè és que el fair play financer no es fixa tant en la capacitat econòmica que té un club per fitxar, per fer el fitxatge en si, per pagar els diners que costa un jugador, sinó a l'hora de distribuir el que li costa en amortització i en salari.
0: Sí, sí.
1: És que són coses diferents.
0: És el que estava dient.
2: Sí, sí. Jo crec que això tots ho tenim bastant clar. Ara, dit això, el Barça... aquest any, pel que sabem, tindrà calés per fer un gran fitxatge. I després pot haver-hi sortides i tenir més calés si hi ha sortides.
3: Vàries cosetes. En aquest moment, el problema és que haurem de marxar de l'Spotify Camp Nou cap a Montjuïc i no sabem quant de temps. Però, al final, lo important no és tenir diners, és tenir la capacitat d'aconseguir-los. I el Barcelona, amb la projecció del propi Spotify Camp Nou i de la tercera graderia, la projecció per aconseguir-los, l'augment de l'esponsoring i dels patrocinis del club, etc., et fan ser molt optimistes per poder a complir bons fitxatges, com abans deien, fitxar bé. Si a més els pots inscriure, cosa fonamental, perquè poder fitxar un gran jugador, si després no el pots inscriure no serveix de res. És més, una de les pors que tenia Nico Williams per venir cap aquí era el fet de no poder ser inscrit, o el problema que tenia el propi Dani Olmo, que sí, era jugador del Barcelona, però va estar a punt de no poder jugar perquè no es podia inscriure, i gràcies a la resolució del CSD, etc., es va aconseguir. Per altra banda, m'ha interessat una curiositat, perquè és una curiositat periodística que té l'Ernest, de saber com és que s'han fet amics. Mira, jo quan m'estimo algú i aquest algú s'enamista amb un altre, em preocupa i vull saber per què s'han enamistat. Ara, quan la persona que estimo el que ha aconseguit és fer les paus amb algú, m'és igual per què fa les paus. Han fet les paus, ja s'estimen. El meu Barça ja s'estima amb la Liga de Futbol Professional i amb Tebas. Fantàstic. Per què? Jo m'ho fuc, com he dit abans. Vull dir, m'és igual, no sé exactament quin és el detall. Puc intuir que hi ha coses al Florentino, que hi ha coses que es barregen, interessos comuns creuats, persones que han intercedit i que tenen molt bona relació amb el Barça i també amb la Lliga de Futbol Professional, però en tot cas han fet les paus, cosa fonamental pel bon devenir del club, la qual cosa només puc fer que celebrar, i tinc molt poca tafaneria i molt poca curiositat de saber el per què. La qüestió és que ja s'estimen.
2: A mi jo el morbo sí que el tinc. Per tant, preguntarem, no?
3: Això és propi dels periodistes.
4: Però Tebas pot estar enfadat amb el Barça o amb el Madrid. El que no pot estar enfadat és amb els dos, entre altres coses, perquè són els que porten,
3: i et diré que ni
4: els que porten el diner a la festa. L'espectacle que és. O sigui, tu li treus la Lliga Espanyola, o sigui, els suspens el Barça i el Madrid, i això... Bueno, en fi, d'entrada no hi ha cap televisió que et pagarà per
3: veure un partit. Celebrem que ja no es fan la dia impossible, Mario, celebrem-ho. Sí, i aprofitem-ho, que aquesta és una altra.
2: Bé, la notícia és que el Barça virtualment està a la regla 1-1 i que la Lliga dona per bo el que està fent el Barça econòmicament, i que aquest estiu, si es pot fitxar bé, que sí que es pot, i el Barça fa bé les coses en qüestió de massa salarial, doncs podrà inscriure bé, també. Dit això, la capeta del Mercato com la tenim? Alguna novetat, saperes?
5: Doncs home, seguim pendents, o el Barça està pendent d'aquesta gran carpeta que vol afrontar aquest estiu, com és la del nou. Hores d'ara sobre la taula ja ho hem anat explicant, hi ha dos noms principals, el de Julián Álvarez i el de Joao Pedro. Sobre el primer, que sempre hem dit que era la prioritat del Barça, el de Julián Álvarez, és un fitxatge complicat, bàsicament per dos motius. El principal és l'econòmic, que és el que està demanant l'Atlético de Madrid, més de 125 milions d'euros, i el fet que el PSG també hi estigui interessat, cosa que l'encareix encara més i que podria enfilar el seu preu fins als 150 milions d'euros. El Barça, com ja va fer amb Luis Díaz, té clar fins on vol arribar i el que no vol és entrar en subhastes per cap jugador i tampoc ho farà, asseguren, per Julián Álvarez. Per això ha començat a mirar cap a un altre objectiu, com és el de João Pedro. En aquest sentit, Deco va ser a Londres aquest cap de setmana presenciant la final de la CAP entre el Chelsea i el City, final que va disputar João Pedro. El director esportiu del Barça estava acompanyat de la seva família, està per veure si va aprofitar per trobar-se amb els agents del futbolista brasiler.
4: No va fer un gran partit, eh?
2: No.
4: I al minut 70 estava que s'ofegava. Però...
2: És bona notícia que no hagi entrat amb el Brasil perquè no pujarà el seu preu al Mundial.
4: Sí, el que passa és que el Chelsea, que és, no és un equip que tingui problemes de diners, la prova és que té 40 i tants futbolistes amb la plantilla, encara que ara s'ha dit, em sembla que són 15, que és una bogeria. O sigui, això hauria d'estar prohibit en el món del futbol. Jo crec que queda fora de totes les competicions europees aquest any.
2: Amb la victòria d'avui...
4: No, queda fora, ja t'ho dic, ja està.
2: Té alguna opció?
4: No, cap ni una. I per suposat Champions no. El quedar fora de totes les competicions, clar, l'equip perd pistonada, és menys atractiu pels futbolistes, però el que allà hi ha un fons darrere, o sigui, hi ha un fons que es va quedar quan l'Abramovic doncs, li van impedir que continués president del club, no? I clar, no t'ho posaran fàcil. No t'ho posaran fàcil. Ara... I si fitxes el Xavi Alonso, et dirà, escolti, no m'ho desmuntin, això. No. I el millor jugador del fitxa del Barça. Ostres, és molt difícil, eh?
2: Ara en seguim parlant, que hem de fer una pausa. Marta, vols afegir alguna cosa més a la informació que explicaves? Alguna cosa
1: no,
2: més
1: que crec que ja m'he esforçat perquè quedés tot molt clar.
2: Molt bé. Gràcies.
4: T'ho he posat difícil, eh?
2: Sí, perdona, això sí, però ha quedat clar.
1: Ha quedat clar.
2: Marta,
1: crec que ha quedat clar.
2: Gràcies, una abraçada. Bona nit. Adéu, bona nit. Fem una pausa i ara continuem parlant, de João Pedro, del Mercato i de la lesió de Fermín, malauradament, i del que ha dit Pedri sobre aquesta lesió de Fermín.
6: RAC 1.
7: Quan trigues a reaccionar a una tos de la teva filla i a ignorar els teus propis símptomes? Prioritzar-te és tan important com prioritzar els teus. Contracta la teva assegurança de salut d'AXA a les nostres oficines de Barcelona o a axa.es amb fins a un 20% de descompte. Primer de tot, la teva salut. Consulta'n les condicions a axa.es.
8: Busques cotxe? Arriba el mes del vehicle seminou a Kia Qualis AR Motors. Més de 200 Kia seminous amb garantia oficial. Aconsegueix el teu Kia Ceed per només 158 euros al mes. Un Kia Niro des de 205 euros o el nou Kia EV3 per 239 euros. Només fins al 31 de maig. Qualis AR Motors, concessionari oficial Kia a Barcelona. QualisARMotors.es.
9: Hi ha marques que fan cotxes i d'altres que fan història. Peugeot, més de 100 anys innovant. Aquest mes a Peugeot Autovivo estrena dos dels models més venuts, Peugeot 2008 i Peugeot 208, amb avantatges exclusius en unitats seleccionades. I aconsegueix una experiència gastronòmica per a dues persones sota les estrelles. Consulta condicions. Peugeot Autovivo a Sant Boi.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
11: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: a Android Auto
11: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
11: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
11: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
13: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 3 quarts de 12. Va, ja tornem a ser aquí amb el Màrius Carol, el Lluís Carrasco, l'Ernest Folch i també amb el Saperes i el Damià amb la resta de l'actualitat del Barça. Sota'm, perquè quedi clar, informació de la Marta Ramon, virtualment estem a la regla 1-1 i el Barça podrà fitxar bé segons la Lliga. Podrà fitxar bé vol dir que podrà fitxar qualitat, si vol, gastar-se els calés. A partir d'aquí s'ha de fer la feina, com has dit tu, que és inscriure'ls. I es vol fitxar Julián Álvarez, però és molt car, João Pedro és una opció, i Bastoni, que a mi ja no m'agradava d'entrada, i crec que ho vaig verbalitzar aquí obertament, Bastoni està perdent pistonada. 1, pel preu, i 2, perquè futbolísticament a Flick no li acaba de fer del tot el pes. Cosa que m'encanta, perquè vaig a la línia Flick. Si jo no l'acabava de veure al Barça,
1: Bastoni. I si no li acaba de fer el pes, per què ens el vam mirar?
0: Bueno, perquè tu li has de presentar propostes a l'entrenador, no? I has de buscar perfils, a dir, què vols, un esquerrà que tingui una mínima sortida de pilota bona? Vinga, va, tinc això, això i això, què vols? Uf, aquest no, hi ha més el preu. Jo entenc això, que hi hagi un debat intern i que li presentin propostes. De Julián, voleu dir alguna cosa d'això que explicava el Saperes? Hòstia, 125, jo no me'ls pagaria.
2: Jo sí, que no em fio de res. Que no em crec res del que m'expliquen. Estem en una època de l'any en què no em crec res del que m'expliquen. El que sé per Hidalgo, el seu representant i del propi jugador, és que ell vol jugar en el Barça. Quan un jugador vol jugar en un club, normalment ho aconsegueix. El que em preocupa és que demanarà canvi no només de diners, sinó a nivell de recursos humans, el senyor Mateu Alemany, que coneix perfectament el Futbol Club Barcelona. I això em preocupa. Ens fan creure que ara...
3: I que no té relació amb el Deco, perquè en fi, són sí, dues cares de la mateixa manera.
2: Però poden negociar altres persones. Això també és salvable. Però, per altra banda, ara ens fan creure que Julián Álvarez vol anar al PSG, un equip que té a Barcola, que té a Dembélé, que té a Doué, que té a Bradley, que té a Mbaye, que té a Svaraskelia, que té a Gonzalo
3: tota
2: Ramos.
3: Tota la col·lecció de Cromuste, sí.
2: No, una passada d'equip. I allà anirà, aquí sí que no tindria massa competència, que és a l'equip on ell vol anar. A partir d'aquí, em malfio de tot. João Pedro, bueno, una altra selecció, això abarateix automàticament 20 milions al seu fitxatge, costaria 20 o 25 més si l'haguessin cridat al bo del seleccionador.
0: Ancelotti.
2: Del Brasil. I després m'hi fixo en els que no es mencionen. Quins són els davanters?
0: No, ja tapats, segur.
2: Quins són els davanters dels que ningú parla? Aquests són els que m'interessen, perquè probablement són els que estan movent coses.
3: No n'hi ha tants, eh? I el davanter que vols per al Barça... per exemple, jo crec que Haaland, tal com juga el Barça...
2: No,
3: però em refereixo a un delanter tipus Haaland, crec que no li convé al Barça. Mm? Per què? Perquè són tipus que estan allà posats...
0: Harry Kane, què?
3: Harry Kane té més,
2: Harry
3: més
2: Kane
3: mobilitat.
2: El vaig mencionar fa 2 mesos, sí, en aquest mateix programa.
3: Però aquests davanters centres pesants...
4: D'equip.
3: Que se situa allò...
2: I li queda un any, de contracte. I això és molt important, perquè el preu moltes vegades és en funció del contracte que tenen
0: clar.
2: I el temps que els hi queda lligats a aquells equips. Amb un any de contracte no poden demanar més de 100 milions.
4: No, només anava a dir l'apunt de l'altre dia, que li pregunten a Flick pel tema del nou i diu, sí, volem que participi del joc... Clar.
2: Que lideri.
4: Que tingui, diu, però sobretot un davanter que faci gols. És a dir, sí, està molt bé...
2: Que combini, que tingui mobilitat...
4: Però que ens aporti gols.
0: No sé. João Pedro no seria aquest perfil de fer molts gols, perquè n'ha fet 12, 13 o 14.
4: No, sí, jo vaig acumulant els missatges de
0: Flick. En tota la temporada?
2: 20 gols i 9 assistències.
4: Vaig acumulant els missatges que ballen Sant Flick.
3: En totes les competicions.
2: Sí, en totes les competicions.
3: Ferran
0: és el que fes.
4: No equivocar-nos en el mercat de fitxatges. Que siguin jugadors importants, contrastats, líders, que faci gols. És a dir, jo crec que està...
0: No, Flick va enviar clarament la radiografia.
4: Un retrat d'un tio, sí. D'un davanter que t'aporti una sèrie de gols, no anar a buscar allà una prova, a veure aquest...
2: Sí, però aleshores,
4: no sé si hi ha molts partits
2: Roger
4: com aquests.
2: Aleshores, no encaixaria ni Julián Álvarez ni Pedro, perquè jo, Pedro i Julián Álvarez, justament aquest any no han tingut moltíssima productivitat.
4: No, per això em va cridar l'atenció.
0: Ernest,
5: no, un apunt previ, que des del punt de vista de la cotització internacional, João Pedro ahir rep una bufetada descomunal. O sigui, en la borsa internacional...
0: Per mi injust,
5: sí.
0: Perquè van jugadors del Zenit de Sant Petersburg...
5: Si jo no parlo de justícia, jo el que dic és en la cotització de la borsa internacional de jugadors, João Pedro ahir es fot una hòstia, perdó per l'expressió, descomunal. O sigui, les seves accions han baixat en picat. Dit això, o sigui, primera cosa de tot el que esteu dient, potser sigui l'estiu més important de l'última dècada al Barça pel que fa a fitxatges. O sigui, el que el Barça faci aquest estiu determinarà de forma decisiva el que passi els propers dos anys. Sí, serà decisiu, perquè es troba en un moment d'impàs absolut. Sí, és un impàs en una posició clau, que és el 9. I no sé si hi ha alguna posició més important. Llavors, jo crec que la discussió que estàveu tenint aquí és la mare dels ous de tot això, que és quin nou volem. I quin nou tolera l'ecosistema del Barça, perquè el Màrius ha dit una cosa que estic molt d'acord, que és Haaland pot ficar molts gols, però és la boia de waterpolo.
2: I quin és?
5: No, és una boia de waterpolo.
2: Ernest, i quin és? Llavors, el nou que combina millor amb la minya mal, que és el nostre gran generador. Això quasi seria una feina d'intel·ligència artificial. Qui és el que millor combina amb el millor jugador del món, que en aquest moment juga a la banda dreta a Can Barça? La minya mal.
5: Aquesta és una molt bona pregunta, però deixa'm fer una mica d'història. O sigui, en l'era Cruyff i post-Cruyff, és a dir, des de l'avinguda Cruyff, realment hi ha hagut molt pocs nous purs que hagin triomfat al Barça. Un d'ells és Lewandowski. Sí, una de les excepcions és Lewandowski. Però pel precipici dels nous s'han estimbat tota mena de jugadors. Des de Lineker a Ibrahimovic s'han estimbat. O sigui, hi ha uns cadàvers allà. Uns cadàvers.
2: I altres han triomfat.
5: Hi ha uns morts per allà. Un jugadorasso...
6: Jo tinc la resposta per Lluís,
5: Un jugadorasso que s'han estimbat allà. Llavors, per mi...
2: Et puc parlar de Thierry Henry, et puc parlar de Villa, et puc parlar d'Aubameyang, et puc parlar de Luis Suárez, et puc parlar de nous molt nous, eh?
5: Sí. Però jo et dic que els cadàvers, hi ha cadàvers molt il·lusos.
2: Però també hi ha enfades màgiques.
5: Sí, també. Llavors, també, però si no ens posem nerviosos.
6: L'Ernest està generant...
5: Calma. Jo el que dic, no passa res, hi ha hagut cadàvers, vull dir que vull dir, mira, tansa't una mica al precipici i veuràs els cadàvers.
4: Estan allà al fons, però encara.
0: No seu mal, va.
5: No, llavors, jo el que dic és quin tipus de nou volem, perquè a vegades el nou que necessita el Barça és un antinou. És un antinou. És
0: un fals nou.
5: És un fals nou, sí. és un mòbil, a vegades és l'absència de nou. Mm. Per cert, hem estat gairebé una dècada...
2: Ai, que tornarà Messi.
5: Amb falsos nous. Llavors, amb tot això, jo crec que hem de respondre molt bé a aquesta pregunta.
0: No,
5: que és
0: Flick ho clavava.
5: Nou o quin no nou? Perquè Julián Álvarez l'estem catalogant...
4: 29 gols és el màxim que ha marcat.
5: Catalogant com a nou.
0: Qui?
4: Julián, en una temporada.
0: 29?
5: Sí, però és un nou.
0: Jo amb 20 em conformo.
5: És un nou, Julián.
4: Se te'n van... se te'n va un davanter que n'aportava de mitjana en el que ha estat aquí, 40, eh?
5: Sí, però és un nou, Julián, jo crec que no.
0: No, 30, no, de mitjana, amb les quatre temporades.
5: És un nou, Julián.
4: 119 entre...
2: Roger, i en quin equip
4: és que...
5: És un nou, Julián. És un nou, Julián. Oi que en realitat no és un nou, Julián?
0: És polivalent. És polivalent. És polivalent.
5: És un 10.
0: A veure, el Damià volia...
4: Per això em cridava l'atenció la frase de Flick. A mi em va semblar com d'ahir, vull un nou...
0: Que faci gols.
4: Vull
0: gols.
4: De referència. I la mobilitat, si a més a més és mòbil i...
5: Això ja està donant pistes.
0: El Dami volia respondre. Sí. A qui volia respondre?
6: No, perquè el Lluís ha preguntat quin seria el nou que millor encaixaria amb la Minya Mal. Podem especular amb Harry Kane, amb Haaland, hi ha molts davanters que hi ha al mercat, però n'hi ha un que està demostrat que és el que millor combina amb la Minya Mal. No? És que a més ho veiem en totes les finestres de selecció. Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal, jo no dic que sigui el millor, però jo només et dic que cada vegada que juga amb la Minya Mal,
0: fa gols.
6: De 3 en 3. De 3 en 3. Cada vegada, combina, es mou entre línies...
0: Però seria un nou estil, que
6: bueno,
0: no és nou, no?
6: Jo
0: és
6: no dic que
0: nou,
6: sigui
0: no
6: el
0: nou.
6: Millor. A més,
0: no nou,
6: també sí. Dic que el veiem cada diumenge amb la Real Societat, que així, eh? Vull dir, no fa 30 gols per temporada, però quan combina amb la Minya Mal, el tio,
5: no és,
6: pam...
5: No és a cap quiniela.
6: De 3 en 3.
0: No.
6: No, algun ha sortit una miqueta,
4: també,
6: però...
4: Ernest, també, quan és tan evident que és Julián, sí, i João Pedro, normalment és mira la mà esquerra...
0: El tapado.
4: I estem fent alguna cosa amb la mà...
0: El tapado.
4: I amb la mà dreta, eh? Com diu l'Aleix, també expliquen al Barça que hi ha més noms que no han transcendit.
6: Et dic una cosa, al Mundial, amb la principal favorita de moment per guanyar la Copa del Món, que serà Espanya, Oyarzabal, serà el nou que jugarà al costat de la Minya Mal.
0: Serà titular, tu creus?
6: Sí, Oyarzabal serà el nou titular amb Espanya si no hi ha lesions. Serà una plataforma per comprovar aquesta associació.
5: Em sembla molt interessant el que està dient el Damià. Quan creieu que val Oyarzabal avui?
0: 60.
6: Treure'l d'allà.
0: No sé, jo et diria però 60
6: jo
0: o no?
6: Jo veig, si va al 60, ens hem a negociar.
2: Però jo veig
6: no?
2: un problema, i és que Oyarzabal, Miguel Oyarzabal a la Real Societat és la figura indiscutible, no és el més treballador del seu equip.
6: I llegenda.
2: Clar, no és el més treballador del seu equip, i en el Barça, justament, ens hem queixat de Rashford o d'altres jugadors perquè no ha anat a pencar i no ha anat a la pressió alta, perquè no ha anat a... Digue'm, Aleix.
0: No, és que valor de mercado, transfer market, diu uns 30 milions, no 60, vale, imagina't.
2: Però... Jo no sé si dona el perfil, sí que amb la selecció de Luis de la Fuente, potser sí, en el Barça de Flick, francament, jo a Miquel Oyarzabal no el veig.
6: No. No, jo només dic amb qui millor combina que jo hagi vist.
2: A la selecció.
6: Fins ara la minya.
2: A la selecció.
6: No, que jo hagi
2: però
6: vist.
2: Però no, és que hem de veure, Julián Álvarez ha fet 20 i tants gols a l'Atlètic de Madrid. Clar, és que és un equip que la seva obsessió no és generar gol. L'obsessió del Barça sí és generar gol. Aleshores, els 29 gols a l'Atlètic de Madrid del Xolo, que és lamentable el futbol que desenvolupa, quants gols suposarien al Barça de Flick? És que igual aquests 29 es converteixen en 43.
5: És que per mi, les declaracions de Flick que el Roger feia molt bé en recordar, per mi potser posen sobre la taula que el Barça no està buscant un nou, està buscant un golejador. I a vegades prenem com a sinònim un nou i un golejador, i a vegades no són sinònims.
0: Bueno, perquè ara s'ha desvirtuat una mica el concepte, no? Abans el nou era el golejador, i ara bueno, hem vist que el futbol ha evolucionat, és així. Hem de fer una pausa molt ràpida abans de la mitjanit, i ara seguim parlant.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Som-hi, ara visitarem el teu futur pis.
9: Hola, com anem?
8: En Pere, el peixater, el pare i el fill, els millors. Andreu, com va la família?
10: Molt bé.
8: I la petita, com està?
10: Doncs ja camina.
8: I el gat?
10: Bé, molt bé.
8: Ja hi som. Aquesta és casa teva.
11: Ostres, m'encanta. Century 21, la teva immobiliària. El cor del barri per assessorar-te millor.
8: Benvinguda.
12: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
13: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
7: RAC 1. El dissabte 23 de maig, RAC1 acompanya el Barça a la final de la Champions femenina a Oslo. El divendres, des de 12:45 a la 1, vivim la nit prèvia a la final amb un Tu diràs especial des de la capital noruega amb Aleix Pariser.
14: Donem ja el tret de sortir d'aquesta programació especial que hem preparat a RAC1 per la final de la Champions femenina.
7: El dia de la final, puntual informació al Via Lliure, el 14:15, els butlletins informatius i els superesports. Dissabte a les 6, la gran final de la Lliga de Campions, Barça Olímpic de Lió, amb Xavi Puig, la narració de Clara Rodergas i la redacció d'esports de RAC1.
15: El Barça és finalista de la Champions League per setena vegada. Apunteu la data, culers. 23 de maig a les 6 de la tarda a l'Uleval Stadium d'Oslo. El Barça tornarà a intentar-ho.
7: I el dissabte a la nit, totes les reaccions de la final al Tu diràs. El 23 de maig acompanyem el Barça en una altra gran final europea. Si és la final de la Champions, és dia de RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Matlle Origen.
0: Sabeu que no queda res pel Mundial de Futbol, eh? Serà el Mundial més llarg de la història. Ara repassarem avui la llista de Portugal. Entra Cancelo, no?
6: Entra Cancelo.
0: Entra Cancelo. 104 partits en 39 dies. O sigui, es juguen 104 partits en 39 dies de competició, el Mundial més llarg de la història, una autèntica passada. I sabeu on podeu veure tots els partits sense cost addicional? Com sempre, a Movistar, a través de DAZN. Si teniu el paquet de futbol de Movistar a través de DAZN, no hi ha cost addicional. Us entra també al Mundial aquest estiu. I a més, teniu l'opció de veure-ho des de qualsevol dispositiu, eh? La televisió, la tauleta, el mòbil, perquè no us perdeu absolutament res. Movistar és la xarxa oficial de la selecció espanyola. Mira, sobre això del Mercato i els fitxatges, Roger, avui el president interí, Rafa Juste, n'ha parlat, de la situació econòmica i d'aquest retorn a la regla 1 i del Mercato, no?
4: Sí, ho ha fet el president en funcions, com deia Rafael Juste, parlant als mitjans del club, de la prudència amb què han de gestionar els possibles fitxatges d'aquest estiu.
16: Quan es guanya tot és molt més senzill, perquè veus que l'equip va bé. Quan no passa això és quan tens que tindre el cap més fred, perquè llavors pots fer més equivocacions, és a dir, fitxar gent que no toca o fitxar gent que perquè la gent estigui contenta pots portar-la, i llavors estires més el braç que la màniga. I això és algo que tenim que tindre molta cura, i amb això torno amb el Deco i amb els executius que estan a l'àrea no tan sols esportiva, sinó econòmica, perquè estan fent una gran tasca d'estabilitat, no? Que això fa que Mentre estiguem nosaltres no prendrem cap decisió que comporti posar el Barça en risc.
4: Doncs, per tant, que el Barça s'hi mirarà molt a l'hora de fer aquestes incorporacions i que en aquesta línia està treballant el director esportiu d'Eco. Ha deixat caure Rafael Juste l'objectiu de guanyar la Champions quan ha valorat la importància de tornar a jugar en un camp nou ple.
16: Aquest camp el que farà és retornar moltes coses. La primera, que dintre de poc serem 105.000 persones. Per tant, 105.000 ànimes, més les que estan al cel, que ens ajudaran, jo estic segur, a guanyar més títols i si més no, aquesta Champions tan anhelada i que fa temps que la tenia que guanyar.
4: Ha semblat que tenia dubtes de si dir la Champions o no, i al final
0: l'ha
4: acabat citant aquesta Champions. De la Champions n'ha parlat també en una entrevista a EFE el porter del Barça, Joan García. Diu que els ha mancat en aquesta edició un punt d'experiència.
9: Como ya he dicho, somos un grupo muy joven que nos falta, también hablo por mí, pues vivir muchas experiencias en Champions. Creo que el año pasado estuvieron muy cerca, este año, bueno, por poco también casi llegamos a semifinales, pero bueno, creo que son cosas que ayudan de cara al futuro. El equipo también pues va ganando experiencia, va sabiendo jugar también los partidos de este tipo, y yo creo que si no la temporada siguiente, que seguro que sí, intentaremos que sí, pues pronto tendremos un buen año en Champions.
4: I finalment el porter del Barça ha criticat la famosa frase de Florentino queixant-se en aquella roda de premsa de la setmana passada que li van robar 7 lligues.
9: El que gana un campeonato como la Liga con tantos partidos es porque se lo merece. Cualquier persona que haya visto la Liga, que haya visto todos los partidos, sabe que esas palabras no son verdad. Entonces, en ese sentido, nos estamos tranquilos, estamos contentos con la copa que nos dieron después del Clásico y ya está.
4: Finalment, Joan García també diu que es veu preparat per ser el porter d'Espanya en aquest Mundial. Recordem que la llista serà el proper dilluns, quan la donarà Luis de la Fuente.
0: I que té molts números d'entrar i d'anar al Mundial.
6: Sí, tot i que ara t'explicaré, quan parlem de Portugal, que Robert Martínez és el primer seleccionador que se n'emporta 4. S'emporta 4 porters, perquè la normativa et permet emportar-te 4 porters, tenir-ne 3 sempre convocats, i si tens un lesionat, aleshores canviar-lo. Tu pots tenir-ne 4 allà, només 3 van entrar en les convocatòries, en tens un quart que tu ja deixes clar quin és, només per millorar-te els entrenaments.
0: Va a la grada als partits.
6: Va a la grada, no està convocat. És com si tècnicament no estigués convocat, ell participa als entrenaments, i en cas que un es lesioni, passa a formar part dels convocats. Això ho pot ser amb els porters. Ho ha fet Robert Martínez en Portugal, per tant, ho podria fer Luis de la Fuente i emportar-se els 4.
0: Però, perdó, això resta dels 26 que han d'anar convocats?
6: No, Robert Martínez se n'emporta 27.
0: Això pots fer-ho.
6: S'emporta 23 jugadors de camp, va, més 4 porters. Així que de la Fuente, que recordem el mes de març ja es van dur 4 porters, podria repetir aquesta fórmula, que això li va bé perquè no se'n deixa cap a casa, s'emporta els 4 i... quan arribi el partit contra Cap Verd, el debut, sabrem qui dels dos, Joan García o Alex Remiro, estic especulant, però si segueix el model Robert Martínez, sabríem qui dels dos és el descartat, el que només està allà per entrenar, i posem per cas que Alex Remiro sigui el descartat, doncs Joan García aniria a entrenar a la convocatòria, i si un es lesiona, aleshores l'altre entraria
0: a la convocatòria. Però entenc que tu a la FIFA li has de presentar una llista de 26 convocats.
6: Correcte.
0: Per tant, tu abans del primer partit ja li dius a la FIFA, aquests són els 26, amb els 3 porters. Clar. I l'altre ja sap que no jugarà, no sé que hi hagi una lesió.
6: Clar, el que la FIFA no prohibeix és que tinguis a un altre porter entrenant.
0: Clar, que tu pots tenir 30 jugadors entrenant, sí, però només 26 van convocats.
6: Clar.
0: Val.
6: Però Robert Martínez, curiosament, cap altra selecció de les 10-12 que han presentat llistes hem vist que presenti un quart porter, i Robert Martínez s'agafa aquesta possibilitat. Mira, si vols l'escoltem, que ho explicava, Robert Martínez explicava doncs, que d'alguna manera s'agafen aquesta possibilitat de normativa que dona la FIFA.
10: Ricardo Bello sabe que é o cuarto guardaredes, mas precisamos utilizar as regras. As regras são que só o guardaredes, se houver uma lesão durante o torneio, nós podemos substituir per otro guardarredes.
6: Doncs ho explicava Robert Martínez, l'entén perfectament, aquesta convocatòria de Portugal amb Cristiano, que disputarà el seu 6è Mundial, també hi és Cancelo, i també João Félix, i també Trincao, convocatòria, com et deia, provisional amb 27 jugadors i 4 porters.
0: També avui, quina llista més ha sortit?
6: Avui? Sí, avui ha sortit Escòcia, que torna a un Mundial, sempre agradable veure els escoceros, que són per ser el grup de Brasil, i demà tindrem la de Suïssa, demà passat dijous a Alemanya, divendres a Anglaterra, són les més importants que estan preparades per sortir.
0: I dilluns la de la Fuente. Volies dir alguna cosa, Lluís, sobre això dels porters?
2: Sí, volia dir que, en realitat, Joan García té forma de ganivet, té forma de... No, de daga. Perquè no portar Joan Garcia i que et faci el porter a la selecció és que totes les cares d'Espanya es dirigeixin cap a Luis de la Fuente. Ningú entendria que hi hagi una errada del porter que pugui significar un disgust.
0: No, i que el Zamora de la Lliga no estigui al Mundial.
2: I que Joan Garcia no estigués a la selecció. Per tant, no es pot permetre el luxe de no portar-lo cap allà. Mm-hmm. Si Luis de la Fuente va veure la Real Sociedad contra el València d'aquest cap de setmana, ja l'ha descartat a Remiro, perquè va fer un partit dantesc. Però és que si ha anat seguint l'Atlètic Club amb Unai durant tota la temporada...
3: Ha tingut una mala temporada.
2: Ha estat una terrible temporada d'Unai.
3: S'ha menjat pilotes.
2: Clar, per tot plegat no tindria cap sentit que Joan Garcia no estigués en la llista.
6: I en canvi David Raya s'acaba de proclamar campió de la Premier League, finalista de la Champions.
3: No l'ha mencionat. Raya ha fet unes parades descomunals, eh?
6: Compte amb això.
3: Ha fet parades descomunals.
2: El meu dubte està entre Raya i Garcia.
5: I la meva pregunta és, si això és tan evident, diguem, això que estava explicant el Lluís, és tan evident, per què Luis de la Fuente s'hi resisteix i en tot cas potser acaba cedint al final o no, perquè ja ho acabarem veient. És a dir, quins són els equilibris que està fent, o més ben dit, quines són les pressions que està rebent?
6: Pel mateix motiu pel que Ancelotti porta a Neymar, perquè això és així, perquè és el seu capità, per tradicionalisme, perquè Unai Simón a l'Eurocopa 2024 s'havia d'operar un dit i es va esperar a jugar a l'Eurocopa i després va sacrificar 3 mesos amb l'Atleti de Bilbao, una forma d'agrair. I perquè aquesta diferència que hi ha entre Unai Simón i la resta, per De La Fuente, que potser nosaltres veiem una diferència de 10, per De La Fuente potser és de 2, i no la veu tan sideral, i ell creu que aquesta capitania, aquesta ascendència, aquesta veterania, que en alguns moments ell calma a Lamine i a Nico Williams a la resta, doncs, potser ell creu que no, que aquesta cantada que diu el Lluís que pot arribar i segurament doncs, s'acabi produint, doncs no...
5: Tu,
6: amb ell ja li compensa començar amb Unai Simón.
5: Tu m'estàs parlant d'Unai Simón, però és que n'hi caben tres, és a dir, com és que no pot ser ni el tercer porter?
0: Perquè ha anat portant els altres i té un grup unit i fet, li està costant fer el canvi. Ara, és evident que ha d'entrar per Àlex Remiro, a mi em sembla evidentíssim.
4: Jo crec que no és un debat esportiu.
0: No, esportivament no hi ha debat. I al Mundial hi han d'anar els millors, vull dir, per això no hi va Carvajal, que també ho entenc, no, un premi o van a Carvajal. No, escolta'm, jo crec que hi han d'anar...
6: Ni Morata. Que també té ascendència del grup i no juga fora.
0: Ja, per exemple, no, però... entre d'altres. Anem a Fermín, que aquest sí que es perdrà el Mundial. Pobre nano, no?
2: Pobre.
0: Sap greu, eh?
2: Terrible.
0: Sí. Sí, perquè més és en la penúltima jornada, una cosa que no és muscular. És que una cosa muscular es podria entendre i amb potser 2-3 setmanes de repòs pot arribar a la llista, però és que és una cosa òssia, no?
5: Hi havia gent dient...
3: I és l'os que és més difícil de curar, perquè...
5: Bueno, Messi va estar 3 mesos, amb aquest os.
3: No, i ell estarà entre 2 i 3. Entre 2 i 3.
5: Sí.
3: O sigui, hi han dits i dits que et pots trencar. I aquest no, perquè...
0: Però tu te l'has trencat alguna vegada o coneixes
3: algú? No, però... Ho he llegit amb els especialistes, que és el que diuen.
5: Sí, i us dic una cosa. He escoltat alguna veu avui que deia, bueno, millor pel Barça perquè no jugarà al Mundial i així podrà estar a punt a principi de temporada.
3: No.
5: Error, qui pensi així. Perquè aquest jugador, el que vol, el que necessitava, el que li feia il·lusió, era jugar al Mundial. I, per tant, molt en compte amb que els jugadors no puguin fer allò que volen fer. O sigui, aquest jugador el que volia, sobretot, era anar al Mundial, si no ens equivoquem, eh?
0: Sí, hauria estat una figura important, també, en el seu primer Mundial, perquè
2: això
0: no ha jugat
2: ensenya,
0: cap.
2: Això ensenya, això corteix, això fa madurar, això tampoc és una mala notícia. Per ell, sí, personalment, en aquest moment, ahir Pedri va anar a veure'l i diu que va sortir de casa seva, estava enfonsat, Però això corteix també una barbaritat. Fermín, és veritat que estava en un estat de forma excepcional, d'aquí 4 anys tindrà 27 anys, estarà en el seu prime i convençut de que serà titular indiscutible del Futbol Club Barcelona i viurà el Mundial d'aquí 4 anys. Cap problema. Això, al final, també ensenya.
0: Ha anat bé l'operació, com pràcticament sempre, no, Roger? Hi ha hagut comunicat avui del club?
4: Sí, l'han operat a les 6 de la tarda i poc abans de les 10 el club ha fet un comunicat explicant que la intervenció del doctor Antoni Dalmau havia estat un èxit. El club no especifica, això sí, el temps de baixa. Del que li espera a Fermín a partir d'ara, n'hem parlat amb l'exresponsable dels serveis mèdics del Barça, el doctor Jordi Ardèvol. Aquest és el procés de recuperació que haurà de seguir l'andalús.
17: Donar-li temps a que faci la consolidació de la fractura i un cop passat un període suficient per començar a carregar cada vegada més, sense immobilització, doncs ja començarà tot el treball de readaptació progressiva a l'activitat física. Però és un període que no és curt, és... És una fractura que ha d'enganxar i després ell el que ha de fer és adaptar-se una altra vegada a l'activitat física.
4: I per si algú, ara que parlàvem de la llista de la Fuentes, encara, de la Fuente, encara tenia dubtes, el doctor Ardèvol destaca de totes que pugui arribar per disputar ni que sigui algun partit del Mundial.
17: Necessiten al voltant de entre més de 2 mesos i molt a prop dels 3 per tornar a competir en condicions. Perquè has de donar-li temps que consolidi, després ha de fer el període de readaptació i, clar, potser als 6-8 setmanes tinguis la fractura consolidada, però això no vol dir que el jugador puguis posar-lo a competir. Ha de fer un procés de readaptació esportiva i de readaptació al futbol.
4: Doncs, per tant, 3 mesos ben bons de recuperació que li espera Fermín. De fet, ahir hi havia el missatge de Lamine que li deia que ho farien per ell, donant per fet que no podrà ser aquesta cita mundialista, però en tot cas la confirmació d'algú com Jordi Ardèvol doncs sempre va més que bé.
0: I tant que sí, és un especialista, nosaltres no som metges, però ahir tot el que et deien i des del seu entorn és que el nano està enfonsat perquè no va al Mundial, vull dir, ahir ho donava per fet també el seu entorn i el club.
4: Deixa'm dir-te que Antoni Dalmau ja va, perquè m'explicava el doctor Jordi Ardèvol, va operar aquesta mateixa lesió a Leo Messi
0: el 2006,
4: en el passat.
0: Fa 20 anys, sí.
4: I també que Jordi Ardèvol va fer aquesta operació amb Andrés Iniesta quan encara estava al planter el futbolista manxec. Vull dir que, més enllà de que, evidentment, el responsable dels serveis mèdics sap de què parla, ha tractat específicament aquesta lesió.
0: I m'agraden aquests dos casos perquè després van tenir una carrera molt llarga i exitosa. Vull dir que pots tenir aquesta lesió, operar-te i tenir una gran carrera.
4: Absolutament tranquil.
2: I és de Sant Pol i això dona un plus de saviesa.
0: Estic molt d'acord. Avui n'ha parlat Pedri d'aquesta lesió de Fermín en un acte, no, Damià?
6: Sí, ha renovat per Adidas fins a 2030. El migcampista blaugrana ha tingut paraules de record i d'afecte pel seu company Fermín, que no podrà ser al Mundial.
18: Ayer estuve con él y bueno, como es normal, estaba muy, muy jodido. Perderse un Mundial pues no es nada plato de buen gusto, y sobre todo por una lesión. Sobre todo decirle que se recupere, que es un jugador que nos va a dar mucho en el futuro. Ya nos lo está dando en el Barça y en la selección. Y bueno, es un palo para todos porque yo principalmente me llevo muy bien con él y quería que estuviese con nosotros, pero ahora toca recuperarse. El fútbol es así de puñetero a veces, tiene esas lesiones que no te dejan jugar cuando tú quieres y bueno, sobre todo desearle una pronta recuperación.
6: Fora del que té a veure amb la lesió de Fermín, Pedri ha volgut celebrar la renovació de Hansi Flick.
18: Todos los culés creo que estamos contentos con la renovación, venimos de 2 temporadas muy buenas con él y ojalá pues siga siendo así, ganando títulos, lleguen mejores títulos y bueno, creo que nos ha aportado la competitividad que necesitábamos, un estilo de juego diferente que nos está yendo bien y ojalá pues seguir así ganando títulos.
6: I ha agraït Lewandowski aquests anys que ha donat al club.
18: Se va como una leyenda, creo que es un jugador que ha marcado una época, ha marcado un montón de goles, no sé ni cuántos, así que bueno, un placer jugarle con él, darle las gracias por todo lo que nos ha dado, tanto dentro como fuera. Vino en un momento complicado, que el Barça no ganaba muchos títulos y se va ganando títulos como lo que es, como un ganador, un trabajador que nos ha enseñado una manera de entrenar, de trabajar y bueno, sobre todo estarle agradecido por todo lo que nos dio.
6: I sobre el Mundial, Pedri ha volgut remarcar que els futbolistes, o que almenys ell, no juguen pensant que tenen una competició com el Mundial o l'Eurocopa a l'horitzó.
18: Todo el mundo se piensa que jugamos pensando en el Mundial o en la Eurocopa y yo en lo personal creo que es imposible estar dentro de un campo pensando en que a final de temporada vas a jugar al Mundial. Yo cuando entro dentro de un campo es para dejarme todo, para intentar pues ganar con el Barça, que al final es mi equipo y con el que estoy durante toda la temporada, y no pienso en lo que vaya a venir, si vuelve o si viene una lesión. Creo que tenemos que jugar al 100% porque si vas al 50% o al 30% acabas lesionándote.
6: I per últim, Aleix, entrem en territori promeses mundialistes.
0: Ai, a veure.
6: Ha explicat com ens hem d'imaginar, Pedri, si Espanya guanya el Mundial.
18: Dije que me teñía el pelo porque la última vez me rapé, ya no me dejan raparme ya. Y dije que me teñía el pelo, así que bueno, será eso. Creo que es lo que haré y no sé si de rubio o de blanco, pero bueno, haré algo así.
6: Màrius, de quin color te l'imagines? De rubio o de blanco?
3: Escolta una cosa.
0: Aitana ens ha dit, no soc d'aquestes coses.
4: Nerviós,
3: que fotin una espelta al Sant Crist de Llepant i acabarem abans. Perquè què vol dir que fa? Aviam, no ho sé, és que
0: Aitana ha dit, jo no soc d'aquestes coses. Jo si guanyo la Champions ho celebraré.
3: Bueno, és que, ja està, en fi, una cosa normal. I, esclar, la gent... No, home, no, perquè això, escolta, és que no té cap sentit.
0: No, no, no. Tu no faries res, perquè el Barça guanyés la Champions.
2: Bueno, tenyir-se segur que no.
3: El Barça m'ha fet perdre tot el cabell que tinc, o sigui, què més vols que faci?
0: També és veritat, sí, sí. Ai, Déu meu. Mira, tenim una història sobre Fermín molt xula per tancar amb un punt, no, d'alegria, fins i tot, sí. I de bon rotllo aquesta lesió que ha tingut desafortunada.
2: Que, a més, Aleix és dels jugadors més estimats pel barcelonisme.
0: Ah,
2: s'ho ha guanyat a pols.
0: Sí, sí.
2: És dels més estimats i dels més odiats pels rivals, també.
0: Que, escolta, que fa 9 o 10 mesos estàvem discutint si havia d'anar al Chelsea o no. Fa 9 o 10 mesos d'això, i mira ara.
3: És la tercera figura del Barça.
2: És pura integració.
0: Sí, sí, sí.
2: I és sobretot perquè és pura integració.
0: Doncs avui podem explicar una història sobre com Fermín va tornar al Barça del Linares. Perquè va arribar un moment que aquí...

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC1. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Sisena temporada. Els dimecres, cada 15 dies, un nou capítol. Escolteu-lo a l'app del web de RAC1. RAC1 Podcast. Amb el patrocini de Borges.
2: La Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
3: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
4: Vols trobar la moto dels teus somnis? La tenim a Solo Moto Classificados. Accedeix a les millors ofertes de motos de segona mà de tot el territori i queda't amb la teva sense moure't del sofà. Te la portem a casa amb una comprovació prèvia feta per un taller autoritzat i tota la documentació al dia. Entra a Solo Moto Classificados de Mundo Deportivo i troba la teva moto ideal.
5: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: RAC1 i el Consorci de la Zona Franca presenten El Món a RAC1 amb Jordi Basté des del D-Factory Barcelona. El dijous 21 de maig de 8 a 11, un programa per conèixer l'ecosistema tecnològic d'indústria 4.0 de referència internacional impulsat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
6: Farem un salt cap al futur a D-Factory, un espai que lidera la transformació digital i agrupa empreses pioneres en innovació.
1: El dijous 21, la transformació digital a les empreses, al món a RAC1 des del D-Factory, a la Zona Franca de Barcelona. En directe de 8 a 11 del matí, amb Jordi Basté. RAC1. Tots som un milió. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
7: Dos minuts i arribarem a dos quarts d'una de la matinada. Us recordo, abans de sentir Pep Guardiola, que aquest divendres farem el Tu diràs des d'Oslo amb el suport de Matlleu Origen. Serem a la capital noruega per acompanyar el Barça a la final de la Champions femenina. No us perdeu el programa que farem en directe des d'Oslo i amb el que donarem el tret de sortida a la programació especial que hem preparat a RAC1 durant tot el cap de setmana per viure intensament aquesta gran final entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Divendres 22 de maig, la final de la Champions femenina es comença a viure al Tu diràs des d'Oslo, amb el suport de Matlleu Origen. Hola, Quim Salvador.
8: Hola, bona nit.
7: Bona nit. Heu perdut la Lliga avui al Manchester City, després d'empatar, no?, amb el Bournemouth.
8: Sí, 1-1.
7: 1-1. I què ha dit Pep Guardiola després del partit?
8: Doncs fixa't que la primera pregunta de la seva roda de premsa ha estat si complirà l'any que li queda la contracta, després de la notícia que ha sortit recentment.
7: Sí, sí, la BBC
8: que,
7: ja anava molt fort i tots els
8: no
7: mitjans.
8: Continuaria. Però Guardiola ha volgut començar així, la seva roda de premsa després d'aquest empat al camp del Bournemouth, que ja deixa el Manchester City sense opcions de guanyar la Lliga, una Lliga que ja està celebrant des de fa estona l'Arsenal. Pep Guardiola.
9: Congratulate Arsenal, Miquel.
10: Felicita l'Arsenal, en Miquel, el cos tècnic i els seguidors per aquesta Premier League ben merescuda. I al mateix temps, aquest any ha estat l'any de la meva carrera d'entrenador, que hem lluitat més contra coses increïbles que no podem controlar i mai, mai ens hem rendit. Ens hauria encantat arribar a l'últim moment per intentar tenir-ho a les meves mans, però avui ha aparegut la fatiga. Hem lluitat increïblement molt i bé, a preparar la temporada vinent.
9: Prepare next season.
8: A preparar la temporada vinent.
7: A preparar la temporada vinent, diu.
8: Naturalment, hi ha hagut més preguntes sobre el seu futur i Pep Guardiola sí que n'ha parlat, però tampoc sense avançar-ne res.
10: Hauria de parlar primer amb el meu president, d'acord? I després d'això, quan haguem parlat, decidirem si un any més. Parlarem de tot i decidirem. Deixeu-me parlar amb el meu president. Jo sé que m'estimen molt i jo els estimo encara més. És el millor lloc on sé, m'encanta ser aquí. Deixeu-me parlar amb el meu club. He estat totalment centrat en la meva feina.
8: I no

0: No han tret res més. És a dir, que es para que acabi la temporada, queda el partit del cap de setmana contra l'Aston Villa, que Pep Guardiola en parli amb Khaldun Al-Mubarak, que és el president del Manchester City, i després ja s'anunciarà el que s'hagi d'anunciar.
1: Sí, és cert que la BBC i la majoria de mitjans anglesos i internacionals ja hi anaven molt forts, que Pep Guardiola deixarà el City quan acabi aquest partit de diumenge contra l'Aston Villa. De fet, vaig llegir també algun periodista anglès que té cert renom, no?, i per tant certa credibilitat, que el City ja està preparant actes d'homenatge per aquest diumenge a l'Etihad Stadium per després del partit contra l'Aston Villa. És a dir, entenc el que fa Pep Guardiola, que vulgui parlar amb els propietaris, però tot fa indicar que ja està presa la decisió, no?
2: És que seria la notícia de l'any al món del futbol, i una notícia que, a més, deixa en segon terme la victòria de l'Arsenal. O sigui, és molt més important el futur de Guardiola, i si deixa el City, que no que l'Arsenal guanyi la Premier, que, bueno, felicitats, però realment la marca...
1: Pels de l'Arsenal no, però en general és, té un impacte molt bèstia.
2: El món del futbol és la gran notícia d'impacte de l'any.
1: Què farà? Que... On anirà una selecció, no un altre club? Vull dir, clar, sí.
3: Però jo crec que és que... vaig dir un disbarat, eh? Però Anglaterra, que van inventar el futbol, en els últims 8 o 9 anys s'ha jugat una altra manera el futbol.
2: Gràcies a ell.
3: La influència de Guardiola amb l'evolució del futbol al Regne Unit,
1: no,
3: és claríssim.
1: Hi ha Alemanya, hi ha Alemanya.
3: Sí, sí, sí.
1: Amb el Bayern,
3: però, escolta, sí, Alemanya, sí, però Alemanya. Però és que aquests tios van inventar el futbol, fan un futbol diferent. Sí, i ell, aquell futbol tan directe i tal, no sé què, amunt i avall i tal, el va ordenar. El va ordenar.
2: És que...
3: I, a més, ha estat... Tothom ha acabat jugant, diguem, amb l'especificitat dels equips anglesos, però tothom ha acabat jugant allò a tocar pilotes, o sigui, allò de la patada per arriba, que és el que passava fa 10 anys als camps anglesos, ja no es veu.
2: Sí, és que...
3: I surt amb la pilota controlada.
2: Això que dius és molt veritat. Jo crec que és l'entrenador més influent de la història del futbol després de Cruyff.
4: Jo diria que abans de Cruyff.
2: Sí, bueno, jo, la meva opinió és que després de Cruyff, i Guardiola estaria d'acord que és després de Cruyff, perquè, bueno, al final... Cruyff és com un refundador del futbol, per dir-ho així, i per tant té molta importància. I jo crec que, a més, que o sigui, veurem la perspectiva de tot això amb el pas dels anys. És a dir, perquè ha transformat el futbol a Anglaterra, ha transformat el futbol a Alemanya, però és que la seva influència és a tota Europa. I a vegades oblidem una cosa molt important, que és que Guardiola, sense ser-ho ni dir-ho, ha estat el gran ambaixador, el gran exportador mundial del futbol del Barça. O sigui, aquí al Barça... ens hem fet la pitxa un lío de tal dimensió que, aquest club el governava durant molts anys una directiva que no suportava Guardiola i que es va dedicar a minimitzar tota l'obra de Guardiola, diguem. Llavors, enmig de totes aquestes paranoies que ens han passat... Una de les paranoies va ser no reconèixer-li a Guardiola que en realitat el que era Guardiola guanyant títols amb el City era un ambaixador del futbol del Barça. I això que deies ara, Màrius, que ha estat un entrenador influent... No, ha estat un entrenador influent del futbol del Barça. Amb variants, evidentment, amb variants. Després ell ho ha aplicat a la seva manera, etc. Però, en definitiva... Tot això ha estat un homenatge al Barça.
1: Més, a vegades, quan veus jugar al Villarreal o el Rayo de Paco Gémez, deies, mira, ho intenta fer com l'estil de Guardiola, no? Vull dir que ja ha aconseguit que reconeixem una mena de futbol en molts equips amb el seu segell, no? I això
3: Tu agafes entrenadors espanyols a la Premier, n'hi ha d'haver-hi 5 o 6. Mm. I tots aquests, alguns d'ells, diguem, han sigut fins i tot el propi Arteta, han sigut alumnes d'ell, el va tenir de segon, fins i tot, en el Manchester City. I això no és casual. És a dir, a tots aquests entrenadors que avui tenen 40, 45, tots un dia van pensar que els equips de futbol tenien que jugar com el Barça.
1: Que divertit era veure el Barça Guardiola, vull intentar replicar-ho, no? Sí,
3: jo crec que això... Negar-ho és com intentar negar...
4: I respecte al que dèieu,
3: terraplanista,
4: encara que sigui un sacrilegi, jo crec que el deixeble ja ha superat el mestre. Jo crec que Guardiola ja és més influent en la història del futbol del que ho va ser Cruyff. Evidentment, amb la història del Manchester City, sens dubte, és un club de 150 anys, el Manchester City, que ja van començar, com deia el Màrius, abans que nosaltres. I en 150 anys el City ha guanyat 34 títols. Dels 34, 20 s'han guanyat els últims 10 anys.
1: Sí,
4: és una autèntica locura. Una autèntica locura. Per tant, Pep Guardiola. Per tant, jo crec que la influència de Pep Guardiola ja no en el City, sinó en el futbol. I crec que Cruyff estaria content de saber que el seu deixeble l'ha inclús superat.
1: Bé, doncs, a veure què passa. Diumenge, última jornada, unificada la Premier, sense res en joc ja pel títol, a veure si baixa el Tottenham, si no, si el Chelsea entra a Europa, si no, com acaba de configurar-se aquesta zona mitja alta de la classificació, però l'Arsenal és campió. De fet, mira, a les xarxes socials ja corren celebració dels jugadors de l'Arsenal. Ho hem viscut això. Aquí ha sigut quan ha xiulat el final del partit, l'1-1 del Bournemouth i el City. Mm-hmm. 22 anys que no guanyaven una Premier, des de Arsène Wenger, Thierry Henry i tota aquella colla el 2004. Doncs això, felicitats a l'Arsenal, com ha dit Pep Guardiola, i a veure què passa amb el seu futur. I ens queda el bàsquet. A veure, hola Dani Aguilar, bona nit.
5: Àlex Parissa, molt bona nit.
1: Avui hem vist imatges, crec que les ha tret Gigantes al canal de Twitch, no? Diria?
5: De la reunió...
1: De la reunió, amb Massip Pasqual.
5: Enric Massip, sí, amb Xavi Pasqual, exacte, sí senyor.
1: Què en sabem d'això?
5: Reunió avui, bàsicament un dinar entre dues persones que tenen bona relació, per dir-ho d'alguna forma. No ha tingut més continuïtat, més afectació, més transcendència, més canvis en la situació que ja coneixem de Xavi Pasqual i en la decisió que té allò cor endins l'entrenador de marxa del Barça. Però, en tot cas, entre demà i divendres sí que ha d'haver-hi, entre demà i divendres, ho xifrem així a l'eix, sí que ha d'haver-hi la reunió que a priori és ja l'última baula, l'última opció, l'última oportunitat que intentarà el Barça per retenir Xavi Pasqual, per bé que, insistim, RQ, el que a nosaltres ens consta és que el missatge és que és tard, que ja no hi haurà volta enrere i que Xavi Pasqual ja ha pres la decisió de marxar, però en qualsevol cas, Joan Laporta, que és aquella figura que ja havíem parlat, Aleix, i crec que en parlàvem el diumenge, sobre l'última oportunitat que podia ser, o quina era l'única figura que podia escapar de l'equació, doncs era la de Joan Laporta, que es vol reunir amb Xavi Pasqual, també, bàsicament, no li oferirà res més que no sàpiga ja Pasqual. Per tant, a principi ja és tard com perquè Pasqual es repensi la decisió de marxar al Barça.
1: Val. Tu agrada el bàsquet i a vegades vas al Palau, què en penses,
3: sí,
1: Màrius?
3: Sí, no hi ha anat massa aquesta temporada, però tinc el meu abonament també. I jo crec que Xavi Pasqual, si tenia que obrir una nova etapa en el Barça, era l'entrenador. És l'entrenador que coneix el club, que l'ha portat a guanyar una Copa d'Europa, no? I que escolta, va agafar un equip que era poqueta cosa i va començar a créixer des del primer dia. L'equip va començar a créixer. Després jo crec que el Barça, en fi, li va prometre coses que després no li ha donat. Li van prometre segurament perquè no hi havia els diners de la caixa, perquè l'1x1 t'ho impossibilitava. Jo aquí no hi entro, però sí que, però llavors no prometis. Li van prometre que tindria un pivot en condicions. Després se li lesiona la Provítola i demana algú que pugui fer de base perquè no tenia bases, perquè també l'altra base, el Núñez, estava també amb una lesió de llarga durada. Tampoc li porten. Bueno, l'equip és molt gran, l'equip està envellit, a l'equip del Barça. O sigui, el promig d'edat és molt alt, no? Per cert, que n'hem fitxat un, que és l'edat del Lewandowski.
1: Això està confirmat, Dani? Mike James?
5: Sí. 35 anys.
3: 36 compleix ara.
5: Exacte, l'agost en fa 36, Mario, sí senyor.
1: Però aquest tio és bon jugador,
5: aquest
1: no?
5: És un dels 6-7 millors jugadors d'Europa dels últims anys.
3: Què passa amb els jugadors grans? Què ens ha passat? Que es trenquen. Sí, Vesely, grandíssim jugador.
1: Però retira.
3: Satoransky, grandíssim jugador. Però, esclar, estan en unes edats i aquests tios juguen 80 partits a l'any. Clar, o sigui, físicament el cos no t'aguanta i peten I llavors has de tenir plantilles àmplies, que el Barça no la té, no l'ha tingut, i després has de tenir gent jove que tiri una mica del carro.
1: Jo t'he de dir per això que Mike James, veient-lo jugar amb el Mónaco aquesta temporada, em sembla un bon fitxatge, ara sí, a curt termini. T'ha de donar rendiment en un, dos, tres anys, com, dos anys, com a molt, no? Fins als 38.
5: Els altres tres que ja estan tancats sí que és veritat que s'ajusten més a aquestes característiques. No, no tenen ni 30 anys en principi que
1: recorda'ls, tingui. Recorda'ls, a veure qui són, Dani.
5: Són Moses Wright, Josh Nivo i Oliver Nkamoah, sobretot l'últim, el finlandès, que és de perfil molt més jove, i els altres dos arriben en la plenitud, fregant la trentena, en la plenitud del seu rendiment. Per Mike James arriba, per petició extrema expressa de Xavi Pascual, Mike James,
1: o sigui, ja faria que va signar. Per petició de Xavi Pascual, i Xavi Pascual marxarà.
5: Absoluta i meridianament, Aleix. Sí que és veritat que no és la primera opció de Xavi Pascual. Xavi Pascual demana o Sylvain Francisco, amb el qual es negocia i finalment acaba preferint o escoltar ofertes de NBA, o Jean Montero. I Jean Montero hores d'ara està fora de l'òrbita pressupostària del Barça. I llavors es va per una tercera opció, que és algú de la gran de Xavi Pascual, que és Mike James, que és qui acabarà arribant. Veurem amb quin entrenador. Sí que és veritat que els dos entrenadors que ara mateix té el Barça al cap, o dos dels que té al cap, coneixen prou bé Mike James perquè ja l'han entrenat, que són Spanulis i Bon Navarro. Però vaja, aquesta és la circumstància ara mateix.
1: Val, per tant, podria venir a entrenar el Barça Spanulis o Ibon Navarro.
2: Jo diré que aquí...
3: Spanulis li falta currículum. I...
1: Va estar a l'Olimpiakos, diria, no?
3: Va ser...
5: Al Mónaco.
1: Ah, el Mónaco ha estat?
3: El Mónaco, sí.
5: Sí. No, va ser jugador de la Final Four.
1: Va ser jugador de l'Olimpiakos i el Mónaco la Final
3: Four. Jo crec, o sigui, com a jugador, un jugador excepcional, vull dir, ens ha donat molts disgustos al Palau.
1: Sí, molts triples.
3: I Bon Navarro no sé si ens emociona gaire, no? O sigui, amb la quantitat de... Ho sento, ara no faig patriotisme, però amb la quantitat d'entrenadors bons que hi ha a Catalunya, no sé, si hem d'anar a buscar...
4: Jo crec que és una...
3: Unicaja, no?
4: Jo crec que és una gran oportunitat. També diuen que Josep Cubell vol deixar la secció per dedicar-se a tasques més institucionals. Potser és vicepresident, no ho sé. Si Xavi Pascual, i donar-li les gràcies a Cubell, i a més, no només agrair-li, sinó felicitar-lo perquè ha tingut anys molt bons dirigint
3: el bàsquet. De fet, ja no està al front.
4: No, en aquest moment no, està el Cisco Pujol. Però igual ja no torna a la secció. Si no tornés a la secció, crec que és una gran oportunitat, igual que amb la lesió de Fermín, de fer aires nous. Xavi Pascual se'n va, Cubell sembla que ell vol marxar, o vol dedicar-se a altres coses... I crec que Juan Carlos Navarro potser també seria una oportunitat de reinventar
1: la secció. Està ben vist.
3: No, jo sempre m'ha agradat, sempre m'ha agradat l'entrenador del València.
1: Pedro Martínez, clar.
3: Pedro Martínez, és que el teníem aquí, Sí, sí. Que aquí és costat més barat que el Xavi Pascual.
1: Quina temporada està fent? Pot guanyar l'Eurolliga, mira què et dic.
3: És que és molt bo.
1: Aquest cap de setmana Aquest cap de setmana, València-Madrid, una semi, Olympiacos, Fenerbahçe, l'altra.
3: És molt bon entrenador. I l'has tingut aquí, l'has vist jugar, o sigui, entrenar la meitat dels equips de Catalunya.
2: Tinc la sensació que hi ha uns quants temes inconfessables en aquesta crisi. El primer l'apuntava el Lluís, que és que el balanç de Juan Carlos Navarro és catastròfic. És catastròfic. I llavors, home, el Barça ha de començar a pensar en alguna solució. Segon punt inconfessable, la crisi de Xavi Pascual arriba, casualment o no, just quan ha rebut una oferta econòmica estratosfèrica.
3: El millor moment per anar a Dubai, també tinc una cosa, No sé si és el millor moment de la història, o sigui, abans...
2: Jo no faig cap
4: consideració...
2: Jo no faig cap consideració d'aquestes. El que dic és que em sembla molt casual que la crisi es desencadeni just quan rep una oferta marejant. Sembla...
5: Per ser justos, perdó, Ernest, fa ja alguns dies, algunes setmanes que aquesta oferta ronda sobre la taula de Xavi Pascual.
2: No, d'acord, i a mi gràcies per l'apunt, però no fa mesos d'aquesta oferta, potser fa setmanes. Segur que té un efecte desencadenant, no? D'alguna manera. I el tercer punt, que jo crec que és el més incòmode, és que en la situació econòmica del Barça dels últims anys, ens agradi o no, és molt difícil ser competitiu amb el bàsquet, amb el handball, amb l'hoquei i amb les seccions que no són autosostenibles, com sí que ho és el futbol femení. Llavors, voler ser un club poliesportiu i ser top amb totes les seccions... potser no és possible. Tal com està el primer equip del futbol, i tal com està la situació econòmica. Llavors, no dic que no haguem de ser un club poliesportiu, ho dic que el vell somni de tenir el millor equip de futbol, el millor equip de bàsquet, el millor equip d'hoquei, el millor equip de handball...
1: De futbol sala,
2: de futbol sala,
1: deixa,
2: això deixa, potser ja no és possible. Potser ja no és possible.
1: Potser d'aquí 5 anys, amb el deixa, Camp Nou a ple rendiment i guanyant calés, potser
2: tabú.
1: Sí.
2: Aquest és un tema tabú, no, ja ho sé.
1: Potser d'aquí uns anys, amb el Camp Nou a ple rendiment, tens calés per intentar...
4: Sí, però jo et vaig dir una cosa.
5: I el bàsquet amb Dubai i Hapoel és molt difícil, eh?
1: Clar, clar, que aquests tenen un pressupost acollonat.
2: Això, exacte.
3: D'entrada, que jugui...
1: No haurien de ser-hi.
3: Clar, la Copa d'Europa, que la jugui Dubai, tot això és una broma. Tot això és una broma.
2: Totalment d'acord.
3: És una broma.
2: És un atracament.
3: Broma, broma, broma, prou. Prou,
2: és un atracament.
3: Prou ja, prou ja. O sigui, un altre, o sigui, portem els equips d'estat hasta el bàsquet, sí, eh? Perquè es distreguin els dictadors del Pèrsic. Va, home, va.
2: Màrius.
3: Escolta, és una vergonya.
2: Tota la
3: raó. Ara, saps com s'acaba això? Saps com s'acaba? I el Barça és el que està pensant? Que s'ha d'apostar per un acord amb l'NBA i deixar-se ja... Perquè si no, no sortiran els números mai. Perquè d'aquí 4 dies... Escolta,
1: bueno, és el que volen, eh?
4: Bueno, no, de moment hem de passar...
3: M'ho ha dit del Barça, qui m'ho pot dir? És a dir, s'enfoquen aquí, clar, perquè jo crec que si no...
1: Hi ha més calés fent la NBA Europe que no seguint l'Euroleague.
3: I amb el tema del futbol femení que tu parlaves, hi ha una cosa que és un despropòsit, que és la Lliga femenina no funciona. La Lliga femenina espanyola és un desastre, perquè hi ha un equip. Després, amb dos esglons més avall, n'hi han dos o tres, i després s'ha acabat. O sigui, el que hauria de fer... Escolta, han estat campiones del món, campiones d'Europa. És a dir, carai, ostres, això s'hauria de començar a ocupar una mica el secretari d'Estat per l'Esport i el CCD i tot. O sigui, els que s'ocupen políticament d'aquest tema haurien de dir, escolti, per protegir el futbol femení, escolti, els clubs de primera haurien de tenir tots un equip de futbol. I això no formarà part del paquet de l'1+1. És a dir, això no li comptarà
1: com despesa
3: amb els equips. Això és molt fàcil, però això és una decisió política. Perquè si no... Ostres, el futbol femení...
1: El Barça el penalitza molt ser un club poliesportiu amb el fair play.
3: Clar, és a dir, el Barça se li estan anant les seves estrelles... Se li estan anant les seves estrelles. Escolta, no, tenim molt bona planter i tal. Sí, però el planter arriba un moment que s'acaba. O sigui, Howard, de cop i volta, tens una mala.
1: No,
3: sí, tens
1: no
3: una
1: obriràs aquest meló. No,
3: de cop i volta.
2: Està obrint un meló.
3: No, de cop i volta no dona.
1: És molt tard. Va, tanca, o què?
4: I en tot cas no tenim les mateixes regles. Si ens hem de reinventar, hem de tenir el pavelló del Maccabi, o de París, o de Berlín.
5: I la càrrega fiscal també, Lluís, de cada país. 15.000
4: persones aquí, 18.000 persones allà. Nosaltres estem en un pavelló encara molt petitó. Necessitem un nou palau.
1: 2029-2030, el nou palau.
4: Si ens reinventem-nos i siguem competitius. Necessitem un pla de màrqueting específic de secció.
1: Que et fitxin.
4: Perquè estem lligat amb el tema del fair play, amb tot el que és el club.
1: Això tens bones idees.
3: A mi el Palau Blaugrana...
1: Que et fitxin, tu tens bones idees.
3: Deprimeix. O sigui, jo entro dintre el Palau Blaugrana i sembla que entri en un lloc carcelari. O sigui, no, per favor.
4: És molt bonic, eh? És petit, però és molt bonic.
3: És de les coses més horripilants que hi ha.
1: És entranyable, però
4: aquella bòveda rodona és preciosa.
3: Sí, sí, sí. No,
4: el que passa és que és petitó.
3: És un espant. És un espant. Entres a dintre i sembla que
1: estem aquí.
4: A mi m'encanta.
3: A 5-5. No, home, no.
1: Gràcies per venir un dimarts més, eh? Sou molt bons. Vale. Una abraçada forta. Màrius, Ernest, adéu. Aguilan, seguim parlant, segur, que això donarà moltes voltes.
5: Vinga, una abraçada.
1: Vale, adéu, Dani. Vagi bé.
5: Adéu, adéu.
1: Adéu,
6: RAC 1. Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
7: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
8: El nou GLB de Mercedes-Benz és molt més que espai. És versatilitat, gràcies a les seves 5 o 7 places, i és tranquil·litat, ja que la tecnologia avançada protegeix el que més t'importa. Visita el teu concessionari i gaudeix-lo en versió elèctrica o híbrida.
9: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
10: teu cervell és increïble, és capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: En els seus 5 anys de vida, pel Rock and Go han passat investigadors, empresaris, cuiners, professors, esportistes, viatgers, polítics o informàtics. Tots són gent com tu, amb una cosa en comú. Tenen una idea de negoci i estan disposats a tirar-la endavant.
13: Rock and Go, el podcast per a emprenedors.
12: Perquè tots podríem tenir un emprenedor a dins.
13: Rock and Go, amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: RAC1 Podcast.
13: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. Tot el que vols de RAC1 i molt més és a RAC1.

0: 10 minuts i la una de la matinada. Avui tenim back-to-back, per tancar el programa en dimarts amb l'Albert Pedrol. De seguida, l'actualitat dels esports nord-americans. Abans, una mica de GPRQ, perquè dos dies després els accidentats impactants d'Àlex Márquez i els accidents impactants, anava a dir d'Àlex Márquez i Joan Zarco diumenge al Gran Premi de Catalunya, han tornat a posar sobre la taula el debat de la seguretat, Quim.
1: Sí, diumenge a la tarda, encara impressionats per haver vist marxar del circuit amb ambulància, i ahir, després del test que hi va haver també el circuit de Barcelona-Catalunya, molts pilots de MotoGP comentaven, no?, el perill al que s'exposen i centraven el debat en dos eixos principals. Alguns consideren que no s'hauria d'haver sortit per tercera vegada després de dues banderes vermelles diumenge, també n'hi ha que defensen que sí, i altres van exposar mesures concretes per fer el circuit de Barcelona-Catalunya més segur, com per exemple la que generava més consens era avançar la línia de sortida per escurçar la distància amb el primer revolt i per tant que no hi arribessin tan ràpid, o ampliar algunes escapatòries. La més esventada era la del 12è revolt a la zona de l'estadi. Ahir a l'Eix, aprofitant la jornada de test, vam parlar un grup de periodistes de mesures de seguretat del circuit de Barcelona-Catalunya amb el director general de Fira Circuit, l'empresa que gestiona la instal·lació, que és Ignasi Armengol, i ens va exposar i argumentar que tenim un dels circuits més segurs del món.
2: Cada Gran Premi té una revisió prèvia una setmana abans i el dijous abans, veient totes les coses que s'han de fer. És un circuit que no només està homologat, sinó que està permanentment revisat. Permanentment anem fent obres, van? Aquest any, per exemple, s'han fet fins a 4 actuacions diferents. Està molt calculat en allà on poden haver-hi sortides de pista i que hi hagi un accés molt ràpid per part dels serveis mèdics a tot arreu del circuit. Llavors, en aquest sentit, el circuit es considera un dels circuits més segurs que hi ha en el món, però el que és molt difícil de prevenir és un accident de contacte entre 2-3 motos, que és el que ens va succeir.
1: Malauradament va succeir, per sort, sense lesionats massa greus. Vam tenir moments de por, tots els que ho estaven veient, i és veritat que la reacció de tothom implicat, des de els serveis mèdics, des de la gent que havia netejat la pista, etc., va ser ràpida i efectiva. El circuit de Barcelona-Catalunya, l'Eix, té una particularitat que només passa actualment a 3 circuits més, Silverstone, el de les Amèriques d'Austin i Lusail a Qatar, que és que acull MotoGP i Fórmula 1. I això fa que hagi de tenir dues homologacions de seguretat que són diferents i que de vegades fins i tot són contraposades. Vull dir, hi ha coses que et demanen els de la Fórmula 1 i les motos t'ho han de fer treure. I, per tant, en un mateix any s'han de fer canvis en aquest sentit.
0: Bé, en qualsevol cas, queda clar que va haver-hi un punt de mala sort, també, i que el compleix, evidentment, totes les mesures de seguretat. És un circuit segur, el de Barcelona-Catalunya. De fet, accidents així jo no en recordo de tan greus i tan impactants i en la mateixa cursa com es va produir aquest diumenge, malauradament.
1: Canvis com, per exemple, avançar la línia de sortida, doncs, que plantejaven alguns pilots, ens explicava l'Ignasi Armengol que no serà cap problema si ho demana la Federació Internacional de Motociclisme.
2: No serà una decisió interna, sinó que sempre anirem d'acord amb tothom. El que sí que és factible amb les línies de sortida és que l'organitzador, en aquest cas Dorna Liberty, o la FOM en el cas de Fórmula 1, o Le Mans, ens pugui, per exemple, en el cas de Le Mans, com hi ha més vehicles, doncs es mou la línia de sortida endavant, i en aquest cas és factible que això pugui ser.
1: Ignasi Armengol també explica que el circuit de casa nostra està sempre obert a introduir noves millores en matèria de seguretat. De fet, la setmana vinent rebrà un informe de la FIM analitzant el Gran Premi d'aquesta setmana en aquest sentit. I això és important perquè la voluntat està molt bé, però hi ha d'haver calés per fer-ho, que hi ha coses que són caríssimes. I diu Armengol que el pressupost no és un obstacle al circuit de Barcelona-Catalunya quan es tracta de seguretat.
2: Després d'aquí hi haurà un informe, que normalment sempre al cap d'una setmana la FIM ens dona l'informe del circuit, que normalment és molt positiu, però sempre ja s'hauria de fer això de cada any que ve. I segur que el rebem i segur que ho farem. Aquest sí que és un tema on sempre hi ha pressupost. Sempre hi ha disposició per arreglar allò que sigui necessari per a l'homologació.
0: Per tant, es fan canvis, Fórmula 1, MotoGP, si s'han de fer més canvis per millorar el circuit es faran. Vull dir que no serà un problema de cara al futur.
1: No, queda clar. Que de fet està contemplat que, tot i que ja és un dels més segurs que hi ha, qualsevol mesura que s'hagi de prendre.
0: Segur que servirà el que ha passat aquest diumenge, no?
1: Naturalment. Mesures que han d'arribar, però, de les federacions. Vull dir, els pilots es fan molt bé de proposar-ho, però no és el que diu un pilot s'ha de fer, sinó que això ha de passar un procés. Ja el MotoGP té un equip de seguretat, les pròpies federacions, i llavors és quan tot això es pot posar sobre la taula. Deixa'm dir també, Aleix, que a vegades, quan passen coses impactants, tots plegats ens n'oblidem una mica. Els esports de velocitat i els de motor més, perquè es va molt de pressa, són perillosos per naturalesa i impliquen un risc alt. Els pilots són els primers que en són conscients d'això i, com deia el senyor Mangol, hi ha algun tipus d'accidents, com per exemple els que vam tenir diumenge, de topada entre dues motos, més no són cotxes, són motos, cauen, el pilot cau, això és impossible de preveure i és molt perillós i això, amb això poca cosa s'hi pot fer. Per cert, una altra reivindicació força generalitzada al paddock de MotoGP d'aquest cap de setmana és un nou asfalt, el que hi ha al circuit des del 2018, està força desgastat i ofereix molt poca adherència. Doncs bé, hi haurà reasfaltat del circuit, si no l'any vinent, que pot ser a tot estirar el 2028.
0: Molt bé, doncs queda clar aquesta ressaca que hi ha hagut post-accidents amb els responsables del circuit de Barcelona-Catalunya de cara a la temporada vinent. Molt bé, Quim, moltes gràcies.
1: Bona nit.
0: Vinga, adéu-siau.
3: Back to back.
0: Una mica de back-to-back per tancar el Tuviràs d'avui amb l'Albert Pedrol, com sempre. Hola, Pedrol!
4: Hola, Aleix, bona nit.
0: Tenim en marxa les finals de conferència a l'NBA. De fet, han començat aquesta passada matinada amb un partit descomunal entre el San Antonio Spurs i els Oklahoma City Thunder.
4: Sí, partides amb majúscules que ha superat totes les expectatives i mira que ja eren altes. Victòria pels Spurs en el primer partit de les finals de la conferència oest de l'NBA. L'equip Texà ha guanyat de 7 punts a la pista dels Thunder. Després de dues pròrrogues hi ha pispat el factor pista a favor als vigents campions. El millor del partit o sorpresa ha estat l'estrella dels Spurs, Víctor Wembanyama, amb 41 punts i 24 rebots. A més, amb un triple descomunal de Wemby a mig minut pel final de la primera pròrroga per empatar el partit a 108. El resultat final ha estat de 115 a 122. Ho deia abans, ha estat un tros de partit. Si no l'heu vist, sisplau, feu el favor d'anar-lo a recuperar perquè no us en penedireu. Compte amb els Spurs, que ja van eliminar els Thunder a la Copa NBA, que van guanyar-los 3 partits en 12 dies i que acaben de forçar la primera derrota d'Oklahoma en els playoffs. Fins aquesta nit anaven 8-0 després d'escombrar els Phoenix Suns i també els Lakers. La victòria dels Spurs, de fet, ha sacsejat les cases d'apostes a l'eix fins avui. Els Thunder eren clars favorits per revalidar el títol, en canvi ara Oklahoma i San Antonio estan molt igualats, per bé que Thunder, això sí, continua lleugerament per davant.
0: Així està l'Oest, Pedrol. D'aquí una estona, ara a les dues, arrenca la final de la conferència Est, que sobre el paper està més decantada a favor dels New York Knicks.
4: Sí, Knicks Cavaliers. Nova York aspira a guanyar el primer anell des del 1973, ara fa 53 anys, i a jugar també les seves primeres finals de l'NBA des del 1999, mentre que els Cavaliers s'han plantat a les seves primeres finals de conferència des del 2018 i aspiren a jugar les seves primeres finals de l'NBA sense LeBron James, que es diu aviat. Ho deies tu, els Knicks parteixen com a favorits i les cases d'apostes els situen com el tercer dels quatre equips amb més possibilitats de guanyar l'anell. Són el segon millor atac i també la segona millor defensa, mentre que Cavaliers són el cinquè millor atac i tot just la vuitena millor defensa. A més, Aleix, en aquesta eliminatòria hi ha una història xula, és la de l'entrenador dels Cavaliers, Kenny Atkinson. Ell és de Nova York, va començar a entrenar a l'NBA com a assistent de Mike D'Antoni als Knicks, el van fer fora i va haver de buscar-se la vida, va continuar a Atlanta, va debutar com a primer entrenador a Brooklyn, va tornar a ser assistent a Clippers i a Warriors i fa 2 anys va firmar un contracte de 4 temporades amb els Caps per tornar a ser primer entrenador. La temporada passada va guanyar el premi al millor entrenador de l'any i ara torna al Madison per buscar una classificació del seu equip per unes finals de l'NBA que seria històric. Per tot plegat, el partit d'avui serà especial. Ell mateix ho reconeixia en la prèvia.
5: You know, I'm a New Yorker.
6: Soc de Nova York, tornaré al Garden. He treballat pels Knicks, conec a tothom de l'organització, tota la meva família és allà, així que sí, és especial.
5: Ton of family, my whole family's there, really, basically. So, that's special.
4: Però mentrestant, a Nova York estan convençuts que els Knicks arribaran a la gran final. L'eufòria és tan gran a la ciutat que mira com estan els preus de les entrades per un hipotètic partit de finals de l'NBA al Madison. La més econòmica, el Galliner, costa més de $3,000. I la més cara, a peu de pista, s'enfila, ha agafat bé a la cadira, els $200,000.
0: Hòstia, què dius? Una barbaritat, eh? Increïble, a Nova York. A veure com va aquesta final, eh? Knicks Cavaliers. Per cert, encara la NBA, ara passem a més coses. Ja sabem qui és l'MVP d'aquesta temporada. De fet, repeteix el guardó de la temporada passada.
4: Se l'han dut l'estrella dels Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, i és significatiu perquè per 8a temporada seguida l'MVP de l'NBA no és americà. En aquest cas concret és canadenc. Abans d'aquestes 8 temporades, 57 dels 63 MVPs van ser americans, temps, però la tendència clarament ha canviat com un mitjó amb els Chase, Jokic i Antetokounmpo. Per cert, que ni un vot com a primera opció per Luka Doncic, ni un sol vot, cosa que ha cridat l'atenció a més d'un. També ha cridat l'atenció que aquest any s'hagi filtrat l'MVP de la temporada, ho ha publicat el de sempre, Shams Charania, per bé que aquest prestigiós guardó era de les poques coses que, de moment, encara no es filtraven. Doncs bé, fins ara, l'encarregat d'anunciar-ho era Prime Video i, esclar, allà no els hi ha fet ni mica de gràcia. Sembla que tampoc ha agradat gens a Víctor Wembanyama, el tercer jugador més votat. Avui, després del partit, li han preguntat si s'havia pres personalment la victòria de Shea per davant seu i la resposta ha estat tan breu com clara.
3: Yeah, for sure. Everything you just said.
4: Sí, és clar, tot el que has dit, responia Wembanyama al periodista just després de clavar 41 punts a la cara de Shai Gilgeous-Alexander i dels seus Oklahoma City Thunder en el primer partit de les finals de la conferència.
0: És veritat que avui Wembanyama ha estat millor que Alexander, però queda molta sèrie encara d'aquests Oklahoma Thunder. De seguida repassem horaris i canals dels pròxims partits d'aquestes finals de conferència a l'NBA, però abans ens aturarem un moment, Pedrol, en el món del motor americà. De Indianapolis 500, les 500 milles d'Indianapolis. Àlex Palou ha posat la directa ja cap a la segona victòria seguida, aquestes 500 milles.
4: Sí, el pilot català sortirà des de la primera posició diumenge i defensarà el títol que va aconseguir l'any passat en una de les curses més llegendàries dels Estats Units. Amb el resultat d'ahir, a més, Palou s'ha convertit en el primer campió des del 2010 que aconsegueix la pole l'any després de guanyar la cursa. Palou, a més, va registrar una velocitat mitjana de 373 km per hora. El català lidera actualment al campionat de la IndyCar.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Anirem acabant. Vinga, com sempre, primer amb la notícia curiosa de la setmana.
7: La notícia freak.
4: Abans ho dèiem, Shai Gilgeous-Alexander ha guanyat el seu segon MVP consecutiu de l'NBA i per celebrar-ho ha comprat regals per tots els seus companys. Però, Aleix, no són regals com els que faríem tu i jo, no? El canadenc ha regalat rellotges valorats en 200.000 dòlars cadascun, gabardines, un iPhone 17 Pro Max, perfums, una motxilla de golf o una bossa de golf, com li vulguis dir, i el servei premium de Spotify gratis, de franc. Per tant, Aleix, per la temporada que ve pots agafar alguna idea per si vols recompensar la nostra gran feina d'una manera encara més generosa del que ja ho fas.
0: Agafo, recullo el guant, Pedrol. Ja veurem fins on arriba el pressupost. Abans de tancar la paradeta, sapiguem quines són les cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies als Estats Units.
7: Top 5 de la setmana.
4: Va, una mica d'Olivia Rodrigo, que segur que teniu fresques algunes de les seves cançons, com aquesta que sona Good For You. Primer partit de les finals de la conferència est entre els Knicks i els Cavaliers. Arrenca d'aquí una estona a les dues en directe a DAZN.
7: Número 4.
4: I això no para. La propera matinada, 2:15, segon partit entre els Oklahoma City Thunder i els San Antonio Spurs, en aquest cas en directe per Amazon Prime.
7: Número 3.
4: I ho dèiem la setmana passada, tenim en marxa els playoffs de la NHL Duke Gel. Demà 8:15 de la tarda, en diferit a Movistar Deportes, setè partit de l'eliminatòria entre Buffalo i Montreal Canadiens.
7: Número 2.
4: I la propera matinada, les dues, primer partit de les finals de la conferència oest entre Avalanche i Las Vegas Golden Knights. No el fan en directe a Movistar, però l'endemà segur que el podreu veure en diferit. Els drets d'aquest partit el té ESPN, per si voleu mirar si hi ha alguna subscripció temporal gratuïta.
7: Número 1.
4: I diumenge, 6:45 de la tarda, hora catalana, per Movistar Plus, 500 milles d'Indianapolis, com dèiem, amb Àlex Palou com a favorit per endur-se la victòria i revalidar l'èxit de la temporada passada. Si sou amants del motor o amants de l'esport o simplement voleu veure com un català intenta fer història un altre cop, doncs sabeu que aquesta hora, 6:45, és una molt bona hora. Àlex Palou corre aquesta prestigiosa cursa.
0: Ens ho apuntem, perquè diumenge hi ha poca activitat. Dissabte hi ha de tot, la final de la Champions, l'última jornada unificada, diumenge hi ha poca cosa, vull dir que a les 500 milles d'Indianapolis és un gran pla. Gràcies, Pedrol!
4: Adéu, Aleix, que vagi bé.
8: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Ja tenim per aquí l'estudiant en pràctiques entre setmana, el Tu diràs, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
9: Hola, què tal? Bona
0: nit. Què ens queda per saber?
9: Doncs heu de saber que aquest dimecres es disputa la final de l'Europa League entre el Friburg i l'Aston Villa a Istanbul a les 9 de la nit. Unai Emery buscarà el seu cinquè títol de la competició contra un Friburg que tot just jugarà la seva primera final europea de la història. En bàsquet, El Joventut ha fet oficial l'arribada del pivot francès Yanis Morin, que fitxa pel club per només 6 setmanes. Morin podria debutar aquest mateix dimecres a les 9 a la pista del Tenerife si el transfer de la Lliga japonesa arriba a temps. Per cert, encara en bàsquet, aquest dimarts hem sabut que la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Els catalans s'enfrontaran al combinat de la Gran Bretanya el pròxim 28 de juny al Nou Congost de Manresa.
0: Magnífica notícia pel bàsquet català, que torni a jugar a la selecció catalana. I un parell de punts de ciclisme, vinga.
9: El Giro, l'italià Filippo Ganna ha fet història en la contrarrellotge registrant el millor temps de la història en cronos grans. Aquest dimecres es disputa l'onzena etapa amb Afonso Eulàlio defensant un dia més el mallot de líder amb 27 segons de marge davant Jonas Vingegaard. I encara en ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la clàssica internacional Durango-Durango, cursa de 113 quilòmetres i 1.400 metres de desnivell. La d'Esplugues del Llobregat s'ha imposat per 16 segons a la francesa Evita Music i a la britànica Alice Towers.
0: Déu-n'hi-do la temporada que està fent Paula Blasi. Està acabant molt bé la temporada, o està tenint un tram molt bo de temporada. Perfecte, gràcies Pau.
9: A tu.
10: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
11: Winamax, les millors quotes.
12: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
13: A RAC 1, tu diràs.
14: Esportiu McDonald doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es.
15: Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
16: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
17: Winamax, les millors quotes.
18: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
19: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
20: Yeah.
19: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
20: Yeah.
19: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
20: Yeah.
19: Triomfessis més que a Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
21: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Aquí ho deixarem per avui. Ha estat un dimarts intens al programa i demà segur que també serà un dimecres molt intens. L'actualitat no s'atura. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva en aquest dimecres 20 de maig. Sant Wembley, demà. Déu-n'hi-do, han passat anys des del 92, però encara la recordem, aquell gol de Koeman. Descanseu. Bona nit, demà us esperem.
22: Tu diràs.
23: RAC 1. Notícies. Pol Prats.
24: Bona nit, passant 9 minuts de la una. A aquesta hora, Jonathan Andic està passant la primera nit a casa seva com a investigat per la mort del seu pare. El fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango i qui va ser l'home més ric de Catalunya, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de pagar una fiança d'1 milió d'euros. També li han fet entregar el passaport, té prohibit sortir de l'estat i s'haurà de presentar als jutjats cada setmana per demostrar que continua a disposició de la justícia. Tot plegat després que aquest dimarts al matí l'hagin detingut i hagi passat a mans de la jutgessa de Martorell, qui investiga aquest cas, considera que hi ha indicis suficients per considerar que Jonathan Andic hauria matat el seu pare durant l'excursió que tots dos van fer sols a Montserrat fa un any i mig. En el seu escrit apunta que Andic fill tenia una obsessió amb els diners i que a causa d'això la relació amb el seu pare estava molt deteriorada. A banda, també s'agafa a un informe forense dels Mossos que conclou que la petjada que va deixar la víctima mortal al terra no pot ser una relliscada i també l'acusa de mentir en diverses declaracions. Des de RAC1 hem posat veu a algun dels fragments de la interlocutòria de la jutgessa.
1: se ha podido constatar que fue al lugar de los hechos los días 7, 8 y 10 de diciembre, en contradicción con su declaración que manifestó que había ido 15 días antes.
24: Ara bé, la família i l'advocat de Jonathan Andic insisteixen que és innocent i defineixen les acusacions com a doloroses. Ara està per veure si aquesta detenció afecta la posició de Jonathan Andic al Consell d'Administració de Mango i també posa en el punt de mira l'herència familiar. I encara en tribunals, la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero centrarà en la sessió de control d'aquest dimecres al Congrés dels Diputats. L'Audiència Nacional l'investiga per corrupció i el situa com el cap d'una trama organitzada que s'hauria endut comissions il·legals pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, un cas que fa temps que està obert i del qual l'expresident espanyol sempre se n'ha desmarcat, assegurant que és innocent. De fet, Zapatero ha negat aquest dimarts, altre cop, totes les acusacions en un vídeo que ha compartit a les seves xarxes.
2: Deseo, en primer lugar, expresar mi disposición, por supuesto, a colaborar con la justicia. Al mismo tiempo, quiero reafirmar que toda mi actividad pública y privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
24: Zapatero està citat a declarar com a investigat el proper 2 de juny d'aquí a 15 dies. Les imputacions de Zapatero i Jonathan Andic han eclipsat l'acord de pressupostos que han signat aquest dimarts Esquerra i el govern. El pacte inclou diverses carpetes que depenen de Madrid i aquest dimecres justament la Moncloa hi donarà el vistiplau, presumiblement en la comissió bilateral entre els dos governs. El PSC encara no té assegurat, això sí, el suport dels comuns. Si els comuns donen llum verda a un acord amb el PSC, els pressupostos es podrien presentar al Parlament en els propers dies. I aquest dimecres els sindicats educatius i el Departament d'Educació es reuniran per segon cop per negociar la fi de les protestes. Ara per ara tot apunta que aquesta reunió acabarà sense acord, d'una banda perquè els sindicats ja han avisat que no s'empassaran l'última proposta del Departament, perquè diuen que la troben insuficient, i també perquè el segon sindicat del sector, professors de secundària, ja ha anunciat que plantarà la consellera i no assistirà a aquesta reunió. Aquest dimecres torna a haver-hi una altra vaga, aquest cop a les escoles bressol. I ara els esports. Amb Pau Espí.
9: L'Arsenal és el nou campió de la Premier League per passiva després de l'empat a un del Manchester City al camp del Bournemouth. Els Gunners, que ja tenen la Lliga a la butxaca a falta d'una jornada, tornen a conquistar el títol per primera vegada en 22 anys després de la Lliga dels Invencibles del 2004. Després de l'empat del City, Pep Guardiola ha sortit al pas dels rumors sobre la seva possible sortida del club i ha afirmat que decidirà el seu futur un cop acabada la temporada. En clau Barça, Aitana Bonmatí ha parlat al Tu diràs de RAC1 en la prèvia de la final de la Champions d'aquest dissabte davant l'Olympique de Lió. La blaugrana ha parlat sobre la seva recuperació i del protagonisme que pot tenir a la final.
5: L'Aitana està disponible pel que faci falta, així m'ho estic prenent jo tant mentalment com físicament. He posat tot el que depenia de mi per arribar a aquest tram final de temporada. Considero que vull estar preparada per tot, per qualsevol escenari, entenent també d'on vinc i entenent també que l'equip va primer i que no depèn de mi les decisions, però sí que m'agradaria dir que l'equip va primer i el que sigui millor per l'equip, doncs així serà.
9: Encara en clau Barça, el club blaugrana podrà operar amb normalitat aquest mercat de fitxatges d'estiu després de la sortida de Lewandowski, que ha estat el pas definitiu per tornar a la regla de l'1-1. Tot això el dia que Fermín ha passat pel quiròfan per operar-se de la lesió del cinquè metatarsià del peu dret.
24: I pel que fa al temps, aquest dimecres continuarà pujant la temperatura i es consolidarà un ambient més típic de l'estiu al centre del dia, a l'interior i al Pirineu. Sobretot a la Vall de l'Ebre, al Priorat i al Pla de Lleida, on se superaran els 30 graus. En canvi, arran de mar el termòmetre quedarà més frenat i els propers dies podrien formar-se algunes boires. A la resta del país, el sol serà el clar protagonista i a tot estirar s'escaparà algun ruixat de tarda molt local a alguns punts del Pirineu. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
6: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
20: a RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
25: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
26: Ciutadans de Catalunya.
25: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
3: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
4: Sant Boi!
7: Sí!
4: Mandoré!
7: Sí!
4: Poble Sec!
7: Sí!
4: Sant Martí!
7: Sí!
4: Les de Bones Valls!
7: Sí!
4: Sant Gervasi!
7: Sí!
4: La Piscina!
7: Sí!
4: Lleida!
7: Sí!
4: Sant!
7: Sí!
4: Igualada!
7: Sí!
4: Sant Feliu de Llobregat!
7: Sí!
4: Montricolera, Irlanda!
7: Sí!
4: I Auckland! Yeah! Benvinguts a la competència, un programa molt basat en fets reals.
3: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
0: Bon dia, Òscar Dalmau.
3: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
0: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
3: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
0: Heu de saber que l'Organització Mundial de la Salut alerta que som a punt de patir una nova pandèmia molt més mortífera que la de la Covid. Ui! Un moment. Angelines...
3: Mare de Déu,
8: senyor. Sort que és un programa d'humor.
0: Per començar, no fem alarmisme, que ja l'he fet jo. D'acord?
3: Bueno, però sí. Que no ho veieu?
0: El què?
3: Home, que no heu vist tot el que està passant avui, nen?
0: Avui estan passant moltes coses i en parlarem.
3: Home, sí. Que es veu que aquest matí... Els Mossos... Han detingut... L'expresident Zapatero...
0: No.
3: Per la mort de l'amo del Zara.
0: No. Coses.
3: Hi ha molta inseguretat avui en dia. No et pots refiar de ningú.
0: No, vostè les està barrejant totes. Vostè és una licuadora de l'actualitat.
3: I a sobre una nova pandèmia que s'ha de sumar al Covid i el fantavirus de les rates aquestes que saben nadar.
0: No.
3: Mare de Déu, senyor Àngela Maria, no anirem a...
0: Una cosa és l'alerta de pandèmia de l'OMS.
3: És el que t'he dit jo, sí.
0: Una altra de ben diferent és la imputació de l'expresident espanyol per un jutge de l'Audiència Nacional Espanyola.
3: Mango, el que t'he dit jo.
0: I una altra cosa és la detenció per part dels Mossos del fill d'Isaac Andic, el fundador de Mango, que semblaria que l'han detingut per estar relacionat amb la mort del
3: seu... Ja està, ja ho veieu. Un home explicant-li a una dona coses del Mango. Coses de marques de roba.
0: Vostè ha dit Sara, abans.
3: Un home!
0: Sí.
3: Un home! Que totes sabeu que els homes no saben distingir un jersei negre d'un blau marí. És que no és...
8: Bueno, és que és el mateix color,
3: és
8: no?
3: És que bueno, no...
8: Per cert, que en Benet Iñigo està just a fora dels jutjats on han de portar precisament a Jonathan Andic.
3: Bona notícia per ell, eh? Si estigués a dintre jo em preocuparia.
8: A Benet només li falta posar-se la toga. En tot cas, que si hi ha qualsevol novetat entrarà i ens explicarà què està passant.
0: Bueno, doncs això, són temes han passat aquest matí.
3: Tota escolta, sabeu com ha passat el matí?
0: Qui?
3: Bueno, el gran afectat per tot això de l'amo del Mango.
0: De qui parla ara, del fill?
3: No, del Carles Porta.
0: Home, què té ara a veure Carles
3: Home,
0: Porta
3: nenes,
0: tot això?
3: Quan deu haver sortit la notícia, el Carles Porta deu haver-se tirat el cafè per sobre.
0: Sí.
3: Dels nervis, ja deu estar pensant quantes temporades de crims li poden sortir amb aquest cas del Mango.
0: Escolti, no avancem els esdeveniments, la cosa està...
3: Només espero que surti el forense aquell, que surt a tot arreu,
0: sí.
3: El Verdolet, el Narcís Verdolet, I també la periodista i companya de La Vanguardia, la Maite Navarro, que m'agrada molt.
0: Maica Navarro.
3: I aquesta també, sí. Que són germanes, la Maite i la Maica.
8: No, la Maite Navarro no sé qui és. No.
3: M'agrada molt com ho fa a mi, la Maite Navarro. Sempre dona bones notícies relacionades amb la inseguretat que hi ha.
0: Sí.
3: Sempre.
8: Sisplau. Bones notícies.
3: Té els telèfons mòbils de tots els Mossos d'Esquadra, eh?
8: Sí.
3: Tots.
0: Bueno, no,
3: i de tots els jutges i dels fiscals. Els coneix a tots.
0: Però això seria il·legal. Com ha de tenir tots els
3: telèfons de tothom? Bueno, perquè són les seves fonts.
0: Això
3: vull dir,
0: sí,
3: un dia a l'any els convida tots a dinar al Laçador d'Aranda.
0: Però què diu ara?
3: Una taula molt llarga,
0: sí.
3: Estan tots els Mossos d'Esquadra, tots els jutges i els fiscals.
0: Sí, bueno, en fi, sí.
3: I algun procurador de tribunals, també.
0: Anem a la notícia inicial. L'OMS ha llançat aquesta alerta sobre una possible nova pandèmia.
8: Sí, els experts de l'OMS diuen que cada cop hi ha més malalties infeccioses que es transmeten d'animals a humans, que semblava que això no havia... Què li passa?
10: Sí, home, sí, una nova pandèmia. Ja us heu anat a vacunar? Ja correu tots a vacunar?
8: No, precisament no estem preparats per patir aquesta nova pandèmia, perquè segurament no hi haurà vacuna, perquè és molt difícil de predir quina d'aquestes malalties que
0: bueno,
8: només es transmeten.
0: Si és tan difícil de predir, per què diuen res? O sigui, aviam.
3: Això són les rates nedadores.
11: No.
3: Tot això ve per les rates nedadores. Antes ningú parlava de pandèmia.
0: Ja han dit que això...
3: Però hi ha hagut lo del barco aquest del Tenerife. Sí.
0: El Tenerife, com diu vostè.
3: Però bueno, ara aquest barco ja l'han tornat allà als Països Baixos.
0: Ara està
3: diuen que ja l'estan refent i l'estan desnetejant i l'estan... Allò, li treuen tot el vereno que té i tot.
0: El veneno, què li han de treure el veneno?
3: Està I d'aquí poc...
0: Infectant.
8: Al port de Rotterdam.
3: Bueno, això amb una mica de sanitol.
0: Sí.
3: Tota la vida, nenes, sabem que el sanitol va bé per tot. Vull dir,
0: sí.
3: Ja han fotut sanitol litros i litros, i ara es veu que tornen a posar-lo en funcionament.
0: No, clar.
3: Qui serà la guapa? que comprarà bitllets per anar al creuer aquest.
11: No, bueno,
3: ja t'ho dic ara.
11: No ho sé.
3: Ja el poden desballestar.
11: Molt bé, doncs felicitats. Vostè en sap de tot, eh?
3: Bueno, el tema. Les rates nedadores.
11: No, les rates nedadores...
3: Van saltar del barco del Fantavirus en flotador allà a Tenerife.
11: No, sí, no. Si són nedadores, per què necessiten el flotador?
3: Bueno, perquè neden, també.
11: Val, d'acord, bueno.
3: Però?
11: M'ha convençut.
3: Un flotador, però es pot nedar, eh?
11: Sí, home, i tant.
3: I ara, que això no ho esteu dient als mitjans de comunicació, perquè ens voleu a tots ignorants...
11: Sí.
3: Ara, les rates han entrat ja a Catalunya pel port de Palamós...
11: Que han d'entrar pel port de Palamós.
3: I van casa per casa a deixar pipí infectat.
11: Van pixant pels portals.
3: Nenes, si us piquen el timbre, ojo, eh?
11: Que podria ser...
3: Ojo, eh? Mireu per l'espiell de la porta, si veieu una rata estornudant, no l'obriu.
11: Però si mires per l'espiell, la rata és molt petita, és com el conte del Patufet.
3: No,
11: el Patufet, quan arriba a la botiga, hola, vull safrà.
3: Sí, un dineret de safrà.
11: Un dineret de safrà, sí. I la persona que despatxa...
3: Pensa que és un fantasma, és un espírit.
11: Clar, sí, perquè no el veu, és molt petit. Per tant, si mireu per l'espiell, no veureu la rata, si no és que és un espiell de molt ampli...
3: Però que no veus que són rates ja mutants?
11: Val.
3: Són rates que deuen fer un metro i mig a hores d'ara.
12: És el mestre Estanyicó de les tortugues.
3: Claro, és que clar.
10: Què fas, Jean-Paul? Què t'ha fet gràcia, les tortugues ninja?
12: És que les tortugues ninja... Sempre torna, hi ha una temporada que t'agafes, les tortugues ninja. Sí, bueno, perquè
10: les fan al Super 3, eh?
12: Sí, al Super 3, sí.
10: Sí, sí.
12: Sí, és que volia dir una cosa, però no es pot dir per antena.
3: Us la diré
12: perquè és espectisme contra un jugador de futbol del Real Madrid.
10: Ah, sí.
12: No sé si en diu ell mateix. Estàs parlant de Mbappé, que li diuen la tortuga. Ho ha dit ell.
11: No ho he dit jo, però si ell mateix fa posts.
12: Ah, sí?
10: La tortuga, sí, però per què li diuen la tortuga?
12: Perquè
10: sembla... Va molt lent.
12: No, perquè
10: sembla una tortuga.
3: Sembla una tortuga.
12: Sembla el sisè germà
11: Sí, ja havia.
10: Sembla una tortuga ninja, no sembla una tortuga...
12: No, animal, sinó una tortuga ninja i amb la seva mutació.
10: Amb els seus poders,
12: si tu li poses un antifaç...
10: A l'Mbappé?
12: A l'Mbappé. I un xandall verd.
10: I una closca
12: no
10: darrere.
12: Cal, és que la closca no cal.
10: Jo no cal, eh?
12: Us nunxacos. O el que sigui, l'arma que quedi lliure.
10: Sí.
11: Quina arma queda lliure?
12: Els xuriquens.
11: Els xuriquens?
12: Sí.
11: Les estrelles. Si teníem
10: les estrelles ninja.
11: Leonardo, Miquel Àngelo... I Joan Carles,
10: sí. Bé, escolta'm,
3: puc parlar?
12: Sí, hòstia, porta parlant des de l'inici.
3: Perdona, no? Estava parlant jo, que us estava explicant coses i han hagut de sortir aquí uns homes a xafar-me.
11: Parlant de futbol.
3: Ara mateix tenim rates amb Fantavirus que poden nedar.
11: No.
3: Ratpenats amb Covid que poden volar. I els senglars, que són com les rates del bosc, que poden obrir els contenedors i infectar totes les bosses d'escombreria de pesta porcina. Jo crec que ens subscriuré a Netflix i no sortiré mai més de casa, perquè, escolta...
11: Bueno, felicitats.
3: Està tot ple de perills.
11: Sí.
3: Demanaré tot el menjar a Globo i els hi diré que ho deixin a l'ascensor.
11: Ja ho fan, això, ja.
3: Vosaltres què demaneu més per menjar a casa? Què demaneu? Escolta'm, a mi me diries, només pots escollir una cosa
11: per demanar.
3: Que te la portin a casa.
11: És una pregunta molt estranya, no?, per fer. Si només poguessis escollir una cosa perquè et portessin a casa...
3: Ho tinc claríssim.
11: És?
3: Una paraula.
11: Sí.
3: Xuxi. Jo...
11: Xuxi.
3: M'agrada molt el xuxi. Sembla que no mengis res.
11: Bueno,
3: és una cosa tan lleugera.
11: Home, sí. Però depèn. Bueno, sigui com sigui, sí. No fem alarmisme.
3: I mira, vull dir, els japonesos, mengen xuxi tot el dia, xuxi.
11: Sí.
3: I al final, mira-te'ls, ni un amb sobrepès. Bueno, els del sumo.
11: Sí, ja està.
3: Són els únics perquè deuen menjar malament hamburgueses i coses d'aquestes.
11: Molt bé. Moltes gràcies. Podem centrar-nos en això?
3: Sí, ara ja podeu. Va, jo he explicat la meva història i ja he explicat tot.
11: I ja està. Doncs això, que no fem alarmisme, que ja ho fa l'OMS per nosaltres,
3: sí,
11: i nosaltres de retruc, fent d'amplificador de la notícia,
3: home.
11: Doncs també estem fent una mica d'alarmisme.
10: Total, que ara hem d'estar alerta un altre cop per si un xino de l'altra punta del món fa una escudella de murciàgalo.
11: No,
10: hòstia, de debò, que entre això i que marxa el Guardiola, em teniu content. Hòstia,
11: el Guardiola, això que diu, suposo que és una altra notícia, en aquest cas esportiva, que no és oficial, però els mitjans anglesos ja ho donen per fet.
10: Plega, sí. Guardiola, plega
11: Guardiola.
12: Sí,
11: plega,
12: segons
11: Guardiola.
12: La BBC, també el New York Times, Pep Guardiola deixarà el Manchester City quan s'acabi la temporada de la Lliga Anglesa, que és aquest cap de setmana, li queda res.
10: Home, doncs ja està, no? Ja ho tenim.
11: Conrad Consum, bon dia i bona hora.
10: Ja està això.
11: Ja està el què?
10: Home, Guardiola es queda sense equip.
11: Sí.
10: Molt bé. Jo tinc una pregunta.
11: Sí.
10: Quin equip, a hores d'ara, busca entrenador? Sí, quin equip?
13: És una
3: pregunta. Digues, digues, exacte.
13: Eh?
3: Tu mateix ho has dit.
13: Jo no he dit
3: el tot poderosíssim Real Madrid.
13: Eh? Home, aviam, no sé, jo no el conec personalment. Vam coincidir un dia en l'ascensor de, sí, de RAC1.
3: Va estar aguantant la porta de l'ascensor 15 minuts.
13: Sí, però Guardiola diria, ja dic que no el conec, però crec que no anirà al Real Madrid.
3: No, com
13: aniria,
3: que no?
13: No, ni per...
3: Qui t'ho ha desmentit? Ell?
13: No, ja dic que no, no.
3: De vegades la vida et dona sorpreses, eh?
13: Sí.
3: T'imagines?
13: Guardiola al Madrid.
3: Us imagineu, ara, imaginant-te no, per un moment, Guardiola al Madrid, no, no, t'has fet una mica de caca a sobre.
13: No, home, no.
3: Que
13: no.
3: Fa una mica de pudor, eh?
13: No podria ser. No, home, no, no, no, no, és que de cap de les maneres. Si
3: perdona,
13: no ha pogut amb Xavi Alonso, imagina't amb Guardiola.
3: Perdona, aquest cap de setmana s'acaba ja la Lliga Anglesa. Sí.

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: Només 4 anys, penso, doncs no està del tot buit. Vull dir, trobo que està bé físicament.
2: Sí, sí, sí, sí.
3: I tu què tal?
1: Jo de puta mare. Si m'ho preguntes, i per utilitzar un terme totalment tècnic.
2: Escolta, però no, centrem-nos en l'edat. 55 anys té, eh? I està casat?
1: No, ja ho vam comentar. Crec que es va separar l'any passat. No, crec que no... Un moment. Sembla un ocell. La gent que diu al costat dels, del zoo...
2: Podria dir ah, o et podria dir eh.
1: Sí, i no, i diu... I què diu?
2: Oh! Sí. Te les faig totes, les vocals.
1: No, ja ho sé, se n'ha deixat un parell.
2: Mare de Déu, senyor nenes, separat als 50. Quants n'hem vist, d'aquests? Fins i tot el públic, jo crec que n'hi ha més d'un, perquè està mirant a terra. Ai, s'ha parat el 50. Aquest ja es deu... El Guardiola ja es deu haver comprat la típica moto de gran cilindrada.
1: Què diu ara?
2: Sí, home, si es compra una Charley Davidson d'aquestes...
1: Sí.
2: I se'n van amb la moto per ahí, per les carreteres, i se senten lliures. Ja m'he tret la dona de sobre, ja. Oi que sí, nena? És un clàssic, això.
4: O la dona se l'ha tret ell de sobre.
2: Normalment
1: crec que funciona...
4: Si puja al revés i ell necessita veure que hi ha una cosa entre les cames.
2: Escolta.
5: Al final, és un càlcul brutal. Si, malgrat ser calb, se deixa una cueta i se compra...
2: I se
5: compra la Harley Davidson, és que ho està portant malament. Els calvos amb coeta, al tanto.
4: Acabem de perdre una part de la nostra audiència.
5: Sí. No, però... No, no.
6: Tots els venedors de còmic.
5: No, tots els venedors de còmic i fotògrafs. Són gent que porta armilles amb moltes butxaques.
2: Necessiten guardar moltes coses.
6: Carrets,
4: records...
5: Normalment eren carrets i ara són bolis i cromos.
2: Molt bé.
5: De Pokémon.
4: I algun floc de cabell.
2: Però escolta, Guardiola s'ha separat.
1: Sí.
2: Els fills ja són grans.
1: Sí, són grans.
2: Pues
1: sí.
2: Bueno, ara l'home pensa, mira, saps què? Jo ja tinc la llum pagada de per vida.
1: Sí.
2: Deixo la feina aquesta que tinc d'entrenador al Manchester.
1: Sí, City.
2: I ara pues, sortiré cada dia sense haver de donar explicacions a casa.
1: Sí,
2: aquí hi ha algú que se sent jove de cop.
1: No, bueno, escolti...
2: Ves que ara no truqui la Shakira.
1: Sí, no...
2: I ara que ja no està amb el Piqué, ja que la Shakira li acaben d'ingressar 60 milions d'euros...
4: Sí, sinó que li han fet un bísum. Sí.
2: La Hisenda, que li han fet el bísum, vull dir, ja veuràs, trucarà el Guardiola, trucarà la Shakira.
1: Però no s'inventi coses...
2: Cantarà boleros per telèfon.
1: Que cantarà boleros, ni boleros.
2: Dos gardenies para ti... Con ello te tengo de decir...
1: No, és aquesta la lletra.
5: Gardenias para ti.
2: Que és maco el bolero. El mal Antonio Machín, La màquina de fer Antonius, no? En anglès. Que no feu Duolingo. Antonio vol dir Antonio.
1: Sí.
2: Machín és màquina.
1: Sí, sí.
2: La màquina de fer Antonius.
1: No,
2: Antonio Machín.
4: No sabia fer l'acudit.
1: Deixi de barrejar temes, perquè portem 10 minuts, què dic, 20 minuts pràcticament barrejant temes.
2: Sí.
1: Avui hem de parlar d'altres qüestions, per exemple, la calor.
2: Sí.
1: Això és notícia.
2: Avui també volem parlar de la calor, perquè sembla que ve un canvi de temperatures que avui mateix ja es nota, eh?
1: Sí, per això ens acompanya un dia més la cap de meteorologia de RAC1, que és la Mònica Usart. Que ha vingut corrents, Has vingut corrents, Mònica.
7: I mira que estava aquí,
2: Vaja.
7: 3 metres.
2: Mònica, com a cap de meteorologia de RAC1, t'he de fer la pregunta. Tu també creus que el Guardiola... Mira com riu. També ho creus,
4: Que t'ha trucat?
2: Que està jugant,
7: No, m'ha trucat.
2: Que està jugant, el Guardiola.
1: Està jugant, què vol dir?
2: Guardiola, plegarà. Sí. Plegarà, vés a saber on va.
1: Bueno, anem al tema, sisplau.
2: Sí.
1: Sí, exacte, Mònica, bon dia.
7: Hola.
1: Bon dia. La pregunta és, què està passant? Divendres passat semblava que estiguéssim al febrer, que va caure pedra, fins i tot va caure la Mercedeta.
7: Sí.
1: I ara resulta que arriba l'agost. Aviseu-me, home, que jo ja sabeu que quan ve la calor... Vaig a una botiga de la Sirena i discretament em fico dins d'una nevera.
2: Sí. No sé com discretament es pot ficar vostè dins d'una nevera de congelats.
1: A sota de les capses de Dr. Edgar. Jo, és el meu metge preferit,
2: El doctor Edgar. Doctor i pizzero,
1: Doctor i pizzero. És que no li va funcionar gaire el de doctor, i aleshores va dir, bueno, ens traurem un sobresou.
2: Vagi a saber que potser la carn picada d'algunes pizzes no sigui d'algun pacient que no va sortir.
1: Això ho has dit tu, aquí hi ha una marca pel mig, i si ja...

0: hi ha un judici, doncs...
1: Si hi ha querella...
0: Recordeu que és el Dalmau, no l'altre.
1: Me presentaré jo al judici i faré de testimoni, eh?
0: Sí, testimoni.
1: Ja, senyor juez, que este és un programa d'humor.
2: Ja està canviant el castellà, hòstia.
1: Home, si no ens declararan culpables, eh?
2: Ah, no, clar, directament.
1: Claro.
2: És que si parles català ja ets culpable, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Fins a quin punt ho tenim ficat aquí? Mm. La Mònica ha vingut a parlar o...
3: Ja.
1: Mònica, què?
3: És la primavera, això, eh?
0: Gràcies, Mònica, que vagi bé, ja pots marxar. Ets la primavera, eh?
1: Bueno, escolta, és la primavera, sí, molt bé. Cau un xàfec, 10 minuts, t'esperes a sota d'un balcó i ja està, i després
3: sí,
1: passa.
3: I els canvis de temperatura sobtats. En menys d'una setmana hem tingut un ascens d'uns... Tindrem un ascens d'uns 10 graus de temperatura, però això ja passa, eh?
1: Quin dia arribarem a l'infern?
3: Dijous, divendres, cap de setmana, i després es manté estable.
1: I on patiran més? Dijous, això cap al sud, no? Cap al sud.
3: Cap a l'interior de l'Ebre, Pla de Lleida... Són els llocs on les temperatures poden arribar a finals de setmana fins als 34-35 graus.
1: Quan dius a l'interior de l'Ebre, vull dir, quants metres de profunditat?
3: Ah, no, seria interior respecte al mar.
1: Ah,
3: saps què vull dir?
1: Un riu respecte al mar.
3: No, l'Ebre vol dir les Terres de l'Ebre, perdona.
1: Ah, les Terres.
3: Sí, el Montsià, el Baix Ebre...
1: A l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: Els pobles que estan més a l'interior tenen temperatures més altes que no pas els que toquen a la costa.
1: Quedem-nos amb això. A l'interior de les Terres de l'Ebre. Quants metres de profunditat?
3: És distància respecte al mar.
2: Està molt ben explicat.
3: D'aquestes comarques.
2: Però a la superfície de la Terra. O sigui, la superfície de la Terra, estem parlant de 2D.
1: 2D? Com vols dir 2D?
2: 3D seria profunditat.
0: No és cap avall, no és cap avall.
2: 3D seria profunditat.
0: És que la gent ja ho ha entès. Ja ho ha entès tot Catalunya, això.
2: Fa molt bé això que està dient
3: aquest senyor. Però Terres de l'Ebre és aquesta zona geogràfica, eh? És com es defineix.
1: Bueno, li dieu Terres de l'Ebre per... Però li dieu de Terres de l'Ebre per no dir allò d'allà baix.
3: El sud, de vegades fem servir el sud.
1: El trastero de Catalunya.
2: El trastero. L'únic lloc on parles català i contesten en català, també podria ser. L'únic lloc on morireu tots, que us ha picat el bitxo de Manolo el Dirbombo, i allà seran l'únic lloc de catalanitat, i aquesta és la Catalunya nova. Perquè si hem d'anar a Catalunya vella, oh no, la lleona, que li estic menjant el cul a la lleona. Home, estàs perdent el pes de menjar el cul a la lleona.
0: Perdona,
2: deixa que acabi la reflexió de la lleona, hòstia.
1: Endavant.
2: Ara ja no sé què estava dient.
0: No estàs dient de menjar-li el cul a la lleona, jo crec que la tradició és fer-li un petó.
1: Sí, les fronteres molt primes.
2: Exacte, però comences a fer-li un petó i ja t'animes, no? Què passa aquí?
4: No s'ha menjat mai cap cul sense fer un petó primer.
2: Jo...
0: A veure, Manel...
1: Pues escolta'm, a mi m'han començat menjant el cul.
0: No, hi ha una... No,
1: sense voler...
0: Hi ha una escola. També.
4: És molt fred,
0: no? Estàvem parlant d'un altre tipus de terra...
1: Ojo, les infeccions d'orina. Ojo, les cistitis, com... No? Ojo.
0: No. Estàvem parlant d'un altre tipus de terres de l'interior, diguéssim.
2: Sí,
0: no,
2: tant és.
0: Què ha de passar?
2: Mònica, hola.
3: Però hem canviat. Que pugen les temperatures a tot arreu i on es notarà menys és a la costa. Per què? Perquè tenim el mar encara fred i es poden formar aquelles típiques boires de primavera enganxades arran de mar i més la temperatura.
1: Això és de pel·lícula, de terror, eh?
3: Sí, però després la gent ens diu, no fa tanta calor...
4: Bueno, la gent ja ho sabem, la gent.
3: Sí, la gent.
1: I a quina hora sortirà més o menys l'aleta del tauró? Així comença, tiburon, comença així.
3: Els mapes no m'ho diuen, això.
1: No?
3: No ho sé, no.
1: Bueno, escolta, ahir estàvem tots a la redacció.
3: Sí.
1: Mònica, i t'he de fer una pregunta perquè hi va començar a ploure, estàvem a la redacció al migdia, i de cop un tro.
0: Un tro.
1: Però escolta, nena, un tro va ser esfereïdor.
3: No el vaig sentir.
1: Home, van tremolar les finestres, algú no li van caure les calces, eh? Però bueno.
0: Sí.
2: Mònica.
3: Què?
1: Però què té a veure això amb la Mònica?
0: Exacte, sisplau.
1: Bueno, pues que després em vaig trobar jo a la Mònica pel passillo i li vaig dir, escolta'm, què, el tro? Te'n recordes?
3: Sí.
1: I ella em diu, quin tro?
0: Sí.
1: I em diu, perdona, que estava tancada a un estudi.
0: Hosti, que paradoxal. O sigui, el fet de ser una bona treballadora, d'estar treballant, i et perds un fenomen meteorològic molt maco.
1: Bueno, ella em va dir que estava tancada a un estudi, però, Mònica, ara que no ens sent ningú, estava sent caca, no?
3: Allà l'hauria sentit, potser.
0: És veritat.
2: Bueno, no. Perdona una cosa, els lavabos de RAC1...
4: Sembla la ràdio.
2: Sembla la ràdio. O sigui, tenen la ràdio de fil musical...
1: Sí, hi ha un altaveu.
2: La tenen tan forta posada que l'altre dia vaig entrar al lavabo i em pensava que en Marc Giró estava parlant sol tancat en un lavabo.
1: I és... El tenies al vàter del costat, eh?
2: Sí, i aleshores jo no m'atrevia a fer cap soroll de dir, bueno, quan acabi de parlar el Marc, ja tiraré jo.
4: Vas estar una hora, no?
2: Exacte, vaig estar tancat una hora, i bé, fins que va dir, donem pas a les notícies, dic, calla, que entra la Núria Travessa al lavabo, també. Bueno, doncs això. Bueno, doncs, perdona, això, lo del tro.
3: Sí,
2: lo del tro està molt heavy. Jo.
3: Sí, va caure a prop. Mm. Sí, es va notar fins i tot des del Fabra, hi ha un sismògraf que el que fa és detectar els moviments.
0: Sí.
3: Doncs allà es va detectar aquest tro que jo no
1: vaig sentir. Un terremoto?
3: Sí. Com un terratrèmol, sí.
4: Mare. El sismògraf el va sentir, però la cap de meteorologia de RAC1 no el va sentir. Oh,
3: això ho he vist aquest matí, no, sí. Del sismògraf.
0: Sí. M'ho ha recordat ella en un missatge, no?, que m'has enviat a les 6 del matí.
1: La Mònica ho sap. Sí. A les 5 del matí us envieu missatgets amb la Mònica.
0: No.
1: Això ja ho sap el teu marit, Mònica. Ho sap la teva dona, eh?
0: No. En aquell moment, la Mònica està desperta. Entenc que tu estàs venint cap a la ràdio.
3: Estava asseguda ja... Sí, home.
0: Estaves treballant a aquella hora.
3: A les 6 ja hi sóc.
1: Fem salseio, fem.
0: Un moment.
5: No facis res, però sabeu que la Mònica és la que fa sortir el sol. És a dir, ella arriba i llavors ja pot sortir.
3: Sí, des d'aquí, de la planta 3, costa una mica fer-lo sortir.
0: L'altre dia et queixaves que no veies la sortida.
3: Si plou, no, ho veig abans al radar que no pas per la finestra, ara.
0: Això té una justificació, i és que ahir va haver-hi aquest tro i tota la redacció va fer com si fos l'Angelina, va fer i nosaltres vam mirar que la Mònica treballa colze amb colze, pràcticament.
1: Sí.
0: I vam dir, on és la Mònica? La Mònica ha desaparegut. Vosaltres veu marxar a casa, jo em vaig quedar aquí perquè el capità és l'últim a abandonar el barco. I sabeu qui l'abandona primer?
5: Les rates.
0: Exacte, les rates, sí.
1: Jo així és com entra l'antivirus. Així ha entrat l'antivirus aquest.
0: Aleshores jo vaig dir, jo em quedo aquí fins que no trobi la Mònica i m'expliqui això del tro, perquè ha entremolat tots els vídeos. I li dic, Mònica, saps el tro? I em diu la Mònica, quin tro? I jo, hòstia, però si tothom ha cridat a la redacció. Sí. Diu, no, és que estava tancada en un estudi.
1: Però si ho he explicat jo, això.
0: Sí, un moment.
1: Però... M'ho va fer a mi?
0: Sí.
1: A tu ho va fer a tu, també?
0: Ah, a vostè també li...
1: Home, si ho hagi estudiat, si ho acabo d'explicar. Però quin programa escolteu vosaltres?
5: Si està posant Catalunya Ràdio.
1: Un home que no m'escolta quan parlo. Això us passa o no?
4: Crec que l'objectiu...
1: Que li expliques a l'escolta, s'ha de fer això, s'ha de fer allò, van fent que sí amb el cap, van fent sí. M'has sentit, eh? Sí.
0: Hi havia un petit...
1: Després, què t'he dit? Sí. D'allò, quan, bueno, que s'havia de fer... Sí. O què s'havia de fer? Ja no saben. No. Per què no t'escolten?
5: Sí que escoltem, però ha estat a dir sempre l'última paraula que hagi dit l'altra persona i que digui, i què? Sí.
1: No,
5: ja està.
1: No, ja no.
4: Veieu que podríem arribar a fer un programa en què cap dels dos us escoltéssiu en cap moment?
1: Jo crec que ja s'ha fet, eh?
0: S'està fent. Fa 17 anys que es fa, però...
1: Però
0: ha coincidit que tots dos, l'Angelines i jo, hem tingut aquesta experiència...
1: Sí, però a mi no m'envia missatgets a les 5 del matí, eh?
0: Clar, doncs a mi ha tingut a bé de dir, mira, saps això del tro que em vas dir? Doncs que sàpigues que hi ha hagut un sisme. O sigui que aquest tro ha provocat que el sismògraf del Fabra...
1: Sí. No desvieu l'atenció.
5: Crec que el sisme està esdevenint entre els dos directors d'aquest programa.
0: No, l'Òscar Dalmau no ha dit res.
5: Perdó.
1: Claro.
0: A veure si es produirà cap a un altre cantó, el sisme.
1: Bé, doncs escolta, Mònica, moltíssimes gràcies. Estigues més atenta.
2: Gràcies.
1: Que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Doncs seguim la repassada.
6: No te'n moure't, RAC1, per escoltar La Competència.
5: Els jutjats on estan pendents de l'arribada de Martorell, de l'arribada del fill d'Isaac Andí, que estan posant molta cinta d'aquesta policial perquè els periodistes, sobretot, no creuin les portes.
2: A mi m'encanta aquesta cinta. Sí. No passeu. Jo vaig agafar... No es pot dir perquè ja... Com es diu quan un delicte ja ha prescrit?
4: Ha prescrit, correcte.
2: Sí. Doncs aleshores jo tinc com...
1: Tens cinta d'aquesta de no passar dels Mossos a casa?
2: Me la poso a l'habitació.
1: No passar. Però qui ha de passar a la teva habitació?
2: Això dic jo.
5: A no ser que la posis tu per fora i no puguis entrar a la teva habitació fent cas del missatge.
2: Va passar el primer dia.
1: Pues escolta, me sembla un error mayúscul que ara mateix els Mossos estiguin fotent la cinta aquesta al voltant de tots els jutjats.
5: Sí,
1: perquè, clar, perquè... No passar.
0: No passeu.
1: Arribarà el fill de l'Andic al jutjat.
0: Sí.
1: No passarà.
0: No passaran, no?
1: Claro.
0: Qui no ha passat tampoc és la Maica Navarro, que efectivament...
1: Sí, Maite, que surt a l'altre lletre.
0: La Maite, no, Maica Navarro.
1: Sí, això, sí, el que he dit.
0: Que efectivament està a l'altra banda de la cinta aquesta de plàstic que diu no passeu i està explicant les coses en un altre canal de la televisió pública.
5: Sí, bàsicament.
0: Parlem d'altres qüestions relacionades o no relacionades amb això.
1: No. Avui Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat un acord de pressupostos.
2: Una cosa, sempre que el PSC té problemes, no pateixis, que ja arriba un altre partit probablement independentista independentista al rescat, de proclamar un nou estat a Europa a ser els salvadors del PSC. Enhorabona a tothom. Ja em trucareu quan hi torneu a anar seriosament. Que ja ho fiscalitzat la cagaria.
4: No t'ha agradat això.
2: Què m'ha d'agradar? A qui li agrada això?
4: Si finalment s'aproven, com sembla probable, aquests seran els primers pressupostos de la legislatura de Salvador Illa i molt probablement també els últims, perquè l'any que ve hi ha eleccions municipals i ja no té sentit.
7: Sí, és un nou cicle, això que en diem nosaltres els experts, i ja per tant doncs no cal posar-s'hi. És increïble que els nostres polítics siguin així de ganduls, Els agrada menys treballar que a mi, que vaig fer la vaga de la canadenca per la jornada de 8 hores i em pensava que eren mensuals.
4: Vostè va lluitar per 8 hores mensuals.
7: Home, jo vaig dir, a bodes em convides.
4: Jornada laboral de 8 hores al mes.
7: Prorratejat per un mes, això, i resulta que eren 8 hores diàries.
5: Home, és que són 2 hores a la setmana.
7: I què?
4: És veritat que és molt, sí.
7: Home, no, a les barricades, és que la cosa va començar així. Quan comences a adonar-te que treballes més que vius, doncs aleshores...
4: No, avi, no em deixi a mitges la frase.
7: Vols veure com siguin un acord sense les mans?
4: Va, avi, va, home. Com dèiem, Esquerra aprovarà els pressupostos després de celebrar un Consell Nacional que es va allargar fins a les 3 hores i mitja i que va acabar, això sí, sense votació.
2: Va, molt identificat, Les meves cites també són sempre així, 3 hores i mitja, i al final, doncs, res.
4: Res, Al final res,
2: Bueno, al final sol també, perquè començo sol i acabo sol. Vull dir que són cites una mica rares a mi mateix, perquè al final si no t'estimes tu, qui t'estima?
8: Aquí es diu que Oriol Junqueras va anar un per un, els membres del Consell aquest Nacional, que diu, al final no hi va haver votació. M'havia deixat amb alçada.
4: Alguns volien que n'hi hagués.
8: Sí, home, alguns. Bastants. Oriol Junqueras, el que no s'està dient és que va anar amb un ganivet d'aquests de carnisseria, tallant les mans de tots.
7: Sí, home, sí.
8: I ara tots els del Consell Nacional d'Esquerra són mancos. Total, perquè no poguessin aixecar la mà per votar. Ojo, Això ha fet venir bé el Junqueras,
7: Molt finíssim, no?
8: No s'està dient això,
7: Deies, Manel.
4: Encara que ja tinguem aquest acord entre el PSC i Esquerra, doncs falta el vot dels comuns, que diuen que encara hi falten moltes coses en matèria d'habitatge.
5: No, home, no, però no fotem, home.
7: El cafè, aquell.
5: Ja s'estan passant els comuns. Home, dieu que no, home, que...
7: Què vol dir ara?
5: Home, que tothom que vota els comuns ho fa perquè ajudin al PSC.
7: A veure, un moment.
5: Sí, home, sí, igual que la gent que vota Esquerra o Junts. En general, tothom qui vota vol que s'ajudi al PSC, que és el govern de tothom.
7: I per què no voten directament al PSC?
5: I la gent que no vota també, vull dir, ja li està bé. Jo no vaig a votar, perquè com que guanyarà el PSC, a mi ja m'està bé, saps què et vull dir? Tota l'ascensió és vota al PSC.
7: Però què diu ara? No és veritat, això?
5: Sí, home, sí, i tant.
7: Com s'apropia?
5: Jo no soc ni dels uns ni dels altres, ara. Que ningú em titlli, no, és que el Cirici o el PSC i té alguna... No tinc res, jo,
4: La gran clau de volta que ha desencallat l'acord entre Esquerra i el PSC és el projecte del tren orbital. Això és un cinturó ferroviari que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú, passant per Sabadell, Terrassa o Martorell.
8: Hòstia santa. Mataró?
7: Sí.
8: Vilanova i la Geltrú?
7: Sí.
8: Sabadell?
7: Sí.
8: Terrassa?
7: Sí.
8: Martorell. És un no parar de fugir del foc per caure a les brases, això.
7: Però què diu?
8: Una línia ferroviària, és el tren de la bruixa. No, li diuen el tren orbital, però li podrien dir el tren de la bruixa.
7: No, home, no, per què diu?
8: Sí, home, sí, collons. Sí.
4: El projecte del tren orbital el va impulsar precisament el primer tripartit ara fa 20 anys. De fet, l'any 2005, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Quim Nadal, deia això.
9: Que tothom, visqui on visqui, tingui les mateixes oportunitats per desenvolupar-se personal, familiar i col·lectivament.
4: Paraules.
7: Això era el tren orbital i això és dos anys, 2005.
4: 2005 i 5 anys després, el 2010.
2: Però no havia nascut la Minya Mal encara.
4: No, correcte. Falta, però mira, quan sí que havia nascut el 2010, 5 anys després, Quim Nadal deia això.
9: Dona els instruments legals per ocupar aquests terrenys i reservar-los per quan sigui l'hora de construir-la.
8: A l'any 2010, Quim Nadal ja estava dient que la llei permetria expropiar totes les terres per poder fer aquest traçat del tren orbital.
2: I aquestes terres ja s'han florit, aquestes terres. Ja ho veieu, Catalunya és l'únic país del món on no cal fer les coses, només cal anunciar les coses, m'entens? I les pots anunciar cada 20 anys perquè la gent no se'n recorda. Perquè dir, no, el que farem és que les rodalies funcionin. No, farem unes altres rodalies que es diu tren orbital, el que em penja del camal. És que ser política a Catalunya vol dir que tu pots sortir i dir, ei, què farem això? I quan et diuen, ei, que això no ho has fet, tu no has dit una explicació, simplement has de tornar a dir, ei, què farem això? És que vivim en un país in bucle. T'han buquejat.
8: Bé, el cas és que el tren orbital s'acabi fent.
4: Si en cas que s'acabés fent, no estaria acabat fins a l'any 2040. El cost serien 5.200 milions d'euros, que els assumiria l'Estat, i en total són 120 quilòmetres de via, 23 estacions noves, 26 municipis implicats i 3,2 milions de persones que viuen en aquesta àrea d'influència. Ojo,
8: 2040, eh?
4: Sí, aquesta és la dada important.
8: Ojo, eh?
5: Això era el millor.
8: 14 anys haurem d'esperar. I no es diu que estarem esperant a que arribi el tren. Ojo, que encara hauràs d'esperar més, eh?
5: Sí.
8: Ha d'arribar un tren, eh?
5: Clar, jo sé que
8: ja hauria d'arribar a l'hora, eh? Sí. No n'hi ha un que arribi a l'hora, eh?
2: No, és que això és un altre preu.
8: Ojo. Buah. Ja està, fins aquí la meva anàlisi.
2: Però això que dius, o sigui, afecta 3,2 milions de persones, 120 quilòmetres de vies, 23 estacions, 26 municipis implicats.
8: Sí, sí,
2: això
8: sí.
2: Sona bé. Segur que no ho faran. Sí. Ja està.
4: De totes maneres, l'únic tram amb finançament garantit és el de Sabadell-Santa Perpètua, que està inclòs al Pla de Rodalies 2026-2030, i la resta de trams doncs, no s'iniciaran fins a la dècada que ve.
0: Mare. Molt bé, fins a la dècada que ve, que ja hi seran uns altres, i tal dia farà un any, i qui dia passa any empeny. Fem una cosa, per saber més detalls d'aquest acord entre Esquerra i el PSC, per tenir més informació sobre aquest tren orbital de 2004, que ja arriba amb un retard de 72 anys, trucarem al Palau de la Generalitat, però em penso que no ho farem ara. No sé si estem... Àlex, de tota
5: sí,
0: manera...
5: Ja estem connectats.
0: Vull estem connectats?
5: Sí. Truquem.
0: Truquem al Palau de la Generalitat per parlar sobre el tren orbital, sobre els pressupostos...
10: Sí, hola, bon dia.
0: Sí. Sí, bon dia.
10: Sí, què quieres?
0: Un moment, truco a la Generalitat.
10: Ah, ara no el podem atendre, que hi ha publicitat.
0: Ah, hi ha publicitat?
10: Sí.
5: Es podrà atendre d'aquí 3...
10: Menys,
5: no, 40 minuts no, però 3...
0: No, ens podrà atendre... Un moment, ens podrà atendre cap al 2040?
10: Ja ho veurem.
0: Ja veurem. Molt bé, doncs així es fa política. Moltes gràcies.
10: Torni a trucar ara, sisplau.
0: Tornem de seguida a la competència.
11: Nosaltres som la competència.
12: Un gran programa, eh?
8: De dilluns a divendres.
13: Amb els Oscars.
14: Movistar Plus té el pla lliure cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma, sense haver de buscar a cap altre lloc. I no et cal canviar de companyia. El contracte si ja és tus. Advertència. Amb tot el que té a dins, Movistar Plus. Pla lliure, 4,99 al mes.
15: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
16: Les notes del nen, les obres a casa...
15: El manteniment del cotxe...
16: Ah, no, això no és cap càrrega.
17: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
18: Peugeot.
19: Quina raó mou el teu món?
20: Lo futur del Pere.
21: Algun dia tenia el meu propi piset.
22: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
23: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
24: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
25: En format estalvi, llom de porc molt melós per 6,29 al quilo. T'estalvies un 16%. I amb Lidl Plus Suprema de tonyina per 3,85. T'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa, esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros, inesperat.
28: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
29: Què significa èxit? El diccionari diu, aconseguir alguna cosa important. Les escoles de negocis, fama, diners i networking. Tu, no perdre la ratxa a l'app del Mussol. A Ilerna no volem que compleixis els paràmetres d'èxit dels altres. Volem que amb les nostres modalitats online presencial o semipresencial, triïs els teus. Uneix-te a l'FP oficial que s'adapta al teu ritme de vida. Ilerna, en futur reivindicatiu.
30: Fes t'entendre amb mi, sí.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalviem el pita pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
31: I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
33: Jo no puc treure'm del cap això.
34: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
35: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada. Doncs espavila perquè només en queden 500. De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà. Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu. No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida. Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi amb Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
2: Perfecte.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
5: RAC1 presenta...

0: competència a TRQ. 30 segons i 3 quarts d'una al migdia. Continuem parlant de l'acord de pressupostos entre Esquerra i el PSC i del tren orbital, que és aquest projecte ferroviari que fa 20 anys que s'havia de fer, que no es va fer i que ara diuen que potser sí que es farà i que estaria acabat el 2040 i que ja veurem si tal, tal. En fi, truquem al Palau de la Generalitat, que és on Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat aquest acord de pressupostos. No sé si estem en condicions de trucar. Exacte. Gràcies, Àlex.
1: Sí, hola, buenos días. Gracias por llamar al Palau de la Generalitat. Si sí. quieres ser atendido en castellano, pulse 1. Si vols ser atès en català, premi 2.
0: Sí.
1: I després la tecla coixinet.
0: Val, d'acord.
1: I l'asterisc.
0: Sí.
1: I el seu número de la targeta de crèdit.
0: A veure...
1: Amb la data de caducitat.
0: Sí.
1: I els tres números secrets aquells que hi ha al dors.
0: No, no...
1: Oh. I premi també la contrasenya del seu Gmail.
0: Però què fa? No, no, no, no, no.
1: Ha posat vostè el número 1.
0: Però com he de... Escolti una cosa, jo no pregunto res, això per començar.
1: No.
0: No. Faci el favor d'atendre'm en català, que és la Generalitat, això. Ha mort molta gent durant segles perquè jo tingui el dret a ser atès en català.
1: Perdoni, ha mort molta gent, vostè,
0: No, jo no.
1: Acaba de confessar un homicidi.
0: No, jo no he confessat... Escolti, no he confessat...
1: Era una broma. En què puc ajudar?
0: Ah, perdoni. Uf, sóc l'Òscar Andreu, de la competència.
1: Hòstia, tanta. Sí, digui'm.
0: Truco per preguntar...
1: Un plaer atendre'l.
0: Sí, sí, just és el que s'ha després de les seves paraules en segon terme. Truco per preguntar pel pacte dels pressupostos entre Esquerra i el PSC.
1: Ah, sí, una gran notícia. Ara tota la gent que fa vaga, doncs ja pot tornar a treballar.
0: Sí, home.
1: Metges, mestres, maquinistes, rodalies, vinga, som-hi a treballar, que aquest país no s'aixeca sol, vinga, som-hi, som-hi.
0: Escolti, un moment, portàvem 3 anys sense pressupostos, no sembla que fos tan urgent.
1: Vaja, sembla que tenim un Nobel d'Economia entre nosaltres.
0: No, jo truco per preguntar pels pressupostos. Bàsicament, que no tiraran endavant si els comuns no voten a favor. Vostè sap què faran els comuns?
1: Ui, els comuns, sí, ui, sí. Sí.
0: Sí? Sí, què?
1: Sí, sí.
0: Què passa?
1: Els comuns. Ui, si no són els protagonistes, s'avorreixen. El partit dels comuns és com el nen que es posa a plorar a l'aniversari del seu amic perquè necessita que el mirin tota l'estona.
0: Sí.
1: Saps què faig jo amb aquest nen?
0: No, crec que no ho vull saber, però...
1: Li explico molt educadament al nen que això no es fa.
0: Sí.
1: Però ho faig a través d'un joc, sí. perquè jo crec molt en l'educació a Montessori.
0: Ah, disculpa.
1: I si el nen no para, sí. jugant, li fot un bolet que se'n passa a les dents.
0: Això, Montessori, exactament...
1: Sempre dins del joc, Montessori.
2: Sí. Montessori extrem.
0: Montessori extrem, sí. Parlem dels pressupostos. La clau de volta ha estat una línia de tren que en diuen Orbital, un projecte tancat en un calaix des de fa 20 anys.
1: Sí, en el millor dels casos l'acabaran de fer d'aquí 20 anys.
0: Sí.
1: Fa moltíssima il·lusió, no?
0: Sí, bueno.
1: És el que demanaven tots els catalans per poder aprovar uns pressupostos. Sí, enhorabona.
0: A veure, un moment. Entenc que vostè no confia gaire en la construcció d'aquest tren orbital.
1: Mira, les infraestructures a Catalunya no es construeixen,
0: sí?
1: només s'anuncien.
0: Ah.
1: I un cop s'han anunciat, ja se n'oblida tothom.
0: Però això no hauria de ser així, sí.
1: Vaja, sembla que tenim entre nosaltres un enginyer de ponts i camins.
0: Home, no, no necessàriament. Escolta, només li dic que hi ha un dèficit brutal en infraestructures, o com es digui, això.
1: Sí.
0: És tan, el dèficit és tan gran que no sé ni pronunciar-lo, eh? O sigui,
1: sí, sí.
0: Ja n'hi ha prou de promeses buides.
1: Sí, té tota la raó. És per això que des de la Generalitat li podem assegurar que el tram entre Sabadell i Santa Perpètua de Mogoda es farà segur.
0: Bueno.
1: Podrà anar en tren de Sabadell a Santa Perpètua.
0: Ja. Yeah.
1: Que m'imagino que és un trajecte que vostè fa molt sovint a diari.
0: No.
1: Alegre sent perquè ja no s'haurà de fer autostop, que és molt perillós.
0: Pues que partió...
1: A una amiga meva la van recollir a la carretera anant cap a Platja d'Aro
0: sí.
1: i la van trobar al cap de 27 anys treballant en una cafeteria del Vietnam.
0: Sí.
1: I era un senyor.
0: Era un senyor abans que la segrestessin o després, quan va arribar al Vietnam? Qui...
1: No n'estic segura.
0: Va. Bueno, jo he trucat per parlar de pressupostos. Vostè hi era quan han signat el pacte Illa i Junqueras?
1: Sí, sí, i tant. Encara estan reunits, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí. Un momentet que miro a veure què fan el forat del pany de la porta de Palau, un moment.
0: Sí?
1: Ui.
0: Ah.
1: Ui, ui, ui, ui, ui.
0: Què fan?
1: Déu meu, Salvador Illa és a terra.
0: Eh?
1: Mare meva, però...
0: Però què li ha passat?
1: Però sembla que està estabornit. I crida, prou, m'has tancat.
0: Va bé, què passa? Expliqui'ns-ho perquè...
1: Prou. És que el Junqueras porta 2 hores i mitja explicant-li la història dels vitralls que hi ha al Palau. Ara li està repassant el vitrall de Jordi Alomar de la Cambra dels Oïdors de Comptes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ah, no, calli, que ja he acabat d'explicar-li.
0: I Salvador Illa ja surt de la sala?
1: No pas. Ara Junqueras li ha començat a explicar la història de com van enverinar el president Pau Clari.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, doncs això són 10 capítols en guàrdia. L'he de penjar, eh?
1: Sí, exactament això és el que ella voldria fer amb Junqueras.
0: No, home, no.
1: Sí, a veure si calla.
0: Sí, no, ja l'hem entès. Deixem-ho aquí, moltes gràcies, anem a publicitat i tornem de seguida a la competència.
2: Sí, sí. Nosaltres som la competència.
3: Tremendo loco.
2: Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
4: A Movistar el futbol no descansa. Arriba el Mundial més llarg de la història. 104 partits en 39 dies. Prepara't per viure-la amb tota la passió. Ara, amb el paquet futbol, tens la Copa Mundial de la FIFA sense cost addicional a Movistar, a través de DAZN. Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
5: Ja som 11 milions dels socis del...
6: A Carrefour continua la festa amb els preus imbatibles.
7: Sí, com el de l'oli d'oliva verge extra, aromes del sur, 5 litres a 22,45 €.
6: Fins al 21 de maig.
8: Un consell. Aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge, no facis plans, perquè tens una cita amb el teu futur cotxe a la gran fira d'oportunitats de Flexicar. Vine per ell i emporta-te'l per molt menys del que t'imagines. És ara o mai. T'esperem al teu concessionari Flexicar més proper. Consulta el teu a flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat.
11: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
12: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
11: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
13: ¿Sabe de qué me acuerdo, José?
14: ¿De qué?
13: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papa.
14: ¡Buah! Con ese Colacao.
13: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
14: ¿Qué más quieres?
13: Más mañana es así.
15: Colacao, tan únic com Estopa, tan únic com tu.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
20: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
22: Quan vulgui.
21: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
22: Tot el temps que vulgui.
21: I totes les bombolles que vulgui?
22: Totes les bombolles que vulgui.
21: I tot el relax que vulgui?
22: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
23: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 118 milions. Milionari forever.